0: No estem en el Tíbet, eh? Això està gravat a Llombai, l'any passat.
1: L'any passat, sí.
0: Jo aquí me quedé molt flipada perquè aconseguís fer diversos sons.
1: Sí, sí, multifònics.
0: Sí, i guturals, ho fa.
1: Sí, sí.
0: I és tan sumament complicat.
1: Sí, sí, bueno, per a dir pareix que no, però sí que pels que som de
0: que
1: la peu,
0: després
1: sí.
0: Ell ha anat el ritme cada vegada anava, sí, més, sí, ràpid, sí. Però al principi, sí, sí, podem agafar com una melodia, no?, de, sí, meditació,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí. Sí, la veritat que este xic, Øystein, ha sigut un de les persones que ha canviat el món de la tuba en els últims anys i ha fet, pues, coses d'aquest estil. A més, és un dels pocs que porta molts anys de solista internacional i en una activitat frenètica i sempre tocant a este nivell, no?
0: De fet, no sé com es pronuncia el títol, perquè és Fnac.
1: Sí, sí.
0: Se pronuncia, però carai,
1: carai. Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És perquè això, a partir d'ahí, molts tubistes intentaran...
1: Sí, sí, claro, no, i ell les seues...
0: Fer ixes...
1: És una persona,
0: no?
1: És una persona molt intel·ligent. Jo el tinc tractat de 2 anys que ha vingut ja al festival. Una persona molt intel·ligent que toca el que ell composa. O sigui, això està compost per ell.
0: Sí.
1: I és algo que pots dir, ho puc tocar. Però és que abans de tocar t'ho has d'imaginar, saps? Que això crec que és més complicat.
0: El sis cantar, el sis cantar, tocant, emetre el so...
1: Sí, sí, sí.
0: És a dir, ixa frase que diguem, els instruments de vent són melòdics,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí,
0: no,
1: sí.
0: Podem fer més d'una nota a la vegada.
1: Sí, sí,
0: doncs hi ha cantants també que ja,
1: sí,
0: comencen,
1: no?,
0: a fer aquestes cosetes.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Complicat.
1: Que guai.
0: Però a mi ho veig molt complicat.
1: Sí, sí.
0: Però la veritat que crida molt atenció.
1: Mm-hmm.
0: José Vicente, què és el més complicat que tens a l'hora d'organitzar? Este és el 8è, no? Però tu acabareu i ja tens que començar a pensar en l'any que ve.
1: Sí.
0: Què és el més complicat d'organitzar tot això?
1: A veure, complicat és tot, perquè hi ha tanta logística que hi ha vegades que jo dic... Això és necessari, seguir fent-ho, però clar, com m'agrada tant...
0: A vegades si sempre li diem, sí, sí. Per a viure es farà falta això.
1: Sí, sí, sí, però la veritat que m'agrada tant l'instrument, l'ambient que es crea i tot, que pense que és més que necessari. I bé, primerament me costa aconseguir els professors. És una data molt complicada, però bueno, és l'única data de l'any que funciona. Perquè en tota Espanya no n'hi ha ningú curs en aquestes dates. Clar, jo, este festival va començar en juliol, com tots els festivals.
0: Com tots.
1: I clar, primer, els teus alumnes no podien anar als altres festivals. La gent que anava als altres festivals no podia vindre al teu, perquè ja estava arraigat un festival.
0: Mm-hmm.
1: I això era xafar-nos. I al final jo vaig pensar, ostres, això ho fem per a aportar a la societat. Si ho fem, quan ja n'hi ha un altre festival, l'únic que estem fent és xafar-nos entre nosaltres. I encara que a mi me ve fatal, perquè evidentment jo no agarré vacacions en tot l'any, encara que me'n vaig 2 setmanes de vacances a principi d'agost, però no estic de vacances, estic pensant en d'ací 2 setmanes n'hi ha que tocar, n'hi ha que presentar, n'hi ha que organitzar, però bueno, al final també és un moment en el que ho puc fer.
0: Sí.
1: No sé, pues, els anys que puga durar, espero que molts, però que és una època que me pilla bé, que ho puc fer i que ho faig molt a gust.
0: Mira, de moment ja portes 8,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí.
0: I és complicat.
1: Sí, sí,
0: és,
1: no,
0: molt complicat.
1: La veritat que molt bé, i els concerts també tenen molt bona acollida, la gent del poble acudix i es fem en un claustre del segle XVII, d'allí de l'església, que té una acústica fantàstica.
0: Estem escoltant i,
1: sí, sí,
0: i això, són concerts en directe,
1: sí, sí, sí.
0: I la qualitat està ahí, eh?
1: Sí, sí, no, és una sonoritat brutal. Sí, sí, la veritat que sí. Que...
0: I enguany també fareu concerts, és a dir, totes les nits hi ha concerts.
1: Sí, totes no. El primer dia no, però a partir del segon, de dimarts a divendres, dimarts tenim un ensemble de corda que hem creat per a l'ocasió, acompanyant a Tubes i Bombardins, els professors.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Dimecres tindrem uns altres professors, no toquen tots en tot, perquè també tinguin dies de descans. Farem en piano, dijous en piano, que acompanyarà Adolfo García, que és el pianista que sol vindre. Suposo que
0: Adolfo, des d'ací es dic que Adolfo, que no pares ni un moment, per l'amor
1: no
0: de
1: para.
0: Déu, després de la fira d'agost, de la fira de Xàtiva, estàs en Llombai.
1: Clar, clar, ahí no falla, ahí no falla. Després també, dijous, fem l'ensemble de metalls, que també, pues, és un ensemble format per músics de diferents orquestes d'Espanya i de bandes. I ja el divendres fem la Cloenda, que és el concert d'ensemble d'alumnes, on se fa repertori també frenètic. És un repertori molt intens, molt difícil, que, clar, jo els comento als més joves, no patiu si no podeu tocar algo, que quan torneu l'any que ve o l'altre...
0: Ja ho tocareu.
1: Ja ho tocareu. Perquè, clar, és que és un poc complicat fer repertori per a tots, però, clar, sí. Comptant que normalment veig gent de superior, gent de la carrera acabada i tal, intentem fer repertoris molt complicats. I la gent més joveneta que ve, doncs, clar, tens que dir-li, doncs, no patis, pues, que...
0: No patis, que és poquet a poquet, poquet a poquet.
1: Tot aplega.
0: Poquet a poquet. A veure, quines institucions... col·laboren en este festival, en este curs?
1: Mira, tenim diferents formes de patrocini, perquè, com bé sabem, la cultura té que estar respaldada per diners, perquè sempre. Si no, tota aquesta gent de professors, tota la logística que porta un festival d'esta índole, és molt complicat portar-ho endavant. Tenim una part que són patrocinadors. Estos patrocinadors, perquè te facis una idea, és gent involucrada en la música, com poden ser cases de música... tallers de reparació, uh-huh. de boquilles, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Gent que aporta una xicoteta quantitat i nosaltres el que podem oferir és que vinguin a exposar els seus productes. Aleshores, és una activitat més que tenim al curs, que és molt interessant, porten les novetats de cada any, dels instruments nous que van traient, i allí tenim una sala...
0: I hi ha una exposició.
1: Hi ha exposicions d'instruments on els xavals poden provar tota classe de material nou que existeix, i és una forma també de donar informació, no? Perquè si has d'anar-te'n a Alemanya a provar un instrument, clar, ja te costa temps, diners i tal.
0: Sí, i que n'hi ha molta varietat de bombardins
1: clar,
0: tu ho ves i ells veuen més varietat.
1: Boquilles,
0: no?
1: Sordines, sí. Noves composicions, n'hi ha uh-huh. moltes coses.
0: Sí, sí, sí.
1: I després tenim un altre apartat que de fet ho estrenem en guany, que sí. fins en guany hem tingut només patrocinadors. Però clar, per a donar-li un poc més de potència als concerts, hem introduït empreses privades,
0: uh-huh.
1: vale? Empreses potents al poble o al voltant, que, o inclús empreses de marques d'instruments, que alguna ha volgut aportar un poc més a part del
0: sí.
1: patrocini, i aquestes ja aporten una quantitat un poc més gran, i pues, cada concert n'hi ha dos tipus de col·laboració. El que agarra la col·laboració principal,
0: uh-huh.
1: esta persona paga un concert sencer, aleshores té la seva publicitat durant aquest concert, és el que ha pagat este concert.
0: Sí, sí, sí.
1: I altres concerts que pues, gent que vol pagar un poc menys, pues, agrupa dos o tres persones que volen pagar un poc menys i ells, entre tres o quatre, s'encarreguen d'un altre concert. Aleshores, és una forma de pues, seguir oferint més qualitat, perquè al final, si no...
0: Les institucions tenen que estar allà.
1: Claro, claro.
0: L'Ajuntament suposa que també col·laborarà.
1: Clar, per suport, l'Ajuntament ens dona un gran respaldo també, a nivell de logística també, a nivell de muntatges, pressupost econòmic, i sí, a veure, això té que ser entre tots. Jo també, quan me reunisc amb tots ells, els ho explico, o sigui, jo tinc la meva faena, jo tinc el meu treball, jo no necessito diners, saps?
0: Sí.
1: Però tampoc puc treballar per fer festivals. Jo ho organitzo molt a gust, però la cultura necessita tindre recolzament de diferents institucions que estiguin interessades en això.
0: Correcte. I durant tot el curs, uh-huh. n'hi ha per a tu algun moment que és especial?
1: És que n'hi ha molts moments especials, perquè està fet en tant de tacte i mos ho passem tan bé, tan familiar.
0: Sí.
1: Pues, per exemple, tots els migdies, quan acabem, anem a la piscina municipal, alumnes i mestres, encomanem dinars, paelles... Te pots imaginar la festa, no? Tres o quatre calderades, amunt, tres o quatre calderades.
0: M'alegra que em diguis aquest moment.
1: Sí, sí,
0: perquè,
1: sí.
0: Perquè un concert, està clar, que
1: sí,
0: el concert de Cloenda, sobretot, és emotiu. Però sobretot, aquests moments que
1: sí.
0: tu estàs nombrant.
1: Saps què passa en els concerts, igual que en les classes, igual que en els moments, que jo visc aquesta setmana tan frenètica, o sigui, frenètica, que jo m'aixito a dormir i sé que dorc. Però,
0: sí.
1: però mal sé... i dic, ostres, dormint t'ha pensat, saps? O sigui, que estàs tan enxufat aquesta setmana que no arribes a disfrutar tant.
0: Sí.
1: Però sí que n'hi ha moments, com per exemple el de la piscina, que veus la germanor que es crea en aquest moment,
0: sí.
1: i aquests moments són... això no es paguen diners, la veritat. Que...
0: I la veritat que sí. I a més esteu fent una tasca molt, molt, molt important.
1: Uh-huh.
0: Tu, en esta edició, que aneu uh-huh. a fer, n'hi ha alguna altra novetat, algun altre projecte que vulgueu començar, o que t'has pensat de cara a l'any que ve?
1: Tinc moltes coses pensades. El que no sé si ho vaig a fer, perquè la veritat que el curs està absorbint molt del meu temps lliure, aleshores clavar més coses és ja traure temps d'on no hi ha.
0: Uh-huh.
1: Però sí que tinc previst potser un concurs de composició per enriquir-ho.
0: Sí, perquè això...

0: Enriquís el repertori.
1: Claro, per enriquir el repertori i també l'aprofitaríem, el connectaríem d'alguna forma al festival, de forma que estrenaran les obres guanyadores, o que això ja n'hi ha molts tipus de festivals que ho ofereixen, però ja t'he dit, són coses que com més o menys ho reconeixo jo tot.
0: Sí.
1: Tinc molta gent al voltant, amb la família, per suport, amb la parella... alumnes d'estos primers que vinguen a la primera edició que durant el curs pues, estan amb mi, va, t'ajudem a això, t'ajudem a l'altre. Tinc molta gent al voltant, per sort, que me tira una maneta. Però, claro, com tot això ho tinc que pensar, ho tinc que maquinar i tal, és que no sé si està carment més terreno, saps?
0: Sí, perquè... De moment està funcionant.
1: De moment el que n'hi ha està...
0: La veritat és que està funcionant molt bé. I, de fet, jo no sé si dir trobareu tota la informació, bueno, però vaig a dir perquè... Si no n'hi ha ja vacants, per lo menos, almenys que vagin a veure els concerts,
1: sí,
0: no?
1: Sí, és
0: entonces, increïble. Està tot publicat en alguna pàgina?
1: Sí, estem en xarxes socials, en Instagram i Facebook, on podem trobar-nos el curs d'estiu per a Tuba i Bombardí, i allà podem veure tota la informació. La veritat que els concerts són d'un nivell...
0: No, no, estem escoltant. Totes les peces que hem escoltat són del curs passat,
1: sí, sí,
0: del 25.
1: Sí.
0: A l'aire lliure...
1: Sí, sí.
0: I peces en la seva complicació, sí, sí, el seu nivell. Doncs, José Vicente, ja està.
1: Passa ràpid, eh?
0: Passa molt ràpid, explicant. És de veres. Hem passat així un bon ratet.
1: Sí,
0: hem passat un bon ratet.
1: Molt a gust.
0: I donar-te les gràcies per haver vingut. Igual el quedarem un poquet abans allà per el mes d'agost, per tornar a recordar els concerts estos que has dit.
1: Ahí segurament ja no estaré tan tranquil. Ja estaré un poquet més alterat.
0: Ja estaràs alterat. Sí. I acabem escoltant un himne, com és el de la Oda a l'Alegria,
1: sí, sí,
0: de la novena, no? El himne d'Europa. Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, Ima.
0: Moltes gràcies.

0: validació d'un projecte que des de l'any 2002 combina formació, concerts i convivència musical al més alt nivell. Al llarg d'estos 25 anys, milers d'estudiants i nombrosos solistes i professors de prestigi internacional han passat per este festival, convertint-lo en una cita de referència dins del panorama musical. I aquí tinc així a Inda Bonet. Bon dia, Inda.
1: Bon dia, com estem?
0: Molt bé, jo encantada d'estar així, però tinc que preguntar-te, abans de començar a parlar del festival, que ja comenceu el dimarts, després demà, bueno, suposo que ja ho tingueu tot arreglat, eh?
1: Sí, jo crec que sí. Sempre n'hi ha alguna cosa d'última hora, però això és el que li dona emoció
0: a la vida.
1: A la vida, sí, sí. Si tot estiguera perfecte.
0: Si no. Del cortisol te puja.
1: Sí, ostres, falta això. Ja busquem alguna solució.
0: Però abans acabeu de vindre del Japó.
1: Sí, fa uns dies, sí, exactament. Hem estat de gira 8 o 9 dies. Hem fet 4 concerts.
0: Sí.
1: I la veritat és que molt bé.
0: Què és el que més t'agrada del Japó? No és la primera vegada que aneu, no?
1: No, crec que és la quarta o quinta vegada.
0: Que aneu.
1: Sí.
0: Perquè esteu en un projecte que... A veure que me recorda de com es diu el nom. El nom es diu Caminos d'Espanya.
1: Sí. I
0: els seus camins.
1: El que fem allí, quan ens solem anar a Japó, és espectacle. I, a més, és un espectacle que ens va suggerir i rogar i ens va dir... Hasta que no el vam fer, no va parar. És el manager que tenim allà a Japó, que es diu Genro Ara. Ell estava empenyat en que farem un espectacle amb flamenco, o sigui,
0: sí,
1: amb dos ballarins flamencos i percussió. I llavors nosaltres sempre teníem la nostra enrònia de que, ostres, que això sonarà un poc xabacano, entre comillas. Però, bueno, al final li van pegar moltes voltes. De fet, no és la primera vegada que el fem, o sigui que ja hem anat ahir a missa d'espectacle. I és un espectacle, la veritat és que al final ha quedat molt xulo, amb música d'Enric Granados, d'Isaac Albéniz, de Manuel de Falla, de moltíssims... músics que és, bueno, compositors que es coneixen moltíssim, Chano Domínguez, Paco de Lucía, i és un espectacle espectacular. La veritat que li agrada molt als japonesos i està molt bé.
0: Vaig a veure si encerte esta que anem a escoltar ara, esta peça, este intermedi, i se l'interpretem.
1: Exactament. Sí.

0: Que bonica és la boda de l'Isolín. Uno mai es cansa d'escoltar-la, eh?
1: No, la veritat que no. I, a més, és una de les peces que crec que més toquem. Perquè agrada moltíssim. I, a més, tinc que dir una cosa que és curiosa, que este arranjament és d'un bon amic, Francesc, compositor, que es diu Paco Zacarés.
0: Que enguany porta una obra obligada en la secció... en la secció d'honor.
1: Sí, Resurgir. Saps, a més, la conexes perquè curiosament som els editors d'aquesta partitura. O sigui que, coses de la vida, Paco edita les seues músiques en la nostra editorial, que és SB Edicions, i un dia ens va trucar i ens va dir aquest any l'obra obligada és la meua, i vam estar ahí treballant perquè ells que era el millor possible.
0: Jo no tardaré ja, vull que vinga, sí. Jo fa molts anys que no coincidis que
1: vingui. Pues hi ha que intentar que vinga, que és un músic... Realment és un músic molt, molt, molt reservat.
0: Sí.
1: No diria tímid, però molt reservat. Sí. I que crec que és una llàstima. Per culpa d'això crec que no ha fet més del que tenia que fer.
0: És un gran compositor, eh?
1: Un gran compositor.
0: És un gran compositor. Mira, fora de micro estàvem parlant de quan estudiàvem i estava dient que jo de tu no me'n recorde. I estaves diguent-me companys que venien a mi i dic, no sé... Suposo que tindries el pèl i a millor això fa que no el conec.
1: Sí, sí.
0: No me'n recorde, però sí que me'n recorde de Paco Zacarés.
1: Sí. Sí, jo crec que Paco és un poquet més major, però... Bueno,
0: no sé, me'n recorde de... No sé
1: jo,
0: si...
1: Jo crec que quan ell estava acabant, jo estava... No començant, però estava començant en el grau superior.
0: Sí, sí,
1: però,
0: sí. Doncs estem escoltant així la boda de Luis Alonso i ja fa 4 anys que aneu a estos camis d'Espanya que organitzen des d'allí... I sempre feu, perquè jo he vist alguns vídeos en algun ballador i algun cantaor i tot això.
1: Sí, sí, sí.
0: No, però quants concerts arribeu a fer en estos 7 o 8 dies o 10 dies que aneu?
1: No, ahir hem anat, a més, a full, o sigui, arribarem, no sé si era dilluns o dimarts, farem una

0: saps, perquè no pots arribar el dia abans del primer concert, sempre arribem 2 dies abans, perquè els llavis se tenen que habituar a... I després d'un viatge de 12 hores, bueno, 12 no, en realitat el viatge dura 24 hores, però l'avió últim, que és el que te porta en nostre cas, anem d'Amsterdam a Tòquio, pues, són 12 hores d'avió. I...
1: Torna a explicar això dels llavis, perquè és que, és a dir, els esportistes d'èlit, sí, també no, però, viatgen, clar, i també tenen que tindre això en compte, sí, no, i aleshores és... vosaltres igual, és a dir, no és la musculació...
0: És que, a més, el nostre és molt més sensible. Vull dir, bueno, serà igual de sensible, però no, nosaltres ho notem molt més, jo. I el dia que... El dia d'abans, quan fas l'assaig, dius, em vaig a casa, que això, no? Demà va ser un desastre.
1: Que no funciona.
0: Que no funciona, però és necessari, vull dir, i el dia següent ja estàs molt bé. I vam fer 4 concerts seguits.
1: I allí quina temperatura? Perquè suposo que l'afinació també...
0: No, és molt pareguda, sí. Igual n'hi ha un poquet més d'humitat, però no crec. Jo crec que és molt pareguda, molt pareguda. O sigui, no, és més, ja t'he dit, el viatge que t'he deixat fet.
1: Sí, sí, sí, ho entenc. Seguim en un tema de Manuel de Falla, que enguany és el seu aniversari.
0: Sí, exactament, sí. De fet, en el concert este tocàvem esta peça,
1: Farruca.
0: Però també toquem una suite que va arranjar el nostre company Carles Benetó, que es diu El Amor Brujo. O sea, que és L'Amor Brujo, és una xicoteta suite, sí, de L'Amor Brujo, i ahí és on hi ha ball. Bueno, en Farruca també fem ball, també.
1: Correcte. Esta peça mateixa... No recorde qui vos va fer la... Era Rafael?
0: Esta no, la Farruca no, és molt curiós. La va fer un amic meu, Pasqual Llorenç, que és abogat.
1: Sí,
0: o sigui, no és músic professional. Ell toca diversos instruments. La bandurria, toca també el contrabaix. I... és un amic de jovens allà al poble, i ell tenia un arranjament de so per a rondalla.
1: Sí.
0: Bueno, orquestra de plectre, que es diu. I un dia em diu, mira, ha fet això per al quintet, a veure si sona bé.
1: Anda.
0: I, bueno, sona bé, no? Sona meravellós.
1: Estaves comentant eixa suite que ha fet, que va adaptar el vostre company Carlos.
0: Sí.
1: Eixa, en el concert d'esta matí que ja hem escoltat, la poden escoltar els nostres oients quan acaba el programa, perquè ja s'ha escoltat.
0: Sí.
1: I està completa, eixa suite. Què... Als japonesos els agrada molt la música espanyola?
0: Els agrada molt la música espanyola i els agrada molt el flamenco. Les dues coses. Llavors, per això el nostre manager deia, jo crec que la simbiosi perfecta és fer un espectacle que n'hi hagi música espanyola, n'hi hagi metalls, n'hi hagi flamenco, i perquè tinc que dir que el nostre manager és músic de metall durant molts anys, té ara ja 75 anys, de fet, se jubila pront. Ell ha sigut sempre manager en Japó de molts músics de metall de tot el món, els més importants. Ell s'ha portat allà perquè és un tio que li agrada molt el metall, és trombonista, i llavors el concert realment és molt eclèctic, molt original, i la gent, clar, ja veure un quintet tocant música espanyola i després dos ballaors i percussió, o sigui, caixó flamenc, és una passada.
1: I què és el que més t'agrada d'allí, del Japó? Per exemple, el menjar.
0: Sí, a mi m'agrada molt. De fet, jo recordo la primera vegada que anàrem, jo crec que va ser el 2000 i alguna cosa, 2001, per ahí, que anàrem, tocarem... És una de les anècdotes més interès, vull dir, que més mos ha quedat, no? És fer un concert en el Tokyo Opera Hall,
1: sí,
0: que és una passada de puesto de 2.000 persones, i una acústica increïble. I realment ho tenim, quan mos diuen, quins dels llocs? Pues mira, un dels llocs que recordem és el Tokyo Opera Hall. L'altre és el Kiev, també,
1: sí,
0: també l'òpera de Kiev. Però sí, el menjar, jo crec que és una societat molt, molt curiosa, i que crec que haurien de prendre moltíssimes coses d'ells. Per exemple,
1: dime.
0: Allí no es pot fumar al carrer.
1: Si tu... I qui vol fumar, on va?
0: Pues ten llocs, o sigui, pues vas a... Hi ha habitacions, hi ha... Però a l'aire lliure no, o sigui, tens que anar buscant... En centres comercials sempre n'hi ha llocs per fumar, en les estacions de tren sempre n'hi ha llocs per a fumar. I crec, vull dir, jo no tinc problema en els fumadors, eh? Però és veritat que jo no he fumat mai, no? I de fet, vull dir, en el Quintet ne fumen dos d'això i tenen que anar buscant llocs.
1: Buscant-te el lloc.
0: Sí, i després, imagina, quan arribes després de 24 hores de viatge...
1: Que... I si lloc estarà tot ple de fum, si hi ha molta gent.
0: Sí, i després, és que és net...
1: Sí.
0: És net, o sea, tu vas pel carrer i no veus res, que... però tampoc veus papereres. I dius, ostres, i la gent que fa amb els papers? O amb...
1: Se'ls menja.
0: Jo crec que sí, jo crec que se'ls mengen. Jo crec que se'ls mengen perquè no ho entenc, saps? Sincerament. Però bueno, després hi ha altres coses que dius, ostres, tan poquet. Però bueno, que és lo bonico de esta vida que hem elegit.
1: Que sí, i que coneixes molts jocs i coneixes moltes cultures.
0: Moltes cultures, molta gent, molts... És una passada. I a nosaltres ja poso dels països que més ens agraden.
1: Doncs, escoltem una altra peça... que segur que també ho heu interpretat. Espere.

0: Doncs no la van interpretar. Això és així.
1: No, però tinc que dir-te una cosa, Inna, que esta peça, en la gira anterior a Japó, sí que la tocarem.
0: Ah.
1: En esta peça obrim els concerts.
0: Aquest any, és fantàstic.
1: Aquest any, esta vegada, en esta gira, hem elegit una obertura de... d'un compositor català que es diu Jordi Griso, que va guanyar el concurs de composició del Festival Spanish Brass Alzira farà 10 anys, crec. Ell va fer una peça que es diu Circus, i nosaltres som uns grans defensors del repertori original per a Quinteto de Metall. En este cas, en Japó no ho hem fet, però volíem deixar...
0: Complicat.
1: Però volíem deixar que n'hi ha música per a Quinteto de Metall.
0: Eixa empremta, és a dir,
1: sí,
0: que hi ha
1: que
0: música original.
1: Que no podem estar sempre tocant arranjaments. Sí. I, per supost, està molt bé tocar arranjaments, però, i que siguin de qualitat, perquè això també és important.
0: Sí, això també.
1: Però, això, vull dir, vam decidir que aquest any, en esta gira, començàvem en una peça que es diu Circus, que és... en un ambient circense, o sea que realment molt xulo també. I però vamos, esta Joaquín Turina està una passada.
0: És que ells igual lliguen molt la música espanyola en lo que és el folclore, és a dir, el flamenc.
1: Sí, sí,
0: el flamenc andalús, la part més andalusa, no?
1: Sí, sí. No, i de fet tot este concert que era música quasi tota era música clàssica, vull dir, clàssica, vull dir, nacionalista del segle XX,
0: sí, sí, sí, sí, sí.
1: O sea, Farruca, L'amor brujo, això també podria haver sigut, però La boda de Alonso. Tot això amb un toc de flamenc, vull dir, amb una versió en el que els balladors flamencs interpretaven aquesta música, entre comilles,
0: mai heu interpretat clàssica. Algunes danses valencianes?
1: Sí, sí, per supost. No en Japó, però nosaltres, Juanjo Colomer ens va fer, per al nostre espectacle Metàl·lics, d'escolars, era una producció de l'Auditori de Barcelona, però l'Auditori de Barcelona va dir, ja, fiqueu alguna cosa a valencià. Entonces nosaltres vam parlar, però ja te parlo de fa molts anys, quan tenia moño jo, bueno...
0: ja no me'n recordo.
1: Jo tampoc. Jo tinc un moño.
0: Alguna vegada ho penses?
1: No me'n recordo ja. Però bueno, això, el tema és tant que li van demanar i va fer pues, la muixaranga, les danses de... Bueno, diverses danses valencianes,
0: sí, sí, sí,
1: no recordo.
0: Sí, sí. Bé, entrem ja en tema. Entrem en els 25 anys del Festival Esbals.
1: Sí que...
0: 25 anys. Tu te'n recordes de la primera edició?
1: Sí que me'n recordo, perquè és una de les coses que sempre contem per què existís este festival. I este festival existís perquè fa 26 anys vam tocar en el claustre de la Casa de la Cultura d'Alzira, que ells organitzen un cicle en l'estiu que es diu Música al Claustre, i que és el mes de juny.
0: Sí, sí, sí.
1: I nosaltres... Bueno, el mes de juliol, perdona, que aquest any també se fa. Nosaltres tocarem aquest any i jo recordo que vam quedar prendats de l'acústica d'aquest claustre, que era meravellós. Diu, ostres, això és una passada, no?, aquest lloc. I jo li vaig comentar al tècnic de cultura, a Jordi Verdú, que encara està de tècnic. Era els seus primers anys de tècnica. Si no era el primer, faria poc que havia entrat com a tècnic. Li vaig dir... Jordi, si n'hi ha que fer algo, si n'hi ha que fer un festival de metalls, que no n'hi ha festivals de metalls, ara n'hi ha, ara apareixen setes, i sempre baix de les pedres. Però en aquell moment no n'hi ha festivals de metalls, i nosaltres li vam dir, perquè n'hem fet, i li va dir, pues presenta'm un projecte, me va dir. I jo li vaig presentar un projecte, als dos dies li vaig enviar, això és el que jo faria. I a l'any següent...
0: Mira, una pregunta que jo em feia era, per què havíeu elegit Alzira?
1: Perquè
0: ningú de tots...
1: No,
0: està clar que
1: hi ha un
0: que
1: Ribera,
0: viu... Sí, que viuen allí...
1: Sí, Carlos i...

0: Sí, dos que viuen...
1: Bueno, en aquell moment estava Vicent López, que el Pelut, que també era de la Ribera. O sea, que,
0: les
1: Spanish Brothers tenia molta sang riberenca,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí,
1: però,
0: sí, sí,
1: però no érem d'Algera, no.
0: Correcte. I este 25 aniversari és un poquet especial?
1: A mi, sincerament, si te dic, me dono la mateixa que sigui el 24, que el 28, que el 32. Però com esta societat mos porta a celebrar els 5 i els 0, els 5 i els 0, pues, però, a més, aquí està guai sempre.
0: A veure, 25 anys en un lloc...
1: No és fàcil.
0: Això no és fàcil, eh?
1: No, i això és tot gràcies, evidentment, a l'Ajuntament d'Alzira, a la Regidoria de Cultura, i que no se m'oblide que també està la Societat Musical d'Alzira darrere.
0: Sí, dir, sí,
1: en
0: sí,
1: aquell
0: sí.
1: Entonces teníem a Bernat Ríos, que era el president de la banda d'Alzira en aquests moments.
0: I tu pensa que la Societat Musical d'Alzira enguany també va ser tamen.
1: Sí, sí.
0: És a dir, que té per ahí i per allà. Teo, sí, suposa que estarà molt afeinat.
1: Sí, crec que el va bujant-se per les parets, però sí, bueno, però mira, jo a Teo li he dit, este any feu-lo cuidado. O sea, tu proposa i jo intentaré adaptar-me. Sí, sí, de fet, sí, no li he ficat, hòstia, que m'agradaria que tocara este. I m'ha dit, no, mira, pues si hacemos esto y esto y esto. I jo dic, pues vale, pues fem això. Perquè després no vull que me diguen que no han guanyat per culpa nostra. Que se porten el certamen d'ací poc, no?
0: Sí, sí.
1: I d'ací no res. I entonces, però, no, fan un concert molt xulo, sí.
0: Sí. Vosaltres heu pensat que han passat per allí més de 3.000 alumnes?
1: Sí, sí. Sí, i no sé quants professors...
0: Sí,
1: quants.
0: Sí, sí, sí.
1: No sé, la veritat que tinc... A veure si me fico a contar-los així el dimarts, ho diré. Quants...
0: Jo tinc més de 3.000.
1: Pues si
0: jo
1: tu
0: ja
1: has
0: no
1: comptat...
0: Jo no sé més, jo tinc més de 3.000.
1: No, si són 25 anys, vull dir, són més de 3.000 alumnes i...
0: Segur que sí.
1: I el més important és que són de tota la geografia espanyola i ja, no, moltes vegades de fora del
0: Correcte. I quin és el secret per a mantindre un festival 25 anys? Quin és aquest secret? Estar ahí pendent? Perquè jo sé que tu eres un cul inquiet i que...
1: Bueno, nosaltres tenim la sort en l'Spanish Brothers d'estar, com hem dit abans, pegant voltes pel món tot l'any, no? I intentem anar deprenent i anar veient i anar coneixent gent. I ara ja menys, perquè amb la globalització, amb les xarxes socials, amb el YouTube, ho pots veure tot. Però fa 25 anys, moltes vegades, el Festival d'Alzira era una manera de que els estudiants conegueren els seus futurs mestres.
0: Jo crec que vau obrir un lloc, no vull dir mercat, perquè no és la paraula, però sí que un espai que no estava, que no n'hi hava. És
1: no,
0: a dir, no
1: n'hi
0: hava ningú tipus de...
1: N'hi havia cursos de tots els instruments, però el concepte de festival curs, en el que n'hi ha una sinergia entre la part pedagògica i la part de concert, i exposicions, i conferències, i tallers, vull dir, que això no existia. I ho vam exportar, o sigui, ho vam importar de fora dels festivals que anem, perquè nosaltres teníem la sort d'anar a Finlàndia, anar a Estats Units, anar a França, i anàvem a festivals d'aquest tipus. Entonces dic, això en el nostre país no existís. Entonces tenim que fer-ho, som nosaltres que tenim que fer-ho. I sincerament, torno a dir, ja sé que és una pelotea, però és que és la realitat, vull dir, si no fora per l'Ajuntament i perquè Cultura diu que n'hi ha que fer-ho i ens ajuda evidentment econòmicament. I n'hi ha que dir que el festival està sponsoritzat, no està subvencionat, evidentment, per l'Ajuntament, però té Generalitat, té Diputació i té el Ministeri de Cultura. El Ministeri de Cultura és una de les institucions que ajuda mitjançant les subvencions al festival. Això fa que donar-li més importància encara a este festival. No? Jo crec que és molt important, no?
0: I tot el que viatgeu encara és sorprenent anar a llocs i trobar músics que dius, mare meva.
1: Esclar, però és que tu saps que n'hi ha gent jove, no?
0: Sí.
1: I això està molt bé, perquè aquesta gent jove, per exemple, aquest any portem...
0: Va apretant, la gent jove va apretant.
1: Això és seguríssim, no? Però, per exemple, aquest any portem a un trompetista francès, que li diuen Rafael Orrach, que tinc que dir que ha sigut alumne del festival fa molts anys, i que aquest any ha guanyat el tercer premi del concurs de Múnich, i ha guanyat molts, molts concursos. I este xaval li han dit, tio, vine, ja que has guanyat aquest any, vine al festival, toques en un dels concerts, no fa tot un concert sencer, però fa una primera part, i així la gent, els estudiants el poden conèixer, i farà classes als xavals,
0: sí, sí,

0: Que a la millor de 25 anys, doncs a les 10, tornaran a vindre al festival. Tinc que dir que també, des dels concerts, des de fa uns anys col·laborem amb Benimodo, amb el concurs de trompeta, i el guanyador, un dels guanyadors, perquè hi ha diverses modalitats, però un dels guanyadors del concurs toca en un dels concerts de la vespre, en un dels concerts que hem dit emergents, sí, justament. Xaval, té 15 anys, crec que són... Vull dir que encara és molt jove. Però tu saps lo guai que és per aquest xiquet en la il·lusió que ve amb sa mare, sí, que l'acompanya al piano? No solament l'acompanya a portar-lo, sinó tocarà el piano amb ell. Tu saps la sort que hi té de poder presentar-se en societat en un festival com el Festival Spanish Verde Alzira, no?
1: Doncs anem a parlar del Festival de les Classes. Des de quina edat poden anar?
0: Ahí pot vindre de gent des d'un any fins a 99, saps? Mentre puguen tocar l'instrument.
1: I doneu classes de les 5 especialitats. És
0: correcte,
1: a dir,
0: i de música de cambra també. Però sobretot així de trompeta, trompa, trombo i tuba. Aquest any tenim 6 professors de trompeta, tenim 7 professors de trombó, perquè ve un quartet de trombons francès a tocar, que es diu 4 a 4, i després tenim 3 professors de trompa i 3 professors de tuba. Vull dir que n'hi ha, no s'ha comptat, però s'ha de 10, 13, 13 i 6, 19 professors. Més les conferències i tallers que venen 3 persones a fer.
1: I com organitzeu les classes? És a dir, perquè n'hi ha xiquet, ahir van de tots els nivells.
0: Sí,
1: ahir com organitzeu?
0: Com no n'hi ha un mestre solament per història de la vida, mm-hmm, sinó que en tenim diversos, sobretot passa molt en les trompetes. El que fem és agrupar-los per edats o per nivells. Mm-hmm. Llavors, aquest grup, a la millor de, per exemple, n'hi ha, crec que són 30 alumnes de trompeta, doncs més o menys van en grups de 6 o 5, van passant el Rex Richardson, que és un trompetista americà que ve a fer classes, que no és la primera vegada que ve, ell pues, a la millor pel matí tindrà els xavals de 10 a 15 anys, però jo per les plates de superior, no?
1: Ja, i encara a 2 dies vista de començar, encara pot algú apuntar-se?
0: Sí, sí, evidentment, està a última hora tenint les portes obertes. De fet, encara està gent apuntant-se. És un rotllo, però intentem admitir a tot, sempre que no passi un número de gent de la classe. Sí, per exemple, en trompeta ja ho tenim tancat, però en trombó, trompa i tuba
1: poden anar. Quants soleu agafar? Quanta gent en total? Més o menys
0: 25-30 alumnes per especialitat.
1: Per especialitat. Sí. És a dir, en total tindré uns 125 alumnes.
0: No arribarà, però sí.
1: Més o menys sí, això. Sí. Bueno, estem escoltant una peça de Carlos Pellicer, Camino.
0: Sí, sí.
1: Camino, que va ser ell, crec que va ser fa 2 anys, el compositor resident.
0: Correcte, sí. Carles, bueno, tenim... L'anècdota de Carles, si me permetisses...
1: Sí, home. Carles... És ganxut igual que jo, saps?
0: Sí, exactament. Però tu saps on el vam conèixer a ell personalment, evidentment, havia sentit parlar molt d'ell, perquè és un gran compositor. El vam conèixer en la illa de Jeju, en Corea del Sur. Un estiu. Farà 4...
1: Podria ser més lluny, podria ser
0: sí,
1: més lluny.
0: Sí, mira que estem a 30 quilòmetres, segurament, sí? No menys. Però van coincidir, diguem, la relació... Perquè al final, les relacions humanes és això que estem fent ara.
1: Sí, clar.
0: No és WhatsApps, ni el YouTube, ni el Facebook, ni l'Instagram, que és important, i hem de tindre community managers perquè ens porten les xarxes. Però el que és important també és poder parlar. En una placeta davant de l'hotel, fumant un cigarro que li va donar Carlos Benetó a Carlos, vam estar parlant, i ahir on va començar l'idili d'esta peça que estàs escoltant ara.
1: Ja veus com són les coses, és a dir, en Corea del Sur.
0: En Corea del Sur, sí. Jeju, un festival de bandes i grups de bands,
1: sí, sí.
0: I on portem més de 20 anys anant, i hem anat, crec que 10 o 12 vegades aquest any.
1: I quin paper juga la figura del compositor resident? Sempre tingueu un compositor resident. Quin paper juga aquest compositor?
0: Mira, bàsicament, el motiu especial és perquè des del principi Spanish Verde ha volgut que el nostre repertori de quinta de ventalls cada dia sigui més gran. Mm-hmm. Entonces, vam pensar que estaria bé tindre un compositor, que tinc que dir que això està subvencionat pel Ministeri de Cultura. Vull dir, la figura de compositor resident i la composició, diguem que està subvencionat pel Ministeri. Entonces, gràcies a això anem ampliant. Si portem 25 anys, no va ser el primer any, va ser a partir del segon any. Tenim 24 obres que han sigut 24 obres nascudes i estrenades en l'Alzira. Són 24 obres més que tenim dins del nostre repertori, que a dia d'avui estem vora les 220 obres estrenades. No d'Alzira, però que gràcies a, encara que quede mal dir-ho, gràcies a Spanish Brass, sí, en estos 37 anys que portem de...
1: queda mal, perquè és això, repertori, tindre cada vegada més repertori és
0: clar,
1: important.
0: I no per nosaltres, sinó perquè d'ací 20 anys, d'ací 30 anys, quan hi hagi un quintet de metall de qualsevol part del món que diga, vaig a veure que n'hi ha... Ostres, música espanyola n'hi ha moltíssima, no? I és gràcies a que, per exemple, en este cas, Alzira... És igual que lo del concurs internacional de composició, que portem 13 anys organitzant-lo. No vam començar al principi, se mos va ocórrer la idea un poc més tard, i va ser també perquè pensàvem que necessitàvem peces per obrir un concert, com te deia abans. Una peça que fora una manera de presentar el grup. Entonces, i aquest concurs de composició tenen que ser obres de menys de 2 minuts i que servisca per dir, això és un quintet de metall, i així no
1: som. I ja que estàs parlant d'aquest concurs que feu, que està dins del festival, vosaltres llanceu les bases, com tu has dit, que duran menys de 2 minuts, té que tindre unes característiques... Quan se sap qui ha guanyat?
0: Pues se sabrà ara mateix.
1: Ui, així?
0: Sí, ara mateix vaig a donar la primícia...
1: Que llàstima, Patricia, que no tinc ningú redoble de caixa. No tinc cap redoble de caixa.
0: Sí, tinc que dir que hem rebut, crec que són vora 30 obres de que són totes anònimes. De fet, jo vaig a dir el nom en el pseudònim que mos ha arribat l'obra. No sabem ni qui és el compositor, perquè no deixen ni que posen un pseudònim. O sigui, perquè no sabem si van a ficar el seu nom o el nom d'algú. Entonces, mira...
1: És que tinc grans tècniques així.
0: Tens unes professionals espectaculars.
1: Aleshores, vols que ho diguem?
0: Sí, home, clar.
1: Vale. Com era la frase eixa?
0: And the winner is...
1: And the winner is...
0: És que esta Isma té un anglès de garrafó de 8 litros. Igual que el meu. Bueno, pues mira, les tres peces que han arribat a la final, ja tinc que dir que han arribat vora 30,
1: sí.
0: 10 o 9 crec que han passat a la segona ronda, i avui han arribat 3 que seran interpretades el dimecres, en el segon concert, del concert de professors, on fem la final del concurs. I les tres preses són la primera que ha arribat, estic dient-les en ordre d'arribar, eh?
1: Patricia, dale al redoble, dale al redoble.
0: Ahí.
1: Vale.
0: Pieza sin nombre.
1: Sí.
0: Spring Overture i Brass Battle. Què? En bombo i tot, i plats. Quin lúcer. Pues eso son las...
1: Es que es percusionista.
0: Ah, es de formación profesional, ¿no? Bé, pues, esas son las tres peces, ya te repetís. Pieza sin nombre, Spring Overture y Brass Battle.
1: I aixes s'interpretaran?
0: I aixes s'interpretaran a la final, el dimecres, el dia 1 de juliol, a les 10:15, en el claustre de la Casa de Cultura, i tenim dos premis, primer i segon, i després hi ha un premi del públic. I normalment tinc que dir que les peces, a més de... la guanyadora sempre s'edita en la nostra editorial, i a dia d'avui quasi totes, crec que tu, bueno, no m'ha arribat a gravar-les totes perquè no ens ha donat el temps, però totes sempre han estat en els nostres discos, o sea que tard o prontes, si la vida ens ho permet, estarà gravada.
1: Aleshores, senyors oients, ja han dit els tres finalistes.
0: Correcte.
1: En el programa d'avui, que estem a diumenge, dia 28 de... juny.
0: Sí. No, com no sabem ni qui són, i a lo millor ni sentiran això, perquè a lo millor són de Croàcia.
1: Perquè... Ah, bueno.
0: No, perquè no siguin de fora de... És que a lo millor... No ho sé, ja t'he dit. No obrim... Nosaltres mos enterem de qui és.
1: Sí.
0: El dia que donem el resultat, que ara mateix, si no m'equivoque, el resultat es donarà l'últim dia, però no estic segur encara del festival.
1: Doncs ja ho sabem. Bé, seguim escoltant Spanish Brass, una altra peça que, mira, eixa paraula no és anglesa, a mi m'encanta el valencià, és la meva llengua, i és una paraula que no s'escolta, però... no s'escolta ja tant, que és Barandat. Amén. Ah,

0: Estem parlant així en Inda Bonet del festival, del 25 aniversari del Festival Esvals 2026, que es celebra a partir del dimarts fins al diumenge?
1: Fins al dissabte.
0: Fins al dissabte en Alzira, tots els anys, 25 anys, on poden allí accedir buscant la pàgina web, si algú vol apuntar-se. Han dit que les trompetes ja estan plenes, però poden accedir trompeistes, trombonistes, tubistes, bombardins, tots poden encara...
1: Correcte.
0: A apuntar-se, perquè és una experiència única, única. I han passat per allí més de 3.000 i 4.000 alumnes durant estos 25
1: igual
0: anys.
1: Igual t'has passat, però 3.000, bueno, 3.000 segur que
0: bueno,
1: sí.
0: Aleshores, estàvem parlant de... Esta és una altra composició,
1: sí,
0: d'Amparo Edó,
1: sí,
0: que és, també va ser compositor resident, no sé si va ser fa dos anys...
1: No, fa, o mes. O... fa prou mes.
0: Fa prou mes,
1: sí, ja no recordo. Crec que igual era durant... A mi els anys de pandèmia... És que no estic segur, però... Mira.
0: Sí, aleshores, estàvem parlant de com organitzeu les classes. Mm. On es fan les classes?
1: Les classes es fan entre la seu de la Societat Musical d'Alzira, mm-hmm, i la Casa de la Cultura. Perquè al ser tants mestres, ja et dic, aquest any tenim 19 mestres.
0: Sí.
1: Això vol dir 19 aules i se fan entre aquests dos espais.
0: I quin és l'excel·lent de professors? Perquè teniu professor i també teniu... No sé si n'hi haurà algun artista que anirà a tocar i no donarà classe. O este any no coincidís així.
1: No.
0: Per exemple, tingueu artistes com enguany Rex Richardson, mm-hmm, Rafael Honrak... O este no sé com es diu, Caterina Jaburkova.
1: Sí, és
0: Jaburkova.
1: És una trompista txeca, sí.
0: Entre altres.
1: Sí, sí, n'hi ha... Tant també venen dos pare i fill.
0: Sí.
1: En la tuba tenim... Han volgut... En el Brasso Rondo vam tindre a Josef Wasinska,
0: sí,
1: que és un tubista ja molt, molt mític, tindrà, bueno, 60 i pico anys, que és un gran mestre pedagog, i el vam tindre al Brasso Rondo, ens va agradar tant, i van dir, i sabíem que el fill és igual de bo, més jove, però igual, uh-huh, de bo. I de fet, li diuen Josef Wasinska Jr. Ha sigut poc original, ja dic jo, perquè jo al meu fill no l'he ficat indalecio, pobre meu, saps? Ja tinc jo prou d'això en mi que ficar l'indalecio al meu fill, no? Però
0: pues,
1: bueno, suposo que... Jo,
0: Inda, tu talles i dius Inda.
1: Inda, si no, aleshores me diu indalecio ma mare quan s'enfada.
0: A mi també em passa igual,
1: Sí, no.
0: Immaculada és... Algo passa.
1: Algo passa. Bé, doncs pues això. I teníem ganes de poder tindre a Josef Wasinska i a Josef Wasinska Jr. I els tenim els dos. Aprofitem realment, com el que tu m'he preguntat, és que els que venguen a fer classe toquen, o els que venen a tocar donen classe, no? Crec que és important que, evidentment, el mestre siga bo, però també que puga demostrar, i no és des del sentit de la paraula lleig, perquè no és una qüestió de demostrar que bo soc, sinó demostrar el que has dit en les aules, no?
0: Clar.
1: I entonces crec que és important. Entonces, per exemple, el quartet de trombons francès que ha dit abans, ells venen a fer un concert, però dic, ja que veniu, per lo menos no estan els 5 dies del festival, però fan un parell de dies de classes i és important que ells també puguen demostrar als xavals això.
0: I la gent que ve cada any a la nostra terra, mm-hmm, que és terra de tants músics, no sorprèn?
1: Sí, sí, sí, sempre ha sigut així. Evidentment ara sorprenen menys perquè ja ells ho veuran també, no? Però, mm-hmm, però així i tot, és que no solament veure una banda de 80 o músics o més, no? En l'escenari, sinó veure tot el que n'hi ha al voltant.
0: D'ahí.
1: Jo sempre ho he dit.
0: Aquesta cultura que n'hi ha al voltant.
1: Jo sempre ho he dit, crec que tenim pel bo i pel roïn,
0: sí,
1: perquè no tot és meravellós en el món de les bandes, i n'hi ha que dir-ho també, no? Però crec que és una llavor espectacular la que fa la xarxa de bandes en la nostra comunitat valenciana, perquè dona als músics, a les jovens, que després també no són músics, són veterinaris o fan altra cosa. Però el que hagin pogut tocar durant uns anys música, jo crec que això és molt
0: important. És la cultura que n'hi ha musical així, a València, no? A la nostra terra, a la comunitat valenciana, que un tant per cent molt elevat ha passat per una escola de música.
1: Sí, clar. És així. I, bueno, en Alzira, igual que el meu poble, Villarreal, és un poble molt gran, però n'hi ha poblets que dius, ostres, és que...
0: Ara no me digues que no eres del Villarreal.
1: Sí, sí. No sóc jo molt futbolera, eh? Però,
0: jo tampoc.
1: No, no, però, bueno, evidentment, que quan tens que dir... Jo de quina, a més, els meus companys, tots m'he mirat mala cara últimament.
0: Perquè
1: el Villar, sí, doncs perquè el Villarreal...
0: Home, perquè sempre va millor.
1: És el millor equip que n'hi ha ara mateix en la primera divisió.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, entonces, sí, sí. És veritat, és veritat.
1: Tinc dos del Llevant, uno del València, un altre que no sap de quin equip és. Entonces, quan jo, a vegades, inclús faig la broma en l'escenari. Bueno, jo sóc de Villarreal, el millor equip de la comunitat valenciana. Ja comencen... Però, bueno, jo, al final, el futbol està molt bé, però crec que...
0: Que la música està més bé.
1: La música és importantíssima. Jo crec que... Jo sempre ho dic, no?, que moltes vegades parlem... Ostres, mira, la xarxa d'orquestes de Venezuela. Pues sí, és espectacular. Nosaltres hem tingut la sort d'estar fa 20 anys diverses vegades en sistema, no?
0: Sí.
1: Ens va portar el maestro Abreu i Gustavo Dudamel era alumne d'inici moment, quan estàvem a Madrid. Però així tenim el mateix i jo crec sincerament que deuríem exportar-ho més, deuríem fer-ho arribar més
0: això s'ha de posar en... Jo ara, si estiguera l'ordenador així, diria en majúscula.
1: Sí, sí.
0: Posem-ho en majúscula perquè crec que així tenim també això, però no sabem exportar-ho o no sabem vendre-ho tant.
1: Jo crec que sí.
0: Estem parlant de les Vals, no vull que ens n'anem a altres llocs, perquè vull que tornem per a que digues els concerts que aneu que se van a interpretar allí.
1: Sí, aquest any tenim 7 concerts. Tenim els 5 concerts de la nit i després els 2 de la tarda, no menys importants. Uh-huh. Començarem el primer concert el dimarts amb l'Orquestra Filarmònica de la Universitat de València, que faran un concert molt metalero, perquè la primera part és tota dedicada a obertures de metalls i percussió. Jo, quan vaig estar parlant amb l'Ari, dic, bueno, si veniu, tenim que fer algo que tinga...
0: M'haig dit una cosa, crec que ve la setmana que ve.
1: Ah, bueno, pues... jo el veuré antes que tu, segurament. Però, bueno, això, que l'orquestra de la Universitat de València ve a fer un concert, i ja dic, la primera part són tot obertures. Mm-hmm. Després, el dimarts, tenim el clàssic concert de professors amb els mestres fan... pues toquen coses, però toquen músiques, però n'hi ha que recalcar això, que farem la final del concurs de composició,
0: sí.
1: I tocarem, que no hem dit, la partitura del compositor resident.
0: Que se m'ha passat, sí. Gràcies per recordar-me-ho, perquè anava a preguntar-te qui és el d'enguany.
1: El d'enguany és Òscar Senent, que és un...
0: Qui és? D'on és?
1: Òscar, jo crec que és de Vinaròs o...
0: Sí, sí, sí.
1: De la
0: Parna.
1: Sí, prop d'on soc jo, saps? El Villarreal. Bé, el cas és que Òscar Senent ens ha fet una peça que es diu Tríptic Matèric i ese dia se farà l'estrena.
0: Sí.
1: Vale? Estem molt contents. Òscar Senent és un músic que, a més, tocava la tuba. O toca la tuba, no sé si encara la toca. Però el coneixem de fa molt de temps. Però ell és músic de molt de pel·lícules, o sigui, de músiques de pel·lícules, i a més orquestra moltíssima música que està eixint en Hollywood. Vull dir que
0: sí, sí, sí.
1: Però
0: sí,
1: vam
0: sí,
1: pensar,
0: sí,
1: bueno, que em faig algo que sí. D'ací uns anys, quan ja no puguem pagar-li, no en podrem. Entonces, millor fer-ho ara, que encara no és tan famós.
0: El tinc que quedar així, per a que vinga,
1: Sí, diré, perquè és un tio molt
0: interessant. Un castellonenc sempre està molt benvingut.
1: N'hi ha que portar gent de Castelló i d'Alacant.
0: Ahí està.
1: I, bueno, això, aquest dia s'estrena la peça del compositor resident, d'Òscar Senent. Però el tercer dia hem fet un concert que es diu Vive la France.
0: Perquè n'hi haurà molts instrumentistes d'allí de la France.
1: Sí, exactament. Aquest any hem portat...
0: El francès no se me dona tan mal.
1: Bueno, això...
0: L'anglès...
1: A mi m'agrada més el francès, ja t'ho dic ara. En aquest concert tindrem a Rafael Ogach.
0: Sí.
1: Que encara que el nom és raro, però és francès, que m'ho diria, ell va guanyar el concurs de Múnich, i el quartet de trombons 4-4. Però jo m'agradaria dir una coseta que és molt especial per a nosaltres, per al festival i per a Spanish Brass. Aquest any hem tornat a convidar a Véronique Goudon,
0: sí,
1: que és una pianista francesa meravellosa de Lyon, que ja durant molts anys va ser la pianista del festival. Per això d'això de conèixer el món, i moltes vegades, bueno, n'hi ha, per supost, se m'enfadaran els pianistes valencians, i sempre han tingut pianistes valencians últimament, perquè pensàvem que devíem comptar en gent d'ací. Però Veronique és una tia molt especial per a Spanish Brass i durant molts anys ha vingut, l'hem conegut, hem tocat en ella moltes vegades, i com feien 25 anys van dir que vinga aquest any.
0: Tornem a recordar a Veronique. Damunt és una dona.
1: Sí,
0: i toca molt
1: i està
0: piano.
1: Molt bé, sí. Toca
0: així,
1: molt bé, en serio.
0: Molt bé el piano. Estem escoltant la suite Spanish Brass, el primer moviment, Hola, Don Benito.
1: Que bo.
0: Esta Eixa part va guanyar el concurs.
1: Sí, el primer temps és el que va guanyar, però les altres cinc, les altres quatre...
0: Però eixes cinc sí. Són cada una, és un descomponent vostre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tu tens sí.

0: La cinquena. Sí, la del sí. Blues.
1: Bonnet Blues, sí, sí. Que m'agrada molt, eh? És molt heavy, però m'agrada molt. És una peça... A més, este tio Ernest, Ernesto Orinyac, és un saxofonista de jazz espectacular. Sí. I guanyar el concurs, com tu dius, a la millor fa 4 anys, no me'n recorde. I després, bueno, ens va agradar tant que vam dir... ostres, doncs molaria... Molaria que fora compositor resident i fa 2 anys, crec. No, l'any passat. No, l'any passat va ser el compositor. Això és Bonnet Blues, sí, exactament.
0: És que tu t'has posat el blues, és a dir, com si fores el
1: no sona molt a blues, ja t'ho dic ara, però i mira que hi és músic de jazz. Però és fotuda de...
0: De tocar.
1: Sí, per no dir de... Sí, molt difícil.
0: Doncs estàvem parlant del festival, dels concerts.
1: El tercer concert, el dijous, era el de, ja dic, el de Vive la France. I el divendres ja comencem amb els 2 concerts. A les 7:15 tindrem el concert del xaval que guanya, Gabriel, que guanya de Castro, que guanya el concurs de Benimodo, acompanyat per sa mare. I per la nit tenim el concert del Quintet de Spanish Brass. Mm-hmm. Tots els anys ens presentem o intentem presentar algo.
0: N'hi ha una novetat enguany, no?
1: A què te refereixes?
0: Que jo crec que ja en seu algo discogràfic.
1: Ah, sí, exactament, sí, això és el que anava a dir. O sigui, justament, este, com dic, cada festival intenta presentar algo. Este concert serà un dels propers treballs discogràfics del Quintet. Se diu Como el agua del río. És un concert que estrenarem a finals de l'any passat, que ja hem fet en Cádiz, Segovia i Madrid, i aquest any el presentem a Alzira. És un projecte... És prou heavy, perquè a nivell musical és tot, són 12 obres de 12 músic, 12 compositores espanyols.
0: Compositores?
1: Sí, 12 dones que han escrit 12 peces. Perquè allà, a Cádiz, al Festival de Música Espanyola de Cádiz, sí, n'hi ha un taller de, que aquest any complia... Bueno, l'any passat complia 20 anys.
0: Sí.
1: I aquest taller tots els anys convidava a una formació o a un solista per a que fera un concert i que diverses compositores escriguen per a aquesta formació o solista. L'any passat van tenir la sort de ser Spanish Brass el grup seleccionat per a fer aquest concert, i ens va agradar tantíssim la idea i les músiques que vam pensar que era un bon moment per a presentar-lo en societat així, en el nostre festival, i aprofitar i gravar el concert. I això mateix ho farem
0: això
1: ja.
0: Això me'l tens que passar, això sí, tinc que veure jo.
1: Sí, eixirà abans d'acabar l'any, segur, però clar, el tenim que gravar. Ja t'he dit que és música complicada, però...
0: Contemporània?
1: Sí, sí. Heavy metal. O sea, però molt ben feta, no? No tota la música contemporània, perquè moltes vegades tenim el prejuïde que la música contemporània no se pot sentir. No perquè no sigui audible, sinó perquè no interessa. I sí que interessa, no?
0: Sí.
1: I més el fet de que siguin 12 dones, jo crec que és molt, molt interessant i molt important. Llavors, això, presentarem en el concert del
0: divendres. Però hi ha un altre, crec, no?
1: Sí, aquest any hem fet ja el que t'estava... Volia comentar-te. En Brass Around, en febrer, farem el mateix... O sea, gravarem el concert que fèiem al festival a Torrent.
0: Sí.
1: El gravarem, era un projecte que tenim amb el cor de la Generalitat Valenciana. En ell, a més, també és música contemporània, o sigui, en 3 autors, Javier Costa, Juanjo Colomer i Salvador Brotons. I se, com jo crec que ja ho vaig explicar en un programa que vaig vindre fa uns mesos, tots els projectes se van coent,
0: sí, poquet a poquet,
1: i se també.
0: I així és el putxero, és més bo.
1: És bo. Hi ha que ficar os i carn, no solament os, que si no te gusta.
0: I poquet a poquet.
1: A fuego lento.
0: I la cassola, si la cous així poquet a poquet, després és més bona.
1: És més bona. Pues això és el que sempre hem fet. I en aquest projecte amb el cor de la Generalitat va ser a Xina. Perquè la primera obra que vam encarregar fa molts anys pel Festival de Música Religiosa de Cuenca, magnífica, de Juanjo Colomer, després Javier Costa ens va fer una altra peça que se va estrenar també en Alzira. Totes aquestes peces estan molt, molt relacionades amb Alzira, i després a Salvador Brotons es va escriure una peça més. Entonces, el que te deia, estos dos discos que presentarem aquest any han sigut, presentats o fets en els nostres festivals.
0: Doncs, és que en tu, una persona mai es cansa d'escoltar-te perquè hi tens una biblioteca. Estem escoltant ahir la suite de No, sí, la suïda de l'amor brujo.
1: Sí, exactament.
0: La suïda de l'amor brujo.
1: Esta es la peça.
0: T'has quedat aixinant-me i a veure si jo m'enganyo. Que sol que equivocar-me... No.

0: no, no, és que, estava pensant en Ernesto Arruinyac, perquè també era una suite.
1: Sí,
0: que,
1: sí, no, esta és la de Carlos.
0: Sona Amor de Brujos, sí.
1: Esta és la de Carlos.
0: La que ha fet Carlos Benito. I en estàvem en el concert de Japó.
1: Doncs comenceu després demà, el dimarts, comença les 2026, 25 anys, les noces de plata, d'argent, i... Quin és el repte més complicat? Abans d'anar, quin és el repte més complicat d'estes vals?
0: D'estes vals? Pues, que n'hi ha moltíssima gent, perquè sí, realment aquest any tenim molts mestres, 19 mestres, i això no és fàcil de gestionar, però jo estic segur que serà molt xulo i que la gent disfrutarà moltíssim.
1: Doncs moltes gràcies, Inda, per vindre.
0: Sols dir una coseta, que hem deixat el dissabte. El dissabte n'hi ha dos concerts més.
1: Ah!
0: Perdó. El dissabte...
1: És que no podem parlar.
0: El dissabte a tarda n'hi ha un concert d'un grup que es diu Insieme, sí, que és deu dels mestres, de Simeó Galduf, i va entorn a la figura de Jaume I. Es diu Recordant a Jaume I. I ve la nit, evidentment, és que si no ho diem, mos pegaran des d'Alzina.
1: La musical d'Alzina.
0: Fa el concert...
1: S'havien olvidat, perdó.
0: Fa el concert de clausura on participen alguns dels mestres.
1: Doncs moltes gràcies per haver vingut. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu sempre per donar resò al festival.

0: Esteu escoltant a un gran trompeta. El món de la trompeta està de dol. El passat 22 de juny es deixava Manuel López Torres, conegut afectuosament per a tots com Manolo López, una de les figures més estimades i respectades de la trompeta. La notícia ha causat una profunda commoció entre els alumnes, companys, professionals i aficionats que van tindre la sort de conèixer i aprendre de les seues classes. Al llarg de la seva trajectòria, Manolo López va destacar no sols com la seva qualitat artística com a intèrpret, sinó també per la seva vocació pedagògica i la seva generositat a l'hora de compartir coneixements amb diverses generacions de trompetistes. El seu llegat continuarà viu en els nombrosos músics que ell va formar i inspirar al llarg de la seva vida. Avui volem fer un xicotet homenatge perquè un altre dia vull que vinguin així familiars d'ell a parlar de la figura de Manolo, però ara parlarem en un nebot, en Víctor García, que també és trompetista i es pot parlar més que ningú de Manolo. Bon dia, Víctor.
1: Bon dia, Aima.
0: Bueno, les condolències de part de tot l'equip de Fem Banda a tota la família, perquè perdre una figura com Manolo sempre pues és diguem, dol en l'ànima. Manolo, com era, a distància curta, com era ton tio?
1: Pues mon tio era una persona molt plana. Podies parlar de qualsevol tema amb ell i era uno més en qualsevol conversació.
0: Sí. I, per exemple, ell, què destacaries? Quina qualitat d'ell, quin valor d'ell destacaries tu com un dels principals?
1: A veure, sobretot l'empatia que tenia en tots, sobretot en els alumnes, la seva generositat a l'hora de compartir totes les seves ensenyances i l'honestedat, que deia les coses com eren.
0: Correcte, correcte. Encara que igual no t'agradaren, però és la veritat, és així, i a partir d'ahí uno aprèn. Tu, quin és el primer record que a tu el ve a la ment de ton tio? Quin és el primer record d'ell?
1: Pues, a veure, jo no sabia que tenia un tio trompetista. Al ser de pobles diferents, pues, sí, jo l'havia vist, però no sabia que tocava la trompeta.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I donà la casualitat que en el poble vaig agarrar la trompeta.
0: Sí.
1: En la banda.
0: Perquè tu, Víctor, vius, ell és de Moixent.
1: Sí, ell és de Moixent, però tota la vida ha vingut en Sedaví.
0: Correcte.
1: I jo soc de l'Alcúdia.
0: Mm. Sí, sí, sí.
1: I entonces, pues, quan vaig agarrar la trompeta, ma mare me va dir que tenia un tio molt, molt conegut.

0: Que està molt conegut i que li cridaria perquè me vinguin a tocar.
1: Ah, molt bé.
0: Quan va venir a casa, pues, me vaig quedar bocabadat en el que fa la trompeta i tot el que me va explicar.
1: Jo també el vaig veure en un curs, jo no soc trompetista, però va vindre a un any que jo vaig estar ahir en la Vall d'Albaida, en l'escola, en la comarcal, i ell...
0: Sí.
1: Teníem molta relació en Miguel Ángel Bosca, que és de Miguel Ángel García,
0: sí, sí.
1: Bosca, que és de la Pobla, i alguna vegada hem coincidit. Tu quan es vas donar compte de la importància de lo gran que era com a trompetista ton tio? Perquè moltes vegades en la família coneguem músics, però no ens donem compte fins que tu vas per fora i el diuen, ostres, ton tio, ostres, Manolo López, no? Quan?
0: Aixina. A tots els que anava i me diuen que,
1: sí, sí, sí.
0: Que havia estudiat, que era meu mestre,
1: sí,
0: quan
1: sí,
0: dia
1: sí,
0: el seu nom, pues, tots el coneixien.
1: Yeah.
0: I m'aconsellaven que continuara en les seves ensenyances, que anava per bon camí.
1: Correcte. Quin creus que és el principal llegat que ha deixat ell com a trompetista en les noves generacions que n'hi ha de trompetistes? Perquè, per exemple, abans de telefonar-te tu, teníem així a Inda. Inda Bonet no és trompetista, però sí,
0: sí.
1: Teníem molta relació també,
0: sí, sí, sí.
1: En ton tio. Aleshores, quin és aquest llegat que ha deixat a les noves generacions?
0: Sobretot, els valors que ens ha transmès a nosaltres. I que és la manera que tenim a dia d'avui nosaltres de treballar amb els nostres alumnes. I per a l'evolució de la trompeta, jo crec que la seva manera d'enfocar la forma de tocar. Perdó.
1: Correcte, correcte.
0: Pues, perquè la manera de tocar és formar el so des de la impostació i l'ús de ressonadors.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I això no és
1: una
0: cosa que se treballa i que un mestre te puga guiar.
1: Sí, puguem dir...
0: D'aquesta forma.
1: Clar, puguem dir que està basat un poc en la manera del cant, no? Del cant d'impostar, d'obrir la gola. És una tècnica més novedosa dins de lo que seria el món del metall. Mira, aquesta peça que estem escoltant, i vull donar-te les gràcies per atendre'ns, aquesta peça que estem escoltant és una peça que s'anomena Capricho en trompeta.
0: Sí.
1: I crec que eres tu el que està tocant.
0: Exactament.
1: Jo, escoltant aquesta peça, vull donar-te les gràcies per atendre'ns. Vull que vinguem un altre, vingueu així a parlar de ton tio ja més temps, no? Perquè
0: sento
1: una cosa imprevista i de sobte, sí, esta setmana. Així que es donen les gràcies, Víctor. Un abraç a tota la família i ànims. Gracietes, Víctor.
0: Moltes gràcies.

Bé, i acabem de parlar en un nebot del gran mestre, del gran trompeta Manolo López, que tornem a escoltar ara en la peça El Degüello, interpretada per ixe gran trompetista Manolo López. I fins així el programa d'avui. Jo vull que passeu sempre molt bon diumenge, que gaudiu de la platja, de la piscina, del sol, però no en hores tempestuoses, com diríem, no cap al migdia, que sempre que eixiu, que es protegiu el cos, que s'hidrateu, que fa molta calor. I tot l'equip de Fem Banda, sempre vos donarem les gràcies per estar ahí cada cap de setmana. Tinc dos tècniques en este cap de setmana, he tingut dos tècniques, com són Patricia Valera i Maite Freitas, Lorena Alegre en producció a les xarxes Mar o Ima Santana, i jo així la veu davant del micro. Sempre vos donarem les gràcies, sempre vos donem les gràcies per estar ahí cada cap de setmana. Però tranquils i tranquil·les, que tornem la setmana que ve. Gaudiu de l'estiu, gaudiu de la llum i gaudiu de la vida. Fins la setmana que ve.

0: peu de carrer. Amb les nostres tradicions i les nostres festes. A Punt Ràdio. De tu a tu. Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
1: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
0: En A Punt Ràdio.
2: L'economia per a totes i tots.
3: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
2: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
4: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
2: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
5: Comença el dia en A Punt Ràdio amb l'última hora dels nostres pobles i ciutats. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'actualitat. Posem l'accent en tu.
6: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador.

0: Hola, què tal? Molt bon dia, amics de Montràdio, molt bon dia, amics de Fora de Cobertura. Benvinguts tots al millor còctel de societat, moda, cultura i oci de la Comunitat Valenciana en clau radiofònica. 28 de juny, últim Fora de Cobertura del mes de juny 2026. I arrenquem saludant els col·laboradors habituals. Jota González, com estàs?
1: Molt bon dia, Donís. Aquí estamos, un domingo más.
0: Molt bon dia, cavaller. Molt bon dia, Fernando Pena.
2: Pues muy buen día. Aquí con mucha energía para arrancar el día de hoy.
0: Has vingut enxufat, no, Fernando?
2: He venido cargado de energía, sí, sí.
0: Rubén Mayols, com estàs?
3: Molt bé, molt bon dia. De diumenge, eh? Molt bé, molt bé.
0: Molt bon dia, senyor Òscar Rueda.
4: Bon dia i molta calor. Massa, massa. Pa mi, massa.
0: Ja, així ens comencem?
4: Ens comencem així. A veure si jo sí que necessito recarregar-me. A veure si me recarreguen el programa.
0: Mare de Déu, senyor. Abans d'anar en els convidats, anem a fer repàs al sumari i comencem. Serà per arrencar la secció d'Òscar Rueda, nostra història en pintoletes, i parlarem del resum de les fogueres de Sant Joan i les festes de Sant Pere, que estem celebrant durant aquesta fi de setmana. Parlarem amb Lluís Planeig de segones residències i com està el mercat immobiliari. Molta curiositat per aquesta secció d'intel·ligència artificial i del repàs a la predicció del Mundial i les novetats en Rubén Mayols. Ja s'ha trencat alguna predicció per ahir, no?
3: N'hi ha hagut alguna sorpresa, però jo crec que per a tots, no sol esperar a ella.
0: Molt bé.
3: Ara veurem.
0: Anem a veure què passa. Això, a veure, una cosa és la IA, altra cosa és l'oràcul. Són coses distintes.
3: Correcte, correcte.
0: Molt bé, de psicologia i l'estrès de les minories, Fernando Pena.
2: Sí, exacto. Hoy es un día especial para todo el mundo y vamos a hablar del estrés de minorías y de cómo pertenecer a una minoría solo por eso puede generar, bueno, estrés y una dificultad psicológica y personal importante.
0: Curiós, la veritat, molt curiós. Acabarem la primera hora en el Pla Valencià del dia, en Carolina Aquilis, i a les 11 tindrem, com és habitual, l'informatiu de punt. A la tornada de l'informatiu parlarem de Libre, el musical de Nino.

Bravo per Melòmans, per tant, amb Víctor Lucas. I tindrem com a convidat especial a Jaume Costa, exfutbolista. Atenció, perquè també tindrem a Rafa Alarcón i parlarem de la previsió meteorològica de la

0: continuar la festa i les celebracions. Bueno, ahí destacar sobretot els primers premis, com sempre, no? En aquesta magnífica foguera de Florida Portage de Josué Beitia, Génesis, una foguera espectacular. En aquesta pugna, bueno, en la que hi havia moltes apostes, ahir no aplicarem la IA, no donar lloc a aplicar-la. Si, bueno, apuntava o bé Josué Beitia o bé Paco Torres en Mabel els Antigons en Corona Reina, que al final s'ha quedat en el segon premi. En qualsevol cas, magnífiques fogueres, també els de més premis, el tercer premi per a Diputació Renfe, per a Llongo, que ja s'havia fet en el Ninot Indultat. I la veritat és que és un goig sempre, la festa de les fogueres, en algunes coses molt pareguda a les falles, en altres molt distinta, en l'horatge també molt distint, en aquestes barraques i aquests racons a l'aire lliure, però sense carpa, sense protecció, perquè òbviament l'horatge que fa en Alacant en agost, en juny, no té res que veure en el que fa en València, la capital, i altres localitats en març. I no sols en Alacant, perquè hi ha altres poblacions de les quals ens oblidem una miqueta, que també celebren fogueres. Hi ha, per exemple, un barri en Elx, el barri del Raval, que planten una foguera, també se'n planten en Sant Vicent del Raspeig, només que en juliol, Sant Joan d'Alacant. Hi ha altres poblacions de la Costa Blanca, doncs des de Xàbia, Benidorm, fins a Guardamar, Torrevieja, i en una xicoteta curiositat, que també en un barri de Nules, en el Raval de Sant Joan, en la Plana Baixa, també planten fogueres de Sant Joan a l'estil de Cadafal satíric i artístic que es crema en aquestes dates.
1: Important, perquè la fogata o la foguera pràcticament tot arreu de la nostra geografia, no?
0: La nostra geografia, de moltes altres, ja ho comentarem la setmana passada. És una festa, podríem dir, universal, molt lligada al foc i en molts casos a l'aigua, encara que no sempre se celebra a la vora de la mar, no? I sí que és de veres que en el nostre territori ha alcançat aquesta excel·lència, anem a dir-ho així, no? O aquesta multiplicitat d'actes i de celebracions que fan que siga una festa única. I molt relacionat en la festa de Sant Pere. Si vols, passem ja a parlar de la segona part.
1: Molt relacionat,
0: és molt curiós. De fet, les fogueres de Sant Joan, en la seva concepció contemporània en Alacant, naixeren com un acte més dins de lo que en aquella època se dia les festes de Sant Joan i Sant Pere. Ves de veres que Sant Pere ha passat un poquet a segon pla. Sant Pere era pescador, ell pescava en la mar de Galilea.
1: Santa Bàrbara també esperava, no?
0: Santa Bàrbara... No. Però eixa té altres connotes.
1: Res que volen les tronades, no?
0: En les tronades sí, home, clar.
1: No, vull dir, Sant Pere i Sant Joan, res que volen les tronades.
0: Bueno, la qüestió és que...
1: Les tronades prenen en falles, no?
0: No, però això són altres tipus de tronades. No? Ahí Santa Bàrbara té poc que dir. Sant Pere era pescador. També és, posterioritat, com va ser el primer bisbe de Roma, que és tant com dir el primer papa, també se'l considerava pescador d'ànimes o d'ànimes que adoptaven la nova religió cristiana. I és sobretot un sant que les confraries de pescadors el tenen com a advocació principal. I, de fet, les principals poblacions de la Comunitat Valenciana on se celebra de manera singular la festa de Sant Pere solen estar en la costa o relacionades en la pesca. Podem parlar, si vols, d'algunes d'elles.
1: En Catarroja s'ha fet el
0: sopar. Ja sabia jo, ja.
1: Home, clar que sí. El sopar de pescadors s'ha fet i se celebra Sant Pere esta fi de setmana.
0: Clar, Catarroja no té mar, però sí que té albufera.
1: Té albufera, home.
0: I, efectivament, en Catarroja, que és un dels llocs on se celebra d'una manera singular la festa de Sant Pere, se fa una romeria de Sant Pere al port i fins a l'albufera se beneixen les aigües de l'albufera. De fet, la mateixa efigie de Sant Pere va en una barca, la que es trau en Provesó. Per tant, és molt clar el vincul en la comunitat de pescadors de Catarroja, en el port de Catarroja, que està al final del barranc i ja en connexió en l'albufera, i en el posterior dia del gos, que tu també coneixeràs, que és, diguem, el dia de més festa, on se fa paelles, disfraços, discomòbil, i pobalaes, que és un dia més lúdic al costat de la Provesó. Si hi ha una població que per excel·lència celebra les festes de Sant Pere és el Grau de Castelló. El Grau de Castelló fa unes festes espectaculars en Sant Pere com a centre. Òbviament el dia gran és el dia de Sant Pere, el dia 29 de juny, que se fa per la matí la missa major, per la vespera l'ofrena de flors a Sant Pere i la provesó marítima. Però són unes festes que duren fins al 5 de juliol i que tenen de tot. Tenen cantaes, tenen bous, òbviament...

0: està el nomenament de les reines. Se fa també una foguera de Sant Joan el dia 23 de juny, curiosament, per això t'he dit que són, clar, són dos dates que estan molt prop i que d'alguna manera pues, en moltes poblacions tenen certa relació una en l'altra. Se fa una foguera de Sant Joan en el parc de la Panderola. La Panderola era ese mític tren que recorria pues, les terres de Castelló, no? I que li dient la Panderola perquè era un tren molt, molt xicotet, no? I que anava pintat de negre per entre els camps. Carres engalanats, mascletes, despertades, en fi, pues una completa celebració en el Grau de Castelló dedicat tot aquest calendari d'activitats a Sant Pere. Hi ha altres poblacions com Orpesa, l'illa de Tabarca, altres poblacions marítimes, alguna també de l'interior com Moixent, que té a Sant Pere com a sant patró des de fa molts segles. I hi ha una anècdota singular, per a que vegem tots quina és la relació entre Sant Pere, Sant Joan, les fogueres i les falles, que és el cas d'Elda. En Elda se celebren falles, en l'actualitat les falles d'Elda, de manera curiosa, se celebren en setembre, però es començaren celebrant-se en juny. Es començaren celebrant-se quan acabaven les fogueres de Sant Joan en la capital, en Alacant. Teòricament estaven dedicades a Sant Joan, però igual que fan algunes poblacions de la contorna de València, que s'esperen a que acaben les falles en la capital per a fer les seues en els seus pobles, en Elda passava el mateix. La primera falla se planta en 1929, però se cremava el dia de Sant Pere, el dia 29 de juny.
1: Home, així, la motivació d'algunes localitats de la província de València a fer-ho a posteriori de la setmana oficial fallera del Cap i Casal i de la majoria de pobles venia a donar per els músics, no?
0: Especialment per els músics, perquè tenien que desplaçar-se a la capital, efectivament, en el qual pues, el poble se quedava sense músics per a fer festa. Sí, també hi ha un component de que, bueno, pots tindre doble festa, primer la passes en la capital i a continuació la tens en el teu poble i part dels visitants que està absorbint la capital pues, poden anar al poble, en el qual pues, bueno, és un, diguem, un mètode que té certa aplicació en algunes localitats. Elda es comença a Xina, quan acaba la Guerra Civil, pues, ja se li digué de manera oficial a la festa Falles de Sant Pere. I així n'ha continuat durant un temps, però en 1973 hi hagué un succés, ara m'ha dit-ho així, luctuós. Les falles de Sant Pere d'Elda se treien professor a Sant Pere. Una imatge que està en la iglesia de Santa Anna. Pues, bueno, en 1973, a l'anar a alçar el patró en les Andes per atraure'l fora de la iglesia, pues, vos imagineu què passà.
1: Que no estava.
0: No.
1: Ah,
0: que s'escaigui a terra.
1: Ai, va!
0: S'escaigui a terra, se trencà, se feu a trossos, se va fer xas, que diem.
1: Mare de Déu.
0: Clar, això pues, causa una fonda commoció en tota la localitat, singularment en el retor, que pues, ja digué que s'havia acabat la professó de Sant Pere i que ja no se feien mai més.
1: Ai, va!
0: Això durant un temps ha sigut tema de tabú, no? És una qüestió... Pues bueno, i més en aquells temps, estàvem encara en l'època, no estàvem en democràcia encara, estàvem al final de la dictadura. Bueno, ahí se crea un cert mal rotllo, hi ha llegendes addicionals que no anem a contar perquè mai sabem si són veritat o no, però la bona qüestió és que entre això i que hi havia certa decadència en la festa de les falles, en 1977 és quan se decidí traslladar-les al mes de setembre. Vale? I això, pues, clar, hi ha... dir falles de Sant Pere quan havia hagut aquest problema, quan realment Sant Pere ja no se podia treure un professor i estava un poquet en entredit tot, pues se passaren a setembre. Posteriorment ja s'acaba d'acoplar el santoral i ara estan dedicades a Sant Crispí i Sant Crispinià, que són els patrons dels sabaters. Elda és la ciutat sabatera per excel·lència. I, bueno, i Elda ha tingut aquesta continuïtat en les seues falles en setembre. No anem a dir que només per això, perquè també és de veres que va influir que el dia de Sant Pere, que estava marcat com a festiu en el calendari laboral, deixà de ser-ho en aquests anys també. Era també una altra pèrdua d'un al·licient més per a que les falles se celebraren o se cremaren el 29 de juny. I bueno, pues és una curiosa història de com Sant Pere pues, tingué pues, una pujada i una caiguda, mai millor dit, i sense, òbviament, ofendre sentiments de ningú en eixes falles d'Elda que en l'actualitat se celebren en setembre però que durant un temps estigueren dedicades a Sant Pere.
1: Curiositat màxima. Has dit que del 73 al 77 sense falles.
0: Se feren falles, se plantaren molt poquetes. Ahí, de fet, bueno, aguantaren el tipus algunes que avui són les falles més importants, com per exemple la falla del Huerto, que se funda el mateix any 73, o Huerta Nueva, l'any 74, junta la falla Fraternidad, que ja se plantava en anterioritat. La falla Fraternidad, a més, se planta en un barri que és la frontera entre Elda i Petrer. I aquestes falles, d'alguna manera, aguantaren el tipus aquests anys, no deixaren de plantar-se, és a dir, no se pot dir que desaparegueren les falles d'Elda en ningú moment, però sí que estigueren un poquet en hores baixes.
1: No saben, sí.
0: En hores baixes, i l'any 77, i aquest canvi de dates sí que supongué, no deixaven d'estar molt prop de les fogueres de Sant Joan, el qual també era un inconvenient, no?, d'Alacant. I a partir d'aquest any, pues, ja l'any 77, se plantaren 7 falles en Elda. Bueno, fins a l'actualitat, pues, que és una festa molt, molt curiosa, sobretot per la data, que els que tenim mono de Festes del Foc mos ve molt bé, perquè anem a Elda. Actualment se fa normalment la tercera fi de setmana de setembre, que és un moment que no hi ha altres celebracions pròximes. La més pròxima sol ser les festes patronals a la Mare de Déu, que se fan en molts pobles.
1: Sant Miquel.
0: Bueno, i Sant Miquel, en Llíria, que me perdonen els llirians.
1: I en Catarroja.
0: I en Catarroja. Bueno, però són celebracions que no són a un nivell general valencià, això sí que convindràs en mi que és aixina. I és un bon moment també per a que en Elda pues, celebren les seues falles en tot l'esplendor. I sempre una miqueta de pique en els moros i cristians, no?, que són les dues grans festes d'Elda, junta a les festes patronals. En Elda, com en totes les poblacions valencianes, hi ha festa quasi tots els mesos de l'any. I, bueno, i en eixa anècdota, no?, de que Sant Pere pues, tingué el seu granet d'arena en la conformació de les falles d'Elda, que ara ja no estan dedicades a Sant Pere.
1: Òscar Roda, moltes gràcies.
0: Gràcies.
1: Entre Sant Pere i Sant Joan hem arrencat Fora de Cobertura.
2: Fora de Cobertura, Donís Salvador.
1: Lluís Planeig, vocal de la Junta de Govern de l'Associació de Professionals Immobiliaris de València. Lluís, com estàs?
3: Bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, molt bon dia, molt bé. I amb moltes ganes també de parlar de segones residències i de mercat immobiliari, perquè està la cosa també divertida, no?
3: A veure, estem en un moment en el qual tot el que és la vivenda està molt de moda, és a dir, perquè la gent està patint una necessitat i una mancància de la vivenda com a tal.
1: I està de moda també perquè tot el món té la mania de tindre una vivenda, no?
3: I de viure.
1: I de viure.
3: I de viure, o de malviure, no? Però en aquest aspecte. Però sí, estem en un moment de mercat que els preus estan molt alts. Estem pràcticament en preus del 2008, és a dir, també hi ha que tenir en compte que els preus estos en concret, si apliques la inflació dels últims anys, encara estarien un 30% per baix, però estem en un moment molt alt.
1: Estem per baix de preus de 2008.
3: Ah, val, sí. Estem a l'altura, sí, estem a l'altura.
1: Però parlem de, quan parlem de 2008, te refereixes a abans de la crisi?
3: Abans de la, de la bambolla que va reventar, en el tema financer com a tal, sí.
1: Val, sí, però la cosa puja d'una manera que jo no diria que estem ara... No sé, des de la ignorància, jo sempre me corregixes, però jo no diria que estem en un preu baix, sinó que en aquell moment estem en un preu molt alt, no? O tot un poc?
3: Tot un poc. És a dir, en aquell moment estàvem en un preu molt alt, sobretot per al poder adquisitiu, perquè per això hi ha que tindre en compte diverses variables. És a dir, les dades no es poden agafar mensualment, sinó que es tenen que calcular o anualment o trimestralment per a veure el comportament del mercat immobiliari com a tal. Val? En aquest aspecte, en el 2008, el preu, conforme a el que es cobrava en el 2008, era altíssim. Ara també. Ara també, però també hi ha una diferència ben forta, el que és el lloguer, perquè el lloguer sí que està a uns nivells molt alts conforme la renta per càpita que pot haver, per exemple, a la província de València, i ja que tenen en compte que el preu de vivenda està tenint uns increments superiors al 10%, en concret a la província està al 13% i al 14% a la capital, que això és insostenible, és a dir, a dia d'avui és un creixement més menys del 5% anual, és un comportament normal del mercat, tot l'altre és anormal.
1: De quina manera va la tendència del mercat? És a dir, a l'alça, a la baixa, haguem d'esperar, haguem de comprar ràpidament?
3: Tot depèn de les teves circumstàncies, és a dir, cadascú té que veure no conforme al mercat, sinó, sinó la seva forma de vida, com té que fer, o bé llogar, o bé adquirir, o el que tinga que fer.
1: O sigui, la tendència no deu de condicionar-nos, no?
3: Mai. Per exemple, si ho ven i compra al mateix temps per una millora de vivenda, o perquè necessita més habitacions, o qualsevol cosa, pues en un moment donat, si un vens car, compres car, pues bé. És a dir, queda tot per l'aire, no? En aquest aspecte, queda controlat. Ara, també hi ha que tindre en compte que el que és en la Comunitat Valenciana, i en concret en la província de València, hi ha un increment molt fort de la població. És a dir, l'últim any ha hagut un increment de 44.000 persones, que això, si ho traslades a hogars, perquè això no és gent que prové de la bienatalitat, sinó que ve, pues, perquè ve de fora o fins i tot del territori espanyol. La conversió que hi ha és de 2,5 persones per vivenda. En aquest aspecte se necessita molta més vivenda a l'hora de tindre aquesta gent la necessitat de vivenda que té.
1: De quina manera afecta això a les segones residències?
3: A les segones residències, pues, per començar, hi ha que tindre en compte que quan estem en un moment en el qual els preus estan més alts que la mitja, la gent ten a adquirir la segona residència com a primera vivenda, o bé n'hi ha menys gent que adquirís la segona residència com a tal. N'hi ha que tindre en compte que el volum de compraventes que tenim de persones estrangeres ha canviat en els últims trimestres del 14,4 al 12,2. En Alacant és un 40%. Clar, això és el que denota que n'hi ha una segona residència que està ocupant gent de fora. Ara, també hi ha que tindre en compte que moltes de les segones residències estan heredant-se o bé és de gent que té més de 45 anys o que busca, per exemple, o bé a la platja, o bé a l'interior, zones no urbanitzables, el que tothom coneguem com a rústic, i que adquireixen aquesta segona residència a un preu més econòmic com a tal.
1: Però que a voltes se converteix en primera residència, no?
3: Sí, de fet, si cadascú ja pot veure les urbanitzacions un poc que passen de lo que és de l'àrea metropolitana, d'aquelles zones on veies en hivern totes les llums apagades, ja comences a veure cada vegada més que la gent ja no pot sostindre el que són dos vivendes i opta o bé per eixir-se al camp o bé per anar a la platja.
1: Mercat de segones residències. Lluís, parlem de preus, eh? Segones residències, preus alts, preus baixos, en quin punt estem ara mateix?
3: Pues tot depèn del punt de partida que vulguis tindre en aquest aspecte. És a dir, la segona residència continua en preus molt alts, sobretot a les zones costeres com a tal. És a dir, per exemple, el Cabanyal és una zona que ha estat molt adquirida per persones estrangeres, sobretot francesos, belgues i dels Països Baixos, per ficar un exemple. I estan disposats a pagar un preu més alt que el que estem disposats a pagar a dia d'avui. Per tant, els preus en segona residència continuen molt alts.
1: I si anem a zones de platja, pues, jo què sé, te parlo de tot el litoral, ninguna en concret, val?
3: Si parlem del litoral com a tal, estan preus alts. Si te'n vas al litoral més cap a Alacant, ahir sí que el preu s'ha disparat completament. De fet, l'adquisició en Alacant era un 40%, un 15% aproximadament en Castelló i un 12,2% per estrangers en el litoral valencià. Ara, hi ha que tindre en compte que, sobretot, la gent que està adquirint la segona residència és gent estrangera. És a dir, el típic jubilat que ve dels països nòrdics i que vol tindre...
1: Me retiro
3: a la caloreta, no?, en aquest aspecte, i estar a gust. També hi ha que tindre en compte que les economies de països com Alemanya, com a França i demés, no estan tinguent el mateix comportament que el que és l'economia espanyola com a tal. Per tant, això pronostica que la segona residència serà menys adquirida per aquesta gent que ve de fora.
1: Sobre les zones rústiques, perquè les has nomenat i sí, me produeixen certa curiositat. Una zona rústica, pareix que quan parles d'una casa en una zona rústica te la vagin a tirar a terra perquè no se pot edificar, o sí que se pot però té unes altres condicions. Què passa així?
3: Així n'hi ha dos aspectes. Un seria l'aspecte tècnic i un altre seria l'aspecte emocional. La zona rústica és aquella que prové dels anys 80, 70, on se construïa, sobretot, a més, és curiós, perquè en les zones rústiques, si t'ho dones compte, la majoria de les parcel·les tenen la mida d'una faneca, 800 i pico, i és la unitat de mesura a l'hora de parcel·lar com a tal. I són construccions que estan fora d'ordenació, que són construccions il·legals. Aquella que se feia a la gent en tot l'esforç, i que, lògicament, no estan en zones urbanitzades on tinguin alcantarillat, aigua potable i demés. Tot això a Europa, en una directiva que hem assumit des d'Espanya, està per llevar-ho com a tal. Te ho poden tirar? No. És a dir, per norma general, tu quan tens una vivenda que ja ha prescrit el que és la sanció urbanística, que serien totes aquelles que són anteriors a l'any 2010, no te la poden tirar. Ara, també és veritat que no pots fer res, no pots reformar, no pots demanar cèdula d'habitabilitat, però com a tal, el preu és molt més econòmic i dona una eixida a tota aquella gent que vol, per exemple, un xalet en parcel·leta i que no vol gastar-se tants diners.
1: Però, clar, si no pots reformar, no pots adequar ninguna comoditat, no pots reformar ni reforma menor, ni, no sé, ni la cuina o el baño...
3: Sí, el que tu pots fer en aquest moment són meres reformes d'adequació, és a dir, per a mantindre-ho com a tal, no? Però tu no pots ampliar una habitació, tu no pots fer una piscina, tu no pots fer moltíssimes coses, perquè és que, a més, després del 2010... totes aquelles construccions il·legals en zona no urbanitzable, el que coneguin com a rústica, són imprescriptibles, per tant, tenen sanció i derribo.
1: Ahí sí que caus.
3: Ahí sí que caus. Per això, aquella gent que adquirís una vivenda més econòmica en una zona rústica, té que comprendre què és el que compra. Per tant, no és tant com una inversió financera, sinó com una inversió emocional o de necessitat de vivenda en unes característiques com a tal.
1: Però si és anterior a 2010, mos podem fer avant, no?
3: Mos podem fer avant, i si la construcció és anterior a l'any 82, per norma general, se pot fer el que és una declaració d'obra nova per antiguitat i fins i tot que aquesta casa, si no consta, incluir-la en el registre de la propietat, encara que siga fora d'ordenació.
1: ¿Y podría convertirse en una casa sobre la que poder actuar en reformes, etcétera?
3: Reformes mínimes de manteniment únicament, i mai se sap si en algun moment les zones no urbanitzables o el que es diu el rústic comú o el rústic protegit, si en algun moment hi ha el típic famós PAI que escoltaven, que és un programa d'actuació integrada on se dota de serveis a aquesta zona, però té que ser tot un projecte del Pla General d'Ordenació Urbana. Per tant, per norma general, que adquirís una vivenda rústica, sap que està adquirint una vivenda fora d'ordenació, que té uns drets consolidats i que si la lleven la llum, com no té cèdula d'habitabilitat, no li la poden tornar a ficar.
1: Lluís, per anar concloent, la vostra valoració del mercat immobiliari, de l'Associació de Professionals Immobiliaris, en aquest moment quina és?
3: Doncs, com hem començat parlant, que les dades n'hi ha que veure-les no mensualment, perquè sinó trimestralment, sí que és cert que portem tres trimestres, en concret en la província de València, en el qual el número de compraventes està baixant. Què vol dir? Sobretot a les capitals, als nuclis. És a dir, el preu ha pujat tant on la renta mitja per càpita està en 21.000 euros bruts, i, lògicament, la gent no està podent adquirir o llogar aquestes vivendes. Què és el que passa? Que aquesta gent desisteix del mercat a l'hora d'adquirir. Això baixa el número de compraventes, i quan això se produeix durant 3 a 5 trimestres, el preu pot baixar. Què té, eh?
1: De 3 a 5, si portem 3...
3: Portem 3.
1: Faltarien 6 mesos, mig anyet, no? Per a veure resultats.
3: Per a veure canvis.
1: Però canvis sí. Més clars, no? Perquè inclús ja podem veure per ahir alguna coseta que algú està dient vaig a baixar un poquet el preu perquè...
3: Sí, a veure, si la gent tu veus els portals immobiliaris, per exemple, és a dir, si la gent s'afardeja en els portals, sempre veurà que comença a haver preus que van a la baixa. I això té una conseqüència principal, i és que, per norma general, quan estem en un moment on la vivenda està pujant tant de preu, la gent fica el preu en una expectativa major de la que s'està venent.
1: Sempre.
3: Sempre. I això és... Tu fico per si de cas, no? Claro. I a partir d'ahí...
1: És quan... A temps de baixar sempre estem, no?
3: Sempre estem. Eixa frase és única, eh? En aquest aspecte.
1: Molt valenciana.
3: Però, de totes formes, sí que està donant-se que n'hi ha una diferència entre el preu de transacció i de publicitat del 15 al 20%. Per tant, tot allò que veiem en publicitat no té per què ser el preu de mercat que s'està venent-se.
1: Lluís Planeig, vocal de la Junta de Govern de l'Associació de Professionals Immobiliaris de València, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en Fora de Cobertura.
3: Gràcies a tu.
1: Un plaer. Anem a fer una breu pausa publicitària i tornem ràpidament en més Fora de Cobertura.
4: Som a punt.
5: València celebra el 140 aniversari del Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València, el concurs de bandes més antic del món. A partir del 21 de juny ho celebrarem amb performance, concerts, tallers i taules redones. I del 15 al 19 de juliol, bandes valencianes, nacionals i internacionals competiran en el Palau de la Música.
6: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
9: De tu a tu.
2: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: No sé si sou dels que varen interrompre la seva son o la seva nit del divendres per a bueno, la selecció. Jo sí. González?
10: Yo solo aguanté la primera parte, Donís. Al descanso me fui a dormir.
1: ¿Fernando Pena?
11: Yo entiendo de fútbol que se juega con una pelota. Fin.
1: Rubén, ¿tú puedes ser dicho?
12: A mí me pilla treballando. Y sin que yo no tengo que tener ningún descanso.
0: Nosotros hacemos la clausura de discursos de los Ratpenat. Estaba cansado y estaba dormiendo más a gusto que la mar.
3: Yo venía de las festas de Benetúser. Venía de las festas de Benetúser y el meu fill es un futboler nato y nos va a tocar ver cómo le pegaba una paliza física a Uruguay español.
10: Una paliza física. ¿Tú lo has dicho?
1: Vale, sí, era... O sigui, futbol com a deport de contacte, no?
3: Correcte.
1: En este cas. Però bé, des de Fora de Cobertura, l'altra cara del Mundial. Rubén, la IA va fer unes prediccions a les que ens vam acollir, però algunes coses estan complint, altres no...
12: Exacte, avui anem a veure quina part d'aquesta predicció s'està complint de moment i en quina ha fallat. I és que pues, dels 32 països que passen de la fase de grups, no ha tret una nota mala, crec jo, perquè ha acertat 26 d'aquests 32. O sigui, no està tan mal, no està tan mal. De fet, ha fallat en 6 que han sigut eliminats, que han sigut Uruguai, Corea del Sur, Turquia, República Txeca, Escòcia i Argèlia. Que, bueno, pues, la intel·ligència artificial se va pensar que tenien possibilitats, però que finalment, durant aquesta fase de grups, pues, no han aconseguit els
1: resultats. Ningú pensava que passaria Cabo Verde i Uruguai.
12: No? Exacte.
1: Este és un
12: Cabo Verde és una gran sorpresa. De fet, li toca a Cabo Verde contra Argentina i molta gent diu que justament aquest tipus d'equip contra Argentina pues, potser té alguna possibilitat. Jo la veritat que d'això no entenc massa. Tot el que té que veure en el futbol ho deixa...
1: Estarem pendents a punta a punta, a veure què diuen els experts.
12: Segur que això s'entén més que jo.
1: Molt bé, però què passa sobre les grans sorpreses del Mundial? Tal, perquè diuen que Chapó no va estar ahí, no?
12: Sí, de fet, a Chapó li toca contra Brasil.
10: Wow.
12: I pot ser, com ja havia aventurat la intel·ligència artificial, una gran sorpresa, si guanya. I no només tenim una sorpresa en quant a les seleccions que han passat, sinó també de com queda el quadre final, de com queda en el que siguen els brackets, i és que la final que havia predit la intel·ligència artificial, que era Espanya-França, ja no se pot. Ja no és possible.
1: No se pot donar.
12: El cruce seria en semifinals, i si Espanya-França. I, bueno, pues, ja és algo que ja s'estem aventurant en un terreny desconegut. Aixina que pues, la nova, diguem, predicció que donaría sería o B, España, si pasa a semifinales contra Argentina.
10: Wow.
12: En lo que sería una final más que épica, pensé yo.
10: Sería tremendo, vamos.
1: Sería, la IA diría que sería España-Argentina semifinales.
12: Adi, bueno, me equivoco.
10: Final.
1: En la final.
12: Claro, ha dicho, bueno, me he equivocado.
11: Lo siento mucho.
12: Ahora se queda.
11: No va a volver a ocurrir.
12: Yo como la IA, cuando se equivoca. Ay.
11: Tienes razón, lo siento mucho.
12: Tienes razón, lo siento mucho.
1: ¿Habéis visto ese meme de. Digo, hola IA, esta seta es comestible? Digo, sí, es comestible. Total, que se la mincha.
12: Se mor.
1: Y digo, ah, tienes razón, no era comestible.
12: No era comestible, efectivamente, me había equivocado. Y bueno, pues...

0: Esperem que a la selecció li vagi molt bé en aquesta fase final del Mundial i que se pugui complir la predicció que havia donat en un principi, i era que Espanya guanyava el Mundial. Però no només això, sinó que també en el món de la intel·ligència artificial n'hi ha una notícia molt sonada que està venint, i és una notícia d'espionatge.
1: Perdona?
0: Un espionatge...
1: Perdona?
0: Una furtada ahí que han intentat fer. Si te dic Alibaba...
1: Sí, home, és un xagant del shipping, no? De,
0: correcte.
1: De les ventes
0: per internet. Però jo també, en el gènere literari,
2: home,
0: ah, bueno, sí, venia home, acompanyat de 40...
2: De 40 lladres.
1: Sí, a veure, jo pensava que era, parlem de l'actualitat.
0: Pues també, també. Efectivament, l'empresa Alibaba ha sigut acusada per part de l'empresa Anthropic d'haver realitzat un atac de destil·lació. Què vol dir això? Perquè la destil·lació, jo sé que n'hi ha...
2: Destil·lació sona a licor, no?
0: N'hi ha molt aficionat a la destil·lació, però sí, però no és el que vosaltres penseu. Se trata de, per a saber com pensa un model, de fer-li moltes preguntes a aquest model i poder recabar les respostes per a ajustar paràmetres i poder pensar com ell. O sigui, tenint un model inferior, entrenar-lo contra un model superior. I en aquest cas, l'empresa Alibaba està acusada d'haver creat 25.000 comptes fraudulents per a fer més de 28 milions de consultes a un model d'Anthropic. Recordem que Anthropic és una empresa nord-americana, d'Estats Units, i Alibaba és una empresa xina. Entonces jo, per exemple, si a Donís li faig 28 milions de preguntes, pues és molt possible que al final me faig una idea de com pensa,
2: diga...
0: de com me va contestar. A
2: la, I te
0: a
2: la diga el PIN de la targeta de crèdit.
0: Clar, clar.
1: Bueno, ahí tenia que rodar un poco més, però...
0: Clar, i és una tècnica, pues que és una tècnica que és lícita sempre i quan els models siguen teus, però clar, contra un model rival, pues és algo que ja han ficat el crit en el cel. I, de fet, això arriba en un moment que no sé si se'n recordeu de que la Casa Blanca, el govern dels Estats Units, ha restringit l'accés a les intel·ligències artificials més potents per part de gent que siga de fora dels Estats Units.
1: Sí, això n'hi haurà que parlar, no? Perquè se va quedar a Xina?
0: N'hi haurà que veure perquè, de moment, s'han juntat Anthropic, Google i OpenAI, que són les tres majors empreses estadounidenses d'Estats Units, que tenen aquesta tecnologia, que estan desenvolupant l'intel·ligència artificial per a compartir datos de qui, d'on les estan arribant les consultes, de si n'hi ha, de repente, counters d'una determinada, diguem, localització.
1: IP, no?
0: Sí, IP o de, se pot fer d'altres formes, d'una determinada localització que són sospitoses d'estar traient informació per a millorar un model que no és seu. Clar, què passa? Pues que si, per exemple, en tot el que costa en quant a electricitat, en quant a nivell de computació i en quant a recursos, entrenar un model, pues no està ben vist que de repente arribi algú i se te copie fent-te 28 milions de preguntes.
1: Està clar. En aquest aspecte, perquè si Estats Units capa l'accés de qualsevol país estranger a eixa IA o a eixa tecnologia, hi ha una altra tecnologia molt potent, que és l'asiàtica o la Xina, en particular.
0: Correcte.
1: Per tant, a veure, així...
0: Ahí n'hi ha un dilema.
1: Sí, però la història és fàcil. Si tu no me la dones i l'altre me la dona, vaig agarrar l'altre.
0: Clar.
1: Per tant, l'altre se va fer més potent que la teua. No sé, ahí te lo dejo, Trump.
0: Van a tindre més clients, correcte, i van a aprofitar, pues, poden tindre més benefici a la llarga. N'hi ha que veure com se juga aquest partit i estarem molt atents. De moment jo li he preguntat a la intel·ligència artificial xina i m'ha dit que Xina va guanyar el Mundial, la Xina, que de moment pues, encara no està al nivell de...
1: Jo li he preguntat també sobre lo de les setes comestibles i m'ha dit que totes són comestibles, però el manco una volta.
0: Pues així és que...
1: Ves al país. Sí. Gràcies, Rubén Mayol.
0: Moltes gràcies.
1: Seguim en Fora de Cobertura.
3: Estàs escoltant Fora de Cobertura. Donís Salvador.
1: Parlàvem de l'estrès de les minories i jo pregunte, Fernando Pena, eixa minoria que pensava que, bueno, que Uruguai anava a passar a quarts de final, que, a octaus,
4: Pues no te sabría responder mucho, porque como decía, estrés, ¿no? Yo de fútbol cero, entonces...
1: Pero de psicología, sí.
4: De psicología un poquito, entonces por eso os he querido traer hoy este tema, ¿no? El estrés de minorías. Hoy, como sabéis, se celebra no solo en Valencia, en España, sino en una buena parte del mundo el Día del Orgullo LGTBI, y una de las cosas que están asociadas desde un punto de vista casi histórico con las minorías, no solo con esta, sino con cualquier minoría, es algo que en psicología llamamos el estrés de minorías. Por eso quería hoy hablaros un poco de esta tendencia psicológica que tenemos los humanos, las personas, a hacer una serie de cosas que hacen a veces sufrir a otras personas sin mucha necesidad de hacerlas sufrir, obviamente, ¿no?

0: Sona a Punt Ràdio, de tu a tu.
1: Presentador de la Safor.
2: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
1: Gemma Juan. Animal de companyia.
2: La ràdio.
3: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia.
4: La vesprada de Punt, on tot pot passar.
0: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
5: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: otra vez una rutina igual, porque si no yo me volvía loco después de 20 años, 15 de carrera, o 20 años, 20 y pico años haciendo todos los días lo mismo. Hacer ahora de repente no sé qué hacer, yo me creo una ansiedad importante. Y, pero es verdad que volver otra vez a hacer unas pretemporadas como las que hacía en la época de Marcelino o en la época del Mallorca es impensable ahora.
1: Una última pregunta per a Jaume Costa del Consell d'Experts de Fora de Cobertura.
2: Bon dia, Jaume. ¿Cuántas pilotes has encalado en toda tu vida?
0: Muchísimas, sobre todo en el colegio. He encalado muchas, muchas. Y sigo encalando porque en casa pues tengo un jardín donde juego con mi hijo ahora, que va a cumplir ahora 14 en agosto. Y es verdad que ahora las encala él más. El vecino está harto, encima es amigo de mi padre, el vecino.
1: Ah, pues.
0: Y muchas veces llamo a mi padre y le digo, oye, tío, llámale porque tengo, pues,
1: creo que 7 balones ahí.
0: 5 o 6 balones y ahora no me queda ninguno. Me quedan los 2 de baloncesto, que no jugamos al baloncesto. Y mi hijo cada vez las encala más. Está siguiendo mis pasos, porque yo de pequeño también las encalaba.
1: ¿A punto maneras?
0: Mi hijo está ahora en cracks, pero yo creo que va a tirar por otro lado. Yo creo que quiero que estudie y que haga las cosas bien, porque es muy complicado. El mundo del fútbol es muy complicado, no sé si quiero volver a vivirlo y no sé si estoy dispuesto, aunque será su responsabilidad y será su decisión, si le llega la oportunidad, pero no sé si quiero que él viva todo lo que he vivido yo, porque es muy duro.
1: No se aporta mal el Consell d'Experts, ¿no?
0: No, es más, yo creo que son los mejores.
1: Un aplaudiment para ellos, por favor. Sí, un aplaudiment para
0: ellos. Esta entrevista por ahora han sido los mejores.
1: Desde luego que sí. Siempre, siempre lo son. Anem a veure si la setmana que ve vas a continuar encalant balons des del jardí o no. Lluís Obiols, com estàs?
3: Home, això no depèn de l'oratge. Home, això no depèn de
1: l'oratge. Dependrà si xua o no xua en el jardí.
3: Sí, no. Jugar... és difícil, ara, jugar al jardí, perquè... Clar, hem passat de calor molt sec, hem passat de temperatures molt altes a temperatures més baixes, però amb molta humitat. Per exemple, ara mateix teníem una temperatura de 28 graus, que està prou bé, a Moncofa, a la plana baixa, però amb humitats del 80%, amb la qual cosa, jo no sé si a l'hora de jugar és millor els 28 graus amb un 80%, o, per exemple, els 33 graus de Sorita, però només amb un 28% d'humitat. Per tant, jo diria que sempre és millor jugar amb calor seca, no?
0: Yo creo que sí.
4: Si no te chopes.
0: Al final, toda la gente... Hace 2 semanas tuve a unos amigos madrileños y se morían aquí. Luego yo me fui a Albacete y allí estábamos en verano a 30 y pico grados y te quema. Pero es verdad que entrenando, pues al no sudar tanto, al no haber tanta humedad, pues se lleva muchísimo mejor. Pero yo creo que en cualquier caso las dos son complicadas y no es propenso para ir al jardín, clar, a estas horas.
3: No, però amb el tema de suar suem igual. El que passa que com que hi ha poca humitat, la suor s'evapora.
0: Eso es.
3: I això és el que provoca que nosaltres ens refrigerem. De fet, clar, si a l'evaporar nosaltres perdem temperatura i si tenim un 80% d'humitat, 80-90% d'humitat, que és el que hem tingut esta nit passada, ahir, per exemple, durant tot el dia vam tindre humitats molt elevades, clar, tu sues, però aquesta suor no s'evapora, amb la qual cosa no t'estàs refrigerant. Però bé, estem pendents de la calor i estem pendents de les tronades esta vesprada, que tindrem tronades. De fet, hi ha un avís de l'Agència Estatal de Meteorologia Interior Província de València, afectant també àrees del sud del Golf de València, bàsicament comarca de la Safor, també la Marina Alta, perquè es formaran tronades a l'interior i allà sí que poden descarregar amb aigua, però quan apleguen a la costa l'aigua se la deixarà, l'aigua la perdran i així arribaran molt seques, però amb fortes ratxes de vent, amb la qual cosa, atenció, perquè potser no plou i tenim el que es coneix com tempesta seca, sense aigua, sí que deixaran aigua a l'interior, avançaran cap a la costa, poca aigua, però amb fort vent i a més amb aparell elèctric, amb la qual cosa esta vesprada podria ser complicada pel tema dels incendis forestals en alguns llocs. Perquè, clar, sí, et ve la tronada acompanyada d'aigua, perfecte. També granís, atenció, perquè com que ha fet tanta calor tenim molta energia i hi ha este risc de ruixats i tronades fortes. I també hi ha el risc de, quan apleguen aquestes... Clar, quan es formen aquestes ratxes de vent tan fortes o quan bufa aquest vent tan fort és quan tenim diferències de pressió i diferències de temperatura. Si baixa de colp la temperatura, això et genera un corrent de vent que pot arribar amb força a la costa.
1: I així, la pròxima setmana...
3: I la pròxima setmana... La pròxima setmana, què va passar? Que continuarem amb calor, no tanta com la setmana passada, però...

0: continuarem amb calor. De fet, sí que es nota un descens de la temperatura, però poc. Poc, de 32, 33, 32, 33. Les nits, com que tenim el mar tan càlid, les nits continuaran amb més de 20 graus. Estiu, 100%. O sigui, el que potser podríem tindre a finals de juliol i tot l'agost, ho tenim ara. I l'únic que tindrem, estos ruixats esta vesprada i demà també de vesprada, però ja més concentrats a l'interior de Castelló.
1: És que tenia partida de pàdel en Carlos Urrutia. No sé si, anem a, creus que se va poder jugar? O...
0: A quina hora, a quina hora?
1: Home, doncs a mitjan vesprada.
0: A mitjan vesprada. Això depèn de cadascú, no? També de la resistència de cadascú, no? Però vaja, a mitjan vesprada més millor... millor avançar la vesprada, no? A poqueta nit.
2: Que no sigui una excusa.
1: Lluís Obiols, moltíssimes gràcies.
0: Adéu.
1: Plaer. Tenim rànquing en fora de cobertura.

Punt a punt. Els últims 90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Salva Gomis i Carlos Urrutia.

Benvinguts i benvingudes a l'últim tram del punt a punt dels últims 90 minuts. Temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio, amb Òscar Pellicer al control de so, amb Carlos Urrutia en la edició i la producció del programa i amb el que vos parla Salva Gómez al capdavant del mateix, com ja sabeu, i des de fa unes setmanes i per a este estiu, els dissabtes i diumenges, els farem companyia nosaltres des de les 11 i fins les 12 i mitja de la nit. Avui ha estat prop de ser des de les 12 fins a les 12 i mitja, perquè semblava que aquest partit del Canadà davant de Sud-àfrica se n'anava cap a la pròrroga, però un gol en última instància de Canadà ha evitat el descompte extra, no? La pròrroga i els penals en el primer partit dels 700 de final d'este Mundial. Ja sabeu que estem en totes les freqüències d'A Punt Ràdio, en la seva plana web, en www.media.es, a l'aplicació per a dispositius mòbils i que, bueno, pues si voleu escoltar el programa després o no podeu escoltar-ho ara, el teniu disponible en el nostre iVoox una vegada hàgim terminat i pujat el programa. Si voleu participar en el programa i ser part d'este punt a punt d'últims 90 minuts, bueno, pues teniu els nostres canals a les xarxes socials per a enviar textos en el arroba 90 minuts, el 90 en xifra i minuts en lletra per a el nostre compte de X, en Instagram, en 90 minuts ràdio, tot en lletra, TikTok, arroba 90 minuts ràdio, 90 en xifra, la resta en lletra, i per a àudios al WhatsApp en el 6-9-42-18-01, 6-9-42-18-01. Ahí podeu opinar sobre el programa, sobre el que hi ha cada cap de setmana i sobre la pregunta que vos deixem en els nostres canals. En el dia d'avui, la pregunta és, bueno, relacionada amb el València, en una setmana arranca la pretemporada. Et preocupa que no hi hagi novetats respecte a les eixides del València? Perquè s'ha parlat molt de les entrades, dels de Haas, Dieng, Sato, Menier, de renovar a Guido, però no està parlant-se, perquè tampoc n'hi ha molts avanços, en quant a les eixides del València. Un València que té que donar diferents eixides al mig del camp, a la defensa, segurament en l'atac, però de moment no n'hi ha novetats. Et preocupa que no hi hagi novetats respecte a les eixides del València Club de Futbol? I és que, bueno, pues en quant a novetats, ahir contàvem, no? Ixa informació sobre Guido Rodríguez, feia votar la notícia Mateo Moreto i nosaltres preguntàvem a nit i ens confirmaven que, bueno, pues la sintonia era bona, que Guido havia dit que donava el pas endavant. Falta, evidentment, portar a paper i signar tot aquest tipus de documentació, però que Guido, a eixa última oferta del València, pues havia dit que sí. Jo pense, i és la meva opinió, que és perquè el que esperava Guido o el que tenia Guido no ha acabat d'eixir. No sé si és el Betis, que diuen que va assignar al migcentre de Bèlgica Raskin. No sé si és el Mèxic, on sembla que, bueno, pues és la seva família la que ha dit que preferís quedar-se a Europa i que preferís quedar-se a Espanya, però des d'este dilluns passat anàvem contant en esta sintonia que el València li havia enviat un missatge a Guido per a tractar d'accelerar tot este procés, per a tractar de dir-li, si no respons abans d'esta setmana, anirem en el pla B o C o D, que altres estius ha estat el mateix, vull dir, altres estius el pla A, B, C, D, E, F i fins a la Z haver estat Guido Rodríguez, però sembla que el València pues, li va avisar de que tenia altres oportunitats, que tenia altres noms al mercat i que, bueno, pues, no vol dir que no anava que anava a trencar relació, però que anava a avançar en uns altres noms i no esperar al migcampista argentí. Ell esperava a Mèxic, on li donaven vora a 4 milions nets,
que és el que ell pretenia guanyar si es quedava a Espanya, cosa impossible, ni per als equips Champions com el Villarreal o el Betis, ni evidentment per al València. Però clar, per ahir no passa el València, però sí

Resta donar ese pas per a signar, però sembla que el camí de Guido continuarà vinculat al València Club de Futbol. Era el desig de Corberán, és un dels desitjos i de les peticions que Carlos Corberán ha fet en este mercat d'estiu, en el que de moment el que arribaven eren noms de la vessant més de la direcció esportiva o de la secretaria tècnica, encapçalada per Lisandro Issey, però que també Ron Garli pues, té que trobar l'equilibri, no?, entre Lisandro i Corberán, i sembla que de moment en el nom de Guido pues, també li va a donar el que vol al tècnic de Xest. Això en quant a actualitat. En quant a resultats del Mundial, ja sabeu, venim de contar-vos aquest encontre entre Sud-àfrica i Canadà, el primer partit dels 700 de final, uns 700 que bueno, pues van a allargar, no?, este Mundial, que és la primera vegada que s'inclou una fase eliminatòria en 17 partits. El primer era este Sud-àfrica-Canadà, que ha acabat en un gol de Stephen Eustaquio, jugador de Los Angeles, que està, bueno, pues, cedit per l'Oporto, com abans contava Carlos Urrutia, i que pues, el migcampista de 29 anys li ha donat la victòria al Canadà en el minut 92. És la primera selecció que es planta en octaus i s'enfrontarà o bé als Països Baixos o bé al Marroc en aquests octaus de final. La resta de partits, bueno, després analitzarem, però ja vindran més avant. Les 11 i 8 minuts, així comença punt a punt els últims 90 minuts.

0: Anem en els titulars. Espanya ja coneix rival en 700. La selecció de Luis de la Fuente ja sap que es mesurarà a Àustria dijous que ve a les 9 de la nit en Los Angeles i que serà un partit clau per a la trajectòria en este campionat. Els jugadors ja preparen el partit en Chattanooga sense Jeremy Pino ni Nico Williams. D'Àustria, selecció on està el central de l'Elx, Affenbrugger, ha parlat David Álava, el central del Real Madrid esta temporada.
1: Significa mucho, creo que, porque es un equipo muy especial, un equipo con mucha calidad en su plantilla y seguro es un partido para nosotros que es muy difícil, pero vamos a ver.
0: Presència grogueta en els 700 del Mundial. S'ha disputat el partit entre el Canadà i Sud-àfrica en la participació d'inici de dos jugadors del Villarreal. Tani Oluwaseji i Tainon Buchanan han sigut titulars en el partit que finalment ha donat accés a octaus al propi Canadà. Així que continuaran els jugadors del Villarreal vius en el Mundial. Carril Franja Verda en la Sub-19. La selecció espanyola Sub-19 està disputant l'europeu i en les seues files, a més de dos jugadors del Villarreal com Gaitán i Hugo López, està el lateral dret del primer equip de l'Elx, Buba Sangaré. Avui ha sigut titular en el carril dret en la victòria 0-7 davant Gales. Pablo Martínez podria jugar al Sevilla. El capità del Llevant afronta els seus últims dies de contracte amb l'equip granota i diferents mitjans apunten al fet de que el Sevilla Futbol Club ha contactat amb ell per a oferir-li 3 temporades de contracte. Recordem que el Llevant no li va oferir renovar. Presència taronja en la família. La selecció espanyola de bàsquet arranca la seva marxa per a la classificació del Mundial la pròxima setmana i en la llista de triats estan els valencianistes Jaime Pradilla i Álvaro Cárdenas. El base granadí, que ha caigut de peu després de la seva arribada en el tram final de temporada, valorava així la seva oportunitat amb la selecció.
2: Un sueño, o sea, yo es verdad que he estado en las ventanas durante este año, pero bueno, al final tienen la duda, ¿no? Ahora que pueden venir más jugadores de NBA, de Euroliga y tal, si volvería a llamarme Chu otra vez. Y bueno, yo esto no, para mí sigue siendo un logro que hay que celebrar y hay que estar orgulloso porque bueno, al final estás seleccionado entre algunos de los mejores jugadores de tu país. Eso es el sueño de cualquier chaval, ¿no? Así que con ganas de estar con mis compañeros y de a ver si podemos darle alguna alegría a España.
0: Pues le

0: Es paroles de Álvaro Cárdenas, que la temporada que ve sí que estará un jugador clau en la plantilla de València Bàsquet, perquè, bueno, pues cal recordar tot el que té que ocórrer, no?, durant l'estiu, perquè, bueno, pues en quant als cupos, pues València Bàsquet té que aconseguir, no?, el màxim nombre d'espanyols o que hagin estat tres temporades en etapa formativa per a mantindre aquest mínim de, pues, parlàvem l'altre dia de quatre, però jo crec que van estar més prop dels 5 o 6 jugadors que compleixen aquesta normativa per a jugar en l'ACB. Així que, bueno, pues Cárdenas i Pradillo, que estaran en aquesta convocatòria, que estaran en aquests pròxims partits de la selecció espanyola de bàsquet, i també, bueno, pues estarem pendents durant l'estiu de lo que serà el futur, entre altres, del propi Jaime Pradillo. Fem una pausa i al tornar anem ja en el temps de l'anàlisi, del debat i de la tertúlia.
1: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
3: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
5: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con...
6: Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
7: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.

0: 15 minuts passen de les 11 de la nit i continuem en este, bueno, pues, últims 90 minuts del punt a punt i ja endinsant-nos en temps de tertúlia, però abans, Carlos Urrutia, bona nit. Per així encara, en tota la vesprada, pendents de... Ha estat prop d'anar-se'n a la pròrroga, el partit de Canadà.
1: Però molt, molt a prop. Ha marcat el 91, vora el 92.
0: Què t'ha semblat el partit?
1: Bé, amb molta tensió, poca qualitat, molt d'arreon. A la fi, Alfonso Davis ha capgirat el partit, però ha sigut un poquet d'efecte gaseosa. Honor i respecte, dèiem, a la selecció de Sud-àfrica, que ha volgut ser capverd, però no li dona per a tant. En defensa han estat enormes, fins que algun foraet han tingut que concedir. Però en atac li s'ha faltat un poquet més de clarividència. I decepcionant Canadà, que en principi serà carn de canó, perquè en octaus jugaran davant de...
0: O Països Baixos o el Marroc.
1: Holanda o Marroc, exacte. I són dos, per a mi, de les grans favorites del Mundial, sobretot Marroc.
0: Penses que algun jugador de Sud-àfrica, tu que estàs clavat en el mercat,

0: pot aprofitar este escaparà que ha estat el Mundial per a pegar... Sí?
1: No.
0: Ah, com dius que sí en el cap.
1: Sí, que té segat el sentit. No, no.
0: Ningú? No, no li veus?
1: De Sud-àfrica, no. En Canadà tampoc que res, però no, podrien estar... N'hi ha 7 jugadors que juguen en Lligues en Champions, Lligues Menor, tal, però res de l'altre món.
0: A nit de matinada coneguerem que el rival d'Espanya, Carlos, serà Àustria.
1: Sí.
0: Una selecció que jo crec que de manera sigilosa, encara tot el lío que va anar en el partit de nit davant Algèria, que per cert han eixit imatges, no sé si les has pogut veure, Carlos, de com des de la banqueta un jugador d'Algèria li deia a un altre d'Àustria com que calma, que quan marca en...
1: Sí, estaven eliminats i pensava que porten una empanada tantes voltes. Mira el xic l'altre dia, Rayan, el de Brasil. Escolta el Chapo, no té ni la més idea del rival. N'hi ha coses, diu, xe, xiquet, per l'amor de Déu.
0: Jo t'ho dic perquè va ser molt prener i estan molt cabrejats, sobretot en l'Iran, perquè sembla que li han fet el lío.
1: Ah, Iran l'ha fet el lío.
0: Perquè, sí, clar...
1: Me sap mal perquè tot això...
0: En el minut 93... Soc
1: amic de Soros Rafei, que és una de les grans llegendes de la selecció d'Iran, i la s'han liat, però, vamos, parda.
0: En el minut 93 marca Algèria, marca Marez, i es torna boig les banquetes d'Àustria, també d'Algèria, i després d'uns gestos estranys, marca... Kalajdzic el 3-3 en el 96, deixant fora a Iran i donant-li accés a una Àustria que, el que te preguntava, Carlos, és que és la rival d'Espanya.
1: Sí. Recordem que n'hi ha un jugador que juga en la nostra terra, en la comunitat,
0: sí,
1: que és
0: Affenbrugger,
1: en l'Elche, que no ha disputat cap minut en guany en Àustria, i per mort que es puga dir de si té jugadorets en Borussia Dortmund, en PSV, dos centrales apanyaets, en tot, en tal... A la fi, per molts anys que tinga, que té 37, el millor jugador en diferència és Marco Arnautovic, que és un jugador que conec jo molt, molt bé, tant d'ell que el seu germà, a Josep Palas, el que ha sigut sempre el seu agent, i la veritat és que és molt verinós, però no crec que li doni per a molt. Jo crec que Espanya, si no passa res, és claríssima favorita, per suposat, per a guanyar, però també per a imposar-se en estil de xoc i en sometre al rival.
0: Si Espanya li guanya a Àustria, conforme està el quadre, esperaria en octaus o Portugal o Croàcia.
1: Exacte.
0: Ja és un dels clàssics també en Eurocopes i en Nations League i demés. Bueno, ja tenim per així, per a començar la tertúlia, Iván Herraiz, cadena COPE, què tal, com estàs?
2: Què tal, Salva, Carlos, muy buenas, ¿cómo estamos?
0: Com va l'estiu?
2: Muy bien, ahora mismo de vacaciones todavía, hasta mañana a las 9 de la mañana.
0: Es importante los últimos
2: días de vacaciones. Pero he querido compartir este bonito rato de radio con vosotros.
0: Amelie Bonet, La Sexta, buena nit.
3: Muy buenas noches.
0: ¿Qué tal el estiu?
3: Muy caluroso.
0: ¿Vacances, no?
3: De momento no, aún queda un poquito.
0: Bueno, estàvem analitzant un poquet i parlant del Mundial per entrar en dinàmica i fer-vos partíceps. Què vos ha aparegut el lío este d'Àustria, Algèria, tot el que s'està rumorejant que era per a deixar fora Iran, pactar... Estas cosas no deberían de pasar en un Mundial, ¿no?
2: Bueno, yo creo que han pasado toda la vida también en las jornadas 38 de la Liga.
0: Pero ahora ni a mes cámaras,
2: sí,
0: ¿no?
2: No, pero se ha intentado evitar... Fíjate que yo creo que tanto la Liga como la FIFA lo intentan evitar cuadrando la última jornada, sí, con los mismos horarios. Lo que pasa es que la chorrada esta de aumentar el Mundial a 102 equipos... me estoy exagerando, ¿no? Pero aumentar tanto el Mundial ha hecho, sí, que... se puedan hacer biscotos con el tema de los mejores terceros. Porque, claro, había equipos que estaban en el grupo A que no sabían hasta que no acabase el último grupo si estaban o no. Y lógicamente, los últimos grupos estaban beneficiados porque el resto ya había
0: sabían
2: jugado.
0: Sabían lo que tenían que hacer.
2: Claro, efectivamente. Sabían la diferencia de goles que tenían que tener y demás. Entonces, a mí es que el formato del Mundial, de hecho ahora, en 16avos, es cuando hay 32 selecciones que son las que había en los Mundiales de antes. O sea, el Mundial empieza ahora, pero hemos tenido un montón de paja que ya por fin se ha ido y llegan los partidos en los que puede haber prórroga y penaltis, que eso es fascinante, sobre todo si se trata de un Sudáfrica-Canadá.
0: ¿Qué vos ha preguntado ese partido, desde Sudáfrica-Canadá? Y sobre todo un poco el lío, ¿no? Lo que hablaba Iván de esta nova... versió del Mundial més llarg, no sé si ho dia de broma abans Charlie Gea durant el partit, però que lo que volen és

0: de la nit, continuem en este temps de tertúlia i anem a endinsar-nos ja en Clau València, club de futbol, perquè ahir, bueno, pues una de les informacions més destacades i més, jo crec que esperades també, no?, per part de l'afició, era, bueno, pues ixa notícia que avançava el company Mateo Moreto sobre Guido Rodríguez, en la que, bueno, pues parlava que estava a prop d'arribar ja finalment a un acord o de formalitzar aquest acord, millor dit, en el València. Vos pregunte, Ivan, Amelí, sobre esta informació, sobre si teniu alguna cosa que afegir. Guido Rodríguez, què vos sembla que el culebró, no?, d'aquest estiu estiga ja, almenys per lo que a nit nosaltres preguntàrem i ens digueren que sí, que està a prop, que estiga a prop d'acabar este culebró Guido Rodríguez.
1: Yo creo que es un alivio para la afición valencianista. Estoy generalizando y estoy hablando por gente que desconozco, pero creo que es un alivio teniendo en cuenta que las tertulias anteriores que vine, uh-huh, hablábamos de si hubiese posibilidad de quedarse a Guido. Yo os dije que para mí era un sí claro, uh-huh, porque el problema del Valencia es que, primero, tenemos que ser

0: Són les 8.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, és dilluns 29 de juny i ja fa més de 100 hores. 104 han passat exactament des dels gravíssims terratrèmols de Veneçuela. Els equips de rescat treballen contra rellotge per a trobar supervivents entre les runes perquè les possibilitats disminueixen a mesura que passa el temps. I les veus expertes situen en eixes 100 hores el límit fisiològic humà. L'esperança, però, no s'apaga de l'experiència d'Haití el 2010 que da el rescat en vida d'un home 12 dies després d'afonar-se la botiga on treballava. A Turquia, el 2023, es van confirmar rescats de persones atrapades quasi 13 dies després, quan havien passat vora 250 hores dels sismes. I d'ahir ens arriba este rescat. El d'un nadó i sa mare, davall de les deixalles. Mentrestant, continua incrementant-se la xifra oficial de víctimes mortals. L'últim balanç és de 1.450 persones mortes i més de 3.150 ferides. Hi ha més de 12.700 famílies damnificades i els danys econòmics s'estimen en 6.700 milions de dòlars. S'eleva a 17 el nombre de persones espanyoles que han perdut la vida en aquests terratrèmols. De seguida n'aprofundim. Abans, repassem a tres assumptes destacats de l'actualitat d'avui en el Mari. Durant tota la nit han treballat els bombers per extingir l'incendi forestal del Forcall a la comarca dels Ports, un foc que es declarà diumenge al matí i que, Toni Cano, bon dia, continua actiu.
2: Bon dia, Alba. Els mitjans aeris es van retirar en caure la nit, però sobre el terreny han quedat els bombers forestals i és de la Diputació de Castelló. El foc, que va provocar el tall de la carretera entre el Forcall i la Mata de Morella, s'inicia per la avaria d'un camió que quedà accidentat la setmana passada, quan va caure per un terraplè de 20 metres i que encara no l'havien retirat.
0: I detenen el conductor d'un dels vehicles implicats en l'accident mortal d'este cap de setmana a la Nacional 340, a Benicàssim.
2: En el sinistre han mort 4 persones i s'hi han vist implicats 3 vehicles, un d'ells un taxi. Les primeres hipòtesis apunten a una col·lisió frontal en un avançament, tot i que la Guàrdia Civil n'investiga les causes.
0: A Madrid, el govern avança un dia al Consell de Ministres. Ho fa per a actualitzar el quadre macroeconòmic en el qual s'incorpora per primera vegada l'impacte del conflicte al Pròxim Orient.
2: Amb aquesta previsió, el govern central haurà de decidir avui dilluns si continuen amb la rebaixa de l'IVA en els combustibles o no, el que suposaria que pugen entre 25 i 30 cèntims precisament a l'entrada del juliol. El ministre d'Economia ja va avisar que la guerra entre l'Iran i els Estats Units restarà entre una dècima i quatre dècimes el creixement econòmic a Espanya.
0: I en els esports, el Mundial de Futbol ja té la primera selecció classificada per als octaus de final. Òscar Forés, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Sí, la Canadà dels groguets Tani Oluwaseyi i Tejon Buchanan, que s'imposà a nit a Sud-àfrica per 1-0 amb gol d'Eustaquio en el temps afegit. D'altra banda, la selecció espanyola torna esta vesprada als entrenaments després de la jornada de descans d'ahir i amb la mirada fixada en el pròxim rival de dijous, Àustria. A les 5 s'exercitaran i una hora i mitja després està prevista una roda de premsa on tindrem la primera valoració sobre la selecció austríaca.
0: I pel que fa a les carreteres, Sonia López, situació, bon dia.
4: Bon dia. Situació molt complicada la que tenim ara mateix a València. En concret, a la B30 s'ha produït un accident en sentit al port que està generant més de 3 quilòmetres de retenció. Està afectant sobretot els camions que entren cap al port d'aquestes hores i està complicant també la circulació d'entrada per la pista de Silla. Congestió també per Benimaclet, a la zona del bypass en els dos sentits, entre Ribarroja i Paterna, i per últim a Alacant també un vehicle detingut genera retenció a la 70 en sentit Elx. Per últim, Alba, recordem que a la Comunitat Valenciana, com a la resta d'Espanya, avui hi ha convocada jornada de vaga en Renfe. En el cas dels Rodalia hi ha un 75% de servicis mínims en hora punta.
0: Gràcies, Sònia. Després actualitzem i pel que fa a l'horatge, després d'aquelles tempestes d'ahir per la vesprada, Victoria Roselló, bon dia, volem saber què ens espera en este dilluns.
5: Bon dia, hem tingut un matí molt boscós, estem tenint de fet una nit tòrrida a molts punts de la costa i això és el que caracteritza les primeres hores de la jornada. Esperem també avui que l'inestabilitat torni a deixar que creixin tronades en zones de l'interior. De fet, estem en avís groc en previsió d'aixes tempestes que a partir del migdia podrien deixar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora i anar acompanyades de granís.
0: Gràcies, Victòria. Després, a partir de les 8 i 20, 8 i mitja, tornem a actualitzar i ampliem la informació. Gràcies. Bé, així es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundiment totes aquestes qüestions i algunes altres. Els acompanyarem fins les 9 i mitja del matí per a Punt Ràdio i ens podran veure també en la tele. Vicenç Ober està en la producció, Sofia Álvarez al comandament tècnic. Fem breu parèntesi i anem amb tot.
6: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
7: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: València celebra el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, el concurso de bandas más antiguo del mundo. A partir del 21 de junio lo celebraremos con performance, conciertos, talleres y mesas redondas. Y del 15 al 19 de julio, bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en el Palau de la Música.
0: Són les 8 i 6 minuts a Veneçuela. Els equips de rescat treballen contra rellotge per a intentar trobar supervivents entre les runes. Mentrestant, continua incrementant-se la xifra oficial de víctimes mortals del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres el nord del país. Són ja prop de 1.500. I no sé si sortim. Bon dia.
9: Bon dia. El president del Parlament de Veneçuela, Jorge Rodríguez, ha actualitzat les últimes dades oficials.
10: La xifra de fallecidos llega a 1.450 persones. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales, 12.721 personas damnificadas.
9: Més de 2.600 rescatistes procedents d'una dotzena de països, entre els quals Espanya, estan treballant sobre el terreny i han aportat vora 90 tones d'equipament sanitari i de medicaments. També s'han apuntat vora 8.000 voluntaris veneçolans en un centre de registre de Caracas. Després dels dos grans terratrèmols de dimecres, s'han comptabilitzat més de 430 rèpliques. Els danys econòmics s'estimen en 6.700 milions de dòlars, segons les autoritats de Veneçuela. Hi ha 189 edificis amb danys totals, 580 amb danys parcials i 38 hospitals, 44 centres comercials i més de 1.600 infraestructures afectades.
0: I no, segons les últimes dades facilitades pel Ministeri d'Afers Estrangers, són ja 17 dels espanyols morts a Veneçuela i hi ha també 150 desapareguts i 12 persones que han sigut localitzades baix les runes.
9: I ara per ara no hi ha notícies de l'estat en què es troben aquestes persones que estan davall dels enderrocs i en les quals centren els esforços els equips de rescat. Des del govern espanyol s'insistís que continuaran treballant mentre hi hagi una opció de rescatar-los amb vida. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers, en declaracions a Ràdio Nacional de España.
11: Desde luego nosotros vamos a estar ahí en contacto con las autoridades locales, con nuestros propios equipos de rescate y esperando poder, bueno, dar noticias felices lo antes posible. Desgraciadamente, desde el primer momento lo que sí ha ocurrido es que han ido aumentando las cifras tanto de fallecidos como de desaparecidos.
9: A la base de Torrejón de Ardoz, ahí va arribar el primer avió militar procedent de Veneçuela amb un total de 96 repatriats, 76 d'ells espanyols. Avui s'espera que arriben a Espanya 29 repatriats més en l'avió que va transportar els equips de rescat coordinats per Protecció Civil.
0: Passat el llindar de les 100 hores des dels sismes, la cerca de supervivents continua, sobretot entre les runes d'edificacions de l'estat de La Guaira, la zona zero de la devastació. Caracas quantifica en 33 les persones rescatades amb vida en les últimes hores. Remei Blasco.
12: Quan han passat a 4 dies i 8 hores del doblet sísmic, en els centenars d'edificis assolats a Veneçuela queden atrapades al voltant de 50.000 persones, segons fonts de les Nacions Unides. L'accés dels bombers és molt complicat.
13: Tu te mueves o tocas algo que no debes, eso se está desboronando. O sea, entonces es peligroso ingresar ahí.
12: La desesperació creix entre les famílies conscients que el temps s'acaba.
14: Estamos desesperados, sobre todo porque sentimos que están vivos.
12: Demanen maquinària pesant perquè pedra a pedra no acabaran mai.
15: Hago hincapié en la maquinària porque todos estos escombros que son pesados no lo pueden mover ellos.
12: L'estat de Veneçuela, llastrat per anys de corrupció, es mostra incapaç de gestionar la catàstrofe. Per molt que la presidenta diga que treballen per a cobrir totes les necessitats.
16: Está nuestro estado, está el sistema de protección social i està la solidaritat internacional.
12: La majoria de rescats de persones en vida els han fet els 2.000 efectius que han arribat de 25 països, a moments molt emotius, com quan han tret un bebè i sa mare. Segons UNICEF, vora 2 milions de veneçolans necessiten ajuda i més d'una quarta part són menors.
17: La comunitat veneçolana que viu a la Comunitat Valenciana segueix amb angoixa les notícies que arriben del seu país. A més d'establir punts de recollida de material, este diumenge les principals ciutats valencianes han organitzat vigílies en record de les víctimes de la catàstrofe, també València. La nostra companya de l'Aida Ferrer ha pogut parlar amb les persones que s'hi van concentrar a la plaça de la Mare de Déu.
18: A Narí li diu pendent del telèfon. Tres membres de la seva família estan desapareguts des de dimecres quan es va ensorrar l'hotel on s'allotjaven.
19: Han localizado al hijo, pero ya ellos tres no.
18: Malauradament són molts els veneçolans que continuen sense notícies dels familiars. Naira Ortiz, presidenta de l'associació AVEC, relata alguns d'estos casos.
20: Tengo personas que están como locas, o sea, están fuera de ser. ¿Por qué? Porque no encuentran a sus hermanos.
18: I entre la comunitat que resideix a casa nostra, ràbia i impotència per la distància.
20: Es impotencia, es rabia, porque no estamos allí. Muchísimas personas están derrumbadas, están totalmente destrozadas, es normal.
21: Es un sentimiento que todos tenemos, todos los nosotros somos hermanos de alguna manera y de ahí vamos.
22: Hay muchas réplicas, las réplicas no paran y pues los nervios no dejan de estar.
18: Associacions, col·lectius i clubs esportius veneçolans s'afanyen estos dies per a recaptar tot tipus d'ajuda humanitària. La resposta, diuen, ha sigut massiva.
23: Sumo, productos médicos, productos de limpieza, medicina.
22: Hemos traído 120 cajas de medicamentos.
18: Esta vesprada serà el torn de les vigílies. Se n'han convocat a les principals ciutats valencianes per a recordar les víctimes de la catàstrofe.
24: Esta es mi manera de poder ayudar y de sentir que estoy haciendo algo por mi familia.
18: Està 8 i 11, el cap de setmana es deixa a les carreteres valencianes 5 víctimes mortals, 4 d'elles en un mateix accident de trànsit a Benicàssim, on ja hi ha una persona, un conductor detingut. Sonia López, bon dia.
4: Bon dia, sí, va córrer al voltant de les 2:20 de la matinada de diumenge a la Nacional 340 al terme de Benicàssim, en el tram situat enfront de l'ermita de la Magdalena. En el sinistre s'hi van veure implicats 3 vehicles, un d'ells un taxi. Les primeres hipòtesis apunten a una col·lisió frontal en un avançament i, segons avançava nit el diari Mediterrani, la Guàrdia Civil ha detingut un jove de 19 anys que conduïa un dels vehicles implicats. En arribar al lloc del sinistre, els equips sanitaris confirmaren la mort de 4 persones, 3 homes i una dona. 6 persones més, tots homes, presentaven polit

0: traumatismes i diverses contusions. A dos els ingressaren a l'Hospital de la Plana i els altres quatre els traslladaren a l'Hospital General de Castelló. L'altre accident mortal va ocórrer divendres de vesprada en un sinistre a l'A23 a l'altura de Pina de Montalgrau, a l'Alt Palància. La víctima és un motorista. En aquest sinistre es veuen implicats també un turisme i un camió. Per últim, Alba, ens fem ressò d'un accident ocorregut ahir de vesprada en una costera al centre antic de Pamplona. Una persona va morir i quatre resultaren ferides, dos de caràcter greu, en ser atropellades per un camió del FEM que, segons pareix, va patir un problema amb els frens.
1: Gràcies, Sònia. I parlem d'eixe incendi forestal que s'ha declarat al Forcall. Els bombers han continuat treballant esta nit en l'extinció. Es va declarar diumenge de matí. Com dèiem, continuen treballant allí els mitjans forestals, tot i que en caure la nit els mitjans aeris van haver de retirar-se. Sobre el terreny han quedat bombers forestals i bombers de la Diputació de Castelló, que han mantingut les posicions per evitar que les flames arriben al poble i també a infraestructures com ara camins, carreteres o casetes de camp. Toni.
2: El foc va provocar el tall de la carretera entre el Forcall i la Mata de Morella, la comarca d'Esports. Es va iniciar per l'avaria d'un camió que va quedar accidentat la setmana passada, quan va caure per un terraplè de 20 metres i que encara no havien retirat. La situació ha fet que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat hagi establit la situació 1 del Pla Especial per Risc d'Incendis Forestals per la possible incidència lleu sobre persones o béns no forestals. A hores d'ara continuen les tasques d'extinció a Xelva i al Boraig, a la Folla de Bunyol, i als Serrans. Ahir també es van declarar dos xicotes incendis forestals que ràpidament els bombers forestals de la Generalitat, Alba, van poder donar per extingits.
1: També a la resta d'Espanya, Toni, continuen els treballs d'extinció de diversos incendis. Quins?
2: Només a Castella i Lleó estan actius ara mateix quatre focs i preocupen especialment els de Congosto i Pradela, que van estar provocats per un llamp i fa ja 5 dies que estan actius. L'incendi a la comarca del Bierzo torna a una zona molt castigada pel foc l'estiu passat i ha fet que s'hagin confinat diferents pobles com a mesura preventiva. A Linares, a Jaén, els bombers també estan treballant ara mateix per sufocar un incendi que va començar ahir de vesprada i del qual encara no s'ha conegut quina afecció està tenint sobre el terreny. I a Ezcabarte, a Navarra, l'incendi que va començar dijous es va donar ahir per estabilitzat. També estabilitzat l'incendi de Tamarit de Llitera, a Osca, on des de dissabte els bombers revisen el perímetre per a poder donar-lo per extingit.
1: I a Alacant, detingut un ciberdepredador sexual en sèrie, a què se li imputen, Toni, 36 delictes contra la llibertat sexual a una vintena de víctimes menors de 16 anys.
2: Se li han intervingut més de 200 dispositius amb imatges íntimes dels menors. El detingut utilitzava la tècnica del grooming, es feia passar per un menor d'edat anomenat Juan, per enganyar a les víctimes i combinava l'engany i la manipulació emocional.
3: Con más de 200 dispositivos de almacenamiento de imágenes pedófilas y han sido identificadas más de 20 víctimas especialmente vulnerables con edades desde los 8 años. El ciberpedrasta se dedicó a contactar durante más de una década con las víctimas por aplicaciones de mensajería y redes sociales. Se hacía pasar por un menor de edad llamado Juan, ganándose la confianza de las víctimas.
1: A Sabadell han detingut els pares d'un nadó de 3 mesos que ha mort per suposats mals tractes. Amparo Martín, bon dia.
4: Bon dia, Alba. Detinguts i ingressats a la presó ahir mateix, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va informar de la mort del nadó en l'Hospital Parc Taulí de Sabadell. El nadó va ingressar dimecres, traslladat pels sanitaris d'emergències després de ser reanimat al domicili familiar, però divendres va morir al centre hospitalari. En fer-li el reconeixement mèdic, els responsables de l'hospital activaren els mecanismes de protecció a la infantesa. La investigació està en curs, però els pares van ser detinguts per la possible vinculació amb els fets. Ahir passaren a disposició judicial, només contestaren algunes preguntes dels seus advocats i la magistrada del Tribunal d'Instància de Sabadell va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als progenitors per maltractament habitual amb resultats de mort. Són d'aquestes notícies que mai hauríem de contar, Alba.
1: 8 i 16 minuts, avui es compleixen 20 mesos de la dana. I ahir els familiars de les víctimes i el veïnat encapçalaren la manifestació mensual que organitzen el Pidia Viver. Bon dia.
5: Bon dia, Alba. Ahir porta a morir en 56 persones, convertint-la en la localitat amb més víctimes mortals. I per aixòs carrers va discórrer la manifestació que convoquen víctimes mortals, damnificats i més de 200 col·lectius socials. Continuen reclamant, com des de l'endemà d'aquell 29 d'octubre, veritat, justícia, reparació i memòria, que no s'oblide la mala gestió

0: de la emergència i que els responsables paguen. Escoltem Rosa Álvarez, Toñi García i Dolores Ruiz, representants de les associacions majoritàries de víctimes mortals.
1: Pero si no hubiera habido una gestión brutalmente nefasta y criminal, no se hubiera producido la muerte de nuestros familiares.
2: Seguimos luchando, todavía no sabemos la verdad, todavía no hay asumidas responsabilidades por parte del gobierno valenciano.
3: Si ellos hubieran perdido lo que yo he perdido, habría justicia, pero rápidamente.
0: I des que l'expresident Mazón és només diputat, volen que renunciï a l'acte i a l'aforament. Escoltem Mariló Gradolí, de l'Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre, i Elisabet González, de l'Associació de Damnificats.
4: Per això hem anat al Constitucional, perquè aquestes persones continuen formant part del Consell de Pérez Llorca i no han assumit cap de les seues responsabilitats.
5: Ha de ser processada, al igual que qualsevol persona. És il·lògic que continuï estant on està, con nuestros impuestos.
0: Denuncien, Alba, a més, que la reconstrucció va lenta i les obres per evitar una altra barrancada encara estan pendents.
6: I tot això el pidia mentre la causa judicial entra avui en una ronda de citacions de testimonis abans de les vacances d'agost.
0: Sí, una bateria de declaracions, de testimonis, on destaquen la de 5 alcaldes i alcaldesses, la portaveu del Consell i Cedia, Ruth Merino, i el president de la Diputació de València, que ho farà per segona vegada, Vicent Montpó, torna a Catarroja després que l'alcaldessa de Torrent declararà davant la jutgessa Núria Ruiz que a les 6 d'eixa vesprada el va advertir que el barranc de l'Horteta ja estava en una situació extraordinària. És el barranc, un dels barrancs, que desemboca en el de Pollo. També estan citats dos periodistes d'Apunt que estigueren a Catarroja eixa vesprada nit i el president d'Avamet.
6: El Pide Viver, gràcies. Mentrestant, quan acaba este informatiu, a les 9:30, el Consell de Ministres es reunirà de manera excepcional. Ho fa per a aprovar un decret llei que prorrogarà durant 3 mesos les mesures de l'anomenat escut social.
7: A més d'escut social, el govern d'Espanya vol mitigar els efectes de la guerra de l'Iran en empreses i ciutadans per la pujada de preus i costos. La majoria d'aquestes mesures decauen demà, dia 30, com ara les rebaixes fiscals als combustibles. A més, el Consell de Ministres aprovarà l'actualització del quadre macroeconòmic que servirà de base al projecte de pressupostos de l'any que ve, una revisió que incorporarà per primera vegada l'impacte del conflicte al Pròxim Orient sobre el creixement i la inflació de l'economia espanyola. Les previsions vigents daten de novembre de 2025 i situen un creixement esperat per enguany, per a 2026, en el 2,2%. Una xifra que encara no arreplega ni l'impacte de la guerra a l'Iran ni l'efecte de les rebaixes fiscals incloses en el pla de resposta al conflicte. D'esta manera, l'executiu central fa este dilluns el primer pas per a la presentació del projecte dels pressupostos generals de l'Estat, que seran claus per a determinar la elaboració de la legislatura que Pedro Sánchez insistís a esgotar fins al 2027.
8: No m'agrada caminar a la vora de la platja sols després.
6: Són ja les 8:20 i a esta hora sentim esta cançó que ens transporta a una platja, en este cas la de Tavernes de la Valldigna. Imma Vijuescas, bon dia.
9: Bon dia, Alba. Una cançó amb el títol Records i Minerals del cantant Roger Bellido. Una peça molt personal inspirada en els estius de la seua infantesa i adolescència.
10: La cançó parla de tota la nostàlgia que jo tinc de la meva infantesa i de la meva adolescència estiuant així amb la família. Cada vegada hi ha menys arena, cada vegada hi ha més edificis que estan a punt de caure.
9: En 3 setmanes l'àlbum Esta vida se complica supera les 81.000 reproduccions en les principals plataformes de música en streaming. Una cançó en valencià que ha convertit una platja que retrocedís en memòria col·lectiva, la de Tavernes de la Valldigna.
8: Que ja no pot arreglar-se com lo nostre si se'ns acaba l'amor, com es va acabant.
6: Són ja les 8:21, pausa i continuem.
11: Agromètodo celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
12: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
13: Valencia celebra el 140 aniversario del Certamen Internacional de Bandas de Música Ciutat de València, el concurso de bandas más antiguo del mundo. A partir del 21 de junio lo celebraremos con performance, conciertos, talleres y mesas redondas. Y del 15 al 10

0: y 19 de julio, bandas valencianas, nacionales e internacionales competirán en el Palau de la Música.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.

0: Esports. Les notícies del matí.
1: 8 i 24, obrim efectivament el repàs de la informació esportiva amb el Mundial, perquè ja tenim la primera selecció classificada per als octaus de final. Òscar Forés, bon dia.
2: Hola, Alba, bon dia. Sí, així és. A nit es va jugar el primer partit de 700. La Canadà dels groguets Oluwaseyi i Buchanan va guanyar Sud-àfrica en un partit en el qual tot indicava que anava a disputar-se la primera pròrroga de la Copa del Món. Però Eustaquio ho va evitar en temps afegit, en el minut 92. El jugador de la selecció canadenca aprofitava un rebuig en la frontal per a fer l'únic gol del partit i classificar la seva selecció per a octaus. Els partits de 700 continuen avui amb el Brasil-Japó, Alemanya-Paraguai i de matinada Països Baixos-Marroc.
1: Òscar, anem amb més informació perquè tenim informació sobre el combinat espanyol que avui torna a la faena després d'ahir una merescuda jornada de descans.
2: Sí, tornarà a la faena de vesprada en una nova sessió d'entrenament que començarà a les 5 i en la qual Luis de la Fuente segurament no podrà comptar ni amb Nico Williams ni amb Jeremy Pino. El canari té un esquinç de clavícula mentre que Nico Williams té una lesió muscular a l'adductor dret. Cap de les dos són les de gravetat i podrien estar disponibles més avant, però no és probable que arriben al duel contra Àustria. A les 6 i mitja està prevista una roda de premsa d'Espanya on tindrem la primera valoració d'este rival de 700 que es va classificar in extremis empatant a 3 en l'afegit contra Algèria. L'última vegada que la selecció austríaca va guanyar a Espanya va ser en un amistós en l'any 1990. Feia 28 anys que Àustria no es classificava per a un Mundial. L'últim va ser el de França en el 98 i no va superar la fase de grups. Els jugadors de més renom són Marcel Sabitzer, migcampista del Borussia Dortmund, i l'exmadridista David Alaba. Escoltem el jugador austríac parlant precisament d'Espanya.
3: És un equip molt especial, un equip con mucha calidad en su plantilla y seguro es un partido para nosotros que es muy difícil, pero vamos a ver.
1: Vale, no deixem el futbol, però tornem a casa perquè els nostres enceten la pretemporada esta setmana. Tenim alguna novetat?
2: Sí, del València sabem que les revisions mèdiques comencen este dijous 2 de juliol i que en principi el dilluns dia 6 ja treballaran sobre la gespa de Paterna. Respecte al mercat de fitxatges, l'entitat està molt a prop de tancar la renovació de Guido Rodríguez. Després de diverses setmanes de converses, les postures entre les dues parts s'han acostat de manera significativa ja que el club ha millorat les condicions econòmiques. El València és optimista i l'acord es podria tancar en les pròximes hores. Per la seva banda, el Llevant ha citat els jugadors a les proves mèdiques el dissabte dia 4 i el més primerenc serà l'Elx, que torna este dimecres. Construint un conjunt ambiciós i ofensiu és un dels objectius per a complir, segons el tècnic Matías Anselmi, que ha parlat per primera vegada a través del club.
4: Nuestro desafío o nuestra responsabilidad es seguir dándole esa identidad y que el hincha siga creyendo en lo que hacemos. Hablar de valentía, hablar de agresividad, hablar de intensidad, hablar de competitividad.
2: Després de la marxa de jugadors clau com ara Aleix Febas o Andrés Silva, el tècnic argentí només vol incorporacions que milloren el conjunt, sense donar noms.
4: No contratar por contratar, sino contratar realmente lo que se necesita y que nos dé un salto de calidad lo que no tenemos. Entonces, cuando esas dos cosas se dan con tiempo, siempre uno es más efectivo y con menos margen a equivocarse.
2: Per últim, Alba, el Villarreal no ha citat els jugadors fins a la setmana que ve.
1: I acabem amb pilota. Ahir es va disputar al Trinque d'Oliva les finals femenines de l'històric trofeu Gregori Maians de Raspall.
2: Una partida molt disputada en què el trio de Victòria, Natàlia i Isabel

0: van fer valdre la superioritat numèrica per a guanyar per un joc 25-20 la parella de Mar i Anna en un nou duel protagonitzat per les finalistes de l'individual. I un últim apunt, avui comença la primera ronda de Wimbledon, Sara Sorribes s'enfrontarà este matí a l'andorrana Victoria Jiménez i Roberto Bautista ho farà contra Joao Fonseca.
1: Òscar Forés, gràcies.
0: Fins demà,
1: demà
0: Alba.
1: Més. Adéu.
0: Adéu.
1: Són ja les 7:27, anem amb l'actualització pel que fa al trànsit i a les carreteres. Sonia López, situació a hores d'ara.
2: Bon dia de nou. A hores d'ara, a València continuem tenint complicacions. És trànsit de primera hora, però destaquem dos incidències importants. Per una banda, tenim retenció de vora 5 quilòmetres a l'AV30 en sentit al port per un accident que s'ha produït a l'altura de Castellar. Hi ha un tram de la calçada dreta, perquè l'esquerra, recordem, està tallada per obres. Bé, la de la dreta està tallada per un accident. Estan els dos carrils tallats i ara mateix els vehicles estan sent desviats per la via de servici un poc per a evitar este punt on està a mateix l'accident i més endavant es tornen a incorporar. Esta retenció, com diem, de 5 quilòmetres està afectant també els vehicles que entren per la pista de Silla amb 4 quilòmetres d'entrada a València. L'altre punt amb complicacions està el bypass de la Set a l'altura de Torrent en sentit Castelló. El motiu, es expliquen des de la DGT, és un vehicle que s'ha incendiat en la via de servici de l'A3 en direcció a Madrid. De fet, ara mateix el foc està apagat, però estan allí els bombers i això està obstaculitzant que s'incorporen els vehicles de l'A7 que volem en el bucle girar, agafar l'A3 i anar en direcció a Madrid. Total, en resum, que està provocant uns 5 quilòmetres de retenció de Torrent cap a l'A3 en el bypass de l'A7. Estes serien les dues incidències més destacades quant al trànsit.
1: Això quant al trànsit, deies, però també hem de parar l'atenció als trens. Hem de recordar que Renfe viu avui a tot Espanya una vaga de 24 hores, convocada pel sindicat ferroviari, una jornada on es preveu prou d'afectació a la mobilitat, Sònia, perquè bé, és un dia laborable i a més coincideix amb, en certa manera, l'operació eixida de juliol.
2: Ai, sí, Salva, i el Ministeri de Transport ha establit, de fet, uns servicis mínims del 73% en alta velocitat i el 65% en mitjana distància. Quant al servici dels Rodalia, és el 75% en hores punta, és a dir, ara mateix, i el 50% en la resta d'horaris. La protesta comporta a tot l'Estat la cancel·lació de 320 trens d'alta velocitat, llarga i mitjana distància. Les persones afectades, ha informat Renfe, podran canviar el bitllet, ser reubicades en el següent tren disponible o anul·lar el viatge. El sindicat ferroviari ha convocat una segona jornada de vaga, a part de la d'avui. La segona serà el 15 de juliol, Alba. Argumenta que amb aquestes mobilitzacions el que vol és denunciar l'incompliment d'acord sobre les condicions sociolaborals de la plantilla, així com l'abandó premeditat, afirma este sindicat, del servici de mercaderies. Per últim, un apunt sobre mobilitat a l'àrea metropolitana de València. Metrobús posa en marxa avui un nou servici llançadora que connecta el barri del Crist amb l'estació de Metro València de Quart de Poblet. Es tracta de la línia 162C, que oferirà 34 expedicions diàries amb una duració per trajecte de 12 minuts.
1: Doncs ja tenim la informació, Sònia, gràcies. I a tocar de les 8:30, parlem de l'oratge. Comencem setmana amb un matí molt bascós, després d'una nit tòrrida a molts punts del litoral. Victoria Rosselló, bon dia.
3: Bon dia, Alba. Així és, de fet, molta calor esta nit i també a primeres hores del matí una humitat ambiental molt alta i unes temperatures que no han baixat dels 26 graus a punts com Castelló de la Plana o Benicàssim. També a la Marina tenim temperatures que no han baixat en tota la nit dels 26 a Xàbia, Dénia o Teulada. Són dades d'Avamet i són dades que indiquen que ha passat una nit molt bascosa, com comentem, ens ha fet difícil dormir. Recordem que quan no baixen les temperatures dels 25 graus en diem nit tòrrida. Quan no baixen dels 20 és tropical, però hem tingut alguns punts en què no han baixat dels 25 o inclús 26 graus.
1: Això pel que fa a la nit que hem passat, com es presenta el dia, sobretot la vesprada. Podem esperar la formació de tronades de vesprada, comentaves abans?
3: Efectivament, i serà una situació semblant a la d'ahir, però no tan intensa ni extensa la possibilitat de tempestes que sí que afectaran les comarques de l'interior. Ahir recordem que van ser especialment fortes en punts de la plana d'Utiel-Requena, amb 35 litres per metre quadrat recollits a Casas del Río, 14 a Venta del Moro, a la Falla de Bunyol també tingueren tronades destacables amb 14 litres per metre quadrat, de neu a Cortes de Pallars. Avui tornem a tindre la possibilitat d'aquestes tempestes que creiem que seran més restringides a zones de l'interior, que de nou han fet activar l'avís a l'Agència Estatal de Meteorologia, estem en avís groc, en previsió d'aquestes tempestes que poden deixar més de 20 litres per metre quadrat en una hora, a comarques com la Serrania, el Racó d'Ademuz, l'Alt Palància, l'Alt Millars, també l'Alcalatén o el Maestrat i els Ports, seran tempestes típiques de l'estiu, que a més poden anar puntualment acompanyades de granís o de pedra.

0: Estarem pendents, demà actualitzem i ens contes més assumptes. Gràcies, Victòria.
1: Adéu, bon dia. Demà.
2: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: 8:32, actualitzem en este punt algunes de les informacions de les quals estem pendents en este dilluns. La primera, el primer punt d'atenció del dia el tenim a Veneçuela. Allí continua incrementant-se la xifra oficial de víctimes mortals del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres al nord del país. Són ja prop de 1.500, segons ha anunciat el president del Parlament de Veneçuela, Jorge Rodríguez, les víctimes mortals.
3: La xifra de fallecidos llega a 1.450 persones. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales, 12.721 personas damnificadas.
0: Mentrestant, continuen les tasques de rescat. Toni Cano, bon dia de nou.
4: Bon dia, Alba. Bon dia de nou. Més de 2.600 rescatistes procedents d'una dotzena de països, entre els quals Espanya, estan treballant sobre el terreny i han aportat vora 90 tones d'equipament sanitari i de medicaments. Els danys econòmics s'estimen en 6.700 milions de dòlars. Segons les autoritats de Veneçuela, hi ha 189 edificis amb danys totals, 585 amb danys parcials i 38 hospitals, 44 centres comercials i més de 1.600 infraestructures afectades.
0: A casa nostra, durant tota la nit, han treballat els bombers per extingir l'incendi forestal del Forcall a la comarca dels Ports, un foc que es declarà diumenge al matí i que està, de moment, estabilitzat.
4: Els mitjans aeris es van retirar en caure la nit, però sobre el terreny han quedat els bombers forestals i és de la Diputació de Castelló. El foc, que va provocar el tall de la carretera entre el Forcall i la Mata de Morella, s'inicia per la avaria d'un camió que quedà accidentat la setmana passada quan va caure per un terraplè de 20 metres i que encara no havien retirat.
0: Detenen el conductor d'un dels vehicles implicats en l'accident mortal d'este cada setmana a la Nacional 340, a Benicàssim.
4: En este sinistre, a la comarca de Plana Alta, han mort 4 persones i s'hi han vist implicats 3 vehicles, un d'ells un taxi. Les primeres hipòtesis apunten a una col·lisió frontal en un avançament, tot i que la Guàrdia Civil n'investiga les causes.
0: A Madrid, el govern avança un dia al Consell de Ministres, ho fa per actualitzar el quadre macroeconòmic en el qual s'incorpora per primera vegada l'impacte del conflicte al Pròxim Orient.
4: Amb esta previsió, el govern haurà de decidir avui dilluns si continuem amb la rebaixa de l'IVA en els combustibles o no, el que suposaria que pugen entre 25 i 30 cèntims precisament a l'entrada de juliol. El ministre d'Economia ja va avisar que la guerra entre l'Iran i els Estats Units restarà entre un 0,1 i un 0,4 punts percentuals el creixement econòmic d'Espanya.
0: I a més, este matí a Catarroja declara la vicepresidenta segona de la Diputació de València, Reme Mazzorali, diputada de Carreteres, el dia de la Dana. Els ho contarem en este informatiu. També estarem pendents de les Corts. A l'una del migdia acaba el termini per a presentar les esmenes parcials a la llei de pressupostos, que es debatrà a finals de juliol. Vox ha anunciat que les presentaran solitari, que seran l'inici de la negociació. També Compromís i PSPB han anunciat que presentaran esmenes. Més qüestions de les quals estarem pendents, Toni.
4: Així és, d'ací a uns moments comença la reunió del Consell de l'Autoritat Portuària amb l'assistència de l'alcaldessa Mare José Català. Andalusia comença avui el ple d'investidura del popular Juanma Moreno, que aspira a un tercer mandat amb 53 escons que no li donen la majoria absoluta i encara no es coneix la decisió de Vox en esta comunitat autònoma. Mentrestant, al Senat, declara avui Gertrudis Alcázar, la secretària personal de l'expresident Rodríguez Zapatero. Ho fa en la comissió que investiga les irregularitats en la gestió de la SEPI en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. I a l'Audiència Nacional, el jutge Santiago Pedrat ha citat a declarar l'empresària Carmen Pano, que assegura haver portat bosses amb 90.000 euros en metàl·lic a la seu del PSOE. Ho fa com a testimoni en el cas Leire Díez. També a l'Audiència Nacional, a San Fernando de Henares, declaren els tres últims acusats del cas Kitchen. Són tres agents als quals la Fiscalia no els atribuís cap delicte. I per últim, Alba Alacant, el ministre de Transports, Òscar Puente, reunís este matí amb els veïns del Parc Central per a parlar del projecte que soterrarà les vies i eliminarà les barreres al centre de la capital alacantina.
0: Un últim assumpte, els ho hem comentat, estaríem pendents. Renfe comença avui la vaga convocada per a tot Espanya, una vaga que afectarà l'alta velocitat i els trens de mitja distància, també el servei de les rodalies i de mercaderies. Sofia Riego, anem en directe a l'estació del Nord de València. Sofia, quina és la situació? Bon dia.
1: Bon dia. Ara mateix així a l'estació del nord de València apareix un dilluns qualsevol. La negociació en defensa del ferrocarril públic per part de la plantilla va acabar sense acord la setmana passada i la vaga suposaria, segons les previsions, la cancel·lació avui de la circulació del voltant de 320 trens, però així ara mateix de moment normalitat i pocs trens cancel·lats. Ara mateix, de fet, en el panell d'eixides només el Rodalies de les 9, la línia C2 en direcció a l'Alcúdia de Crespins i Xàtiva, està marcada

0: i l'alta velocitat d'un 80% de serveis mínims. Si el seu tren es veu afectat per la vaga, ha de saber que l'operadora li ofereix la possibilitat de canviar el bitllet, reubicar-se en el pròxim tren o anul·lar el viatge. Estarem molt pendents així de com evoluciona el matí, però, com ja hem comentat, de moment, dilluns de normalitat.
1: Normalitat, per tant, en aquestes primeres hores deixa vaga els ferrocarrils. Sofia Riego, gràcies. Són ja les 8:38, pausa, i de seguida comencem la nostra tertúlia. Comencem amb l'anàlisi de l'actualitat. Així en A Punt.
2: Gràcies per escoltar-nos. Som A Punt.
3: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. ¡Que no te limiten!
4: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
3: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
7: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
2: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
8: La tertúlia en A Punt. Les notícies del matí.
1: Són les 8:41. Encetem estos primers minuts de tertúlia i en les notícies del matí donem primer la benvinguda als companys periodistes que ens acompanyen avui. Alberto Rayo, periodista de Les Províncies, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
1: I tenim també amb nosaltres Sergi Pitar, periodista, director del diario.es a la Comunitat Valenciana, bon dia.
10: Bon dia.
1: Si em permeteu, com que ja tenim així el nostre convidat del matí, anem a parlar d'eixa cita, comencem parlant d'eixa cita que tenim, que està marcada en roig este estiu. Jo no sé si vosaltres dos... Sergi, Alberto, la teniu. Eixa cita marcada en roig, el 12 d'agost pròxim, la Comunitat Valenciana ha de viure un dels esdeveniments astronòmics més importants del segle. És un eclipsi total que farà pràcticament que la Lluna oculte el Sol durant un instant i que, en principi, bueno, el que s'espera és que transforme la vesprada. No sé molt bé com explicar-ho, perquè segurament que serà una experiència que dels que està en la taula segurament ningú ha viscut. Ens acompanya en l'estudi el director general de Ciència i Investigació de la Generalitat, Rafael Sebastián. Aquí donem la benvinguda, bon dia.
11: Bon dia.
1: Deia que una experiència que jo crec que d'ací ningú hem viscut. Com serà això?
11: Pues como decías, es una experiencia que por lo que nos dicen los astrónomos es bastante especial y única. De hecho, fijaros que la cantidad de turismo, digamos, astronómico que hay en el mundo es tremendamente grande y es porque han vivido eclipses previos y después de vivirlo una vez han decidido seguir persiguiendo estos eclipses por todo el mundo. Sí.
1: Doncs ara de seguida li preguntem també, perquè tenim al telèfon connexió amb Lluís Ribas, ell és president de l'Associació Valenciana d'Astronomia. Lluís, bon dia.
12: Hola, bon dia.
1: Li preguntàvem al secretari general sobre aquesta experiència, com serà? Perquè explicat de manera senzilla, què és el que ocorre perquè es produïsca un eclipsi total de sol i com es viurà? Què és el que veurem les persones que estiguem, diguem-ne, sobre la superfície terrestre?
12: Sí, un

0: L'eclipse es produeix quan la lluna s'interposa entre el sol i la Terra, i la sombra de la lluna es projecta sobre la Terra. Només es projecta sobre una part de la Terra molt reduïda, i tenim la sort de que estem en aquest punt. Sí que és de veres que, com ha dit Rafael, n'hi ha un turisme d'eclipse, de molta gent que ha vist un eclipse i vol veure més eclipses perquè és impressionant, i vindrà molta gent de fora només per veure aquest fenomen. Però coincideix en el període de vacances, el que vol dir que molta gent que està estiuant així aprofitarà per veure-lo, i la gent que ja està així, que veu així tot l'any, també tindrà interès en que, ja que ocorre on jo visc, pues vull veure-lo. Hi haurà molta massificació.
1: Això significa que veurem el sol apagar-se d'alguna manera? O no
0: la lluna interposar-se i anar ocultant-lo fins que hi haurà un moment en què el sol estarà cobert completament per la lluna, i el cel, en teoria, se fa de nit i se veu la corona la corona del sol, la corona solar, que normalment no es pot veure directament, i es veuen estrelles, algun planeta que estigui a prop del sol, o sigui, se fa de nit durant uns minuts.
1: Comentàvem que el nostre territori, portem ja dies comptant-ho, és privilegiat a l'hora d'observar aquest fenomen. La línia central de l'eclipsi abandonarà la península precisament per la Serra d'Irta, Castelló, i sí, és per això que tenim aquest privilegi. Rafael, dins del pla de gestió de l'eclipsi solar, hi ha de fet, el que està preparant o ha preparat la Generalitat, hi ha de fet una habilitació d'una sèrie de punts en els quals, bueno, es podrà veure, però a més, diguem-ne, seguint unes garanties d'aforament, de seguretat, etc. Com han plantejat aquests punts, quins són i de quina manera podem arribar i un poc, no sé si és possible, reservar d'alguna manera el nostre lloc allí?
2: Pues efectivamente, hicimos una llamada a todos los municipios de la Comunidad Valenciana para que ellos mismos presentasen su solicitud o candidatura para ser un punto oficial de observación, y sobre todo los puntos que decidieron que querían presentarse, hicimos ya un análisis más riguroso solicitando mucha más información. Es cierto que muchos municipios han sentido que, claro, la cantidad de turistas que pueden desplazarse allí es muy elevada, y pues algunos, aunque quieren hacer algún tipo de evento, no quieren que sea un punto oficial de observación, porque esto conlleva una serie de requisitos adicionales. Ahora mismo tenemos 8 puntos oficiales aprobados, 3 en la provincia de Castellón, 5 en la de Valencia, 4 son de costa, el resto son de interior, y existe algún otro municipio que a estas alturas, un poco más tarde, se ha interesado, y estamos analizando la posibilidad de que haya un noveno o un décimo punto de observación oficial, donde los aforos van entre las 1.000 y 2.000 personas en la mayoría, excepto en Valencia ciudad y Castellón ciudad, donde vamos a tener puntos de entre 10.000 y 50.000 personas, también en Peñíscola, por ejemplo, 5.000 personas, o algún punto del interior como Aras de los Olmos. Entonces, pues bueno, estamos haciendo todo el operativo junto con el Ministerio del Interior, al que le estamos proveyendo toda esa información para que pues tenga todos los efectivos disponibles en esas zonas.
1: Fixeu-vos, Rafael, Luis, que són xifres astronòmiques les que ens ha donat el director general, 1.000, 2.000, 10.000, i tot això sense comptar les persones que pel que siga no tenen previst observar este fenomen des d'un d'estos punts, diguem-ne, oficials previstos, que, no sé, van a cases d'amics, etc. Quina previsió de visitants o de turistes científics nacionals, però també internacionals, barallen per aquest dia?
2: Entre 500.000 y 1 millón de personas, sumadas a las que ya probablemente venga la Comunidad Valenciana, lo cual es una presión tremenda, porque no es un turismo que va a estar desplazándose durante todo el día. Es un turismo que a una hora determinada se va a desplazar para ver el eclipse, y justo cuando termine, aunque tenemos Perseidas esa noche, y espero que mucha gente se quede en el lugar, justo cuando termine todo el mundo querrá retornar a su casa o a sus hoteles. Entonces, sobre todo, las salidas son complicadas, porque hemos visto análisis de otros países donde ha habido eclipses, como Estados Unidos, y han habido colas de 10 horas de tráfico.
1: ¿Colas de 10 horas para tornar a...?
2: Sí.
1: Sí. Luis, primer li preguntaré sobre aquestes Perseides que ens comentava que es podran observar després de l'eclipsi, però després vull preguntar-li si d'alguna manera és un turista diferent aquest turista científic. Primer les Perseides, Luis, per favor.
0: Bueno, les Perseides coincidís la nit del 12 d'agost, que és el màxim dels Perseides. Les Perseides, en realitat, es troben durant 2 setmanes i mitja al voltant del 12 d'agost, uns dies abans i uns dies després, però el màxim sempre és el 12 d'agost. Coincidís de que al no haver lluna serà una nit prou fosca i hi ha probabilitat de veure més que l'any passat, per exemple, que teníem molta lluna, i que l'anterior també. Uh-huh. I, bueno, són trossos del cometa Swift-Tuttle que estan orbitant el Sol, i la Terra travessa en aquests dies aquesta part d'aquesta òrbita i se troba en aquests fragments que se cremen en l'atmosfera i produeixen les centrífugues.
1: Lluís, li preguntava, entenc que vostè en algun moment com a persona aficionada i a més coneixedora uh-huh. d'aquest tipus de fenòmens ha sigut també turista uh-huh. científic o turista astronòmic.
0: Sí,
1: què és el
0: sí.
1: que distingeix a aquests turistes?
0: L'últim dia que vaig anar en París i per el que estava comentant Rafael, per exemple, per a fer a l'anar ja, per fer 60 quilòmetres per una autovia van tardar 5 hores per fer només 60 quilòmetres. Jo aconsella a la gent que no se confie que bueno, l'eclipse és a última hora de l'esprà, pues després de dinar i així i tal, si poden eixir de matí perquè les carreteres van a suportar un tràfic molt intens i hi haurà caravanes en molts llocs. I el que ha dit també, al tornar, tot el món podrà tornar en seguida i ahí també se formaran caravanes mm. importants.
1: Rafael, hi ha risc d'alguna manera de col·lapse en les carreteres? Imagina que en aquest pla, que a més no ho hem comentat, però és un pla ambiciós, hi ha diverses conselleries implicades, mm-hmm. suposa que hi haurà algun tipus de mesures per a un poc evitar o d'alguna manera controlar aquest flux en les carreteres?
2: Sí, ahora mismo, bueno, el control de las carreteras al final depende de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico. Lo que estamos haciendo es mantener toda la información disponible y comunicar con ellos para que sepan los puntos donde esperamos que haya más tipos de concentraciones y además hacer un análisis un poco de dónde pensamos que la gente va a moverse más allá de los puntos oficiales para tener una anticipación. Hay una cosa muy muy importante que hay que tener en cuenta y es que se va a producir el eclipse a las 8:30, no sabemos cuáles van a ser las condiciones atmosféricas, no sabemos si va a estar nublado ese día
1: yeah.
2: y como hay una franja entera donde se visualiza el eclipse, esperamos desplazamientos de última hora, que si está nublado en Aragón, la gente se va a desplazar a Castilla, bueno, Comunidad Valenciana, y si está nublado aquí se va a ir a Aragón. Uh-huh. Entonces, ese desplazamiento de últimas horas vamos a monitorizar con AEMET durante 48 horas para estar preparados para cualquier movimiento no previsto inicialmente.
1: Perquè, clar, comentava vostè que han estat mirant també per a preparar tot aquest dispositiu a altres països, a altres casos. L'últim eclipsi d'aquestes característiques, tinc anotat que va ser a Espanya el 1912, òbviament no tenim memòria institucional de com es va gestionar, però contens un poc com ha sigut, i a banda, no sé si en algun altre, però en quins casos més recents s'han fixat per a poder establir tot aquest dispositiu?
2: En Estados Unidos hubo uno reciente y también afectó a México, y esos son los dos puntos, digamos, uh-huh. más cercanos en el tiempo y con toda la logística que pusieron en marcha en Estados Unidos, aún así tuvieron este tipo de problemas de desplazamientos que queremos evitar. Entonces, uno de nuestros consejos es si se ve el eclipse desde tu casa, quédate allí.
1: Tranquil·lament, ho deia també Lluís. Em parla de les carreteres, no em parla de les operadores de telefonia. No sé si es preveu que hi hagi algun problema amb els repetidors o alguna qüestió similar.
2: Nosotros en este caso hemos hablado con todas las compañías, tanto de logística como las operadoras, y lo que sí que nos preocupa a nosotros es que tengamos cobertura para nuestros servicios de emergencias por si, uh-huh. siendo 12 de agosto, puede haber un riesgo de incendio. Sobre todo con tanta gente en ese momento desplazada a puntos que pueden ser del interior, zonas rurales, cerca de parques naturales, y ahí sí que hay un refuerzo específico para todos los medios de emergencias para que pues sigan en comunicación constante y monitorizándolo todo.
1: Lluís, Rafael, hem insistit molt des d'ací, des d'apunt, però jo crec que des de nombrosos llocs i nombroses institucions en eixa homologació de les ulleres. Uh-huh. Ens interessa saber, d'una banda, com podem, com a consumidors, com a persones que van a disfrutar, diguem-ne, d'aquest espectacle, saber que les ulleres que tenim a les mans són les adequades i també quines marques o quines senyes hem de buscar. Li pregunto en primer lloc a Lluís.
0: Sí, totes les ulleres que estan homologades tenen una inscripció en el logo de la E de la Comunitat Europea i una certificació ISO que garantís la qualitat del material en què estan fetes. Fora d'això, pues, no es pot garantir la seguretat de les ulleres. Hi ha una cosa molt important a dir en l'ús de les ulleres, és que no són unes ulleres que tu puguis posar i estar 4, 5, 7 minuts, un quart d'hora mirant el sol. Uh-huh. Són per a mirar-lo com a molt dos minuts seguits. En això vol dir que te les poses, pegues una ullada tal, i te les lleves. I també que n'hi ha que portar les posades fins a l'últim moment que n'hi ha escaig llum del sol y tornárseles a posar a la primera señal de que ya has comienzo a surtir el sol para la lluna.

0: En el moment que se produïsca la totalitat, que el sol estigui totalment cobert, és l'únic moment que se poden llevar per a contemplar l'espectacle sense elles. I l'altra cosa que volia dir, sí, que ho ha dit Rafael, és molt important, és que tota la gent que visca en la franja de totalitat no cal que se desplaci als punts oficials d'observació. El deber és que si vius en un lloc que l'eclipsi és visible, només t'has de preocupar de que quan mires a l'oest no tingues obstacles com arbres, edificis, muntanyes, buscar un lloc on tingues despejat tot l'horitzó de l'oest.
1: Sobre les ulleres encara, no sé, Rafael, si hi haurà algun tipus d'inspecció de consum per evitar estafes que puguen, sí, acabar doncs, donant un disgust.
2: Sí, sí, como decíamos, la ISO 12312-2 es la que tiene que tener grabada y el marcado CE fundamental. Se ha hecho un análisis ya. La Dirección General de Consumo ha hecho un muestreo bastante intenso, en la Comunidad Valenciana también lo ha hecho. Se han enviado a unas instalaciones que tienen en Sevilla un número de muestras y se están analizando. No tenemos las conclusiones, pero es un trabajo que ya se está realizando para asegurarnos que no existen pues gafas con algún tipo de problema. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mirar al sol, por la radiación que genera, es muy dañino y los daños son irreversibles y permanentes. Quiere decir que mirar al sol con unas gafas no adecuadas, con una radiografía, con gafas de sol convencionales, garantiza que puede que pases el resto de tu vida viendo manchas negras flotando en el aire, porque se te quema parte de
1: la retina. Estamos hablando de un peligro importante.
2: Muy importante. Es uno de los más mayores que hubo en ese eclipse en España. En esa época pues no había tanta información. No existirían tampoco las gafas de eclipse, por supuesto, y por lo tanto, queremos evitarlo al máximo. Y bueno, lanzaremos campañas de difusión importantes para que pues toda la ciudadanía sea consciente.
1: A banda d'esta qüestió de la seguretat, de un poc eixes carreteres, les telefonies, no podem oblidar tampoc que esta és una oportunitat per a projectar d'alguna manera la Comunitat Valenciana com a referent de cultura científica, un poc situar-nos en el mapa en aquest sentit. Ja ha previst algun esdeveniment institucional de divulgació més enllà d'esta presentació del pla que tinguem la setmana passada?
2: Pues se están produciendo muchísimos. Tenemos una sección en la página eclipses.gva.es.
1: Que després, abans d'anar-se'n, li demanaré que ens la recorde.
2: Sí, sí, perfecto. Donde ya hemos contactado con todos los investigadores astrofísicos de la Comunidad Valenciana, de nuestras universidades y centros de investigación que trabajan en este área. Estamos recopilando con 50 de ellos toda esta información para darle una mayor difusión y además los observatorios y diferentes asociaciones están haciendo eventos relacionados con el eclipse y los vamos todos publicitando a través de nuestra página web para que el ciudadano, accediendo a un único punto, pueda ver todo el catálogo de pues que le puede interesar, ¿no? Todo el catálogo que hay, no solamente a nivel tan científico, sino también a veces divulgativo, porque puede ser interesante.
1: Son ya les 8:56. Per acabar, vull preguntar-los als dos, tant a Luis com a Rafael, que compartisquen l'experiència de què tenen previst fer eixe 12 d'agost. A veure si de l'experiència d'aquestes dues persones, que són de les que més coneixen este eclipsi, podem traure també nosaltres alguna idea. Luis.
0: Bueno, yo voy a hacer lo que acabé de comentar hace un momento. Yo he visto a l'Horta Nord y ni en puntuación se puede ver el eclipse perfectamente. En previsión de que la meteorología no acompañe, pues en 48 horas de antelación, pues si ha sido un joystick, no se puede ver, decir si cap al interior, interior nord, y pues supuesto que es molt de bon matí.
1: Molt de bon matí. ¿Y vostè?
2: Pues bueno, por mis responsabilidades tendré que estar en el CECOP todo el día monitorizando todos los puntos y todo el dispositivo.
1: Una
2: así
1: altra
2: que
1: manera també de viure, sí, un episodi històric, sí, com este. Sí. Uh-huh. Abans d'acomiadar-los, Rafael, recorda'ns d'aixa pàgina web en la que comentem la Generalitat, eixes conselleries implicades, ha volcat i està volcant tota eixa informació relacionada amb l'eclipsi.
2: Sí. Tenemos una pàgina que se llama eclipses.gva.es. Dentro tenemos toda la información de los puntos oficiales. Tendremos disponible en breve el dispositivo de seguridad que la Consellería de Emergencias e Interior ha desarrollado junto con el resto de consellerías, donde se ven todos los dispositivos y todo el plan de gestión, además de toda la información sobre información de seguridad, la ISO que tienen que tener las gafas, cómo observar el eclipse, cuándo te puedes quitar las gafas y cuándo te las tienes que volver a poner. Toda esa información está en la web y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que esté pendiente de ella porque la vamos actualizando casi al día.
1: Doncs moltes gràcies. Abans d'acomiadar-los definitivament, no podem oblidar que tenim ací Alberto Rayo i Sergi Pitarch. No sé si voleu fer algun comentari al director general o almenys compartir com han fet ells eixe plan, eixa experiència, eixos plans, com dic, que teniu per al dia 12 d'agost, que no sé si en el vostre cas...
3: Jo la veritat és que estava pensant també en anar un poc a la província de Castelló per a veure-lo amb més detall, però és veritat que m'ha restat un poc de ganes les cues
1: de carreteres, de 10 hores,
3: no? I a més, si va sent xiquets i tal, la cosa es fa més complicada. Mm-hmm. No? I després, per afegir una altra dada, els preus dels lloguers i dels hotels que s'han disparat amb això del turisme astronòmic.
1: Sergi.
4: Jo, sí, volia comentar...
1: Ai, Lluís, digues.
0: Sí, com a informació de servei també, nosaltres en la pàgina web de l'associació, astroava.org, tenim pensat un document en el que si la gent té curiositat de saber exactament els pobles per on passa l'eclipse i la durada en cada poble de la totalitat, tenim posat la taula per a València, Terol, Castelló, de la durada i a quina comença i acaba en cada punt de un munt de localitats. I també estan allí els consells sobre les ulleres i el que hem parlat un poquet.
4: Jo volia comentar que és un minut només quan serà total, no? Més o menys...
2: A Castelló, minut i mig, a Cullera, 9 segons. Depenent de on estés, la cosa canvia molt.
0: Quan més al nord i més a l'interior, més durarà.
4: Quan més a l'interior, més durarà. I és l'únic moment en què te pots llevar les ulleres, no?
2: Sí.
0: Sí.
4: I després una altra...
0: Se veu millor en Castelló que en València i se veu més durada, per exemple, en Terol que en Castelló.
4: Perfecte.
1: Anotat.
4: Ja, ens han donat els trucs per a...
1: Ja ho tenim, és que és el privilegi de comptar amb persones que saben. Doncs Rafael Sebastián, director general de Ciència i Investigació de la Generalitat, moltes gràcies per la visita i per
2: moltes
1: la informació,
2: gràcies.
1: Sobretot. Gaudirem amb estos consells el pròxim dia 12. També acomiadem a Lluís Ribas, president de l'Associació Valenciana d'Astronomia. Lluís, moltes gràcies per atendre la telefonada de la ràdio pública.
0: Vale, moltes gràcies.
1: Adéu. Bé, nosaltres acomiadem el director general i comencem amb la tertúlia. Comencem, és que ha de ser així, per la política, perquè aquesta és una setmana en què la política serà molt intensa. Tenim la ressaca del que va passar en el Comitè Federal del PSOE dissabte passat, amb el dia a dia de les investigacions judicials que afecten els socialistes. Sabem que el PP continua amb la pressió, no cessa, també els socis d'investidura, que no mouen fitxa. Sentim esta crònica del Pídia Beiber en què ens repassa aquestes declaracions de les últimes hores i de seguida analitzem tot això.
5: Final de curs polític on el PSOE considera d'una banda que han superat els dubtes per la compareixença de Pedro Sánchez dimecres al Congrés, d'altra banda que el tancament de files en el Comitè Federal de dissabte és unànime a només les crítiques expressades pel dirigent de Castella-La Mancha, García Page. Óscar López és ministre i secretari general dels socialistes madrilenys.
6: Todos aquellos que defendían que en su día el PSOE tenía que abstener para que gobernara un gobierno corrupto de Mariano Rajoy. Los mismos que ahora son capaces de defender que se tiene que ir un gobierno que tiene España en el mejor momento económico de su historia, avanzando en derechos y actuando contra la corrupción.
5: López considera más que hay raons para seguir.
6: Pero no solamente hasta 2027, no, más allá. Porque lo importante es pensar en la España de 2030.
5: El PP continua apretant el govern central. El secretari general dels Populars, Miguel Tellado, qualifica així el Comitè Federal de dissabte.
7: Aquello tenía tintes norcoreanos. El sanchismo ha devorado al socialismo. Sánchez ha disecado a su propio partido para imponer el pensamiento único.
5: I sobre el futur immediat, Tellado recorda la moció aprovada al Congrés per majoria absoluta.
7: Elecciones ya y sométase a una cuestión de confianza. Pedro Sánchez hace oídos sordos, porque no le interesa. Pero si algo ha quedado claro es que Sánchez no tiene ya el apoyo de las Cortes Generales.
5: Entre els socis, este cap de setmana hem sentit el portaveu de Comuns, Gerardo Pisarello. No veu clara la via proposada per Junts d'un candidat nou ni la moció del PP amb Vox.
8: No vamos a hacer nada que facilite el camino al gobierno de Feijóo con Vox. Junts está hablando de una supuesta vía Stramer, como en el Reino Unido, pero no sabemos quién sería ese caballero blanco. Si en lo que están pensando es en darle el poder a García Page, nosotros le decimos no, gracias.
1: Bé, comencem, resumit així en esta crònica del Pidia Beiber, comencem, si vos sembla, pels titulars que ens deixa eixe comitè federal. També tenim coneixement, entre d'altres pel diario.es, d'eixos àudios que hem pogut sentir d'eixe comitè federal. Porta ja un temps García Page demanant l'avançament electoral. Este cap de setmana ho ha tornat a fer en eixe comitè, davant de tota la cúpula socialista. Poca sorpresa, en realitat, no?
4: Sí, poca sorpresa i, bueno, debat intern dels partits. No, jo tampoc dramatitzaria...

0: molt en el tema. Jo crec que és evident que la situació del Partit Socialista i del seu secretari general, també president del govern d'Espanya, és complicada, és normal, i així que els partits, que n'hi hagi debat intern, sobretot quan hi ha situacions de molta inestabilitat, i n'hi ha que recordar que tenim els dos secretaris, anteriors secretaris d'organització del PSOE. Uno condenat a presó, a 24 anys de presó, i l'altre que va passar per presó provisional i que està a l'espera de, bueno, en diverses investigacions sobre la seva gestió com a secretari d'organització. Així que entenc les crítiques que hi ha dins del partit. Poques me pareixen, que només siga paje el que planteja això, però bueno, això és com tot. Vull dir, jo veig el Partit Popular molt nerviós, molt ansiós, demanant unes eleccions que l'únic que les pot convocar és Pedro Sánchez perquè té el voto roig. Vull dir, al final, també perquè també els nostres oients ho entenguen, vull dir, uno convoca quan li convé. Uh-huh. I en aquest moment és evident que a Pedro Sánchez no li convé. Va passar així igual després de la Dana. Vull dir, se podia haver convocat amb una errada sistèmica de govern, com va fallar el govern valencià, se podia haver convocat, o quan Carlos Mazón va dimitir, se podien haver convocat eleccions. Per què el PP valencià no es va convocar? Pues perquè no era el millor moment per a convocar-les, malgrat tot el que va passar en la Dana i la gestió anterior i posterior. Així que jo crec que és normal que Pedro Sánchez no adelante, que vulga convocar eleccions quan a ell li convinga, que pareix ser, per les últimes informacions, bueno, per les últimes declaracions del propi president, que pogueren ser en febrer de l'any que ve, quan, en cas de que no poguera aprovar els pressupostos, jo espere, pel bé també de la democràcia, que se presenten ja d'una vegada els pressupostos i que si han d'eixir, que eixin, i que si no han d'eixir, pues que se prenguin decisions.
1: Bé, avui tenim aquesta previsió del Consell de Ministres d'aprovació del quadre macroeconòmic, que en principi és el primer pas cap a aquests pressupostos, però veurem què passa. Parlàvem de poca sorpresa, Alberto, d'aquests àudios que destacàvem, també ha cridat l'atenció la intervenció de Míriam Andrés, de l'alcaldessa de Palència, que parlava d'aquesta metàfora de no entiendo por qué este comitè federal se resiste a ver que el rei està desnudo. Van ser les dues úniques veus que haig trascendit, diguem-ne, crítiques per la resta d'assumptes abriguen els socialistes a Pedro Sánchez.
2: Sí, jo crec que no podem parlar de cap sorpresa, no? En el Comitè Federal del Partit Socialista s'esperava, pues, això, un tancament de files al voltant de Sánchez. En les úniques dos veus crítiques, que va ser la de Page i la que comentaves abans de l'alcaldessa, i poc més que afegir, perquè és que l'estratègia de Pedro Sánchez ha sigut, i en això sí que estic d'acord amb Page, no? Que deia que el sanchisme s'ha menjat pràcticament tot el Partit Socialista. L'estratègia de Sánchez, de fet, podem veure les últimes eleccions autonòmiques, no? Que ha sigut col·locar els seus candidats que són al mateix temps ministres, no? Vull dir, en cap, per tal de no trobar cap veu crítica dins del discurs autonòmic que pogués afectar a la seva presidència. Després, jo crec que n'hi ha els comitès, pues, són un poc, evidentment, per a la teua gent més fidel, per als carrers del partit, per, diguem-ne, la gent que viu del partit o que viu de la política, però després el Partit Socialista té un recolzament fora molt important de votants que jo crec que no comparteixen per a res l'opinió que del Comitè Federal. Vull dir, el Partit Socialista i el govern en este cas està envoltant de casos de corrupció i jo no estic d'acord en el que deia, o no estic totalment d'acord en el que comentava abans Sergi, no? Està clar que les eleccions les convoquen en este cas el president quan més li interessa. Sánchez està buscant guanyar un poc de temps per tal de que s'aclarisca tota esta situació de corrupció, o puga aclarir-se, o puga a lo millor agafar un relat més coherent del que està mantenint fins ara, que li doni un respir a l'hora de votar. Però jo trobo que no és la mateixa situació la de la Dana amb aquesta de corrupció. Vull dir, la Dana, i és cert que el president podia haver convocat les eleccions i era un moment per a convocar les eleccions, però n'hi ha també que tindre en compte no únicament l'interès partidista, que seria això, sinó també la tasca de reconstrucció. Vull dir, a lo millor si es convoquen eleccions als dos mesos de la Dana, pues trenques tota una tarea de reconstrucció i dones una inestabilitat que a lo millor cal, des del punt de vista de la ciutadania, o jo almenys ho penso així, continuar en la tasca de reconstrucció i després ja convocar les eleccions, no? Això és diferent del cas que estem vivint en el Partit Socialista en el govern, perquè és tot un núvol de casos de corrupció en el que és que no trobem cap eixida. Vull dir, tenim el president Zapatero, tenim la condemna de l'exfiscal general, tenim el cas de la dona, tenim el cas de Leire, tenim el cas d'Ábalos, que ha sigut condemnat. És que en aquesta situació, en aquesta atmosfera de pressió, jo crec que la millor eixida per a l'interès de la ciutadania seria les eleccions, com recordem va passar quan es va manejar la moció de censura en el DNU per Rajoy. Per què se'n va anar Rajoy? Perquè n'hi havia hagut una sentència, no estem en 5 casos de corrupció greus i es van ficar els socis d'acord.
1: Hi ha alguna diferència entre la situació de Rajoy en aquell moment i la de Sánchez ara?
0: Bueno, és que la sentència era ferma, la de Rajoy, i era per finançament irregular del partit, era per una arquitectura institucional muntada per a delinquir.
1: Després, que és un poc, recordem,
0: després hem tingut altres casos, correcte, després hem tingut altres casos de corrupció. Jo crec que així, en este cas, jo crec que sí que n'hi ha motius per avançar, però com te deia, és que el voto roig el té el president del govern, portem 3 anys sense pressupostos, vull dir, és que si posamos a Xina, se podrien haver convocat perfectament eleccions. Sí que és de veres, i jo crec que és important que discernim i la gent que fan tribunal, sobretot diàriament, com Alberto, sap que tots els casos no són iguals, sap que la instrucció del juez Peinado respecte a la dona no té res a veure amb la condena que li han del Suprem a José Luis Ábalos, la investigació al Xermà per un cas de presumpte endollisme tampoc té res a veure amb el cas Leire. Vull dir, jo crec que si n'hi ha casos d'una gravetat extrema, com són els d'Ábalos, Cerdán i Leire, i n'hi ha uns altres casos que són els que afecten directament a la família de l'expresident, a una acusació popular, pues, són manos límpies i a l'extrema dreta, on tenim segurament amb una sanció al jutge Peinado per la manera en què està instruint i l'ensenyament que està tenint amb la dona del president. I jo crec que ahir, si les coses estigueren fent conde humana per part de totes les administracions, incluïda la de justícia, pues segurament el president no tindria cap argument per a resistir, perquè seria inapel·lable, no? Com és la sentència d'Ábalos, que en menys de 2 anys hem tingut sentència del Tribunal Suprem. Tenim ara, està jutjant-se, per exemple, la Kitchen del Partit Popular, que això sí que és claveguera, en valencià, això sí que és claveguera i llanterneria política, on l'Estat, l'aparell de l'Estat, ha intentat destruir els partits polítics. N'hi ha que recordar que així hi ha hagut policia que s'ha inventat números de comptes de Pablo Iglesias, s'ha inventat números de comptes de líders independentistes i estava tot orquestat des del Ministeri de l'Interior, que és el que s'està jutjant ara. Així tenim a una tipa, a una dona, periodista, companya, que diuen Leire Díez, que intentava boicotejar a la Guàrdia Civil, el que no li lleva gravetat, però és que, clar, ja ens hem oblidat de la que va
2: muntar. És una kitchen d'aficionats.
0: És una kitchen d'anar per casa, no? Sense pràcticament capacitat, perquè totes les, diguem, els objectius que s'havien posat no ne van complir ningú, no? I jo entenc, crec que a Feijó se li està fent molt llarg la travessia per l'oposició, i crec que Feijó és el que, igual que va fer Pedro Sánchez en el 18, hauria de guanyar-se les aliances, no? Què passa? Que com la seva única aliança possible, que és la que estan tenint a tots els territoris, és Vox, doncs ahir serà molt difícil veure, diguem, la dreta democràtica de les d'altres nacions dins d'Espanya, doncs PNV, Junts, doncs esta gent en Vox res. Entonces, en aquests moments, la majoria, diguem, el govern de la investidura o la majoria esta que tenia Pedro Sánchez per a que l'investir en 2023, i aquesta majoria ja no existeix, però tampoc n'hi ha una majoria configurada amb mateixos interessos per a fer-lo fora, no? I jo crec que també demostra la incapacitat, no? I la del propi Feijó de plantejar una alternativa.
1: Doncs ara que parlem de Feijóo, també volia un poc que analitzarem eixa lectura que es fa des del Partit Popular. Parlem de pensament únic, veuen, sentíem Tellado abans, similituds amb el règim nord-coreà. Feijóo, de fet, en una entrevista en el Confidencial este divendres, si no recordo malament, també parlava del xèrif Sánchez. Quin és el relat? Jo crec que es veu prou clar, no?, aquest relat que s'està tractant de buscar des del principal partit de l'oposició, però en quina situació queda el PP ara mateix?
2: No, el PP té una atmosfera ara molt favorable per a fer política, que és el govern rodejat de casos de corrupció. I això és el treball que està fent Feijóo. És veritat que a Feijóo li falta, des del meu punt de vista, un poc més de pes polític, és a dir, nosaltres pensàvem que Feijóo en el PP podia ser la gran esperança, vull dir, mm-hmm, del PP, i és veritat que després s'ha afonat un poc la imatge de Feijóo quan ha donat aquest salt a la política nacional, no? I jo crec que això també ha lastrat un poc les expectatives del PP, i això es va veure en les últimes eleccions. I després, pel que comentàveu abans de les línies roges, no?, dels partits, a mi la veritat és que me fa...
1: Perquè no hem parlat encara dels socis de govern.
2: Sí, és que a mi em fa molta gràcia això de... No, solament si n'hi ha un finançament irregular del partit ja no donarem el suport al govern. Anem a veure. És que, clar, casualment és el delicte que menys s'està investigant o que menys clar està en les investigacions, no? Però és que a mi em sembla molt greu, per exemple, com en la sentència que s'ha quedat provat, que hi haguera una organització criminal al voltant del ministre. Vull dir, això ja és suficient motiu per a no donar el teu recolz al govern, o que el secretari d'organització que va substituir a Ábalos pues tinguera una empresa, el pagament de comissions i els arreglaments d'obres. Vull dir, és que són fets ja gravíssims. No fa falta esperar al finançament irregular del partit, perquè aquesta és la línia roja. Vull dir, n'hi ha una organització criminal dins del govern? Home, això ja és suficientment contundent per a deixar de donar el teu suport. Però clar, els partits... No, el finançament irregular, compromís, per exemple, no? No, com no n'hi ha finançament irregular, pues encara estem al costat del govern. Home, és que jo crec que n'hi ha que analitzar les coses amb una mirada un poc més ampla.
1: Doncs veurem en els pròxims dies, en el que queda de setmana, com acaba este assumpte. Són ja les 9:15 i també els ho hem contat, teníem un ull a Catarroja, un ull compareix davant de la jutgessa Núria Ruiz Tobarra, la vicepresidenta segona de la Diputació de València. Ho fa en el cas de la dana d'octubre de 2024, que s'està instruint, com sabem, en eixe jutge número 3, on està el nostre company Santi Hernández. Santi, bon dia. A quina hora està prevista esta declaració de remei maig horari? Ha arribat ja, per cert?
3: Sí, bon dia, Alba. Sí, acaba d'arribar fa només uns minuts. De fet, encara està passant el control de seguretat així als jutges de Catarroja, la vicepresidenta segona de la Diputació de València, Rememat Solari, que ve a declarar com a testimoni dins de la investigació sobre la gestió de la dana. La jutgessa, com tu dius, Núria Ruiz Tobarra, l'ha citada com a testimoni després de la declaració de la exalcaldessa de Xiva, Amparo Fort, declaració que va fer així al jutjat de Catarroja el mes passat. Fort va assegurar que el dia de la tragèdia, el dia de la dana, el 29 d'octubre, va mantindre diverses converses telefòniques amb responsables de la Diputació per informar de la gravetat de la situació que es vivia a Xiva. Entre elles va dir que va telefonar a Matt Solari sobre les 3 de la vesprada, 5 hores abans que la Generalitat enviara el missatge massiu d'alerta als mòbils. Segons el relat que va fer així la exalcaldessa de Xiva, la dirigent provincial Remi Matt Solari es va interessar per l'estat del barranc del Pollo, l'epicentre de les inundacions que acabarien causant gran part de les víctimes mortals. Per això la magistrada vol aclarir quina informació tenien les administracions i on va transmetre esta informació sobre el barranc del Pollo que li va transmetre la mateixa alcaldessa de Xiva, que ja li va alertar, segons la seva declaració, així als jutjats de Catarroja. Rememat Solari, a l'entrada al jutjat, ha dit que no ha volgut fer declaracions, però ha dit que atendrà els mitjans de comunicació a l'eixida.
1: Santi Hernández, moltes gràcies. N'estarem tant pendents d'aixes paraules de Matt Solari en eixir. No sé si espereu alguna cosa, algun aclariment per la seva part després de la seva visita a la jutgessa avui.
0: Bueno, un testimoni més que desmunta el bulo principal del govern valencià sobre la Dana, que va ser la falta d'informació respecte al barranc del Pollo i a com anava el barranc del Pollo. Ja no només l'alcaldessa de Xiva, l'alcaldessa de Torrent, molta gent que hi havia en el CECOPI, inclús el diputat provincial de Bombers, vull dir, molta gent ja, perquè molta gent que viu al costat del barranc del Pollo sabia aquest dia que n'hi havia un problema en el barranc del Pollo. I molta gent sabia on n'hi havia que mirar. I el drama de tot això és que l'administració

0: Això que era que havia de coordinar i vigilar amb els seus bombers, se va pràcticament desentendre el pollo. N'hi ha que recordar que a les 2:30 n'hi havia una unitat de bombers de la Generalitat vigilant el barranc del pollo a l'altura de Riba-roja, que aquesta unitat va ser retirada abans de les 3 de la vesprà. Vull dir, així s'ha intentat defensar per part de la Generalitat que hi havia una falta d'informació i que la Confederació no va donar informació, que a més tampoc, que pràcticament ells anaven a cegues fins a les 8 de la vesprà que va, se va enviar el alert. I s'està demostrant testimoni rere testimoni que hi havia informació, que hi havia informació de sobra per haver pres decisions i que si no se van prendre decisions és per altres motius. Avui jo crec que apuntalarà la Rebe Machonari apuntalarà un poc que hi havia aquesta informació i aquesta preocupació pel pollo i en vindran més. Vull dir, jo crec que al final la jutgessa de Catarroja el que està fent és apuntalar diguem la seva línia d'investigació, les seues sospites, no? I una de les seues principals sospites és que sí que n'hi havia informació sobre el pollo. El que està intentant és anar afegint testimonis i documents, missatges de WhatsApp i missatges entre responsables de la gestió que acreditarien que l'enviament de l'alarma va arribar tard i que sí que hi havia informació del pollo.
1: N'estarem pendents del que puga dir Machonari, però també de demà, que tal vegada té encara més suc, és el torn de Vicent Mompó. I tot això quan ahir es complien 20 mesos de la dana, o avui es complixen 20 mesos de la dana, estem avui a 29, i ahir familiars de les víctimes i veïnats es manifestaven a Paiporta i tornaven un poc a reclamar doncs eixe pas, no? que Mazón renuncie a eixa acta i a l'aforament.
2: Sí, pel que comentàveu abans de la declaració de Rebe Machonari, jo crec que, i ahir sí que compartís l'opinió de Sergi, jo crec que una de les grans errades de la gestió de la dana va ser la retirada dels bombers. Encara hi han hagut declaracions dels bombers que estan vigilant el barranc, inclús dels seus caps, i no ha quedat clar qui... O sigui, si sap qui va donar l'ordre, però no se sap per què no es va comunicar a emergències, vull dir, i això per a mi és clau, perquè quan es comença el SECOPI, i podem dir també que el SECOPI es comença tard, vull dir, a les 5 de la vesprada del mateix dia, doncs jo crec que arribem ja tard a totes les mesures, però tots els responsables pensen que n'hi ha gent vigilant el barranc, perquè emergències, quan va decretar l'alerta, va comissionar els bombers i varen anar, però és veritat que a les 2:30 o a les 3 de la vesprada se n'anaren. I això no es va comunicar a emergències, ni al CECOPI. Vull dir, els responsables, quan es comencen la reunió, pensen que n'hi ha gent en el CECOPI, o n'hi ha gent, perdó, en el barranc, controlant el cabdal, i no estaven. Vull dir, per a mi això és una de les errades més grans de la gestió de la dana. Després, que a la Generalitat li faltava informació, sí, li faltava informació per part de la seva pròpia, diguem-ne, estructura, i també és veritat que, per a mi, la CHJ pues no va tindre el seu millor dia, no? I pel que comentava de les víctimes i de Mazón, jo crec que les víctimes ja han aconseguit la seva victòria, i que justa i legítima, que va ser que Mazón deixara la presidència. Mazón li ha costat tota aquesta gestió, per dir-lo d'alguna forma, gestió política lamentable, de on va estar la vespre de la dana, li ha costat la presidència de la Generalitat. Fer més pressió encara al PP o tractar de posar el focus en Pérez Llorca per a que pressioni Amazon per a que deixi el seu escó, això és una decisió que li correspon a ell individualment, que jo crec que encara el PP no està en eixa tasca perquè vol guanyar un poc de temps i esperar, jo crec, a les pròximes eleccions on no repetirà Amazon, això jo crec que està més o menys clar, i quitar-se aquest problema de damunt.
1: Doncs n'estarem pendents, per tant, d'eixa declaració, també de les que continuen, perquè es posa en marxa també ara tot un seguit de declaracions ben interessants allà a Catarroja. Són ja les 9:22. Acomiadem els nostres companys Alberto Rayo i Sergi Pitarch. Moltes gràcies per haver analitzat l'actualitat amb nosaltres en este primer dia de nou format, només per la ràdio, però també per la tele. Són les 9:22. Fem una breu pausa per a la publicitat, per a les promos, i de seguida tornem.
3: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
5: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
6: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Abierta, comprometida i diversa. Cultura, tradició e identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
4: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
7: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: Quedem pràcticament 5 minuts per a les 10 i en este punt actualitzem algunes de les informacions que els hem contat durant les notícies del matí. El primer punt d'atenció a Veneçuela, on els equips de rescat continuen treballant a contrarrellotge per a trobar supervivents entre les runes. Continua incrementant-se també la xifra oficial de víctimes mortals del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres al nord del país. Són ja, Inortínola, de nou, prop de 1.500.
8: Bon dia. El president del Parlament de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha actualitzat les últimes dades oficials.
9: La cifra de fallecidos llega a 1.450 personas. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales. 12.721 personas damnificadas.
8: Més de 2.600 rescatistes procedents d'una dotzena de països, entre els quals Espanya, treballen sobre el terreny i han aportat vora 90 tones d'equipament sanitari i de medicaments. Alberto Vázquez, brigada de la Unitat Militar d'Emergències.
10: Las esperanzas siempre se mantienen. Lo último que se pierde. Mientras hay esperanza, hay vida. Nosotros seguiremos trabajando. Es muy complicado, cada vez es más difícil, pero sabemos que pueden quedar personas atrapadas y es nuestro mayor anhelo. Llegar a ellas, localizarlas, extraerlas.
8: Segons les últimes dades facilitades pel Ministeri d'Afers Estrangers, ja hi ha 17 espanyols morts a Veneçuela. Hi ha, a més, 150 desapareguts i 12 persones localitzades sota les runes. Des del govern espanyol s'insistix que continuaran treballant mentre hi hagi una opció de rescatar-los en vida. José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers, en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: Desde luego nosotros vamos a estar ahí en contacto con las autoridades locales, con nuestros propios equipos de rescate y esperando poder, bueno, dar noticias felices lo antes posible. Desgraciadamente, desde el primer momento, lo que sí ha ocurrido es que han ido aumentando las cifras tanto de fallecidos como de desaparecidos.
1: Pel que fa a la situació al Pròxim Orient, Tino, els Estats Units i l'Iran han acordat detindre els bombardejos dels últims dies i reunir-se esta setmana a Qatar.
8: Això és el que publica el portal estatunidenc Axios, que sol tindre informació de primera mà de la Casa Blanca. La pausa en els bombardejos arriba dos dies després que els dos països s'acusaren mútuament d'haver violat l'acord d'alto el foc firmat el 17 de juny. Segons la mateixa font, més d'una pausa dels atacs, tant els Estats Units com l'Iran estan d'acord que els vaixells puguen navegar lliurement per l'estret d'Hormuz mentre continuen les converses. L'intercanvi d'atacs des del cap de setmana ha sigut el primer des que els dos països van firmar el memoràndum d'entesa per a posar fi a les hostilitats mentre negocien un acord definitiu sobre el programa nuclear iranià.
1: També els contem que ja coneixem la dada de l'IPC avançat. La taxa d'inflació interanual es manté en juny a Espanya en el 3,2%. És la mateixa que el mes anterior, segons acaba de publicar INMA, l'Institut Nacional d'Estadística.
12: Sí, per la seva banda, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments frescos, ha disminuït a Espanya una dècima fins al 2,9% respecte a la del mes de maig. En esta taxa d'inflació ha influït el preu de l'electricitat i el gas, que augmenta més que al juny del 2025.
1: i sobre l'incendi del Forcall a les 3:30 de la matinada ha quedat estabilitzat després d'una nit molt intensa de treball.
12: Recordem que el foc es va originar a primeres hores de la vesprada i diumenge en una zona pròxima a la CB124 i davant de l'evolució es va reclassificar com a incendi forestal. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat va activar la situació 1 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. Fins a 9 mitjans aeris, 7 dotacions del Consorci Provincials de Bombers de Castelló, 10 unitats de bombers forestals de la Generalitat han treballat a la zona. De moment, els treballs continuen sobre el terreny fins a aconseguir-ne el control definitiu i, posteriorment, l'extinció. Pel que fa a les causes de l'incendi, es desconeixen de moment.
1: I 30 segons per a un succés que hem conegut. A Benetússer, a l'Horta Sud, una dona resulta ferida en caure el pis de la vivenda en la que residix sobre un llavador de cotxes. Les causes es desconeixen de moment.
12: Sí, l'incident va passar a nit al voltant de les 10:15 quan es va assolar el pis del lavabo de la vivenda i la dona va caure d'una altura de 4 a 5 metres d'altura sobre l'empresa que estava tancada al públic. Ha patit esta dona una ferida en la cama i la van traslladar a l'Hospital Peset de València. Està previst que el Servici d'Urbanisme Municipal acudisca amb la policia local per analitzar què ha passat en aquest incident.
1: N'estarem pendents i els ampliarem la informació en els butlletins horaris. Gràcies, Inma Vijuescas. Així ho deixem. Són ja, queden 30 segons per a les 9:30 del matí. Donem el relleu als nostres companys de l'Amunt i Avall, així en la ràdio, Sergi Olzina i la resta de l'equip. En la tele es queden amb Gorbandia. Nosaltres tornem demà a partir de les 8. Siguem feliços.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat, 103.0.
1: De tu a tu.
2: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la comunitat valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
4: Front a una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar, evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
5: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Bon dia, són les 9:31 d'este pràcticament penúltim dia del mes de juny de 2026. Una coseta, la fascinant relació entre la reina Victòria d'Anglaterra i el seu servent i confident indi Abdul Karim va ser una història de profunda amistat que va desafiar els protocols estrictes de la cort victoriana i va deixar frases tan memorables per part de la reina com esta. Diu, tinc gairebé 1.000 milions de súbdits, però ell és l'únic que em tracta com un ésser humà.
3: Amunt i avall, el magazín de la comunitat valenciana en A Punt Ràdio.
7: Què tal? Un abraç fort a qui escolteu cada dia i especialment a la gent que matineu amb nosaltres, inclús a aquestes hores, les 9 i mitja del matí. A tots, en definitiva, els que formeu part d'esta gran família de la ràdio d'A Punt. L'actualitat està protagonitzada per la greu crisi humanitària després del terratrèmol de Veneçuela i la tensió bèl·lica a l'Orient Mitjà, combinades amb una intensa agenda política i esportiva. Paral·lelament, el panorama global es complica pels bombardejos d'Iran a bases nord-americanes a Kuwait i Bahrein, cosa que amenaça de trencar l'alto el foc definitiu mentre Europa s'enfronta a una dura onada de calor extrema. A Espanya, la tensió es divideix entre els darrers avisos fiscals pel tancament de la campanya de la renda, entre altres coses, i un balanç tràgic d'accidents de trànsit a Catalunya i Andalusia, impressionants. En l'àmbit esportiu, l'expectació es concentra al Mundial de Futbol 2026 d'Amèrica del Nord, on el Canadà ja va classificar vuitens, i es prepara l'encreuament Mèxic-Espanya, juntament amb l'inici de la cobertura de Wimbledon, amb la recuperació física de Carlos Alcaraz. I és que 29 de juny, entre altres coses, és una data de gran rellevància tant per a Espanya com per a la resta del món. En la història espanyola, entre altres coses, destaca la conquesta de Còrdoba per Ferran III el 1236, una fita clau de la reconquesta, així com l'inici de la Vicalvarada en 1859, que va obrir pas al bienni progressista. I en l'àmbit cultural i científic es recorda la mort de Juan Manuel Fernández Pacheco, el fundador de la RAE, el 1725, i el primer èxit nacional de la fecundació in vitro el 1983. A nivell internacional, la data commemora el tradicional martiri de Sant Pere i Sant Pau a l'antiga Roma, i al segle XX van néixer figures fonamentals com l'escriptor del Principito, Antoine de Saint-Exupéry. Va néixer en 1900 i van ocórrer successos foscos com la nit dels ganivets llargs a Alemanya en 1934 i a l'esport, com no, també un dia esborrable per al futbol argentí per la consagració de Maradona al Mundial de 1986. Finalment, l'era moderna va quedar marcada este dia amb el llançament del primer iPhone i va ser en 2007 que va transformar la tecnologia global i la històrica, per cert, condemna a l'estafador Bernard Madoff el 2009. Només dir-vos que este 29 de juny és una data de gran rellevància històrica i cultural per a la comunitat valenciana. En el pla polític, recordem l'abolició definitiva del Regne de València i els seus furs el 1707 mitjançant els decrets de la nova planta dictats per Felip V. En l'àmbit familiar i militar, per cert, coincideix la retirada de les tropes franceses en 1808 després de fracassar el primer segle a la capital durant la Guerra del Francès. I, entre altres coses, també parlem d'aquesta celebració de Sant Pere amb processons marítimes a localitats marineres com el Grau de Castelló i Vinaròs. Anem a veure quantes coses vos podem contar en este temps de ràdio que comença ara i que acabarem a les 2 de la vesprada. En un moment també vos contem com està el tema de l'horatge.
8: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
7: Realment, potser avui ja parlem de dilluns de sol, encara que, Victòria Rosselló, bon dia.
9: Bon dia, Sergi.
7: Elvira Nixes, tronalls de vesprada.
9: Sí, tornarem a tindre una situació semblant a la d'ahir, tot i que s'espera que no siguin tan extenses ni tan intenses com ahir van ser, perquè, de fet, acabaran deixant quantitats de pluja destacables. Cal destacar, sobretot, aixòs 35 litres per metre quadrat recollits a Casas del Río, a la plana d'Utí el Requena, també al voltant de 28 litres a Cofrentes, a una situació marcada per la inestabilitat pròpia de l'estiu, que deixava precipitacions acompanyades de granís en alguns punts a comarques de la Serrania, de la Vall de Llorac-Cofrents, al Racó d'Ademuz, i també avui, efectivament, esperem que puguen tornar a créixer aquestes tempestes a partir del migdia. De fet, hem de dir que estem en avís groc, en previsió de noves tempestes que puguen deixar precipitacions de més de 20 litres per metre quadrat en una hora, poden anar acompanyades també de granís o de pedra en algun punt, i seran sobretot les zones de l'interior. L'avís correspon a la Serrania, el Racó d'Ademús, la Plana d'Utí de Requena, també l'Alt Millars, l'Alt Palància, l'Alcalatén o els Ports poden registrar estos fenòmens propis de l'estiu. També hem de destacar, Sergi, que tornem a tindre una nit molt bascosa, hem tingut amb unes mínimes que han sigut tòrrides en alguns observatoris litorals. Tòrrida és una nit en què no baixa la temperatura en tota la nit dels 25 graus, per tant, se fa molt difícil dormir. Això ha passat en punts de la Plana, Castelló de la Plana, Benicàssim, i també a la Marina Alta, Xàbia, Dénia o Teulada, han tingut temperatures que no han baixat dels 26 graus. Per tant, molta calor de nit, molta basca i també a primeres hores del dia.
7: Anem a prendre nota del que ens espera. Gràcies, Victòria, que tinguis un bon dia. Fins ara.
9: Bon dia.
8: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina este espai.
3: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
7: 9 i 37, la quantitat d'espanyols morts en els terratrèmols registrats dimecres passat a La Guaira i Caracas s'ascendix a 9. A més, 131 persones de nacionalitat espanyola continuen desaparegudes, segons José Manuel Álvarez, ministre d'Afers Estrangers i Unió Europea i Cooperació. El papa també ha expressat la seva proximitat amb els afectats pels terratrèmols que han sacsejat Venezuela, alhora que manifesta la seva gratitud i alè als qui treballen amb generositat en les tasques de recerca i assistència.
10: Deseo expressar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, renuevo mi cercanía espiritual a sus familiares, a los lesionados y a quienes han sido golpeados por esta tragedia. Asimismo, manifiesto mi

0: de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia. 3.150 personas se han reportado heridas en los hospitales de La Guaira y en los hospitales de los 7 estados donde hubo algún tipo de afectación. 12.721 personas damnificadas.
1: Abril Peidro, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Els terratrèmols han deixat també importants danys materials. Rodríguez ha detallat que hi ha 774 edificis afectats o afonats, dels quals 189 presenten danys totals i 585 parcials. A més, 38 hospitals, 44 centres comercials i 1.645 infraestructures d'altre tipus també han resultat afectades. Les autoritats han traslladat 527 persones des de l'estat de La Guaira, que és el més colpejat per estos sismes, a hospitals públics i privats de Caracas per a rebre assistència sanitària. Mentrestant, el dispositiu internacional de resposta continua ampliant-se. Segons Rodríguez, ja participen 2.624 rescatistes de diversos països amb el suport de 137 gossos especialitzats, 49 vehicles i 84,8 tones d'equipament, medicaments i material quirúrgic.
1: El dispositiu desplegat per Espanya va traslladar inicialment a Venezuela 59 efectius de la Unitat Militar d'Emergències, dos enginyers de l'Exèrcit de Terra i 8 unitats canines especialitzades en la localització de persones atrapades baix els enderrocs. També van viatjar 40 integrants de l'equip d'emergència i resposta immediata de la Comunitat de Madrid per reforçar les tasques de rescat i assistència humanitària. Mireia Vallarri, bon dia.
3: Bon dia. L'operació espanyola continua activa. De fet, dissabte van eixir cap a Venezuela nous equips de rescat, avaluació de danys i coordinació de desastres procedents de l'Estat i de 6 comunitats autònomes. Estos efectius van viatjar en un vol d'Iberia, noliejat per Repsol i coordinat per la Secretaria General de Protecció Civil en col·laboració amb l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament.
1: L'avió A330 de l'Exèrcit de l'Aire enviat per Espanya a Venezuela per col·laborar en l'emergència provocada pels dos terratrèmols que deixen eixos més de 1.400 morts tornava també ahir diumenge amb 96 persones repatriades de 8 nacionalitats diferents. Entre elles hi ha 76 ciutadans espanyols, segons el Ministeri de Defensa i el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez. L'aeronau, que va partir dijous passat cap al país sud-americà, aterrava a la base aèria de Torrejón després de completar la primera operació de repatriació organitzada per Espanya des de que es van produir els sismes. En el vol de tornada viatjaven també ciutadans de França, Itàlia, Portugal, Bèlgica, Eslovàquia, Venezuela i Argentina. Però n'hi han més coses, entre altres, que ara mateix repassem dins de lo que són els protagonistes de la jornada a aquestes hores, les 9:41.
4: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Ràdio.
1: Anem a parlar, per exemple, de pressupostos. Treballa en el que està ara, en estos moments, el govern iniciant ixe tràmit pressupostari.
2: Sí, jo fa amb l'amenaça que acabe la legislatura sense aprovar uns nous comptes. El ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, presenta avui dilluns el quadre macro que acompanyarà el projecte de pressupostos i la Junta de Portaveus del Congrés va acordar celebrar este pròxim 14 de juliol el ple extraordinari per aprovar la senda de dèficit, que és un pas clau per a poder traure endavant els nous comptes.
1: Detenen, per cert, un ciberdepredador sexual amb 200 dispositius d'emmagatzematge d'imatges pedòfiles, ha assegut en Alacant.
3: La Guàrdia Civil ha detingut a Alacant un ciberdepredador sexual en sèrie al qual imputen 36 delictes contra la llibertat sexual a víctimes menors de 16 anys per ciberassetjament a menors. L'agressor es feia passar per un menor d'edat per a guanyar-se la confiança d'altres menors i que li enviaren imatges íntimes. Els agents encarregats d'esta operació, de nom Achiella, ha aconseguit identificar més de 20 víctimes especialment vulnerables amb edat des dels 8 anys per tota Espanya i en diferents punts de l'estranger. Segons les investigacions, el ciberpedrasta es va dedicar a contactar durant més d'una dècada amb les víctimes per a aplicacions de missatgeria i xarxes socials.
1: I per als més despitats, molta atenció perquè demà acaba la declaració de la renda.
2: Efectivament, dimarts 30 de juny és l'últim dia per a presentar la declaració de la renda 2025 i evitar sancions d'Hisenda. Si no es presenta a temps o si no es tenen els diners per a fer el pagament corresponent el dia 30, podem trobar-nos amb dues situacions. Si Hisenda encara no ha enviat un requeriment avisant de la falta de presentació i la declaració ens deixa pagar, el contribuent haurà d'assumir un recàrrec de l'1% més un altre 1% per cada mes complet de retard. És a dir, si es presenta al juliol, es pagarà un interès de l'1% i si es fa en agost, d'un 2%. En el cas que sí que s'hagi rebut i aquest requeriment d'Hisenda, la sanció consisteix en el pagament d'entre el 50 i el 150% de l'import

0: que s'ha de deixar, que s'ha deixat d'ingressar.
1: De dilluns a divendres en A.Ràdio anem amunt i avall.
2: Tan sols una coseta més. La comunitat veneçolana resident en la comunitat valenciana segueix amb preocupació les notícies que arriben del seu país després d'eixa catàstrofe. Moltes famílies encara desconeixen el parador dels éssers estimats, mentre associacions i col·lectius s'han mobilitzat per a enviar ajuda humanitària i convoquen vigílies en record de les víctimes. És el cas d'Anarili Hernández, veneçolana resident a Alacant, que viu pendent del telèfon des del passat dimecres.
3: Han localizado al hijo, pero ya ellos tres no.
0: La falta de notícies afecta nombroses famílies. La presidenta de l'Associació de Venezolans de la Comunitat Valenciana.
4: Tengo personas que están como locas, o sea, están fuera de ser. ¿Por qué? Porque no encuentran a sus hermanos. Es impotencia, es rabia, porque no estamos allí. Muchísimas personas están derrumbadas, están totalmente destrozadas, es normal.
5: Es un sentimiento que todos tenemos, todos los venezolanos somos hermanos de alguna manera y ahí vamos.
6: Hay muchas réplicas, las réplicas no paran y pues los nervios no dejan de estar.
0: Davant d'esta situació, associacions, col·lectius i clubs esportius veneçolans han intensificat la recollida de material per enviar-lo al país.
7: Sumos, productos médicos, productos de limpieza, medicina.
6: Hemos traído 120 cajas de medicamentos.
8: Esta es mi manera de poder ayudar y de sentir que estoy haciendo algo por mi familia que está allá.
0: Les mostres de suport continuaran esta vesprada amb la celebració de vigílies a les principals ciutats valencianes per a recordar les víctimes de la catàstrofe i expressar la solidaritat amb els afectats i les seues famílies.
2: Una altra cosa, abusos verbals i físics, amenaces i falta d'alimentació és el que han declarat davant la jutgessa i la Guàrdia Civil estos dies els dos fills adoptius de l'exmilitar i primera dona a pilotar un reactor a Espanya, Patricia Campos, investigada, junt amb la seua parella per presumptament maltractar els menors. El matrimoni nega les acusacions.
9: Els dos menors, que ara tenen 12 i 15 anys, van ser adoptats en 2019 a Uganda i van vindre a València cap a 2021. No va ser fins a principis d'enguany, quan van confessar a un company de l'institut que ho passaven malament a casa, que patien maltractament per part dels seus progenitors i l'amic va demanar ajuda a una advocada.
10: Un compañero de instituto de mi cliente se pone en contacto conmigo al tener conocimiento del castigo de privación de alimentación.
11: Lo que me dice es, por favor, saca de mi casa.
9: Els dos xiquets li han dit a la psicòloga que els ha atès que rebien insults. A aquestes desqualificacions s'afegeix l'amenaça de que els enviarien a Uganda de nou si es portaven malament. A pesar d'esta versió, no hi ha cap informe mèdic dels menors, segons els xiquets, perquè els seus progenitors no els duien als metges. Els investigadors estan a l'espera d'un informe forense que recull l'estat dels menors.
12: El govern actual ha sido una desgracia porque se ha corrompido. Ha sido una desgracia porque ha robado recursos que eran de todos. Y ha sido una desgracia porque ha incumplido con los códigos de ejemplaridad básicos, exigibles a cualquier cargo público en el gobierno o en la oposición. Ha sido una desgracia porque ha actuado contra todos los contrapoderes, contra los jueces, contra los fiscales, contra la policía, contra la Guardia Civil, contra los periodistas. Pero esta semana ha dado un paso más. Y es una desgracia porque pretende seguir gobernando contra la voluntad expresa de la Cámara.
2: El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusava el president del govern, Pedro Sánchez, d'anar en contra de la voluntat del Congrés després d'una iniciativa aprovada per majoria a la cambra que reclamava una moció de confiança. El president del Partit Popular ha acusat este dissabte Pedro Sánchez de governar, com a deu escoltar, contra la voluntat del Congrés. Feijóo recorda que esta setmana s'aprovava al Congrés una moció del Partit Popular, Vox, Junts i UPN, que reclama eixa moció de confiança per la que Sánchez ignora que ha qualificat de caudillisme. Un caudillisme, segons Feijóo, que no es veia des de fa mig segle.
12: 5 grupos parlamentarios, la mayoría absoluta del Congreso, le hemos pedido que se marche. Y él se niega. Le resbala lo que digamos los representantes del pueblo y ningún demócrata haría eso. Así que, señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
2: Per la seva part, el secretari general del Partit Popular, Miguel Tellado, també qualificava el Comitè Federal del PSOE, celebrat este dissabte, de trobada de tins nord-coreans. Ha afirmat que més que un Consell Federal s'ha convertit en un Consell Criminal.
13: Sánchez ja no és un demòcrata. Sánchez se ha convertido en un autòcrata. I esa és la realitat, la triste realitat.

0: realidad que vive hoy nuestro país. Y lo vimos ayer en ese Consejo Federal del Partido Socialista, que más que Consejo Federal se ha convertido en un consejo criminal. Aquello tenía tintes norcoreanos. Eso es lo que vimos ayer en la televisión. Un consejo que no era federal, sino criminal, y también la NAR, porque el PSOE es hoy un partido sentenciado por los tribunales y un partido manso y sumiso que ha decidido callar y tragar ante la huida hacia adelante del número uno del Guam de P.S. Lo que vimos ayer era lo más parecido al silencio de los corderos.
1: Això venia arran la convocatòria del PSOE este dissabte, que en un dels comitès federals més delicats dels últims anys, marcat pels casos de corrupció que afecten antics dirigents del partit, i amb la mirada posada en la intervenció del president del govern i secretari general dels socialistes, Pedro Sánchez. Una reunió que començava amb un minut de silenci en record de les víctimes dels terratrèmols registrats a Venezuela.
2: No nos quepa duda, España va a ser en 2027 un país mejor que en 2023, y no digamos un país mejor que la España que nos legaron en 2018. Y lo va a ser más aún en 2031, con 4 años más de gobierno progresista.
1: Per la seva part, el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, reiterava la petició de convocar eleccions anticipades i qualifica l'actual situació com el pitjor moment de la història recent del PSOE. Segons afirmava, el PSOE està per damunt de qualsevol dirigent.
3: Si lo hemos hecho todo bien, no hay que tener ningún miedo a convocar a la opinión pública, a los ciudadanos. Hay que confiar en que confíen. Lo que detecto es lo contrario. Mucho miedo también de los supuestos socios a darle la palabra a la ciudadanía. Hace un año hubiéramos estado en mejores condiciones. Hoy todo se ha complicado muchísimo más.
1: Pel que fa als socis de govern, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, assegurava que el president del govern, Pedro Sánchez, se n'ha d'anar o regalarà el govern a l'extrema dreta. Ho feia en una entrevista al País, advertint que el president serà l'únic responsable si arriba Vox al poder, perquè apunta, té l'opció d'eixir, com va fer la setmana passada el primer ministre britànic Keir Starmer.
4: Vostè arriba aquí tocat políticament. I jo m'atreviria a dir que tocat i enfonsat. El nostre deure avui i aquí és dir-li que faci el que fan els demòcrates que es troben en circumstàncies molt similars a aquesta, que és exactament el que acaba de fer el primer ministre del Regne Unit, que, a diferència de vostè, ell sí que disposa d'una amplíssima majoria. Senyor Sánchez, els seus incompliments, la seva incapacitat de mantenir la majoria, la corrupció, fan insostenible aquesta situació. No el vam investir per això. Hauria de convocar eleccions i ha dit que no ho farà, però hi ha una alternativa. Hi ha una majoria que no volem que l'extrema dreta ocupi el poder. Senyor Sánchez, aparti's i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir.
1: Però la millor de totes és Diana Morant, la secretària general del PSOE valencià, que afirmava en arribar al comitè federal que la societat està veient que la seva vida millora quan governen els socialistes. A més, rebutja un avanç electoral perquè, segons l'Alicia en el País de les Meravelles valenciana, la gent els necessita.
5: Yo piso la calle, estoy con la gente y la gente nos pide que aguantemos. A mí la gente me dice, dile a Pedro Sánchez que aguante, dile que estamos con Begoña y que sigamos gobernando. Estas épocas ya las hemos vivido en otros momentos. El Partido Socialista hemos estado durante muchas malas épocas, desde luego siempre mejorando la vida de la gente. Y yo creo que desde luego el Partido Socialista no podemos hacer lo que hemos hecho en algún otro momento, que es rendirnos y dejar que pase Pepe y Vox.
6: Apunt Radio, Sergi Olcina.
1: Serà per males èpoques. En fi, 9:53, repassem també algunes de les portades dels diaris tant comunitaris com nacionals.
7: En Levant, el mercantil valenciano, llegim que més de 100 palaus, torres i alqueries estan a punt de desaparèixer. I la imatge és per a una vigília a la plaça de la Mare de Déu en solidaritat amb la catàstrofe a Venezuela.
8: Les províncies titula estiu de risc en el sistema sanitari, consultes amb més gas i 10 vegades més població.
7: El diari Informació d'Alacant porta a la seva portada la batalla de confeti per acomiadar les fogueres.
8: En el periòdic Mediterrani de Castelló llegim: nit tràgica a Castelló, 4 morts i 6 ferits, 5 d'ells greus, en una brutal col·lisió entre 3 cotxes a la Nacional 340.
7: I passem als diaris nacionals. El País destaca que les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió un dia abans del termini final.
8: I en la portada del Mundo, Barrabés va utilitzar l'aval de Sánchez per a pressionar pels contractes.
6: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
1: Unes quantes cosetes més. Els veïns i visitants de Dénia tenen este cap de setmana una oportunitat poc habitual: contemplar de ben a prop les 5 campanes de l'Església de l'Assumpció, unes peces que habitualment només poden contemplar-se des de la distància i que ara tornaran a lluir després de la restauració. David González, bon dia.
9: Bon dia, sí. Les campanes restaurades recentment s'exposen a peu de carrer perquè el públic puga observar-ne els gravats i conèixer-ne els detalls abans que dilluns tornen al seu lloc habitual, al campanar.
10: Yo creo que Sánchez ahora lo que le va a leer la cartilla a todos sus compañeros y le va a decir: el que se mueva no sale.
11: Nico Peso ha vingut a Boreles, em feia il·lusió a Boreles, perquè des de que les havien pujades i tot això no els havia vist baixar mai, i s'han quedat molt reboniques. Tenien falta d'arreglar i per fi s'han arreglat.
12: El que passa que crec que també faria falta, no?, restaurar un poquet allà dalt.
13: A mi m'ha gustat mucho la madera de los... de los yugos.
14: La seguretat és lo principal per a tots i de la forma que han quedat, pues superbé.
9: Com dèiem, les campanes daten de 1942 i la restauració ha sigut necessària després que la més gran, Maria de la Victòria, de 1.425 quilos, es partira i amenaçara de caure. També s'han rehabilitat Maria de l'Assumpció, de 750 quilos, Crist Rei, de 356, Sant Joaquim, de 152 i la Concepció, de 53.
1: Canviem radicalment de tema perquè València es convertís durant una setmana en capital mundial de l'esport i també de la diversitat. Dissabte és quan arrencaren els Gay Games en la seva edició número 12, que més enllà d'aprofitar una cita esportiva per a visibilitzar les identitats entitats LGTBIQ+, perquè també desplega a la ciutat un ventall d'activitats culturals, a banda de les competicions en diferents disciplines. Per això s'han organitzat activitats musicals, tallers i fins i tot un punt d'encontre per a establir amistat. Marina Perelló, bon dia.
15: Bon dia. La setmana la música tindrà un paper protagonista amb el festival Cors en Corals en el Palau de les Arts i el festival de bandes en el Palau de la Música, a més de concerts pop-up en espais emblemàtics. El programa contempla també la competició i gala del cheerleading en l'Alqueria del Bàsquet, el Memorial Moment en el Movim i l'exposició del Memorial Kilt en el Poliesportiu de la Petxina. I d'altra banda, l'exposició València Queer, Identitats Artístiques Contemporànies.
1: I que ningú s'alarme, tot i que un no veu cada dia el seu poble convertit en l'escenari de la pròxima apocalipsi zombi. Els morts vivents de la nit d'este dissabte recorrien els carrers d'Albalà dels Sorells i formaven part d'una gimcana per etapes que des de fa 14 anys transforma diversos municipis en l'escenari d'una apocalipsi fictícia. Desenes de participants es convertien en supervivents per a una nit amb un únic objectiu: evitar ser capturats.
16: Dura 6 hores i la gente, pues, bueno, hace una serie de pruebas. Es como un escape room grande. Intenta sobrevivir de ellos.
15: La prova combina joc de rol, estratègia i treball en equip. Els participants han d'anar superant diferents reptes mentre intenten esquivar els zombis que els persegueixen pel carrer. L'enginy i la coordinació són claus per a seguir amb vida dins del joc, però convertir-se en zombi no significa el final de la partida.
17: Hay jugadores que cuando mueren quieren seguir jugando como supervivientes y luego hay otros que quieren probar el otro lado, o sea, pasar de ser el cazado al cazador. Una cosa es estar en casa en el sofá comiendo palomitas o con tu pareja y otra cosa es estar escondido 10 minutos detrás de un coche porque la horda de 15 zombies está ahí olfateando a ver si te encuentra.
15: Els assistents afirmen estar entusiasmats amb una iniciativa plena d'adrenalina a través d'una història terrorífica gamificada, una experiència polièdrica que uneix el vessant cinematogràfic i la part de joc de rol social. Al cap i a la fi, una activitat que cada any recorre diferents localitats d'Espanya i que continua sumant aficionats després de 14 edicions.
1: I Muro d'Alcoi ha celebrat la tercera edició del Muralitzat, un festival d'art urbà que enguany escollia els murs del camp de futbol de la Llometa per omplir-los de color i històries. Durant estos dies s'han organitzat visites guiades per tal de conèixer les obres dels artistes. No obstant això, el treball va començar mesos enrere.
18: Vaig veure a Toni pintar i li vaig dir: ai, m'agradaria molt com fer això, provar, i em va dir: mira, doncs pia unes pintures i posa't a pintar. Estàvem pintant i va vindre una xiqueta de 15 anys i em va dir: ai, m'agradaria molt pintar, i jo li vaig dir: posa't a pintar.
9: La Conselleria de Joventut del municipi va dur a terme durant els mesos previs tallers i activitats amb l'IES Serra Mariola, el CEIP El Bracal i el CEIP Montcabrer, amb la voluntat d'explicar què és l'art urbà, quin valor té en l'espai públic i com pot ajudar a contar allò que uneix un poble, una aproximació a l'iniciativa que s'ha materialitzat este cap de setmana. L'acció s'ha dut a terme en el marc del projecte Muro per Muro, Mediterrani Compartit, que té com a objectiu fer ús de l'art com una ferramenta de transformació comunitària.
1: Anem a mirar abans d'arribar a les 10 del matí al nostre entorn, Marina.
15: Sí, perquè amb el bon temps són moltes les persones en Espanya que comencen a pensar en arrencar la temporada de bany. Tot i això, un informe difós per l'Agència Europea del Medi Ambient ha posat el focus en la qualitat de l'aigua de diferents zones costeres europees. Les dades revelen que Albània ocupa la primera posició del rànquing de platges pitjor valorades. El país acumula un 23% de zones costeres amb qualitat deficient, mentre que Estònia, amb un 6,7%, ocupa el segon lloc. La situació d'Albània destaca encara més comparada amb la situació de la resta d'Europa, on el 88% de les platges registren una qualificació excel·lent. Pel que respecta a Espanya, aquestes dades de l'AEMA, hi ha 48 zones que presenten una zona de bany amb qualitat d'aigua pobra, el que exigeix posar en marxa mesures específiques de control i gestió per a minimitzar els possibles riscos per als banyistes. A pesar de l'existència d'alguns punts problemàtics, el panorama general en el nostre país continua sent favorable. Les dades mostren que el 97,3% de les aigües analitzades compleix almenys els requisits mínims establits per la normativa europea.
1: I no oblideu que Renfe afronta avui dilluns una vaga de 24 hores convocada pel sindicat ferroviari que provoca la cancel·lació de 320 trens d'alta velocitat, llarga distància i mitja distància en plena operació eixida de les vacances d'estiu. Tenim que estar pendents d'això. Ara són les 10.
19: Són les 10.
20: A punt. Notícies.
21: Bon dia. Alforcall, els bombers treballen per a extingir l'incendi que es va declarar ahir per la vesprada. L'incendi està estabilitzat des de les 3 i mitja d'esta matinada, després d'una intensa nit de treball. Recordem que el foc es va originar a primeres hores de la vesprada d'ahir diumenge en una zona pròxima a la CB-124 i davant de l'evolució es va reclassificar com a incendi forestal. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat va activar la situació 1 del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals. Fins a 9 mitjans aeris, 7 dotacions del Consorci Provincial de Bombers de Castelló, 10 unitats de bombers forestals i de la Generalitat han treballat a la zona. De moment, els treballs continuen sobre el terreny fins a aconseguir-ne el control definitiu i, posteriorment, l'extinció. Pel que fa a les causes de l'incendi, es desconeixen de moment les causes. I pel que fa al terratrèmol, al llarg del dia d'avui s'espera que arriben a la base de Torrejón de Ardoz 29 espanyols repatriats des de Venezuela en l'avió que va transportar els equips de rescat coordinats per Protecció Civil. Ahir va arribar un primer grup de 96 persones, 76 de les quals eren espanyoles. Mentrestant, a l'estat veneçolà, La Guaira, anteriorment conegut com Vargas, comencen a recuperar-se els servicis bàsics mentre continuen els treballs de rescat.
22: Se le agradece que ayude a Venezuela, a Vargas, que es el estado más perjudicado que existe aquí en Venezuela. Y muchas personas y muchas familias que están bajo este poco de escombro que también necesitan ayuda.
21: S'ha recuperat un 75% del subministrament elèctric, un 68% de l'aigua i un 90% de les vies de comunicació. La xifra oficial de morts és de 1.450, dels quals 17 són espanyols. Segons el Ministeri d'Afers Estrangers, hi ha, a més, 150 espanyols desapareguts i 12 davall de les runes, dels quals se'n desconeix l'estat. I canviant d'assumpte, anem en directe a Catarroja, on avui compareix la vicepresidenta segona de la Diputació de València, Reme Mazzolari. Ho fa per el cas de la Dana d'octubre del 2024, que s'instruís en este jutjat número 3. Santi Hernández ens dona més detalls. Bon dia.
23: Bon dia. Acaba de començar la declaració de la vicepresidenta de la Diputació de València, Reme Mazzolari. La jutgessa l'ha citada com a testimoni després de la declaració que va fer així l'exalcaldessa de Xiva, Amparo Fort. Davant del jutjat, Fort va assegurar que el dia de la tragèdia va mantindre diverses converses telefòniques amb responsables de la Diputació per informar de la gravetat de la situació que es vivia a Xiva. Entre elles hi havia una telefonada a Matt Solari sobre les 3 de la vesprada, 5 hores abans que la Generalitat enviara el missatge massiu d'alerta als mòbils. Segons el relat de Fort, la dirigent provincial es va interessar per l'estat del barranc del Pollo. Per això, la magistrada vol aclarir quina informació tenia Matt Solari i a on la va transmetre. A la seva arribada, sí, no ha volgut atendre els mitjans de comunicació, però ha dit que la Isida parlarà.
21: Moltes gràcies, Santi. I els contem que la taxa d'inflació interanual es manté al juny a Espanya en el 3,2%, la mateixa que en el mes anterior. Són dades avançades i provisionals que acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística. Per la seva banda, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments frescos, ha disminuït a Espanya una dècima fins al 2,9% respecte a la de maig. En esta taxa d'inflació ha influït el preu de l'electricitat i el gas, que augmenta més que el juny del 2025. I canviant d'assumpte, quant a la vaga convocada avui en Renfe, Sònia López, a hores d'ara, quines incidències tenim?
0: Hola, segons informa Renfe, en estos moments el servici d'alta velocitat i llarga distància es desenvolupa amb normalitat i sense supressions. Quant a les rodalia i mitjana distància, asseguren també que el seguiment és reduït. Pel que fa a la Comunitat Valenciana, així només s'han suprimit 2 trens, ha sigut a primera hora, corresponent a la línia C2 que connecta Xàtiva i València. La d'avui, recordem, és la primera de les dues vagues de 24 hores convocades pel sindicat ferroviari. La pròxima serà el 15 de juliol. I en referència al trànsit, per últim, a València encara trobem retencions a la B30 en direcció al port d'entrada per la pista de Silla i l'autovia de Pusol. També hi ha circulació lenta en el bypass de la Sèptima a l'altura de l'Loriguilla cap a Alacant.
21: Gràcies, Sònia, i canviem d'assumpte perquè a Benetússer, a l'Horta Sud, una dona de 25 anys ha resultat ferida en caure el pis de la seva vivenda sobre un llavador de cotxes per causes que encara es desconeixen. L'incident va passar a nit al voltant de les 10:15 quan es va assolar el pis del lavabo de la vivenda i la dona va caure d'una altura de 4 o 5 metres sobre este llavador que estava tancat al públic. La dona va ser traslladada per politraumatisme pel CICU a l'Hospital Peset de València. Els bombers van donar suport a mitjans sanitaris i policia local i ara està previst que el Servici d'Urbanisme Municipal acudisca amb la policia local per analitzar si l'incident està provocat per algunes obres o pel mal estat de la vivenda. I anem amb la informació esportiva. El Mundial ja té la primera selecció classificada per als octaus de final. Eva Casany.
2: La Canadà d'Esgrogué, Cholwasey i Buchanan va guanyar Sud-àfrica en un partit que semblava abocat a la pròrroga fins que en el minut 92 Eustaque va aprofitar un rebuig en la frontal per a fer l'únic gol. Els setcents continuen avui amb el Brasil-Japó, Alemanya-Paraguai i de matinada Països Baixos-Marroc. Pel que fa al combinat espanyol, després d'una jornada de descans, esta vesprada tenen sessió d'entrenament per a preparar el partit contra Àustria, que es classifica in extremis empatant a 3 en l'afegit contra Algèria. Segurament Luis de la Fuente no podrà comptar amb Nico Williams ni amb Jeremy Pino per lesió. Alexis i mitjà Marcos Llorente valorarà el duel de 700 contra Àustria. En l'equip rival juga l'exmadridista David Alaba, que valora així la selecció espanyola.
3: És un equip molt especial, un equip amb molta qualitat en su plantilla i seguro es un partido para nosotros que es muy difícil, pero vamos a ver.
21: Això és tot de moment. Tenen tota la informació en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt, en el web apuntmedia.es. Pròxima cita a les 11 i ara els deixem amb el programa Amunt i Avall.
20: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5. De tu a tu.
19: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
24: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia.
4: tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: L'esport que realment t'apassiona. Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: Iniciem esta segona hora del nostre programa d'avui, en este horari estival, saludant, com no, a la gent de Vinaròs News, entre altres coses, que ens porta i ens comporta tota l'actualitat referida a l'extrem nord de la Comunitat Valenciana. Emili Fonollosa, què tal? Bon dia.
1: Bon dia des de Vinaròs News. Avui comencem amb tres notícies esportives prou bones de tres esportistes d'aquestes comarques. Per una banda, Òscar Grau, JR, de Vinaròs, ha estat guanyador del Campionat Mundial 2026 de Brazilian Jiu-Jitsu, categoria infantil per a menors de 47 quilos. També Álvaro Urgelles, de Vinaròs, també s'ha penjat la plata en el Campionat d'Espanya de tenis taula per a persones amb síndrome de Down. I així mateix, el vinarosenc Sergio Alarcón Pires, del Fitness One Boxing de Benicarló, ha guanyat el Campionat Autonòmic de Boxa en categoria en jove. Però al Vinaròs News portem molta informació de les festes de Sant Joan i Sant Pere que s'acaben avui precisament a Vinaròs, per exemple del 20è seguici popular amb la Moixeranga, les Camaraes i l'Aliança, així mateix del gran èxit dels concerts que s'han fet, com per exemple el de nit de Marta Santos i la nit anterior de Fangoria, el Festival de Jotes del Centre Aragonès de Vinaròs. Així mateix també parlem de la 34a trobada de nanos i gegants, tot un èxit. Per altra banda, Vinaròs ha rebut el reconeixement de la Federació de Wushu de la Comunitat Valenciana per l'organització del 16è Campionat d'Espanya de Wushu Tradicional. Així mateix, el sindicat SPPLB de la policia local ha aconseguit una nova sentència favorable que obliga l'Ajuntament de Vinaròs a reconèixer un nivell concret a un policia local. I també ens referim a un article d'opinió de la secció Vora l'Ebre, els cognoms locals, el capítol 1. També una informació destacada és que les primeres noves unitats de trens de mitjana distància aniran al corredor mediterrani al poder adaptar-se a l'ample internacional. I finalment, que els ermitans de l'ermita de Sant Domingo de Vallbona assumeixen la neteja de la façana de l'ermitori. Res més.
0: Estem ja pràcticament a l'estiu i moltes de les festes de l'estiu, no, l'estiu astronòmic ja el vam estrenar la passada setmana, però en l'estiu, en la pràctica, ja estem pràcticament immersos i en això vos volia dir que, entre altres coses, comencen moltes de les festivitats a gran part de tots els pobles de tota la comunitat autònoma. Per cert, anem a saludar a la gent del periòdico d'aquí, on està Judit Zelma. Què tal, Judit? Bon dia.
2: Bon dia, arrenquem la setmana amb València convertida en la capital mundial de l'esport inclusiu. La ciutat ha donat el tret d'eixida als Gay Games 2026 amb una espectacular cerimònia d'inauguració a l'Estadi Ciutat de València. Més de 10.000 esportistes de 81 països han desfilat davant de 13.500 espectadors en una gala marcada per la música, la cultura valenciana i un missatge d'igualtat, diversitat i inclusió. Des d'ara i fins al 4 de juliol, la ciutat acull competicions esportives i un ampli programa d'activitats paral·leles. Canviem de registre, perquè el cap de setmana també ens deixa una tragèdia a la Plana Alta. 4 persones han mort i 6 més han resultat ferides en un greu accident de trànsit registrat de matinada a la Nacional 340, a l'altura de Benicàssim. I continuem amb la crònica de successos. La Policia Nacional ha tancat l'operació Diana, una de les majors investigacions contra el narcotràfic a la Comunitat Valenciana. El balanç és de 51 detinguts i més de 320 quilos de cocaïna intervinguts. A més, l'operació s'ha saldat amb la confiscació de drogues com haxís, heroïna i marihuana, així com armes de foc, llingots d'or, 36 vehicles i més de mig milió d'euros en efectiu. Canvien completament de registre. El protagonisme valencià arriba ara des de Venezuela. Dos rescatistes de la Marina Baixa han viatjat fins allí amb dos gossos especialitzats en la recerca de supervivents després dels greus terratrèmols que han sacsejat el país. Els dos acumulen experiència en grans emergències com el terratrèmol de Turquia o la Dana de València. I acabem amb agenda. Este dimecres 1 de juliol serà que acollirà la primera edició dels premis del periòdico d'aquí, La Safor, una gala que reconeixerà el treball de persones, empreses i entitats que contribueixen al desenvolupament de la comarca. I fins així el resum d'avui. Recorden que poden seguir tota l'actualitat al periodicodeaquí.com.
3: Apunt Ràdio, Sergi Olcina.
0: 10 i 14, els terratrèmols des del passat dimecres ens tenen a tots una miqueta atemorits i, entre altres coses, estem preocupats perquè precisament totes aquestes qüestions venen a afectar-nos perquè pensem, i si ens passa a nosaltres, encara que les probabilitats són molt poquetes.

0: I tot això té un motiu, veritat, Abril?
1: Efectivament, Sergi, sí. Com estem comentant, la passada setmana el Sol va tremolar en punts molt diferents del planeta. A mitja hora de diferència, Veneçuela i el Japó van registrar terratrèmols de gran magnitud. Però malgrat tindre una intensitat similar, les conseqüències van ser molt diferents.
2: ¡Marico! ¡Mi mamá, weón! ¡Mi mamá!
1: El passat 24 de juny, a les 6 de la vesprada hora, local a 300 quilòmetres de Caracas, es registrava un terratrèmol de magnitud 7,2. Només 30 segons després, arribava un segon sisme de 7,5 d'intensitat. A hores d'ara, la xifra de víctimes mortals ascendeix a 1.450 i es comptabilitzen ja 3.150 ferits. Però, com el contava, no només Veneçuela va tremolar eixe dia. A l'altre costat del Pacífic, al nord-est del Japó, es registrava un sisme de magnitud 6,9. Però al país nipó, el balanç va ser molt diferent. Cap víctima mortal i només 4 ferits, a més d'algunes interrupcions en el transport públic.
0: És el que sempre comentem en matèria de prevenció.
1: Efectivament.
0: Els japonesos,
1: eixa és la paraula, prevenció.
0: Saben moltíssimes deberes.
1: I malauradament no ens sorprèn gens esta situació, perquè no és la primera volta que ocorre. Si els sembla, ràpidament tirem una miqueta d'hemeroteca. 6 de febrer de 2023, terratrèmol a Turquia i Síria de magnitud 7,8. Almenys 43.550 morts a Turquia i 6.680 a Síria. Un poc més endavant. 8 de setembre de 2023, Marràqueix. Sisme de 6,8 d'intensitat. 3.946 morts i 5.476 ferits. Però què va passar al Japó aquell any? 5 de maig de 2023, terratrèmol a Noto. Magnitud 6,3. Un mort i 44 ferits. Només 18 edificis tombats.
0: I a este respecte voldria dir algo. Estem escandalitzadíssims en la quantitat de víctimes mortals que n'hi ha en estos moments en Veneçuela, que ojalà no en foren cap, però per a que vesgau, depenent de la part del món i com de mediàtica siga ixa zona, i en ixe moment acabem de mencionar 3.946 morts i 8 de setembre de 2023 en Marràqueix, i 5.000 i pico ferits, però que jo recordo encara no ens escandalitzàvem massa al respecte de com estem escandalitzant-se avui en dia.
1: Clar, però què explica esta diferència en les conseqüències depenent de la zona on es donen estos terratrèmols? La resposta no està precisament en que el Japó tremole menys. L'arxipèlag nipó està situat sobre 4 plaques tectòniques i registra, segons l'Agència Meteorològica del Japó, el 10% dels terratrèmols que registren a tot el planeta. La clau, aleshores, està en la prevenció. Carmen Grau és doctora en història i experta en gestió de desastres al Japó.
0: En prevenció, en matèria de prevenció, hauríem de dependre molt tot el planeta per a que no es passen certes coses. Carmen, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Com esteu?
0: Molt bé, encantats de saludar-te. I, a més, fer-ho des de la
3: Igualment.
0: Ràdio Autonòmica Valenciana, encara que uns més fresques que altres, n'hi ha que dir, que les temperatures estan molt altes. Escolta, Carmen.
3: Sí, moltes gràcies.
0: Anem a parlar primer, si els sembla, d'este últim terratrèmol al Japó, perquè, tot i la seva intensitat, els efectes, com contava Abril, han sigut mínims.
3: Sí, ho estàveu explicant molt bé, la veritat. Es basa, sobretot, en la història que tenen de terratrèmols. Els japonesos són conscients de que viuen sobre 4 plaques tectòniques i el que és l'anell de foc del Pacífic, i des de fa molts anys treballen per a implementar mesures tant preventives per a la societat com també controls molt estrictes i innovació a l'hora de construir. Són molt estrictes i tenen molt en compte les noves construccions i també

0: posen ajudes per a les construccions més velles, per a que més o menys estiguen els edificis el més preparat possible.
1: Parlaves precisament d'aquesta història dels terratrèmols al Japó. El pitjor sisme de la seva història va ser el del 2011, que va estar acompanyat d'un posterior tsunami. En total, 15.899 morts confirmats i 2.520 persones desaparegudes. El país va prendre molt, imaginem, d'esta tragèdia pel que fa a aquesta gestió dels desastres.
0: Sí, efectivament, el del 2011, que per cert jo estava així a Tòquio i el vaig viure, el que va ser el moviment sísmic, que va ser molt gran. Precisament el terratrèmol no va causar les víctimes mortals. Crec que van ser dos o tres persones les que van directament morir degut al sisme, però va ser el tsunami posterior el que es va endur la majoria de les vides, no? Entonces, això ja el dona una imatge de que realment els edificis i les construccions i les vies, els ponts, estan molt preparats per a qualsevol tipus de magnitud. Ara bé, la preparació dels japonesos no ve del 2011, tenim que tirar un poc arrere, i va ser en el 95, que no sé si recordareu, que va haver un terratrèmol molt fort a Kobe, que és molt semblant al que ha passat en Venezuela, salvant les distàncies, val? Molt semblant, però tampoc és exactament igual.
1: Clar.
0: Però sí que es va donar l'epicentre a una profunditat molt a prop de lo que és una població urbana molt gran, i el de Kobe sí que va produir uns danys molt grans, i sí que van haure 6.000 i pico víctimes. Uh-huh. Arrel d'aquest terratrèmol, els japonesos van voler encara reforçar més les seues construccions i van ser molt estrictes en la normativa, van traure lleis noves i es van posar molt durs en el que és la nova construcció, i sobretot van fer molta incidència, i això és molt important, en les institucions públiques com les escoles. Els japonesos tenen molt clar que si hi ha un terratrèmol, almenys l'escola ha de ser el lloc més segur de la població, perquè és on estan els xiquets, i clar, perquè també fa de centre d'evacuació. Jo ara, mirant les imatges, que són terribles, que arriben de Venezuela, tinc moltes preguntes, no? I una d'elles és, on està la població refugiant-se, no? Que no té lloc per a poder estar.
2: On estan en el carrer directament, perquè nosaltres parlem amb familiars i estan en el carrer.
0: Clar, sí. Imagineu-se tindre que estar en el carrer en una emergència d'aquestes condicions.
2: I per què existiu?
0: O sigui, és terrible, però igualment haurien de tindre un lloc per a poder estar, no? O
1: sigui,
0: entonces els japonesos això sí que ho tenen molt en compte, que almenys l'escola té que resistir qualsevol tipus de magnitud, i també és el lloc on acollir els refugiats o les persones que es queden sense casa si hi ha un terratrèmol gran.
2: De totes formes, al Japó, com comentàvem al principi, n'hi ha tota una cultura de la prevenció i de la educació al respecte d'aquestes coses.
0: Correcte.
2: Precisament, tu estaves comentant-ho, un dels aspectes es basa en les infraestructures. Així en Espanya hi ha alguns edificis, entre ells de nova generació, sobretot per les altures, i alguns grans magatzems que, en comptaven algun dels enginyers, estan dissenyats especialment per si n'hi ha un moviment sísmic, que puguen ser maleables, per dir-ho d'alguna forma, i no s'enderroquen. Per això em fa preguntar-me, com es construeix al Japó per a evitar que els edificis s'enfonsen davant d'un terratrèmol?
0: Val. Tenen pilars molt... Bueno, vaig a intentar explicar-ho de la manera més fàcil, però tinc que dir que jo no sóc enginyera d'aquest tipus d'estructures, no? Jo
2: a mi, per exemple, m'han explicat que
0: de la prevenció humana, no?
2: D'estos edificis, però no tenen finestres per a que puguen... No puguen esclafir, per exemple, i siguin més maleables, com diguem, imagina...
0: Tenen un sistema, que és una innovació que han fet en els últims anys i que ho posen en els gratacels més grans, no? Perquè sabeu que Tòquio i Japó tenen edificis molt alts. Tenen un sistema que fiquen, que és oscil·lable. Entonces, quan hi ha un terratrèmol, els pilars i el sistema este, diguem que acompanya el moviment i no cau, no? I ho tenen fet des de fa uns anys, i quan hi ha fires d'enginyeria ho mostren, i és una cosa que ells tenen des de fa molt de temps aplicat. I a banda d'això, tenen una normativa que té que tindre uns pilars molt resistents, uns pilars molt grossos en els edificis grans, I això, per exemple, ho tenen molt en compte. Així vull dir que en ningú cas es podria fer una construcció nova que no passi la normativa. I això és una cosa que en altres països n'hi ha que tindre molt en compte i que van veure, per exemple, en el terratrèmol de Turquia, en el terratrèmol d'Haití del 2010, en altres terratrèmols que hem vist, que després els enginyers han investigat i han vist que les construccions no tenien la normativa corresponent i

0: que no eren sòlides per a aquest tipus de sisme. Aleshores, el que fan els japonesos és aplicar una normativa molt estricta i cerciorar-se que es compleix. Vale? Entonces, és molt important això.
1: De fet, n'hi ha alguns casos que m'imagino haureu vist en la televisió i en alguns dels documentals, com per exemple la Torre de Xangai en Xina, que és la torre més alta del món, o la Torre Taipei de Taiwan, una en 632 metres i l'altra en 508, que el que utilitzen és una espècie de component mecànic, quasi ho dic, que és com un pèndol que el que fa és que quan hi ha moviments sísmics, a més de l'altura, l'edifici puga oscil·lar conforme estàs dient
0: Exacte.
1: Tu i no, i no caigui. És molt curiós tot això.
0: Sí, sí. Sí, de fet, el terratrèmol del 2011 en Tòquio, la magnitud de com es manejava era impressionant, però a mi el que més em va sorprendre quan va parar el primer, no?
1: Sí.
0: Va ser veure que eren gratacels de cristalls i que no s'havia trencat ni un cristall, no? Entonces, això
2: clar.
0: Ja dona una imatge molt poderosa de com es construeix, no? Entonces, la clau està en construir, en complir la normativa de construcció i després en també tindre altres sistemes com, per exemple, refugis, tenen kits o motxilles o elements d'emergència en llocs concrets per a que la població puga accedir. Per exemple, n'hi ha molts ascensors, això no té res que veure en terratrèmol, no? Però n'hi ha ascensors en edificis grans que tenen com si fos una xicoteta caire que tu l'alces i n'hi ha també material d'emergència per si l'ascensor es queda parat i tarden moltes hores en rescatar-te. No? És a dir, tenen molta consciència de posar com uns elements per si a cas n'hi ha una emergència. I la societat ho té molt incorporat des de ben menut. I ara, estos dies, per exemple, no només el del dijous, hem tingut terratrèmols quasi tots els dies perquè la zona no està relacionada directament amb el que ha passat a Venezuela, són plaques diferents, però el que és la placa del Pacífic està molt activa. Hem tingut un terratrèmol en Filipines fa unes setmanes, hem tingut terratrèmols en Japó, estos dies, tots els dies, algun moviment prou gran, no?, de lo que és el sistema. Aleshores, ara mateix estem un poc tots en alerta.
2: En alerta, clar. Anem a parlar, sí. Si sembla, Carmen, una miqueta més de prevenció. Després de la dana d'octubre de 2024, així la comunitat valenciana s'hem familiaritzat en això del sistema d'alertes que ens avisa a través dels nostres telèfons mòbils, però també és comú al Japó rebre aquest tipus d'alertes per moviments del sol.
0: Sí, sí. Sempre que hi ha un terratrèmol, no tots són detectables, val? N'hi ha que tindre un poc
2: clar.
0: De cura. Però normalment, quan estàs a prop de l'epicentre, sí que reps una alerta al teu mòbil que el diu la magnitud i el lloc, no? Normalment, si tu estàs en eixa província, per dir-ho així, si és la província que l'epicentre està al costat o una província colindant, que normalment també sents el moviment, sí que reps uns segons abans l'alerta, val? No sempre, perquè ja el dic, no sempre és una ciència 100% exacta, però molt sovint. Aleshores, estos dies que estem tenint terratrèmol, ràpidament rebem l'alerta i tu ja veus si és la teua província o no és la teva província i això també et dona una informació vital. Perquè
2: clar, de saber si has de fer alguna cosa o no.
0: Clar, clar, el que tens que fer així és posar-te baix d'un escritori.
2: I això són els protocols a seguir en cas de que sigui la teva província.
0: Sí, si és en la teva província, tens que ficar-te baix d'un escritori i intentar que no estigues baix d'una làmpara, estanteria, cristalls, qualsevol cosa que puga caure damunt de tu. El primer és protegir el teu cos, sobretot el cap, i després, si el que ha passat a Venezuela és terrible perquè hi ha hagut un terratrèmol fort que ja ha tocat les infraestructures i 39 segons després, que és molt poc de temps, hi ha hagut un segon que haurà acabat de trencar el que estava
2: clar.
0: Molt danyat, no? Això és molt, molt dur perquè aquesta població, lamentablement, no ha tingut temps de poder evacuar en condicions. 39 segons és molt poc, no? Entonces, així, per exemple, quan van tindre el terratrèmol del 2011, ràpidament tots els edificis de Tòquio van començar a evacuar a les persones perquè la magnitud havia sigut tan gran que no sabíem si les estructures estaven bé o no i podia vindre un segon. I, efectivament, les rèpliques que van vindre després eren molt grans, no? Entonces, sempre es recomana, com a mesura preventiva, que després d'un sisme molt gran d'aquestes característiques, isques i evacues la infraestructura, sobretot si està danyada, perquè un segon podria
2: tombar-la,
0: no?
2: Pot ser vital. No obstant, darrere de tot això, de tot aquest sistema de prevenció al Japó, estan, com sempre, els recursos econòmics. En aquest sentit, creus que seria possible per a països

0: com Venezuela, aplicar algunes d'aquestes mesures, evidentment no de manera tan concreta o tan exhaustiva com el Japó per la seva situació, però en la mesura de les seues possibilitats seria possible aplicar algunes d'aquestes mesures. Quines haurien de ser les primeres en dur a terme?
1: Mira, la zona que ha patit el terratrèmol ja va patir un desastre molt gran en el 1999 per unes inundacions que van faltar moltíssimes milers de persones i s'ha tingut que reconstruir en estos 20 i pico anys. Aleshores, jo no estic del tot d'acord en l'argument de la inversió i que Japó invertís més o menys. Jo crec que és una qüestió, o sigui, no és una qüestió de recursos d'un país i altre, és més bé una qüestió de governança dels riscs
0: i de
1: polítiques públiques i institucions que prioritzen aquest tipus de mesures, no? I, per exemple, els japonesos tenen molt clar que és millor invertir en prevenció que invertir en reconstrucció, perquè reconstrucció és caríssima, ja ho esteu veient en la dana, no? Aleshores, és una qüestió de governança del risc, de prioritzar el que vols tu tindre en compte per si tens algun tipus de risc. En la Comunitat Valenciana seria zona inundable i jo podria posar-te exemples d'escoles que estan reconstruint-se en el mateix lloc, que no haurien d'estar reconstruint-se en aquest lloc, perquè a lo millor d'ací uns anys torna a vindre una inundació i aquesta escola es tornarà a inundar probablement, no? Aleshores, el que farien així és directament no reconstruir-la en aquest punt i buscar un altre punt un poquet menys inundable i posar mesures preventives per a no tindre que després pagar aquesta reconstrucció.
2: I això és la veritat, no? Però després, pareix que encara no ho han depres del tot.
1: Sí. Ah, i voldria posar un exemple molt clar que ja no és Japó, és Xile. Xile és un país en població relativament menuda, si la comparem en Japó i la comparem en Venezuela, és un país menut en població, però també és un país amb molt de risc de terratrèmols en l'anell del Pacífic, que és molt conscient de la necessitat d'invertir en prevenció i fa unes dècades que està realment fent... és un país pioner en la regió d'Amèrica Llatina i sí que estan podent millorar les seves construccions i capacitat de la gent. Aleshores, jo crec que sí que es pot i és més una qüestió de voluntats que de recursos.
2: Tens tota la raó. Carmen Grau, doctora en història i experta en gestió de desastres al Japó. Moltes gràcies per haver-nos atès i bon matí.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Adéu, fins ara.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.
2: 10 i 31, la forta calor d'estos dies i la lleugera inestabilitat que tenim a les capes mitjanes de l'atmosfera ens deixen una vesprada de dilluns, avui un poquet insegura. El matí té pinta de ser tranquil, amb núvols baixos i boires que es formen a les comarques centrals i al Baix Segura, però a la resta lluirà el sol en terreny llinat per les bandes dels núvols alts. A partir del migdia serà quan creixeran els núvols a l'interior i durant la segona meitat del dia s'esperen ruixes localment forts entre la Serrania i l'Alt Maestrat. L'Agència Estatal de Meteorologia adverteix que poden caure 20 litres per metre quadrat en una hora acompanyats de granís, especialment al Racó d'Ademús.
3: Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius, patrocina aquest espai.

0: Estem immersos en les qüestions sísmiques, però el terratrèmol de Veneçuela, ja ho sabem, és només l'últim d'una història sísmica, que és molt curiosa i va començar a escriure's fa molts, molts anys, igual que les riuades, Marina.
1: Efectivament, de fet, el primer terratrèmol de Veneçuela va tindre lloc l'1 de setembre de 1530 i va afectar gran part del golf de Caracas i la ciutat. Però, malauradament, de sismes en tenim consciència pràcticament des de que la Terra és Terra. Girava el mundo come sempre. Si fem història, la Terra va formar-se fa uns 4.600 milions d'anys i 600 milions d'anys després va començar l'Arcaic, una divisió geogràfica dels continents que va dur de la mà el sorgiment de les formacions rocoses més antigues que encara avui tenim a la superfície de la Terra. I va ser en estos temps remots quan va començar a formar-se els continents i amb ells els primers terratrèmols. De fet, s'han trobat restes dels primers moviments sísmics coneguts en roques de fa 3.300 milions d'anys. Però si posem el focus en els terratrèmols que els humans van poder documentar de forma escrita, el primer l'hem de situar en la Xina imperial de l'any 1177 abans de Crist. L'esdeveniment va quedar registrat en els antics arxius i cròniques imperials xineses. Bàsicament, podem atribuir-li el títol de primer terratrèmol documentat com a tal perquè fins al moment els moviments de la Terra, com podem imaginar, s'havien atribuït a mites, a llegendes, a déus, qui sap a quina cosa, davant la impossibilitat de donar-li una explicació científica. Però la xinesa no va ser l'única societat assolada pels moviments sísmics en temps antics.

0: antics. Durant l'edat de bronze, prop del 1200 abans de Crist, una sèrie de terratrèmols va assolar Grècia i el Mediterrani oriental, el que va contribuir a la caiguda dels imperis micènics de l'època. I a la mateixa època, textos i esteles de l'antic Egipte mencionen fenòmens naturals relacionats amb el moviment de la Terra i van vindre acompanyats d'inestabilitat. Tot i això, Sergi, m'ha sorprès molt comprovar que el primer documentat a la península Ibèrica va tindre lloc ben propet de casa nostra. Bona.
1: Si és que no podia ser d'altra forma.
2: Tu saps que nosaltres sempre...
1: Els primers.
2: Sempre estem.
1: Dones matineres, les primeres.
2: Això pues, sí.
1: Igual per a tots nosaltres.
0: El terratrèmol més antic que va afectar un espai urbà a la península Ibèrica i d'aquesta consciència és el que va tindre lloc a l'actual jaciment arqueològic de Cabezo Pequeño del Estaño, a Guardamar del Segura, en el segle VIII abans de Crist. Encara que actualment es troba a 2 quilòmetres de la línia de la costa, els estudis han trobat que en aquell moment estava ocupat, possiblement, per una factoria comercial, que a més es va veure derruïda. No és estrany, tenint en compte esta llista, que la llista de l'Institut Geogràfic Nacional sobre els terratrèmols més importants en Espanya arranque en 1048 amb un seisme que va afectar Orihuela i que va provocar la caiguda d'una mesquita de la localitat. I tampoc és casualitat que els dos tingueren lloc a Alacant. 3 dels 27 grans terratrèmols que han ocorregut a Espanya i que figuren documentats per este institut recullen este d'Oriola, però altres com el de Muro d'Alcoi de 1644, que va deixar diverses vivendes derruïdes, i el de Torrevella de 1829, que va deixar més de 380 morts i 377 ferits.
1: I en el poble de la teua alma gemela i un servidor, per exemple, en 1620 va haver uno també brutal.
0: Grandíssim. Efectivament, som una província, la d'Alacant, també de moviment.
1: Que estem
0: de en moviment.
1: Continuo moviment.
0: Efectivament. Sí. Però tornem a la història per viatjar fins a 1775, quan va tindre lloc el gran terratrèmol de Lisboa. Va tindre lloc el dia de Tots Sants, el 1 de novembre d'aquell any, i va marcar la història per la seva gran durada, la seva gran violència i especialment les grans conseqüències. Va provocar la mort d'entre 60.000 i 100.000 persones, però no només això, va vindre acompanyada d'un gran incendi i d'un gran tsunami. Una gran catàstrofe que canviaria per sempre i a nivell mundial la forma d'entendre les ciutats, perquè ja saps, Sergi, que aquestes catàstrofes normalment, per desgràcia, acostumen a deixar-nos sempre aprenentatges. I en aquest cas es deixaven enrere els pobles medievals arran d'este terratrèmol i s'entrava de ple en la creació de ciutats modernes, com les entenem ara. Però esta repensada no ha fet que les grans catàstrofes deixin de tindre lloc en els segles posteriors. A mesura que han passat els anys, han anat recollint-se més informació dels episodis sísmics i pot ser això des del segle XX que tenim constància d'estos grans, grans terratrèmols. I no entanto... El 22 de maig de 1960, un terratrèmol de 9,5 graus en l'escala Richter i conegut com el terratrèmol de Valdivia va assolar el sud de Xile, que parlàvem ara amb Carmen de Xile, deixant més de 2 milions de persones sense casa i que va vindre acompanyat d'un tsunami al Hawaii amb conseqüències notables per a la població. És el terratrèmol més fort registrat mai pels humans, una zona, la xilena, que no ha deixat de registrar-ne pràcticament des que es té consciència del que és un terratrèmol. Encara que és possible que quan parlem de terratrèmols molts recordem els que, igual que el de Venezuela, han marcat les dues primeres dècades del segle XXI. El 26 de desembre del 2004, un terratrèmol submarí de magnitud 9,1 a l'oceà Índic va desencadenar el primer gran tsunami retransmès arreu del món. Ones de fins a 30 metres d'altura van arrasar poblacions senceres d'Indonèsia, Tailàndia i Sri Lanka. El balanç va superar les 230.000 víctimes entre morts i desapareguts i es va convertir en el desastre sísmic més greu del segle XXI.
3: Continúan las labores de recuperación de cadáveres y de limpieza en los países de la cuenca del Océano Índico afectados por el maremoto del domingo. El número de muertos asciende...
1: Atenció a la xifra, 230.000.
0: És que t'aborrones. 7 anys després, el març del 2011, el Japó va patir un altre potent terratrèmol de magnitud 9 seguit d'un tsunami. Tot i l'elevat nivell de preparació del país davant d'aquestes emergències que comentàvem amb Carme, més de 16.000 persones van perdre la vida, la majoria ofegades a la costa nord-est. A més, el sisme va provocar el greu accident de la central nuclear de Fukushima, que va obligar a declarar una alerta nuclear. Però és que abans, el gener de 2010, Haití va viure un terratrèmol més mortífer de la seva història recent, amb un sisme de magnitud 7, que va provocar que més de 300.000 persones, Sergi, moriren, i prop d'1,3 milions de persones es quedaren sense llar després que el 65% dels edificis de la capital, Port-au-Prince, quedaren destruïts, inclòs el Palau Presidencial. Però no només és això, 11 anys després la tragèdia repetia amb un terratrèmol de 7,2 graus de magnitud i més de 2.000 persones mortes. Los terremotos de...

0: el 6 de febrero han dejado casi 1 millón de desplazados solo en Turquía.
1: Més recent és el terratrèmol del 6 de febrer de 2023 que va afectar Turquia i Síria i va causar al voltant de 60.000 morts.

0: En l'escala de Richter.
1: I no podem acabar este repàs, Sergi, sense fer parada en ese gran terratrèmol de Lorca que va tindre lloc a Espanya l'11 de maig de 2011 i que també va deixar 9 víctimes mortals i desenes de ferits.
2: Afortunadament, aquestes coses no passen tan sovint com podríem imaginar, però quan passen...
1: Tenen magnituds molt grans.
2: Sí, ahí tenen les dates. Gràcies, Marina. Gràcies. Després ens trobem. Són les 10:40. Estem acabant este mes de juny de 2026 i encara tenim unes quantes coses més que contar-vos, perquè el matí no ha fet més que començar. Això és a Punt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
3: L'esport que realment t'apassiona.
4: Gol! Humo! Duro! Humo! Duro! Aleluia! Aleluia! Empatolet!
3: Sempre al teu costat, passe el que passe.

0: Alguna coseta més abans d'arribar a les 11 del matí. L'estiu, vos dia jo, fa no res, minuts, almenys astronòmic, acaba de començar i, malauradament, ja deixa una tragèdia que ha tornat a sacsejar l'opinió pública. Estem parlant de dos germans, recordareu, de només 2 i 4 anys, que morien a França en les últimes setmanes, després de passar hores dins d'un vehicle estacionat en plena onada de calor. Una onada de calor que, entre altres coses, està deixant temperatures espectaculars. En Alemanya, per exemple, per damunt dels 41-42 graus que està fent, que fins i tot, i atenció, això està ahí en les imatges dels mitjans i d'internet, hi ha fins i tot elements urbans, com els semàfors, que estan desfent-se. En França, també vos ho contàvem estos dies, el Louvre estava tancat, en Bèlgica l'Atomium, i parcs com, per exemple, Disney veuen afectada la seva activitat, perquè a partir dels 38 graus, com vos contava Maria Hernández Reynoso, no només algunes de les atraccions deixen de funcionar, sinó que els menjars no es poden servir al carrer i part d'aixos personatges o parades no es poden realitzar, perquè aquella gent patiria moltíssim, si no, a més, podria passar-los algo. Bé, este és un cas, lluny de tots aixos detalls que vos estic donant, que suma altres ocorreguts en els últims anys, també a Espanya, entre altres coses, i que ha reobert el debat sobre el conegut com a síndrome del xiquet oblidat. És una expressió que, lluny de definir una malaltia, el que podríem dir és descriu un fenomen relacionat amb el funcionament de la memòria, els canvis de rutina, l'estrès o la sobrecàrrega mental. Avui volem entendre què hi ha darrere d'aquestes situacions. Com és possible que es produïsquen, tot i que nosaltres no li trobem explicació racional? I, sobretot, què podem fer per a previndre-les? Per això ens acompanya Noelia Eugena, que és psicòloga sanitària i forense. Noelia, què tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Encantados de saludarte desde la Radio Autonómica Valenciana, aunque, bueno, estas cosas a veces son un poco difíciles de comentar. De todas formas, estos casos generan siempre una enorme conmoción, porque, Noelia, cuesta entender cómo un padre o una madre puede, como decía hace un momento, olvidar a su hijo dentro de un coche. Desde la psicología, que tendrá una explicación, ¿cuál es la explicación que tiene este fenómeno?
1: Pues bien, la verdad es que son situaciones como muy, muy complicadas y difíciles, como bien decís, de encajar en nuestra vida. Pero sí que es verdad que estos pequeños fallos de memoria que solemos tener vienen muy unidos a ese piloto automático al cual estamos nosotros acostumbrados a vivir. O sea, vivimos una vida muy estresada, siempre con un montón de acciones o actividades que realizar diariamente. Esas rutinas hacen que cada vez que nosotros tengamos que incorporar una nueva, como en este caso, puede ser el nacimiento de un hijo y esa incorporación a llevarlo pues a una guardería, a un cole, pues al final hace que rompan nuestros hábitos diarios. Por consiguiente, esa incorporación más el agotamiento, más el cansancio, más el estrés que nosotros podamos vivir, nos cuesta a veces poderlo encajar. Entonces ahí están esos pequeños lapsus, ¿no? Vamos metidos en nuestro día a día y esa incorporación a nuestra rutina novedosa hace que desde un primer instante pues tengamos esos despistes fatídicos en este caso, pero que solemos tenerlos con otras tantas circunstancias que nos puedan ocurrir en nuestro día a día.
0: Noelia, se habla del

0: què voleu que vos diga? Espanya va resoldre, diguem, la seva intervenció i passada, a 8 anys del Mundial, en el que podrien haver dit era un monòton 1-0 contra l'Uruguai en un partit perfecte, que va aprofitar per a combatre l'insomni.
1: Bon dia, Sergio Alcina.
0: Bon dia.
1: I és la teua crònica.
0: És la meva crònica.
1: Bon dia. Altra vegada, per favor.
0: No, ja
1: sí,
0: no.
1: Sí, perquè jo estava despistant, no sabia que anaves a llegir.
0: Ja no. Una cosa avorrida que...
2: Perdona,
0: no tinc altra cosa que fer més que veure el futbol. Només pues
2: tinc
0: una cosa que
2: dir.
0: Espanya,
2: I és
0: aquí.
2: Que crec que no és el pas a... A 8 anys
0: no
2: de final.
0: No
2: és
0: el pas a 8 anys. Bueno, no. Si no sé de futbol, m'ho podeu... Però
1: és
0: jo estava...
1: que jo no sé dir vol.
0: És el previ a passar a 8 anys, això sí, no?
1: Mira, anem a dir-ho d'una manera. És l'últim partit de la fase de grups.
0: Sí.
2: I això va ser l'últim partit de la
1: exactament,
2: fase.
1: Exactament, sí,
2: però que després ja no són 8 anys.
0: Ja no són 8 anys.
1: No, són els...
2: 16 anys.
1: Exacte. És que no m'agradir-los, però t'estic dient-ho perquè ho diga a prim.
0: Vinga, m'ho poso més difícil. Bueno, doncs estem a punt de passar de curs, ja
1: està. A veure, tu el que destaques és que va ser avorrit.
0: Bueno, per favor.
1: I que servia per combatre l'insomni.
2: 700 de final.
1: 700 de final.
0: 700 de final és, això?
1: Va ser avorrit.
2: Jo que no el vaig veure, no em vaig despertar.
0: Amb certa esterilitat de la possessió de la pilota, diria jo, per part d'Espanya.
1: Molt bé.
2: Eixos tecnicismes.
1: Sergi, estàs ja... Per a la final jo ja crec que pots anar inclús d'enviat especial.
0: No, és que damunt tenint un jefe aficionat a l'esport, tinc que aplicar-me una miqueta per si acas, no? Entonces, vaig a portar-me bé.
1: Mira, jo a les 2 del matí no vaig aconseguir alçar-me. Que me perdonen tots els futbolers
0: perquè
1: i les futboleres.
0: Perquè no tindries verbenes al voltant.
1: I perquè tampoc me vaig esforçar massa, però sí que he de dir-te que a les 8 del matí en ma casa estava diferit, sense obrir res, per a veure'l, i el que em va semblar és que mos van pegar una turra.
0: Però el vas veure en diferit?
1: Unes patades, clar.
2: Ah, sí, jo això sí que ho vaig llegir, perquè hi ha altra cosa no, però després, tot el partit,
0: que
2: en,
0: van calfar
2: en Twitter...
1: Vam rebre moltíssims, a més, van haver-li lesions...
2: I que van haver ahir a patar sí. A patar límpia.
1: Malament, eh?
0: Els de l'Uruguai, que són un poquet xungos.
1: Van repartir estopa, però... I a més, me va sobrar la segon part. Jo la primera part en el gol d'Àlex. Ja me va sobrar la segon part.

0: Williams es va lesionar.
1: Totalment. Nico Williams.
2: Això ho vaig veure jo, eh? La cosa està fotuda. La gent tendeix a estropear-se un munt.
1: I vas veure el rei ahir assentat en el palco, també, que d'alguna manera dona bona, dona bona vibra a la
2: selecció. Que, però que porten el rei com si fora, porten el rei com si fora un talismán, no? El porten allí perquè doni bon rotllo, bona sort.
1: Sembla que sí. I a més, com de normal sempre va en fases més avançades, ja saps que van jugar a Mèxic, que jo te tinc que posar Guadalajara, Guadalajara...
2: Sí, preferís que em poseu això a posar-me Shakira. Estic de Shakira.
1: No, pues Shakira també va, si dona temps. I si no, te la posaré...
2: Estic de Shakira, que ja...
1: D'ací un ratet. Que, a veure, t'anem a fer una crònica una miqueta... No te vaig a dir més professional, perquè això ja te ho farà després Manolo Montalto o Hermosillo, uno d'estos.
2: Sí, no?
1: Però que a més dels tres punts i el primer lloc del grup, que això ens fa evitar-nos equipassos contra els que no volíem jugar, ja sabem que la cita serà el proper dijous, dia 2, a les 9 de la nit. Apunta-te-la.
2: Mare meva, quanta faena tenim el dia 2,
1: apunta-te-la.
0: I s'estarà bé perquè això el veurà molta gent.
1: És que és una bona hora. És una bona hora.
2: A quina hora, a quina hora?
0: A les 9 de la nit.
1: A les 9 de la nit.
2: 9 de la nit, hora local.
1: Local,
2: hora
1: sí.
2: Local, no. Hora peninsular.
1: Hora nostra.
2: L'hora d'ells és...
1: Pues suma les 6.
2: La vesprada.
0: Resta l'ilos.
1: No, resta l'ilos, que és americà. Resta l'ilos, 6, pues això serà el... Les 3 de la vesprà,
0: sí,
1: no?
2: Mare
1: jo crec que són les 3 de la vesprà.
2: Això en Espanya no jugarien a les 3 de la vesprà, estaria tot el món allí fotent la siesta.
1: Que abans de celebrar el gol d'Àlex Baena te vaig a posar la música del lloc en el que jugarem la selecció espanyola, perquè no juguen en Guadalajara, sinó en Dallas. I a tu a què te sona quan te diuen que van a jugar en Dallas?
2: Home, em sona un poquet a casinos i coses d'estes.
1: A casinos?
2: Sí,
1: Sergi,
2: sí, sí. A casinos, David, no.
1: No te sona això?
2: A Las Vegas i tot això. Home, a la sèrie, però
1: home,
2: és que... A veure, no,
1: a
2: perdona.
1: Vore.
2: Era molt manit, ahir, el JR i tot això.
1: Jo li dic a Abril. A veure, Abril, tu per generació, lo de Dallas no vas a pilotar.
2: Jo sí, però...
1: Però Sergi sí.
2: Però dic, a veure, és molt manit. Dic, no crec que m'hagi preparat
1: sí,
2: lo de Dallas
1: sí,
2: i clar, los Colby
1: sí.
2: I tot
1: sí,
2: això.
1: Sí, perquè a mi és el primer que m'ha vingut al cap. He dit, a veure, passem de Mèxic
2: a l'Illinois,
1: a JR, de l'Aixó. Com s'anirà a Dallas? Serà un bon lloc per a la selecció espanyola?
2: No, jo crec que no.
0: Ah, jo crec que sí.
1: Per què?
2: Jo crec que no, ja ho veureu.
1: T'has documentat sobre la selecció d'Àustria?
2: No, però tinc les meues...
0: Eres tu el nou vident?
2: Sí.
0: El nou pulpopol?
2: Sóc el nou pol.
1: O eres el nou gat del primer ministre belga, que està fent-ho fatal?
2: Jo crec que no anirà bé.
1: Per què?
0: Ai, Sergi, mira, anem a seguir
1: bueno,
0: parlant.
1: Bueno, anem a seguir parlant.
2: Mira la malícia que li dona. Bueno, Sergi, pues ja està, vés-te'n.
1: Abans de res, Abril,
0: Mariajo,
1: anem a celebrar el gol de la Isbaina.
3: Creo que el destino me tenía preparado algo muy bonito con ella. Creo que ella me ha ayudado desde donde esté a que ese balón entrase. Y bueno, la verdad que feliz. Sé que desde arriba estará con una sonrisa como siempre y la verdad que le he podido dedicar el gol que lo tenía en mente y la verdad que por eso estoy muy orgulloso del gol de hoy.
1: És que Àlex Baena va marcar i li'l va dedicar a Maria Camaño, que és una xiqueta que durant anys ha lluitat contra el sarcoma d'Edwin. Divendres haurà complit 14 anys i ella ja ha estat, li diuen la princesa futbolera o aixina, perquè ha estat en moltes celebracions, és molt coneguda per els futbolistes, va estar a l'Eurocopa de 2024, per tant, no només és un gol, sinó també...
2: Reconeixement.
1: Un reconeixement molt
2: bueno,
1: xulo.
2: Preferit que este reconeixement molt més social i molt més conscienciat que el que va fer Paquirrin este cap de setmana, recordant-se'n de sa mare mentre punxava i els va posar...
1: Me l'he permès
0: que s'hagi... Poses una comparació.
2: No, és que esta setmana estava pendent d'algunes coses que m'han donat un poquet de grima i entre elles ha sigut això del Paquirrin. És que jo no puc deixar de dir-li Paquirrin.
1: I te'n posa Shakira, a veure, que ho disfrutes.
2: Ja, no sabia com tapar-ho, si cascam tot el rato per damunt o què.
0: Mira, tu creus que mos dona temps a parlar una miqueta de les millors aficions?
1: Vinga, tira-li, a veure si podem, a veure si no després li ho ficarem.
2: L'Argentina
0: de les millors,
2: no?
0: No. Hi ha dos equips que, sense ser favorits al títol, s'han convertit en els grans vencedors fora del terreny de joc. I parlem d'Escòcia i Noruega, que són les dues aficions que estan conquistant els cors d'absolutament tot el món.
2: Els noruegos, perquè la gent està últimament molt emponderada, diria jo.
0: Sí, però jo vaig a parlar-te primer de la escocesa. Crec que tenim per ahir una miqueta de música. I és que la famosa Tartan Army escocesa ha tornat a demostrar per què és considerada una de les millors aficions del món. Milers de seguidors vestits amb el tradicional quadre escocès, amb gaites, cançons i un ambient festiu que ompli els carrers de les ciutats on juga l'equip.
1: Escolteu? Escoltes on fire.
2: Sí, escolteu.
1: M'encanta.
0: I tenim, per un costat, als escocesos i per altra, mire, als...
1: Que jo aprofite qualsevol moment perquè toquen els vikingos.
0: Els vikingos.
1: Ai, Sergi, és
2: Abril,
1: que...
2: Abril s'ha fet un marina ahir.
1: Jo a tope, jo va, braços i tot. Però és que jo, mira, si no guanya Espanya, Sergi,
2: sí.
1: Escòcia o Noruega. És que m'encanten els dos i a més vindràs a ballar-te i a cantar-te.
2: Noruega.
0: Mira, però és que estan totalment
2: jo
0: preparats.
2: Jo em quedo en Noruega.

0: sí, sí.
1: Van amb rems i tot, ahí fent com que remen.
2: Però si és que estos són salvatges
1: ancestrals,
2: i voleu,
1: vingues biquilar, tots allà en el moño llarg, sí, sí, a replegar. Sí, sí, sí, sí.
3: T'agraden més que Shakira?
2: Home, per favor, sí. La Shakira és una monyaca, ja està... Sí, estos són tios rudos i que, a veure...
1: Fortachons.
2: Que saben guanyar-se les coses. Eren un poquet bèsties per fer algunes qüestions i dur en termes socials a la pràctica certes tradicions, però bueno, el futbol no se'ls dona mal del tot.
3: Dijous. Sí, sí, dijous més, eh?
2: Vinga, fins ara.
4: Són les 11.
5: A punt. Notícies.
4: Bon dia. Els bombers treballen en l'incendi del Forcall, que està estabilitzat des de les 3 i mitja de la matinada i que es va declarar ahir de vesprada. El nostre company Enrique Tena està en esta localitat de la comarca dels Ports.
6: Sí, bon dia. Estem al PMA, el lloc on s'organitza l'extinció total de l'incendi, ací a Forcall. A hores d'ara continuen aquestes tasques amb els dispositius del Consorci de Bombers de Castelló. Recordem que sí, està estabilitzat, però no extingit. Eix és l'objectiu dels bombers de Castelló. Recordem que es va originar ací aquest incendi. Es sap que les flames van començar en aquest camió de Ports que va caure ací al terme la setmana passada, però no es coneix. Es desconeix la causa de com es van originar aquestes flames. Continuen les tasques. No sabem el número d'hectàrees que s'han cremat. Sí que sabem que a banda del camp forestal també s'han calcinat camp de cultiu, camps de blat, propers a Forcall. Des del Col·legi de Forcall vos ampliarem tota la informació. També informar-vos ara mateix que no es veu aquesta columna gris que sí que era visible ahir diumenge.
4: Molt bé, gràcies, Enrique. I per una altra banda, canviant d'assumpte, a Benicàssim, la Guàrdia Civil ha detingut el conductor d'un dels tres vehicles implicats la matinada de diumenge en un accident a la Nacional 340. En el sinistre van morir 4 persones i 6 van resultar ferides de diversa consideració. Este conductor passarà avui a disposició judicial. L'accident, recordem, es va produir al voltant de les 2:20 de la matinada de diumenge per causes que es desconeixen i en el quilòmetre 981 de la carretera nacional 340, a l'altura del terme municipal de Benicàssim, en direcció a Castelló, se van veure implicats diversos vehicles i el resultat van ser 4 persones mortes i 6 ferides. Els serveis mèdics van confirmar la defunció d'aquestes 4 persones en arribar al lloc del sinistre. Després de l'assistència inicial, a 4 dels ferits es van traslladar a l'Hospital General de Castelló i 2 a l'Hospital de la Plana. I de política, la futura candidata de Compromís a l'alcaldia de València, Mònica Oltra, s'ha mostrat partidària d'un projecte polític d'esquerres basat en aliances que vagin més enllà de les sigles. Així ho ha manifestat a Madrid en un desdichuní informatiu organitzatiu pel Fòrum Nueva Economia.
7: Tendremos una candidatura, però que no va ser tampoco una suma estéril de sigles, sinó que va ser algo que supere esto, ¿no? Tienen que estar los movimientos vecinales, tiene que estar la gente que en este momento es una influencia social positiva. Yo creo que es posible un cambio y es posible poner otra vez en el centro y hacer protagonistas a las vecinas y vecinos de la ciudad de Valencia.
4: Oltra ha presentat la intervenció en el fòrum del diputat al Congrés de la seva formació, Alberto Ibáñez, que ha explicat quines són les condicions de Compromís per a donar suport als pressupostos generals de l'Estat anunciats pel govern de Pedro Sánchez.
8: La primera, el incremento sustancial y radical del presupuesto destinado a la vivienda pública. La segunda, que cumplan con la ejecución presupuestaria de las infraestructuras territorializadas y particularmente en el drama del Cercanías. Compromís no votarà ningunos presupuestos generales del Estado donde Alacant sea la provincia de toda España con menos inversión territorializada.
4: I es contem que les denúncies per violència de gènere han augmentat un 5,8 a la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de l'any. Els jutjats valencians van rebre un total de 7.080 denúncies per violència masclista. La xifra de víctimes també s'incrementa un 1,7% respecte a la registrada entre gener i març de l'any passat. La Comunitat Valenciana té la quarta taxa de víctimes denunciants per cada 10.000 dones, la més alta d'Espanya, amb 23 denúncies, mentre que la mitja espanyola se situa en 18. Per damunt de nosaltres, avui hi ha les Illes Balears amb una taxa de 28 víctimes, Navarra amb 24 i les Canàries amb 23. Per damunt de la mitjana espanyola també se situen Madrid i Múrcia amb 21 denúncies i Andalusia amb 18.

0: I es parlem ara de la vaga d'àmbit estatal convocada avui pel sindicat ferroviari Renfe. Ha informat que el servici d'alta velocitat i llarga distància es desenvolupa amb normalitat i rodalia i mitjana distància també el seguiment és reduït amb afectacions puntuals. A la Comunitat Valenciana només s'ha suprimit a primera hora tres servicis en la línia C2 Xàtiva-València. Escoltem alguns dels usuaris en l'estació del nord de València.
1: Yo he visto poca gente.
2: Yo no lo he notado. Solo he cogido uno para venir y ha llegado bien de tiempo y todos los días de la semana pasada también.
3: Hem estat una setmana un poc pendents i ahir tocarem i la veritat és que Renfe mos dona una bona informació i a primera hora ja mos diga que el nostre tren sí que hi sia, però bueno, que estàs patint un poc tot el viatge perquè enllacem en més puestos.
0: I la Guàrdia Civil ha detingut el responsable de diversos robatoris d'animals. El detingut havia furtat 44 cadells de diferents races, valorats en 65.000 euros. També vora un centenar de coloms de competició, valorats en 80.000 euros. La investigació va començar en detectar-se a Bétera l'existència d'un punt de venda de substàncies estupefaents. Els agents aconseguiren durant els registres identificar el responsable i s'ha pogut aclarir altres delictes, com robatoris amb força i dos robatoris en un centre caní a Nàquera, on desaparegueren 44 cadells. També s'ha d'aclarir el robatori de coloms i també d'un remolc. Els agents recuperaren 5 cadells de raça pomerània i 84 coloms de competició. A banda, localitzaren llebres i galls en molt mal estat. I pel que fa a la informació esportiva, avui és el tercer dia dels Gay Games que estan celebrant-se a València. Quines activitats tenim per avui, Eva Casany?
4: A banda dels esdeveniments culturals, estan en marxa 17 disciplines diferents. La més matinera ha sigut una deuca al Jardí del Túria, que ha començat a les 7 i mitja. Fins a les 2 de la vesprada es faran proves de natació a la piscina del Parc de l'Oest. També poden destacar les proves de lluita i tenis de taula, que estaran tot el dia en marxa al Velòdrom Lluís Puig. En molts punts de la ciutat es pot assistir a les competicions o veure els esportistes pels carrers. Recordem que hi ha més de 10.000 participants de 81 nacionalitats. D'altra banda, la pivot valenciana Aguafam ha fet esta matinada el millor partit des que se'n van a jugar amb les Seattle Storm. La Santa Polera ha anotat 21 punts i 5 de 6 triples llançats per a la victòria del seu equip sobre les Atlanta Dream. I tenim una última hora. Javier Aguado serà el pròxim entrenador del Llevant femení. Té la missió de tornar a l'equip a primera divisió.
0: Molt bé, això és tot de moment. Tenim tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials, en el web apuntmedia.es. D'ací a una hora tornem amb tota la informació i els deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
6: De tu a tu.
7: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
9: Descansa la vista.
10: Què és la inspiració per a tu?
11: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
12: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
9: Obri la ment.
13: Eres creient?
14: Depèn de l'estació de l'any.
15: Com les carxofes.
9: Sí. Apunt Podcast. En el web i les principals plataformes d'àudio.
16: Què t'ha paregut?
17: Molt bona, molt bona.
18: Ara sí que me l'espera.
19: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. Apunt Ràdio. De tu a tu.
5: Amunt i Avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.

0: Ahí estem, en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que anava a dir, no descansa ni dit ni dia, però sí que descansa almenys un mes a l'any, com és agost. Així que, bueno, la ramificació de la federació, que som nosaltres en els mitjans de comunicació, no descansem i així anem a estar donant el callo, eh? Complint com toca. En futbol, sense futbol, en calor, sense calor, calor crec que anem a tindre en prou. Ahir em vaig quedar un poquet decepcionat en el tema de les tronades, perquè jo anava mirant que anaven a haver tronades a diestro i siniestro, vas dir, mare meua, per la vespre va començar a posar-se un poquet negra la cosa, sobretot en la ciutat de València, i vas dir, opa, vaig a agarrar els cockers, els vaig passejar-li, perquè portar això banyat a casa dona molta agonia, la veritat, i dic, no, anem a eixir, però al rato va tornar a eixir el sol i, bueno, m'imagino que en altres llocs és on la cosa ja es va complicar una miqueta. Esta vesprada estem parlant també d'algunes tronades, sobretot en zones de l'interior, i demà que quedarà una miqueta de tot allò. Però el més ressenyable de tot és que continuarem patint calor. I això no ha fet més que començar. Per cert, com li acaba de començar tota la que podíem dir és la Ofèlia de Zapatero, ja que gastem aquests termes rotllo ibañescos, que en estos moments està en el Senat sometent-se a les preguntes dels diferents grups polítics. Anem a posar-nos una miqueta en situació, vinga, si voleu.
1: Señor Calama, usted no la describe como una secretaria que organizaba la agenda o que se limitaba a gestionar llamadas. La describe de una manera muy distinta y se lo voy a leer textualmente. Dice que usted constituía un nodo central de comunicación y gestión documental de la organización. Un nodo central y, por lo tanto, el centro por el que circulaban las comunicaciones y la documentación de la oficina del señor Zapatero. Y, en opinión también del señor Calama, usted no se habría limitado a ejecutar tareas mecánicas, sino que conocía, coordinaba, gestionaba y, sobre todo, sabría perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo. Yo le hago otra pregunta, también muy sencilla. ¿Era usted la principal usuaria de la cuenta presidentezapatero@presidentezapatero.com? ¿Quién más tenía acceso a esa cuenta? ¿Usted recibía instrucciones directas del señor Zapatero sobre los correos?
0: A veure si dona resposta, perquè està molt seria, fins i tot en una mirada que fa algo de por. M'imagino, entre altres coses, per el fregau en el que està clavat la senyora en estos moments. Mirant molt seria, en este cas, a Rocío Díbar, del Partit Popular, que és qui està preguntant-li, en este cas, en eixa compareixença, en eixa interrogatori del Senat, en este cas, a Gertrudis, la secretària del president Zapatero. A veure si diu algo.
1: ¿Usted decidía libremente a qué ministros recibía el señor Zapatero?
0: Bueno, és que li ha fet 32 preguntes en una i dona la sensació que no va a respondre. I per això mateix estan preguntant-li i repreguntant-li, però ella no va a respondre. Això sí, la cara és de pel·lícula de Stephen King, en estos moments, amb la mirada inquisitòria que està dedicant-li, en este cas, a la...
1: La respuesta es obvia. Usted organizaba desplazamientos...
0: No contesta de moment, ni va contestar. Possiblement perquè no vaig a contestar. És que estava posant-me nerviós i tot. De veure, la mira, a mi em miren així i esta nit no sóc capaç de conciliar la son, no per la calor, sinó perquè no aguantaria una mirada com esta. Pere Valenciano, com estàs?
2: Bon dia.
0: A tu estes coses t'agraen,
2: A mi sí. Jo la veig més en una pel·li d'Àlex de la Iglesia.
0: A la Gertrude.
2: A la Gertrude. I està guapa, en esta compareixença.
0: Vols dir?
2: Sí, sí, està guapa, està atractiva. A lo que es ella, está guapa.
0: En fi, bueno, no he contestat a res. Jo sé que les qüestions polítiques a Manolo li fan menys gràcia, però això era inevitable.
3: No, és inevitable. I la manera d'estar escoltant la pregunta i tal me recorda un tant al seleccionador d'Uruguai, a Marcelo Bielsa, que fa més o menys el mateix. El que passa és que este ni mira, este directament baixa la mirada.
0: Però és millor això. Perquè jo em volia tentat, i tu saps que som iguals, jo em volia tentat a contestar.
3: A mi un tipo que no me mira la cara quan jo l'estic preguntant de manera educada, me diu molt poc.
0: Sí, sí, però això és una cosa. Però l'altra és, tu t'aguantaries, per exemple, el que està fent esta senyora ahí, que està aquella, una pregunta d'una altra, i tu ahí mirant-la.
3: Esta senyora el que durà serà ordre del seu advocat del que té que fer. I per això està ara mateix que no despega la boca.
0: Sí, sí, sí, però té una força de voluntat que ni el xaval de Karate Kid, que vos que diga. Bueno, no que el xaval, sinó que el senyor Miyagi, te diria jo. Sí, sí, sí, ahí aguantant tots i sense contestar.
2: Manolo, en termes futbolístics podrien dir Justicia 7, Zapatero i Gertrucero?
3: Home,
2: hasta... ¿Quién sería el titular que tú posaries?
3: Yo siempre te digo una cosa, fins que no acabe el partit...
2: Ah, vale.
3: No sería la primera volta que tenim preparada una crònica i en l'últim minut...
0: Com en el Mundial, tot és possible, veritat. Tot és possible. Mar Gómez, què tal, com estàs?
4: Què tal, bon dia. Pues jo quería decirte, Manolo, si el... entrenador de Uruguay, cabizbajo, era el que les dijo que pegaran tanto al equipo español, porque fueron muy sucios.
3: Primer, els equips uruguayans... a veure, Uruguay és una selecció que té... que va fa anys que va bufant el caldo gelat, que té molts aires de grandea, perquè guanyaren dos mundials en el 36 i en el 50, ¿vale?
4: Però nunca havien ganat Espanya, i siguen sin ganar Espanya.
3: I a partir d'ahí és una selecció que ha anat alguns mundials, però que ja no. Però ells continuen en la ronya de que són una selecció gran. I
4: incluso aunque tengan que estar ahí pegando patadas
3: anys que lo que era la garra de la selecció charrúa s'ha capgirat cap a la impotència i els malos modos. I és que jo ho esperava. Jo esperava que Espanya isquera amb algun tocat d'aquest partit si Uruguai no guanyava, com era habitual, perquè no tenen selecció per a guanyar-li a Espanya. I de totes formes, tampoc sé, jo no crec que siga Bielsa qui els ha encomanat en això, perquè, a més, dies abans del partit contra Espanya hi hagués un motí a bord de la selecció uruguaiana, perquè prou jugadors sé que eixaren a l'entrenador de la manera de jugar que els estava imposant i que ells volien jugar més al que vèrem l'altre dia. I, de fet, per això, entre altres coses,
4: en el minut
3: 56 Bielsa se carrega el capità de la selecció d'Uruguai, que és Fede Valverde, jugador del Madrid, perquè no estava fent el que... no estava fent res, però més que no estava complint cap ordre de les que ell havia donat de com s'havia de afrontar el partit. Bueno, jo no crec... Bielsa podrà ser moltes coses, per a mi és un entrenador molt sobrevalorat, però no és un entrenador que incite als seus equips a ser violents. Jo crec que això va néixer més de la pròpia impotència del Uruguai.
2: Que bretxa n'hi ha entre Manolo i jo. Jo sent Bielsa i penso en l'alcalde de Mislata.
0: David González, bon dia, com estàs?
5: Bon dia, què tal?
0: Pues després d'eixe periple, no pel desert, però si per Alacant, ja estàs
5: aquí de nou. Que aproximadament de calor està similar.
0: Sí, sí, paregut. A més, vengut en un bon color de cara, tinc que dir-te. Sí.
5: Abans no era bo, no?
0: Em van recriminar un dia que li vaig dir a ell i a Marina Perelló que estaven excessivament traslúcids. I ara no, ara reconec que tenen un bon color de cara.
5: He agafat color, és que faltaria menys, no? Després de recórrer Alacant amb totes les fogueres, pues claro.
3: Saps el que passa? Jo tinc una teoria molt vella, perquè jo també soc de la pell traslúcida.
0: Sí, sí, sí.
3: Val? Jo tinc una teoria que per a que alguns agarren color, el sol ens ha de llevar-ne altres. Vull dir, és una teoria de compensació.
0: I a veure, és que alguns aneu a la platja o a la piscina i això de que lleveu el sol als demés sí que és de veres, va tot a vosaltres.
3: A veure, jo... a la platja no vaig.
0: Ja estem en les finors.
3: Jo perquè vaig a far terra si tinc una piscina fantàstica en ma casa on puc prendre el bany quan me dóna la gana.
4: Además, Manolo, ja sabem que tu no sales de casa. Con dificultat, tu
3: estic veient si la Geneta trau algunes oposicions a ermitany o algo paregut.
0: Com t'agrada tant el rotllo de Star Wars, tu estàs com Luke Skywalker. Sí, jo estic. En la illa aquella, en el penyó aquell, tu en ta casa.
3: Sí, sí, en efecte, és el mateix.
0: És
3: el mateix.
0: La llàstima és que no pugues fer coses. A mi m'agradaria fer coses com ell, que simplement mirant... Bueno, la Gertrude està a punt de fer això. Només mirant, estaques a uno en la paret.
3: Per exemple.
0: Uah, com m'agradaria fer això. Sí.
2: Sí, es pareix molta Ofèlia, de veres, dels còmics de Mortadelo i Filemón,
0: No, però la mirada, vos promet... Bueno, de totes formes s'ha collit el dret a no declarar.
2: Bueno,
0: això no solta ni
2: pruna. Un poc més guapa que Ofèlia.
0: Però me fa poreta la mirada, Jo estaria ahí un poquet apurat. Però, clar, és que estàs investigant.
2: Àlex de la Iglesia, jo te dic que com... jo la fitxaria,
3: És personatge de pell
2: de... Àlex de la
3: Iglesia. El caràcter, almenys, és de...
2: Jo la veig en la Comunitat 2 o... assassinant algú.
0: O en les brujas de Fugarra Mordi.
2: Jo la veig per ahí corregant en un ganivet. ¡Ah, que ve Gertu, que ve Gertu!
5: Eixe rotllo.
4: Que viene con Carmen Maura a hacer refuerzo.
2: Sí.
0: En fi, bueno, lluny de tot això, que Gràcia en fa poqueta a nivell nacional. El que passa és que tenim que llevar-li ferro a aquestes qüestions. Tot i que és dels nostres títols, que és el millor de tot. El millor de tot és que te surten la mitat de la nòmina quasi.
2: Jo crec que Zapatero tot és presumptament, esto sí. És, però jo crec que li va caure una condena important, eh?
0: És presumptament, però se li està posant de color formiga.
2: No, lògicament és una opinió i no és...
4: Sí, tenemos que basarnos
2: passarà, però ella,
4: en la preocupación de la cara de Gertrudis.
2: Gertrude, i llavors si les dos filles li cauen algo i seria un...
0: Les filles també tenen bon

0: un color de cara de xicotetes de tota la vida. Vos recorde que...
1: También de cine, eren,
0: sí, eren molt miércoles.
2: Sí.
0: Però, en fi, bueno, anem a deixar aquest capítol, va, que m'avorrís, ja n'hi ha una part al que poder.
1: Sí, i què us parece si ponemos unos chistes? Hablamos de chistes.
0: Ahir vaig veure... Mira que jo no veig quasi la tele, no? Però ahir vaig tindre un moment... Yo qué sé, de
1: un momento tonto,
0: no sé,
1: que
0: un
1: de
0: momento tonto que
1: me vas
0: a quedar ahí en el sofá, mig,
1: el mando,
0: pam, sí. Y aún va a chanar a parar.
1: ¿Dónde?
0: A Torrente Presidente.
3: Mira, yo también la he visto este cada semana.
0: ¿Tú también?
3: Sí. Torrente Presidente, pero bueno, será no en la
0: plataformas. La única conclusión que yo te de la película que es ese.
1: Se queda corto.
3: Te diré yo la megua.
1: Se queda muy corto, ¿eh?
0: No te imagines la megua.
1: Se queda muy corto.
0: Home, claro, ya
1: para
0: no...
1: Para lo que fue la 1 y la 2 que dio...
0: Claro, pero per l'amor de Déu, es que esta... no pot gastar els mateixos... Es igual que yo no he vist la película de Aida y Vuelta, pero me imaginé que no podrá ser ni per asomo el mateix. Es més...
1: La realidad...
0: Y Manolo estará de acuerdo en mí.
1: Le deja a la
0: altura
1: del betún.
0: Ni han gags... que no sé ni com se'ls ha permès i no l'han agarrat i li han censurat la peli directament.
1: El de l'extermini. No, i l'escena de l'extermini. O sigui sí.
4: En totes les pel·lis de Torrente n'hi ha coses que jo crec que són... o per lo menos les de les primeres que són inassumibles per molta broma que siga.
3: Era un humor molt de sal grossa,
0: val,
3: que anà de l'Ivan, perquè Santiago Segura no és tonto, i per a mi, sincerament, ja sé que molts no estaran d'acord amb mi, jo el que vaig veure en Torrente Presidente és l'especial de Gap d'any de José Mota.
0: Exacte. Bueno, la meva conclusió...
1: Sí, una successió de gags.
2: I molts cameos, no? Molta gent...
3: L'especial de Gap d'any de José Mota.
0: Ni te'ls imagines, però...
2: La veuré.
0: La meva conclusió és que posar-se implants, carilles o algo en la boca et dificulta l'addicció. El propi Santiago Segura no para molt bé. I José Luis Moreno tampoc. Però és que tots els que ixen en la pel·lícula tots porten el teclat nou. Tots. A més, se'l posen com els de... A veure, però per què vos poseu les dents de les de Bonnie M? Si podeu posar-vos uns tonos normals. No,
3: no va faltar dur la dentadura de Freddie Mercury.
4: Jo crec que José Luis Moreno és IA, no?
0: No, José Luis Moreno és dels que
4: viu, perquè pareix molt jove en la peli.
0: A què sí, anava a dir-te-ho?
4: Jo crec que sí, li han fet un retoc o algo.
0: Pues, però, lo de les dentadures feu-se-ho veure perquè es nota molt en
4: el debat. El debat que fan entre tots els partits és lo millor de la peli.
0: Bueno, i el que he desflipat en alguns dels que eixen com a protagonistes, és que jo no m'enteré molt de la vida, i quan al final de la pel·lícula...
1: Gabino Diego
0: també estàs parlant també.
4: En alguna de les pel·lis que en la primera o la segona broma, però n'hi hagué un cas que treien com a broma d'una violació. Jo crec que avui això no es podria fer.
0: No, i moltes
4: coses. Si reviseu una de les pel·lis, una violació.
2: Sí.
4: Avui seria delicte, però...
0: Jo crec que aquesta és l'última, primer perquè Santiago Segura, que és un tio supersimpàtic, que s'ha portat superbé amb nosaltres en totes les ocasions en les que ha entrat en el programa, està ja prou estropeat, i està estropeat, entre altres coses, pels canvis físics que ha tingut que patir derivats de fer de feix de Torrente.
1: Sí, perquè com llega ara este Torrente tan delgaico, no?
0: Jo crec que aquesta és l'última.
1: La misma camisa y el mismo pantalón.
0: Perquè, de fet, ixen quasi tots els personatges grossos que han eixit en altres pel·lícules i fa com una espècie de...
1: Sí,
0: jo crec que aquesta és l'última ja, definitivament. Però, bueno, la meva conclusió és això, que no vos poseu res en la boca.
4: Home, que més que Torrente Presidente ja, què pot ser? Torrente Papa, és que...
2: Eurodiputado.
4: Eurodiputat és poca cosa en comparació amb Torrente Presidente.
0: I el senyor
1: Naranja, Torrente Papa, Torrente Papa, com lo escuche... Espera't.
4: Torrente Papa.
0: Que així sempre estem molt pesats en això, però la idea li la vam donar a vosaltres, eh?
4: Pues Torrente Papa, eh?
0: Ella es testiga.
4: Torrente Papa i anar a Roma estaria ideal.
0: Sí, bueno.
1: Bueno, pues de chistes torrentiles a otros chistes. ¿Recordáis los chistes que os contaba...
0: És que és molt paregutat, això.
1: Que os contaba vuestro padre.
0: Quan tens un pare rollo Torrente i t'avergonyix, claro.
1: Sí, o sea, pero ¿recordáis ese momento, tierra trágame, cuando tu padre... Sí, sí, sí.
0: Tu sí? Pues a mi el meu,
2: alguno,
0: el meu moment tierra trágame era quan ma mare em veia algo i agarrava i en un mocador o algo el refregava, com han fet totes les mares, llévatelo, y dius, per favor, això és un tierra trágame.
1: O eso, o con la saliva.
0: Sí, sí, en la llengua, de les mares fent molt això. Sí, sí,
3: en un mocadoret, en un mocadoret, tota la vida.
1: Como con los dedos. Bueno, pero sí, sí que recuerdas esos momentos de tierra trágame, tú, porque tu padre contaba unos chistes horrorosos, ¿no? Que no había manera de
2: estás dibujándome la situación, pues sí, intenta imaginarlo.
0: Tu pare estarà contentíssim de estar escoltant-nos. Sí, sí, sí.
1: Pues sí, tiene que estar muy contento porque...
2: ¿Per qué?
1: Porque estos padres pueden respirar tranquilos, porque es buenísimo.
0: Poden respirar ells, els fills no, que viuen avergonyits permanentment.
1: No, no, porque estos chistes malísimos que hacen pasar vergüenza a los hijos en realidad tienen un efecto muy beneficioso.
2: Ah, sí?
1: Sobre claro
4: qui? Per a la salut
1: claro
4: o per
1: sí.
4: què?
1: Claro.
0: Pels professionals de la salut mental.
1: Lo,
0: claro.
1: lo dice un investigador danés de la Universitat de Aarhus, Mark Heidt Nansen.
0: Mar, perdona'm una cosa. Què tindrà... És,
1: quin... Què tindrà que ver?
0: No, no.
2: Esto callo teo. Has dit Mar? Has dit que es diu Mar?
1: Però Marc.
0: Però quin sentit de l'humor tindran els danesos? O sea...
1: Autoridad tendrán ellos para hablar de la risa.
3: ¿Algú coneix algun còmic danés?
1: ¿Eh? A ver, pues fíjate.
0: Voleu que vos explique una cosa. Tinc un, el meu silló de...
1: Oye, pues el Ergué era belga, ¿eh? Y perdona, ¿eh? Palabras mayores.
0: Tintín era un poquito... Pero bueno, es genial. Que es que estoy tople de trozos negres. Que perquè el silló del despatx de ma casa...
1: Esto está muy bien, porque así dejamos el suspense de por qué van a ser
0: bueno. Y está ya desfense, la pell está caense. Y claro, com ara vas per casa, o en boles o en banyador directament, i te sentes... Vaig tople de trossets i van, mira, van aixir-me trossos negres per tot.
1: Ha llegado el momento de cambiar ese sofá.
3: Está pasando con Michael Jackson, pero al revés.
1: Bueno, veo que no tenéis curiosidad por saber
0: por qué
1: esos chistes son muy beneficiosos. Pues porque, según la teoría de Mark, de este investigador, cuando un padre suelta uno de esos chistes tan malos que provocan el papá, por favor, no solo está haciendo el ridículo, sino que está ayudando a sus hijos a entrenar su resiliencia emocional. No pasa nada por pasar esos pequeños momentos de vergüenza.
0: Claro.
1: Ya te están curtiendo.
0: Está convirtiendo a los Filch en unos Jedi.
1: Es que
0: ¿no?
1: ya
0: no
1: te están
0: digo.
1: Curtiendo. Fíjate, ya te están enseñando que además te tienes que reír de ti mismo. O sea, esos niños van a ser luego más joviales. Más...
2: Vaig a refutarte
1: como,
2: la teoría.
0: Sí, como... deixa parlar al chaval que...
2: Vaig
0: que
2: a refutarte la teoría.
0: Como David. Causa.
2: Y amb, la meua, amb el meu procés bueno, ara mateix vital...
1: Me hace gracia porque cuando digo cosas de miles de estos investigadores, yo las defiendo muy bien.
0: Sí, sí.
1: O sea,
0: es que lo que no sé si es que el paguen a tú o algo, porque
1: claro,
0: dice,
1: como si fueras de igual a la teoría. Pero me hace gracia porque me refutáis a mí y eso me hace gracia. Venga, sí.
2: Yo te voy a decir una cosa.
1: ¿Qué
2: a mí,
1: yo Marc?
2: He viscut això, esa vergonya, pero t'he de dir que no el pense com entrenament per a la, per a lo que has dit tu.
1: Esa pequeña resiliencia
2: no,
1: emocional.
2: No, no és resiliència. Jo crec que és entrenament per a, amb el pas dels anys, convertir-te tu també en eixe pare.
1: És que o lo sea, vas és, a fer. És
2: clar,
1: que
2: és que jo ja estic
1: vas...
2: notant-lo. És que claro, jo ja estic en eixos xistes malos.
1: Tu estàs repetint aquests xistes. Claro, o sea, claro. Jo
2: crec que és el paso del testigo.
0: No només ens pareixem físicament, sinó que també...
3: No, jo crec que no té res que voler ser pare. Jo crec que té que voler en que a partir d'una determinada edat els acudits, els xistes, quan més simples, més gràcia te fan.
1: Sí.
2: Pot ser.
1: Al principi te provoquen quizá ese momento, però luego ja te has... ¿Por qué? Porque te has curtido. Ja te has curtido.
3: Jo no sé si
1: és
3: que
1: de...
3: t'has curtit o t'has fet vell.
0: Jo crec que t'has fet vell. Això és la paraula.
3: T'has fet vell i que els acudits... En més, en el grup meu d'amics, quan sopem, en efecte, no hi ha dia que... Generalment es mouen molt en Twitter i tal, no duu alguna ristra de dos o tres, però deixes bobos que dius no pot ser més simple.
4: Tipo Chuso Jones, en el podcast de Chuso Jones.
0: No puc en esta persona.
2: No, però això ja no és simple. Això és...
0: No puc en ell.
4: M'encanta
0: Chuso Jones. O sea, és d'un simple...
4: Jo me pixe, però...
0: Sí?
4: Sí, sí. No sé si és la qüestió de la resiliència.
0: A veure, jo crec que estem parlant més que rotllo xistes. Chuso Jones, estem parlant rotllo xistes pajar Tavares, Arevalo...
4: Són de paraules i tot.
0: El què? És de Chuso? Tu saps com li dic jo al Chuso Jones?
4: A mi m'encanta.
1: M'encanta. Realmente, lo que dice el investigador es que estas pequeñas dosis de vergüenza, ¿no? Siempre sin llegar a la humillación, claro, que enseñan a tolerar la incomodidad, a controlar los impulsos y a gestionar mejor emociones como la frustración. O sea, al escucharlo, ¿no? Y sentir que...
2: Es que los nórdicos son muy intensos. Son muy intensos de resiliencia.
4: Y el padre que no conta acudits, ¿qué pasa?
1: Pues mal. Ay, qué...
4: Pero si estoy yo de amargado.
1: Claro, claro.
4: No culpar de mon pare, que no me contaba...
0: Yo es que creo que la diferencia está en el tipo de pare.
1: Anima a los padres a no dejar de hacer estos chistes o a quien no cuente estos chistes que cuente.
0: A ver, no os lo matéis un pare, rollo Climent, que fa chistes de estos que dius... va Vicent, que un pare rollo Mauricio Colmenero, que podria ser... És que jo crec que els nivells de vergonya poden ser molt diferents.
4: Vicent de Climent, que hi sent una novel·la.
0: Vicent Climent hi sent una novel·la?
4: Sí, una novel·la.
0: El... De qui? Ell hi sent una... No siga la seua.
4: En la última d'Enrique Baque, no sé si l'heu entrevistat.
0: Sí.
4: El periodista que és...
0: És Vicent?
4: És Vicent, està inspirat en Vicent. Que
0: però no diu que és Vicent.
4: No, però diu Vicent no sé què.
0: Claro, el vam entrevistar així.
4: Canvia el cognom.
0: I tampoc m'ho va dir, que pellejo, podria haver-lo contat.
4: Sí.
0: Ai, no m'agrada aquestes coses. Que m'amaguen informació no m'agrada. Després, esta entrevista no ha estat encertada. Que de moment, perdoneu, tot el que tenim són ressenyes de 5 estrelles, menys la d'un senyor molt desagradable, que perquè estava menjant-se l'arròs, tu... i es va enfadar una miqueta de que l'entrevistàrem quan estava dinant l'arròs.
2: Això m'ho va contar el primer dia que vaig entrar jo a aquest equip.
4: Sí.
0: Este venia a parlar d'una pel·lícula. I te vaig a dir...
4: De promoció.
0: En descàrrec nostre, que era el segon plat, ell. Perquè els protagonistes de deberes no van...
4: Però l'arròs era el primer.
0: I l'arròs, el tio, és el que no havia menjat un arròs d'estos.
1: Mare meva. Però fíjate com somos.
0: Ni la tinc jurà,
2: també. Sí, sí.
1: Fíjate com somos, que la gran majoria de nostres entrevistados estan encantats.
0: Soc la gitana del Romer.
1: Sí, pero que todos han sido entrevistas fantásticas, o sea, muy bien, con la gente contentísima, pero solo te acuerdas de esa entrevista que te dijo, lo siento, pero es que está esperándome mi arrocito que me acaban de dejar y se me está enfriando. Bueno, pues volviendo al chiste, cuanto más, lo que comentabas David, cuanto más escuchan los hijos, más aprenden que la vergüenza no es el fin del mundo, por supuesto. Y el detalle curioso es que acaban luego repitiendo de mayores esos mismos...
2: Claro, eso.
1: Lo que estabas comentando.
4: Qué horror.
1: O sea, que confirmabas...
3: Te van encaminando. Pues,
2: confirmé la teoría de...
1: Pues no va tan desencaminado el danés.
2: No, es vital.
0: Digueu-me la veritat, pa bé o pa mal. No vol dir que sempre mos avergonyim, perquè els pares, bueno, i els que portem molts anys que mos van desaparèixer, més encara, però no vos atemorix una miqueta i torna a repetir per a bé o per a mal, donar-vos compte que van passant els anys i vos esteu convertint en ells?
4: Sí, totalment.
3: Jo al revés.
1: Sobretot, a veure...
3: No, no, possiblement, que és un pare, va faltar i el dic en molta estima.
0: Sí, el meu també,
3: però... A mi molta gent, quan me diu això... A mi no me desagrada.
0: Sí, he dit per a bé o per a mal, però no vos preocupa
1: dir...
0: Sí, a mi
1: cada volta...
0: És que estàs repetint-se altra volta la mateixa
4: persona. A mi sobretot físicament.
0: Però
4: ja m'he posat a dieta i m'he posat moño.
1: També físicament. Però sí que és cert que a lo mejor hay determinados comportamientos, por ejemplo, en mi madre, ¿no?, que decía, que te llama la atención, por generación, ¿no?, o por comportamientos o roles que se van perpetuando. Y entonces cuando lo ves, cuando lo veías, te llamaba la atención. Y luego te descubres haciendo esto, o teniendo que contar hasta 10, porque lo que te tira, es que yo creo que además yo tengo mi teoría que genéticamente está como ahí incrustado, ¿no?, esa diferencia, ¿no?, entre lo que normalmente en la casa hacen hombres y mujeres, y tienes que hacer como un verdadero esfuerzo para no repetir eso.
0: Sí, pero no ser el mateix.
4: Ay, per cert, un incís, el que estiga sentint la ràdio, estiga mirant televisió espanyola, està el germà de Gertrudis en estos moments, però no canvio de canal, ¿eh? A punt ràdio i a punt televisió.
0: El germà de la d'ella?
1: No, ciertamente.
0: Ay, meu,
1: per favor. Se parece mucho.
4: Es una broma.
0: Ja. Mira, veus, jo, a mi no m'estranya res.
4: El meu acudit. Jo perquè no tinc fills.
3: O en còdic.
0: Afortunadament,
2: però li ha dit tot menys guapo a este home.
0: Afortunadament, l'univers mos ha donat la bona opció, no només a nosaltres, sinó a la resta del planeta, de que no ens puguem reproduir. Bueno, de que no vulguem
3: reproduir. O en còdic Star Wars, un clon que va aixir malament.
4: Sí. Però igual, és que és igual de guapo que Gertrudis. Que me perdone Gertrudis.
0: El moño ese ha fregallat, ¿no?
4: Podríem dir. Sí. Bueno, ja està, era una tonteria.
2: David, ja ha cobrat este home.
0: La setmana i cinco que està fora, t'has desacostumat.
2: Sí.
0: S'ha desacostumat.
2: Però ja està, ja reprenc i amb els acudits ja està.
4: És que és un gran personatge, És que és un gran personatge.
0: Jo crec que donarà molt de sí, ja ho veureu.
4: Jo igual faig un còmic sobre Gertrudis. Sobre
1: Gertrudis. És un bon personatge, sí.
4: Que igual ho faig.
1: Tiene buen perfil. I luego, bueno, me he encontrado con dos noticias que tienen que ver con nuestra amiga la microbiota.
0: Ah, mira.
1: Porque llevábamos ya un tiempo
0: sin hablar...
1: Y esos dos
0: kilos y medio de no sabem sí, qué tenim así
1: dins, ¿no? De bacterias y de seres vivos que habitan por nuestro intestino y en nuestra boca. Pero no vos
0: flipa, 2 kilos y medio son 2 paquets y medio d'arròs, però de bichos que tenim, sálvase a la parte, bueno, dins, ¿no?
4: Pero faran el seu paper, ¿no?
1: Hombre, son fundamentales, claro, porque además ahora ya se sabe...
0: Més que el cervell d'alguns,
4: no,
0: ¿eh?
4: No.
1: Perdona, porque ya se sabe que el intestino es nuestro segundo cerebro y tener a todos
0: bueno,
1: estos...
0: Bueno, depende.

0: ilegals totalment, o sea, blancs horribles, horribles, horribles.
1: De la època en què Lina Morgan va ser fallera major, imagina tu.
0: Falla el València. Sí. I veureu quina passada, eh? Una cosa ridícula total.
1: Bueno,
0: seria dels anys, crec que era el 82-83.
1: Però si no, 82-83 encara portaven el traje de... Ells encara portaven el traje este, el de... El negre, el de cucaracha.
0: És que ells anaven de blanc.
1: Clar.
0: Una cosa horrible, horrible.
2: Però, perdó, tu en general...
0: Adi los tacañones y Madrid.
2: Tu en general, el que és Madrid... El Strauss de Vallecas cap a fora ja...
0: En serio, és que crida molt l'atenció. Eh?
1: Entre això i la microbiota.
3: La microbiota.
4: Però compartim microbiota i virus és també. És que clar,
3: claro,
4: és que compartim tot.
3: Claro, claro. Además que, fijaos que algunas de estas bacterias se han relacionado con enfermedades como diabetes tipo 2, problemas cardiometabólicos, incluso con mayor riesgo de cánceres. Y no significa que besar sea peligroso, claro, o sea que no...
1: Pero si...
2: Depèn aquí, és perillós.
1: Claro. Claro, y depèn... N'hi ha boques que estan pitjor que un inodoro, t'ho tinc que dir. Sí, sí, sí.
3: Ja comentamos, és verdad, que algunes
1: boques... I n'hi ha boques debería... que si compares la del propietari i la del gos pot ser estiga més sana que la del propietari.
3: Mucho mejor.
0: Arribarà el dia que besarem més gossos i gats que persones.
1: Sí, també és de
3: veritat. Que no estemos ya ahí, ¿no? Pérez?
1: Que no estemos ahí. Bueno,
4: el gos, per lo menos, té l'estic dental i se per a netejar-se.
3: Sí, perquè cada vez vivimos más solos y cada vez tenemos más mascotas.
0: Jo, a les dos gates que tinc i quatre gossos, besos, en llengua no, però de tot, excepte llengua, vamos.
3: Bueno, sí, pues sí. Les podemos decir a los de la Universidad de Trento que analicen la microbiota de las mascotas respecto a sus...
0: Perfecto.
1: La saliva, que no la dels gats. Al loro, si te mossega un gat, o tens que tindre molta prevenció. Però la saliva dels gossos és molt més desinfectant i molt més sana que pot ser la nostra, eh? I això no és conya, això és de veres. Aixina que prenga una nota de...
3: Bueno,
1: no sé que sigues una persona en una llengua molt
3: diferent. Ponemos en cuestión cualquier estudio avalado por análisis en 430 personas, pero ahora...
1: Dile al de Trento.
3: Ahora el investigador Sergio Alcina dice que la saliva de los gossos... Y no he oído nada.
1: La dels gats és molt xunga,
2: però... Yo cuando tengo una ferida
0: yo me dice algo que me chuple la ferida.
3: O sea que no solo no he oído ninguna nada en contra, sino que solo una a favor.
4: Pero es que tenim gossos o en fet,
0: que yo faig, ¿eh?
4: Perquè el gos va a la ferida.
0: Sí, sí.
4: El gos va a xuplar la ferida, això és
0: veritat. Els enemics i els gossos sempre van a la ferida.
1: Una cosa...
3: Una cosa
1: és que l'animal, per la fricció de la llengua i per la insistència a l'hora d'estar rexuplant-se la ferida tot hora, se la fa a pols, i l'altra és que tinga certes propietats com se diuen?
3: Terapèutics, no?
1: Enzimes. Que afavorisquen.
0: Mira, si tens arrugues en la cara, te poses un gos... I ni votos ni res. Clic, clic, clic, clic, sí. I te fa
3: con
0: un lift.
4: Millor que la baba de caragol.
0: Preciós.
1: Això se feia...
3: Jo no escalador. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Todo el día. O sea, el estiramiento. Bueno, ¿y sois cafeteros? Porque así sí, vamos sí. Con la segunda de microbiota.
4: Molt.
3: Segunda de microbiota. Pues el consumo de café también mejora la microbiota. Como hay que tenerlo contento...
1: Sobretot el que...
4: No. A veure, això anava a dir. No tindré la microbiota tan mal... si vaig a prendre els cafès de la màquina, que este home els repudia.
3: I no me passa res.
4: Però el bon I tinc un trànsit intestinal perfecte.
2: Perdona. I aquests cafès no fan ni... Tu te prens un cafè d'ixos i cau en plou.
0: Que no. Per això la microbiota...
3: Pues imaginaos, entonces, David, no tienes 2,5 kilos. Tendrás como 3 kilitos o un poco más y lo tienes al café entretenido. Así, por eso no le cae a plomo.
2: Ixos cafè, vamos... Poliment pels pobres d'alegria les
1: caies. Jo ho dic, sí, sí. Jo quan fèiem el ratll ho tenia calculat. O me'l prenia una hora determinada o el ratll no l'acabava. I això que durava 2 hores només, eh? Sí, sí. Era impressionant. Aixòs cafès tenen algo. En fi.
3: Pues eso, pues, si tomamos un café. Y curiosamente da igual que sea café normal o café descafeinado.
1: No, té que ser descafeinat.
3: No.
1: Com me prenga jo un café normal.
3: No, però que quiero decir para la microbiota. Para la microbiota.
1: No és lo mateix?
3: No, que bien, que es efectivo en los dos casos. O sea, que los investigadores
1: mira,
3: compararon a personas que
1: tomaban
3: café... Mira, en el
1: cafè m'ha fet Diògenes este cap de setmana.
3: Oh?
1: Sí, perquè jo soc dels que m'agrada tindre coses per si acas. No, i no ve de la pandèmia, ve perquè no estic bé del cap, no?
3: ¿Y cuántas veces luego has utilizado esas cosas
1: sí per utilice, si de cas? Sí, clar, sí? Que ho utilitzes, sí. I el que passa que, a veure, resumint, vaig anar a pel pienso dels gats, que estava 3x2 i tal, en un puesto, i vaig veure que el cafè...

0: Vas con Escòcia o Noruega.
1: Bueno, sempre sí, que perga la Rocha, però sí, perquè m'agrada la seva afició.
0: I hi ha un super...
2: Jo soc molt d'Escòcia i, a més, tinc
1: molt
2: una...
1: Molt bé,
2: pues tinc una foto pujada en xarxes ahir que se va confirmar l'eliminació d'Escòcia. Duc a la samarreta de la selecció escocesa.
1: Què m'estàs contant? Oh, quan t'ha passat això de l'eliminació? Manolo, perquè jo me la tenia demanada si Espanya no...
0: Pues la qüestió no és que endavant. La mala notícia és que hi ha un superordenador que predice qui ganarà el Mundial i...
3: No és Espanya.
0: És que... No. Bueno, España está en la tercera posición, no estamos mal, en el 13%. Yeah. Pero Noruega, por ejemplo, Mireia, está en el puesto 11.
4: O sea, ¿y Suecia dónde está Suecia?
0: Noruega está, ¿qué va? Noruega solo tiene un 1% de ganar.
1: Pero eso que guafet, la pitonisa brasileña, no. Esta que día esto lo de es la el gas del primer ministro.
0: Esta, no. El diario The Sun ha consultado un superordenador, esto es que me gustan tanto a mí, por cierto, y ha aplicado un algoritmo. Y entonces dice que Francia le da más posibilidades, tiene alguna posibilidad, que Argentina. Manolo, Francia un 21%, Argentina un 17% y España un 18%.
5: Que después ya tendrás
1: el teu rato. Que me encanta anar de tapa, me encanta que la gente española va a estar de tapa igual que yo.
3: Benita, antigament maestro Joao, va dir que España anava a guanyar.
5: També, una altra.
4: Sí, bueno.
5: Com Paco Rabanne, que anava a acabar-se el món. Pues el
2: correcte.
5: Sí,
1: bueno, vos conten un altre ordre de coses, que segons ha publicat The Wall Street Journal, Iran hauria recorregut a psicòlegs per a intentar entendre com pensa Donald Trump. No és broma. I és que entre l'equip de persones que estaven preparant les negociacions amb els Estats Units, la plantilla més gran era de psicòlegs perquè volien intentar anticipar les seues reaccions, cosa que no han aconseguit. De fet, els negociadors diuen tornar-se a llegir The Art of the Deal, que va publicar Trump este llibre en els anys 80, per a intentar entendre com pensava, ja que sempre els pillaven un fora de xoc i dient, però això forma part de la seva estratègia o és que

0: en realitat va a salto de mata.
1: Ahir vaig llegir al respecte un article que vos recomano si podeu accedir a la vessant digital, al periòdic El País, sobre això, que no s'agarra de ninguna manera les estratègies de Trump. És molt interessant perquè va en aquesta línia.
0: Clar, pues sembla que és veritat que han format part prou psicòlegs d'aquest procés de negociació. De fet, en les últimes hores sabeu que està la cosa molt rebolicada i ara, de nou, tornen a anunciar que demà hi haurà una reunió en Qatar en la que es tornaran a sentar a negociar i que n'hi ha via lliure per a transitar per Hormuz sense que n'hi hagi perill de cap bombardeig. Per tant, sembla que els iranians, tot i no ser persones molt, diguem, molt lícites en tot el tema, en tots els temes de pau, sí que tenen una via de negociació molt clara, cosa que els Estats Units està costant entendre per on va.
1: Jo dic una cosa, no s'ha carregat el règim, en la qual cosa la gent que era massacrada prèviament a la guerra
2: continua
1: i després, si les van a donar 400.000 o no sé quants, 1.000 milions d'euros...
0: Desbloquegen els diners que els tenien.
1: I li desbloquegen, el que ha guanyat la batalla és Iran.
0: Totalment, totalment. Mira, una notícia que ens arriba del Mundial és un tiroteig en una fan zone al Mundial a San José, a Califòrnia, que ha acabat amb un mort i un ferit greu, segons han informat les autoritats locals. El succés va passar en una de les zones per a seguir els partits, però en aquest moment no hi havia cap partit, encara que sí que hi havia ambient de Mundial. De moment s'està investigant com un homicidi a l'ús, no com a cap delicte major, però sí que d'alguna manera es fa patent el tema de la seguretat als estadis i hi ha espectacles com
3: en el tema de la seguretat en general als Estats Units, cada volta que hi ha un esdeveniment, vull dir, jo recordo una bomba en les Olimpiades de l'Atlanta 96.
4: Que bon rotllo.
3: Cada volta que n'hi hagi un esdeveniment...
0: I en una marató?
3: Després...
4: En la marató.
3: Després presumixen que els Estats Units és el país, pues el país on més coses passen...
5: Sí, i dispositius de seguretat enormes i després...
4: Home, i en el president que tenen poques coses es passen.
3: No, però t'estic per allà de tiempos inmemorables.
4: Ja. Home, és que molt sembrats en els Estats Units des de...
3: Clar, si lo normal allí és agarrar una copa i anar a un col·legi a pegar tirs...
4: És que esta gent... Se ho tenen que fer bona miqueta, eh?
0: Estarem pendents i també, com no, estem pendents des de fa ja pràcticament, no arriba, però quasi una setmana, de tot el que està passant a Venezuela amb el tema dels terremots. No sé si heu conegut la història de Moisés, un xiquet de 11 anys que ha estat sota terra durant molts dies. L'han aconseguit rescatar avui i la història és que tenia una germana de la mateixa edat que és la que ha estat guiant des de sota als equips d'emergències. Finalment, ella no ha pogut salvar la vida, però el seu germà de 11 anys sí i... sembla que s'està treballant de valent, però que el problema és que no pot arribar la maquinària, no tenen els mitjans, encara que sí, el personal per a fer-ho, i Espanya ja, Sergi...
4: Però no us preocupeu que si fora per a traure petroli, per a extraure el cru, sí que n'hi hauria tota la maquinària necessària.
0: Els experts diuen que hi ha que s'oferís maquinària, però per on arriba? La forma en la que ha d'arribar i per on ha d'arribar no està sent fàcil.
4: Jo vos dic que si fora per a extraure petroli, la màquina que fora falta i pels llocs que fora falta.
1: Jo, una reflexió molt ràpida. Com un règim s'ha carregat lo més important que és la seguretat i la vida de les persones. Un règim com el xavista, que durant 20 i pico anys no ha fet més que dur gent a presó,
0: arrasar un país,
1: arrasar tot el que han pogut,
4: com el Cubà,
1: han construït
4: i alguns més.
1: Sense garanties, no han hagut revisions i ha passat com en Haití. Al Japó, el mateix moment que n'hi havia els dos terratrèmols a Venezuela, uno al Japó, zero morts. Perquè un estat fallit, el que suposa és que no n'hi ha prevenció i ara n'hi ha milers i milers de morts com a conseqüència de la falta de prevenció i de lo que ha de fer un estat i un govern
0: que
1: treballa per els seus ciutadans, que és el que no ha fet el govern i l'estat xavista.
2: Imagina't que una situació d'aquestes característiques va exigir un sistema sanitari que és fuerte, i el sistema sanitari en Venezuela ja estava arrasado.
0: Imagineu-vos que es parla de 1.450 morts i més de 3.100 persones ferides, amb sobretot dos estats que són els que estan en pitjors condicions, i almenys 17 espanyols morts i 150 desapareguts.
1: 150 en total, no?
0: 150 espanyols desapareguts.
1: Desapareguts quants?
0: Espanyols.
1: I en total són milers.
0: Més de 3.000.
1: 3.000. Bueno, no arribarem a les xifres d'Haití, que crec que eren 200.000 persones.
4: 230.000, sí.
1: Que són els països

0: els estats fallits, com puga ser Cuba en aquests moments, Venezuela i Haití, que desgraciadament mai s'ha recuperat, mai, pareix que mai se va recuperar, els morts se multipliquen com a conseqüència d'aquesta qüestió. És a dir, que el règim chavista és corresponsable de lo que ha passat en bona part en el nombre de morts a Venezuela.
1: Per llevar un poquet de mal rotllo al tema. Heu vist el llitixe que se suposa que el salva dels terratrèmols?
2: No.
3: No.
1: És una, busca-lo en internet. És una espècie de llit sarcòfago que és com un llit en canapé, però que està el matalàs està partit per la meitat i si n'hi ha una espècie de temblor, caus directament dins i es tanca d'altra volta. Mm-hmm. I el quedes com blindat ahí. I dins tens ahí pues, víveres, connexió wifi, tot el rotllo, perquè, clar, perquè tu imagina't, el quedes allí dins totalment atrapat, mentre si algun dia el troben, perquè tu estàs allí dins i em va donar un mal rotllo de vore, i vas dir, no sé què és pitjor de les dues coses.
0: Sergi, s'ha de fer una reflexió en aquelles zones del món que tenen un perill Venezuela pel que fa als terratrèmols. València pel que fa a les inundacions. Sí. Fer obres preventives, com han fet
1: el
0: Japó, per exemple.
3: És que en Japó n'hi ha cultura de la prevenció, que no existeix allà en Venezuela.
0: No, allà...
3: No ha existit.
0: Ni així. Que no vull enllaçar molt perquè no n'hi ha temps.
1: No, és que ja pràcticament...
2: Un últim titular, Sergi, que la ola de calor europea ha deixat més de 1.000 morts a França i que estan col·lapsades les funeràries a París.
0: Sí.
1: Fa una temperatura com per deixar els morts fora de la nevera.
0: Amics i amigues oients, no aneu a França aquest estiu hasta que no posen aires acondicionats.
2: Els que no estiguen ahí, Lucy, torna.
0: Feu turisme per les nostres comarques de la Comunitat Valenciana.
4: No aneu a morir a França.
0: Aneu als ports, aneu a la Vega Baja.
1: Bueno, perdona, en els ports.
4: Ligau amb vos dones la gana, però no.
1: En els ports l'altre dia 41 graus, o sigui que... En Sorita, o sigui, 41
0: graus. Sí, però tenim aire acondicionat. Condicionat.
2: I a Llodar, no falta, en la Sierra d'Espadán, que maravilla.
0: De la
2: a dormir con edredón.
0: Menys platja i més interior, vinga.
2: Platja també.
1: Lo de les funeràries estes en França i en Alemanya i tal, així ja estarien reciclant els morts, conforme van fer, desgraciadament, en, no se'n recordeu, en el tema aquell que gastaven la mateixa caixa pa no sé quants.
2: Sí, sí, el o sigui juicio que s'està llevant
1: sí,
2: a cabo.
1: Sí, sí, sí, sí, però no se van tirar titos a la butxaca ni res.
2: Creo.
1: Quina picaresca, vamos. Si és que després dieu, des xistes n'hi ha que avergonyir-se. Pues si només fora dels xistes. En fi. Pere, gràcies.
0: A tu i a vosaltres. Encantat.
1: A tu el trobem per la nit, o sigui, que si estàs així omnipresent.
0: El millor programa de la ràdio esportiva està així.
4: Moltes gràcies, Pere.
0: Ai.
1: Que no digues lo contrari. Vinga, ara mos deixem.
5: Són les 12.
6: A punt. Notícies.
7: Bon dia. En estos moments comença un minut de silenci per les víctimes del doble terratrèmol ocorregut dimecres a Venezuela. L'Ajuntament de València se suma així a la proposta de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies de rendir homenatge a les portes dels edificis municipals de tot Espanya a les més de 5.600 víctimes mortals. Quant a espanyols a Venezuela, segons les últimes dades facilitades pel Ministeri d'Afers Estrangers, ja són 17 compatriotes morts a Venezuela. Hi ha, a més, 150 desapareguts i 12 persones localitzades sota les runes. Canviant d'assumpte, a Catarroja fa uns moments ha declarat la vicepresidenta segona de la Diputació de València, Reme Matsolari, que ja ha acabat de declarar els jutjats. Santi Hernández, conta'ns més detalls.
8: Sí, acaba de eixir, de declarar la vicepresidenta segona de la Diputació així al jutjat de Catarroja. Ja ha negat que li telefonara l'alcaldessa de Xiva el 29 d'octubre alertant-li de la situació del barranc del Pollo. Reme Matsolari ha sigut citada a declarar després que l'alcaldessa de Xiva declarara així al jutjat de Catarroja que a les 3 de la vesprada va informar a la diputada sobre la situació del barranc. Però la vicepresidenta ha negat aquesta telefonada i ha dit que va ser ella la que a les 7:30 de la vesprada d'aquest 29 d'octubre va veure en apunt les inundacions a Xiva i va ser ella qui va enviar un missatge de WhatsApp a l'alcaldessa per si necessitava ajuda. Reme Marcholari ha portat així al jutjat a la jutgessa les telefonades i els missatges del 29 d'octubre. Escoltem Reme Marcholari a la eixida del jutjat.
9: Lo que conec i el que he aportat ara sí en el juzgat,
5: que jo aquell dia no vaig parlar amb ella. De fet, de tot el llistat de les meues cridades no n'hi ha cap a l'alcaldessa de Xiva. Desconec el motiu per el que va dir això. Pues igual, presa dels nervis d'aquest moment i de que ha transcorregut un any i mig, és l'única explicació lògica que li trobe. I bueno, pues he aportat les meues cridades d'aquell dia. I no sols això, també he aportat les converses en WhatsApp en ella, evidentment. Jo tinc una conversa en WhatsApp a instàncies meues.
7: I a les Corts, avui el debat se centra en les esmenes parcials que el PSPB i Compromís han presentat als pressupostos de la Generalitat, després que rebutjaren les dues esmenes a la totalitat presentades pels grups en l'oposició. Compromís ha presentat més de 1.000 esmenes i el PSPB més de 4.000, en el que assegura el seu síndic, José Muñoz, es tracta d'uns pressupostos alternatius.
9: Hemos presentado unos presupuestos alternativos a los que ha hecho la Generalitat, puesto que pensamos que los presupuestos de Pérez Llorca solo responden a dos intereses. El primero, continuar como candidato o ser el candidato del Partido Popular a la Comunidad Valenciana. Y el segundo, garantizarse esa candidatura a través de la satisfacción de una persona sentada en Madrid, de Santiago Abascal, que representa lo peor de la política española.
7: Per això, una de les qüestions que des del PSPB volen tombar és el suport del Consell a la prioritat nacional de Vox i aposten per negociar amb el govern central el nou sistema de finançament amb el que, asseguren, la Comunitat Valenciana rebria 3.600 milions d'euros més. Per la seva banda, Joan Baldoví ha explicat que Compromís rebutja de manera total els pressupostos i que amb les esmenes que han presentat, entre d'altres, es blindaria l'habitatge públic i es defensaria l'educació pública i els diners per a la promoció taurina anirien als afectats per la dana.
10: No són els pressupostos que necessiten els valencians, són els pressupostos que necessita Pérez Llorca i Vox per a traure pit.
7: I una última hora, mor un caporal de l'exèrcit de terra en un llançament paracaigudista nocturn durant unes maniobres a Osca. El militar, que va ingressar en l'exèrcit fa 8 anys, estava destinat en el batalló de sapadors de la brigada Almogàver, 6è de paracaigudistes. El jove tenia la creu del mèrit militar i havia participat en missions a Espanya i a l'Iraq. De fet, l'havien condecorat pel seu treball en diverses poblacions valencianes durant la dana i anteriorment en la pandèmia de la Covid. L'exèrcit ha expressat el seu condol i suport incondicional als familiars i companys del militar mort. I anem amb els esports. Avui comença el quadre principal de Wimbledon. Eva Casany.
11: Avui juguen dos valencians. La tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribes, farà el debut a les 12 hora en el primer tor contra l'andorrana Victoria Jiménez, mentre Roberto Bautista jugarà sobre les 3 i mitja contra la jove promesa Joao Fonseca. El de Benlloc va guanyar la millor actuació precisament a Londres quan aconseguí les semifinals el 2019. Ara s'acomiada del torneig perquè penjarà la raqueta quan acabe la temporada. A més, juguen 9 espanyols més en este torneig, entre els primers a competir també a hora Rafa Jodar i Pablo Carreño. Sinner, el número 1 del món, jugarà contra el serbi Kecmanovic a les 2:30 en la pista central. D'altra banda, un dels grans focus d'esta competició està posat sobre les germanes Williams, que tornaran a competir juntes en dobles dijous. Serena, el retorn de la qual ha estat en dubte fins a última hora, jugarà gràcies a una invitació i ho farà demà passades les 5.
7: Això és tot de moment. Tenen tota l'actualitat en la ràdio, les xarxes socials d'Apunt i en el web apuntmedia.es. La pròxima cita a la 1. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
12: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
13: De tu a tu.
14: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
15: Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en Apunt Ràdio.
18: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
19: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
20: Apunt Ràdio, de tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
21: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
22: Uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia,
23: pero su tren

0: Les 12 i 9 minuts d'este penúltim dia de 2026, del juny de 2026, en el que realment necessitem prendre les coses amb certa calma, perquè les temperatures, sense anar més lluny, i això és de veres, els ànims, els, diguem, es tornen una miqueta més irascibles. És de veres que s'enfadem més quan fa molta calor. Més que quan fa fred, diria jo. I és que el calor és insuportable. Entre altres coses, no es deixa dormir. Si penses bé, quan tens fred, mira, t'abrigues, t'abrigues, el reabrigues i el recontraabrigues i fins i tot pots dormir. Però i quan fa calor, que ja no pots llevar-te res més que el que portes damunt, perquè no arribes ni a la pell, com aquell que diu, pues sí que ens torna més irascibles, sí? I això és la veritat, però no anem a parlar d'això. És una simple observació que fem en directe i que jo crec que a molts vos passa. Oh, quantes hores de son estem perdent estos dies des de que ha arribat ja no sols la onada de calor, sinó la pujada de les temperatures. Podríem estar pensant, pitjor ho tenen els francesos o els alemanys. Sí, però així no ens quedem curts, eh? Què voleu que vos diga? La gent de la costera, de la Vall d'Albaida, la gent de certes zones dels ports, del racó d'Ademús, de la Serrania, inclús els que estem en el litoral, que fundim humitat i calor, no vull contar-vos quin estat d'ànim tenim. Però, en fi, intentem encarar-ho gràcies a estos programes de ràdio com el que posem tots els dies en antena, de la millor forma possible. Ara anem a parlar d'objectes quotidians, per cert, i amb la producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Ara sí que reprenc. Allò dels objectes quotidians, i això ve precisament lligat al tema de la calor i a la nostra memòria, perquè els ventalls podien ser susceptibles de comentar-los amb un convidat que tenia una tradició familiar de pintors de ventalls, però que ell, ixa tradició, diguem, se la va saltar directament, va decidir pegar per un altre camí i innovar, submergir-se en el món del disseny. I ahí és on es va convertir en una de les figures més influents. Ara és dissenyador, és empresari i és editor, sobretot conegut per haver fundat ell sols una de les empreses que als anys 80 va contribuir a situar el disseny valencià en l'escena internacional, sobretot caracteritzat per una especial sensibilitat pels materials, l'artesania i la cultura mediterrània, que és el que defenem en molts foros. Va ser reconegut com a Premi Nacional de Disseny el 1997, vinculat a la seva trajectòria amb Punt Mobles, i al llarg d'eixe temps, d'eixe camí, ha defensat que el disseny ha de crear objectes útils i duradors, capaços de millorar la vida de les persones. També ha promocionat el disseny valencià com a president de l'Associació de Dissenyadors de la Comunitat Valenciana i, entre altres coses, avui ve a parlar amb nosaltres per donar-nos a conèixer un dels objectes de la seva memòria i de la de tots nosaltres, tan, tan necessari com és el ventall estos dies. Vicent, què tal? Bon dia.
1: Hola, Sergi, bon dia, bona hora.
0: Igualment. Bueno, mos agrada parlar d'aixes curiositats d'objectes quotidians. I ara, com diem, amb esta calor, el ventall és un dels més codiciats i més lligats a la nostra memòria. Qui no té en el seu record, en ixe disc dur, el que és ixe so, sobretot de les senyores, quan eren menudets, i no tan menudets, el rac, rac, rac, rac, i taca, taca, taca, rac, rac, taca, taca. Això forma part de la cultura popular i de les tertúlies de carrer.
1: Sí, sí, totalment, totalment. Posa en evidència lo que és l'objecte en si, que és un objecte molt ben dissenyat. És un objecte absolutament sostenible, no li fa falta cap energia ni cap pila per a funcionar, és a dir, és un vincle, és una extensió de la pròpia mà, no? que la podem plegar i que es dona la satisfacció de donar-nos un poc de vent en unes situacions acalorades com aquestes que estem vivint. Sí. I, bueno, està vinculat, des de a la història de la humanitat. O sigui, des dels seus orígens, pràcticament, les persones van descobrir que en un objecte, en una superfície, podien manejar-la i que es donava satisfacció perquè s'aliviava de les calors. Això no ve d'ara, ja ve de fa temps.
0: I una cosa, Vicent, sí. Interessant. Tu dius el ventall és un objecte quasi perfecte en el seu disseny. Això, sí, per exemple, endú a deduir que modificacions o evolucions n'ha tingut poca. Vol dir que pot ser siga perfecte, no només ho diem en el sentit figurat, sinó també en el sentit literal i pràctic.
1: Però això és com molts objectes, des que les persones a través de la història han pogut crear, ho han creat a partir de les seues necessitats. I entonces està tan ben dissenyat que probablement sí que és difícil el pensar en la seva transformació. El que sí que passa és que el ventall, diguem, reflexa, o ha de reflexar, o ha reflexat el que és el seu moment contemporani, és a dir, un ventall de històric, de romanticisme, pues deu de ser diferent a un ventall com és que ara puguem necessitar. Per què? Perquè al final la projecció cultural i estètica pues d'alguna forma ha de reflexar, com és habitual en l'art contemporani, els moments nous i canviants que viu la societat. Mm-hmm. Per tant, donant per fet de que és un objecte molt ben dissenyat, es plega, no ocupa lloc, i es desplega i es dona servei, es dona vent, bueno, pues tot això pot estar reflexant, com ho han demostrat en aquests últims anys, i sobretot en l'exposició que vàrem fer, que es deia Dissenyar en l'aire, pues que podia perfectament reflexar el nostre moment també, que és de lo que es tractava també.
0: Vicent, fent un poquet d'història. Vens, com diem, d'una família de pintors, perquè entonces eren pintors, no eren il·lustradors, eren pintors de ventalls o decoradors de ventalls, però tu decidixes en cert moment dedicar-te al disseny, però d'altres objectes, sobretot si no estic enganyat. De fet, un dels teus dissenys és la prestatgeria a la literatura de 1985, un dels mobles més icònics del disseny espanyol contemporani. Fet que es troba a museus com Berlín o Barcelona. Quines característiques, vull preguntar-te, característiques principals ha de tindre un objecte per a que perdure en el temps?
1: Pues probablement per a perdurar hi ha que ser intemporal, no? És a dir, anem a veure, el disseny té unes vessants, dos vessants molt clares. Una és la funció i l'altra és l'emoció. Funció. Quina té aquesta prestatgeria? Bueno, pues és una prestatgeria que resol el problema de quan en una prestatgeria posem llibres que no es caben ja perquè els tinguem a tabalàs i a ple, pues posem uns davant dels altres. O podem no moure el que tinguem al mig guardat al darrere. Bueno, pues aquesta és una prestatgeria que té un cos delanter que es desplaça amb unes rodes molt contundents que fiquen en evidència que darrere d'aquest primer cos hi ha un altre cos. Que cobrir llibres. Bueno, i això és l'aspecte funcional, és a dir, tenim una llibreria que té més capacitat de tindre emmagatzemats els llibres sense que uns impossibiliten veure els altres. Per tant, això funciona així. Per altra part, està la part emocional, és a dir, l'usuari manipula, penetra, rep unes emocions quan accedeix a aquests llibres que té al darrere i que va descobrint i que està allà d'una manera fàcil. Bueno, doncs, aquests dos vessants, funció i emoció, ha sigut una de les característiques del meu treball. Per què? Pues, bueno, m'agrada comunicar, en el fons m'agrada fer que l'usuari faci seu l'objecte. I la manera de fer-lo seus és pues, també manipular-lo, tindre-lo, tocar-lo, sentir-lo.
0: Claro.
1: Tot això fa que siga més intemporal. De fet, aquesta llibreria, quan ja fa tants anys que la vam fer, en el 85, ja té, pues, bueno, té 40 i pico anys, ja és una llibreria que n'hi ha gent que l'ha heretat, hi ha gent que se l'emporta de casa als pares, en fi, tot això són notícies que jo he anat tinguent.
0: És que s'enjunten moltes coses, m'imagino jo, el disseny, la funcionalitat, la temporalitat, clar, té que ser un tot en un per a que es convertisca en intergeneracional, com estem dient, o atemporal, i ser objecte.
1: Sí, sí, sí, però el mobles també és un dels objectes que tenim més a prop de les persones, és a dir, anem configurant el nostre espai de vida i anem configurant-lo com els substractes, no? Anem fumant, hi ha objectes o mobles que responen a moments emocionals o moments puntuals o moments que ens han ajudat a resoldre un problema o que us han estimulat per aspectes emocionals, i tot això va cobrint la nostra història. I al final són objectes que fan recordar la vida que portem. I bueno, pues el moble, per això també està molt present en la vida de les persones, perquè està lligat a les dos aspectes, els aspectes funcionals, com dia des, i els aspectes també emocionals.
0: Està clar. De totes formes, tornant una miqueta a aquest argument que el planteja fa un moment, tu fuges dels ventalls, però tornes a Travolta, tornes a la teua tradició familiar. Per què decidixes tornar i després arribar, a més el nom de l'exposició em pareix molt xulo, dissenyar l'aire?
1: Sí. Bueno, això són... La veritat és que la vida té moltes casualitats i coses que passen perquè no estaven pensant.
0: Jo sempre dic que les coses passen perquè tenen que passar, Vicent.
1: Exactament.
0: Per a bé o per a mal, però passen.
1: Sí, sí. És així. Mira, això va passar de lo següent. Bueno, pues tu ja ho has dit. A mi m'educaren per a ser pintor de palmitos. Jo a les 10 anys ja anava a l'escola de oficis, sense... Anava d'oient perquè no podia matricular, però mon pare coneixia el director de la sucursal de Burjassot, soc de Burjassot, poble de l'Hort de Nord. Entonces, pues, jo ja de xiquet, jo era el fill del pintor i net del pintor, i jo tenia que ser pintor, la nissaga tenia que seguir. Bueno, que passa és que bueno, pues jo arribo als 12, als 14 anys ja estava treballant al taller, aprenent, arribo als 16 anys, i entonces a l'escola ja em diuen que me'n vaig, que ja no vaig a dependre de dibuixar i a modelar més, que ja ho sé, o que vaig a fer, en fi, belles arts, o que pense que vull fer, però que allí a l'escola ja no anava a dependre més. Bueno, en aquell moment, pues resulta que l'escola d'arts i oficis es converteix en escola d'arts aplicades, i surten unes carreres, uns graus mitjos, en els quals estava dibuix publicitari, decoració, en fi, total, que convenç a mon pare que podia continuar estudiant, perquè convenia estudiar per les nits, perquè jo durant el dia treballava i per les nits pues podia continuar estudiant. Bé, ahí descobrisc el disseny. I realment el disseny, en este cas gràfic, ens seduïx, i jo li veig una perspectiva que no li veia al món del palmito en aquell moment. Per què? Això és una pregunta que me va fer quan vas tornar a tocar el palmito, i ara arriba en seguida, sí, no sé si ho faré llarg, però bé, arriba ahí. Bueno, arriba un moment en què va agradar tant, em van oferir treball com a dibuixant publicitari, en una empresa de gràfiques, total, que vaig convèncer a mon pare de que et deixara anar i jo m'emprendria una altra cosa en la meva vida. Uh-huh. Bueno, li va costar de parir una miqueta, però l'home em va deixar anar. Bé, ahí la meva velocitat ja de carrera va anar molt apressa. Vaig treure una beca, em vaig anar a Barcelona, a l'Escola Massana, a ampliar estudis, i vaig anar a descobrir més món i més modernitat i més contemporaneitat. I tot això em va portar pues, a després muntar un estudi de disseny, un estudi de disseny gràfic que acaba devenint, amb el meu interès també pel disseny de producte. Total, que vaig acabar pues, fent disseny de producte, un disseny molt primari, molt brutalista, però, en fi, connectat en corrents que ja havien, que havien per el món ja. Total, que això em va portar pues, en un esperit d'emprendedorisme, en la que en aquell moment també era la meva companya, Laura Castelló, una altra dissenyadora d'interiors, pues acabarem amb un altre soci pues, muntant una empresa que es deia Pam i Mig, i d'aquesta empresa, això va ser l'any 76, passarem a una altra empresa ja, pues, Lola Castelló i jo, Vicent Martínez, amb un tècnic, Francisco Fernández, pues, muntant el que era i anava a ser Punt Mobles, i això es produeix en l'any 80. Però tot això, bueno, pues, ja tinc un desenvolupament, això funciona, era un projecte emprendedor de gent jove, de dissenyadors que no acabaven d'encontrar qui creguera en els productes dels dissenyadors de Xina, com diríem, prou valents, i es va obligar a convertir-nos en fabricants i editors. I, bueno, pues algo que ara és molt, molt recurrent, que la gent que emprèn, pues és el que fem nosaltres.
0: Sí, passa un poquet de tot. Vicent, pel temps que mos queda, només, sí, jo vull dir-te, no hem parlat només de la qüestió dels ventalls, sinó en este dissenyar l'aire.
1: Vaig a parar el ventall. Bueno, en tota esta llarga vida meua, que ja després, a l'any 2016, torna a ser dissenyador i deixa el món de l'empresa directament, sí. Pues amb un empresari, amb un editor que treballa de Madrid, que li feia objectes, pues l'home em va suggerir que fera un objecte que tinguera vincle amb la memòria. I entonces vaig pensar en fer un homenatge a mon pare i a mon abuelo i dissenyar un palmito. I això va ser el trobar el palmito. Després de retrobar aquest palmito, pues vaig indagar més coses de què havia passat al món del palmito i vaig veure que havia una desconnexió sobre la modernitat i el que havia anat passant en el món d'aquest ventall o palmito. Total, que això em va portar davant la capital mundial del disseny de València del 2022 a fer un projecte que es deia Dissenyar l'aire, al qual vaig invitar, me vaig convertir en comissari, vaig invitar a 10 dissenyadors i a 10 dissenyadores a que dissenyaren un palmito, que buscaríem els artesans que treballaren i el desenvoluparen, fent una col·lecció i faríem una exposició. I això és el meu retrobament amb el món del palmito que la meva vida havia deixat fugint d'ella.
0: I només una última cosa, en dissenyar a l'aire, per exemple, que va lligar tot això, no ens volies parlar sobre ventalls, sinó sobre com el disseny pot revitalitzar els oficis tradicionals, generar noves oportunitats econòmiques, i m'imagino que el més important, per acabar, mantindre viu el patrimoni cultural, Vicent.
1: Correcte. Era mantindre viu el patrimoni cultural i connectar-lo a lo que era la contemporaneïtat. Pues per això apareix una col·lecció de ventalls en els quals pues, estan desenvolupats en tecnologies actuals com impressió digital, talls per làser, treballs en taulors, en tableros de filàmia especials, imprimir sobre fustes. És a dir, vincular tecnologia, artesania, disseny i innovació. I això era una demostració de que el palmito, que d'alguna forma el ventall que ha caigut en una dinàmica horrorosa que és la lluita per el preu, pues devia de reposicionar-se, sí, en un espai on el valor intrínsec del producte siga la seva qualitat artística, professional i funcional.
0: Què és el que es mereix? Vicent Martínez, moltes gràcies per haver-nos atès i una abraçada molt forta.
1: Disculpa haver-me allargat.
0: No, home, no, què va, això és la ràdio, i la ràdio és paraula i per això estem. Un abraç molt fort.
1: Molt fort, adéu.
0: Adéu, adéu. Les 12:27. Vegeu que un poc a poc va avançant el matí i entre unes coses i altres anem comptant i arreplegant sense donar-nos compte.

A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7. De tu!

0: Ja fa setmanes, per no dir mesos, des de l'any passat que estem parlant del que podríem denominar un fenomen, però també un problema lligat a les aigües de tot tipus, diria, internacionals, que ens dona per a preocupar-nos un poquet, veritat, David?
1: Sí, tu has anat a la platja estos dies?
0: No, encara no he pogut.
1: No has pogut.
0: No, encara que pare que ha anat a la platja, no ha anat a la platja.
1: És que jo te vaig a dir que jo tampoc. Bueno, però supose... No, a la platja no.
0: Tu has estat propet de la platja. I
1: sí.
0: Això ja fa, eh?
1: Vale, he estat en la platja.
0: Tu et refereixes a banyar-se en la platja,
1: clar,
0: i estar allí de...
1: No,
0: de guais.
1: I m'he banyat, però de nit. Perquè la nit de Sant Joan n'hi ha que ficar-se a l'aigua. Però era de nit, no compta. No... En aquest moment, la temperatura de la mar no era palpable en aquest sentit, perquè estava gelat.
0: Ah, doncs la sensació, quan ens hem banyat moltes voltes per la nit, tant en la mar com en la piscina...
1: En la piscina,
0: sí. Que calenteta està, veritat, i en la mar, a voltes...
1: Això en la mar no m'ha passat. Sí que en la piscina sí que passa, però en la mar...
0: En la mar tu agafes algú que visca en la franja cantàbrica o de la franja atlàntica i els dura banyar-se així al Mediterrani, ja. I al·lucinen, eh?
1: Sí.
0: Diuen, això que és caldo...
1: Això és caldo, sí.
0: Sí, és caldo.
1: Sí. Doncs imagina com està la situació, perquè la mar Mediterrània, la nostra, s'ha calfat 1,5 graus en els últims 40 anys,
0: sí.
1: Que pot pareixer que no és res, però significa una autèntica barbaritat perquè augmenta progressivament i això té conseqüències que estem notant. Per exemple, a la nit no te costa dormir. No puja la temperatura per la nit.
0: Què te voy a decir? Que no sàpigues.
1: Tenim més nits sòrrides, tenim més sensació de calor constantment i també se genera més energia per a episodis meteorològics extrems com també les danes o les pluges torrencials, que també les tenim ben presents.
0: Si jo no recordo mal, l'any passat van estar a punt de plantejar-se l'incloure dins del rang este de les nits tropicals, tòrrides, al final unes que es denominarien infernals. Però enguany crec que això s'ha quedat un poquet ahí... No anem a assustar massa el personal.
1: Estem en juny, eh? A veure en agost de què estem parlant. A veure si no estem parlant de nits infernals.
0: Mira, si són air nights.
1: Exacte. Si ficaren un termòmetre ara mateix en la mar, avui ens donaria al voltant de 24 graus. De fet, la famosa boia de València ha registrat, sí, en estos dies fins a 25. Són 3 graus més del que deveria ser habitual en este mes de juny, perquè estem en juny encara que parega que estem ficats de ple en l'estiu. Una mar més calenta no és només una dada científica, afecta al clima, també a l'ecosistema marí i a les espècies que habiten en les nostres aigües.
0: L'any passat vam tocar els 30 graus en la mar mediterrània. O sigui
1: als
0: que...
1: 30. Portem des del 23, si no m'equivoque, arribant als 30. I l'efecte més palpable és el de les nits tropicals. Ens ho va explicar Jorge Olcina, i és el director de l'Institut de Climatologia de la Universitat d'Alacant.
2: Un mediterráneo cálido es un mediterráneo que influye en los elementos climáticos en dos fundamentalmente. Temperaturas, especialmente en las mínimas nocturnas, prolonga, por tanto, en las noches tropicales, hace que empiecen antes en el calendario y terminen después. Hay que recordar que ciudades como Valencia o Alicante han pasado de tener 15, 20 noches tropicales a comienzo de los años 80 a no bajar de 90 días con noche de tropical.
1: 90 dies amb nits tropical significa 3 mesos.
0: Això desequilibra a qualsevol.
1: Ens desequilibra totalment. I clar, si la mar no baixa d'aixos 24 graus, n'hi ha que comptar en que en les localitats costaneres, que són les més afectades en aquest cas, la temperatura nocturna no baixarà mai dels 20. O sigui que imagina tu viure aquestes nits amb una mínima de 20 graus. És una autèntica bogeria. I el segon, el van viure fa uns anys de manera fatídica, sí, són els fenòmens climatològics extrems que es fan més comuns.
2: Las nubes convectivas adquieren mucha más energía.

0: energía, mucho más vapor de agua, concentran más las precipitaciones y, por tanto, las lluvias son más intensas, caen con más torrencialidad. Esos son los dos efectos directos que se sufren en la franja litoral mediterránea debido al calentamiento excesivo del agua del mar.
1: És cert que les nostres característiques són molt particulars per eixa mar mediterrània, per eixes característiques geològiques que fan que es produïsca una espècie d'efecte cassola que calfa sense parar eixa
2: aigua.
1: Sí, que
2: ens cou directament, això és la veritat.
1: Sí, bàsicament, és una mar tancada i això dificulta que entren corrents amb aigües amb temperatures més baixes i propicia aquest calfament i ens obliga, acostumamos a esta nova realitat. Així és com ho explica el CINA.
0: Es el inicio de una nueva realidad climática que venimos registrando ya en la última década de forma muy notable, pero que se va confirmando conforme avanzan los años de este siglo XXI. Pérdida de confort térmico, especialmente en la estación cálida del año, en los veranos y por la noche. Por tanto, el calor es muy mantenido. Precipitaciones irregulares, pero que cuando caen lo hacen con más intensidad, también debido a la inyección de energía que provoca el Mediterráneo cálido y el desarrollo de eventos extremos cada vez más frecuente y que adquieren gran intensidad.
1: De esta forma es como el patim nosaltres, però tu este matí em preguntaves què passa fora d'aquest Mediterrani, perquè així les característiques són molt concretes,
2: sí, sí.
1: Però, clar, parlem d'un Atlàntic o d'un Pacífic i s'estan trobant en les mateixes situacions.
2: Estan trobant-se escalfaments de vora 5 graus, que són els que propicien fenòmens com el Niño.
1: Ahí està. I hem preguntat precisament també per això a Olcina, que és el conta a Xina.
0: En otras partes del mundo, con mares también cálidos, Pacífico o Atlántico, también se están notando efectos, ¿no? Especialmente en las zonas del Caribe, con esos huracanes que cada vez son más intensos. También en la zona del Pacífico, con el fenómeno del Niño, que se produce con una reiteración mayor y adquiere gran energía.
1: Claro. Nosaltres el patim de primera mà, però n'hi ha altres damnificats, que són la biodiversitat, els ecosistemes, que també estan canviant i es veuen afectats. Parlem d'espècies invasores que venen d'altres zones més càlides, també d'algunes espècies autòctones que s'estan perdent, que estan patint perquè no poden adaptar-se a un augment tan ràpid de la temperatura de l'aigua. Espècies com la Posidònia oceànica, que és l'autèntic pulmó del nostre Mediterrani, s'estan veient amenaçades. I per a parlar d'aquest impacte en la biodiversitat, crec que ens acompanya ja David Gras, que és investigador de l'Institut d'Ecologia Litoral.
2: David, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Estem vivint en temps real una tropicalització del Mediterrani i, a més, de forma accelerada?
3: I tant que sí. És un fenomen que arrosseguem, no és nou, que arrosseguem des de fa unes dècades, des de finals del segle XX, i això també ha contribuït a la globalització del món, és a dir, el tràfic de mercaderies, el tràfic este marítim, la possibilitat d'arribar a l'entrada a la Mediterrània d'organismes que venen de l'altra part del món. I s'han pogut aclimatar aquestes condicions de calfament de l'aigua de la Mediterrània.
2: David, disculpa, fem-nos un favor. No sé si estàs proper d'alguna finestra o proper d'algun wifi d'algun lloc. És que tenim problemes en l'arribada de la senyal i com que estalla i falla la telefonia mòbil. Però si pots posar-te en un lloc on pogueres tindre millor cobertura. Ara, perfecte, de moment. Si n'hi haguera alguna complicació, t'ho dic, val? Però ara millor. Sí. Escolta, comentàvem que actualment s'estan registrant temperatures de l'aigua que freguen els 25 graus ara, en una època molt poc usual, com és el mes de juny. Però en estos estius passats, també ho hem comentat, hem arribat quasi als 30. Ha sigut el moment més extrem o han hagut alguns que no han transcendit?
3: No, jo crec que que 30 graus, fregar els 30 graus, jo crec que ja està bé. Tenen en compte que fins lo normal, les gràfiques aquestes que el donaven el màxim de la temperatura de l'aigua i les nostres costes, en mar obert, estic parlant, el màxim eren 26 graus. Això a finals d'agost, principis de setembre. Això era el màxim, 26, 27 graus. I això són temperatures que ara, en els últims anys, des de fa uns 5 anys en arrere, en el cap així, estem veient que

0: que es superen en gran facilitat. Tot això en mar obert.
1: En aquestes espècies, en aquests ecosistemes marins, n'hi ha capacitat d'adaptació realment davant d'aquesta velocitat de canvi de la temperatura, o és massa ràpid per a que es puguen adaptar correctament?
0: Bueno, anem a veure. Els ecosistemes responen a unes condicions ambientals i per tant, ell va respondre a aquestes condicions ambientals. És de veres que estem vivint una acceleració en aquest escalfament i, evidentment, els ecosistemes pues, es veuen afectats i alterats. Els ecosistemes en les condicions que coneixem ara, les condicions naturals o pròpies, que podem dir.
2: David, ja no és la primera vegada que comentem l'arribada de bancs de meduses, les complicacions que està patint, com dia David, en este cas les praderes de Posidònia, com arriben espècies noves com els dragonets blaus, que l'any passat van ser protagonistes de moltes de les cròniques que donàvem en la ràdio i en la tele, etc, etc. Realment, són casos puntuals, però de forma generalitzada, què és el que està passant amb aquestes espècies pròpies de les nostres aigües amb aquest augment sostingut de la temperatura? Perquè unes minvaran i altres arribaran, que acabaran també en aixes, no?
0: Exactament, sí. Estàs parlant, posant exemples, les meduses, la temperatura de l'aigua no s'afecta tant. Elles es mouen més per lo que són els corrents marins, que les aporten cap a la costa. El dragonet blau, sí. El dragonet blau és un cas d'una espècie invasora, no és pròpia de la Mediterrània. El que va que els últims anys entra a través de l'estret de Gibraltar, i perquè és un organisme com les meduses, no és una medusa, és un mol·lusc,
2: sí.
0: Però és també planctònic com les meduses, i és arrossegada des de l'Atlàntic, des de les zones tropicals de l'Atlàntic, i així, en unes condicions de fa anys,
2: sí,
0: pues, haguera mort, no haguera prosperat, però per culpa de l'augment de la temperatura de l'aigua, pues, poden sobreviure i créixer i proliferar així ara en la Mediterrània.
1: Però en quant a les meduses, David, parles també de que, bueno, hem llegit abans que podia ser que eixa temporada en la que estan presents en la Mediterrània sí que s'amplia. Això sí que té eix efecte en la presència de meduses, que s'amplia el període en el que arriben, o tampoc és això?
0: Jo crec que no és aixina. El cas de les meduses no és aixina. Les meduses és un organisme, vamos, dels més primitius que hi ha, existeixen a la Mediterrània.

0: des de molts anys. Però... la seva presència és per l'arrossegament per les corres marins, com altres organismes planctònics.
1: I quan parlem, per exemple, de la caravela portuguesa o d'estes que venen, estes sí que parlem d'espècies invasores.
0: Això sí, perquè precisament la caravela portuguesa és originària de l'Atlàntic. Uh-huh. És estrany trobar-la en estiu. És més pròpia de la... dels mesos de finals d'abril, de maig, de juny, és més pròpia d'aquesta època, perquè ve arrossegada, primer entra a través de l'estret de Gibraltar, en Alboran, i quan ja donen avisos d'avistaments de la cara de la portuguesa en la zona esta de Màlaga, de la zona de l'Alboran, després ja puja, és arrossegada cap a cinc a les costes de Múrcia, de la Comunitat Valenciana... Sí,
2: David,
0: és una espècie...
2: abans comentàvem en la introducció com, depèn d'on vinguen els usuaris de les platges, noten aquests canvis de temperatura. Però, per exemple, pels autòctons, nosaltres anem a la platja i som capaços de notar, sense anar més lluny, este estiu el canvi de temperatures o no és tan perceptible i s'han de fixar en altres factors que ho puguem notar?
0: Clar que és perfectament... no és normal que, per exemple, ara en aquesta època, en aquests mesos de juny, la temperatura de l'aigua estiga a 25 graus, com està. No és normal. I quan fiquem el peu en l'aigua, es notem en seguida que la temperatura no és pròpia d'aquesta època. Inclús, ja he comentat abans que en aquests últims anys, en ple campanya d'estiu, el que és juliol i agost, l'aigua està supercalenta. Arribem, inclús sobretot es nota més en les platges, vora mar, vora terra, que l'aigua està més calenta de lo que recordem quan anys enrere.
2: Clar.
1: Ni alguna cosa també que estiga en les nostres mans, perquè parlàvem amb Jorge Alcina i deia que ens hem d'acostumar a este nou paradigma. Realment, ni alguna manera de retrocedir a la normalitat o ja estem en unes condicions que la mar Mediterrània va quedar-se amb aquestes temperatures per a sempre, per al futur?
0: Pues jo no ho sé, però això són fenòmens molt globals.
1: Clar.
0: És a dir, l'espujada de temperatura de l'aigua de mar dels últims anys està relacionada en els trens, en les onades de calor tan seguides que fa que ha pujat la temperatura superficial de l'aigua d'una manera que no coneixíem, fins als 30 graus. I clar, això són fenòmens globals a gran escala en el que, home... les activitats humanes d'excés de CO2 a l'atmosfera, això evidentment han contribuït, però en això tenim que treballar, no? Hem treballat per la sostenibilitat del medi i de frenar esta carbonització, no?, de lo que és l'atmosfera, que també afecta a la mar.
2: La qüestió és que, tot i el canvi climàtic, tot allò que està succeint, que per molt cíclic que siga, ens allisonen en què hem de tindre-ho assumit, no sempre és així, ja que l'ésser humà estem cada volta incidint més i intervenint més en aquestes qüestions que no es donen compte que van en contra nostra.
0: Exactament, és el que volia comentar. És a dir, encara que sigui això és un fenomen global, en certa manera n'hi ha aspectes en el que nosaltres hem incidit, hem impactat perquè això sigui així. Uh-huh. I tot el que puguem frenar i ses actuacions i ses activitats nostres que afecten a aquest canvi global, pues ajudarà a lo que és a la sostenibilitat que tots coneixem, no?
2: Està clar. Pues David Gras, moltíssimes gràcies per tot allò que ens has contat com a investigador de l'Institut d'Ecologia Litoral. Gràcies, una abraçada molt forta.
0: Gràcies a vosaltres, igualment.
2: Cuida, adéu. En un quart d'hora seran les 13 hores, la 1 de la vesprada. Encetarem l'últim temps del nostre programa, però això serà d'ací un ratet. Ara el veig.
1: Ara parlem.
2: D'acord? Vinga.

0: Ja, fins ara. Adéu.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcalatén, 103.7.
2: De tu a tu.
3: L'economia per a totes i tots.
4: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
3: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3:30 a 4 de la vesprada, en A Punt Ràdio.
4: Presentador de la Safor.
5: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
4: Gemma Juan. Animal de companyia.
5: La ràdio.
6: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
7: La vesprada de punt, on tot pot passar.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu. Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
8: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
3: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
3: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: No me explico por qué en este país de los vascos hay más brujería que en cualquier otro lugar del mundo.
1: Buscamos a Ana Ibarguren. María Ibarguren y Olaya Isas.
2: Padre Cristóbal, usted sabe bien que no somos brujas. Es una vieja canción que tiene de malo.
3: Això és un fragment d'Aquelarre, ambientada al País Basc en 1609, en plena persecució de la Inquisició. És la història d'un grup de xiques acusades de participar en un aquelarre, que és una reunió de bruixes, i el jutge intenta forçar-les a confessar. Tot i ser una obra de ficció, n'hi ha que agafar-la amb pinces perquè reflecteix una realitat històrica que el nostre següent convidat ha estudiat a la nostra comunitat autònoma. Ell és Albert Oldrà. El llibre Bruixes, heretges, possesses mostra com moltes d'aquestes acusacions no provenien de la màgia, sinó de la por, que és algo molt habitual i que avui en dia potser encara succeïsca. I va lligat als conflictes socials i el control sobre les dones. Vegeu per què vos dic allò de l'actualitat. Bé, el cinema ens mostra el relat i la història ens explica com es va construir. Albert, què tal? Bona vesprada.
4: Hola, bon dia. Bona vesprada, bon dia.
3: Has estudiat els diversos processos inquisitorials. Estem parlant del segle XVII i del segle XVIII, centrats, sobretot, en el territori valencià, amb casos de dones acusades de bruixeria, heretgia o possessió demoníaca, que encara era pitjor. Mm-hmm. En tractar de la Inquisició espanyola, la realitat supera la ficció, veritat?
4: Sí, i de bon tros, eh? De bon tros.
3: Quines històries t'han impactat més?
4: Bé, el llibre hi ha algunes unes quantes que són crec que són molt interessants, en especial, per exemple, la primera, la de Gertrudis Toscà, és un cas d'una dona heretge que s'erigeix en una mena de sacerdotessa, però quasi com una encarnació de la divinitat. És en el context de l'heretgia dels alumbrados castellans. Un temps després que la heretgia ha sigut exterminada per la Inquisició, reviscola a València amb un grup, un conventicle, que deien, al voltant d'aquesta dona molt singular, Gertrudis Toscà. És una heretgia que quasi diríem que és, ja no és ni catòlica, no? És una religió nova.
3: Parlem de Gertrudis Toscà, però també de Maria Antònia Hortolà o Maria Nieves Sainz. Són tan singulars i inversemblants que ens constaria de creure-les, no?
4: Sí, el cas de Maria Antònia Hortolà, també una dona que per diferents motius va passant al llarg de tota la seva vida per la Inquisició, especialment en la seva època d'endemoniada, que fa un, segons ella conta, clar, fa un viatge, un tour al llarg de tot el País Valencià, de nord a sud, amb el dimoni, els dos muntats a cavall i van de poble en poble. És del seu relat.
3: Albert, el pitjor de tot això, perquè és el pitjor, és que en molts casos les anomenades bruixes no responien a cap realitat màgica, sinó a conflictes socials, supersticions populars, tensions veïnals, formes de marginalitat i, sobretot, por a la intel·lectualitat. Com es construïen aquestes acusacions? Perquè eren de la forma més sòrdida i més inversemblant, veritat?
4: Sí, no té res a veure amb el cas que esmentàveu al principi, el cas basc, sí. On sí que és molt diferent, molt diferent. També hi ha que diferenciar molt, cal diferenciar molt entre dues realitats prou separades. Una és, diguem, la bruixeria rural, allò que coneixem com la típica dona curandera, tot està barrejat amb superstició, en tots els casos sempre, no? I una altra és les que apareixen al llibre, en la seva majoria, tret del cas de Vicenta Queralt, de Traiguera.
3: Sí.
4: Tota la resta són dones urbanes de la ciutat de València, que tenen un perfil ben definit. Són dones molt pobres, miserables, al voltant de la prostitució, exerceixen la prostitució o estan al voltant d'aquest món lumpen. També molt de contacte ho han passat o estan inclús en la presó femenina de la Galera.
3: Sí.
4: I tot en un context de, pues, d'ignorància, analfabetisme, superstició i molt claustrofòbic.
3: Estàs parlant molt d'aquestes dones que es prostituïen, que vivien en una societat molt marginal en la ciutat de València, que havien passat fins i tot per aquesta presó femenina de la Galera. Mm-hmm. Clar, avui en dia parlem de València, però sempre ha sigut així, no? Com una metròpoli avançada i no sempre envoltada de misèria, però realment tindria també els seus contrallums. Com era aquella societat i com s'exercia el control a la dona que s'inicia del que es podia considerar normal, Albert?
4: Estem parlant de l'antic règim, era una societat molt, molt patriarcal, molt jerarquitzada, violenta.
3: Fanàtica, m'imagine, no?
4: Sí, sí, fanàtica en quant a religió i en general. Això de la tolerància, conceptes com la tolerància, l'empatia, tot això són coses molt contemporànies.
3: La superstició estaria per damunt de tot, també.
4: El què, perdona?
3: La superstició que predominaria per damunt de molts aspectes.
4: Sí, clar, la religió és pràcticament la mateixa ve de Trento, no ha canviat gens fins ara. Mm. Però com la viu la gent, la religiositat popular és prou diferent. És una religiositat molt carregada de superstició, és pràcticament un paganisme, com en alguns llocs encara a nivell popular, això del sant. Clar. Jo no vull saber dels dogmes de l'Església, sinó del meu sant, no? El meu protector.
3: És curiós, Albert, perquè la paradoxa la trobem, la paradoxa d'aquesta repressió la trobem en que al final eren totes dones, quasi totes elles, en la majoria dels casos pobres, de les que no sabríem res si no hagueren patit un procés inquisitorial. És de veres que el Sant Ofici i la seva burocràcia ha rescatat del silenci moltes d'aquestes actuacions, no? Jo crec que inclús en forma de fragments, de llesques temporals, de les vides d'aquestes persones, inclús del context històric, social i també intel·lectual. Tu quina ha sigut la documentació que has utilitzat per dur endavant tot això?
4: Per a aquesta investigació és documentació inquisitorial, bàsicament. Una gran part està a Madrid, en l'Arxiu Històric Nacional, i una altra part, sí, en l'Arxiu de la Universitat.
3: És a dir, has tirat mà del Sant Ofici, directament.
4: Sí, sí, sí. I a més t'he dit que és una documentació excepcional com a font històrica, perquè és una institució molt capdavantera en el seu moment. És molt burocràtica, molt lenta, molt, molt meticulosa, i deixa constància per escrit de tot, absolutament de tot. Tant dels aspectes jurídics com de totes les acusacions, declaracions, interrogatoris, està tot registrat, tot perfectament, fil per randa. Vull dir que llegir un procés inquisitorial complet és una font meravellosa per a l'historiador, és una desgràcia per a qui ha patit aquest procés inquisitorial, però per a un historiador és una font històrica, informació meravellosa.
3: Això volia dir-te, perquè ara ni tan sols dins de la nostra, diguem, vehemència, podríem veure el més mínim atisbe de racionalitat ahir. Eren molt durs, vull dir-te, aquests processos inquisitorials, i a més, torne a repetir, vistos des d'este punt de vista contemporani, en les seues incongruències, en les seues contradiccions i en les seues barbaritats.

0: Imagine, no?
1: També s'ha de dir que, a veure, la Inquisició és molt dura, evidentment, i és un tribunal de la crueltat, podríem dir.
0: Sí.
1: Però, sobretot, amb les seves víctimes preferencials, que són els jueus, i els heretges i els sodomites. Les bruixes per a la Inquisició són pecata minuta, són, quasi diria, una molèstia. Perquè, a més, són dones pobres, que no suposa un ingrés econòmic per a la Inquisició, el fet de processar bruixes. I això són com... No tenen més remei que processar-les. Si són denunciades, doncs les han de processar, les han de ficar a la presó, les han d'alimentar a la presó... Tot això són despeses que no tenen una contrapartida econòmica, perquè les bruixes, la majoria, són pobres.
0: Escolta, no volia deixar de parlar.
1: Es converteixen com en una presa quasi que menor, no? Molt menor.
0: Ja. De relleno, podien dir.
1: Sí, perquè no tenen més remei, diguem, que perseguir-les, però no són ni molt menys la casa major que desitgen els inquisidors, que seria el cas això dels heretges o els jueus, no?
0: En la majoria dels casos crec que podríem parlar d'aquest fenomen de la possessió demoníaca. En algun d'aquests casos, milers d'ells, en la nostra comunitat autònoma, en este territori, s'han donat alguns dels fenòmens massius més significatius de la història. I no sé si estava dins de la forma d'interpretar les malalties, els trastorns o comportaments incompresos dins del marc mental de l'època.
1: Sí, crec que hi ha una miqueta de tot. Evidentment, malalties que en aquell moment es podien interpretar com a possessions diabòliques. També, ja, això ja ho contava Jaume Roig a l'edat mitjana, teatre. En alguns casos, en algunes ocasions, és una forma d'escapar de situacions horribles, no? O de situacions que insoportables per a la dona. Una forma, diguem, d'escapar és...
0: Fer-se la loca. En el terme...
1: Fer-se la loca d'una manera, pot ser conscientment o no tan conscientment.
0: Sí.
1: Saps què vull dir? Entre mentir conscientment o amb malícia o creure teu, hi ha un ventall de possibilitats. És el cas de l'últim capítol del llibre que apareix a Marie-Nieve Sainz, que és una dona que els inquisidors mateixos li pregunten per la seva situació personal quan comença a patir les possessions diabòliques. I ella conta que la van a casar amb un home, que ell no vol casar-se amb ell, i en aquell moment se li manifesta el dimoni. I clar, els inquisidors també sospiten que hi ha una relació... Com deia Carlo Ginzburg, que ha faltat fa poc, el gran historiador de la microhistòria, no? L'antropòleg o l'historiador es posa darrere de l'inquisidor i és inevitable que arribi a pensar el mateix procés mental que l'inquisidor en llegir la mateixa documentació, no? I és que en aquell moment, quan llegis això, sospites que hi ha una relació directa entre un matrimoni indesitjat, una promesa de vida futura espantosa i una manifestació sobrenatural del dimoni que, de moment, evita això. El matrimoni evita aquest futur.
0: Sí, és una fugida ràpida. No en queda ni un minut, menys de 30 segons. Per què creus que encara avui desperta tant d'interès la bruixeria històrica?
1: Bé, però jo crec que és molt mediatitzada a través de tots els tòpics romàntics, literaris i les pel·lícules. Crec que té molt poca relació, hi ha molt poca relació entre la bruixeria històrica i el que coneixem a través dels mitjans, sobretot novel·les i pel·lícules, que estan mediatitzades per la idea romàntica, no?
0: Clar, està clar. Bé, anem a quedar-nos de moment en este Bruixes, heretges i possesses que presenta Albert Toldrà i del que ens acabes de parlar així en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Albert, ha sigut un plaer poder parlar amb tu. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Vinga, adéu, bon dia, cuida't. En fi, hi havia veritats incòmodes que alguns no suportaven i això ha sigut la realitat històrica. Ara tornem, després del butlletí de la una.
2: És la una.
3: A punt. Notícies.
2: Hola, com estan? El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, reduís a 138 el nombre de desapareguts en el terratrèmol de Venezuela, desapareguts espanyols, enfront dels 150 que es va declarar en l'última actualització. En una declaració institucional a Bratislava, la capital eslovaca, també ha dit que la xifra de morts es manté en 17, també la dels espanyols localitzats davall dels enderrocs, que són 12.
4: ¿Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos? Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
5: Mentrestant, l'estat de La Guaira, un dels més afectats pels dos terratrèmols de dijous passat, va recuperant els servicis bàsics mentre continuen els treballs de rescat. La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha assegurat que s'ha restablit el 75% de les xarxes elèctriques, el 68% del subministrament d'aigua i el 90% de les vies de comunicació. La xifra oficial de persones mortes puja de 1.450 i a 3.150 les ferides, tot i que el nombre de persones desaparegudes és de 50.000.
2: Un caporal de l'exèrcit de terra ha mort en un llançament nocturn esta nit amb paracaigudes en unes maniobres a Osca, segons ha informat el Ministeri de Defensa.
5: El soldat Edgar Mallo participava en l'exèrcit Tempesta Alada 26, el principal entrenament de la brigada paracaigudista. La víctima va ingressar en l'exèrcit l'any 2018, estava destinat en el batalló Almogàvers 6è de paracaigudistes. El militar, que havia participat en diferents missions a Espanya i a l'Iraq, també d'ajuda per la Dana a la província de València, va ser condecorat amb la Creu del Mèrit Militar amb distintiu blanc.
2: I continua la investigació per l'incendi forestal declarat al Forcall, a la comarca dels Ports. El foc, que ja ha estat estabilitzat, va començar en el camió carregat de porcs, que ja saben que dimarts va patir un accident i va caure per un terraplè. Cinc dies després és quan es va botar foc, i això és el que ara s'està analitzant, les causes del foc. Enrique Tena, Forcall, bona vesprada.
6: Sí, bona vesprada, Patricia. Des del centre de comandament de Forcall, així als ports ara mateix, el Consorci de Bombers segueix organitzant tot el treball i l'extinció d'este incendi. Esta és la informació que sabem a hores d'ara. L'origen es va originar en este camió, com bé comentàvem. La Guàrdia Civil investiga com es va originar esta flama en este camió. Ahir preocupava aquesta columna de fum negre que envoltava este municipi dels Ports, i ara mateix, des d'ací, comentar-los que veiem que no hi ha flama, que hi ha poc fum, però sí que veiem una nova imatge de Forcall envoltada d'aquestes hectàrees cremades, hectàrees calcinades. Des d'ací ampliarem tota la informació. L'objectiu d'avui és donar-lo per controlat, donar-lo per extingit. Escoltem a David Vicente, el diputat del Consorci de Bombers de Castelló.
7: Nosaltres, com a Consorci Provincial de Bombers, ens encarreguem de l'extinció. Eixa part que me pregunte, sí que és veritat que s'encarrega Guàrdia Civil, és la seva competència. Estan investigant, crec que en hores d'ara està mirant. Sí que és veritat que l'incendi pareix ser que va eixir d'eixa zona on estava el camió, però en aquests moments no tinc informació i són ells els que estan investigant. Els agents forestals, que són els encarregats de medir l'extensió, este matí a primera hora en un helicòpter han sobrevolat tot el perímetre de l'incendi i han estimat sobre unes 150 hectàrees.
2: Més coses. S'ha arribat al Senat envoltada d'una gran expectació mediàtica, però al remat la secretària de l'expresident Rodríguez Zapatero ha guardat silenci en la comissió d'investigació de la SEPI al Senat, on l'ha citada el Partit Popular després de ser investigada en el cas Plus Ultra.
5: Bé, compareixer en una comissió d'investigació al Parlament espanyol és una obligació, però no declarar és una prerrogativa a la qual Gertrudis Alcázar s'ha acollit en començar la sessió en estar sent investigada per l'Audiència Nacional en el cas Plus Ultra, pel qual ha sigut citada al Senat.
8: Voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este Consejo Legal. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
5: No obstant això, senadors i senadores estan fent-li preguntes que tenien preparades, les preguntes que tenien preparades mentre la compareixent les escolta sense intervindre.
2: El Consell de Ministres, reunit avui de manera extraordinària, avui dilluns, ha actualitzat el quadre macroeconòmic que ha presentat el vicepresident primer, Carlos Cuerpo, el pas previ a la presentació del projecte de pressupostos generals de l'Estat que l'executiu vol enviar al Congrés a la tardor.
5: El govern espanyol ha revisat a l'alça el creixement de l'economia espanyola per enguany fins al 2,6%, són 4 dècimes per damunt del 2,2% que era la previsió inicial estimada pel Ministeri d'Economia. Alhora, el Consell de Ministres ha aprovat un segon escut anticrisi per a mitigar l'impacte de la guerra a l'Iran en les butxaques de la ciutadania. El primer paquet de mesures, aprovat al març, acaba demà. El nou entrarà en vigor dimecres, l'1 de juliol.
2: I en els esports, el Llevant ha anunciat els dos primers amistosos de pretemporada ja. Eva Cassany, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Patricia. El primer duel serà dissabte 11 de juliol a les 7 de la vesprada en la ciutat esportiva de Bunyol contra el Leganés. El segon partit de preparació, que poden confirmar hores d'ara, serà divendres 10 de juliol contra el Sheffield United, aprofitant la parada de pretemporada que l'ETIC britànic faran terres valencianes. Este enfrontament es disputarà a porta tancada. El club treballa per a tancar-ne més per a preparar una nova temporada exigent en primera divisió que començaran a mitjans d'agost. A més, han anunciat que Javier Aguado serà el nou entrenador del primer equip femení que militarà en primera red i té l'objectiu de tornar a la màxima categoria. L'Alacantí ja treballa en l'equip en l'etapa en què competia en la Champions. Ara ve del Madrid, on acaba la seva vinculació en gener, i durant la seva carrera forma part del cos tècnic de l'Atlètic de Madrid femení i de l'Atlètic Club, on estigué dos temporades a les ordres d'Àngel Villacampa.
2: Acabem, continua amunt i avall, nosaltres actualitzem a les 3. Fins ara.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Segura 100.5.
10: De tu a tu.
11: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
12: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
11: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
12: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
11: Preinscríbete en umh.es.
13: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
14: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
15: Esports a punt. Donem veu als protagonistes, reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
16: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
17: De dilluns a divendres, de 4 a 7. La vesprada d'A punt.
18: T'ho contarem tot.
19: Però tot, tot, fil per randa.
18: Tens?
17: Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
20: L'economia per a totes i tots.
21: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
20: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A punt Ràdio.
22: L'esport valencià en directe i amb passió. A punt Ràdio, de tu a tu.
20: De dilluns a divendres en A punt Ràdio anem amunt i avall.

0: Hem parlat en més d'una ocasió que la intel·ligència artificial, o fins i tot ho hem vist en les pel·lícules, Marc Gómez, que les màquines també tenen o podrien arribar a tindre sentiments. Jo negue molt a d'això, però pareix ser que cada vegada és més possible. Inclús tu mos vas convindre l'altre dia que al tanto com li parlem a la IA, perquè és susceptible d'ofendre's i de contrariar-se, depenent de com li parles.
1: Sí, jo crec que és interessant perquè, a més, hi ha estudis que diuen que sí que te va respondre d'una manera o d'altra, dependent de com

0: Que va, res.
1: Vinga, jo havia portat una efemèride, una anècdota, perquè és que estava parlant del Lore i resulta que fa 18 anys que guanyarem l'Eurocopa. La primera. Vos en recordeu d'esta cançó?
0: Una aportació molt interessant en la meva vida.
1: Escolta, mira, te vaig a dir que a partir d'ahir va començar el cicle guanyador d'Espanya que van fer Eurocopa, Mundial, Eurocopa i després altra Eurocopa.
0: És a dir, que vam entrar en ratxa.
2: Claro. Espera, espera, que ara te dic l'any que va passar això, que m'estàs discutint.
1: Clar.
2: El 2008. On vam entrar en ratxa d'unes coses, però vam entrar en crisi d'unes altres.
0: Mare meva.
2: 2008, bon any.
1: A veure, és
2: qui
1: se'n
2: recorda de què va passar a banda de l'Eurocopa?
3: Lehman Brothers, no?
4: I tota la
2: sí,
3: caïda, la caïda de l'imperio. Lehman Brothers?
0: Lehman Brothers, sí.
2: Com va començar la crisi nostra immobiliària i de tot. O sigui,
0: mare meva, tots els que ens vam comprar el piso entonces, no vull ni contar-vos.
2: Un poc de contrast ha sigut esta conversa que hem tingut.
1: Però com va vindre este home a devaluar esta anècdota? Que havien guanyat una Eurocopa en el 64 i després hem guanyat tres.
3: Que en el Mundial del 84 hicimos un ridículo...
1: 82.
3: Del 82 hicimos un ridículo espantoso, los pobres.
0: Gozalvez.
1: Pues no sé, yo no estaba
0: por ahí. Tú que eres eurovisiu. Si tenim en compte que no han guanyat des del 69 i la volta següent o l'anterior, damunt mos van tindre que compartir el premi en dos més, si no m'enganye.
1: En tres, esperes? Tres més. Quatre. Vam ser quatre.
0: Quatre.
1: Sí.
0: Ja veus tu. A lo que arribem, el personal.
1: Però, home, per favor, va ser un moment... cúspide en la història del futbol espanyol.
2: Del futbol. Com a any va ser prou interessant, perquè va ser també quan Barack Obama va guanyar les primàries als Estats Units, quan la crisi que estaven dient des Lehman Brothers, la bombolla immobiliària espanyola, i bueno, moltes coses més, com terremotos, van passar prou cosetes de les que estem vivint enguany també.
3: En este momento.
2: No vull pensar si... Hi ha coses molt paregudes si entrem o no en una bombolla, si entrem o no en una crisi.
1: Si esclata nosaltres. Alguna bombolla.
2: A veure
1: bombolla,
2: que esclata sí. Enguany,
1: eh? I si guanyem,
2: bueno, si guanyem
1: un títol.
2: O no el Mundial.
1: Clar, perquè això va ser la segona Eurocopa i este serà el segon Mundial. Jo no dic res.
2: No sé.
1: I tot el
2: Hem
1: quadre.
2: Hem obert un debat ahir a la redacció.
0: Viviu en una fantasia molt... Però bueno, bé, que està bé, que sigueu...
2: No, jo estic en la de la crisi, Sergi, la meua és de la crisi. Ixa és fantasia o què? Què en penses? A veure.
3: No, hombre, jo me quedo con que cambió la suerte y el trabajo
1: no
3: de los equipos
1: de
3: deportivos, claro. Y que este año puede también darse la campanada.
0: Bueno, claro. ¿Y en qué mos beneficiaria això?
1: En, pues,
3: mira,
1: pues no
3: solo
1: sé.
3: Con escuchar el claxon por las calles, la alegría...
1: Claro, es felicitat.
3: A mi me da un poco igual,
1: és
3: però...
1: És que sí, en València,
3: com
1: el València no dona alegries des de fa molts anys, pues claro, la gent no se'n recorda.
0: I lo que li queda, pobre meu, mare meua, el València, sí,
3: y
0: no...
3: I en este momento de tanta polaridad, ¿no?, de tanta polarización, pues chico, un poquito de...
1: Que es unisca el esport.
3: De unión y de alegría.
1: Clar.
0: Jo això sí que ho he viscut, els doblells, la pujada del gat a la palmera i totes les coses del llevant i aquestes històries. Sí, això sí. O sigui que, i tinc que reconèixer que són moments de molta alegria,
1: claro.
0: I tal. Però després pense, i a mi què m'aporta? O sigui, és com quan diuen, ui, a sop du molts diners, i què guanyes? Doncs pues això, demà tornem.
5: Esports a punt.
6: Què tal, com esteu? Són les 2:10 de la vesprada. Benvinguts a Esports a punt. Els més puristes diran que el Mundial de deberes comença ara, amb els 32 equips que juguen els setzes de final. En este Mundial de 42 equips, la veritat és que la primera fase s'ha fet llarga i ha sigut poc significativa. Per cert, que ja tenim una selecció en quarts. La Canadà desgrogués Buchanan i Tani, els dos titulars contra Sud-àfrica, que queda eliminada després d'una primera fase en què el futbol africà ha brillat. En la primera fase només Tunísia havia quedat eliminada. Veurem a partir d'ara. De moment ha caigut la primera, que és Sud-àfrica. Per rendiment, França i Argentina es consoliden com les grans favorites. Ho han guanyat tot i tenen a Kylian Mbappé i Leo Messi en plena forma, sobretot golejadora. La resta es deixa dubtes, inclosa la Roja, que arriba als setzens de final contra Àustria amb dubtes de rendiment de futbolistes que no han arribat a bon nivell, com Rodrigo Merino, jugadors de màxima confiança de Luis de la Fuente i els esglais de les lesions de Nico Williams i Jeremy Pino, que deixen la banda esquerra en els peus només d'Àlex Baena, golejador contra Uruguai. Portugal, Alemanya, Anglaterra, Països Baixos i Brasil ens han deixat grans moments i dubtes. La noruega de Haaland ha brillat, però haurà de demostrar

0: que pot aspirar a més contra la Costa d'Ivori d'un Nicolas Pepe, el jugador del Villarreal, que per fi ha brillat també amb Pape Gueye amb el Senegal. Mèxic i els Estats Units, dos dels organitzadors, també han brillat, però ara els espera la prova de foc, que són les eliminatòries. Esta setmana, canviant d'assumpte, però no d'esport, tornen els equips a la faena. El primer a tornar serà l'Elx d'Anselmi, que ho farà dimecres, el València ho farà dijous, i el Llevant ho farà dissabte. El Villarreal és qui més tard dels nostres de primera comença serà el dilluns, dia 6. En la Hipermocions també el Club Deportiu Aldense tornarà al treball el dia 6 de juliol, mentre que el Club Esportiu Castelló, que recordeu va jugar el playoff, no tornarà a la faena fins el pròxim dimecres, dia 9 de juliol. I parlem de bàsquet, perquè tenim la gran ressaca del títol del València. Brastonquí, Montero, De la Rea, etc. I Isaac Nogués, ja saben, no continuaran, encara que alguns són oficials i altres no. Cameron Taylor sí que sembla que serà el nou far de Pedro Martínez, a qui volem felicitar, per cert, en el dia del seu aniversari. I ara el gran objectiu és Jaime Pradilla, convèncer-lo. Un Jaime Pradilla a qui pretén el Madrid i algun més, i pel que el València vol lluitar després de formar-lo durant 5 temporades. Conrado Valle i Pep Serés seran els nostres tertulians WIM. Sofía Álvarez está en la realización técnica del programa. Eva Casañ, que ya la tinc así en la redacción, y también la producción. Hola, Eva, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Dani.
0: Tenim en flames el València Bàsquet i tenim a Pradilla ahí.
1: Sí, molta faena per fer, a veure si podem retindre'l.
0: A veure si és de veres. Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, uns consells i ens anem a altres notícies del cap de setmana.
2: Esports a punt.
3: Agromètodos celebra 40 anys d'història, una història de persones amb passió per la recerca i el desenvolupament de productes naturals que promouen la sanitat dels cultius. 4 dècades de solucions innovadores apostant per una agricultura més tècnica i compatible amb el medi ambient. Agromètodos, 40 anys cuidant els teus cultius.
4: València és història. És present i és futur. Referent en sostenibilitat, innovació i qualitat de vida. Oberta, compromesa i diversa. Cultura, tradició i identitat mediterrània. Ajuntament de València. Cap i Casal.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A.Punt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'A.Punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A.Punt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaçament tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Som A.Punt.
0: Són les 2 i ja i 5, pràcticament de la vesprada. Abans d'entrar en els temes del cap de setmana, del que ens ha deixat el cap de setmana, bueno, comencem per l'actualitat, perquè avui ha començat el quadre principal de Wimbledon. Marc Romero, bona vesprada.
11: Bona vesprada, sí. La tenista de la Vall d'Uixó, Sara Sorribes, ha guanyat per 6-2, 6-3 l'andorrana Victoria Jiménez. També ha jugat este matí Rafa Jodar, que acaba de superar el britànic Gil per 6-3, 6-3, 7-6. I Pablo Carreño, que acaba de guanyar, perquè ha guanyat els dos primers sets, 6-3, 7-6, contra el canadenc Shapovalov, que acaba de retirar-se. Mentre que Roberto Bautista juga ara sobre les 3 i mitja contra la jove promesa Joao Fonseca. I el de Benlloc va quallar, cal recordar, la millor actuació precisament a Londres, a aquest torneig, quan va aconseguir les semifinals en 2019. Ara s'acomiada del torneig perquè penjarà la raqueta quan acabi la temporada. Sinner, número 1 del món, jugarà contra el serbi Kecmanovic a les 2 i mitja en la pista central. I d'altra banda, un dels grans focus de la competició està posat sobre les germanes Williams, que tornaran a competir juntes en dobles el dijous. Serena debutarà demà.
0: Deva. Bé, anem amb més coses. Parlem de motor, perquè el japonès Ayogura s'ha emportat la victòria en el Gran Premi dels Països Baixos, la primera que aconseguís en MotoGP per davant del seu company Raúl Fernández.
1: Jorge Martín ha completat el pòdium i és nou líder després de superar Marco Bezzecchi, que ha acabat per terra. En Moto2 guanya David Alonso, Manu González segon i Senna Lluís tercer, i en Moto3...

0: Máximo Quiles ha sigut campió, seguit de David Almansa i Marco Morelli.
1: En el Gran Premi continuem amb motor, però motociclisme Fórmula 1, victòria de George Russell.
0: El piló britànic entra en la bandera de quadres per segona vegada esta temporada en una carrera molt tancada contra un colossal Max Verstappen, que va quedar segon. El company de Russell en Mercedes i líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha completat el pòdium i l'anglès reduir les distàncies a 40 punts de l'italià.
1: Canviant d'esport, parlem de futbol sala. Comencem per un fitxatge en el Servigroup Peníscola. Es tracta de l'ala pivot Pablo García. Fins a si tot normal. El que no és tan normal és que el Peníscola hagi pagat la clàusula de rescissió al Family Casalsira.
0: 10.000 euros ha sigut el preu que ha pagat el conjunt castellonenc pel jugador València, que milita també al Llevant i que arriba a l'Alsira on ha rendit a gran nivell a 10 gols. Pablo firma per dos temporades més altra opcional i amb este fitxatge el Peníscola té overbooking en esa posició de pivot amb Juanqui, Diego Sancho, Quintela, Juni i ara Pablo.
1: I avui és el tercer dia dels Gay Games que estan celebrant-se a València. Quines activitats tenim per avui, Pablo Alfonso? Bona vesprada.
2: Sí, a banda dels esdeveniments culturals, avui estan en marxa competicions de 17 disciplines diferents. La més matinera ha sigut una 10K al Xarri del Túria, que ha començat a les 7:30. Ara acaben les proves de natació a la piscina del Parc de l'Oest. També es poden destacar les proves de lluita i tenis de taula que tindran joc tot el dia en el velòdrom Lluís Puig. Fernando, que practica lluita lliure, conta com és viure aquest event.
3: La verdad es que creo que es un lujo que podamos contar con los Gay Games aquí en Valencia y poder tenerlo tan cerca y venir aquí y competir con gente de Australia, de Estados Unidos, de Sudamérica, es un lujo.
2: En molts punts de la ciutat es poden assistir a les competicions o veure els esportistes pels carrers. Recordem que hi ha més de 10.000 participants de 81 nacionalitats.
1: I acabem la nostra portada avui en ciclisme, perquè el Tour de França ja està així. Tenim ja les primeres confirmacions, o els primers equips que confirmen el seu 8 titular per a la ronda francesa, que començarà a Barcelona, i ja tenim l'equip de Tadej Pogacar, l'UAE, que estarà acompanyat per un equipàs, amb Isaac del Toro, Jadon Yates, Brandon McNulty, per a la muntanya, rodadors extraordinaris, com Tim Wellens, Nils Polit, Florian Vermeersch i Felix Groschartner. També sabem el 8 inicial del Caja Rural, que torna molts anys després al Tour, Eva.
0: Un equip polifuncional en gent per a l'esprint com el colombià Gaviria i totterrenys com Alex Molinar, Jacques Joel Nicolau, Stefano Oldani, Jacob Ortuba, mentre que per a la muntanya és en José Félix Parra, que ve de brillar al Tour dels Alps, i Sebastian Verbic. El corredor, que en principi lluitarà per a la general, serà Abdel Barderstone, 13 en la passada vuelta o quart en guany, o Gran Camino.
1: No Gran Camino. El gran absent és el nostre Jaume Guardeño. Tampoc estarà Joan Bau, que ahir va brillar en el Campionat d'Espanya. Ara parlarem, però Jaume Guardeño, recordeu que lluita per sobreviure després d'una caiguda que li va provocar una greu lesió cerebral. Canviem de tema, però lògicament no d'esport. Parlem ara precisament dels campionats d'Espanya que s'han disputat a Sabiñánigo.
0: En categoria masculina, Marcel Camprubí en la prova de ruta i Pablo Castrillo en la crono van ser els dos guanyadors. Quant a la representació valenciana, el ciclista de Benidorm, Héctor Álvarez, va acabar 6è en la prova de crono i el quart lloc de Joan Bou en la prova en ruta.
1: En categoria femenina, domini absolut de la catalana Mireia Benito, absent per lesió, la gran referent del ciclisme actual, Paula Blasi, a qui una caiguda entrenant el dia anterior a la crono li va impedir fer medalla en la crono i també va haver de renunciar a la prova en ruta. En les dues modalitats, Mireia es va mostrar superior. Sara Martín va ser segona en la prova de crono i també en ruta, on Paula Hostit va ser bronze. Qui va brillar amb llum pròpia va ser Sandra Alonso, protagonista avui del nostre espai de Teica.
4: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
5: Ganamos todos.
4: Juguen elles, guanyem tots.
6: Dona empodera, el microcrema. Queda molt per fer, però estem en moviment. Ritme, cara...
1: Avui en el nostre espai Teica d'esport femení parlem de ciclisme. Recordareu que fa uns dies Sandra Alonso va estar així amb nosaltres. En desembre va ser mare i fa un any anunciava que estava precisament embarassada. La desaparició del seu equip, el Ceratisit alemany, la va deixar sense equip i ara lluita per tornar a l'elit. I la veritat, va pel bon camí, encara que no és un camí fàcil. Este cap de setmana, en els campionats d'Espanya de Sabiñánigo, la de Torrevieja ha demostrat que està entre les millors, almenys entre les espanyoles. Mireu, medalla de bronze en la prova de cronometratge, medalla d'or en categoria elit, també en cronometratge, amb Ainara Albert, per cert, segona, la valenciana, i quinta classificada en la prova en ruta, en lluita sempre amb les millors. Així són molt dels nostres esportistes, però el món del ciclisme Almenys el món més especialitzat està amb Sandra i amb el seu retorn al pilot internacional. Anem a veure què ens conta, perquè ja la tenim així amb nosaltres. Sandra, bona vesprada.
7: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, suposa que molt satisfeta d'estos campionats d'Espanya, de tornar a trobar-te amb les millors i amb les millors de l'elit, no?
7: Sí, la verdad es que sí, súper contenta de, como dices, de este retorno tan rápido, tan a este buen nivel también, así que, bueno, puedo estar muy satisfecha de todo el trabajo, no ha sido fácil, pero tenía muy claro, pues eso, que quería volver y que quería volver en el menor tiempo posible, así que creo que en ese sentido no puedo estar más contenta y orgullosa.
1: Bueno, el resultado, Janem, recordem que está la categoría élite, que son de aquellos ciclistas que competiu a nivell, al màxim nivell, però que no estem en un equip professional, ahí medalla d'or, però la que tu li donares molt de valor va ser aquesta medalla de bronze només que se va imposar Mireia Benito, que va guanyar també la medalla d'or, tant en la prova en ruta com en la de cronometratge. No estava Paula Blasi, que va tindre una caiguda, i Paula Blasi avui és el referent en el ciclisme femení espanyol, però hem de veure que tant en una prova, en la de crono, que sempre se t'ha donat bé, com en la de ruta, sobretot en la de ruta, que vas lluitar moltíssim fins al final, vas demostrar un nivell extraordinari, no? Sandra, jo te veig fins i tot a nivell físic, pel que se te veu des de fora, quasi millor que abans de l'embaràs, no?
7: Sí, sí, yo lo llevo diciendo tiempo, la verdad, la pena es eso, ¿no? Que no puedo correr y no puedo demostrarlo en las carreras buenas, pero yo estoy viendo datos, jolín, estoy viendo pues eso, vatios de entrenamiento, estoy viendo mi peso diario, estoy en menos peso pero en más vatios, estoy con mucha más fuerza, estoy también obviamente más motivada, pero sí. Ya se ha demostrado fisiológicamente que el embarazo da más fuerza y pues mucho más cuando no he parado de entrenar durante el embarazo, de que he estado haciendo 3-4 días a la semana gimnasio, que he estado levantando los pesos que no he levantado nunca, nunca, nunca, nunca en mis mejores niveles. Así es que yo creo que todo eso, pues como dices, se está viendo. Lo que digo, me da mucha pena pues el no poder correr carreras buenas para mostrarlo, ¿no? Pero bueno, como pues si lo has visto tú, yo creo que lo estará viendo más gente y ya te digo, yo en el día a día sí que lo estoy viendo tanto en números como en sensaciones.
1: Y es que no hi ha més maduresa esportiva que la de... per la teua edat, per la teua situació, perquè estàs trobant hores formant una família. La veritat és que a mi des de fora el que penso és que si jo fora responsable d'un equip ciclista, i sé que segurament els paràmetres econòmics serien uns altres, Sandra Alonso és una joia en el sentit de que, bueno, tens garantixes allò de que diuen els entrenadors, no? Resultats immediats, que tens aquests números i que estan ahí, no?
7: Sí, eso es así. Así es como lo veo yo, por eso tampoco lo puedo entender mucho lo que está pasando, pero bueno, nada, me queda... Lo que tengo que hacer ahora es, pues por mi cuenta, prepararlo todo bien y mostrarlo todo bien, como vengo haciendo ya hace un par de meses hacia aquí, así que, como dices, espero que eso se vea desde fuera y que, bueno, y que me puedan dejar esta oportunidad de nuevo de estar en el pelotón internacional.
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, parlem ya de cosas más concretas. De momento, parlàvem fuera de micro, de momento, cap oferta. No tens cap oferta ni interés, no t'ha arribat, ¿no?
7: Nada, nada, todavía nada, a día de hoy nada, a ver si después de estos campeonatos, pues sí que es verdad que el pelotón entre clásicas y tal, es como que después de campeonatos hay como un parón, ¿no?, de temporada, así que bueno, a ver si después de esto pues ya puedo hablar, puedo, como dices, recibir alguna oferta, alguna llamada o bueno, lo que sea.
1: Mm-hmm. ¿Tens previst, per exemple, no sé, acudir al pròxim Tour de França, encara que siga per a estar per allí? Sé que col·labores en mitjans de comunicació com Eurosport en alguna ocasió. Com t'has previst, diríem, les pròximes setmanes?
7: Bueno, pues yo creo que algún día Eurosport, como dices, sí que iremos. Al final, pues está aquí al lado, así que sí. Siempre hay con ellos muy... Pues me siento muy a gusto, ¿no?, hablando con ellos. Así que personalmente no tenía pensado ir a las etapas ni nada, porque, bueno, ya tenemos bastante en casa, ¿no? Bastante trabajo.
1: Sí.
7: Y también llevamos ya 5 semanas fuera de casa, porque hemos estado en altura, en Andorra, luego compitiendo y luego en Sabiñánigo. Así que un poco de relax, pues también viene bien.
1: Efectivament. Bueno, Sandra, que ja saps, que estem pendents així de tu, que esperem donar aquesta gran notícia de que Sandra torna a tindre un lloc en el World Tour i en un equip professional per a demostrar el molt de ciclisme que te queda, perquè portes molts anys i esperem que sigues molts anys més. Gràcies, Sandra. Un abraç.
7: Muchas gracias a vosotros. Muchas Venga. Gracias.
4: Teica, el bon vending, els ofereix la informació de l'esport femení.
5: Ganamos todos.
4: Juguen elles, guanyem tots.
8: El Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà en Esport Chapunt.
1: Són les 2:07, comencem la informació del Mundial 2026. Estem ja en la fase decisiva, en els 16 de final. En la selecció espanyola, calma tensa, amb molts de debats oberts. Després en parlarem del rendiment de la Roja, la nostra tertúlia, però ja ens detenim en els detalls. Ahir la selecció va tindre jornada de descans, amb les notícies no tan roïnes, sembla en principi, de l'estat físic de Jeremy Pino i Nico Williams, que els dos, això sí, no podran estar molt probablement contra Àustria. Imma Cerro, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Dani.
1: Ahir els jugadors van tindre descans.
9: Sí, van tindre descans. I aquestes dues lesions, com dies, són de tipus moderat, així que almenys no es perdran tot el que pugui quedar de Mundial, però sí, és veritat que, depenent del que quede i este primer partit que els espera, no podran estar, tot apunta. Víctor Muñoz és el que està més a prop de tornar i, com dies, sí, jornada lliure per als jugadors de la Roja, tot i que molts, abans d'anar-se'n a fer les seues coses lliures amb la família, amb els amics, el que van fer va ser passar pel gimnàs i després, això sí, hem vist a alguns que se n'anaren amb la família. Lamine Yamal, que ha despertat una gran expectació caminant pels carrers de Chattanooga envoltat de seguretat de mogolló de xiquets que venien a demanar-li autògrafs. També han estat alguns altres com Unai Simón i David Raya se n'han anat a jugar al golf. Cadascú ha desconnectat com ha volgut, però això sí, el tècnic de la Fuente s'ha quedat a l'hotel.
1: En el gimnàs també?
9: No, esta vegada estudiant-se Àustria, estudiant-se el pròxim rival amb la resta del cos tècnic. Han estat fent sessió de vídeo per a preparar aquest partit. Esta vesprada ja tornaran a la faena.
1: Esta vesprada tornaran a la faena preparant aquest partit contra Àustria sense deixar de mirar el que queda de seleccions, el que estan jugant-se, que ara anem a repassar. Gràcies, Imma.
9: Adeu.
1: I de la resta, com diuen, ja tenim ixa primera selecció classificada per als octaus de final. Es tracta del Canadà, dels groguers Oluwaseyi i Buchanan, que van guanyar Sud-àfrica en un partit que semblava abocat a la pròrroga, fins que en el minut 92 Eustaquio aprofita un rebuig en la frontal per a fer l'únic gol. Quant a la jornada d'avui, la de la pròxima matinada, tenim partits més que interessants, Eva.
0: A les 7 de la vesprada, ara de la Comunitat Valenciana, tenim un partit, el Brasil-Japó, dos seleccions que han competit bé en la fase de grups, però sense brillar.
1: Ens conta l'última hora Bernat Picó.
10: Sí, jo crec que és destacable sobretot el paper del Japó, perquè no ha perdut cap partit, i no és només que hagi fet tres bons partits, és que el combinat nipó no perd des del mes de setembre. La ratxa positiva inclou, a més, una victòria precisament contra el Brasil a l'octubre per 3-2. El problema que tenen és que el seu jugador més determinant, Take Kubo, encara no està recuperat de la lesió que l'ha deixat fora dels dos partits anteriors i tampoc estarà en este. I això sí, el Brasil també té una baixa important, com és la de Rafinha, però Ancelotti, clar, compta amb un gran ventall d'opcions perquè tinga un substitut d'absoluta garantia. Podria ser Neymar? D'inici segur que no, però podria ser que tinguera més minuts que aixòs 15 que va disposar en l'últim partit.
1: I a les 10:30 de la nit, el duel entre l'Alemanya de Nagelsmann i la Paraguai de Gustavo Alfaro. Una prova de foc per a la 4 vegades campiona del món. Òscar Forés.
11: L'hora de la veritat arriba també per a una Alemanya que compta amb la satisfacció, entre cometes, d'haver passat de primera ronda quan no ho havia fet en els passats mundials del 2018 i el 2022. Els de Nagelsmann han anat de més a menys en la fase de grups, començaren golejant Curaçao, després guanyaren la Costa d'Ivori per la mínima ja en el temps afegit i, finalment, van perdre contra l'Equador. La Mannschaft, per tant, genera dubtes, però l'entrenador alemany no se sent pressionat davant de la cita de 700.
12: No he vist ni un sol entrenament ruïn. Sempre donem el 100%. De fet, mai he pensat que falti mentalitat.
11: Mentrestant, al Paraguai celebren el pas de la seva selecció a 17 com una de les 8 millors terceres de grup. Ara toca un os dur de

0: arrossegar, per la qual cosa recorden les eliminatòries sud-americanes del Mundial per a confiar en les possibilitats de l'Albirroja. Escoltem el seleccionador uruguaià Gustavo Alfaro.
1: Ya hemos estado frente a Argentina, ya hemos estado frente a Brasil, y obviamente que nos ha costado mucho esos partidos, pero los hemos podido sacar adelante, entonces, ¿por qué no esta?
0: Per al duel d'esta nit, Alfaro no podrà comptar amb Diego Gómez per sanció i Alderete es dubte. Per la seva banda, Nagelsmann perd Schlotterbeck per lesió, mentre que Brown es manté en interrogant per molèsties.
2: I a les 3 de la matinada, els Països Baixos contra el Marroc, dos seleccions que estan fent un bon Mundial, Eva.
3: Sí, la semifinalista de Qatar 2022, el Marroc i els Països Baixos de Ronald Koeman, etern aspirant al campionat mundial. En els marroquins, molt destacats, liderats per Hakim Ibrahim, un abria molt el golejador del PSV Eindhoven, Ismael Saibari. Mentre que en els Països Baixos, els Gapco, Malen, Savic, Brian, Bobby, amb una destacada fase de grups on també ha sigut un fix el barcelonista Frenkie de Jong.
2: Però el Mundial també és notícia per altres coses, com ja t'he contat així també no relacionades a la competició, i avui hem de parlar d'un esglai, d'un tiroteig a Miami, Eva.
3: Esta matinada ha mort una persona com a conseqüència d'un tiroteig que ha tingut lloc en una fanzón del Mundial en la ciutat de San José, a l'estat de Califòrnia. El succés ha corregut hores després del duel entre el Canadà i Sud-àfrica.
2: Molt bé, acabada, tanquem pàgina del Mundial. Se n'anem ja els nostres equips de primera, que recuperen de seguida ja l'activitat. Esta setmana comença.
4: La informació esportiva en Esports a punt.
2: Dos i 23, comencem per el València i comencem per un nom propi, perquè el Tòquio ha anunciat que hi ha un jugador com Rinosuke Sato que se'n va. El que no ha fet el València és anunciar que és el València el receptor. José Ví, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani. Sí, el 2 de juliol, este dijous, està previst que se li acaben les vacances. Al València Club de Futbol començaran amb les típiques revisions i analítica dels futbolistes per a començar ja el treball al camp el pròxim dilluns. En eixos entrenaments s'espera que ja estiguen les cares noves d'aquest estiu. Dos fitxatges ja estan confirmats, el del central de Haas i el del migcentre Aliu Dieng. I se dona per fet també l'arribada, com deies, del japonès Sato. La novetat avui és efectivament que el seu club ha fet una publicació en xarxes socials i en la seva pàgina web anunciant que Sato no farà la pretemporada amb ells degut al seu imminent traspàs. Com tu dius, no han dit que és el València, però en les pròximes hores s'espera que el València puga oficialitzar l'arribada d'esta jove perla del futbol nipó.
2: El segon nom del dia és el de Guido Rodríguez. Sembla que és la gran petició de Carlos Corberán per a la plantilla de la pròxima temporada i sembla que està més a prop que mai.
5: Sí, sembla que han acostat postures després d'un impàs que havia deixat un tant intranquil al valencianisme. Recordem que el contracte de l'argentí acabava el 30 de juny, que el València li havia oferit una renovació en principi de 2 anys més un addicional amb una important fitxa salarial. El futbolista s'estava deixant voler tant pel València com per altres equips, però sembla que en les últimes hores han acostat postures i podria fer-se oficial la seva ampliació o nou contracte per a vincular-se al València i enrolar-se a les ordres d'un Carlos Corberán que l'ha demanat expressament i que no és l'únic canvi que vol fer en el València.
2: Ara parlem precisament d'això, perquè en el cos tècnic ja hem sentit algun canvi, però n'hi ha alguna cosa més. Vull dir, va ser un cos tècnic molt diferent al de la temporada passada, José Ví.
5: A veure, jo crec que ha volgut sacsejar un poquet la banqueta. Quan les coses no funcionen, sempre n'hi ha que canviar alguna cosa, i jo crec que Corberán ha fet un poquet d'autocrítica i vol variar alguna peça dins del seu estat, del seu cos tècnic. Ja va anunciar-se fa uns dies l'arribada de Darío Navarro, un tècnic de Museros que havia estat sempre al cos tècnic d'Alessio Lisi, tant en el Llevant com en el Mirandés, com en Osasuna, recentment, i especialista a pilota parada. Una sort, la de la pilota parada, que no li ha anat massa bé al València l'última temporada. Va encaixar, si no m'enganyo, uns 10 gols, sobretot en la part inicial de la temporada. Ha volgut millorar aquesta faceta i sembla que l'elegit és Darío Navarro. I en els últims dies també ha estat Carlos Corberán tentejant assistents, ajudants, amb experiència en banquetes de primera divisió i del futbol internacional, per tindre com una nova mà dreta, un nou home de confiança al seu costat, sense en principi deixar fora cap dels que té

0: ara mateix, i un dels últims a qui, amb qui ha parlat és Damià Abella, un exfutbolista del Barça i el Betis, entre d'altres, que ja va estar dins del seu cos tècnic al West Bromwich Albion, en la... en el futbol anglès, i que va ser l'únic del seu staff que es va quedar allí, a Anglaterra, i que no va vindre en la seva aventura valencianista. Ara sembla que Corberán vol reclutar-lo novament, però també són a la Sampdoria, a la Fiorentina, perdó, per a fer-se amb els serveis d'este tècnic que fa només 5 dies es va acomiadar públicament de l'equip anglès.
1: Estarem pendents. Canvis en la plantilla hi haurà. Suposo que esta setmana també serà el moment d'anunciar els fitxatges de Dien i de Haas, que de moment no són oficials, no?
0: Encara que Ron Gurley ja va dir en la roda de premsa posterior al mercat d'hivern que estaven tancades, i dos són incorporacions.
1: Bé, contarem, perquè això ja comença a rodar. José, el dijous comença la pretemporada, amb les proves físiques i mèdiques, com hem dit, i d'ací al dijous anem a veure, perquè segurament tindrem alguna que altra notícia, i anem a veure el futur de Guido. Gràcies.
0: Hauran d'arribar a València.
1: Hauran d'arribar a València, i estarem pendents.
0: Bueno,
1: ara ja tens faeneta, Ara ja tens faeneta.
0: Comencen les guàrdies d'estiu.
1: Exactament. Gràcies, José.
0: Adéu.
1: Anem a Vila-real, a una setmana vista de la tornada al treball. Un dels assumptes a resoldre és el tema de la porteria i sobretot el d'un nom, el de Diego Conde. Xavi Robert, bona vesprada.
2: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que en el Villarreal es vol acabar amb aquesta peculiar situació de tindre tres porters de nivell, que si bé genera competència, també deixa un d'ells sense pràcticament minuts, com li va passar a Diego Conde esta temporada, que només ha jugat un partit de Copa contra el Ciudad de Lucena, mentre Arnau Tenas i Luis Júnior alternaven la titularitat en Lliga i en Champions. Després de l'interès del Sevilla, que no accepta pagar els 2 milions d'amortització pendents que vol el Villarreal, ara apareix l'interès del Racing de Santander i del Deportivo de A Coruña, sent els gallecs els que tenen més possibilitats de fitxar a un Conde que té 27 anys i encara té 3 anys de contracte amb el Villarreal.
1: Del Mundial ja hem parlat en la nostra portada, però ara ho fem en clau grogueta, perquè Buchanan i Oluwaseyi ja estan en vuitens de final i Nicolás Pepe i Guillé i Pape Guillé han acabat en bona forma la fase de grup en la Costa d'Ivori i el Senegal, no?
2: I tant, perquè Nico Pepe va ser l'estrella del Costa d'Ivori en l'última jornada contra Curaçao, marcant els 2 gols de la victòria, que han classificat la seva selecció per a vuitens, o se les veuran contra Noruega. No es queda darrere Pap Gay, MVP del partit Senegal-Iraq, que acaba 5-0. Gay va eixir al camp al minut 67, marcar 2 gols i donar una assistència, una actuació que el posa encara més en l'aparador i, a més el revaloritza. Mm-hmm. El pròxim rival serà Bèlgica. La resta d'internacionals groguets han passat tots a la fase de grups i jugaran els 8 anys.
1: Efectivament. Acabem, Xavi. Ara de seguida parlem també del Castelló. Ja ho comentarem divendres, però cal recordar-ho, avui comença la campanya d'abonaments del club.
2: Efectivament, des d'avui fins al 18 de juliol és el període assignat per a fer les renovacions online. Els que vulguin renovar de manera presencial hauran de fer de manera presencial entre el 6 i el 18 de juliol a les taquilles de l'estadi i a la botiga de la plaça Major.
1: Anem, no te'n vages, anem ja amb el Club Esportiu Castelló, que l'actualitat passa per un nom propi, que és el de Íñigo Córdoba, no?
2: Extrem esquerre, que pot jugar de davanter, acabava contracte amb el Burgos, on no ha volgut renovar. El Castelló treballa per fer-se amb el seu fitxatge. Íñigo té 29 anys i no sols coneix la categoria, sinó que també sap el que és jugar en primera, amb un total de 87 partits amb l'Atlètic Club de Bilbao i l'Alavés. En el Burgos ha jugat 77 partits, ha marcat 7 gols, ha donat 7 assistències, un jugador d'experiència que també ha passat per alguns clubs dels Països Baixos.
1: Un Córdoba que podria afegir-se al confirmat ja de Juanjo Nieto, que torna a casa, però no amb Xipenga, que com fa un any Chirino farà el viatge Castelló-Almeria.
2: Un Xipenga que ha fitxat per l'Almeria fins al 2029. La seva eixida provoca també aquest interès, no?, per Íñigo Córdoba, que a més també pot aportar més treball defensiu que el congolès. Pel que fa a Juanjo Nieto, és un lateral dret, fet al planter del Castelló, d'on va eixir fa 13 anys per a jugar a l'Osca, Almeria, Hèrcules i Oviedo, i també ha jugat en la primera eslovena. Un lateral dret que ve a reforçar una posició, només estava Mellot com a jugador específic, i que quan era baixa sempre provoca acaba els mal de caps per a Pablo Hernández i canvis de posició de jugadors per a substituir-lo.
1: Molt bé, gràcies, Xavi.
2: Adéu.
1: En el Llevant ja tenim els 2 primers partits amistosos de la pretemporada, d'esta pròxima pretemporada, precisament

0: Debutarà el conjunt de Luis Castro contra el Club Deportivo Leganés. Serà dissabte 11 de juliol a les 7 hores en la Ciutat Esportiva de Buñol. El segon partit de preparació serà divendres 10 de juliol frente al Sheffield, un partit que serà a porta tancada. El club té més previstos, altres, lògicament, altres partits de pretemporada que anirà comunicant en els pròxims dies. Per cert, que el Llevant ha sol·licitat a la Lliga també disputar el primer partit de la pròxima temporada fora del Ciutat de València per a disposar de més temps per a condicionar el terreny de joc després dels concerts. Sabeu que el Llevant en les últimes temporades està fent concerts d'estiu en el Ciutat de València. La temporada passada s'arriba molt justetet a aquest primer partit. Bé, i esta setmana tractarem d'analitzar amb periodistes especialitzats l'última hora dels equips. En este cas comencem per el Llevant Unió Esportiva i ja saludem a Isma Algarra. Isma, bona vesprada.
1: ¿Qué tal, Dani? Muy buenas.
0: Bueno, ya comienza eso, ¿eh? Ya comienza, final de semana comenzará ya el treball, sí. Pero encara hi ha moltes coses, per exemple, ¿eh? Per posar dos noms, ¿no? El Sadeus, que a ben segur esta temporada el Llevant Unió Esportiva farà oficial com és de Pablo Martínez, Diego Pampín, i anem a veure què passa amb Matt Ryan, ¿no?
1: Sí, yo creo que el gran interrogante para el aficionado granota va a ser Matt Ryan, porque tanto Pampín como Pablo Martínez son dos nombres. Bueno, el de Pampín ya estaba muy asumido desde que acabó la temporada y con Pablo Martínez hemos estado mucho tiempo esperando si el Levante le trasladaba esa oferta de renovación, una oferta que no ha tenido, y mañana será uno de los nombres que el Levante anunciará, mañana acabando contratos, la marcha Pablo Martínez después de 8 años en el Levante, 7 en la primera plantilla y 1 en el filial. Una salida un poco extraña porque al final es el primer capitán, las lesiones le han marcado la última temporada, un jugador que ha sido importante para Luis Castro, pero bueno, al final no tiene oferta de renovación y el club ha decidido cerrar el ciclo de Pablo en el Levante y a ver hacia dónde va. Tiene propuestas de primera, sí, pero lo más interesante viene de fuera. O sea, ahí Arabia Saudí y Grecia son dos países que están pujando fuerte por Pablo Martínez.
0: Bé, el gran objetivo ahora sembla, parlarem de la gent més jove després, Isma, sembla que és Manu Sánchez, ¿no? En el lateral esquerre se vol una altra vegada la fórmula de la sessió.
1: Sí. El Levante tiene mucho ganado con el tema de los cedidos porque todos los que han estado aquí han acabado muy contentos y les gustaría seguir un año más aquí, pero evidentemente hay nombres propios por encima de otros y uno es el de Manu Sánchez, que tiene contrato hasta 2028 en el Celta, que el Levante tiene una opción de compra de 4 millones de euros no obligatoria que no ha ejecutado y ahora el Levante está negociando con el Celta la posibilidad de prolongar un año más esa cesión, pero evidentemente con unas condiciones que no se van a parecer a las que Levante tenía este pasado verano, pero tanto el jugador quiere estar, Levante lo quiere, que es absoluta la predisposición por las dos partes, y ahora vamos a ver el Celta, que no tiene laterales izquierdos en estos momentos, porque el único con contrato, bueno, el único era Ristis, que acaba contrato, y van a comenzar también la pretemporada, y Claudio Giraldez, hasta que no llegue el lateral zurdo, evidentemente no va a soltar a Manu, pero al final hay una ley en el fútbol, Dani, que es que el jugador va a jugar donde quiere estar y Manu quiere estar en el Levante.
0: Efectivamente. Bé, hem parlat ja de el perfil de futbolista que vol el Levante per a la pròxima temporada. Són jugadors joves de canteres, d'escoles importants. I en aquest sentit són dos noms, no?, que han eixit últimament, que són el de Dani Requena, del Villarreal, que va jugar en el Córdoba, i de Julio Díaz, el lateral de l'Atleti de Madrid, no?
1: Sí, Julio Díaz, ya que estamos hablando de Manu, el otro objetivo para el lateral zurdo es Julio Díaz. Levante lleva ya tiempo hablando con el Atlético de Madrid, ver en qué fórmula, cuál es la mejor fórmula para poderlo tener aquí la próxima temporada. Incluso no se descarta la posibilidad de que Levante a lo Carlos Álvarez, que la gente me entienda, la fórmula Carlos Álvarez de propiedad compartida, de un traspaso con variables, incluso el Levante está mirando esa posibilidad. La negociación podría acelerarse en el momento en el que el Atlético de Madrid cerrara el fichaje de Grimaldo para el lateral zurdo. Uh-huh. Aquí estamos igual que lo que decía con Manu. Van a comenzar la pretemporada. Es verdad que Grimaldo está con el Mundial, pero Simeone querrá tener esa plaza cubierta antes de dejar salir a un jugador como Julio Díaz. Y el caso de Reque, el caso de Dani Requena, pues un centrocampista que hasta esta temporada cedió en el Córdoba, que tiene contrato hasta 2027 con el Villarreal, que es un jugador que ha gustado mucho en esta segunda división, no solamente al Levante, y lo que ha hecho la dirección deportiva es trasladar al Villarreal el deseo de poderlo tener aquí, a ver lo que decide Íñigo Pérez, pero bueno, todo apunta a que el jugador va a salir y el Levante está muy bien posicionado para poder tener aquí a Dani Requena. ¿Con qué fórmula? pues algo parecido a lo que estábamos hablando con lo de Julio Díaz. Al final, pues con variables, el Levante tendrá que hacer un pequeño desembolso económico, pero tiene buena pinta de que Dani Requena pueda jugar en el Levante.
0: Molt ràpidament, Javier Aguado, nou tècnic del Levant femení en primera ref. Què saps d'ell?
1: Pues una decisión acertada. Es un entrenador que fue segundo de Ángel Villacampa aquí en el Levante, en la etapa que Levante jugó la fase, la Champions contra el Olympique de Lyon aquí en el Ciutat. Tuvo un pequeño paso hace la temporada pasada en Liga F con el Madrid CFF y conoce la categoría dirigida al Elche. Es un entrenador, hablan de él, un entrenador muy metódico, muy dinámico, que sabe explotar talento joven, o sea, el perfil que Levante buscaba para afrontar una temporada que el objetivo único y exclusivo es volver a Liga F.
0: Molt bé, estarem ben pendents i parlarem al llarg d'un estiu que va ser llarg pel que fa al Mercat Granota. Gràcies, Isma.
1: Un abraç, Dani, ciao.
0: Acabem amb l'Elx, hem escoltat presentació a banda, o anem a escoltar les primeres impressions ja com a tècnic del nou tècnic de l'Elx, Anselmi. Escolta, més detalls, Bernat Picó.
2: Sí, Dani, bona vesprada. Una entrevista que li ha fet el Departament de Comunicació del club. Hem conegut un poc més del tècnic argentí i de les sensacions que té després de la primera setmana de treball com a entrenador de l'Elx. L'escoltem.
3: Me encontré con un club que tiene, o con gente dentro del club, que cada uno en lo que hace tiene que abarcar bastantes tareas, porque no somos una enorme estructura de gente, pero sí somos muchos, o sí somos gente haciendo mucho. Se mezcla esto de, okay, tener los pies en la tierra, pero con una ambición de dar todo el tiempo el siguiente paso y de ir a la excelencia y de ir a la exigencia diaria.
2: De moment, estos primers dies han sigut fonamentalment de feina de despatx a l'espera que dimecres s'incorporen els jugadors per començar la pretemporada, que durant tot el mes de juliol es farà al camp d'entrenament habitual, al camp 10 Iborra. Quasi un mes i mig tindrà Anselmi per preparar la nova campanya i això ho valora molt positivament.
3: Siempre para un entrenador llegar en esas circunstancias es la ideal, ¿no? Tenés tiempo para conocer a los jugadores, tenés tiempo para implementar tu modelo, tenés tiempo para darle trabajo y a su vez también para ir analizando, bueno, qué es lo que tengo, con qué me encuentro, qué les puedo pedir, que por más que uno lo analice de vídeo o tenga una foto de lo que se imagina de cada integrante de la plantilla, creo que no hay mayor realidad que entrenarlo. A mí me gusta entrenar al jugador para realmente hacer un veredicto y conocerlo y entender qué es lo que nos puede dar.
4: Estás escoltando Sports a Punt.
0: En bàsquet parlem ara de seguida de la selecció espanyola que se concentra avui, però abans hem de parlar d'un dels seus integrants, Jaime Paradilla, perquè hi ha una autèntica lluita entre Real Madrid i València Bàsquet per ell. És a hores d'ara la lluita més important en el mercat taronja i la gran preocupació de l'afició que ha vist com després del títol de Lliga, l'equip s'ha dat desintegrant, Eva.
5: Sí, el Real Madrid està capficat en fer-se amb ell, amb el de Saragossa, perquè hauria de pagar el 1,5 milió de la clàusula de rescisió. Estan disposats a això i, a més, li han oferit un contracte de 5 temporades que fregaria els 9,5 milions d'euros. Sergio Scariolo, que ja l'ha dirigit a la selecció, el vol com un dels pilars del seu nou Madrid i més comptant com a cupo espanyol amb la possible eixida d'Exònia. Això sí, li garantitza Pradilla que no se n'anirà a l'NBA. La pivot té amenaça des del perímetre, a més de jugar des de dins, i ha fet una gran mitjana amb 10 punts, 5,8 rebots i 2,3 assistències en 21 minuts que té de mitjana en Issa Lliga. Baixa una miqueta en l'Eurolliga, però també és un gran resultat.
0: Gran temporada de Jaime Pradilla. Ara sí, parlem de la selecció que avui comença a treballar per aquesta tercera finestra de classificació per al Mundial de Qatar de l'any que ve.
5: I entre els convocats estan ells, Pradilla, i també el taronja Álvaro Cárdenas. Recorden que el seleccionador Chus Mateo ha dit que no crida Larry per a esta finestra perquè té moltes coses a aclarir en el seu futur en Dallas i en la NBA. La família s'enfrontarà ja este dijous a Dinamarca, Madrid. Els danesos estan quasi eliminats i tenen absències importants. Diumenge es desplaçaran a Tiflis per a jugar contra Georgia.
0: Parlem de les xiques. Nou fitxatge de València Bàsquet, Alexis Peterson.
5: Sí, és una base de 31 anys i un 65, que és nascuda als Estats Units, però té nacionalitat alemanya. I amb este equip, amb esta selecció, ha disputat els últims Jocs Olímpics i l'Europeu. Té experiència en la Lliga Universitària dels Estats Units, ha jugat un any en la NBA, en el Seattle Storm, con Aguafam. Ha competit en Europa, en Israel, Polònia i França i en 2026 estava jugant en el Vilene d'Asc, sent la jugadora més destacada d'aquest equip en l'Eurocup. Així que signa per una temporada, és la novena jugadora de l'equip de Javier Torralba.
0: Tens tindrem també d'analitzar-lo. I en el Lucentum també tenim un nou fitxatge, segons s'acaba d'anunciar el club.
5: L'ala pivot estadounidense Wesley Dreamer, de 25 anys i 2'5, que pot jugar en la posició de la pivot com d'aler, és versàtil, mòbil i té capacitat d'obrir la pista des de l'exterior. Està format a Missouri, a aquesta universitat, i ha jugat a la lliga universitària,

0: Tu com ho veus?
1: Bueno, jo crec que hi ha més coses que dir al respecte, tots els meus respectes, el problema és que tu, com dia Conrado, és cert que jugant al 50-70% pots guanyar aquí, però bueno, és el que pensava l'entrenador al primer partit, i no ho va guanyar, Això és aixina, perquè el futbol té aquestes coses. Al final, te trae l'artilleria, te trae l'amic que està delicat, a l'altre que no ha entrenat. Aleshores, sí, és cert que el Mundial és una competició molt llarga, però sobretot el que has de pensar és de lo que vens, no? Que vens de tota una temporada fent un esforç cada un al seu equip, a la terra, evidentment, en la Lliga, important, molt important, i al final te toca una altra vegada rendir a un 90-100% en partit, en una meteorologia molt de calor, amb seleccions que pràcticament no coneixes, en camps que no coneixes, i no és fàcil, rodar. Què vull dir? Que normalment, quasi totes les seleccions comencen a poc a poc i van rodant, fins a que veus que estan en un estat, si no òptim, quasi òptim. I, per tant, és cert que ara ja tots ens enfronten més directes, ja és un partit sí o no, i al final, jo crec que sí, és cert. Per exemple, el tema de Rodri, comenteu, a mi el valor a més que sigui el 50%, li trobo més rendiment a aquest xor que a un altre, entonces molts respectes, però és que no sols està Rodri, si hi ha molts més xors que no estan al 100%.
0: Però, Pep, jo crec, i ho ha dit Conrado, i jo crec que ell està jugant a posar a estos jugadors al millor nivell per aprofitar-los, si no n'hi ha altra manera de posar-los al millor nivell. Jo en eixa dialèctica sí que l'entenc, que fer-los jugar, és evident, que si
1: el
0: no
1: que
0: juguen...
1: El que passa, Dani, és que tenen que jugar els millors, sempre. Sempre. Jo sempre ho he dit, ja en la Lliga, quan un tio no està... És que és rotació, no, rotació no. Tu eres millor sempre. Si el millor no està bé, tindrà que jugar l'altre.
0: Però en un torneig...
1: Però eres millor, si ara...
0: En un torneig com este... Mira, estava recordant, perquè, bueno, ho he llegit i és de veres. Si recordem el Mundial de 2010 que Espanya guanya, en aquell Mundial era molt discutit Busquets... I Iniesta va arribar amb molts problemes físics, amb lesions, etc, i van ser dos jugadors absolutament...
1: I recordeu el començament,
0: Exactament, amb una derrota 0-1 a Suïssa.
1: Sí, va estar al mar, a Suïssa.
0: Que ha arriscat molt Luis de la Fuente.
2: Sí, en este caso lo que s'han juntat muchos futbolistas.
0: Claro.
2: O sea, el problema es que son muchos. Es verdad que han convocado 26... que habitualmente eran 23 y hoy habría tenido más, a lo mejor más dudas, pero ha convocado muchos futbolistas entre algodones. Se le ha caído Nico Williams, Lamine no está, Rodri no termina de estar tampoco, Víctor...
1: Jeremy.
2: Es decir, tienes varios jugadores que están en esa situación. Merino es otro caso de jugador que están... Sí que lo llamativo es que tiene muchos en esa tesitura, pero son muchos... Pero yo creo que son los diferenciales. Es que el tema es que son los diferenciales.
1: Pues claro.
0: Ahí estem.
1: ¿Qué problema es ese?
0: Ahí estem. Arriba les eliminatòries. Està parlant-se d'un futbolista que, per exemple, va ser cabdal en la victòria contra l'Aràbia, que és Dani Olmo, que és un jugador també de la seva corda, i desapareix perquè li vol donar minuts a Merino, no perquè estiga castigant a Dani Olmo, no, Conrado?
2: Sí, vamos, yo el otro día contra Uruguay, los minutos que jugó Merino, estaba de pretemporada Merino, y estuvo jugando 60 minutos para tenerlo. Yo ahí, mira, ese es el caso, porque la mala al final es la estrella del equipo y ese va a jugar, siempre salvo que se rompa, va a jugar. Pero de Merino para mí fue muy significativo, fue decir, esto estamos haciendo aquí para llegar a esos partidos más adelante en la competición en los que necesitamos a este jugador. Yo creo que esa es la diferencia, que hay partidos en los que vas a necesitar a esos futbolistas.
0: Pep, tú siempre rendimiento inmediato, es decir, el que mejor está, 100%, ¿no?
1: Es que, a més, en estos partidos que vienen, es que es aixina.
0: Bueno,
1: es que
0: no en estos seguro.
1: No pots... Hombre, claro, y al principi sí pots valorar el fet de que algú no estigui 100%, però... ha de ser un home determinant, el tema de Lamine. I és que Lamine, fixeu-vos el plantejament, el que era el guió del primer partit. El trau quan falten 20 minuts, 25 minuts, perquè veu ja que té que guanyar, que no és normal, això. Mm-hmm. Al final no està rodat, el veus que no està, porta dos mesos a jugar, i vull dir que no, pues no és fàcil, no?, gestionar tot això. I a més, el rol que té que assumir el que diu que este tio no està 100%, i després quan jo isca tinc que anar al 2000, perquè si no... Bueno, és una forma de gestionar l'equip, que sap que ell el que vol, que és guanyar, evidentment, el campionat, i té que anar manejant les fitxes de manera que no se li caigui a ningú, que no es lesioni ningú, que el que no està bé o no està del tot bé, poc a poc vagi ficant-se a tono, encara que no sigui un 100%, un 80, 90, i sobretot el que té ahí, que segur que el vas necessitar en un moment del partit, que no estiga enfadat o atontat o...

0: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
1: La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler...
2: A un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto...
3: Y del país, que cuando gobierna la derecha, no saben escuchar esa lluvia, ni nuestros llantos por las víctimas.
4: Yo he visto poca gente.
5: Yo no lo he notado, solo he cogido uno para venir.
6: De tot el llistat de les meues quirdades no n'hi ha cap a l'alcaldessa de Xiva.
7: Voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este consejo legal.
8: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Hola, com estan? 5 dies després, quan ja ha passat de llarg el límit que marca la supervivència humana en aquest tipus de catàstrofes i que està fixat en els 72 hores, els equips de rescat encara trauen persones amb vida d'entre les runes. Un dels últims, un xic de 20 anys, rescatat entre els enderrocs a un bloc d'edificis, així ho narrava una periodista de la televisió veneçolana.
9: Están tratando de sacar a un joven de 20 años de edad que dio signos de vida. Los rescatistas...
0: Al remat, després de 106 hores de treball, l'han rescatat amb vida i no és l'únic cas en les últimes hores. És de veres que són, malauradament, cada vegada menys o més en contagotes, però este matí un equip de rescatistes mexicans, coneguts com Los Topos, han aconseguit traure també amb vida un xiquet de 9 anys.
10: Despacio. Hasta aquí.
11: Pongo la varilla.
10: No te duermas.

0: Ja estamos aquí.
1: Sis hores després, 6 hores han tardat en recuperar-lo d'entre la muntanya de pols i ferralla, donant-li conversa i intentant, com escoltaven en tot moment, que no tancara els ulls, que no es dormirà. Mentrestant, la xifra oficial de morts va pujant poc a poc, però ja saben que, segons l'ONU, hi ha almenys 50.000 persones desaparegudes. 50.000. En estos moments, les víctimes mortals apugen a 1.450, les xifres oficials, i a 3.150 les que estan ferides. El ministre Álvarez, el ministre d'Afers Estrangers, reduís a 138 el nombre de desapareguts en el terratrèmol de Veneçuela, dels espanyols desapareguts, enfront dels 150 que es va declarar en l'última actualització. En una declaració institucional des de Bratislava, la capital eslovaca, també ha dit que la xifra de morts es manté en 17, la dels espanyols localitzats de baix del centre de Rocs continua en 12.
2: Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros.
1: I sobre el terreny, a l'estat de La Guaira, un dels més afectats pels dos terratrèmols, es van recuperant els servicis bàsics mentre continuen els treballs de rescat. Òscar Martínez, bona vesprada.
3: Hola, bona vesprada. La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha assegurat que s'ha restablit el 75% de les xarxes elèctriques, el 68% del subministrament d'aigua i el 90% de les vies de comunicació. També ha anunciat la creació d'una comissió d'avaluació de l'habitabilitat de les vivendes afectades. És una mena de sistema de semàfor que marcarà en roig, en groc o en verd els edificis en funció del seu estat.
4: Para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo, para decidir en las próximas horas si la vivienda...
3: El govern veneçolà ha començat a muntar campaments transitoris per als centenars de milers de persones que s'han quedat sense casa.
1: Les 3 i quasi 4 minuts. Adolfo Pascual està a la tècnica. Seguim amb més coses en este dilluns 29 de juny.
5: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Així a casa, este migdia, els grups parlamentaris de les Corts han presentat les esmenes parcials als pressupostos de la Generalitat que el govern de Pérez Llorca vol tindre enllestits per al 24 de juliol. Doncs bé, Vox ha marcat les seues prioritats, ha presentat 115 textos alternatius i ha deixat clara una posició. Hauran d'anar, diuen, nugats a la prioritat nacional. De fet, el síndic José María Llanos treia pi de ser la primera autonomia, diu que els durà en els seus comptes.
6: Van a ser los primeros presupuestos de toda España en los que va a aparecer expresamente la prioridad nacional.
3: Vox dona per fet que el PP votarà les esmenes a favor, però la portaveu adjunta del grup popular ha negat que ja hagin pactat res. Laura Julià ha afirmat que han d'estudiar totes les esmenes que presenten Vox i també l'oposició d'Esquerra.
7: No, no ens hem sentat abans i ara pues, les mirarem exactament igual que mirarem les del resto de grups. Lo que vienen es a mejorar pues, los presupuestos más sociales de la Comunidad Valenciana. Recordar que estos presupuestos, 8 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales y en esa línea vamos.
3: El PSPB ha esmenat purpen punt. El projecte de pressupostos ha presentat 4.032 esmenes i Compromís n'ha presentat més de 1.000 als comptes de la Generalitat enviats pel Consell.
1: I el Consell de Ministres, reunit avui de manera extraordinària, ha actualitzat el quadre macroeconòmic que ha presentat el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo. És el pas previ a la presentació del projecte de pressupostos generals de l'Estat que l'executiu vol enviar al Congrés a la tarda.
3: El govern espanyol ha revisat a l'alça el creixement de l'economia espanyola per enguany fins al 2,6%. Són 4 dècimes més per damunt de la pressió inicial, de la previsió inicial. Alhora, el Consell de Ministres ha aprovat un segon escut anticrisi per a mitigar l'impacte de la guerra a l'Iran en les butxaques de la ciutadania. Entrarà en vigor dimecres, manté descomptes en els carburants fins a l'octubre. Carlos Cuerpo, vicepresident primer.
8: A un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
3: Bé, alhora la ministra portaveu, Elma Saiz, ha anunciat l'aprovació al juliol d'un gran decret llei sobre habitatge que recuperarà la pròrroga dels lloguers que va decaure a l'abril, introduirà la regulació del lloguer d'habitacions i apujarà el 21% de l'IVA dels pisos de lloguer turístics. Elma Saiz, ministra portaveu.
9: La regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga de los contratos de alquiler, la obligatoriedad de que se firmen los contratos por escrito o las medidas fiscales para bajar el precio del alquiler. Otro, para movilizar vivienda asequible, con medidas como la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos o medidas de agilización administrativa.
1: I també d'avui ha arribat al Senat envoltada d'una gran expectació mediàtica, però al remat la secretària de l'expresident Rodríguez Zapatero ha guardat silenci en el Senat, on l'ha citat el Partit Popular després de ser investigada en el cas Plus Ultra.
3: Comparèixer en una comissió d'investigació en el Parlament espanyol és una obligació, però no

0: Declarar és una prerrogativa a la qual Gertrudis Alcázar s'ha acollit en començar la sessió, en estar sent investigada per l'Audiència Nacional en el cas Plus Ultra, pel qual ha sigut citada.
1: Voy a mantenerme en silencio en esta sesión. Con todo respeto, espero comprendan que debo ser consecuente con este Consejo Legal. Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal y con el ejercicio de mis derechos fundamentales en el procedimiento penal que se tramita.
0: Bé, no obstant això, els senadors i senadores li han fet les preguntes que tenien preparades mentre la compareixent les escoltava sense intervindre.
2: I sobre el greu accident de la matinada de diumenge a Castelló de la Plana, en què van morir 4 persones, la jutgessa acaba de deixar amb llibertat amb càrrecs al conductor d'un dels 3 cotxes implicats. Un jove de 19 anys està acusat de 4 delictes d'homicidi per imprudència greu. Més detalls, Sònia González.
3: Sí, també se li acusa de 5 lesions per imprudència greu en concurs amb un delicte contra la seguretat viària. La jutgessa també li imposa 4 mesures cautelars, compareixença periòdica i sense ús judicial, prohibició de conduir vehicles a motor, retirada del passaport i provisió d'eixir fora del país. El jove de 19 anys és l'únic detingut per este greu accident. Era el conductor d'un dels 3 vehicles implicats i circulava amb 2 amics que van morir en l'impacte. Ell mateix va resultar ferit. El van atendre a un centre hospitalari, però ahir mateix el va rebre l'alta. Este matí ha passat a disposició judicial i ara queda en llibertat. La jutgessa ha apreciat sobretot l'edat, és molt jove, només de 19 anys, i també l'arrelament personal i familiar.
2: I tenim una informació d'última hora. Almenys 5 persones han mort en un tiroteig a Alemanya. Vicent Montagut.
4: Sí, Patrícia, ha passat al nord del país, a la localitat d'Stade, a uns 45 quilòmetres d'Hamburg. Segons ha confirmat la policia, efectivament han mort 5 persones i de moment hi ha 2 persones detingudes. Els testimonis asseguren que han escoltat una gran quantitat de tirs i les forces de seguretat han demanat a la població que no s'acosti a la zona. Ens falta encara molta informació. Encara no se sap el mòbil del tiroteig i en un primer moment mitjans locals apuntaven que ha passat en un centre juvenil, però això encara no està confirmat.
2: I anem ja amb la informació de l'horatge per a les pròximes hores. Victòria Rosselló, bona vesprada.
5: Comencem setmana amb nits tropicals o tòrrides on les temperatures mínimes en la costa no baixen dels 25 graus en alguns observatoris, amb un ambient molt boscós que s'extén tota la setmana, tot i que les temperatures diurnes no són tan altes com a l'inici de la passada, però tornaran a augmentar en els pròxims dies. Hem de dir, a més, que avui tenim risc de tempestes en comarques de l'interior nord i, de fet, l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat l'avís groc en previsió de tempestes que puguen afectar les zones de muntanya i ser puntualment intenses, deixar més de 20 litres per metre quadrat en una hora i anar acompanyades de granís. Això serà a partir de la vesprada i, en general, quedaran restringides a les zones de l'interior. Comarques com la Serrania, l'Alt Palància o l'Alt Millars poden veure créixer algunes d'aquestes tempestes d'estiu.
6: A punt. Les notícies del migdia.
7: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
8: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
2: Parlem dels números de la Generalitat. Avui ha conclòs el termini per a presentar esmenes als pressupostos i tots els grups ho han fet. L'oposició ha presentat més de 5.000 esmenes, 1.000 Compromís i 4.000 els socialistes. Vox ha registrat les seues propostes assegurant que els de la Generalitat són els primers pressupostos d'Espanya que contemplaran expressament la prioritat nacional. El Partit Popular, en canvi, diu que ara comença la negociació i diu també estar obert a pactar amb tots els grups. Josep Sastre.
10: El síndic de Vox, José María Llanos, marca prioritats amb 115 esmenes, amb partides per a les víctimes de l'ocupació il·legal o per al retorn voluntari dels migrants.
11: Van a ser los primeros presupuestos de toda España en los que va a aparecer expresamente la prioridad nacional.
10: Amb mesures que dona per pactades ja amb el PP.
11: La immensa majoria i totes aquelles que formen part del nostre pacte d'investidura estan negociades en aquestes Cortes.
10: Però el Partit Popular ho nega. Avui, Mari Carmen Contelles ha sigut la seva portaveu i diu que ara és quan comença la negociació.
12: No ens hem sentat abans i ara pues, les mirarem exactament igual que mirarem les del resto de grups.
10: Les esmenes parcials de l'oposició tornen a ser realment a la totalitat dels pressupostos. Més de 1.000 esmenes presenta Compromís, centrades en educació, vivenda i sanitat i amb reivindicacions concretes que explica el seu síndic, Joan Baldoví.
13: Todo el dinero para promoción, realización de festejos taurinos a los afectados de la dana. Creo que esta ha de ser la prioridad.
10: I rècord d'esmenes per part del PSPB. Amb més de 4.000 conformen uns pressupostos alternatius amb els quals els socialistes voldrien governar l'any que ve. Escoltem el seu síndic, José Muñoz.
14: Demuestran que el Partido Socialista, con Diana Morán a la cabeza, está ya preparada para gobernar en el año 2027.
10: Mari Carmen Contelles assegura que el PP està obert a negociar esmenes amb tots els grups.
12: Unos presupuestos que, si es posible, recojan las demandas de todos.
10: El PP també ha registrat 156 esmenes als comptes de la Generalitat.
2: Bé, i la futura candidata de Compromís a l'alcaldia de València, Mònica Oltra, s'ha mostrat avui partidària d'un projecte polític d'esquerres basat en aliances que vagin més enllà de les pròpies sigles. Així ho han manifestat a Madrid en un desdejuni informatiu que ha organitzat el Fòrum Nova Economia.
15: Tendremos una candidatura, pero que no va a ser tampoco una suma estéril de siglas, sino que va a ser algo que supere esto, ¿no? Tienen que estar los movimientos vecinales, tiene que estar la gente que en este momento es una influencia social positiva. Yo creo que es posible un cambio y es posible poner otra vez en el centro y hacer protagonistas a las vecinas y vecinos de la ciudad de Valencia.
0: L'Assemblea Oberta de Compromís té previst ratificar Mònica Oltra com a candidata a l'alcaldia de València dissabte que ve, 4 de juliol.
2: I acabem de saber que el govern espanyol també tindrà la setmana que ve una convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera. Serà per a fixar el sostre de gasto i els objectius per a les comunitats autònomes. Això serà la setmana vinent. A més, el govern segueix el rumb i el Consell de Ministres s'ha aprovat avui i se quadre macroeconòmic en què es fixaran els pressupostos generals. Lucía Mas.
16: Bona vesprada. L'executiu insisteix, tot i la inestabilitat parlamentària, tiren avant amb els pressupostos. Carles Cuerpo, vicepresident i ministre d'Economia.
17: Vamos avanzando con los pasos necesarios, efectivamente, dentro de un calendario regular. Ese es el propósito.
16: Els socis de coalició demanen centrar-se en l'acció. Yolanda Díaz.
18: Y lo que le pido al Partido Socialista es que actuemos. Sigamos adelante. La vivienda.
16: I des del PP, Feijóo acusa Sánchez d'ignorar la majoria de la cambra que li va demanar una qüestió de confiança i apunta maniobres per incrementar el cens electoral.
19: Aquí hay una ingeniería electoral en un espacio muy corto de tiempo, en un año, año y medio, incrementar en 2,5 millones el número de personas con derecho a voto a través de una nacionalización y de un pasaporte español.
16: Y después de la acostamiento a Junts dels últims dies, Feijóo refreda las expectativas.
19: Y no puede ser una comunidad donde se persiga a la gente simplemente por no ser nacionalista o socialista, ¿no?
16: Els de Puigdemont s'allunyen del PP e insisteixen en la proposta d'un govern del PSOE sense Sánchez. Miriam Nogueras, portaveu de Junts al Congrés.
20: S'ha de meditar, que l'ha de meditar el Partit Socialista. Sí que hi ha un run-run a dins del Partit Socialista. El PSOE no sé si està més per salvar el Sánchez o salvar la legislatura.
16: La resta de socis demanen més autocrítica al govern, però de moment no retiren el suport.
2: Bé, ens ho contàvem a l'inici d'este temps de notícies. El govern espanyol ha aprovat aquest escut social per a reduir l'impacte econòmic a la guerra de l'Iran. El preu dels carburants està en el centre d'este nou decret llei. La rebaixa fiscal dels carburants es retirarà de forma progressiva fins a desaparèixer de manera definitiva, però això serà l'octubre. Marta García.
21: El vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ha sigut clar. La situació als preus del combustible encara requereix d'ajuda per part del govern. En aquest context, el Consell de Ministres ha aprovat avui un nou decret llei per a frenar l'impacte de la guerra en l'Iran a les nostres butxaques. Es mantenen les mesures anteriors per agricultors i transportistes, una rebaixa de 20 cèntims per litre de combustible, i s'afegeixen a més 165 milions d'euros d'ajudes als agricultors per a la compra de fertilitzants. A la resta de consumidors, la rebaixa fiscal es manté, però anirà retirant-se de manera progresiva, según se ha explicado Carlos Cuerpo.
17: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre i la retirada total en el mes d'octubre.
21: Reunits de forma extraordinària, el Consell de Ministres també ha revisat a l'alça fins al 2,6% el creixement d'Espanya d'enguany. Són 4 dècimes de milions

0: I ara diuen per l'efecte del paquet d'ajudes anticrisi i també per la recta final dels fons Next Generation.
1: I segons la dada avançada este matí per l'Institut Nacional d'Estadística, la inflació s'ha mantingut al juny en el 3,2%, la mateixa xifra que al maig i a l'abril.
2: Sí, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia i els aliments frescos, ha disminuït una dècima fins al 2,9% respecte a la de maig.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Les tres idees de la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, s'ha negat avui a declarar en la Comissió d'Investigació del Senat sobre la gestió de la SEPI. No ha parlat ni dels contractes d'assessoria de Zapatero ni de les joies trobades. Gertrudis està investigada judicialment en el cas Plus Ultra i per això, diu, s'acull al dret de no parlar. Lourdes Espinosa.
4: Efectivament, Patricia, Gertrudis Alcázar, la fidel secretària de Zapatero, ha guardat avui silenci absolut. A l'entrada no ha volgut parlar amb els periodistes.
5: ¿Se siente engañada por Zapatero?
4: Dins la sala s'ha acollit al dret a no declarar.
6: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales, voy a mantenerme en silencio en esta sesión.
4: Tampoc ha contestat a preguntes relacionades amb la gestió de la SEPI ni sobre el cas Plus Ultra, tema pel qual està investigada judicialment pel jutge Calama. Rocío Díbar és senadora del PP.
7: Y en opinión también del señor Calama, usted no se habría limitado a ejecutar tareas mecánicas, sino que conocía, coordinaba, gestionaba y sobre todo sabría perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo.
4: La senadora de Vox, Paloma Gómez, també li ha preguntat per les joies que va trobar la UDF al seu despatx.
8: ¿Esas joyas eran parte de la contraprestación en especie por rescate de Plultra?
4: L'única que ha eixit en defensa de Gertrudis Alcázar és la senadora per Castelló del PSOE, Amparo Marco, qui ha criticat la comissió.
9: ¿Consideran ustedes, señores del Partido Popular, que ustedes son ejemplares cuando han sido el único partido de Europa condenados por corrupción?
1: Bé, més coses. En el terreny judicial, estrictament, avancen els interrogatoris en el cas Leire. Este matí, l'empresària Carmen Pano ha reafirmat com a testimoni en l'Audiència Nacional que va aportar 90.000 euros en metàl·lic a la seu socialista de Ferraz.
2: També ha reiterat que va rebre un intent de suborn de 250.000 euros per part de l'advocada de Coldo García per intentar canviar la versió. L'advocada ho ha negat en reiterades ocasions.
1: I també l'Audiència Nacional, el juip el cas Kitchen, enfila la recta final amb la declaració dels tres últims acusats que han negat haver conegut qualsevol operació para policial contra Jesús Bárcenas.
2: Dos d'ells s'han quedat fora del cas en retirar-se les acusacions. Demà es reprendrà el juí amb l'informe final del fiscal. Manté les penes de presó per a 7 dels acusats, entre elles 15 anys de presó per a l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz durant el mandat de Mariano Rajoy i 19 anys per a l'excomissari Villarejo.
1: I sobre la investigació de la Dana, nou joc de versions en la investigació judicial, la vicepresidenta de la Diputació de València i responsable de carreteres, que és Remeu Matsolari, ha negat davant la jutgessa de Catarroja haver rebut cap telefonada de l'aleshores alcaldessa de Xiva, que és Amparo Fort, durant la vesprada de la barrancada. La seva declaració contradiu i desmentix la versió oferida setmanes abans per la pròpia Amparo Fort al jutjat. Santi Hernández.
10: Nova contradicció en la investigació judicial sobre la gestió de la Dana. La vicepresidenta de la Diputació de València i responsable de carreteres, Reme Matsolari, ha assegurat a la jutgessa de Catarroja que la alcaldessa de Xiva no li va telefonar el 29 d'octubre. La magistrada l'ha citat a declarar perquè l'alcaldessa Amparo Fort del PP va assegurar en el jutjat que va avisar sobre les 3:30 de la vesprada a la vicepresidenta de l'alarmant situació del barranc del Pollo. Avui la vicepresidenta l'ha desmentit en seu judicial i ha assegurat que va ser ella la que a les 7:30 de la vesprada va enviar un missatge a Fort per si necessitava ajuda en vore les inundacions a punt.
11: Que jo aquell dia no vaig parlar en ella, de fet, de tot el llistat de les meues cridades no n'hi ha cap a l'alcaldessa de Xiva. Desconec el motiu per el que va dir això, pues igual presa dels nervis d'aquell moment i de que ha transcorregut un any i mig, és l'única explicació lògica que li trobe. I bueno, pues he aportat les meues cridades d'aquell dia.
10: La vicepresidenta ha dit que no va tindre coneixement de la reunió del SECOP i que no va parlar amb el president de la Diputació, Vicent Mompó, fins a les 11 de la nit aproximadament. També ha assegurat que la Diputació va informar de l'estat de les carreteres provincials en tot moment a la Generalitat.
3: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
1: Continua la investigació per l'incendi forestal declarat al Forcall, a la comarca dels Ports. El foc ja està estabilitzat, però ara s'analitzen les causes perquè les flames van començar en el camió carregat de porcs que dimarts, és a dir, 5 dies abans, va patir un accident i va caure per un terraplè. Enrique Tena, Forcall, bona vesprada.
12: Sí, bona vesprada. Ací a Forcall continuen treballant de valent. A hores d'ara hi ha 7 dotacions de la Unitat de Bombers de la Generalitat Valenciana, una dotació del Parc de Bombers de Morella i brigades forestals del Consorci de Bombers de Castelló. Tots ells, a la mateixa, ací tenen el mateix objectiu. Avui es vol donar per controlat, per extingit, este incendi que apenas té quasi 24 hores. Tenim una nova imatge de Forcall. Este xicotet municipi dels Ports està envoltat ara d'hectàrees negres, hectàrees totalment calcinades. Esa era la preocupació ahir diumenge, ací, a Forcall, ara mateixa, perquè no volien que arribara aquestes flames al nucli urbà. Afortunadament, no va ser així. Es demana a la població local que col·labore, perquè recorden que encara hi ha zones on el foc, on les flames, continuen actives. Parlem amb David Vicente. Escoltem a David Vicente, el diputat del Consorci de Bombers de Castelló.
13: Nosaltres, com a Consorci Provincial de Bombers, ens encarreguem de l'extinció. Eixa part que me pregunte, sí que és veritat que s'encarrega Guàrdia Civil, és la seva competència. Estan investigant, crec que en hores d'ara està mirant. Sí que és veritat que l'incendi pareix ser que va eixir d'eixa zona on estava el camió, però en aquests moments no tinc informació i són ells els que estan investigant. Els agents forestals, que són els encarregats de medir l'extensió, este matí a primera hora en un helicòpter han sobrevolat tot el perímetre de l'incendi i han estimat sobre unes 150 hectàrees.
1: I Castelló i Borriana estan colpits per l'accident de trànsit més greu ocorregut al terme municipal de la capital de la Plana en els últims anys, i amb un balanç de 4 morts, dos d'ells de 18 anys només, i 6 ferits. El conductor causant de l'accident de 19 anys està en llibertat, però se li imputen 4 homicidis imprudents. Txelo Jimeno.
14: El sinistre va ocórrer la matinada de diumenge a la Nacional 340 a l'altura de l'ermita de la Magdalena, quan un vehicle BMW amb 4 ocupants que anava cap a Castelló de la Plana sembla que va envair el carril contrari. El cotxe va impactar frontalment amb un taxi i un vehicle particular que circulaven en direcció a Barcelona. Les víctimes mortals són dos dels ocupants del BMW, el conductor del taxi i una dona que viatjava en el tercer vehicle implicat en l'accident. Una víctima mortal era de Castelló, dos eren de Borriana i la quarta tenia nacionalitat francesa. 4 ferits continuen hospitalitzats. Este matí ha passat a disposició judicial el conductor d'un dels 3 vehicles implicats en l'accident d'este cap de setmana, de només 19 anys. El jutge el deixa en llibertat com a investigat en una causa oberta inicialment per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu i 5 delictes de lesions per imprudència greu.
1: I una jove de 25 anys està ferida després de cedir el pis de sa casa i caure al llavador de cotxes que hi havia baix. S'ha passat a Benetússer, a l'Horta Sud, i ja va una distància de 5 metres. El pis estava en obres. Pilar de la Fuente.
15: A mi me ha saltado la alarma a las 10 y pico y cuando he mirado las cámaras he visto una chica tirada aquí en el suelo.
16: Eymar Acevedo, el propietari d'un llevador de cotxes de Benetússer, pensava que era un lladre, però la dona havia caigut pel forat que l'obrer havia deixat en les obres de la casa.
15: Creo que han picado muy abajo y colocaron una placa de pladur para no pasar y ella no sabía y la pisó y se ha venido abajo.
16: Van ser vora 4 metres de caiguda. Afortunadament, la jove de 25 anys només va patir una ferida lleu a la cama i poc després de ser traslladada a l'hospital va rebre l'alta i avui ja està en casa recuperant-se.
17: Van començar les obres fa uns dies, però l'Ajuntament de Benetússer va interrompre els treballs per la falta de llicència, una de les 7 obres paralitzades pel municipi este mes.
1: I parlem ja del terratrèmol, 1.450 morts, més de 3.000 ferits i encara miracles davall dels enderrocs causats per els moviments de terra a Veneçuela. Són les aplaudiments per a l'últim rescatat. A ell li diuen Aaron, té 21 anys, s'havia encetat ja el 15 dia soterrat per les restes del seu edifici. Marian Company.
18: 106 hores, ni menys ni menys, han estat treballant per traure a Aaron viu, Patricia, en una operació en què, es diuen els testimonis, ell mateix ha estat animant els rescatadors. Els equips d'emergència tenen més persones localitzades, també a La Guaira.
19: Ahí hay un papá con el hijo. Ahí hay una muchacha.
20: Por un live de TikTok es que lo estamos consiguiendo.
18: Amb un directe de TikTok, ja ho han sentit, han donat la veu d'alarma en quan s'ha restablert internet per satèl·lit. Operacions de rescat complicades per les rèpliques, con la que s'ha registrat fa un parell d'hores de magnitud 4,2. Als hospitals s'està demanant donacions voluntàries de medicaments.
21: El medicamento de bicarbonato de sodio.
18: Per tractar a les persones rescatades de l'anomenat síndrome de l'aplastament, l'alliberament de toxines perilloses, en lliurar-se de la pressió exercida per les runes.
1: I a la zona zero del doble terratrèmol regna el caos. També la ràbia, falten mitjans i personal. Hi ha molts llocs on encara no han arribat rescatistes professionals i els ciutadans denuncien la lenta resposta oficial de la catàstrofe. Carme Pastor.
0: A La Guaira la destrucció és pràcticament completa i la dimensió de la catàstrofe, Patricia, s'explica en la veu dels que esperen amb dolor i ràbia que arribi ajuda per a rescatar els familiars.
5: Aquí hi ha família viva! Queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares. Ajúdennos!
0: Denuncien la falta de resposta oficial per part del govern i demanen mitjans que arriben on els veïns s'han d'alçar en derrocs.
22: Tenia que traer una pala, un pico.
0: La descoordinació afecta també l'atenció als que han sobreviscut, però s'han quedat sense casa i han hagut d'improvisar campaments a l'aire lliure.
23: Hay muy pocos espacios habilitados para refugios debido a la cantidad de personas que quedamos en la calle.
0: A més, hi ha risc de crisi sanitària per la descomposició dels cadàvers que no han pogut ser rescatats.
1: Doncs als equips els ha unit l'equip valencià de bombers de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència, que ja treballa sobre el terreny. Han establit 10 àrees diferents de recerca on no s'havia intervingut encara. Treballem amb gossos ensinistrats, també en equips de detecció. L'objectiu és poder trobar encara alguna persona en vida.
2: Estos especialistas intenten enregistrar amb sistemes electrònics qualsevol so entre els senderrocs, però de moment no han pogut trobar cap supervivent. Les possibilitats s'esvaeixen quan ja s'han sobrepassat de llarg les 72 hores després dels terratrèmols.
24: Hemos encontrado un montón de zonas de trabajo donde aún no había pasado equipos internacionales que no tenían marcaje. Nos hemos puesto a hacer búsqueda con los perros, con los sistemas electrónicos. Hemos localizado con coordenadas, con una descripción, todo para el puesto de mando.
2: Sí, rescatadors valencians han senyalitzat els cossos de les víctimes perquè els equips responsables d'extraure'ls puguen retirar-los segons els protocols.
1: I alto el foc entre els Estats Units i l'Iran. Després de 2 dies de bombardejos, els dos països han acordat detindre els atacs i reunir-se esta mateixa setmana a Qatar per intentar avançar en les negociacions.
2: Washington i Teheran s'acusen mútuament d'haver violat l'alto el foc firmat el 17 de juny. El control de les rutes de pas per l'estret d'Hormuz està en l'origen d'esta escalada que ha posat en perill la resolució diplomàtica de la guerra.
1: I l'onada de calor que continua afectant Europa avança ara cap a l'est del continent.
2: Països gens acostumats a altes temperatures, com ara Lituània i Ucraïna, es preparen per a suportar 38 graus, l'efecte de la mateixa onada de calor que va afectar Espanya i Europa Central la setmana passada i que va causar la mort de 1.300 persones en diferents països, segons l'Organització Mundial de la Salut. Polònia, Alemanya i la República Txeca han registrat les temperatures més altes des que hi ha registres.
1: Acabem, són les 3 i quasi 30 minuts. Recorden que a les 4 de la vesprada actualitzem en el butlletí, però sempre poden estar informats a través del nostre web. Nosaltres posem el punt final, tornem demà, més i millor. Continua ara Cadena de Valor. Fins ara.
25: Som la veu de tots. Som A Punt.
26: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
27: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
25: Som A Punt.
28: Hola, passa un minut de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.
25: Cadena de valor amb Arturo Rico.
28: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio. Avui és dilluns, és 29 de juny i comença un nou Cadena de Valor. Arranquem l'última setmana de la temporada i fem, com no podia ser d'una altra manera, una mitjoreta de repàs a l'actualitat econòmica. Avui s'han publicat les xifres de l'IPC al mes de juny. Les xifres són ben clares. L'IPC es manté al 3,2% i la inflació subjacent es modera fins a arribar al 2,9%. A més, avui l'executiu ha revisat també a l'alça la previsió de creixement del PIB, del Producte Interior Brut, per a l'any 2026. Analitzarem totes aquestes xifres i la situació econòmica actual en clau nacional amb molt de detall i ho farem en només uns minutets. Però si continuem mirant també en clau nacional, fa sols unes hores el Consell de Ministres anunciava que este mes de juliol aprovarà un nou reial decret amb mesures en matèria de vivenda. Veurem quines són les mesures aprovades, entre les que podem destacar eixa pujada de l'IVA del 10 al 21% per als pisos turístics. I ara canviem de tema, perquè recordem que avui el sector ferroviari està de vaga. Una jornada de vaga que comportarà la cancel·lació de 320 trens entre l'alta velocitat, la mitjana distància i rodalies. I per altra banda, avui dilluns parlarem també de consum. Millor dit, dels hàbits de consum. Perquè heu notat un canvi en la manera en la que compreu als supermercats? Aneu més de seguit a comprar o continueu fent una compra setmanal? Compareu més, espereu entre supermercats? A totes aquestes qüestions avui anem a intentar donar-li resposta. A aquestes qüestions hi ha molt més, perquè veurem com és la forma de comprar, sí, s'ha vist modificada. Ja saben, així en cadena de valor tot això i molt més. En esta mitja horeta d'actualitat econòmica. I a banda, això sí, no s'oblidem, també repassarem l'actualitat econòmica del món.
25: Economia, actualitat, finances, en cadena de valor.
28: I comencem este espai dedicat a l'actualitat econòmica i ho fem amb la nostra companya Mar Hernández, que la tinc al meu costat. Molt bon dilluns, Mar.
3: Molt bon dilluns, Arturo, i avui comencem parlant d'indicadors econòmics.
28: Arrenquem el programa d'avui i ho fem esbrinant la situació econòmica actual del país. I és que l'economia espanyola continua oferint senyals de resistència malgrat la incertesa internacional. L'IPC es va mantindre al mes de juny en el 3,2%, la mateixa taxa dels dos mesos anteriors, mentre que la inflació subjacent es va moderar fins al 2,9%, segons les dades que avança l'Institut Nacional d'Estadística. Els carburants han reduït la seva pressió sobre els preus, mentre que l'electricitat i el gas han contribuït a l'alça.
3: I segons el Ministeri d'Economia, el pla de resposta aprovat davant les conseqüències de la guerra a l'Iran ha contribuït a reduir prop d'un punt la inflació general des de la seva posada en marxa. El govern assegura que continuarà donant suport a les famílies i als sectors més afectats, al mateix temps que adaptarà les mesures a l'evolució dels preus i del context energètic.
28: I en paral·lel, l'executiu ha revisat a l'alça la previsió de creixement del PIB del Producte Interior Brut per a l'any 2026. El nou quadre macroeconòmic eleva en 4 dècimes l'estimació fins a arribar al 2,6%, una xifra superior a les previsions del Banc d'Espanya, l'AIREF, la Comissió Europea o fins i tot del Fons Monetari Internacional, tot això malgrat l'impacte de la guerra al Pròxim Orient.
3: I esta actualització servirà de base per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat de 2026. El govern manté que l'economia espanyola continuarà creixent per damunt del 2% durant els pròxims anys, encara que admet que el context continua marcat per la incertesa geopolítica i l'evolució dels preus de l'energia. I volem analitzar totes aquestes xifres i ho fem amb Mabel Pisa, de SIC Business and Marketing School. Bona vesprada, Mabel.
4: Bona vesprada.
3: Comencem parlant d'eixe IPC, que es manté en el 3,2% per tercer mes consecutiu, però la inflació subjacent és cert que baixa al 2,9%. Què ens indica aquesta diferència sobre l'evolució real dels preus?
4: Pues mira, per una banda, com ja sabem, la inflació subjacent és l'indicador pues, que millor refleja la tendència o l'evolució dels preus. Per lo tant, que està baixa, pues, està indicant que d'alguna manera la pressió inflacionista pues, està moderant. Però, per l'altra banda, com deia, dir que l'IPC general es mantinga estancat en 3,2%, pues ens està confirmant un poc que l'efecte d'aquests preus de l'energia, ¿vale?, són prou importants i podrien estar parant un poc i ja milloren els preus d'altres sectors. Però jo, al final, per resumir, pues, diria que la inflació general es manté alta, pues, bàsicament un poc per aquesta volatilitat dels preus de l'energia, però que l'economia del seu conjunt pues, mostra senyals d'una xicoteta, ¿vale?, moderació en els preus gràcies a aquesta data de la inflació subjacent.
28: Efectivament, ja ho acabes de comentar, estàs parlant de l'energia. L'energia està clar que continua sent un principal factor que està condicionant la inflació? Quin impacte pot tindre en els pròxims mesos i la evolució dels preus, si parlem d'electricitat, parlem de gas o fins i tot parlem dels carburants?
4: Claro, al final, mira, si estos preus segueixen pujant, ¿vale?, i no aconseguim un poc controlar-los, al final tot això pues, va afectar en la resta de preus d'altres sectors. Si, per exemple, pues, en el cas de les empreses, ¿vale?, al final va fer pues, que els costos de producció siguin prou volàtils, a sobrefrenar un poc el seu creixement. I també, si aquests preus segueixen pujant, la inflació va seguir pujant. I tenim també el Banc Central que va seguir pujant tipus. Mm. I, altra volta, pues, a les nostres empreses es va frenar prou aquestes inversions, aquestes expectatives d'inversió.
3: I per la seva banda, el govern espanyol atribueix d'alguna forma a la reducció d'un punt de la inflació al seu pla de resposta. És possible valorar ja com han funcionat aquestes mesures?
4: Pues mira, no, bueno, exactament no, però sí que podem dir que el pla de govern pues, ha funcionat com una certa balança, ¿vale? Que ha servit un poc per a compensar aquest impacte de la guerra. ¿Vale? Per una banda, sí que és veritat que el preu de la llum i el gas han pujat, però s'ha vist un poc frenada per aquestes rebaixes que ha fet l'Estat en els combustibles. ¿Vale? I això jo crec que explica, de certa manera, que aquest IPC s'ha mantingut prou estable en torn al 3,2% en lloc de disparar-se molt més.
28: Efectivament. Malgrat aquest context internacional, ja ho comentàvem, no? És evident una situació geopolítica complicada, la guerra al Pròxim Orient, el govern central ha elevat la previsió del creixement del PIB fins a situar-la al 2,6%. Esta previsió és superior a la que estan mantenint altres organismes, com el cas del Banc d'Espanya, l'AIREF, o la Comissió Europea, o fins i tot, com comentàvem, no? el Fons Monetari Internacional. És una estimació realista o és massa optimista i se PIB al 2,6?
4: Pues mira, jo pense que sí que és una previsió prou optimista, ¿vale? Ja que també tenim que tindre molt en compte pues, la inestabilitat geopolítica i un poble encariment energètic. Sí que és veritat que el nostre govern, quan fa aquesta previsió, pues, confia molt en el creixement intern, ¿vale?, en el creixement del nostre mercat laboral i el nostre consum intern, ¿vale? Però jo crec que haurien ser un poc més prudents, ¿vale?, i veure un poc o tindre en compte aquesta inestabilitat política i aquest preu de l'energia, ¿vale?, que al final són amenaces reals que podrien un poc parar aquest creixement a curt o mitjà termini.
28: Clar.
3: Clar, perquè mantenen aquestes previsions de creixement, però la inflació, doncs, és el que dèiem abans, continua per damunt del 3%. Això, previsiblement, acabarà afectant al consum i també a la inversió?
4: Sí, pues jo crec que sí. Primer, el que han vist, ¿vale?, al final, la inflació el que fa és com un impost per a les persones, ¿vale?, està fent que tinguin menys poder adquisitiu. Entonces, si la inflació no es frena, ¿vale?, si seguim estancats en ese 3,2, tal, aunque la economia cresca, al final lo que va a pasar es que anem a comprar un poc menos porque tenim este menos poder adquisitiu. Y en les empreses lo que ha dit abans també, ¿vale? Al final, si la inflació no para, les expectatives de les empreses no són massa bones, ¿vale? També saben que el Banc Central va a seguir pujant tipus per a frenar esta inflació, per lo tant, les empreses van a posposar totalment les seues expectatives d'inversió ara mateixa.
28: Efectivament, i si miren, ja ho comentàvem, no?, que això serveix de base per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per al 2027. Quin paper poden jugar aquests pròxims pressupostos generals de l'Estat per a consolidar aquest escenari de creixement i al mateix temps intentar, no?, controlar la inflació?
4: Pues mira, els pressupostos generals de l'Estat al final són la principal eina que tenim de política fiscal o que té de política fiscal un govern, ¿vale?, per a no deixar tota l'economia en mans de la política monetària. Entonces, así en el nostre país, pues els pressupostos pues tenen un doble repte, ¿vale? Per una banda, com ja saben, tenim que reduir el dèficit públic, ¿vale?, que es mana un poc a Europa, però tampoc podem retirar bruscament totes les ajudes o tota la despesa social que tenim. Entonces, jo pense que al final la clau està un poc en la qualitat d'aquesta despesa. Entonces, jo pense que el repte és prioritzar aquesta despesa en inversió en sectors estratègics, ¿vale?, que puguen permetre guanyar productivitat en el nostre país i poder solventar un poc i seguir creixent.
28: Efectivament, esperem que així sigui, que les previsions es complisquen i siguin uns resultats inclús més positius des que esperem. Abel Pisa, de SIC Business and Marketing School, com sempre, moltes gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
28: Una abraçada.
3: I ara parlem d'habitatge, perquè el Consell de Ministres ha anunciat que este mes de juliol aprovarà un nou reial decret amb mesures adreçades a la vivenda. Es tracta d'un document que inclourà la regulació dels lloguers de temporada, també la pròrroga dels contractes, una bonificació de l'IRPF per als propietaris que rebaixen els preus i una pujada de l'IVA del 10 al 21% per als pisos turístics.
28: El primer bloc de mesures anirà destinat a tractar de baixar el preu del lloguer, donar estabilitat als contractes i combatre també el frau. D'altra banda, el segon bloc adreçarà a mobilitzar habitatge assequible, on estarà inclosa eixa pujada que comentàvem, al 21% de l'IVA i també mesures d'agilitat administrativa.
3: La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha donat pocs detalls del nou decret perquè, segons ha dit, serà un text ambiciós i que encara està en fase de negociació.

0: Més, els serveis comercials funcionen amb normalitat. Segons la companyia, no s'han registrat supressions en els trens comercials i només s'han produït incidències puntuals en alguns serveis públics.
1: Tot i això, la jornada de vaga comportarà la cancel·lació de 320 trens entre alta velocitat, mitjana distància i rodalia. Els serveis mínims fixats pel Ministeri de Transport permeten mantenir la circulació al 73% dels trens d'alta velocitat i llarga distància i al 65% dels serveis de mitjana distància.
0: I pel que fa a rodalies, l'oferta redueix durant la jornada amb un servei del 75% en les hores punta i una circulació inferior en la resta del dia. Renfe insisteix que, malgrat les cancel·lacions previstes pels serveis mínims, l'operativa s'està desenvolupant amb normalitat en la major part de la xarxa. I és moment ara de fer un repàs a l'actualitat internacional.
1: Comencem per les borses europees que s'impulsen després de la treva al Golf d'Hormuz, un pas estratègic per al transport mundial de petroli que, a més, redueix la tensió als mercats. Tot i això, els analistes adverteixen que perquè la tendència alcista es consolide, caldrà que els índexs clau, com són els de Frankfurt i París, confirmen nous màxims. Mentrestant, els inversors continuen pendents de l'evolució del conflicte a l'Orient Mitjà i de l'impacte que puga tindre sobre l'economia europea.
0: Corea del Sud ha anunciat un pla per a reforçar el lideratge mundial en la indústria dels semiconductors i la intel·ligència artificial. Els gegants tecnològics Samsung i SK Hynix invertiran conjuntament uns 520.000 milions de dòlars en la construcció de 4 noves fàbriques de xips al sud-est del país. L'objectiu és augmentar la producció de memòries essencials per a les aplicacions d'intel·ligència artificial, alhora que es descentralitza l'activitat econòmica més enllà de Seül.
1: El Banc Europeu d'Inversions destinarà 3.000 milions d'euros a Airbus per a donar suport als programes d'investigació, desenvolupament i innovació fins 2030 en Espanya, França i Alemanya. Esta operació constitueix el major préstec empresarial autoritzat de la història de la institució europea. Així, el que es busca amb este finançament és reforçar la competitivitat europea en els sectors aeronàutic, espacial i de defensa, i tot en un moment incert en el panorama geopolític.
2: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
0: I parlem ara de consum, o més ben dit, d'hàbits de consum, perquè anar al supermercat s'ha convertit en tot un reflex fidel de la situació econòmica de moltes famílies. Segons Consum, la incertesa i l'evolució dels preus han canviat la manera que tenim de comprar. Ara es fan més visites a la tenda, però amb cistelles més menudes, adquirint només allò necessari per així controlar la despesa i reduir el malbaratament alimentari.
1: Este canvi també es nota en el tipus de productes que arriben a la cistella de la compra. Molts consumidors substitueixen aliments més cars, com és el cas de la vedella, per opcions més assequibles, com el pollastre o els ous, sense renunciar a una alimentació equilibrada. A més, creixen les compres de productes de temporada a granel en formats reduïts i també de marca pròpia.
0: Els responsables de consum expliquen que el consumidor és ara més planificador, compara més els preus i, a més, aprofita millor les promocions. Els capritxos continuen estant presents, això sí, però passen pel filtre del pressupost familiar, mentre en categories com el cas de les conserves, els fruits secs o olis, augmenta el pes de la marca blanca. Tot això en un context en el que els preus dels aliments s'han estabilitzat després de diversos anys d'importants pujades. I volem analitzar tot això amb la redactora que signa la notícia al voltant d'este tema en Levante, el mercatil valenciano, Begoña Jorgués. Begoña, moltes gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor. Bona vesprada.
3: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
0: Begoña, ¿estem davant d'un canvi puntual provocat per la inflació o, al contrari, estem fent front a un nou hàbit de consum que ha arribat, això sí, per a quedar-se?
3: A ver, pues por lo que parece, ¿no? Por lo que estamos viendo, esto va más allá de una reacción puntual a la inflación. La sucesión de subidas de los precios en alimentación ha dejado una huella profunda en los hogares, sobre todo en los bolsillos, ¿no?, de los hogares. Aunque es verdad que el IPC de alimentos y bebidas se estabilizó en mayo, los consumidores no han vuelto a comportamientos de antes, sino que han aprendido a comprar de otra manera, como decíais, ¿no?, con más planificación y quizás menos impulso. Sí. Hay indicios que estamos en un cambio estructural quizá de hábitos.
1: Uh-huh.

0: Econòmiques i a casa nostra, parlem dels Gay Games, perquè la seva celebració és la celebració d'estos jocs ha omplit els hotels i els apartaments a la ciutat de València amb preus per damunt dels 400 euros la nit. Les reserves ara superen el 90% i algun apartament, això sí, dels més luxosos, s'oferta per damunt, atenció, dels 8.000 euros per sols una nit.
1: La majoria d'atletes, a més, han apostat pels apartaments de la zona de la platja i dels hotels del centre, el que ha suposat que el 95% dels hotels de València no tinguin habitacions disponibles per avui. Tot i això, malgrat l'impacte, alguns hotels critiquen la falta de promoció que ha hagut de l'esdeveniment.
0: En total, en els Gay Games s'han inscrit més de 10.200 esportistes de 81 països diferents, la participació més alta després dels celebrats a París l'any 2018. A més, hi ha una presència elevada dels esportistes procedents dels Estats Units o d'Austràlia.
2: Demà serà notícia.
0: I com ja sabem, arrenquem. Avui setmana és dilluns i la previsió és una part fonamental per a l'economia i per això volem saber què passarà demà i parlem amb el nostre company Pere Ferrer. Molt bona vesprada, Pere.
3: Què tal? Bona vesprada, companys. Doncs abans de mirar demà, avui mateixa i en aquests moments també volia detindre'm en un acte que n'hi ha al Palau de la Borsa de Madrid, i és que el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, està en la inauguració del Banc Mundial que acull en Madrid en aquests moments. Si mirem ja l'agenda de demà, 30 de juny, caldria també fer atenció en que se celebra el Dia Mundial del Disseny Industrial. I és que el disseny, quan està presentat a la indústria, cal un poquet recordar que això que aporta valor a l'economia, també a nivell social, cultural, i inclús també ambiental. Però bueno, si revisem ja l'agenda de demà, per exemple, així, al nostre territori, concretament a València, s'inaugura una nova edició de FIMI Boutique, la Fira Internacional de Moda Infantil, que tindrà lloc el dia de demà i el 1 de juliol, i és un esdeveniment, en aquesta ocasió, exclusiu per a professionals i es celebrarà en les naus de València. Concretament, tindrem 24 firmes entre espanyoles i portugueses s'ha confirmat la presència de més de 20 països compradors. O sigui, que estarem pendents del que passa en aquest esdeveniment, que ja sabem que si parlem de moda infantil, la Comunitat Valenciana també té una presència important d'empreses que es dediquen a aquest sector.
0: Així és.
3: En clau global, coneixerem demà ja la taxa d'atur al Chapo, corresponent al mes de maig. Per part del país asiàtic de la Xina, coneixerem el PMI, però vinculat l'índex que està vinculat a qüestions al sector manufacturer, però també hi haurà informació del sector serveis i de la construcció. Vos dic a la Xina. I també tindrem actes, se publicaran les actes de la reunió del Banc de la Reserva Australiana, a més de conèixer també vendes minoristes a Alemanya, i tindrem també l'estimació final del Producte Interior Brut al primer trimestre a tota l'Eurozona. Per últim, l'última informació en clau econòmica que coneixerem demà serà l'índex de confiança del consumidor als Estats Units. I estava revisant, Arturo i Mar, l'IBEX 35, que frega els 9.400 punts, no acaba d'arribar, però ahí està en esa senda estable, mentre que el barril també s'ha consolidat en esa baixada de 72,6 dòlars el barril, que són bons preus i que ens recorden un poquet el que era abans del conflicte. A veure si aguanten ahí.
0: Efectivament, ojalà que aguanten, dic que sí, però demà tornarem a parlar. Una
3: demà tornarem a parlar i si vos avance, podem parlar de la renda que acaba.
1: Exacte.
0: Ahí estarem. Gràcies, Pere.
3: Vinga. Adéu. Bona vesprada. Adéu.
0: I ja saben, de seguida només acaba el butlletí informatiu, arranca avui dilluns la vesprada d'apunt i, com sempre, així està Ximo Rovira per a contar-nos què tenim preparat avui.
4: Què tal, Arturo, Omar, amics, amigues, com esteu? Bé, molt bé, preparats per arrencar setmana, última setmana del mes de juny, cavalcant dia el mes de juliol, i avui contem amb la presència d'una comunicadora excepcional, una dona tot terreny, una presentadora de Contacte, de Impro, una dona meravellosa com és Nerea Sanfe. És, a més, una important influenciadora i ens parlarà també des del punt de vista de la seva trajectòria també en el món de les xarxes. Serà un plaer parlar amb ella. Més coses. Farem una ruta pels carrers curiosos. I allò del 13 Rue del Percebe. No sé si existeix en algun lloc d'Espanya un carrer dedicat a Rue del Percebe, però hi ha noms molt curiosos en els nomenclàtors, així dits, de les nostres ciutats. Parlem amb la sanitària especialitzada en conducta sexual, Anna de Viena Grosso. Si no les hables de sexo, lo harán otros. És el títol de l'interessant llibre que planteja per a pares, mares, educadors, en fi, per a entorns d'adolescents i de joves, una guia per a parlar-ne, per a parlar de sexe en els fills de manera natural. Encara avui dia, reconegam-ho, ens fa coseta. Davant les amenaces del porno 5G o de les amenaces digitals, de l'assetjament, és important, jo diria, no sé si més que mai, sempre ha sigut important parlar de sexe a més menuts, però jo crec que ara més que mai. Serà un plaer també parlar en Anna de Viena. Vicent Gil ens porta una d'aquelles tasques de tota la vida on els plats plantegen molt de producte, horta, llotja, però que els plats contin una història. I conten d'alguna manera la nostra història, perquè és revisar també la nostra gastronomia tradicional. A mi se diu barriga. Se podia dir panxa, però bueno, se diu barriga. Està a Castelló de la Plana. I per a tancar el programa, les cançonetes que ens porta Carme Juan ens interpretarà una cançó ben especial, no farà spoiler, però té relació tot en aquestes dates en les que estem celebrant els dies de l'orgull LGTBI+.
0: Molt bé, que bé, acabar amb música el programa de dilluns. Nosaltres ja sabeu, moltes gràcies, Ximo, ara ja recordeu, de seguida, després del butlletí informatiu, arranca la vesprada a punt. Nosaltres ja hem arrencat esta setmana amb Mar Hernández i demà tornarem.
1: I demà més a partir de les 3:30 de la vesprada, com sempre.
0: Molt bona vesprada, fins demà.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Venezuela apura les últimes hores en què encara és possible mantindre l'esperança de trobar supervivents quan el balanç de víctimes mortals està ja en 1.450. Xavier García del Valle.
2: Sí, la teoria diu que ja resulta pràcticament impossible trobar persones vives entre les runes, però encara ens arriben testimonis de rescats quasi miraculosos.
3: Están tratando de sacar a un joven de 20 años de edad que dio signos de vida. Los rescatistas le pasaron comida, le pasaron agua. Ahora lo que están haciendo es tratando de sacarlo de la profundidad en donde se encuentra.
2: Finalment, el xic ha pogut ser rescatat. El balanç de víctimes parla a hores d'ara de 1.450 morts i 3.150 persones ferides. Un càlcul de Nacions Unides estima que els desapareguts podrien arribar als 50.000. Pel que fa als espanyols, baixa a 138 el nombre de desapareguts, segons l'última actualització que ha fet el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
4: Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros.
0: Un tiroteig a la ciutat d'Estat, en el nord d'Alemanya, ha provocat avui almenys 5 morts i diversos ferits en un centre de menors, segons ha informat la policia, que afegeix que 2 persones han sigut detingudes. Rubén Dempere.
5: Sí, els fets s'han produït passat el migdia en un centre d'ajuda a menors en una zona residencial de la localitat, segons ha comunicat la policia a través del seu canal de WhatsApp. La policia ha aconseguit detindre a 2 persones sospitoses, entre elles el presumpte tirador. Estat és una localitat aproximadament de 50.000 habitants situada a la regió de Baixa Saxònia.
0: Conclou a les Corts el termini per a esmenar els pressupostos de la Generalitat 2026. Tots els grups han presentat modificacions, fins a un total de més de 5.000 esmenes.
2: Sí, començant per les 115 que ha presentat Vox, que ja havia anunciat el seu suport al projecte de llei i ara està molt satisfet perquè inclourà la prioritat nacional. José María Llanos.
6: Van a ser los primeros presupuestos de toda España en los que va a aparecer expresamente la prioridad nacional.
2: En l'esquerra, el PSPB fa pràcticament una esmena a la totalitat amb les més de 4.000 esmenes que ha presentat. José Muñoz n'és el síndic.
7: Demuestran que el Partido Socialista, con Diana Morán a la cabeza, está...

0: ya preparada para gobernar en el año 2027.
1: I de les 1.000 que ha presentat Compromís, el síndic Joan Baldoví destaca la que demana més diners per a les víctimes de la Dana.
2: Todo el dinero para promoción, realización de festejos taurinos a los afectados de la Dana.
1: El PP ha presentat també 156 esmenes i la diputada Mari Carmen Contelles diu que volen negociar totes les presentades per la resta de grups.
3: Nuestro objetivo es hacer unos presupuestos que, si es posible, recojan las demandas de todos, con sentido común.
4: El govern espanyol ha aprovat avui un nou escut social per a reduir l'impacte de la guerra a l'Iran.
5: L'executiu considera que els preus dels carburants continuen necessitant una actuació i el Consell de Ministres ha aprovat el nou decret on es regula l'ajuda en forma de rebaixa de l'impost d'hidrocarburs, una ajuda que anirà reduint-se progressivament, segons explica el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
5: Es manté l'ajuda de rebaixar en 20 cèntims el litre de combustible per a llauradors i transportistes i s'hi afigen 165 milions per a la compra de fertilitzants.
4: El jutge de l'Audiència Nacional que investiga l'actuació de Leire Díez en el cas de la SEPI ha imputat 25 persones. Una d'elles és Belén Gualda González, actual presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. El magistrat Santiago Pedraz ha pres la decisió a proposta de la Fiscalia Anticorrupció. A més, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, ha comparegut avui en la comissió del Senat que investiga la pròpia SEPI, on s'ha negat a fer cap declaració.
1: Sí, Alcázar està investigada judicialment en el cas Plus Ultra i per això ha considerat que era millor no dir res en la comissió.
7: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión.
1: I per això no ha respost a cap pregunta ni sobre els contractes d'assessoria de Zapatero ni sobre les joies trobades al despatx de l'expresident.
4: I avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que investiga la Dana, la vicepresidenta de la Diputació de València, responsable de carreteres.
1: La vicepresidenta, Reme Mazzolari, ha contradit la declaració anterior de l'alcaldessa de Xiva, la popular Amparo Fort, que va dir que la vesprada de la Dana va telefonar la vicepresidenta i va avisar sobre les 3:30 de la vesprada de l'alarmant situació del barranc de Pollo. Mazzolari ara ho nega.
8: Que jo aquell dia no vaig parlar amb ella, de fet, de tot el llistat de les meues cridades no n'hi ha cap a l'alcaldessa de Xiva. Desconec el motiu per el que va dir això, pues igual presa dels nervis d'aquell moment i de que ha transcorregut un any i mig, és l'única explicació lògica que li trobe. I bueno, pues he aportat les meues cridades d'aquell dia.
4: En els esports, el València Bàsquet continua reforçant-se. Avui ha anunciat el fitxatge de la base, Alexis Peterson.
5: Sí, internacional amb Alemanya. Esta jugadora nascuda a Ohio va començar la carrera als Estats Units, però també té una dilatada trajectòria a Europa en diferents equips.
4: En Wimbledon, Sara Sorribes ja està en segona ronda després de derrotar l'andorrana Victoria Jiménez en dos sets, 6-2 i 6-3.
5: La tenista de la Vall d'Uixó iguala el seu millor resultat en el torneig. L'altre valencià, Roberto Bautista, està disputant ara el primer set contra el brasiler João Fonseca. Per al de Benlloc serà l'últim Wimbledon de la seva carrera esportiva.
4: Fins així, l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
9: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
10: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
11: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
12: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
13: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu.
14: Hola, com va la marxa? Últim dilluns de juny. Ara sí que sí, tocant l'estiu, vacances el mes de juliol. Che, que bo, tenim tota la il·lusió. I per això també de compartir esta setmana que arranca de ràdio, setmana noveta de Trinca, este dilluns en la vesprada de Punt, Gemma.
15: Efectivament, ens carreguem les piles d'emoció per xerrar-vos de coses ben diferents. De la gastronomia a la música, passant per la salut, el sexe o les curiositats més quotidianes.
14: Sexy? Que manera d'arrancar setmana, tio.
15: Comencem.
16: Així comença la vesprada d'Apunt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
14: I compten l'horatge més o menys igual de pesat que estos dies darrere, però, dius, inestabilitat en les capes mitjanes de l'atmosfera. Això què vol dir, Joaquín? Algun ruixat a la serrania, al Maestrat, podria ser localment fort, al Racó d'Ademús, podria fer acte inclús la presència de granís a l'interior d'Alacant, encara que ja nuvolades serà més difícil tindre precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les tenim entre 22 graus de mínima, les nits encara són caloroses i és 34 de màxima, però atenció que les temperatures, mala notícia, tornen a pujar a partir de demà i després de demà.
15: Amb aquestes dades i previsions de l'horatge vol dir amb un ventall amb la mà. Sempre comencem l'aventura d'avui en la que a primera hora parlem de noms curiosos amb els que bategem carrers en diferents municipis i veurem els fenòmens virals a continuació amb Fran Surimi i una convidada... sorpresa, vaig a dir.
14: No se pot dir que és Nerea Sanfe.
15: No se pot dir. Home, que sorpresa.
14: Ai, sí. Ostres,
15: sort que no ens han escoltat.
14: Que bé, Nerea. Que
15: bé, Nerea Sanfe.
14: Fa molta il·lusió que vinga l'ara Nerea Sanfe. En la segona hora, la convidada és una infermera sanitària especialitzada en atendre catàstrofes, a la que li preguntarem pels terratrèmols de Venezuela. I també en temes d'educació sexual. Ja dius, bueno, pues estos dos temes té l'especialitat la dona.
15: La vida
14: de fet, sí, és així,
15: té
14: tal qual.
15: Eixos punts.
14: Mira, estic llegint ara mateixa en el web de Apunt que l'equip de rescatistes dels Xemessins, que parlàvem l'altre dia,
15: amb Moisés,
14: el lloc i companyia, localitza víctimes sota els gendes rocs en la primera jornada de treball a Venezuela. És que són realment una...
15: Ja ens deia Moisés.
14: ...una quadrilla i escossos fantàstics, estan trobant supervivents encara, tot i que han passat els dies.
15: Diu, sols per una vida que topetem, haurà valgut la pena.
14: Sí, tant que sí.
15: Ja valgut la pena, sí, senyor.
14: Però està de ment que esta sanitària infermera o és en catàstrofe, li preguntarem pel tema de Venezuela, i també en educació sexual. D'ahir lo de parlar de sexe era, no?
15: Mm-hmm.
14: Ah, per això. El llibre se diu Si no les hables de sexo, lo harán otros, assenyalant la importància que té que siguem pares, mares, educadors... En realitat, la gent que està al voltant d'adolescents, dels menuts, que es parli de sexe.
15: Si no,
14: no ho trobaran.
15: Jo
14: en,
15: sé,
14: en el món del porno 5G.
15: Estats socials que tenen més perill que una trona.
14: Sí.
15: Bueno, després farem una... Després d'això, de parlar de sexe... Què ve després de parlar de sexe? Pues una picadeta de luxe. Però nosaltres som així. No són de cigarrets, són de picadeta de luxe. Ja no estem per a fumar. A més, sabem que és roïn. I una picadeta és un sí que passa la cara, que cruce la passarel·la. Amb el nostre gastroturista Vicent Chil, que ens porta a Barriga, que és un projecte, però un nou, a la ciutat de Castelló de la Plana, en el que tres empresaris d'altres rames han creat un projecte gastro de picadeta de producte de primera qualitat. Per exemple, quan dic picadeta de primera qualitat, són un dels pocs comerços que tenen gamba roja de les Columbretes.
14: Què?
15: Que te pots morir si la tastes.
14: I bueno, calamar sobrassada, que vist el menú que tenen a Barriga és una passada. Bueno, ara parlarem amb Vicent Gil i parlarem de gastronomia. Producte, producte i producte. En la tercera hora vos presentem una proposta de Centre de Salut Integral. Està a Calp, ens ajuda a fer-nos major de la millor forma possible. No estic... Mira, mi mateix.
15: No, però jo la gent jove he de parar atenció sí, perquè pugueu aplegar a la tercera, quarta, quinta, la que siga edat, així com tu i jo estem...
14: Estem al querer.
15: Estamos crujientes.
14: Estem per estrenar en vistes
15: estem
14: a la mà.
15: Entrar a
14: viure. I també, com cada dilluns, rematem el programa en cançons de temàtica... Temàtica, què posa?
15: Comuna, d'una temàtica en comú que... de cada aquestes cançons. Tenen una tema, un fil conductor.
14: Bé, que Carme Juan ve a cantar-nos cançons al voltant del Dia de l'Orgull.
15: Això és.
14: Cançons emblemàtiques. I es cantarà una d'elles, que ha valencianitzat. Una de Malú. Serà bonic, això.
15: Serà preciós, segurament. I ara, el que anem a fer és conèixer a uns companys que, als que volem saludar nosaltres i que els saludeu vosaltres. Són tres estudiants de comunicació audiovisual de la Universitat Miguel Hernández, ara mateix han ficat nerviosíssims. Els vam conèixer quan feien un treball per al seu curs i ara ja estan de vacances, els tenim una enveja. I, bueno, ens han vingut a veure. Són Leire Bernat, Alfonso. Hola, Leire.
17: Hola, buenas. Hola.
15: Leire és d'un poble molt bonic, es diu...
17: Onda.
15: Yes. Així no s'atrevís ningú a discutir-me això, no. Leire. No. Com ha anat el curs, filla?
17: Ah, doncs pues molt bé, molt bé, molt bé. En les seves dificultats, perquè, bueno, si no tenen dificultats...
15: Té un segon de comunicació.
17: Sí, estem en segon. Si no té dificultats, divertit no és. Però bé, tot bé, perfecte.
15: I en el treball aquell com va quedar la cosa?
17: Ah, de lujo. És que van ser dos germanes molt divertides. No sé si les coneixeràs tu.
15: Que són del teu poble?
17: Sí, són del meu poble.
14: Hugo.
15: Ai, Hugo Plató. No
14: està... De quines germanes estem parlant? No. Desvela-ho. Està publicat ja aquesta entrevista, Hugo?
18: No, però estarà. Estarà,
14: estarà pront.
15: Revistes científiques.
14: Pronto, un ejemplar de Nature. Bueno, Hugo, benvinguts. Tot bé, este curs?
18: Sí, la veritat que molt bé. Jo la veritat que m'ho passa prou bé.
14: La samarreta mola, diu fins a la cremà. Sí. Ah, no, fins a la cremà.
18: És de les Fogueres de Sant Joan.
14: Guai, guai.
18: Bueno, sí.
15: Has estat de Fogueres?
18: Jo no me'n perco una.
15: Però ja, ja havies acabat el curs?
18: Bueno.
15: Quan eres compatible,
18: claro,
15: vols dir. Muy
14: bien. Tu eres de Torres d'Albaida.
18: Jo soc d'Albaida.
14: Ai, Albaida,
15: meu. Això ho han de dir. Tot Albaida escoltant-nos perquè saluda la criatura. Digues, digues.
14: Dic que continua la bona fama que els estudiants de les branques audiovisuals i periodisme sempre han tingut. No, de festes, vull dir, de conèixer en profunditat...
15: Anem a conèixer la tradició, cultural, no, la festa, Hugo? I és perfectament compatible amb estudiar, i Hugo, així ho testimonia. I Aitana Pastor Belmonte. Hola, Aitana.
19: Hola, hola, bon dia.
15: Bona Aitana tarda. Estudia amb ells, en Elx. Tu eres sí. D'allí d'Elx? O proper?
19: Jo...
15: D'on eres tu?
19: Jo vaig néixer a València. Després...
15: Traslladar-te?
19: Sí, a traslladar-me a Navarra, 13 anys. I després, fa 4 anys o així, vaig...
14: Has tornat cap ací? Has fet un tour,
19: sí.
14: Eh?
19: Un tour per Espanya.
15: La nostra Aitana és viajera.
19: Sí.
14: Estàs feliceta d'haver acabat el curs?
19: Ai, sí.
14: Tot bé?
19: Sí.
14: Esteu com a l'equador de la qüestió?
19: Sí.
14: Què vos agrada més d'aquest ofici?
15: Per què l'heu triat?
14: Per què heu triat això?
18: Jo crec que és per el
14: contra
18: que
14: tot el pronòstic, diria que també, no?
18: O sea, en la Moncles hi ha un problema amb el FOMO i jo crec que la gent que estudia en comunicació visual és que tenim FOMO de perdre qualsevol cosa i la millor forma de no perdre-se-la és veure-ho per la tele, veure-ho per el cine o gravar-ho o...
19: Estic d'acord.
15: FOMO.
14: Però quan treballes d'això, el FOMO ja serà...
15: Això va més.
14: Perquè tens la feina d'això, has d'estar sempre ben informat. Però, bueno, també has de distingir el... No sé, és una reflexió que faig així, no puc dir-ho a la cebolleta. A veure...
15: Sin ser tu nada
14: de això. No, això en absolut. Però deixar el traje de... Com de la professió, deixar-ho quan neixiu de la feina. Perquè, si no, és 24-7 i és un...
15: I és un cotell.
14: I és una angoixa.
15: Vos dones sense que mos hagueu demanat.
14: Sí, sí.
15: Perquè és una feina molt de FOMO, de les 24 hores del dia connectats a les xarxes. Això no és possible. Això no està bé per la salut mental.
14: No està bé.
15: Te ho diu en dues persones que han fet d'hora la seva psicòloga.
14: I que, exacte, molt
15: i ja està. És la resolució.
14: Esta és l'aportació que podem fer al vostre
15: futur.
14: Una
15: cosa. Jo parlo de la ràdio, del cine, de la... I la ràdio, perquè la vostra generació sou d'escoltar ràdio, sou més de podcast.
19: Ai,
15: què feu?
19: Molts de podcast. Podcast.
14: En forma de podcast,
19: sí,
14: veritat?
19: Sí, sí, sí.
14: Us agrada seleccionar i decidir sí. Què és el que voleu escoltar.
15: En televisió també sou un poc a la carta, no? També busqueu allò que vos sabeu veure en cada moment.
19: Sí.
15: No, de veure, no de seure davant de la tele fent calceta i veure tota la programació que vos llancen, no? O com?
18: No, jo crec que som més de veure el que volem, quan volem i on volem.
14: Però no vos mola la ràdio en directe, allò de... Està passant ara mateix? Això sempre s'ha dit màgia, no sé, és un poc exagerat de la ràdio, no? Però allò de dir... Estàs contant la notícia al directe en el moment que està passant. Té un component.
15: Té un morbo, té un FOMO.
19: No, home, és interessant.
14: No,
19: ante tot és interessant.
17: A veure, a casa sí que se sent prou la ràdio, sobretot quan anem en cotxe, sí que sí, sentim més la ràdio que fiquem música o el que siga. Entonces, això sí, jo almenys sí que ho tinc més arraigat, lo de la ràdio. Sempre m'ha agradat molt.
15: Jo on vos visualitzeu, on vos visioneu, d'ací, vos falten un parell d'anys, no? Mm. Més sí. Un màster, més... bueno, d'ací 2 o 3 anys on vos visioneu, a banda del paro, que mos ha dit ell abans, d'ací 2 anys estaré apuntat al 6.

0: Bé, no. On vos visualitzeu? Què vos agradaria fer? Aitana, va.
1: Buah. M'agradaria fer producció cinematogràfica, per exemple. O en televisió, tampoc me...
0: Molt bé, producció, te veus ahí.
1: Sí.
2: A mi m'encantaria treballar algo en la tele o en la ràdio, i més igual en què. O sigui, és el FOMO, el estar en tots els llocs.
0: És de veres quan te vaig conèixer que jo no soc tant de cine com de mitjans del dia a dia.
3: T'agrada la informació, t'agrada...
2: A mi m'agrada
3: tot. L'entreteniment...
0: L'entreteniment tot, eh?
2: Sí, o sigui, jo soc molt friqui, o sigui, però molt friqui de la tele. La meva classe està tot ple de friquis de del cine i jo soc el contrari, o sigui...
0: El friqui de la tele?
2: Sí.
3: I tu, Leire?
0: Benvingut.
4: A mi és que m'agrada molt el cine. Jo estic enamorada del cine, però enamorada. Entonces és a full.
0: Pues, què vos podem dir? Que vos desitgem que allò que visualitzeu o allò que vos fa il·lusió siga la vostra realitat d'ací uns anys. Gràcies per vindre, ens han dut floretes i tot una
3: gràcia al món. Ideal, ideal. Una pel·lícula dirigida per Leire Bernat i produïda per Aitana Pastor. Ah. Molt pronta, la seva gran pantalla.
4: Home,
3: serà.
4: Estaria bé.
0: Sí,
4: serà.
0: Serà
4: perfecte.
1: Estaria bé.
0: Sí, sí. Serà i nosaltres que ho veurem.
3: I Hugo Pla presentant un concurs.
2: Ai, m'encantaria.
3: Gràcies. El nou gent alemany. Bueno, que vaja molt bé.
0: Mira.
3: Sí, xiquets.
0: El futur del món audiovisual està, entre altres, amb aquestes persones meravelloses que han vingut a visitar-los. Així que gràcies. Que disfruteu la visita. Anem a fer el programa, si no vos va mal.
3: Quereu-vos per així, eh? Teniu un cafè pagat, si voleu.
0: Ah,
3: bueno,
0: ah.
3: Un aigua, sí. No? Dona per una aigua,
0: una aigua, un... No? Sí, Sílvia té la butxaca plena.
3: Un cafè, si voleu.
0: Atem una cosa, Tono, posa la gossa sorda, pagant el que sigui i que entre Mar Hernández. Gràcies!
5: 5 de la matinada, no esperava que acabaren pels carrers de Ciutat Vella, tu davant i jo darrere, València banyada. Camals mullats, València banyada. Pel carrer de cavallers dalt d'una bicicleta vella recorríem la distància i guardava l'equilibri fregant-te amb les galtes l'esquena.

0: frenada en sec.
1: Carrer escoltat per ahir. Doncs parem atenció a un tema molt curiós, perquè forma part en què parlem, en què concebim el nostre entorn, en què ens relacionem amb els altres, i està definit pels llocs en què habitem i, inevitablement, també en la forma en què anomenem a eixos llocs.
2: Clar, per què anomenem les coses conforme les anomenem? Per què moltes vegades sabem d'una persona, d'una personalitat, que té un carrer, però no sabem si darrere hi ha un pianista, un investigador, una doctora, o vet a saber. Tenim aquesta necessitat de posar-li nom, allò de classificar els llocs que ens envolten i posar-li una etiqueta a aquests espais per els que anem passant. Sí. I com a persones humanes que som, és inevitable també que el nostre nomenclàtor...
1: M'encanta
2: el nom.
1: Nomenclàtor.
2: Què és el nomenclàtor? Jo m'imagino que és un totxo molt gran. Allà té que haver una quantitat d'informació.
1: Té raó.
2: Bueno, nomenclàtor són on estan escrites quines són les carrers que hi ha en cada lloc. Bueno, pues que aquest nomenclàtor no estic atravessat per la contradicció, per la polèmica i també per cert sentit de l'humor, per què no?
1: Yes, i ens agrada. I avui comentem este tram del programa i parlem d'aixòs noms de llocs curiosos, sorprenents, inaudits. Ui, Mar Hernández fa una bona passejada pels noms dels carrers, és o no?
3: Bona vesprada, sí, pels noms dels carrers, que és que si ens anem de passeig i volem per aixòs noms de carrers, és que... Fliparíeu i flipareu amb totes les lletres. Així que avui vos propose obrir la porta i començar el nostre recorregut.

0: Encara que este recorregut no ens anem molt lluny dels estudis d'ací de Burjassot, i comencem a València, en un d'eixos carrers més curiosos pel nom i per la llargària. No sé si el coneixeu. Parle del carrer de les impertinències. Carrer de les impertinències de València.
1: On vius? En impertinències número 4.
2: Però se m'ocorreix un grup de gent que podia viure ahir perfectament.
0: Perfectament.
2: Però sí, sí.
0: El cas és que és un carrer tan i tan i tan i tan i tan curt que quasi no pot viure ningú. És un carrer
2: les impertinències són curtes.
0: Les impertinències són molt curtes. Té 20 metres de llargària, no té eixida, és el que es coneix com un atzucac, no un cul de sac, uns carrers d'estes sense eixida. I com a molt és l'antic accés d'una propietat a la plaça de Sant Bult, però realment ara mateixa no n'hi ha un portal d'edificació que tu pugues entrar. Al final sí que hi ha una cafeteria, és l'únic que es pot dir, que
2: sempre
0: està com al
2: una,
0: final, sempre hi ha una cafeteria, un lloc on pugues prendre-te un cafè. Però per què creieu que es deia carrer de les impertinències? Per què era un carrer impertinent?
2: Ai, és una gran pregunta. Per què podia ser? Perquè vivia la família en pertinència?
1: El no tindre eixida, arribaves al final i dius que no puc eixir, que no puc passar.
0: Eixa és una de les raons. Per les quals, sí, és un carrer que data el rètol del segle XVIII i, clar, la gent començava a blasfemar quan entrava i veia que ja no podia anar enlloc i ja començava a blasfemar i soltava les impertinències. Però, clar, una altra de les teories també diu que precisament perquè era un carrer sense eixida, allò corrien fets poc decorosos i impertiments, i així que cadascú s'imagina el que considera.
2: No, jo estava pensant en un atracament.
0: Podria ser, també. Els carrers sense eixida se presten una miqueta a això, també. Però, en fi, no és ni de lluny el carrer amb el nom més curiós de València.

0: En tenim més.
1: Més?
0: De ben diversos. Este a mi m'encanta. Jo no sí? sé si heu passat per ell. Carrer en valencià, Vella de la Palla, Vieja de la Paja, en castellà.
2: Esta, on està això?
0: És molt cèntric. Estic parlant de carrers que estan molt cèntrics.
2: Pues igual sí que hem passat, però no caic que és el carrer.
0: Heu passat segur, perquè està Vella entre el Mercat Central sí. i l'església de Sant Joan del Mercat, que està, és aquest carreró que està enmig. Segur que
2: el
0: heu passat.
2: El carrer de mig sé quin és perfectament, però no sabia que aquest era el seu nom.
0: Uh-huh.
2: I és curiós el nom.
0: És curiós. I no me'l penseu, perquè el nom el deu realment a que és un carrer vell, i en aquesta zona hi havia una part on es guardava la palla, perquè era un beuador de cavalls.
2: Ah, clar, no és era, que tenia la palla en el ojo ajeno.
0: No, era, una carrer, era un carrer vell, era un carrer vell, i allà hi havia un abeuador. Doncs sumes un més un i dona este carrer, Vella de la Palla. Sí, però clar, si parlem de cavalls, entrem en el món animal...
2: El món animal té carrers?
0: Molts, però calla. Massa, jo crec que massa, massa carrers. I ben, ben curiosos també.
3: Los animales de dos en dos, uva, uva. Los animales de dos en dos, uva.
0: Alguns uà. Més normals. Ua, sí, ua, bona uà, cosa. Lo millor, un dels més normalets és el carrer de les Gallines de València, carrer del Cabrit, que eixe com a insult. És impertinent, és un carrer un poc impertinent, també.
2: Carrer del Cabrit. Mm-hmm.
0: També carrer dels Lleons, que este és més comú, perquè està a València, però també està a Cullera, també està el Campello. A Vinaròs i alguns pobles també tenen un carrer que és el carrer del Gat, que este és més comú. Però...
2: Al meu poble estan les escaletes del gat.
0: Les escaletes del gat, que són estretiues.
2: És un carrer en escaletes, si vol que digués gats, acampament, cosa bona.
0: Clar.
2: Sí, sí, sí,
0: i s'anomenen sí. per això. Però a mi hi ha un que m'encanta, que realment no és exactament un carrer, és un pont. És un pont que està a Navajas, a l'Alt Palància, i es diu El puente donde se cayó la burra y no se mató. És un rètol...
2: Això conta la història del pont?
0: És que està igual. És un rètol oficial, és un pont real. El podeu buscar en el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, perquè està registrat. Forma part de la Via Verda d'Ulls Negres, però és que és molt curiós perquè al municipi veí, a Xèrica,
2: sí?
0: en la mateixa ruta, hi ha un altre pont que es diu Pont de Mataburres. Vull dir que no
2: es moren.
0: Es moren i l'altre no es moren.
2: En Navajas, o sigui, no te mors.
0: En Navajas però... no, però en Xèrica sí.
2: Sí.
0: O sigui, és una cosa autèntica.
2: Però ficar-li tota la frase, ja té mèrit. El
0: sí,
2: puente
0: sí, sí,
2: de que
0: sí.
2: se cayó la burra
0: això
2: i no se mató, gràcies
0: no
2: a Dios.
0: Això no hi ha més.
2: Ai, senyor.
0: El que n'hi ha zua, no? Com diria aquell en esta frase.
2: Quina risa.
0: Així que jo que sé, que si este estiu feu alguna ruteta per l'Alt Palància, que sé que farà molta calor, però si aneu, per favor, fixeu-vos-hi perquè paga la pena.
2: I feu la foto
0: feu
2: del
0: la foto?
2: Pont amb el nom i ens envieu a les nostres xarxes.
0: Ai, i tant que sí. I ja per acabar este recull, i si parlem de noms de carrers, ho comentaves tu, Ximo, un dels que més abunden són en el nomenclàtor, no? Que jo m'imagines...
2: Nomenclàtor.
0: El nomenclàtor per mi és el Google Maps un poc, ja, no? O sigui, t'agafes el Google Maps i és el nomenclàtor, però podria ser un llibres i llibres quilomètrics. Sí, sí, sí. Doncs dels que més abunden són dels noms de persones, no? N'hi ha d'escriptors, de vet, artistes, de militars... N'hi ha molt més homes que dones, tot siga dit, això passa sempre. El que potser no imaginàvem és que així a casa nostra, a la Comunitat Valenciana, hi haguera un municipi que tinguera un carrer Barack Obama.
2: Allà.
0: Barack Obama.
2: En el carrer Barack
0: és que ja no és ni street, és avenue. És avenue. És fins i tot avinguda,
4: Tu
0: fixa't, està a Nàquera, al Camp de Túria. És una de les vies principals del municipi, però té una història molt curiosa. Tot va vindre per la Llei de Memòria Històrica del 2007, que en aquesta llei històrica, recordeu, que obligava la retirada dels noms de carrers franquistes. Es van canviar diversos noms de Nàquera, per exemple, la plaça del Caudillo també es va canviar. Este en concret era avinguda José Antonio, que és el fundador de la Falange, i al 2008 el van canviar pel carrer de Barack Obama.
4: Ahí va entrar, es va costar,
2: Sí, es va costar, es va costar el 2008,
0: que,
2: fa no res.
0: La llei es va
2: perquè
0: al
2: meu poble també estaven aquestes nomenclatures antigues i se van canviar molt abans de la llei.
0: Clar, clar, els va costar, els va costar.
2: I per què van triar Obama i no Bill Clinton, jo què sé?
0: Això ja és una mica més enrevesat, no? Perquè ells van dir, bé, és el mandatari de la primera potència del món. És de veres que ho era des de feia un mes, que tampoc feia molt que havia acabat d'arribar.
2: Ja.
0: I era un símbol de multiculturalitat, no? De lluita contra el racisme, d'esperança, però tot s'ha de dir, als veïns en aquell moment, no sé jo si els va acabar d'apanyar, escoltem.
5: Una persona que ha sido nombrado recientemente president de los Estados Unidos, que puede hacer mucho. Y como dice el refrán, el que a buen árbol se arrima, buena sombra de cobija, ¿no?
6: Me quedé molt sorprenguda perquè creia que era una broma.
7: Antes de Obama, n'hi ha nosaltres persones del poble que han sigut més importants.
6: València n'hi ha molts personatges que haguera sigut millor. Que nosaltres que mos pega aquell senyor d'allà. No tinc res contra d'ell, ni mucho menos. Però que vosaltres en Amèrica, què? València és València.
2: Ahora, y un poquito de acorde, estoy con estas personas. Sí. A mí me da igual que le dediquen un carrer, pero es que no había personas ilustres en Nàquera, claro, o de València, o d'ací de la nostra història, per posar, jo què sé.
0: El tema és que uns anys després es va pensar en tornar a canviar el nom, però clar, tota la paperassa que comporta un canvi de nom, ja no només per al municipi, sinó per a tots els negocis i tots els veïns que hi viuen en eixa carrera, en eixa avinguda, van decidir, mira, Barack Obama, i ja prou.
2: I
0: el cas és que era el primer poble que s'atrevia a dedicar-li un carrer al president, i el que volien, no ho van aconseguir, ja vos dic, era que poguera vindre Obama a Nàquera, aprofitant algun dels viatges oficials que feia a Espanya com a president dels Estats Units.
2: Ah,
0: ja han passat 18 anys i ha passat per altres ciutats espanyoles, per Nàquera encara no l'ha visitat.
2: No sé si et ve la xua, veus.
0: Però
2: si ja veren fica Gemma Juan, jo veren.
0: Veus? I tant que sí.
2: Barack Obama és poc agraït.
0: Però, clar, s'ha de dedicar carrers a personatges. Hi ha una història molt curiosa, però per a contar-la cal que ens anem fins a Alacant.

0: La vesprada d'A punt. Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
2: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
3: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.

0: La cançó ja ho diu, amiga contigo fins al final del món. Però, clar, jo estic parlant així a una persona, a una
1: introduce,
0: amiga.
1: Introduce.
0: Claro, claro, oiga, claro. I és que no m'estic acostumat així a portar a gent, no? Normalment estic jo soletes, però avui canvia tot. Vull dir, mira, xica, anem a tirar-li per ahí.
2: És un regal, avui.
0: Clar, sí. Fas, és un regal, és un regal.
3: I t'he sentit.
0: Sí, té molt de sentit, té molt de sentit. Però la bueno, gent que està en casa, que no està veient...
1: Té sentit. Ara veurem.
0: Ara veurem, ara veurem. I ara veurem també si són tan amics o no són tan amics, perquè igual després del que passe pot ser que m'odio una miqueta. Però bé, anem a introduir que la gent que està en casa no sabrà de què estem parlant. I és que així solen parlar d'històries virals, de xarxes socials, d'influenciadors i de tot allò que revoluciona internet, no? Així que he pensat que què millor que convidar una persona que viu precisament d'això. I és que ella és creadora de contingut. De fet, una de les primeres creadores de contingut en valencià. Yep. Acumula milers de visualitzacions, de likes, de missatges, de retuits, de compartit, de tot. Ha protagonitzat alguns dels memes més coneguts d'internet. Treballa en un dels programes més virals de la televisió. I a més, també, ha presentat un espai dedicat a donar visibilitat a històries a través de les xarxes socials.
3: Correcte.
0: O sigui, que què millor persona que ella, no? Per estar així.
3: La persona. A més de ser la teva millor amiga.
0: Clar, però és més, vos donem més pistes, val? Perquè estic segur que molts de vosaltres també la coneixeu per una altra etapa. Va ser una de les primeres cares en aparèixer en la nostra televisió, així en apunt.
3: Sí.
0: Durant anys va recórrer pobles i ciutats de nord a sud amb un micròfon a la mà, guanyant-se el cor de la gent i deixant moments que encara tots recordem.
3: Sí, sí.
0: Ara bé, els seus inicis més virals no van ser precisament en la tele.
3: Ahí va.
0: No. Encara que ja havia treballat en diversos mitjans de comunicació, el gran punt d'inflexió li arriba el 24 d'octubre del 2017.
3: Ai.
0: Quan una jove, i ara aquí vos dic el nom, quan una jove nere a Sant Fe de 25 anys pujava un vídeo a YouTube presentant-se d'una manera molt particular. I la resta de la història ja la coneixeu.
4: Hola amics, hola amigues, el meu nom és Nerea i per fi he fet un canal de YouTube. I bé, quin millor mitjà que una xarxa social per a practicar, no? El que m'agradaria ser de major. Si alguna televisió m'està bé, per favor, que contacten a mi, que jo estaré encantada.
5: Tinc una amiga que tia la millor del món, enxugaria...
3: Pel que siga, la van contactar,
0: la cosa se veu que li va aixir molt bona vestida.
3: Que fort, el meu canal YouTube. Hola, Fran, que guai estar així, Ximo, Gemma. Em fa molta il·lusió. Quan Fran me va dir l'altre dia, Nere, vols vindre a la ràdio? I jo vas dir, pues clar que sí. A més, és que crec que sou un equip increïble, meravellós, i vos escolte sempre que puc, que us sapigueu, si no, al web, el podcast, ahí estic. Que fort, Fran, en YouTube.
0: Que fort, ahí vas començar.
3: Ahí vaig començar i sempre agrairé que YouTube m'ha donat moltes coses bones i una d'elles ha sigut tu.
0: Mira.
3: O sigui, que gràcies a YouTube ens van conèixer.
0: És veritat, ens van conèixer per allí.
3: I és interessant saber això, perquè moltes voltes demonitzem així les xarxes socials, o ens assusten, o ens preocupen. I els nostres fills s'enganxin, si no s'enganxin. Però tenia una vessant molt interessant, professional, i per a donar-se a conèixer, que ben emprada, ben utilitzada, obri portes, és el nostre exemple, no? És que jo acabava la carrera de comunicació visual, jo vull treballar en la televisió, a Canal 9 havia tancat, a punt estava fent-se a foc lena i quallant-se, i jo vaig dir, per molt que tire currículum, si no veuen com jo treballo, com jo m'expresse, ningú em quidrarà.
0: Claro.
3: I vaig obrir un canal YouTube. I el que tu dius, Gemma, d'usar les xarxes socials, jo crec que tenen un punt fort molt bo, i és... tractar-les amb cautela, amb cap, òbviament, però conèixer persones meravelloses, i Fran i jo vam començar parlant per YouTube, per Instagram, per Facebook, no recorde,
0: sí.
3: I ahir vam quedar un dia a fer un cafè, i des del dia que ens vam fer el primer cafè, jo vaig dir... Este xic va ser el món.
0: Va fer superfeed, literal. I dintre de res és el nostre aniversari.
3: Que fort de guai.
0: És que celebreu
3: l'aniversari. No, però 2027 serà el nostre aniversari
0: de
3: amistat.
0: De 10 anys. I clar, tu, com comentaves, en YouTube el vas donar a conèixer, diguem, d'una forma més pública, encara que tu ja tenies experiència en els mitjans de comunicació. Tu penses que internet, en este cas a tu, el va ajudar a... Va ser el teu trampolí per a saltar als mitjans?
3: Sí, per què no? Perquè, o sigui, jo enviava el currículum i enviava l'enllaç de YouTube. Aleshores jo dia, millor un enllaç on tinguin un vídeo que sol és un paper. I, de fet, jo vaig fer càstings en diverses productores per entrar en apunt i em van dir, mira, ja t'hem vist en YouTube. I després
0: va servir,
3: no? De dir, vale, ens agrada com ho fas, anem a fer un càsting presencial, a veure què tal. I crec que ajuda molt avui en dia, sobretot a la gent que vol iniciar-se en el món de la comunicació. Ja sol és per autoaprenentatge, perquè gravar un vídeo també és saber col·locar una càmera, saber col·locar el mòbil, el micròfon, editar...
0: Una part tècnica interessant.
3: Clar, que és autoaprenentatge.
0: Montar.

0: més vídeos.
1: A mi YouTube em va ajudar molt a... Perquè la carrera havia fet coses pràctiques, però no tantes.
2: Clar.
1: I YouTube em va ajudar moltíssim al Pedri Sapor a editar i a fer les meves coses. Autogestionar-se una mateixa.
0: Ja ho sabeu, xics i xics joves, per si tenim estudiants. Quins són els passos a seguir?
2: Clar, i al final és que en les xarxes hem de ser persones 360, perquè total, ja. Quan comences has ja. De guionitzar-te tu, has d'editar-te sí. Tu i demés. I Nerea, tu t'imaginaves aquell 24 d'octubre del 2017 que arribaries on estàs ara?
1: Bueno, o sigui, no, clar que no. Jo, a mi m'agrada somiar molt, sóc molt happy flower, però també sóc molt realista i tinc els peus molt a terra. Aleshores, jo sabia que ningú m'anava a regalar res, jo no tenia ningú padrí ni padrina, aleshores sabia que m'ho tenia que currar i sabia que jo creia en mi, però volia que la gent també creguera en el que jo feia. Aleshores, vaig anar tocant portes, fins a que vaig poder entrar.
0: Mira, és una qualitat que no s'estudia en cap de lloc, i és fonamental, literal, per a este ofici, sí. Que és l'espenta.
1: Sí.
0: Tindre espenta per a sí. Resoldre el que sigui. En este cas, per a sí, començar i treball, a través de les xarxes i que després te va dut a on t'ha dut. Clar.
1: Sí, però que també un missatge, no?, que llancen. No espereu a que ningú vinga a la porta a ta casa a dir-te mira, te vaig a donar una faena. Però ja no en l'àmbit audiovisual, dic en qualsevol.
0: En qualsevol àmbit de la vida.
1: Siga, sí, buscat sí. La vida i si tens un somni, baralla i ves a per ell que el 90% l'aconseguiràs segur.
3: En el teu cas és un estil molt, molt propi, molt característic, sí. Una manera d'expressar-te, sí. Una manera de fer impro, una manera de contactar amb la gent, de molt de pell. És a dir, que també diries al personal jove que està escoltant-nos i tal, si tu tens el teu esperit, la teva manera de ser, va, tira, perquè això és inimitable. No. Un pot pensar, ai, sempre estem com en la comparació
0: això
3: i allò, no?
0: És molt important, ser un mateix.
1: Sí. Totalment.
0: No vol ser una còpia, no sé què, de sí. No sé qui.
2: I això és la clau, sí. La clau de Nerea. Vull dir, jo penso que el secret de Nerea, el secret del triomf que ha tingut Nerea, és precisament això.
1: Ja,
2: perquè les persones
1: jo.
2: Que et coneixem també de darrere, veiem que eres tu, sense caretes, sí. Natural, i penso que això és el seu secret.
1: Que té les coses bones i té les coses dolentes, clar. També, que a vegades ho solte tot i després dic, ai, què he dit?
3: Exposes també, no?
1: M'expose molt, ja. Però és de veres que és meravellós poder ser tu mateixa i jo ara mateixa en el programa en el que treballo, que és un programa d'humor de TV3, de l'APM, que du 22 anys en antena, fa reportatges al carrer i soc Nerea al 200%. I és meravellós riure amb la gent i riure's de mi mateixa, que això també és una qualitat que crec que tinc i que és molt important. I
0: això és un valor.
2: És sí, un valor.
1: Un... Saber riure's.
3: Si heu vist el vídeo en el que Nerea topeta en una persiana, jo crec que no hi ha vídeo, no hi ha vídeo que m'ha fet riure més, però és que és ella tal qual.
2: És ella, clar, és ella.
1: Sí. Me vas fer molt de mal,
3: És brutal, se nota.
2: I és que Nerea ens ha conquistat amb la seva naturalitat i amb tot el que fa, i això és la seva característica i el seu segell. I Nerea, tu què li recomanaries a una persona que diu... Bé, vull llançar-me jo també, vull veure si a mi també em funciona. Què hauria de fer?
0: Encara que tinga 55 anys, és per una amiga.
1: No, és que, Gemma, és que considero que l'edat en tema de xarxes socials no és un problema i no és un impediment. De fet, a mi m'agrada la gent més gran que jo que agarra les xarxes socials i diu, i és que vull fer contingut perquè és gent que ja ha perdut la vergonya de tot i és igual que quan vas al carrer a fer un reportatge o un directe. Lo que jo dic, les hueles i huelos, pa mi són els millors perquè li ha pegat la volta a la vida i ja li la sua tot. Pues la gent ja a partir de certa edat que jo ja estic començant, no me considero...
0: Tens una seguretat. Major,
1: però és com, ja, lo que diga, mira, me té igual, saps? La cosa és començar, la cosa és llançar-se a la piscina, la cosa és trencar i dir, mira, tinc un projecte, ho vull fer això, i no tindre por.
0: Molt tindre por és important i enganyar-te. Saber que te pots enganyar, que és que a voltes això et paralitza.
1: Que no tot, que jo tinc 30.000 seguidors, però no han vingut de haver una porta i m'han vingut, no. O sigui, jo he tingut temporades de no sumar seguidors o temporades de no tindre feina, que també m'ha passat. Jo he acabat projectes, he estat 2-3 mesos sense faena, desesperant-me per buscar faena i no l'he tingut i no passa res. Tot arriba i si no, o sigui, jo sempre ho dic, el que ha dit Fran, no, el 360, jo et servís per davant de la tele... i per darrere la tele, perquè
0: home,
1: si editar...
0: És que hem treballat i no ho sabem.
1: Sí, clar. I no se me cauen els anells. O sigui, el dia que... Mira, un somni meu de la vida és dirigir. M'encantaria i crec que has de saber fer-ho tot per a poder arribar
0: correcte.
1: A fer altres coses.
0: Dirigiràs molt bé perquè ja s'està davant, darrere, és el que s'escriu el guió, buscar tot, el vestuari, la llum...
1: Produir, tot.
2: Saps el que és patir i de la patimenta és quan trau les armes per a saber manar. És molt important.
0: El patiment és un mestre.
2: I ara aniria una pregunta que no m'agradaria fer-la perquè pense que en el temps en el que... Bueno, en el temps en el que estem és necessària fer-la, però pense que hauria de sobrar aquesta pregunta, però es pot viure fer contingut en València?

0: Jo crec que pot viure molt poca gent. O sigui, jo actualment no visc de fer contingut solament. És un plus en la meva feina, però jo gràcies a que tinc de setembre a juny un programa en el qual sóc autònoma i me tiren al carrer com a tot tot el món, que la gent se pensa que treballes a la tele i eres ric, saps?
1: Sí, i jo dic, no, i que sempre treballes.
2: Spoiler, no.
0: Clar, com,
1: treballes quan hi ha feina.
0: Com en la tele repeteixen els programes, perquè ara a l'estiu me veuran tots els dies a l'APM i jo dic, no, és que això està gravat ja i jo no estic cobrant, ¿vale?
3: Correcte.
0: Gravant contingut jo actualment no puc viure, sí que és de veres que tinc campanyes o que gràcies a les meues xarxes socials mentre faena de presentar bolos i tal, però jo actualment no podria viure soles d'això. També perquè tinc la tranquil·litat de la tele, potser si em posava les piles i buscava més feina, sí. És de veres que jo conec gent que viu soles de les xarxes socials en València, però molt poca gent. Ja. O sigui, no és una realitat.
1: Però això també és, en la llengua que siga, una de les coses que a mi a voltes em tira darrere, jo seguís catxent que m'interessa fins que se transformen en un anunci publicitari de cada volta que obren la boca estan venent alguna cosa. A mi m'interessava també altres coses que me contaves, no? Només que me vengues la cremeta, el xocolat, la bateta o el que sigui.
2: Exacte, sí. Exacte.
0: Ai, que per una banda la gent ha de viure i t'ha de vendre, però també has de saber fins a quin punt.
1: Clar. És difícil, això. Jo també entenc que és buscar un equilibri.
2: És molt complicat, perquè al cap i a la fi tu has de menjar, també, i si t'entra un ingrés a través de fer publis...
1: I has de tindre en compte la resposta de la gent, perquè potser dius, no, és que jo faig això dels cremetes perquè és el que té visualitzacions.
0: I després jo no accepte tota la publicitat que me ve, perquè hi ha coses en les que no estic d'acord, hi ha coses que no m'agraden, o l'altre dia me proposaren fer una publicitat d'un festival al que jo no haguera anat ni que me pagaren. Entonces vas dir, mira, lamentablement, jo soc sincera, però no me veig. Hi ha gent que ho agarra tot, que és completament lícit, però jo, com aniré a Sant Fe, pues hi ha coses que no faré publicitat en la vida. No passa res.
2: I això fa molta ràbia, perquè hi ha moltes vegades, no, que el privilegi influís molt en això. Clar. O sigui, no tot el món se pot permetre, igual, el dir que no a una campanya, que te van
0: totalment
2: a pagar X diners i tu estàs vivint d'això, i altres persones que igual sí que, pues en el teu cas, no, que tens una altra font d'ingressos en la qual també pots recurrir i no centrar-te només en això.
0: Però encara que no tinguera ni un duro, jo hi ha línies roges que no sé abans me'n vaig a fer una altra cosa de faena que fer això.
1: Clar. I he estat en la PM, has fet un programa amb la Carol Ferre.
0: Ai, sí, ai,
2: l'altre dia. Quines ganes
1: tenim. Tinc unes ganes de veure-vos a les dos
4: atrapujant
1: muntanyes.
4: Brutal.
0: No, això...
2: Que es pot començar
1: d'això, Nerea, per favor. És que és el tàndem més televisiu de la vida. Hem fet el que hagin fet. Tot
4: per fi algú ho ha vist. Ja tocava, no?
2: Algú ho ha vist.
1: Així ja eren una parella incontestable.
4: Com és aquest projecte?
0: El projecte és un programa que s'anomena La Travessa, presentat per Laura Escanes. Duen ja tres temporades. És un reality de muntanya, on 8 parelles de participants els envien a alguna muntanya de Catalunya o de parla catalana a fer reptes, activitats...
1: A sobreviure!
0: Molt
1: a sobreviure! A lo muntanyero!
0: Doncs, Carolina Ferrer i jo hem participat en la primera edició de La Travessa, però en gent coneguda. I ha sigut explosiu. O sigui, no puc contar molt, perquè, òbviament, he signat un contracte que, si no, me faran pagar una milionà que no tinc.
2: Però
0: ha sigut una experiència brutal. Carolina i jo estem en estat pur. Riure, plorar en bucle tota l'estona. Carol, sent Carol al 200%, ja sabeu com és, que és meravellosa, que és televisivament. Hem donat, jo crec, que els moments més divertits de l'edició. Físicament, no érem la parella més forta. No.
1: Bueno.
0: Que no estem tan mal pel que pensàvem? Tampoc. Tampoc. O sigui, saps? Podré dir que s'esdevenen cosetes.
2: Però com a mínim riurem un poquet, no?
0: No, com a mínim no, com a
1: màxim. Serà un espectacle.
0: Sí, serà un espectacle.
2: I Nerea, jo et veig així molt relaxadeta, estem de jajas, de jijis, no? Una coseta molt guai, molt tranquil·leta.
4: Què vos pareix si fem una cosa?
0: A veure.
4: I si fem una cosa que a Nerea també li agrada molt, i crec que a Gemma també, igual...
2: A veure.
4: Trenquem el guió.
2: Ai.
0: Ah, que bé.
2: Vinga.
4: Com que arriben les notícies de les 5.
0: Vinga.
4: I així Fran tenia previst fer un segmento especial amb la gran Nerea Sanfe. I no ens dona temps perquè queden apenas 3 minuts. Si després de les notícies fem una llarga... Us pareix bé? Estem fent... Estem improvisant en directe.
0: Jo tinc temps lliure.
4: Tens un ratet?
0: Mateixa de vacances.
4: Aguardem l'actualització de la informació i després continuem amb Nerea perquè és un qüestionari... Com el qualificaríem?
2: Mira,
4: podem
2: dir que és un qüestionari... Atrevit seria una paraula.
1: Atrevit,
4: agosarat.
2: Agosarat.
4: Sí, canalla.
2: Canalla també.
1: Vas a posar-la entre l'espai de la paret?
2: Vaig a posar-la entre l'espai de la paret, vull dir...
0: Por me fa,
4: I no només això, inclús diria jo.
2: A veure.
4: No, vull dir...
2: No avances molt, Xino. No avances molt, Nerea no sap res.
4: Jo és que en seguida la cague. No me podeu dir res perquè en seguida ho dic.
2: Ho dic jo.

0: Si no se podia dir que ara aniré a Sant Feliu, vaig dir en l'abans.
1: Ah, mira, a veure.
2: Sí, digue-li l'abans. Ve amb una sorpresa i diu, ah, no puc dir que aniré a Sant Feliu.
0: I en cadena de valor ja ho he dit, també.
2: Sou tan divertits.
0: Bueno, pues no sé, però, a veure, podíem dir...
1: Escatològic?
0: Que si Nerea...
2: Ai, escatològic.
0: Escatològic ja s'ha avançat una cosa. No, podríem dir que si Nerea no supera, diguem, la prova...
1: Tindrà conseqüències.
0: Hi ha alguna...
1: Sí.
0: I tu creus que ella... participarà d'aixes conseqüències?
1: Home, sí. Més hi val. Jo sí que començar que igual la secció acabava amb Mireia i jo barallats. Podríem deixar de ser amics.
2: Mira, mentre no me feu arrojar...
1: Bueno, nosaltres no ho farem. Tu provoques tu soleta.
0: Si arrojes, és la teua microbiota, amiga.
2: Si arroje, trago el mòbil i ho graves, que això és viral.
3: Ens anem a les notícies i ara tornem amb Nerea Sanfi.
0: Què li anem a fer a Nerea Sanfi? Ara ho descobrim.

0: La vesprada de punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Jo només penso en mi, però només penso en tu.
1: Són les 5.
2: A punt. Notícies.
1: A Venezuela, el balanç de víctimes es manté en 1.450 morts i 3.150 ferits, tot i la potent rèplica que s'ha registrat en les últimes hores. Xavier García del Valle.
3: Sí, ha sigut un sisme de magnitud 4,6 que ha tornat a sacsejar la zona del nord del país, on es van registrar els dos terratrèmols de dimecres passat. Les víctimes mortals oficials, per tant, es mantenen provisionalment en 1.450 amb 3.150 ferits, i aquesta previsió de Nacions Unides que diu que la xifra de desapareguts pot superar els 50.000. Pel que fa als espanyols, el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, ha rebaixat a 138 la xifra de desapareguts.
4: Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros.
1: D'altra banda, els equips de rescat continuen treballant contra rellotge intentant rescatar persones vives. Entre aquests equips estan els bombers valencians de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència.
3: Estos bombers han establit 10 àrees diferents de recerca on no s'havia intervingut encara. Treballen amb gossos ensinistrats i equips de detenció, i l'objectiu continua sent poder trobar encara alguna persona amb vida. De moment no han pogut rescatar cap supervivent.
5: Hemos encontrado un montón de zonas de trabajo donde aún no había pasado equipos internacionales, que no tenían marcaje. Nos hemos puesto a hacer búsqueda con los perros, con los sistemas electrónicos. Hemos localizado con coordenadas, con una descripción, todo para el puesto de mando.
3: I entre aquests marcatges que fan està la senyalització de cossos de víctimes perquè els equips corresponents puguen retirar-los segons els protocols.
1: A Alemanya, la policia continua investigant el tiroteig que este migdia ha deixat 5 morts en la ciutat d'Estat.
6: Sí, de moment la policia confirma la detenció de 2 persones. Les víctimes mortals són efectivament 5. I hi ha a més una quantitat indeterminada de ferits, algun d'ells greus. Els fets han ocorregut en un centre d'atenció a dones amb fills menors. La policia alemanya informa que la investigació sobre els motius i el desenvolupament exacte dels fets continua. Estat és una localitat d'aproximadament 50.000 habitants situada a la regió de Baixa Saxònia.
1: I llibertat amb càrrecs per al conductor de 19 anys detingut per l'accident múltiple a la Nacional 340 a Benicàssim. El jove queda ara investigat en una causa oberta per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu, 5 delictes de lesions per imprudència greu i un delicte contra la seguretat viària.
6: Sí, la magistrada ha decretat la llibertat amb mesures cautelars a la vista de les circumstàncies personals del detingut, com ara l'edat, la manca d'antecedents penals i l'arrelament personal i familiar. En l'accident, que va tindre lloc la matinada de dissabte en el tram situat enfront de l'ermita de la Magdalena, a Benicàssim, s'hi van veure implicats 3 vehicles. Un d'ells, i el que sembla que va provocar l'accident en envair el carril contrari, el conduïa el jove que ara ha quedat en llibertat. 2 dels acompanyants, de només 18 anys, van morir en l'accident. Altres 2 persones, el conductor d'un taxi i una dona que viatjava en un tercer vehicle, també van perdre la vida. Hi ha 4 ferits greus.

0: hospitalitzats.
1: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat la presidenta de la SEPI en el cas de Leire Díez. Incorpora, a més, 24 persones investigades en una presunta trama per a intervindre en el rescat d'empreses durant la pandèmia.
2: Pedraz ha acceptat la petició de la Fiscalia Anticorrupció i ha citat a declarar aquestes 25 persones com a imputades, entre elles Belén Gualda, la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI. Investiga la participació en les trames de Leire Díez que presumptament van intervindre de manera irregular en el rescat d'empreses. I precisament avui ha comparegut en la comissió del Senat que investiga la SEPI la secretària de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar. Està investigada també judicialment en el cas Plus Ultra i per això ha considerat que avui era millor no dir res en la comissió.
3: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión.
1: Mònica Oltra continua la seva precampanya com a futura candidata de Compromís a l'alcaldia de València. Avui ha parlat a Madrid.
2: Ha sigut en un desdejun informatiu del fòrum Nueva Economía. Oltra ha reivindicat allí un projecte d'esquerres basat en aliances que vagin a dit més enllà de les sigles tradicionals.
4: Tendremos una candidatura, pero que no va a ser tampoco una suma estéril de siglas, sino que va a ser algo que supere esto, ¿no? Tienen que estar los movimientos vecinales, tiene que estar la gente que en este momento es una influencia social positiva. Yo creo que es posible un cambio y es posible poner otra vez en el centro y hacer protagonistas a las vecinas y vecinos de la ciudad de Valencia.
2: L'Assemblea Oberta de Compromís té previst ratificar Mònica Oltra com a candidata a l'alcaldia de València dissabte que ve, 4 de juliol.
1: En els esports, el fitxatge de Sato pel València encara no és oficial, però el Tokyo Football Club, equip al que pertany el jugador, ha explicat en un comunicat que el japonès no s'incorporarà a la pretemporada pel traspàs imminent.
5: Els de Corberan arrencaran esta setmana les proves mèdiques i s'espera que les tres noves cares del mercat, Sato, De Haas i Dieng, arriben prompte a Mestalla. Pel que fa a la continuïtat de Guido, sembla que club i jugador han acostat postures en les últimes hores i l'argentí podria acceptar l'oferta de renovació per dos temporades i una opcional.
1: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de la Vesprada de Punta amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.
7: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
8: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
7: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
8: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
7: Preinscríbete en umh.es.
9: La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
10: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
11: La Vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
12: Tota la quadrilla de la Vesprada de Punt, arrencant setmana este dilluns, l'última setmana que estem del mes de juny, estem així tan bona companyia amb Franço, Franço Rimi, i en guest star, Nerea Sanfe.
13: M'encanta lo de Franço. T'ho vaig a copiar, que ho sàpigues.
12: O va traure Santiago, que és un company ideal que tenim. I, bueno, va ser un poquet tot l'ambient joven, no? Sí. Los jóvenes. Eixem, diuen, Franço, Franço, me va molar.
14: Sí, no, sí. Tenim diverses, també tenim el Xavaix.
12: Ai, Sabaix. Sí,
0: Frank Sabaix. Sí, Nerea, aquí tenim un món que...
13: Ja veig,
0: que no se cuenta en antena. Perrito
12: salvaje.
0: I deixeu-ho allà. I deixeu-ho allà.
12: Avui no és el concurs de Fran Surimi. Et recorde que és el teu.
0: El teu concurs, Nerea. Fins ara, això, estàvem tranquil·lets, estàvem repassant la teva trajectòria, parlant de tu, no?, d'una forma molt amable, molt simpàtica, molt juguetona, no?
13: Estàvem tranquil·lets, però ja no.
0: Però ja no. S'ha acabat això, perquè aquí ens agrada jugar, però jugar bé, ens agrada rascar, ens agrada els safarets. I Nerea, al teu costat tens un gotet, que ja m'has dit. Aquí dins que hi ha, perquè olora una miqueta raro, no? Bé, hi ha un brevatge que hem realitzat en la redacció, on hi ha una barreja de moltes coses que bones juntes no estan.
13: Que bé.
0: Val? No, només ho deixo ahí. Un poc picantet, un poc... Bé, ho deixem ahí.
13: Picantament.
0: Ho deixem ahí. Nerea, ho deixem ahí. I per què? Per què és ese got? Per què tens ese líquid? Perquè jo vaig a fer-te unes preguntes i tu...
13: Quan pique molt... Me cagaré viva.
0: No, per què...
12: Però, Fran, però com sabem si la resposta... No hi ha respostes correctes o incorrectes?
0: Així s'ha de sofrir. No, així s'ha de sofrir. No, jo sé que si a Nerea...
12: He de contestar alguna cosa.
0: Clar.
12: El tema és que no s'escaquetge, no?
0: Exacte.
13: Vale, no me descaquetge.
0: Hi ha unes preguntes molt compromeses. Aleshores, si no vols dir noms, si no vols contestar, has de veure. És la penalització que tens. Veure el brevatge que hem fet.
13: T'has de mullar. He vingut a jugar.
0: T'has de mullar. Has vingut a jugar.
13: Tu o ja ho teus llavis.
0: O nosaltres en la teva rojera. Però s'han de mullar.
13: És que estic inventant coses.
0: No analises. No analises.
13: N'hi ha vida dins d'això.
0: N'hi ha
13: vida.
0: N'hi ha
13: vida.
0: Nerea, t'atrevis a jugar? Acceptes el repte?
13: 100%, 100%.
0: Vinga.
13: He vingut a jugar.
0: Posem una musiqueta de tensió, ens fiquem en situació.
12: Mira.
0: I Nerea, durant la teva trajectòria t'has relacionat amb molts influenciadors i persones conegudes de la televisió, també.
13: Sí.
0: Amb molts rostres has estat tu.
13: Sí.
12: Això preguntaré per un lligue.
0: No, no vas per ahí. No, de moment, no vas per ahí.
12: Sí, com pensa fort.
0: De moment, no vas per ahí. Però Nerea, vull saber, vull noms.
13: Ai, ai, ai.
0: Quin influencer o famós t'ha decebut més quan l'has conegut?
13: Mira.
0: Vas a dir noms?
13: No, és que vaig a dir noms i te vaig a contar la història.
0: A veure.
13: I ho diré, Maria Bradelo. Perquè jo era fan...
0: No!
13: Sí, perquè jo era fan des de xicoteta a xicoteta.
0: Claro, tu eres niña de su marxa.
13: Jo era niña babalà, ¿vale? I jo, primera de totes, una història, jo vaig anar a babalà, me van agarrar per a fer una prova i perquè era massa baixeta, que ara soc molt alta, me van dir, no, niña, fuera. I ahí ja me vas decebre. La segona, ma mare li va demanar un autògraf a Maria Bradelo per a mi i li va dir que ja mos donarien una foto firma.
0: Oh!
13: I després la vas conèixer en A Punt i vos he de dir que a lo millor tenia un mal dia la pobra xica perquè serà molt maja, però en mi no va ser simpàtica. Entonces, és una persona que jo la tenia en un altar i se me va caure un poc.
0: Maria,
13: i
0: ja no està en l'altar. No, això s'ha de solucionar.
13: Això s'ha de solucionar, Maria Bradelo.
12: Un moment. Maria Bradelo, bona vesprada.
13: Hola, Maria.
12: Anuc, que no es troba. No sé si m'era sigut tia, eh?
13: Hauria sigut meravellós per a reconciliar-me en ella. Perquè, perquè sempre diré que per a mi era el meu referent. Jo, gràcies a ella, volia fer tele. Que us sapigueu. Sí. Siga que...
12: Sí. A veure, som fill, qui l'ha coneguda en el dia a dia de la faena. Jo no hi ha company de veritat així en esta casa que parli malament d'ella i jo no puc parlar...
13: Total.
12: Tot bondats. Ara, una mala tarda la tira qualsevol.
0: Tarde.
12: Bueno, vinga.
0: Bueno, això s'ha de solucionar. S'ha de solucionar, t'has mullat molt bé. I ara, una pregunta més simpàtica.
13: Vinga, a veure.
0: Qui t'ha sorprès per a bé? Qui pensaves tu que seria com un fran i t'has sorprès per a bé?
13: Wow. A veure... Uau. Pot ser de punt o pot ser de...
0: Pot ser de...
13: De la vida, no?
14: De Cincinnati, igual té...
13: De la
12: Andorra.
13: Vida. Mira, sí. Pues, o sigui, no vaig treballar amb ella, però vaig coincidir amb ella una vegada i va ser a Aniga Artiburu. Ah. Vaig estar presentant una postgala d'un esdeveniment i ella era la presentadora. I jo soc molt fan seua. Un dels meus programes favorits és First Dates i l'altre és Corazón, Corazón.
0: Així som.
13: Free Corazón, Corazón, que el llevarem durant una temporada i tornar gràcies a la vida. I vos he de dir que pensava que Anne no seria maja i la vaig saludar i va ser meravellosa,
14: sí que ho és.
13: Meravellosa
14: no va passar
13: a banda de altíssima, guapíssima, espectacular. I vas dir, uau, que tia... I va ser Anne Gartiburu.
0: Bravo, Anne Gartiburu.
13: Bravo.
0: Molt bé. Però seguim amb preguntes complicades.
13: Vinga.
0: Quin influencer penses que està més sobrevalorat? Si en dius un valencià, un català, Això guanya punts. Vale. Si no...
14: Això guanya punts. Bé,
0: clar, clar, aquí volem salsets de casa. Volem coses així.
13: Vale.
0: Doncs
13: pues mira, t'ho vaig a dir...
0: Vas a dir-ho?
13: És que, a veure, jo avui...
14: El que siga per a veure's això. El que siga per a veure's
13: això.
12: Sempre pots pegar una glopaeta, eh? Que no passa res.
0: Està molt asquerós, molt picant, eh?
13: No, he vingut a jugar o no? És que me s'apumpa mal. Mira, me la rota. O no? Fuà, és que me la puc jugar molt, eh? Va, voleu que ho tasti.
0: Va, no. Vinga.
14: Sé tu misma, li dice una
0: influencer més sobrevalorat.
13: Vale, és catalana, tu la coneixes, ells no, però, bueno, jo suposo que la gent que és de xarxes sí, Berta Roca. Berta Roca és una catalana que té molts seguidors. A mi el contingut que fa no m'agrada i crec que se l'ha subestimat un poc perquè li donen programes en la tele pública i, sincerament, no crec que la tia ho faça com... També, per al meu gust, eh? O sigui, crec que hi ha molts comunicadors i comunicadores molt millors que ella. I a mi no m'agrada. No vol dir que a tres persones no. Ai, me mullà que flipes.
0: T'has mullà que flipes. T'has mullà que flipes. T'has mullà molt. Brava, Nerea. Si voleu una persona sincera,
13: no
0: us tracteu a Nerea Sanfer.
14: El que ha de fer la xiqueta per no veure's això que li has preparat.
13: Total.
0: Ja, Nerea, quin influencer consideres que fa més postureig?
13: Buah, és que n'hi ha tants.
0: Ja, això és fàcil, això és fàcil.
13: A mi m'agrada molt el postureig, però també m'agrada mesclar la realitat i en com soc. Però postureig, aixina... Uah...
14: A mi m'agrada més els més autèntics.
12: A què diu la meva Georgina?
13: Bueno, no, però...
0: Això seria una resposta esperable.
13: Sí, puc dir des de Georgina, està gent aixina molt top, però algú que puguen conèixer...
14: Les Cardans, ja, imagina.
13: Que puguen conèixer aixina, a veure... Mira, sabeu qui fa molt de postureig... que ho mesclen la realitat, però li agrada molt.
0: A veure.
13: I... La meva amiga Berta Baida.
0: Berta, ja t'ha caigut a
13: Berta.
0: Tu. Berta, ja t'ha caigut.
13: No,
12: un abrazo, Berta.
13: Berta, t'estime molt, però tu saps sí, igual que jo que el postureig te flipa. A mi també, però no tant. Ella és... O sigui, jo soc de demanar 1.000 fotos, però és que ella te demana 5.000. Vale?
0: Jo també dono fe d'això.
13: Que jo li les faig perquè...
0: He patit.
13: Perquè l'estime com a, bueno, en tot el meu cor. Però és postureta, postureta.
0: També ens agrada molt postureta. Sí. Sí. Sí.
13: Mira, dimecres me'n vaig anar ja un vaixell, que mos han convidat per Dènia, i se vienen fotitos i vídeos.
14: Ja sabeu. Era cascoporro.
13: A cascoporro.
0: Sí. Pobra persona que us acompanye.
13: Mira, pues és Ferran Cano.
12: Ostres,
14: pues. Ferran. Pues ja està. Bienvenidos todos.
13: No, un altre que sempre me diu, Nerea, fes-me fotos que no tinc fotos en Instagram.
12: Una de que no li agrada el postureig.
13: Una de que no li agrada.
12: Va, que li agrada el primo.
0: Nerea, un que siga molt diferent del que mostren xarxes.
13: Uf. Espera.
0: Esa persona que dius no és la mateixa que mostra a través de la càmera.
13: No sé.
12: Bueno, també pot passar paraula, no?
0: Podries sí provar, sí. Podries provar.
13: Si paraula,
0: podries provar. Ja. Tens uns tovallons allà al costat.
13: Vale, va, per vaig a tastar perquè tinc curiositat. Perquè ara mateixa tampoc...
14: Ara no causen un nom, claro, no per altra.
13: No, ara mateixa no sé. Te diria més gent de la tele que de xarxes. M'has dit xarxes, no parlaré de tele.
0: Ha de ser de xarxes.
13: Vinga, va, vaig a provar este, esta
14: beguda. Com
13: vinga. Pique molt.
0: Vinga.
12: Com arroje.
0: Ai.
14: Se arroja, tira pa callà, eh.
0: Que Gemma, aparta del costat. Aparta del costat.
12: Careto fas.
0: És atrevida. És atrevida.
13: Què és això?
0: És una barreja de moltes coses, Nerea.
13: Pues no digues lo que n'hi ha, no? Què ho heu fet en la redacció? Tots tirant cada un una cosa.
0: Tots han bocat ahir les seues pitjors idees.
13: Espere
12: no
13: que no
12: hi ha res, no hi ha res orgànic.
13: Això t'anava a dir.
12: Però la teua tranquil·litzat.
13: Ai, per favor.
0: I Nerea, quin influencer
13: vinga
0: diries que té més ego de tots?
13: Ui, d'això n'hi ha molts. Perquè, mira, de fet, l'any passat vas presentar uns premis que s'anomenen Premis Crit en Catalunya, que són com els premis dels influencers de tant Catalunya, País Valencià com Mallorca. I ahir la gent se creia que era... Tu estaves de públic, que vingués amb mi, i tu també ho vas veure.
14: Se creia ahir, que érem la, Messi.
13: És que jo en els egos...
14: Molt Kardashian, molt
13: o sigui, jo en els egos no puc.
14: Molt tontacos.
13: No puc en els egos, a mi els egos me donen gossera, me donen malícia i me donen de tot. Aleshores, qui té més ego? Doncs pues mira, no te vaig dir noms, perquè sincerament crec que tots tenen molt d'ego, entonces veuré també un altre
0: que... Vinga, atrevi, igual ja ha donat i tot, eh?
14: La nova vida espirituosa.
13: Com se diu? Salut i força al canó.
14: Salut! Levanto mi copa!
13: I n'hi ha que apoyar, que si no... Ja sabeu.
0: Ja sabeu el que passa. No estem per a tirar...
15: Bé. Viva el vino!
0: Jo pensé que Nerea...
14: Fem una última, si vols.
0: Fem l'última.
12: Va, fem l'última, va.
0: Vinga. Va.
13: Vaig a tenir que galeres.
0: Nerea, el influenciador o influenciadora que menys suportes.
13: Uf. És que, claro...
0: Volem noms!
15: És que està... No
0: volem noms!
15: Lo bo.
13: Vale, vols... Que menys suporte en les seues xarxes.
15: Sí.
13: Ay, bueno, general.
0: En general. Jo vaig en general.
13: Ai, jo què sé, jo què sé. És que no el segueix... Hi ha gent que no seguís perquè no suporta.
15: També és però... de veres, el que no suportes no el seguís.
13: Clar, clar.
15: O tampoc... No, no, no.
0: O tampoc... Vale.
13: A veure, és que joe, m'ho tenia que haver pensat perquè tinc prous.
0: El primer o la primera.
13: Aixina del País Valencià... Ajuda'm, si és que tenim...
0: Si és que tenim
13: en comú un segon.
0: Igual bevem tu i jo, ja està.
13: Aquí no suportem.
15: Ah, pregunta-li el que més li agrada.
13: Si és que s'ho parlem molt. Dime alguna...
0: No, jo no vaig ajudar-te.
13: Sí,
0: famós de la tele.
13: Ah, de la tele. És que a mi la gent...
0: Cantant, músic...
13: Gent que no suporte, en general, molta, però ara és que m'has deixat amb la...
0: Veu, Nerea,
13: Veu. Mira, a mi un Tamara Gorro i esta penya no la suporte, i van d'influencers. Després, gent jove... Mira, el Rubius, mira, per favor, xiquets i xiquetes, no seguiu al Rubius. Acaba de treure una hamburguesa en una marca molt coneguda i és un feixista masclista. Per favor, gent aixina, no la volem en les xarxes socials.
0: Molt bé.
13: O sigui que ja està bé.
12: Però no ve que és que...
0: No ve. S'han valentonat. Igual li ha agradat.
12: Igual li ha agradat per l'altre glopà. No fa falta.
0: Igual li ha agradat.
13: Voleu.
12: Bueno, Nerea, mil gràcies per vindre. Tot el bo que te vinga, t'ho mereixes, ja ho saps, i tenim molta gana de Boris i Reality. I el que facis.
13: M'agrada molestar amb vosaltres, que us sàpiga.
15: I tant de bo...
12: Si tinguéssim pressupost per a fer una secció amb tu.
13: M'encantaria...
0: Volem que Nerea torni a casa.
13: No, jo sempre dic que apuntes ma
15: però casa. Però no de col·laborar. Jo li donaria
0: un programa. No, de presentadora.
12: Home, però el que nosaltres podem fer directament.
13: No, però... Però jo sempre ho dic i sempre ho diré, tot i que hi ha coses que no compartís ara mateixa d'esta tele, que és ma casa i sempre ho serà. I jo encantada de tornar sempre que enquidren i sempre que siguin coses que em motiven i m'agraden molt i que feu un programa meravellós, que m'encanteu. Que, igual que m'ho dic que jo soc natural, vosaltres sou la naturalitat en persona i ho sabeu. Gemma, tu eres artista, riure en tu és tan fàcil i, Ximo, què te vaig a dir? És que, bueno...
12: Al costat d'ella
15: me resulta fàcil.
13: És el pare, però jo que no has conèixer fa uns anys. Tu te'n recordes quan mos van conèixer jo punxant en un aniversari de Ferran Cano que diguérem que, bueno, que ho donarem tot. I, Fran, que te vaig a dir a tu, que t'estime, que...
0: Amiga.
13: Que te queda... Bueno, tenir una mateixa edat, mos queda molta vida per viure.
0: Queda moltíssim. I tant de bo en un futur junts. Per favor.
15: No olviden estos nombres. Amics i amigues.
0: Que bé queda, eh? Que bé queda.
13: Gràcies.
6: La vesprada da punt.
16: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
17: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Si no les hables de sexo, lo harán otros. Este es el título del llibre del que parlem ara, que més que un llibre és una guia, una ruta per a pares, mares, sobre quan, com i per què parlar de sexualitat amb els fills i filles. A més, en el llibre s'analitza la influència de la tecnologia, de com previndre i detectar els abusos sexuals i també ens obre els ulls sobre les noves formes de pornografia, coneguda com pornografia 5G, molt interessant, tot allò que apunta en este llibre l'autora, que és Anna de Viernas.
1: Anna de Viernas, que és infermera d'emergències sanitàries, té una trajectòria amplíssima internacional, intervencions en catàstrofes com el Katrina o el tsunami del sud-est asiàtic, va completar la seva formació sanitària, màsters en educació afectivo-sexual, en fi, acompanya més semanalment a joves en el programa afectivo-sexual que es diu Teen Star, mare de 4 fills, Anna de Viernas. Gracias por acompañarnos, bienvenida. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, con muchas ganas de hablar contigo y de participar contigo en lo que cuentas en el libro, pero queremos aprovechar que además es una experta en emergencias, que has estado en grandes catástrofes. No podemos dejar de hacer referencia a los terremotos de Venezuela. ¿Cómo lo estás viviendo desde

posició, tu allí tens una barra alta, on pots assentar-te taburet i tal, però si tu vols menjar un poc més reposat, doncs t'assentes i disfrutes una miqueta més de les coses.

0: és restaurant, és un bistró, és una casa de menjars. És que tu...
1: Pues lo que tu quieras.
0: Tu pots fer, tu pots anar allí a menjar i pots tapejar. O dir, no,
1: jo plat.
0: Vaig a demanar-me un entrant, un segon, tal i qual. Tu pots fer qualsevol de les coses.
2: Pues ja estem tardant.
0: No,
2: no
0: ella, ja, ja, ja veuràs.
1: Ja te digo yo que en breves instantes...
2: Ni a 45 minuts de coche. Que
0: també, no, no, però de Onda no. De Onda Castelló que n'hi ha.
1: Jo estic al costat. En 15 minuts estic en Cabarriga.
0: No, no, ja està dient la teva germana. Diu, la teta i jo anirem. O sea que ya
1: ja os contaré.
2: Paco, era Jacobo, pero Manuel, pero a todo el equipo. Candela, gracias por acompañarnos. Que vaya muy bien, a continuar bueno. Fernos disfrutant, ¿eh?
3: Pues veniu com vulgueu.
2: Bueno, gràcies, Vicent.
0: I molt bon estiu a tots els oients.
2: I molt bon estiu, perquè...
1: Ai, sí, perquè és la...
0: Ja es tornarem a sentir la despedida, me caig en la mà.
2: Tanquem el merendero, de moment.
0: Sí, però ja em queda que n'han de fer un.
4: Són les 6.
5: A punt. Notícies.
4: El Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat de 150 a 138 el nombre d'espanyols desapareguts en els terratrèmols de Venezuela. Detall, Xavier García del Valle.
6: Sí, és l'última actualització que ha oferit el cap de la diplomàcia espanyola, José Manuel Álvarez, que de moment manté les mateixes xifres de víctimes mortals i de rescatats.
7: Són 138 espanyols desaparecidos, 17 fallecidos i 12 localizados bajo los escombros.
6: El balanç global de víctimes dels terratrèmols es manté en 1.450 morts i 3.150 ferits, tot i la potent rèplica que s'ha registrat en les últimes hores, un sisme de magnitud 4,6 que ha tornat a sacsejar la zona del nord del país on es van registrar els dos terratrèmols de dimecres passat. Sobre el terreny, equips de rescat de tot el món apuren les últimes hores en què encara és possible confiar a trobar víctimes vives. Entre aquests equips, els bombers valencians de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència, que de moment no han pogut rescatar ningú amb vida. Moisés Benlloc és el president de l'ONG i ens explica com s'estan organitzant.
8: Cada edifici que se registra se marca en una codificació que indica quin equip l'està registrant i si s'han localitzat, en aquest cas, cossos, perquè si hi ha localitzat persones vives s'apunta si s'han rescatat. De manera que quan aplega un altre equip a la mateixa zona sap que ja ha sigut registrat, sap que no queden víctimes vives i quan se passa a la segona fase, que és la recuperació dels cossos, doncs ja s'estan localitzats on estan i se procedeix al seu rescat.
4: La investigació judicial del conegut com a cas Leire ha sumat avui 25 nous imputats. Entre d'altres, el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraza ha imputat el valencià José Vicente Berlanga, expresident de la Societat Estatal de l'Urani, en USA, durant el període en què José Luis Ábalos va ser ministre de Transports. Més detalls, Rubén Dempere.
9: El magistrat assenyala en la resolució l'existència d'indicis de criminalitat en Berlanga i altres 24 persones, entre elles la presidenta de la SEPI, la Societat Espanyola de Participacions Industrials, Belén Gualda. En la peça del cas Leire Díez, el jutge Pedraza investiga les presumptes irregularitats en l'adjudicació de contractes públics. I la instrucció del cas ha continuat avui amb la declaració de l'empresària Carmen Pano. Ha comparegut com a testimoni i ha reiterat que va aportar 90.000 euros en metàl·lic a la seu socialista de Ferraz. També que l'advocada de Colo García va intentar subornar-la amb 250.000 euros perquè canviarà la seva versió, un suborn que l'advocada ha negat en reiterades ocasions.
4: I en la vessant política, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar, ha comparegut avui en la comissió del Senat que investiga la SEPI i on s'ha negat a declarar.
6: Alcázar està investigada judicialment en el cas Plus Ultra i per això ha considerat que avui era millor no dir res en la comissió.
10: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión.
6: No ha contestat per això cap pregunta ni sobre els contractes d'assessoria de Zapatero ni sobre les joies trobades al despatx de l'expresident.
4: I avui ha declarat davant la jutgessa de Catarroja que investiga la Dana, la vicepresidenta de la Diputació de València responsable de carreteres.
6: La vicepresidenta, Reme Matsolari, ha contradit la declaració anterior de l'alcaldessa de Xiva, Amparo Fort, que va dir que la vesprada de la Dana va telefonar la vicepresidenta i va avisar sobre les 3:30 de la vesprada de l'alarmant situació del barranc de Pollo. Matsolari ho ha negat.
11: Que jo aquell dia no vaig parlar amb ella, de fet, de tot el llistat de les meues cridades.

0: No n'hi ha cap a l'alcaldessa de Xiva. Desconec el motiu per el que va dir això, pues igual presa dels nervis d'aquell moment i de que ha transcorregut un any i mig, és l'única explicació lògica que li trobe. I bueno, pues he aportat les meues quirdades d'aquell dia.
1: El govern espanyol ha aprovat avui un nou escut social per a reduir l'impacte de la guerra a l'Iran.
2: L'executiu considera que els preus dels carburants continuen necessitant una actuació i el Consell de Ministres ha aprovat un nou decret on es regula l'ajuda en forma de rebaixa de l'impost d'hidrocarburs, una ajuda que anirà reduint-se progressivament, segons explica el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: Es manté la rebaixa en 20 cèntims el litre de combustible per a llauradors i transportistes i s'hi afigen 165 milions per a la compra de fertilitzants.
1: I en els esports comença l'operació eixida en el València Bàsquet. La primera confirmació oficial és la deu de Darius Thompson, que jugarà les pròximes temporades en l'Armani Milà.
2: El base nord-americà no comptava per a Pedro Martínez en el tram final de la temporada. En els pròxims dies es confirmaran les eixides de peces claus com ara Montero, Badio, Braxton Key, De La Rea i fins i tot Jaime Pradilla, que ha de decidir entre renovar amb el València Bàsquet o acceptar l'oferta per 5 temporades que li ha fet el Real Madrid.
1: D'altra banda, Roberto Bautista s'acomiada de Wimbledon.
2: El tenista castellonenc acaba de caure eliminat en la seva última participació en el torneig londinenc.
1: Fins així l'última hora informativa. Continuen en la companyia de Ximo Rovira i Gemma Juan.
4: Som la veu de tots. Som A Punt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
6: Piensa un momento en tu futuro. ¿Cómo te gustaría que fuera?
7: Un futuro de arte, de ingeniería, de ciencias de la salud, de derecho, de ciencias, de deporte, de nuevas tecnologías.
6: Fórmate en la universidad con mayor empleabilidad de la Comunidad Valenciana.
7: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
6: Preinscríbete en umh.es.
8: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.

0: Vos parlem ara d'un centre de salut integral per al cos i per a la ment en diverses àrees de treball, però amb un pla de tractament conjunt. Què és això? És un equip de professionals d'alt nivell, professionals de confiança, per acompanyar-nos en l'objectiu de millorar i cuidar de la nostra salut. No se'ns acudís millor idea, la veritat. És la Clínica d'Alacant, millor valorada en Google, té 5 estrelles, té més de 550 ressenyes positives, o si no més, perquè conforme passa el temps... Pues,
1: ja n'hi haurà més, des que ho hem escrit fins ara. Bueno, això parla de la satisfacció del servei i el nivell de les instal·lacions. És una clínica ubicada, a més, en un lloc privilegiat, en Calp, just enfront del Penyal d'Ifac. Ai, un espai pensat per a cuidar-se, per a cuidar-te, és la clínica Salufit. I ens acompanya el seu CEO o fundador, i fundador, David Aidal. Hola, David, benvingut.
2: Bueno, Ximo i Gemma, moltíssimes gràcies per la presentació. Com a bon valencià que sóc, per a mi és un plaer estar amb vosaltres i amb tota l'audiència de Apunt.
0: Gràcies, bonico.
1: Ai, que guai.
0: Benvingut. Bueno, conta'ns, David, de Salufit, clar, hi ha el nom també, no?
1: És una idea.
0: S'explica què és el que feu, com cuideu els detalls. Tenim molt clar, a més, que la salut és un tot, no? Que s'ocupeu, pel que hem vist, de cuidar-nos de manera integral.
1: Integral, és la paraula, integral.
0: Com ho feu? Quin és el treball que feu, David?
2: Pues sí, mira, bueno, al final nosaltres som un equip jove, per lo tant, comentàveu antes el tema de les ressenyes, a nosaltres és una de les coses que ens dona energia per a continuar. Sobretot la paraula integral naix un poquet en part d'una frustració. Nosaltres ens hem criat tot l'equip, passant-nos la vida de, pues, tant nosaltres com els nostres familiars anant de consulta en consulta. Uh-huh. I bueno, al final veiem que les coses es podien fer molt millor, uh-huh, perquè la majoria de jocs al final anaven un poquet a tractar el símptoma, no? Nosaltres al final ens van juntar una sèrie de professionals de la salut, joves, amb molta energia, i van dir que això es tractava d'anar més per la causa que per el símptoma. Arrel d'aquesta conversa, un poquet informal, vam establir una filosofia de treball que, i és algo tan senzill com que quan algú ve, no només mirem el problema que ens conta, mirem un poquet el seu estil de vida, perquè al final és superimportant per a nosaltres d'on ve aquest dolor, aquest somni, aquesta ansietat, tot això al final són històries i sobretot aixina, pues mos hem adonat compte en estos anys que aconseguim dos coses. Primer, que millorar lo més pronte possible i sobretot al final, que és un poquet el que més gaudim, és que aquesta milloria dure el màxim de temps.
1: Clar, si vas a l'arrel de la causa del problema,
2: exacte,
1: se pot evitar que torni a produir-se o bueno, la cura és més completa. Clar, per això cal un equip de professionals de confiança, col·legiats, compromesos, unes instal·lacions ideals per a esta demanda. De fet, hem vist imatges, no?, amb el web, espais cuidats, luminosos, amples... Parles un poc això, dels professionals i de l'equipament.
2: Sí, bueno, al final nosaltres ho diem molt, que al final pots ser el millor professional del món, però si no entens un poc en la vida de qui t'és demand, no pots ajudar-lo igual, no? Per això el nostre equip, pues, al final, com bé dies, Gemma, pues, col·legiat, format i compromès, això, evidentment, ho donem per fet, però sobretot jo trobo que el factor més desencadenant de tot això és al final que som gent d'ací, que coneixem les costums al final de la gent que ve a tratar-se. Som gent, com totes valencians, que som gent jove, amable, molt propera i al final tot això juntament en unes instal·lacions que gaudim, que al final és un espai super ben ideat per un equip també d'arquitectes molt en la nostra sintonia, molt joves, amb moltes ganes, pues al final van dir, bueno, necessitem no només una sèrie de consultes, sinó també un espai que també puguem treballar sobre l'estil de vida. I d'aquesta manera, al final, pues, tenim una clínica gran, això n'hi ha que dir-ho, tenim 9 boxes de tractament, tenim un quiròfan de cirurgia menor i després tenim una sala d'uns 110 metres quadrats on al final tota la gent que ve per un motiu de consulta, pues li convidem sobretot a aquesta pràctica d'estils de vida saludable, com a manejar un poquet per fer un poquet d'exercici o fer un poquet de moviments per a intentar millorar un poquet la qualitat del dolor.
0: Ah, David, quan has parlat d'això de que, clar, sou un equip jove, sou de la terra, esteu molt compromesos també en el, en el projecte, que esteu també davant del Penyal d'Ifà, que és una cosa...
1: Això és un això, plus és cosa, a favor, eh?
0: És un tema telúric, això és una cosa estotèmic. Això de que m'agrada molt, David, quan dius no, és que entenem la vida de la persona que tenim davant, no? Que és a dir que... I que en quants familiars i en quants processos hem patit nosaltres també mateixa, que d'una derivació te'n vas a una altra, un especialista que no parla en l'altre, ostres, que treballeu el tema pues això, de manera coordinada, de manera integral, me pareix fonamental, no? I també m'he cridat l'atenció que sou molt joves, però que també un dels vostres lemes que posa en la pàgina web diu complir anys és inevitable, perdre salut no.
1: És genial, això.
0: Això és ideal. Sobretot per estar incomplint anys,
1: sí, soy, sí, soy y quiero cruzar la pasarela, doctor.
2: Exacte. Bueno, resta dir que benvinguts a aquest lema. Per a nosaltres és un poquet... Per a nosaltres és un poquet el nostre emblema, per supost, i és la veritat, no? Al final, mira, la setmana passada estàvem compartint espai en una ponència sobre l'envelliment saludable, i tot el món parlava de com està disparant-se l'esperança de vida a Espanya, no? En un entorn pues, que, com tots estem gaudint, que és inigualable. Però és veritat que els mateixos estudis estan dient que la majoria de nosaltres, a 63 anys, perdrem probablement la condició de la salut. I al final, un poquet l'emblema, el que ve dir és això, que no es tracta de viure molts anys, sinó de que aquests anys que visques, els visques de peu, totalment independent i sense tindre que renunciar als plaers de la vida.
1: Volem complir anys, que siga una alegria, per això no s'ha de perdre salut, està molt rebel·la. Plegar a 63 i a 85 de la millor forma possible. Per això teniu, sou distints professionals d'àrees com fisioteràpia, odontologia, psicologia, entrenament, i teniu un sistema que es diu 3TS.
2: Sí, al final les 3Ts, nosaltres les adjuntem baix un... Sí, molt bé. És un xicotet sistema que, bueno, nosaltres, lluny de conformar-nos, no, en que estàvem fent, en que pareixia que la gent estava contenta en el nostre servei, van dir, vale, ara ja en el tema del tractament, la veritat que pareixia que estem fent-ho bé, anem a intentar anar un pas més enllà, anem a intentar previndre que inclús la gent arribi a tindre aquesta malaltia per la qual acudeix a la clínica.
1: Molt bé. Doncs
2: pues baix aquest lema, i les 3Ts, que és turisme, teràpia i tractament, i al final, bàsicament, este sistema de treball lo que busca és intentar fer un xicote, una agrupació de test, nosaltres, el terme un poc més científic, es diria cribatge, no? Que és fer un xicotet estudi en gent que a dia d'avui no està malalta, però sobretot entendre que aquest cos, que a dia d'avui està totalment saludable, ens pot estar donant una sèrie de senyals que ens estan dient que potser en els pròxims 10-20 anys pues, a lo millor, perdrem un poquet de qualitat de vida.
1: Com evitar que tinguis problemes en la glucosa? Com evitar, no? O
2: exacte.
1: Perdre musculatura, dic jo, que són coses que se m'ocorrissin per una amiga i me venen al cap.
2: Sí. Sí, molt bé. Bueno, al final, una de les primeres coses que vam arribar a través d'esta filosofia de tractament era la simple manera en la que una persona dibuixa un rellotge en el paper.
1: Sí?
2: Pot parlar en una evidència científica superalta de la funció cognitiva en els propers 5-10 anys. Fins i tot, inclús, donamos certes pistes sobre uns possibles símptomes que el dia demà puguen acabar en un procés tipus Alzheimer. Això, evidentment, no és un diagnòstic, però avui en dia és una ferramenta que s'està utilitzant de manera preventiva a nivell mundial.
0: Dibuixant,
2: una
0: tonteria, David, com un rellotge.
1: És curiós.
2: Exacte.
0: Com dibuixant ubicant... un rellotge, curiós.
2: Ubicant les hores del rellotge, les 12, les 6, les 3, les 9, ubicant que el rellotge siga... que els dos hemisferis del rellotge estiguen ben dibuixats, que siguin redons... Ese tipus de característiques mos aporta molt.
1: Però, que curiós!
0: Vinga, va, agarra el cotxe, me'n vaig, ens n'anem, Gemma i jo, allà a Calp, arribem allí... toquem a la porta, bueno, tenim cita, això sí, anem
1: a l'aventura,
0: vale,
1: tant, a l'aventura...
0: A l'aventura tampoc. Arribem allí, Salufit, vinga, va, què és el primer? Què fem?
2: Bueno, lo primer, com diem abans, no? Per exemple, en este cas del projecte de les 3Ts, al final lo que faríem és un conjunt de proves, com hem dit, una d'elles, per exemple, seria la del rellotge, però una altra seria la quantitat de vegades que podeu alçar-se i sentar-se en una cadira en 30 segons, per exemple, no? Pues, vos oferiríem un compendi de test i a partir d'ahí, pues, bàsicament, analitzaríem un poquet els quatre pilars que per a nosaltres creguem que són fonamentals, no? Que és un poquet, pues, com estarà el pensament de si en el els propers anys, com estarà un poquet la funció física, coses tan importants com saber si d'ací a 10 anys necessitareu ajuda per alçar-se d'una cadira o no, o si podreu pujar les escales d'un primer a un segon pis. La salut, per supost, a nivell alimentici, si sereu capaços de menjar un aliment independentment de la duresa o no que tinga, i, per supost, el dolor. A partir d'ahí, vos donaríem un pla de prevenció on vos ubicaríem un poquet quines són un poquet els aspectes que teniu una miqueta... que teniu que ser una miqueta més...
0: Millorable. Ja te diguem, David, que en alguns d'ells tenim molt de marxes millors.
1: Com per més que escoltant de dir calla.
2: I a partir d'ahí vos explicaríem un pla de prevenció des de la nostra experiència, òbviament, pues intentant, com sempre, gaudir els beneficis el més pronte i el més durader possible. I a partir d'ahí vos proposaríem un dia per a començar.
1: Interessant.
0: Clar, en règim entenc ambulatori. Anem allí, tornem, o això, mos podem quedar també. Bueno, clar, quedar-nos a passar uns dies per Calp, això també és estupendo. Claro. La T del turisme també ens va bé. Turisme, en el nostre cas, no perquè són de la terra, però bueno, disfrutar també de la Marina.
1: I estic jo veient gent que fa exercici, que deu ser pilates el que estic veient. Sí.
0: Feu exercici de força, no? I això?
1: I gimnàs.
2: Sí, a veure, una de les coses que fem...
1: Estic convoyant el vostre web... Entreu a veure, amigues i amics.
2: Moltes gràcies per descomptat. Una de les coses que heu dit és molt interessant. Nosaltres, al final, com volem casos d'èxit, nosaltres el que oferim és que aquest cribatge, aquest conjunt de test, ho pot fer qualsevol persona, fins i tot des de la comoditat de sa casa. Hem ideat una manera per a que, estant a casa, que si disques a la plana web, supost, tenint en compte que això... evidentment que els usuaris que van a consumir aquest tipus de servei no són xiques de 18-20 anys que han nascut en la informació, sinó hem ideat un assistent virtual. Exacte. Hem ideat un assistent virtual per a que pugui acompanyar durant tot el procés, que vos vagi anant preguntant quin número de sentadilles has pogut fer ara? O vos que t'assistis a contar-les? I a partir d'ahí, en el moment en què nosaltres tinguem informació de que realment se pot actuar, vos proposaríem un moment per a començar. D'aquesta manera, al final, també volen ser un poquet a nostres i dir-li a la gent pues mira, si la teua puntuació ha sigut alta, continua el teu estil de vida, perquè això també n'hi ha que premiar-ho. La gent que es mereix i que té molt de consciència en com serà el seu futur, pues nosaltres som els primers també que volem felicitar-los.
1: Ai, que guai.
0: Bueno, pues per acabar, si te pareix, David, aprofitant dels teus coneixements i de la resta de l'equip de Salut Fit, una recomanació per a tots. Ja he vist que tot això d'alçar-se de la caïra a les sentadilles, o de menjar-se abans que arriben les malalties, tinc quimera que això és important, no?
2: Sí. Exacte. Sí. Bueno, sí, bàsicament. A veure, mira, una de les històries més boniques que ens han portat tot això va ser en un... tot això, quan comença a rodar, evidentment que devien de fer estudis pilotos, i una dels primers pilotos que van fer és una dona que, després d'haver passat tot el conjunt de proves de cribatge, em van dir, ostres, tot això m'ha ficat un poquet sobre la pista de pues, el meu net es casa l'any que ve, seré capaç de gaudir tota la cerimònia de peu i sense dolor i podem gaudir al màxim? I això em va aparèixer i li va dir, ostres, què èxit ha tingut este conjunt de proves, perquè esta dona està pensant si d'ací a l'any que ve estarà saludable, i el més important, a esta dona li van ficar sobre la pista de com tenia que començar a treballar sobre tot això, i bueno, hem tingut una resposta, el piloto es va fer l'any passat, i bueno, enguany hem tingut una resposta, hem tingut una història d'estos que entenc que d'ací als propers anys podrem contar, documentar, perquè pues, este tipus de coses un poquet l'eixem a nosaltres mos plena, la veritat.
1: Que guai.
0: Això se trata, al final, de tindre aquesta salut, perquè és de veres que vivim o viurem més anys que mai. A més, sempre pot sobrevindre una malaltia complicada, un procés oncològic, etc. Però en quina i en quanta salut arribem a majors cuidant-nos. I d'això, per exemple, si voleu posar-se en contacte en Salut Fit, David i el seu equip, doncs vos faran un poc l'evaluació. Pues està molt bé. Pues igual un dia ens apuntem, Gemma i jo, a veure quantes sentadilles podem fer i mos piquem.
2: Molt bé. Per a nosaltres serà un orgull immens tindre-vos per així.
1: Gràcies, David. Forta abraçada. Que siga un èxit.
2: Una forta abraçada. Gràcies a tots.

0: La vesprada d'A Punt.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. El Barraquejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Una hora per a llegir. Una hora per a anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per a anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
1: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan.
2: La informació del que passa a la Comunitat Valenciana en A.Ràdio. De tu a tu.

0: Esta és la secció més karaoke de la vespada de punt, sense dubte, la més alegre, la més musical, la que porta el talent i la veu, ladies and gentlemen, Carme Juan, please welcome.
1: Què tal? Què tal? Bona vesprada. Que jo...
2: Clar, és que l'has començat
1: en
2: un himne.
1: Exacte.
2: En un clàssic.
1: Vinga, tots junts. Una.

0: Clar, és que aquestes sí se la sabem.
1: Nos venimos arriba, ens venimos arriba.
0: Pon nos una Alaska, pon nos una Rafaela.
1: Exacte.
0: I mutamos la piel. Bueno.
1: És que este cap de setmana, xiquetes, s'ha celebrat l'orgull gay a tot el món.
0: L'orgull a tot el món.
1: Exacte. Oficialment es va reservar el 28 de juny, tal dia com ahir, per a este menester, per la revolució del col·lectiu novaiorquès aquest mateix dia de 1969.
0: Sí.
1: Tu imagineu-se ahí un grupet.
2: En aquell any 69.
1: En aquell any 69. Del grupet LGTBIQ+, Nova York.
2: Tots mirant-los de mala manera, pobrets. Sí. Claro.
1: Que estaven ja cansats de que la policia els traguera del seu pub habitual per assetjar-los i agredir-los de manera homòfoba un dia sí, un altre dia també. Per motius realment tan absurdes com, jo que sé, no vestir acorde amb el seu sexe. Sí, xiquets, per això els assetjaven, eh?
0: Sí,
1: i es van plantar cara, es van plantar cara tots a una, però és que a més van propiciar diverses revoltes en altres pubs de la ciutat en els dies següents. I allí es va muntar la Mari Morena. I des d'aleshores es va escollir este dia per a celebrar l'orgull, no? Com diu la cançó que estem escoltant d'Alaska, que estem escoltant encara, a qui li importa escoltar? A ningú li ha d'importar el que ho faça o diga. Cadascú de nosaltres té dret a escollir el seu destí i no som propietat de cap altre. Estem d'acord o no estem d'acord?
0: Estem d'acord. Estem d'acord, tot i que la societat o les societats posen entre bancs, diguem.
1: Exacte. Sí. Esta cançó es va convertir en un himne per al col·lectiu LGTBIQ+, del nostre país, als anys 80. I avui en dia és indispensable en la música de qualsevol festa, realment.
0: Sí.
1: Segell de la llibertat sexual i reivindicació de tot allò que se n'eix de la norma.
0: De la llibertat sexual i de la llibertat en general, perquè realment dius, escolta, si jo no li faig mal a ningú, a qui li importa el que jo haga?
1: Per això dic, de tot el que se n'eix del normatiu, no? Sí. Que lliures per a tot, no?
0: Escolta, sí, un himne, sí, senyora.
1: Un himne, sí. I parlant d'himnes i de llibertat sexual,
0: què?
1: No puc deixar de posar una cançó de l'eclèctic grup català La Casa Azul, que en 2007 ens animava a eixir de l'armari sense por en La Revolució Sexual.
0: Oh, quin festival!

0: quasi 20 anys, esta cançó, però que maravilla.
1: Que bé amb ell.
0: Que inspirat va estar, no només en esta, de tota manera, està sigut la que més força
1: ha tingut. Com, sí, o, la primera, lo millor, en quallar-li a Dei tan fort.
0: Sí,
1: no sé.
0: Sí, primer gran èxit, no?
2: Realment són immortals les cançons que reivindiquen coses que encara estan d'actualitat.
1: Clar, ahí està la preocupació,
2: clar,
1: un poc.
2: Clar, clar.
1: Que parlàvem de quan va iniciar-se...
2: Ojalà hagueren envellit malament, ojalà.
1: Que això va inventar-se, este moviment. De l'orgull va inventar-se en el 69, uh-huh. En el 2007 esta cançó feia falta i avui en dia encara fa falta.
2: Encara fa falta, per això dic, no passa de moda, però malauradament.
1: Però és un temacle, és un temacle. Vamos, arriba, arriba, arriba.

0: tot això, la Carme Juana ha vingut plena de banderoles.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: Ha fet un muntatge per a l'ocasió.
1: No ho hem explicat, en raó, hem d'explicar ara si n'hi ha grandes flors que mos han regalat els nostres xiquetxes.
0: Sí, ens han dut floretes, això ho hem dit a bé, sí, sí.
1: I mos han vingut al pèl per este dia, ple de banderetes gais que m'han dissat per ahir també.
0: Banderetes multicolors.
1: Exacte.
0: De l'arcoiris. Bueno, què més?
1: Seguim parlant del col·lectiu LGTBIQ+. Xiquetxi, xir de l'armari. Ha estat sempre el més complicat, estareu d'acord amb mi, no?
0: Ai, sí.
1: És aquest moment
0: en
1: el que...
0: És que tots coneixem casos.
1: Exacte.
0: I persones...
1: Tots tenim prop a algú.
0: Que han patit tant.
1: I aquest moment en el que tu deixes de fingir una vida normativa i acord amb el sexe amb el que vas néixer, per a ser tu mateix davant la família, els amics, els coneguts i, en fi, la resta del món,
0: sí.
1: Això és el més complicat. I jo he escollit un parell de cançonetes per a dedicar a tots els gais i a totes les lesbianes valencianes. Que vos pareix? Una cançó per cada un. Mira, va. Per als gais. Per als gais, comencem. Posarem una cançó de Rafaela Carrà, de 1978.
2: Al col·lectiu gay, Rafaela.
1: Claro, és com una diva gay.
2: Una diva.
0: Per això jo dic que jo sóc del col·lectiu.
2: Perquè ella no era gay.
0: Jo sóc super...
2: Però agrada molt als gais.
1: Però n'hi ha gent que arrastrem. Gent mai també són molt divas gais.
0: No, i no cal ser gay.
2: No cal ser gay.
0: Per estar al costat del col·lectiu o ser un emblema.
1: Exacte. Doncs mira, posarem una cançoneta de Rafaela on es conta de manera molt divertida com una dona va perdre de vista el seu marit i a dia d'avui encara està buscant-lo. Clar, se suposa...
0: Quien va a l'altre lado no vuelve, no?
1: Se suposa que va fugir per eixir de l'armari.
0: Ah, ja era Lucas!
1: Vos deixen Lucas, exacte. Amigo.

0: Aleshores era Lucas,
1: claro,
0: que havia trobat l'amor.
1: L'única cosa estranya que trobava ella en el seu marit és que últimament el mirava per la finestra com estava un poc carinyós en un amic. Però ella no trobava res estrany, saps? Hasta que va desaparèixer.
2: Que de forma divertida cantava este tema, sí, cantava sí. El 1, 2, 3, 4, 5, 6 parla d'una masturbació femenina, per exemple, que la Rafaela era molt heavy, la Rafaela. Sí.
0: Quatre xecs,
2: quatre xecs, quatre
1: xecs. I este descobrim a Ximo unes coses.
0: Ah, sí? Però no ho sabia.
1: Ximo, no sabies això?
0: Quatre xecs, quatre... Però què parla dels dits?
1: Això demostra que tu i jo som divas gais, que aquestes coses mos les sabem.
0: Ai, no ho sabia.
2: És que nosaltres estem en el món de Rafaela, les intimidades, i també les infidelitats en la mujer de l'armari.
1: Exacte.
0: I ella estava...
2: El telèfono dice que tu no estàs...
1: I en fiesta, que fantàstica aquesta fiesta, també li diu al xic, si no me vas a apanyar bé, a fer la mà.
0: I per ser bien el amor, hay que venir, son... Ramsut.
1: Exacte.
2: Bueno, Rafaela és molt
1: Rafaela
2: gran.
1: Viva Rafaela! I no podia faltar un dia com avui.
3: Mira!
1: Ai, el nostre Tono, que sempre està ahí, atent. Gràcies, Tono. En esta noche es mala cosa. Ay, que el Ximo li està callant la cara.
2: La soledad en esta noche
1: es mala cosa.
0: Que no vaig a mirar en la mateixa... els vídeos de Rafaela, no els vaig a mirar en el...
1: No me sigues antic, Ximo.
2: No, al revés.
1: Al revés, que t'ha moguert.
2: Està abierto la luz.
0: Se me ha abierto el tercer ojo.
1: Meravella, meravella.
0: Contestar.
1: En fi, pensar que aquesta cosa és digital,
0: hay que
1: clar.
0: Hay que insistir. Claro, el telèfon digital.
2: Ai, quina risa.
0: Vale.
1: Vinga, això pels gais, vale?
0: Sí.
1: Ara anem amb elles, amb el col·lectiu de lesbianes valencianes. Per a elles posarem una emblemàtica cançó de Mecano del 88 del seu àlbum Descanso Dominical. En ella explica com una parella de lesbianes disfressa d'amistat la seva relació.
2: Ui, el viejo truco!
1: Però contat des del punt de vista de qui les observa i les entén. Vinga, va, mujer contra mujer. Hola.

0: Esta sí que la había entes, ¿eh?
1: Esta sí, esta ¿no? Sí. Esta guapita.
0: No, no, de primera hora.
2: Estaba bien explicada. Sí.
0: ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Es bonico.
1: Claro.
2: Y esta cançó es preciosa. Molt, molt. És molt bonica.
1: És que té frases molt boniques i molt suggerents. Mm. Vull dir que, en certa manera... Exacte, en certa manera, en l'època està més difícil d'eixir de l'armari. Les lesbianes...
2: Que són totes.
1: Que són totes, però en aquella època que era més difícil perquè te metien electrodos, Mari. Ara ja no. Saps? En aquell moment, bueno, van anar un carxot i a terra. Però en aquella època, elles era un poc més fàcil disfressar-ho d'amistat. Vore dos xiques agafades de la mà, no passava res.
2: Tradicionalment, en la nostra cultura, perquè en altres no, que els homes agafaren de la mà, no, però les dones sí, clar, podien passar per amigues. Però vaja, tradicionalment tot el món ha tingut la tieta, o en tots els pobles han conegut les dues amigues que viuen juntes tota la vida.
1: I esta cançoneta és una... Eixida de l'armari...
2: Bueno, que n'hi haurà de tot, n'hi haurà qui no. Però...
1: Esta cançoneta és una eixida de l'armari lésbic general, saps? De que com... que totes sabíem que eixes agrafaetes de la mà baix del mantel, tots sabíem el que era i tots miràvem a un altre costat per a que no, la cosa no fos...
2: Per a no violentar la situació.
1: Exacte, va un poc d'aixa.
2: És una cançó superbonica.
1: Sí. Mm. I avui en dia, tot i que les coses continuen sent complicades i malauradament segueixen havent actituds i agressions contra la gent que s'eneix dels estàndards de gènere, com estàvem dient ara mateix, s'ha avançat...
2: De gènere, de talla...
1: Però és del que estem parlant,
2: de religió,
1: no?
2: De color,
1: sí, clar, de religió. Però a pesar de totes aquestes coses que encara passen, malauradament, s'ha avançat molt, gràcies a Déu,
2: i
1: en
2: tant.
1: Drets i socialment està més acceptat, que també s'han de reconèixer... Les,
2: home, un exemple és que estem fent aquesta secció
1: exacte.
2: Que no s'haguera pogut fer en els anys 40.
1: Exacte. Vull dir que el que és del César, el Pat César, ¿vale? Que ha sigut molt complicat, però avui, segueix sent, però avui en dia
2: el que s'ha avançat,
1: hi ha coses que s'han avançat. Ara parlarem de Mònica Naranjo, una altra diva del mundillo, ¿vale? Sí. Mònica Naranjo, al 2000, va versionar una cançó de la italiana Mina, que moltes se pensen que és d'ella, i era de Mina la cançoneta.
2: Mina també va ser un referent molt important musicalment.
1: Una cançoneta per a parlar-nos de la resiliència i l'empoderament del col·lectiu a partir de la pròpia acceptació, que es va convertir en un himne de llibertat. No podem oblidar-nos un dia com avui de Sobreviviré.

0: Aunque duela, quiero libertad.
1: Aunque duela, pero quiero libertad.
0: Pero no hauria de doler, però bé. Un altre tema, pues, wow, en un poder, en un power.
2: Por favor.
0: Això m'ho ficava jo, això no té res a veure en la secció, però això m'ho fiqué jo, per netejar la pols i deixar la casa com una patena. Sobreviviré! No hi ha estropajo que se me resista. Oi!
1: Això era precís.
0: És per lo que a mi m'aprofite la Mònica Naranjo, bueno, jo que sé, perquè jo quiero abrirme mi
1: público. M'ha vingut una imatge divertidíssima.
2: En el moca horno que ha tret.
0: I dándolo todo sobre mi.
2: I passant la mopa, eh?
0: Dale, dale, dale, dale.
1: Ai,
0: mira! Pasa'm el cristassol!
1: Bé, com sí. Vos deia abans, les generacions dels nostres pares i iaios ho van tindre molt cru. Però van saber encendre la flama per a facilitar-nos les coses, els que venien darrere.
0: I sí.
1: Així, d'esta manera, artistes com Rafael Conde, el Titi Xiquet... Exacte. Van ajudar a visibilitzar la ploma des de l'expressió artística i amb humor. Va néixer a Talavera de la Reina, però va viure quasi tota la seva vida en la terreta. I des d'ací es va convertir en una de les primeres icones queer valencianes. Escoltarem la cobla de 1976, Libérate! Libérate!

0: que el criteri m'encante. Libérate.
1: Que això també mostra una dualitat en un món en què tota aquesta expressió homosexual estava com prohibida, mal vista i tal, però n'hi havia certa llibertat en aquest tipus d'artistes.
0: Clar.
1: Ara, darrere de l'escenari, darrere dels camarers, ho passaven molt malament.
0: Exacte. Però almenys podies riure sobre això i parlar d'això. En certa manera van obrir...
1: Van trencar
0: tabús. Van obrir ahí unes cadenes, sí. Encara hi ha grups del col·lectiu LGTBIQ+, que se'ls jutja i se'ls assenyala per sobre d'altres. Ja, n'hi ha com rangos, no, dins.
1: Ja.
0: Parle, per exemple, dels qui es consideren bisexuals o dels qui pertanyen al gènere fluid. Se'ls acusa de morbosos, viciosos o desequilibrats, com antigament passava amb simples lesbianes i gais, val?
1: Ja. Així la formació i la informació...
0: Exacte. Així encara ens queda molt de camí per recórrer la veritat. Així que els dedicarem una cançoneta del 81 que parla precisament de no fer cas de les xafarderies de la gent i deixar-se dur pels sentiments amb orgull. Parle de Què saberà, die? De Rafael. Vale.

0: a voltes no sabem el que volem, però aquí Rafael va ser molt valent en esta cançó, perquè era una manera de contestar a qui li assenyalava que tenia una doble vida.
1: Exacte.
0: I realment a ningú que ens importa.
1: Clar,
0: si la tenia és que, o no és la que tenia la o la deixava de tindre.
1: Igual la tinc, igual està sectada per la meva dona. Tu què saps? O sea, qui eres tu per juzgar el que faig jo? Exacte. Sí. Per això dic que estàs molt per gent això, bisexual, gent de diversitat, de gènere fluid i coses d'estes, no?
0: Bueno, que si se'ls seguís... Per a tots i nosaltres.
1: Però vull dir que l'ha dedicat especialment a ells, perquè són els que del col·lectiu encara ho passen molt mal. És com que, va, tu eres bisexual, tu lo que eres és un viciós. Saps? Són aquestes coses que dius, perdona, i te ho diuen gent del propi col·lectiu. Sabeu què vull dir? Bueno. I per això esta cançoleta mos venia ni al pèl.
0: Bueno, fa falta...
1: Rafael s'ha passat tota la vida dient a vosaltres, que vos importa quina xita jo i què faig. Tota
0: seguir
1: la vida
0: aprenent. Fa falta seguir aprenent. Més
1: vinga,
0: coses.
1: Si ens anem a altre himne queer que passarà la història per representar la superació després d'anys de rebuig social, però a nivell internacional, xiquets, qui vos ve al cap, digueu-me. Va, que sí, què vos ve al cap?
0: Pues Freddie Mercury.
2: Ah,
1: mira, també. Ja, però és que n'hi ha
0: Gloria
1: una.
0: Gloria Gaynor.
1: N'hi ha una.
2: Hombre.
1: Ai, s'ha volia jo que arribar, és a Gloria Gaynor. Ai, Will Survive, xiquets.
2: Oh, Will Survive. Oh. Maravilla, maravilla.
1: Mireu, la cançó es va llençar al 1978, però realment va ser al 94, en formar part de la banda sonora de la pel·lícula Les aventures de Priscilla, la reina del desierto, quan es va fer imprescindible les festes de l'orgull. Mira, l'escena on els protagonistes canten la cançó al desert australià, junt amb un grup d'aborígens locals,
0: impagable.
1: La veritat és que és impagable i simbolitza aquesta connexió realment que n'hi ha humana, aquest respecte mutu i la celebració de la diversitat més enllà dels prejudicis, xiquets. Dedicarem la cançó a les transsexuals valencianes.
2: Visca les transsexuals valencianes.
1: I will survive. I will survive.

0: fer mal a ningú, d'aquí tinc que patir,
1: Però fins i tot quan és una bajona que no té que veure això, te poden donar aquesta injecció animosa, no?
2: Sí, exacte. En un desengany personal, eso, professional, exacte, amorós, i I will survive. Claro. I avant. Com diguem en castelló, i avant.
0: I avant.

0: De fet, parla d'un desengany amorós. O sigui,
1: a la afortunada
0: Glòria havia deixat una penyora i diu, mira, saps què t'he dit, bonico?
2: Que sobreviviré.
0: Que jo hi vull survivar. Ai, te quedes, artista.
1: Exacte. Ah, que ningú es precisa en este món.
0: Això ho podíem fer.
1: Escolteu, i si ens mantenim així a nivell internacional, no podia faltar una cançó de Freddie Mercury, que ja s'ha anomenat tu abans, claro, que és la icona LGTBIQ+, per excel·lència. Mira, dedicarem una cançó dels Queen a tota la gent del col·lectiu que s'ha vist rebutjada, no només per la seva condició sexual, sinó també per haver patit enfermetats de transmissió sexual com el VIH. Exacte. Escoltarem I Want to Break Free. Recordeu com anava vestit ahir el Freddie Mercury? En el bigote tira la seva minifalda i l'aspiradora.
2: El vídeo va ser també important.
1: Vinga, doncs escoltarem I Want to Break Free. Vull vore'm lliure.

0: Mare meva, els Queens sí són la banda sonora de la meva vida. Estos sí són la banda sonora de la meva vida.
1: Imprescindibles en una banda sonora com la de Wii, vull dir que... Escolteu, ja sabeu que m'agrada sempre buscar cançonetes en la nostra llengua que tinguin a veure amb el tema de la secció.
0: Clar.
1: Així que avui vos proposo escoltar la catalana Muixca, d'estil urbà, amb pincellades de reggaeton.
0: Oh, la Muixca.
1: Ai, la saps qui és,
0: La ma filla es fans.
1: Exacte. Perquè ella pràcticament en totes les seues lletres evidencia la seua condició homosexual amb frases molt suggerents cap a altres dones, que Gemma, tu i jo la coneixem molt bé perquè claro. A la nostra Lola li encanta.
0: Sí.
1: Vinga, i així que dedicarem esta cançoneta llançada fa no res, al 2024, perquè és que és una xiqueta, sabeu el que vull dir?
0: La Muixca, vols dir?
1: Exacte, la Muixca, sí. I la dedicarem a totes les jovenetes del col·lectiu, que vos pareix.
0: Molt bé.
1: Vinga, canta amb la seua germana Badial. Sexe sexy.

0: Que esta novela sé como la de Rafaela Carrà.
1: Es que estic morta de risa perquè està. Gemma superconcentra, escolta la lletra. Ximo, bueno, com si estiguera en missa, estava Ximo, escolta la lletra.
0: Volem capitar, volem escabussar-nos en la gent jove.
2: Per poder entendre la cosa,
1: i el nostre Frank, que el tenim ací dins, i les tres jovenetes que teníem de comunicació audiovisual cantant com a boig.
0: Home, perquè són d'aquesta generació, no te digo. Jo que coneixia els de la meva generació.
3: Vos he de dir, soc Fran, ací parlant una altra vegada.
0: Fran con todos ustedes.
3: Vos he de dir que això, efectivament, és una religió. Vull dir, aquesta cançó forma part de la nostra oració diària abans de dormir.
2: Ah, molt bé.
3: Resem.

0: O sea, havia d'estar en esta
1: la vetlla de la música.
2: O sea, que no m'he anat tan lluny, que estava com en missa.
1: Clar,
2: no?
1: És que ell ha entrat en el nostre... En el nostre...
3: Sí, he tingut com un moment...
1: Tim, clar,
3: sí, d'oració, una cosa epifànica.
0: Totalment. Claro, l'aprenentatge de la cosa. Sí, sí.
1: La llamada.
2: Que també... La llamada. Que jo també l'havia posat perquè...
0: Cuidao, Chimo, que qui lo prueba repite, yo no sé por qué será, ¿eh?
3: Libérate.
2: Chimeta. Que és... No, que dia que havia escollit esta cançó perquè és catalaneta, entonces canta la nostra llengua.
0: Sí. Però bueno, perquè és un...
2: Justo també el trosse que fica tampoc és que n'hi haguera massa, perquè és que ara s'estila molt en el regatanio, mesclen anglès, castellà i català, pues claro, o valencià, i xina lo loco.
0: Mira, vaig a dir una cosa, que si diuen sí, brodo, sí, sí. Bro...
2: Bro, perquè no poden dir...
0: Perquè no poden dir longanisa
2: de pongo Pasqua. Romàntica. Pues claro, pues ya está.
0: A seguim.
2: Vinga, ens acostarem a la terreta per a posar una cançó en valencià que reivindica la llibertat de qualsevol tipus d'expressió pública d'estima. O sigui, això ja és general per tots, ¿vale? Vinga de qui vinga. Per aquest motiu, va ser un 14 de febrer, Dia dels Enamorats, de 2017. Escoltem el grup de folk modern El Diluvi en Tendresa Insumisa. Estima.

0: Marc, sí, sense
1: Adrià,
0: més sexy.
1: I si veieu el...
0: insumís, també.
1: Si veieu el vídeo, és preciós. Estimem vull la... dir, ai, veus, sí, gent, sí, sí, sí, veus gent de, del mateix sexe fent-se besets o fent-se carícies, gent en síndrome de Down, gent en edats molt diferents. Vull dir, és... El vídeo és espectacular i la lletra és preciosa i la música també, vaja.
2: Home, estime tot allò que ens diem. Exacte. I és bonic, també. Això en tota la magnitud, clar, de la paraula. I també entre germans, entre pares i fills. Bé.
1: Esta cançó, sí, més de que era en València i me avellia, i que és molt xula, que és que engloba l'estimar-nos per damunt de tot, de qualsevol condició, i jo ho trobava un himne, també, per un
2: vinga,
1: dia com avui.
2: La cosa era d'himnes, per clar que
1: exacte,
2: sí.
1: Vinga, i anem... amb la versió de Wii.
0: Sembla que no va fer un míting o alguna cosa.
2: No, ja està.
0: Has quedat ahí, has fet l'arrencada. Ja està,
2: ha sigut una arrencada de cavall per a de burro.
0: Molt bé.
1: D'ací dos dies te veiem ahí presentant en el grup LGTBIQ+, no? Un grup polític LGTBIQ+, i Gemma la presidenta.
2: Ah, no, polític no. El grup sí, per presentar un espectacle.
1: Igual que sí, igual sí, no?
0: En lo de l'amor, sí.
2: Más del show i más de l'amor, sí.
0: Amor, libre i iau, iau. Ja està.
1: Vos agrada tot? Anem a la versioneta?
2: Anem a la versioneta.
1: Mira, vos faré una cançó llançada en 1998 de Malú, que vos vaig descobrir no fa molt el dia, sí, que parlàvem de les flors.
2: Que ens va pareixer preciós.
1: Que vos va encantar. Sí, i compara, sí, sí, la vulnerabilitat, sí, del col·lectiu amb el d'una flor. Sí. Veritat que sí?
2: Ja
1: va. Si me permeteu, sí, i la vull dedicar a una de les personetes que més m'estimen en este món, a la meua Mari de l'Orxa, ¿vale? Com una flor.

tancat en un cos equivocat, amb ferides en les mans, per lluitar les de venir. I dins de l'huracà que l'atropella, que l'asfixia i que l'atrapa, que tant li va fer patir.

del teu passat i pots ser emocionat. Et preguntes el per què, si va pagar la pena tant d'esforç, suportant tantes pressions per sentir com una flor. Ai, on no existís condemna de si es tracta d'ell o d'ella. I comprens que tot s'ha pegat la volta i somrius amb molta força, contemplant esta vegada que ja no hi ha huracà, només hi ha pressa. Pentinar-te no sentència si es tracta d'ella o d'ell. Ara no existís condemna

0: Ole, ja Carme.
1: Ole, quina cançó
0: ole,
1: més
0: bonica.
2: Quina cançó més bonica. Ai,
1: per acabar, de més, la secció que se n'anem de vacances. Gràcies.
3: Ale, a vosaltres, gràcies.
0: Gran plaer.
4: Que importa tu sexo si pones el...
0: Quina, Joana, Joan? Hola, Reis.
5: Hola.
0: Què tal? Què doncs, preparem a partir de 7 en l'hora de la cultura?
5: Doncs prepararem, farem balanç, és el moment de fer balanç de tot, no? Farem balanç d'una sala de teatre, una de les poques que pot fer balanç perquè continua oberta, que és la Sala Russafa, i a més amb una programació molt coherent, amb una quantitat d'activitats, d'estrenes, de foment de noves companyies... important, no? I aleshores estan a punt d'acabar, estan de fet tancant temporada, farem balanç amb ells, després és dilluns i sabeu que dilluns és el moment del pretext i com és la setmana que tanquem temporada, serà l'últim pretext d'Artur, l'últim racó de Santi i així anirem arribant a les 8. Una setmana per davant, per anar tancant.
0: Molt bona pinta té.
1: Imperdible.
0: Ho escoltarem, en efecte, i no ens ho perdrem després de les notícies de les 7. Gràcies, com sempre, Reis.
5: Un beset.
6: La vesprada d'A Punt. Amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
7: Són les 7.
8: A Punt. Notícies.
7: Les autoritats veneçolanes comencen a anunciar la recuperació d'alguns dels servicis bàsics en les zones més devastades pels terratrèmols de dimecres. La xifra de víctimes continua estabilitzada en 1.450 morts i més de 3.000 ferits. Xavier García del Valle.
9: Sí, el govern veneçolà ha anunciat que l'estat de La Guaira, el més afectat pels terratrèmols, ja ha recuperat el 75% del servici d'electricitat, el 68% del subministrament d'aigua i un 90% de les vies de comunicació. Una recuperació que pot ajudar a l'últim esforç dels equips de rescat que encara no han arribat a tots els nuclis afectats.
10: Queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares, ayúdennos.
9: La desesperació de la població afitxa pressió als equips de rescat que encara confien a trobar víctimes vives. Mentrestant, les xifres oficials continuen efectivament parlant de 1.450 morts i de 3.150 persones ferides. L'ONU ha fet una previsió de vora 50.000 persones desaparegudes. Pel que fa als ciutadans espanyols, cap variació després de l'actualització del ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que ha rebaixat de 150 a 138 els desapareguts.
11: Són 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros.
9: Sembla que l'última rèplica registrada al país, un sisme molt potent de magnitud 4,6 en la mateixa zona on es van registrar els primers, no ha fet de moment incrementar el nombre de víctimes.
7: Conclou a les Corts el termini per a esmenar els pressupostos de la Generalitat 2026. Tots els grups han presentat modificacions fins a un total de més de 5.000 esmenes.
9: Començant per les 115 que ha presentat Vox, que ja havia anunciat el seu suport al projecte de llei i que ara està més que satisfet perquè incloga la prioritat nacional. José María Llanos.
12: Van a ser los primeros presupuestos de toda España en los que va a aparecer expresamente la prioridad nacional.
9: En l'esquerra, el PSPB ha fet pràcticament una esmena a la totalitat amb les 4.000 que ja ha presentat. José Muñoz n'és el síndic.
13: Demuestran que el Partit Socialista, con Diana Morán a la cabeza, està ja preparada per governar en l'any 2027.
9: I de les 1.000 esmenes que ha presentat a Compromís, el síndic Joan Baldoví destaca la que demana més diners per a les víctimes de la Dana.
14: Todo el dinero para promoción, realización de festejos taurinos a los afectados de la Dana.
9: També el PP ha presentat 156 esmenes i la diputada Mari Carmen Contelles diu que volen negociar totes les presentades per la resta de grups.
15: Nuestro objetivo es hacer unos presupuestos que, si es posible, recojan las demandas de todos, con sentido común.
7: Y I les denúncies per violència masclista augmenten prop d'un 6% en el primer trimestre de l'any. Rubén Dempere.
16: Sí, entre gener i març es van registrar més de 7.000 denúncies al nostre territori i es van comptabilitzar 6.300 víctimes. Per contra, les dades de l'informe estadístic trimestral de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial reflecteixen un descens del 2,4% de les ordres de protecció adoptades, 936 per 959 de l'any anterior. Unes xifres que recorden la importància de denunciar la violència masclista tant a les víctimes com al seu entorn.
7: I llibertat amb càrrecs per al conductor de 19 anys detingut per l'accident múltiple en el Nacional 340 a Benicàssim. El jove queda ara investigat en una causa oberta per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu, 5 delictes de lesions per imprudència greu i un delicte contra la seguretat viària.
16: La magistrada ha decretat la llibertat amb mesures cautelars a la vista de les circumstàncies personals del detingut, com ara l'edat, la manca d'antecedents penals i l'arrelament personal i familiar. En l'accident que va tindre lloc la matinada de dissabte en el tram situat enfront de l'ermita de la Magdalena a Benicàssim, s'hi van veure implicats 3 vehicles. Un d'ells, i el que sembla que va provocar l'accident en envair el carril contrari, el conduïa el jove que ara ha quedat en llibertat. 2 dels acompanyants de només 18 anys van morir en l'accident. Altres 2 persones, el conductor d'un taxi i una dona que viatjava en un tercer vehicle, també van perdre la vida. Hi ha 4 ferits greus hospitalitzats.
7: I parlem ara d'un altre accident, en aquest cas ben diferent.
16: Una jove de 25 anys ha resultat ferida després de cedir el pis de sa casa i caure al llevador de cotxes que hi ha baix. Ha passat a Benetússer, a l'Horta Sud. El pis estava en obres. És una crònica de Pilar de la Fuente.
17: A mi m'ha saltat l'alarma a les 10 i pico, y cuando he mirado las cámaras he visto una chica tirada aquí en el suelo.
18: Eymar Acevedo, el propietari d'un llevador de cotxes de Benetússer, pensava que era un lladre, però la dona havia caigut pel forat que l'obrer havia deixat les obres de la casa.
17: Creo que han picado muy abajo y colocaron una placa de pladur para no pasar y ella no sabía y la pisó. Y se...
18: de caiguda. Afortunadament, la jove de 25 anys només va patir una ferida lleu a la cama i poc després de ser traslladada a l'hospital va rebre l'alta i avui ja està en casa recuperant-se. Van començar les obres fa uns dies, però l'Ajuntament de Benetússer va interrompre els treballs per la falta de llicència, una de les 7 obres paralitzades pel municipi este mes.
7: Fins així l'última hora informativa. Es queden en la companyia de Reis Joan en l'Hora de la Cultura. Tornem a les 8 en Contrapunt. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta A Punt Ràdio.
19: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos. La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
20: Vols que la teva marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
21: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
22: Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Dilluns 29 de juny i ens disposem a obrir, a encetar la setmana en què tanquem temporada. Arriba l'estiu i tanquem la paradeta fins que torne la tardor. Ens dedicarem, mentretant, vos ho podem assegurar, a carregar moltes forces per emprendre la nova temporada. Però per davant encara tenim 5 dies per compartir amb tots vosaltres una hora de ràdio, de conversa tranquil·la al voltant de la informació cultural. Després hi arribarà aquest temps que, en funció de l'edat que tingueu, dura més o menys. Com eren els estius quan teníeu 5 anys, 10 anys, 14 anys? Eixe temps que es parava a l'hora de la migdiada, eixe sol tòrrid que no et molestava, i els dies eren llargs, lents. A mesura que vas complint anys, eixe temps de l'estiu va condensant-se, concentrant-se, fins que arriba un punt en què exactament dura un tres i no res. Això és l'estiu. Així és que tot és relatiu, no ens angoixem. En no res, en un tres i no res, tornarem a estar, això sí, amb la bateria ben carregada. Són les 7 i 9 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

0: Però no aneu a pensar que l'Hora de la Cultura som els únics que tanquem la temporada, en absolut. Ho fan també les sales de teatre. És el cas de la Sala Russafa, que acomiada temporada amb l'Inspector General els dies 1 i 2 de juliol i Com ho gusteix el 3 i 4 de juliol. La Sala Russafa arrencava temporada enguany amb el Sem el Teló el passat 18 de setembre. Sembla que va ser després ahir, ja veus. I amb el Festival Russafa Escènica, que enguany complia 15 anys. Paral·lelament, iniciava la programació familiar amb l'estrena de La Reina Pirata, produïda per Arden. Hem vist espectacles com Jo soy 451, de la Teta Calva, David, de l'Hongaresa Teatre, o Des de l'Infierno, amb Jerónimo Cornelles i Rafa Alarcón. Hem assistit al tancament de la tetralogia de la memòria de Chema Cardenya amb Epílogo, i molt més, perquè han seguit els tallers de teatre clàssic, que és el que ara es pot veure a la sala. A l'Hora de la Cultura ens sembla una heroïcitat que un equip de persones no massa extens mantinga i sostinga el teatre amb tant d'èxit a la ciutat. Clar, això vist des de fora, segurament ells es deixaran la salut treballant pel teatre. Per això volem fer balanç de la temporada amb Joan Carles Garés, que com sabeu és actor i productor i a més gerent de la Sala Russafa. A més és creador i membre de la companyia Arden, que amb 31 anys d'història ja ha estrenat més de 40 produccions amb diverses trilogies, com puga ser la dels clàssics europeus, la trilogia helènica, la trilogia del mal, aquella que tenia, eren adaptacions d'obres de Shakespeare, la trilogia del temps o la de la memòria, que sabem que finalment ha sigut tetralogia i és la que acabem de veure fa unes setmanes amb Epílogo. Joan Carles Garés, molt bona vesprada de nou i gràcies per tancar amb nosaltres a la ràdio la temporada teatral.
1: Bona vesprada, Reis. La veritat és que no se m'acudeix un joc i amb una gent millor per a tancar la temporada que amb vosaltres.
0: Gràcies. Escolta, quin balanç general feu, perquè és el que deia, no?, que des de fora és que les coses es veuen molt boniques. I posats a somiar i a imaginar el que feu i com va, ostres, sempre que, anem a la Sala Russafa està plena, la programació és continuada, diversa, coherent. Aleshores, clar, per a nosaltres és molt simple. Que bé que els va a la Sala Russafa, no? Però quin és el balanç que faríeu, el balanç real que faríeu a la sala?
1: Doncs mira, jo crec que n'hi ha dos balanços, en tot cas. Una és la dels 15 primers anys, que acabem ara. Ha sigut la 15 temporada. I en aquest temps s'ha plogut moltíssim, per a bé i per a regular, i a vegades també per a mal. I la veritat és que el balanç seria, ostres, estem vius, estem oberts, estem encara oferint cultura escènica a saco, no? Per altra banda, és de veres que n'hi ha un balanç d'aquesta temporada que jo crec que ha estat molt bé. Estem moderadament contents perquè hem millorat els números de les temporades anteriors, però no podem oblidar que tot això és un fruit de molt de treball, de molta dedicació, de molt d'esforç, que venim sobretot desenvolupant, i unes estratègies molt particulars que venim desenvolupant des de la pandèmia, sobretot els últims 5 o 6 anys. I la veritat és que ha costat moltíssim tornar, diguem, als números d'ocupació, al balanç d'assistència de públic, de taquilla, de moltes coses, d'abans d'aquest any fatídic, no?, que va ser el 2020. I la veritat és que està començant a donar aquests fruits, d'aquestes estratègies, d'aquesta dedicació

0: vam, jo crec que revolucionar el motor de l'esforç al doble, perquè era això o claudicar, perquè va ser un moment molt complicat. I la veritat és que enguany sí que s'han vist coses que dius, uau, donen esperança, no?, per a continuar. Com tu estaves dient, és una temporada... Hem tingut 40 espectacles en la programació.
1: Què dius?
0: De 20 i pico, sí, sí, 40 espectacles diferents al llarg de la temporada, des de setembre a sí, i de 20 i pico companyies, i en total unes 200 propostes culturals, entre funcions, concerts, xerrades, presentacions literàries i moltes més activitats. Aleshores, frenètic el ritme, els resultats molt bons, perquè hem pujat de públic, hem pujat un poquet de tot, els números són un peliu més optimistes, i saben que estem a mig camí d'aquesta recuperació, vull dir que...
1: Que encara queda. Sí, encara, sí, sí. Encara vos queda traure el lleu, no? Deixar-vos el llom treballant pel teatre. Heu tingut alguna...
0: No hi ha altra forma.
1: Heu tingut alguna sorpresa, per a bé o per a mal?
0: Durant aquesta temporada, vos dir?
1: Sí, sí, vull dir...
0: La veritat és que moltes i molt bones, eh?
1: Ah, això és fantàstic.
0: Tinc que dir. Sí, sí. Han passat companyies valencianes amb uns espectacles magnífics que costa molt, òbviament, programar-los, perquè a València, com sabeu, doncs n'hi ha jocs on exhibir les coses. Nosaltres intentem sempre sorprendre al públic per a bé, donar-los novetat, però sobretot i davant de tot qualitat.
1: Qualitat.
0: I la gent respon a la qualitat i a l'interès de l'oferta. I les companyies valencianes enguany han tingut un nivell altíssim i s'ha demostrat en les taquilles que han fet, en els premis, en els reconeixements, en tot això. I un cicle que costa un poquet més, que és el cicle de companyies nacionals, que són espectacles que trobem per tot l'estat, i que pensem que tant pel format, que és un poquet mitjà xicotet de producció, com la grandíssima qualitat dels espectacles, han de passar per València. D'alguna forma han de passar. Aleshores, empenyem en aquest cicle nacional. Són companyies, autors, directors, intèrprets que potser no són tan reconeguts així al nostre públic, al públic valencià.
1: Sí, però sí a casa seua.
0: Efectivament, a casa clar. Seu ho són.
1: Clar.
0: Aleshores, es tracta també de portar coses que se fan per ahir, que no són valencianes només, que són universals, però que a lo millor venen pues, de la Rioja, d'Extremadura, del País Basc, jo què sé, i donar al públic d'ací de València aquesta visió de lo que s'està fent a la resta de l'estat. I sí que sempre costa un peliu més, i encara així, enguany també estem contents de la resposta que ha hagut. O sigui, que han hagut moltes sorpreses i jo crec que quasi totes boníssimes.
1: És que em fa l'efecte que vos estructureu per cicles, és a dir, teniu cicles de companyies valencianes, de companyies nacionals, i a banda d'això ho barregeu, que em sembla molt intel·ligent, i crec que ja ho comentàvem en alguna ocasió, no? Sí, amb Xema, a més. Ho barregeu amb la formació del públic, d'alguna manera, no? És a dir, públic vaig i vaig a classe i estic i vinc, com després no he d'anar al teatre? Com no me l'he d'estimar, no? M'imagine, no?
0: N'hi ha una part de públic que efectivament són gent que viuen les arts escèniques molt a prop i amb molta il·lusió i amb molta dedicació després d'acabar la seva jornada laboral i professional, vull dir que té mèrit.
1: Molt.
0: Però és de veres que és una part, jo crec que prou xicoteta, del públic que ve a la sala Russafa. La majoria, podem dir el 75%, 80% del públic és gent que ha descobert que anar al teatre es reporta coses molt bones i s'han habituat. Vull dir, el tema de fidelitzar un públic en qualsevol tipus de teatre és realment complicat i és lent, vull dir, necessita anys.
1: Però vosaltres porteu molts anys. Això s'està notant ja, perquè a mi em fa l'efecte no sé, quan vas a veure una funció i ixes i fa l'efecte que tot el món vos coneix, no? Com que això que és el públic de la sala, no? Esteu notant, esteu recollint els fruits d'aquesta fidelització?
0: Sí, sí, sí, sí, tinc que dir que sí. I és, jo crec que una de les coses que més ens anima a tirar endavant.
1: Clar.
0: I és de veres que sempre estem maquinant pues, noves estratègies, noves ofertes, una forma divertida, directa, d'oferir les programacions, i la gent respon. El que passa és que, com estava dient, és una tasqueta molt, molt de llavoreta a llavoreta, no? És molt espaiet el camí, però té que ser constant, i la perseverància jo crec que està el triomf. La gent, finalment, n'hi ha un grup gran de gent que està fidelitzada perquè sap que no li anem a donar
1: gat per llebre.
0: Gato por llebre, exacte.
1: Sí. No?
0: Vull dir que sempre li agradarà més o menys, però trobarà qualitat, el sorprendrà la posada en escena, el text, les interpretacions, qualsevol cosa, i se n'aniran a casa contents del que han vist. Aleshores, això en teatre és absolutament fonamental, perquè és molt senzill, molt fàcil deixar d'anar al teatre.
1: Clar.
0: Aleshores, jo crec que...
1: Hi ha mil estímuls sense eixir de casa, no?
0: Efectivament.
1: Aleshores...
0: Hi ha una oferta d'oci tremenda,
1: sí.
0: Cada any més gran, i de cultura també. Són coses diferents, però que se solapen. La gent consumeix oci i consumeix també cultura. Aleshores... posar-se endavant de l'oci i que siga més atractiu anar al teatre a veure una obra a la Sala Russafa que anar a un centre comercial o a un festival a l'aire lliure o no sé què, pues, costa.
1: Té mèrit,
0: sí,
1: la veritat.
0: Sí, costa.
1: Escolta, m'ha cridat l'atenció abans quan dies, no? El cicle de companyies nacionals costa un poc més, però això vol dir que el cicle de drama... Vosaltres aposteu per la dramatúrgia valenciana, la creació contemporània. Vull dir, això vol dir que el públic connecta bé amb el que es fa ací, a casa?
0: Sí, absolutament sí. Ahí no tinc cap dubte. Vull dir, se fan coses completament diferents, d'autors, de creadors, absolutament heterogeni el panorama. Vull
1: sí,
0: dir
1: que no tenen res a veure uns amb altres.
0: Efectivament.
1: Clar.
0: I, en canvi, són segurament, no?, les que entren a la programació suficientment atractives perquè la gent els valore. Els valore fins i tot de forma literal, perquè ja sabem que des de fa 15 anys fem uns premis
1: sí.
0: que dona el públic.
1: Sí.
0: I que ells te diuen a l'acabar la funció en un paperet la nota que li han posat a l'espectacle, però després te ho diuen directament. Ei, això està bé, però no és per a la Sala Russafa. Això mos ho han dit poquetes vegades, però alguna. I ens agrada escoltar aquestes coses, no? Perquè sí, és una qüestió de fer, diguem, un pensament crític de part de l'espectador que a nosaltres ens ajuda moltíssim a l'hora de confeccionar les programacions.
1: Vaja,
0: i la veritat és que mola molt. Sí.
1: Que dic jo que la gent que va a la Sala Russafa tampoc distarà molt de la gent que puga anar, no sé, al Principal, al Rialto, a l'auditori del poble, vés a saber on, i segurament. Si programarem un poquet més producció valenciana i dramaturgs valencians i apostarem un poquet més, això redundaria en benefici de tots. Joan Carles, pràcticament per acabar, tu com veus l'estat actual del sector teatral? Perquè la Sala Russafa, jo recordo un empresari del meu poble que dia, jo no puc alegrar-me de que no li vaig bé a la resta, no? Perquè jo formo part, vull dir, si a tot el món li va malament, tard o d'hora m'anirà malament a mi, no?
0: Exacte.
1: I la Sala Russafa no podeu ser una illa o una excepció.
0: No. Jo no puc estar més d'acord en això que dius, o dona, vull dir, ser productor o productora. La veritat és que qualsevol triomf de qualsevol de nosaltres, del sector de les arts escèniques valencianes, és una victòria per a tots i totes. Jo crec que és de veres que hem d'entre tots anar pujant i ser listó per a donar cada vegada coses més xules i més atractives que puguen creuar les nostres fronteres. Aleshores, si n'hi ha un èxit de públic en la sala Russafa, és una aportació que fem

0: la resta del sector professional, simplement.
1: Què necessita el sector en aquest moment?
0: Pues la veritat és que, sobretot i ante tot, cariño, que és algo que no tenim. Vull dir, és absolutament necessari que els creadors siguin de qualsevol àmbit de la cultura, se puguen sentir estimats pel seu
1: valorats,
0: governant, diguem, efectivament valorat. Sí. Valorat, però més enllà, un pèl·liu més que valorat, perquè jo crec que sí que poden valorar la capacitat que té creadora i sobretot també d'aportació al PIB nacional de cultura, que és molt. Mm. Però a banda d'això, que algo n'hi ha, vull dir, sí que n'hi ha una certa estima en aquest nivell, o sigui, valoració, perdó, però l'estima a vegades la trobem a faltar. Jo crec que un moment idoni és quan hi ha mitjans i estima, les dues coses. I en aquest moment no estan bé ni l'una ni l'altra.
1: Ni els mitjans ni l'estima.
0: Clar, els mitjans són molt escassos per al que ha crescut en quant a tot, a número de persones, a número de propostes, però també de qualitat del que s'està fent a la Comunitat Valenciana. I per altra banda, vull dir, ahí n'hi ha que posar uns mitjans, és a dir, una inversió, si realment t'interessa aquest potencial del món de la cultura. Però per altra banda està l'estima, i l'estima també és necessària per a que siga òptim el moment de creació. I a vegades ens la trobem a faltar, la una i l'altra, la veritat. Encara ens queda recorregut per arribar a aquestes dues coses.
1: Ostres, doncs ens ho apuntem, perquè són dos ingredients que... A més, Joan Carles parlava de creadors culturals, ja no només d'arts escèniques.
0: Però efectivament.
1: Però és que sembla que les arts escèniques esteu especialment necessitades d'estima i de mitjans, les dues coses, no?
0: Sí, les dues coses, efectivament.
1: Escolta'm, estem fent balanç del que ha sigut la temporada i ens alegra, sabem que costa, vull dir que tot no és tan bonic com quan anem de públic, no? I que hi ha molt de treball darrere d'eixa sala, però jo no puc evitar d'ací dos dies, perquè ja no estem en l'adolescència, ni Joan Carles ni servidora, és allò de que el temps de l'estiu passa molt més ràpid que quan teníem 10 anys, i d'ací quatre dies estem alçant el teló altra volta.
0: Efectivament.
1: Mirant la pròxima temporada, a veure quins objectius, quines novetats, què hi haurà, com arrencar? Ja sabem com arrencarem?
0: Sabem com arrencarem, sí, efectivament. Sí, per a bé o per a mal és absolutament necessari previndre tot el que ha de portar una oferta programàtica, diguem. Cada any intentem sorprendre. El factor sorpresa jo crec que és una cosa important per a que el públic veja de forma atractiva el que es fa a un teatre. El nostre cas, vull dir, n'hi ha uns paràmetres que són fixes per a ubicació de tots, el que tu estaves comentant abans, dels cicles, no?
1: Sí. Bueno,
0: pues nosaltres comencem sempre, cada temporada, trenca el gel el Festival Russafa Escènica.
1: Sí.
0: Això és una tradició de la Sala Russafa. Vam néixer al mateix temps, el mateix any, i aquest festival i la Sala Russafa i ens uneix moltíssimes coses. Aleshores, sempre comencem en ells. I cada any ens presenta una cosa diferent de creadors valencians. I això, la veritat, és que és algo molt xulo, perquè no ha hagut cap any d'estos 15 últims que no ens hagi sorprès.
1: Sí. Algunes funcions després han estat molt guardonades. Funcions que han eixit d'aixa Russafa escènica. Sí.
0: Sí, i que han tingut un recorregut ben important.
1: Pels
0: teatres, no només de la Comunitat Valenciana, també per fora. I enguany pues, no serà menys. Vull dir, tenim ahí un grapa de dones que ens oferirà una animalada escènica molt xula, molt tendra i molt emocionant, que es diu Les que tiren del carro. I això és, amb això començarem, en la companyia que es diu Patio de Vecinas, que és la que Russafa Escènica, el festival, ens porta a la sala per a trencar-hi ese gel i iniciar la temporada. Però a continuació sempre fem una xicoteta programa, diguem, xicoteta programa que es diu Alcem el teló.
1: Sí.
0: I enguany serà en dos companyies i no valencianes. Ja veus tu, ens ha donat per ahir.
1: Ara, pues.

0: sempre són companyies valencianes que comencen, després sí, venen una retaïla de companyies valencianes. Però aquestes dues setmanetes que són d'alçem el teló, tindrem a dos xolletes. La companyia A de Ardilla, que mos portarà el verano en què mi madre tuvo los ojos verdes, una animalada de bonica, i la companyia, la famosíssima i veterana Atalaya de Sevilla, que ens portarà l'Orcas Indòmitas. Aleshores, anem a fer ahir, diguem, un
1: dos animalades boniques,
0: Sí, sí, molt xules.
1: Tenim una pinta impressionant.
0: Per això t'he dit que el cicle de companyies nacionals té que ser sempre, té que estar adreçada a una qualitat fora de lo normal. I enguany el aconseguirem també, estic segur.
1: I tant que ho aconseguireu. Però quina, quina meravella d'equilibri, això que, el que fa esta gent de la sala Russafa, de donar a conèixer el que s'està fent ací a casa nostra i, a més, posar-nos, no?, a l'altura i posar-nos, mirar-nos de tu a tu amb el que s'està fent a la resta dels territoris, no? És una manera també de créixer, no? De què estan fent els bascos? Què fan els andalusos?
0: Exacte.
1: No? I així anem creixent tots alhora.
0: Sí, sí. No, doncs... no podem quedar-nos ahí en el tema endogàmic, que no. Mira que dona de sí perquè n'hi ha meravelles. Però no, és que un ull fora sempre és interessant.
1: Clar. Sí. Doncs arribarà setembre i arribarà el que acaba de descriure Joan Carles Garés com animalada escènica, les que tiren del carro en eixe festival de tardor Russafa escènica. Mentretant, Joan Carles Garés, gràcies per atendre's. Per atendre'ns.
0: Un plaer, jo, clar.
1: Que passeu un estiu fantàstic, descanseu un poquiu, que tampoc passa res.
0: No, estarà bé descansar un pel·liu i agafar forces.
1: Exacte, sí, sí. I ens trobem al setembre. Una abraçada.
0: Molt bé, una abraçada molt gran. Gràcies.

ara fem una ullada al que podeu fer a partir de demà. Ahir diumenge començava a Faura, al Camp de Morvedre, la mostra de dansa Habitar, que proposa activitats entorn a la dansa fins al dia 12 de juliol. Avui, a les 10 de la nit, a la Protectora, Margot Assis i Eugenio Pacelli presentaran O Ponto, a Línia, o Corpo, el punt, la línia, el cos, un espectacle que va estar triat en la convocatòria Cos Territori de Bell Horizonte, al Brasil. Demà a les 7, Margot Assis i Renata Ferreira faran un taller sobre Parquear Bando. A partir d'una intervenció artística que van fer l'any 2011, la pròpia Margot Assis. És un projecte que reuneix un grup de persones, o bando, en espais públics. Els participants utilitzen vares o tubs de bambú com a eines d'equilibri, meditació i desacceleració enmig del caos urbà. Demà a les 7 i mitja al Palau de la Música i dins el Festival Internacional de Piano i Turbi, el pianista Martín García García interpretarà peces de Frédéric Chopin i Franz Liszt. També demà comença la 25a edició del Festival Spanish Brass Alzira, que des de l'any 2002 combina la formació intensiva amb els mestres més reconeguts amb els concerts, i pel qual han passat ja més de 3.000 alumnes. El compositor resident d'enguany és Òscar Senén, de Castelló, i la distinció de personalitat del festival serà per a Francisco Perales. Demà, a les 10 i quart, al Gran Teatre d'Alzira, l'Orquestra Filarmònica de la Universitat, sota la batuta d'Hilari García Gásquez, serà l'encarregada d'obrir este festival. I, per últim, demà a les 9 de la nit, al Roig Arena actuarà Sir Roderick David, Rod Stewart. Serà l'únic concert que farà la península. De València anirà cap a Itàlia per seguir la seva gira europea i en pocs dies se'n va als Estats Units. El cantant britànic de veu aspra interpretarà segur els seus hits. Rod Stewart va encetar la seva carrera en els anys 60 amb el grup de Jeff Beck.

I l'any 69, és a dir, fa 77 anys, si no hem restat malament, va publicar el seu primer àlbum, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. Mai una gabardina vella et deixarà tirada.

0: I què voleu que vos diga? Arriba el pretext, però no sona la seva sintonia. També és cert que ja sabeu que la secció del pretext és aquella secció en la que Arturo Rico fa el que vol. No? No seria això, un pretext?
1: Molt bona vesprada, Reis. Així és, i avui pues, he dit, pues, no vaig a començar amb Alegro Manantropo.
0: Ja està.
1: L'últim dilluns de juny.
0: Últim dilluns de juny.
1: Ve el mes de juliol i també és l'última setmana d'esta temporada.
0: És l'últim pretext de la temporada?
1: Sí, és l'últim pretext de la temporada.
0: Difícil triar el tema, no?
1: Ha estat molt complicat. De fet, diria que no és un tema en si que engloba molts altres temes, no?
0: Ah, sí?
1: Sí, el tema d'avui és molt, molt complet, podríem dir. Esta secció sempre diem que naix com una excusa perfecta per parlar de tot allò que a nosaltres ens dona absolutament la gana.
0: Sí.
1: Tractem temes que més ens agraden o simplement que ens resulten interessants. Però això sí, sempre des de la nostra pròpia visió i aprofitant, per damunt de tot, per a parlar de cultura, per a parlar de cinema, de literatura, de música i sempre que podem també un poquet de ciència.
0: Sí, també està present la ciència, és de veres, el pretext.
1: I si el pretext reivindica algo, això és pensar, investigar, descobrir, mirar el món amb els ulls de qui sent que no sap res, però que vol saber-ho tot.
0: Que meravella, si mirarem el món així, eh?
1: El pretext és alliberador, és terapèutic. En ocasions, senzillament, és curiós o divertit. Tampoc anem ahir a dir que això és la panacea, no?
0: No.
1: Però és un espai que fins i tot pretén donar-li un crit al cel i mostrar que no tot està perdut. Setmanes i mesos en els que ens vam decidir a nedar a contracorrent. Perquè això és un espai, no ho oblidem, és un espai de pausa, de calma, de tranquil·litat.
0: Front... Sí, o no hi ha pressa.
1: Efectivament, front a una situació que jo també et vaig admetre, que jo em deixen dur massa del que voldria en aquesta situació, que és la de la immediatesa, la de la velocitat, la dels calendaris, que són com un pot de la Casitos, no? Tot ple de colors en coses que has de fer.
0: I no pillava lo de la Casitos.
1: Tot ple d'urgències.
0: Sí, de veres.
1: Doncs avui fem un pretext al voltant del pretext.
0: Eh?
1: Un pretext per parlar estos minuts de totes aquelles reflexions que hem fet en esta secció.
0: Uau! Wow.

0: que no. No hem arrencat també l'Alegro Manon Tropo i... No, a veure, vos vull deixar tranquils. Alegro estem.
1: Manontropo.
0: Manontropo.
1: També és de veres, no?
0: I el que ho hem fet, sempre ens agrada dir que estem escoltant. No? Ho hem fet en un trio de músics format a Boston l'any 2022. Es diuen Tiny Habits. I és una banda de folk pop americà que el que va és combinar el folk amb unes tres veus en perfecta harmonia, com estem escoltant.
1: I tant, és preciós.
0: I és que la banda està formada per tres exalumnes de la Berkeley. Sinia Khan, Maya Rae i Judah Mayowa. Evidentment, el tema que escoltem és una versió d'una cançó que tot el món, si no la coneix, hauria de conèixer-la. És una cançó de l'any 1963.
1: Molt bon any, per cert.
0: Molt bona, pel que siga. I escrita i tocada també per Bob Dylan i publicada, que publica aquest any, el 63, i és The Blowing in the Wind, que és la cançó que escoltem, i que forma part d'aquest disc de Free Willing Bob Dylan. I a més de fons, si et sembla, continuem amb el folk... amb matisos country i a més d'ací, de València.
1: Molt bé.

0: Si és que em s'entero i los muchachos continuem este pretès d'avui. Però que sí, Reis, crec que si una cosa podem estar d'acord avui, és que sí, dins d'este estudi estem molt bé.
1: Sí, així sí.
0: Quan va l'aire condicionat?
1: Quan va l'aire condicionat, quan va, i va bé, perquè de vegades, com ara, va, però massa bé no va.
0: En el Roa Sol, ves, per als oients, és el nom de l'estudi 3, on fem de normal el programa de l'Hora de la Cultura. Hem parlat de moltíssimes coses, tots estos dilluns.
1: Sí.
0: A veure, si arrencarem intensos.
1: Ostres.
0: Parlarem de les davallades emocionals de la mà d'artistes tan increïbles, com Bruce Springsteen, Florence and the Machine o Sarah Bareilles, entre molts altres. Però d'eixes coses més complexes, més dures, d'eixos mal anomenats fracassos o situacions complicades, també recordarem que poden néixer coses velles, com passava, per exemple, en el Kintsugi.
1: Ai.
0: Recordes, Reis?
1: És que des d'aquell pretext que cada volta que hi ha algo així que s'està vella i es trenca, sempre dic, no patiu, anem a fer coses boniques amb allò trencant, no?
0: Efectivament, i cert japonès, que consistia en reconstruir peces trencades amb or. I el que feia era això, que es pensava que era inservible, inútil, o convertia en tot el contrari, en una peça encara més valuosa.

0: Quanta raó tenen, eh? Santero.
1: Has vist? És que...
0: Este món va del revés, val, però...
1: Va. A veure, encara amb intensitat, però sempre amb un missatge molt clar. Un missatge optimista, de que tot estarà bé. Sí. De que nosaltres anem a estar bé, això segur. Sí. Santero y los muchachos, estamos bien, és un tema publicat al 2019 i forma part del seu disc Río Florido. A mi em motiva molt aquest tema, me'l poso molts matins. Venir a treballar, sí. I a més, és que és country fet així. Bueno, country folk, com el vulguem dir.
0: No, sí, ja estem, veus les etiquetes, que complicat.
1: Per tant, sí. Poc més que afegir. De Santero, ara anem a escoltar una col·laboració que ha dut a la fama mundial a dos artistes britànics que ja per se ja eren prou famosos abans.

Karen, per fer una meravella com esta. Això va ser el juny de 2025 i si ja la cançó és increïble, les xarxes ja s'encarregaren de dur este tema a la viralitat molt,

0: Sí. I el seu inexorable pas. Com es transforma i com els artistes, de fet, han buscat capturar aquest batec invisible en les seues obres.
1: És de veres, sí.
0: També, per altra banda, descobrien que encara que no podem detindre'l, podríem, o podem, no?, aprendre a viure'l un poc més lentament i amb sentit.
1: És cert.
0: I és que, al final, mira, quan analitzes en perspectiva, fins i tot al pretext, hem après coses.
1: I tant.

0: Però, ei, atenció. Que el pretext tampoc tenim així la veritat absoluta, eh?
1: Mai. Així, faltaria.
0: Així també dubtem. I, de fet, mira si dubtem que vam parlar. En un pretext sols del dubte.
1: És de veres. Que hem parlat de moltes coses ara que estàs molts. Fent el repàs.
0: Jo estava fent el repàs i no s'acaba la llista, és impossible parlar de tot. I fixa't, si parlàvem del dubte ese dia, que ens quedarem en un missatge de l'artista malagueny El Canca que ens donava un ordre molt ben clara. Vam posar un trosset d'una de les seves cançons, Ante la duda, i ell ens deixava el missatge de mira, pues afronta el dubte, el que tens que fer és fer-ho. I ja està. No?
1: No, sí, que és de, sí, mira, està bé fer memòria. Davant del dubte, fem-ho. I s'ha acabat.
0: I parlant de dubtes, també analitzàvem un poquet, no? Una pel·lícula que a mi m'agrada molt, també, que és El Show de Truman. I és que era el dubte, també, que li va donar a Jim Carrey, i ese pretext, mai millor dit, per descobrir que en ese món perfecte en el que vivia, algo no li acaba de quadrar, no? Així que...
1: Mira. Sembla un perfecte, com si de sobte te n'anares a viure a Instagram.
0: Així és. Per ahí anem un poquet ahí el tema que anem a parlar ara. Si et sembla, continuem. Las islas se mueven, nadie me cree, hay falsa estabilidad.

0: Se pierde el norte en todo naufragio. Buscaré el oriente.
1: És el que està clar és que tot passa. I les coses males també.
2: Sí.
1: Santi Balmes, per exemple, ho tenia molt clar en este Los males pasajeros que estem escoltant, una cançó de Love Lesbian, i en el que ell li diu que a Los males pasajeros li donem sols un bitllet d'anada. De tornada, no, que se'l queden. O sigui, que els vagin, però que no tornen, no?
2: Això també ho canta Drexler, no? Que tot s'acaba, fins i tot els processos xungos.
1: Efectivament, no? Tot un final, no? I en parlant d'aquest final, jo també reflexionava, com vam reflexionar aquell dia, parlant un poc de com funcionava la nostra ment, com un joc de magatzemar els records, no? I em recordo que aquest dia se farem el pretext de diverses preguntes, no? Com construïm els records, fins a quin punt allò que recordem és real o és una cosa imaginada, o si els records també són una manera de protegir-nos. No?
2: Clar.
1: I és que el programa hem plantejat molt la necessitat de tornar a una realitat que es puga tocar, sentir, escoltar, una fora de les pantalles. Ens plantejàvem molt que nosaltres, almenys les nostres generacions, aquelles...
2: Quines? Les teues o les meues?
1: En este punt jo coincidim. Coincidim en part. Coincidim
2: sí,
1: en part.
2: És de veres, sí. Som pràcticament de la mateixa generació.
1: Són aquelles generacions que van néixer fora de l'era de les xarxes socials.
2: Sí.
1: Mira, aquella, te recordes? Aquella era en la que encara sonava el telèfon fix a casa.
2: Home, jo sí que me recorde, tu segurament no.
1: Jo me recordo. Encara sonava, eh? Jo recordo que era amb els amics que quedaven a casa al fix. Era una era, que avui en dia sona increïble, no? Però una era en la que no existien els filtres d'Instagram, de la intel·ligència
2: Imagina't.
1: Artificial.
2: I tu tenies un gra, i el tenies, i no passava res, ja se n'anirà el gra.
1: És
2: no?
1: Que vivim en un temps on la memòria col·lectiva reescriu constantment, a les xarxes, als discursos, als relats familiars, i potser això ens feia pensar aquell dia també si la felicitat que associem als bons records era real, o si al contrari, era simplement una versió amable del que va ser.
2: M'imagino un poquiu de cada, no?
1: Un poquet. Aquí dia sonarem cançons molt boniques, com el Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, o The Night We Met de Lord Huron, o fins i tot Pa, Mol i Sal de Blau Mut.
2: Oh.

0: Però és que no ens podem quedar en aquests temes. N'hi ha molts més dels que anem a parlar i ja saps, voldria parlar de tots i cada un dels temes que hem tractat al pretext.
1: No tenim tantes hores,
0: no
1: pot ser,
0: tenim.
1: Val.
0: Com saben que això és impossible, vaig intentar resumir-ho. Però de sembla, ja que és l'últim, ho fem amb més música.

0: 2011, Manel, cantàvem ben volgut. Sí, han passat 15 anys ja.
1: És increïble, va ser després ahir. Però millor, bé, si tu ho dius...
0: Millor recordar-ho. Sí. Ja més té benvolgut de Manel. Continuem, fent-hi sí. Repàs dels temes que hem tractat.
1: Qualsevol cosa de Manel, eh? No, qualsevol cosa.
0: N'hem posat unes quantes, eh? Sí. Així a la, sí, el pretext. Sí. Mira, seguint un poc la temàtica del que parlàvem abans de les xarxes socials, no? He parlat de l'imatge, però l'imatge com una eina de mercantilització. D'això és filtres a les xarxes, de rebutjar la realitat i l'autenticitat. Però també... I relacionat amb les xarxes i la societat en general, parlàvem també dels fanatismes.
1: Sí.
0: Del perill que s'amaga dins del terme fan, un terme que en segles passa de ser inspiració divina a transformar-se en devoció humana extrema.
1: Mm-hmm.
0: Hem mirat a la por als ulls, hem entès que per a res és un mostre, sinó que fins i tot ens pot servir de guia.
1: Mm-hmm.
0: És que hem parlat de tantíssimes coses. Hem parlat dels aeroports, dels retrobaments, de les paraules amb història... Hem reivindicat el talent jove, hem parlat de salut mental, entenent la medicina i la ciència que s'amaga darrere de l'ansietat i respirant, com ens convidava aquell dia Vetusta Morla, no? I hem aprofitat com ningú el pas de les estacions. I amb The Pogues i la pel·lícula del Grinch, mira,
1: sí.
0: M'estic adonant que pot ser, tinc certa predilecció per Jim Carrey, no m'havia donat fins a compte. Vam intentar com... convertir un poc a l'equip dels que ens encanta el Nadal, a tu, Reis.
1: Ja ho sé.
0: Però no sé si ho vaig aconseguir, però vull pensar que un poquet sí.
1: Va, un poquet.
0: I sí. És que vam parlar de tantíssimes coses. Vam parlar fins i tot del simbolisme darrere de les flors.
1: És de veres.
0: De Midsommar. I com no, també li dedicarem un dia i un pretext al mar, al nostre Mediterrani.

0: I a més té Wild Mike Guitar i Entry Whips. Com és que la meva secció? Jo també tinc els meus preferits. I li vam dedicar un dia un pretext sencer a aquella família que no escollim, que són els amics.
1: Sí, que és de veres.
0: I és que avui torna i volia tornar a aquest homenatge. A totes aquestes amigues, els amics, amb qui els dies, pues, com dèiem aquell dia, sempre es queden molt curts. Llavors que viure els canvis sempre fa un poquet menys de por. I això, i aquell dia es convidava els oients a que agafaren el pretext. Avui també es convida que agafen este pretext i facin el que vulguin amb ell. Però aquell dia sí que volia dir-li, agafeu el pretext i si voleu, compartiu-ho amb aquelles persones que vos acompanyen, no? A que estimeu. Sí. A qui no esteu obligats a estimar, però que estimeu perquè escolliu fer-ho.
1: Saps de què m'he donat compte? El pretext al final no deixa de ser com un crit, una mena de crit, a dir, no sigues tòfol. Perquè allò fonamental no ho tens davant de la pantalla, no ho tens en la pantalla, ho tens a la teua vora. Siga sí, la teua iaia, els teus amics, siga el magnetisme, o siga mirar la lluna, o entendre el perquè dels records, no? Sí. És així, un poc.
0: Jo, per exemple, si parlàvem dels amics, és que al final, si ho analitzaves bé, tot és més fàcil. I també és
1: un
0: poquet més bonic, una poqueta sí, ajuda dels nostres amics, no?
1: I tant.

0: ja arriba el moment d'acomiadar-se des del que és l'últim pretext de la temporada. I ho fem amb una banda argentina, Las Pastillas de l'Abuelo, amb el seu tema publicat al 2015 i que està dins del seu àlbum Paradojas. El tema és Rompecabezas de l'amor. Ja adivina per què l'he utilitzat.
1: Per
0: de què anem a parlar, Reis?
1: De l'amor?
0: Per a tancar. Ai.
1: No seria un pretext si no es posara intens.
0: Ja saps com diu el refrán, sap més el dimoni per vell que per dimoni, i jo m'he deixat el millor per al final.
1: La intensitat.
0: Perquè vell jo, que ja tinc una edat.
1: No, clar, jo no, ni pensar-ho.
0: Al pretext hem parlat i molt d'amor. Mira si n'hem parlat, que he pogut fins i tot parlar de lo factual. Ah, ho deixa, o sigui, imagina't. I m'ho deixa per al final de la secció, perquè em sembla que fins i tot frustrant que a dia d'avui es continua tenint que fer un crit per defensar una cosa tan humana, tan real i tan natural com és estimar.
1: Wow.
0: I és que el missatge amb el que volia jo acomiadar-me d'aquest últim pretext és precisament eixe. Que la gent estime com vulga. Sense fer mal a ningú, això sí. Però que estimes a qui tu vulgues i quan tu vulgues. Estima de la manera, amb el tipus de vincle i amb les fórmules que tu vulgues que et doni la gana. Però simplement fes-ho. Que en els temes de la vida l'únic que tenim ben cert és que passa molt ràpida.
1: Uau.
0: I el temps no es deté. Així que jo, amb això, me'n vaig. Feliç i molt bé. I com cantaven Santero los muchachos, s'anem a veure molt pront. Així
1: espera.
0: Que, Reis, passa molt bon estiu i ja ho saps, ha estat tot un plaer.
1: Ai, que bonico. Ara es posa intens, a mi m'entra la llagrimeta. I aquestes coses no es fan en directe, Arturo, per l'amor de Déu, perquè sóc així com més insensible, no? Més distant, més... La veritat és que hem après molt, molt amb el pretext i hem après també a com fer broma dels temes més seriosos. Però és dilluns, hem acabat amb el pretext i toca anar al racó de Santi. Aquest jove company que cada volta que ens fa unes recomanacions agrada més i més, i avui entrem a l'últim racó de Santi de la temporada. Endavant, Santi.
2: Avui toca l'última recomanació del racó de Santi. Avui toca acomiadar-se, però he decidit fer-ho amb una promesa que em guarde i no diré en l'aire. Per a aquesta promesa he triat la cançó Promise de Laufey com a recomanació. Com diu Laufey en la seva cançó, jo també he pres distància, però per altres motius. Esta distància en algunes ocasions sol ser convenient per a veure les coses des de més lluny, amb una visió diferent. I tal vegada, eixa visió diferent et permet entendre que el camí que has triat no és el correcte. O sí? Per part meua, seguiré el meu camí i intentaré mantindre la meua promesa. Ara m'acomiade donant-li les gràcies a Reis i Arturo per a donar-me un xicotet racó en el qual poder expressar-me mentre sona Promis. I per a caure en un bon cliché, per si no ens veiem després, bon dia, bona vesprada i bona nit.

ara veges tu que el xiquet fa una promesa, però no ens la diu. I anem a quedar-se, jo que sé quant de temps, sense saber quina és aquesta promesa. Quina meravella d'equip, no? Doncs amb ells arribem a les 8. És hora del contrapunt amb Gustavo Clemente, tot el seu equip, per analitzar el que ha donat de si la jornada. Nosaltres tornem demà a les 7:10. Fins aleshores, feu bondat. Bon millor, no.

0: Bona vesprada. La negociació dels pressupostos de la Generalitat per a 2026 entra en una fase decisiva, amb Vox pressionant el Consell perquè assumisca una de les seues principals exigències ideològiques, la denominada prioritat nacional. La formació de Santiago Abascal ha registrat 115 esmenes als comptes autonòmics i reclama que les ajudes socials i d'habitatge públic prioritzen els ciutadans espanyols. Vox assegura que bona part d'aquestes propostes ja estan pactades amb el PP, una afirmació que els populars matisen i eviten confirmar. A més, Vox planteja transformar l'actual Oficina Valenciana d'Inclusió en una oficina d'arrelament i retorn, destinada a promoure el retorn voluntari de persones migrants, així com les noves línies pressupostàries dirigides a joves migrants extutelats. També proposen retallades en les subvencions a sindicats patronal i a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Amb els seus 13 diputats, Vox és un soci imprescindible perquè el govern de Pere Llorca puga aprovar els pressupostos a finals de juliol. Mentrestant, PSPB i Compromís han presentat més de 5.000 esmenes en conjunt, centrades sobretot en reforçar la sanitat, l'educació i els serveis socials, convertint el debat pressupostari en un nou camp de batalla política. I a nivell nacional, sobre la crisi de presumptos casos de corrupció que afecta el govern central i el PSOE, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha imputat l'expresident de NUSA, el valencià José Vicente Berlanga, per presumptes irregularitats en adjudicacions públiques vinculades al cas Leire 10. La investigació també afecta 24 persones més, entre elles la presidenta de la SEPI, Belén Gualda. Segons Anticorrupció, Berlanga hauria participat en operacions per facilitar la venda de participacions de NUSA a Acciona, a Melilla i Cervera del Maestre. La Fiscalia també sosté que un grup format per Leire 10, l'expresident de la SEPI, Vicente Fernández, i l'empresari Anxón Alonso va actuar d'intermediari per influir en aspectes clau de les licitacions amb l'objectiu d'obtenir beneficis econòmics. La UCO sospita que la trama va cobrar fins a 700.000 euros en comissions a través de diverses operacions relacionades amb empreses públiques dependents de la SEPI. Berlanga, històric dirigent del PSPB, avalista per a més dades, pròxima a José Luis Ábalos, va ser registrat per la Guàrdia Civil i suspès cautelarment de militància pel partit.
1: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
0: I en l'oratge avui hem pogut comprovar que hem tingut alguns ruixats a l'interior que es podrien repetir demà. Lluís Obiols, bona vesprada.
2: Bona vesprada. Han sigut ruixats molt poc importants. De fet, els més intensos han caigut entre Terol, Conca i Albacete. Així han fregat zones del Racó d'Ademús i també de la Serrania. Ha caigut mig litre per metre quadrat a la Puebla de Sant Miguel. En un dia en què s'ha tornat a enfilar el termòmetre, molta calor, molta basca, continuarem així. S'ha arribat fins als 35 graus a Anna, 35 a Cirat, 34 a Castelló de la Plana, 34 també a Xàtiva o 32 a València i a Alacant. Esta pròxima nit i matinada, de nou, molt boscosa. A la costa i al prelitoral s'esperen mínimes de 23 a 25 graus. I demà, les màximes pujaran lleugerament en zones interiors, valors de 32 a 36 graus. La calor ja no és notícia. Molta basca. A primera hora tindrem algun núvol baix al sud del Golf de València i de vesprada creixeran nuvolades que deixaran ruixats locals, podrien també vindre acompanyats de tempesta a les muntanyes del nord d'Alacant, bàsicament entre el Comtat i l'Alcoià. També alguna gota a l'interior de Castelló. Seran fenòmens poc importants. Vent fluix demà, amb predomini de la component sud de vesprada. Dimecres i dijous baixen lleugerament les temperatures, però a partir de divendres, atenció, nou ascens tèrmic.
0: Gràcies, Lluís Obiols. Bona vesprada. Entrem en crònica informativa amb Venezuela. En el epicentre de la notícia, la Terra ha tornat avui a tremolar amb una rèplica molt potent en el mateix estat devastat dels terratrèmols de dimecres passat. Afortunadament, no sembla haver provocat més víctimes, malgrat, com diem, haver-se donat en aquest mateix estat. A hores d'ara, el balanç oficial continua sent de 1.450 morts, 1.450 persones mortes i més de 3.000 ferits. Sí que ha baixat la xifra d'espanyols desapareguts, que a hores d'ara seria de 138. Xavier García del Valle.
3: Sí, la nova rèplica ha tingut una intensitat de 4,6 i de moment no ha obligat a incrementar els balanços, que continuen sent provisionals, recordem. 1.450 morts, 3.150 ferits i una terrible previsió anunciada per Nacions Unides de 50.000 desapareguts. Les hores avancen i cada minut que passa és una pressió afegida per als equips de rescat. Cada vegada resulta més difícil repetir moments d'alegria com este rescat. Aaron té 21 anys i està entre els últims rescatats després de passar 5 dies soterrat per les restes del seu edifici. També són bones notícies els anuncis que ha fet el govern veneçolà sobre la recuperació en l'estat de La Guaira del 75% de les xarxes elèctriques, el 68% del subministrament d'aigua i el 90% de les vies de comunicació. La presidenta Delcy Rodríguez ha anunciat la creació d'una comissió d'avaluació de l'habitabilitat de les vivendes afectades, una mena de sistema de semàfor que marcarà en roig, en groc i en verd els edificis en funció del seu estat.
4: Para definir la habitabilidad del inmueble, de la vivienda, con los colores verde, amarillo y rojo, para decidir en las próximas horas si la vivienda está apta para que sigamos ocupando.
3: El govern veneçolà també ha començat a muntar campaments transitoris per als centenars de milers de persones que s'han quedat sense casa.
5: Hay muy pocos espacios habilitados para refugios debido a la cantidad de personas que quedamos en la calle.
3: Una demanda de la població igual que la d'ajuda material per a continuar el rastreig de persones atrapades.
6: Queremos máquinas, queremos llevarnos a nuestros familiares, ayúdennos.
3: Pel que fa a la colònia espanyola, es manté l'última actualització oferida pel ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez, que rebaixava de 150 a 138 la xifra de desapareguts.
7: Ha bajado la cifra de desaparecidos españoles sin aumentar la de fallecidos. Son 138 españoles desaparecidos, 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros. Siguen, por supuesto, incrementándose las llamadas al teléfono de emergencia consular, que sigue plenamente operativo. Son 635 llamadas en este momento.
0: 8 bombers valencians de l'ONG Intervenció, Ajuda i Emergència estan a Veneçuela en tasques de salvament entre les runes. Saludem el seu president, Moisés Belloc. Gràcies per atendre la Ràdio Pública Valenciana.
8: Hola, bona vesprada.
0: En primer lloc, el nostre reconeixement per la tasca que estan duent a terme i el nostre orgull de sentir que des de la distància tenim 8 veïns valencians tractant de fer allò que aparentment sembla impossible, trobar encara vides. Com estan transcorreguent els vostres treballs?
8: Bueno, la veritat és que estan complicats, és complicat perquè ha passat ja molt de temps i, per lo tant, les possibilitats de trobar gent en vida s'han reduït moltíssim. Entonces, el percentatge d'edificis que n'hi ha que registrar per deixar algú, pues, comenta, perquè segons passen les hores, han passat tanta quantitat, ja, tant de temps que per sobreviure tindria que estar la persona atrapada, però directament sense ninguna lesió, i tindria que estar forta antes del peratemo per a poder aguantar-se, sense veure i sense res tant de temps.
0: Com podria descriure'ns el dispositiu que estan duent a terme?
8: En principi estem en La Guaira, en la zona està totalment destruïda, estem en una zona completament destruïda. Hi ha molta desesperació perquè donar compte que el dispositiu ha plegat a treballar encara ahir, en la vesprada, perquè entonces no s'havia pogut plegar, i són zones en què no havia plegat ningú tipus d'ajuda internacional. I en alguns casos, ningú tipus d'ajuda, a part dels veïns. Per tant, la desesperació és molt gran. Molta gent que està dient que, mira, doncs així i tal, estava escoltant al familiar que cridava ajuda i tal, ja, però quan? No, fa dos dies. Des de fa dos dies ja no ho sé. Passen els gossos, se passa el detector electrònic i se confirma que no queda ningú viu. Entonces, pues, bueno, és una situació dura. Però és el nostre treball també per tal de poder descartar edificis i que pugui entrar la maquinària per a recuperar els cossos.
0: Que tenen previst dur a terme durant

0: les pròximes hores, quines són les tasques que encara resten per fer fonamentalment, Moisés?
1: En principi s'ha de continuar en les tasques d'intentar anar registrant tots els màxims d'edificis possibles, intentant localitzar que pugui quedar algun vida, encara que és complicat, però això és la tasca que se va fer durant els pròxims dies fins que ja se pugui determinar que no queda ningú i a partir d'aquest moment se passaria a una altra fase de l'emergència. Però en aquest moment que encara queden per lo menos 2 a 3 dies de treball per intentar lo impossible, però per lo menos per intentar.
0: Moisés Belloc, des de l'ONG d'Algemesí, Intervenció d'Ajuda i Emergències, el nostre reconeixement per la vostra tasca i tot el nostre alè en estos moments.
1: Moltes gràcies.
0: Xavier García del Valle, per cert, podem actualitzar la xifra de persones mortes en els terratrèmols.
2: Sí. Entrar una nova actualització oficial. Abans parlaven de 1.450 morts. Ara mateix la xifra ja està en més de 1.700, la xifra dels morts per estos terratrèmols. No sabem encara si part d'aquesta ampliació es deu a aquesta última rèplica que es registrava fa unes hores i que afectava de nou la zona afectada també pels primers terratrèmols. Una rèplica de 4,6, una intensitat molt forta, de la qual de moment no havien arribat conseqüències, diríem. Ara mateix la notícia és, per tant, la xifra de morts ja puja per damunt dels 1.700.
3: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en Apunt Ràdio.
0: Entrem en crònica política. El cas Leire Díez escala fins a la cúpula de la SEPI. Rubén Dempere.
4: Sí, el jutge Santiago Pedraz ha imputat la seva presidenta Belén Gualda i 24 persones més, entre elles el valencià José Vicente Berlanga. La investigació apunta a possibles influències en decisions públiques com el rescat multimilionari de Tubos Reunidos. Iñaki Espeso.
5: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat com a investigada la presidenta de la SEPI Belén Gualda, junt amb 24 persones més en el cas Leire Díez. La decisió arriba a petició d'anticorrupció que veu indicis d'un possible entramat per influir en decisions de empreses públiques. Entre els investigats figura també el valencià José Vicente Berlanga, és responsable d'una empresa pública estatal i vinculat a l'entorn d'Avalos. La investigació posa el focus en el rescat de Tubos Reunidos, un préstec de 112,8 milions aprovat el 13 de juliol de 2021 i autoritzat una setmana després pel Consell de Ministres. Però la UCO sospita que en paral·lel el grup Giruroc, Leire Díez, Vicente Fernández i Anxón Alonso hauria intervingut per desbloquejar l'operació. Segons els investigadors, haurien cobrat més de 700.000 euros en comissions, uns 250.000 euros vinculats a aquesta operació. A més, la Guàrdia Civil ha intervingut en la seu del PSOE un agent d'anotació sobre este rescat que apuntarien al coneixement intern de les gestions. La UCO també apunta una possible intermediació amb el PNB que el partit nega. En este context apareix Gualda com a responsable del procediment i per un possible compromís d'avançar l'aprovació. Ara, la clau és determinar si va actuar de manera administrativa o sota influència externa. La seva declaració serà clau per aclarir-ho.
0: El govern espanyol, per cert, ha aprovat avui un nou escut social per reduir l'impacte de la guerra a l'Iran.
4: Sí, l'executiu prorroga part de l'escut social anticrisi per la guerra al Pròxim Orient amb un cost de 1.825 milions per a enguany, per al 2026. El govern restaura l'IVA dels carburants al 21% i concentra l'ajuda en la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs, una ajuda que anirà reduint-se progressivament, segons explica el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
6: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: No obstant això, el govern ha inclòs una clàusula automàtica de reactivació de la rebaixa, que tornarà als 20 cèntims per litre en cas que el conflicte empitjore i la inflació dels carburants torni a pujar per damunt del 15%. D'altra banda, es manté la rebaixa de 20 cèntims el litre de combustible per a llauradors i transportistes i s'hi afigen 165 milions per a la compra de fertilitzants.
0: I com dèiem a l'inici del programa, avança la tramitació dels pressupostos autonòmics. Avui s'ha tancat el termini per a presentar les esmenes a estos comptes. La negociació se centra entre el Partit Popular i Vox, que avança que la prioritat nacional es veurà reflectida de manera expressa. Els populars asseguren que encara s'han d'estudiar totes les propostes.

0: És Magda Nicolau.
1: El síndic de Vox, José María Llanos, diu que els nous pressupostos de la Generalitat seran els primers a incloure el concepte de prioritat nacional.
2: Los primeros presupuestos de España y estamos satisfechos de ello.
1: Asegura José María Llanos que la majoria de les seues esmenes estan negociades amb el PP.
2: No les diré que el 100%, pero les puedo decir que la inmensa mayoría y todas aquellas que forman parte de nuestro pacto de investidura.
1: Proposen reconvertir l'Oficina Valenciana d'Inclusió en la d'arrelament i retorn, per a fomentar la tornada de les persones migrants. Però en el PP no ho donen tot per fet. Per a la diputada Mari Carmen Contelles encara queda negociació.
3: Hemos escuchado todos lo que ellos dicen, pero bueno, vamos a ver en qué se materializan.
1: Compromís esmena els comptes amb més d'un miler de propostes, diu el síndic Joan Baldoví, centrades en educació i sanitat.
4: Pérez Llorca, un president dèbil que per a tip de pressupostos, evidentment, compra tot el marc de l'extrema dreta.
1: Els socialistes presenten record d'esmenes. El síndic José Muñoz destaca que sobrepassen les 4.000. Objectiu, reforçar els servicis públics.
5: Había que enmendarlos de arriba abajo. Hemos incluido la eliminación de la prioridad nacional de ese apartheid que está planteando el Partido Popular y Vox.
1: El Grup Popular destaca que els comptes presentats pel Consell posen l'accent en les polítiques socials. Mari Carmen Contelles.
3: 8 de cada 10 euros se destinan a políticas sociales y en esa línea vamos. Los presupuestos más sociales de la Comunidad Valenciana.
1: Es mostren receptius a negociar totes les esmenes que, segons els populars, siguen de sentit comú i amb dotació econòmica adequada.
0: Gràcies, Magda Nicolau. I avui ha declarat davant del jutgessa de Catarroja que investiga la Dana, la vicepresidenta de la Diputació de València, responsable de carreteres.
6: Sí, és la vicepresidenta Reme Matsolari i ha contradit amb el seu testimoni la declaració anterior de l'alcaldessa de Xiva, la popular Amparo Fort, que va dir que la vesprada de la Dana va telefonar la vicepresidenta i va avisar sobre les 3:30 de la vesprada també de l'alarmant situació del barranc de Pollo. Matsolari ho ha negat.
7: Que jo aquell dia no vaig parlar amb ella, de fet, de tot el llistat de les meues cridades no n'hi ha cap a l'alcaldessa de Xiva. Desconec el motiu per el que va dir això, pues igual presa dels nervis d'aquell moment i de que ha transcorregut un any i mig, és l'única explicació lògica que li trobe. I bueno, pues he aportat les meues cridades d'aquell dia.
6: Matsolari ha assegurat que va ser ella la que a les 7:30 de la vesprada va enviar un missatge a Fort per si necessitava ajuda en vore i escoltar com anaven les inundacions així, en apunt. També ha declarat que no va tindre coneixement de la reunió del SECOPI durant la vesprada del 29 d'octubre i que no va parlar amb el president de la Diputació, Vicent Mompó, fins a les 11 de la nit aproximadament. I ha assegurat que la Diputació va informar de l'estat de les carreteres provincials en tot moment a la Generalitat.
0: Just en l'instant en què empata el Brasil davant Japó, ha marcat Casemiro l'1-1, minut 55 de partit. Fem una breu pausa i continuem posant el contrapunt en este 29 de juny.
8: Contrapunt en Apunt Ràdio. La Diputació de València vos convida al quart Festival de Piano i Turbi, del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
8: Som a punt.
0: I les denúncies per violència masclista augmenten prop d'un 6% en el primer trimestre de l'any.
10: Sí, entre gener i març es van registrar més de 7.000 denúncies al nostre territori i es van comptabilitzar 6.300 víctimes. Per contra, les dades de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial reflecteixen un descens del 2,4% de les ordres de protecció adoptades, 936 per 959 de l'any anterior. Les sentències dictades també han disminuït en un 5,4%. La Comunitat Valenciana és la quarta d'Espanya en el nombre de denúncies per violència de gènere, només per darrere de Balears, Navarra i Canàries.

0: Acabarà el termini perquè les persones migrants puguen acollir-se al procés extraordinari de regularització. I ja sabem que s'ha superat el milió de sol·licituds. Les entitats que han ajudat els demandants en el procés creuen, Adelaida Ferrer, que el termini ha sigut massa curt.
1: Les primeres dades situen en 1,3 milions les sol·licituds per acollir-se a la regularització extraordinària de persones migrants. I això, per a Jaume Durà, de la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat, és una bona notícia.
2: És un procés que farà que moltíssimes persones puguen aconseguir un permís de treball i residència, que era de justícia, no? Eren persones que ja estaven així, que portaven molt de temps.
1: La xifra ha excedit la previsió inicial del govern espanyol, que albirava 500.000 beneficiaris potencials. En SEAR creuen que el nombre s'ha disparat en part perquè si han acollit també moltes persones demandants d'asil.
2: Senzillament perquè estava tardant anys en resoldre's els processos de protecció.
1: Les entitats lamenten que el termini de 2 mesos i mig ha estat insuficient.
2: Però encara hi ha molta gent que no ha pogut aconseguir la documentació perquè els seus consolats i ambaixades funcionen d'una forma molt lenta.
1: I que això, diuen, genera desigualtats entre nacionalitats.
2: Va un poc per nacionalitats. Sabem que, per exemple, per a Venezuela, per a Colòmbia, ha sigut més fàcil que per a altres nacionalitats i així es volà reflectir.
1: Les primeres informacions apunten, de fet, que la majoria de sol·licitants provenen d'Amèrica del Sud. Este dimarts, el president del govern no oferirà xifres detallades.
0: Ha informat per a Contrapunt, Adelaida Ferrer. I llibertat provisional amb fortes mesures cautelars. És la decisió de la jutgessa per al jove de 19 anys investigat pel greu accident de trànsit la matinada de diumenge a Benicàssim. 4 persones van morir i 6 més resultaren ferides. Paco Miguel.
3: 2:20 de la matinada de diumenge a la Nacional 340. El vehicle BMW amb 4 ocupants circula cap a Castelló de la Plana quan envaeix el carril contrari. L'impacte frontal és brutal i implica 2 vehicles més en direcció a Barcelona. El xoc es cobra 4 vides. Avui, la jutgessa de Guàrdia de Castelló ha decretat la llibertat provisional per al conductor del BMW, un jove de 19 anys. Això sí, amb fortes mesures cautelars, se li ha retirat el passaport, té prohibit eixir del país i tampoc podrà conduir cap vehicle. Oficialment, se li ha declarat investigat per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu, 5 de lesions pel mateix motiu i un altre contra la seguretat viària. L'addició d'aquest delicte contra la seguretat viària pot suposar que s'investigui un avançament indegut, una velocitat excessiva o si el jove circulava sota els efectes de l'alcohol o d'altres substàncies, donat que els joves ocupants venien de matinada des de Benicàssim. Esta vesprada encara hem vist marques sobre l'asfalt. El punt del sinistre està en un tram molt transitat de la Nacional 340, on ja s'han registrat altres accidents. L'última víctima mortal s'hi va produir al febrer fa només 5 mesos.
4: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
0: Torrent fa balanç del primer Big Sound celebrat a la ciutat. L'organització parla d'un èxit de participació amb més de 46.000 assistents i un impacte econòmic estimat de 15 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el dispositiu de seguretat i mobilitat i confirma que el festival tornarà l'any que ve. Víctor Vidal.
5: El Big Sound ja és història a Torrent després de 2 jornades que han reunit 46.000 persones i un impacte econòmic de 15 milions d'euros segons l'organització. L'Ajuntament parla d'una edició històrica. Amparo Folgado és alcaldessa de Torrent.
6: El balanç ha sigut no positiu, sinó molt positiu. Calculen que és al voltant de 15 milions d'euros. I la realitat és que estos dies, o ja estes hores, després del festival, parlant en alguns d'aixos llocs de restauració, on també han acudit moltíssimes persones de les que han vengut, diuen que la seva facturació en estos, no 2 dies, sinó pràcticament quasi 2 setmanes, s'ha elevat exponencialment.
5: El trasllat a Torrent va arribar després que una resolució judicial impedira celebrar el festival a la Ciutat de les Arts i les Ciències per superar els límits de soroll, una qüestió que a Torrent també s'ha mirat amb lupa.
6: Per a la gent que teníem aquest temor de que, bueno, pues n'hi haguera aquesta molèstia acústica, sobretot en la zona de Parc Central, han vist que per part de l'exigència de l'administració s'ha complit.
5: Pel que fa a la mobilitat, 15.000 persones van usar Metro València i Metrobús. L'estació de Torrent Avinguda va ser la porta d'entrada i d'eixida de Torrent durant el festival. El reforç de les freqüències va permetre que en la mitja hora posterior a la finalització dels concerts, la majoria d'assistents ja haguera iniciat el retorn a casa.
6: Molt ràpidament, eixa part de la policia local dirigint a totes les persones per a que arribaren a lo que era l'estació del metro, a les parades dels autobusos que per part de la Generalitat d'aixos autobusos lanzadera s'havien ficat.
5: La continuïtat està garantida per a l'any 2027 al mateix recinte, però l'Ajuntament ja treballa per trobar un emplaçament definitiu, ja que els terrenys del Parc Central acolliran en els pròxims anys noves instal·lacions esportives.
4: Contrapunt, on està la notícia en clau valenciana.

0: en Apunt Radio.
1: I ja són 6 les persones mortes en el tiroteig a la ciutat alemana d'Estat. La policia continua investigant les circumstàncies del tiroteig.
2: Sí, 6 persones han mort com a resultat d'un tiroteig a la ciutat d'Estat en el nord d'Alemanya. 5 de les víctimes van morir en el lloc dels fets i una 6ena persona ha mort a l'hospital a causa de les ferides. Segons ha indicat la direcció de policia de Lüneburg en un comunicat, totes les víctimes mortals eren persones adultes. Els agents han detingut a qui seria l'autor principal de la matança. Altres 2 es troben ara mateix encara sotmesos a mesures policials. De moment, no hi ha més detalls sobre la identitat de víctimes o detinguts. La policia d'Estat sí que ha confirmat que el presumpte tirador va ser detingut juntament amb una dona que l'acompanyava poc després dels fets i després d'una breu persecució. Els fets s'han produït al migdia en un centre d'acolliment per a menors i, en particular, mares de fills en situació de tutela o de desemparament en una zona residencial d'Estat, una localitat d'aproximadament 50.000 habitants situada a la regió de Baixa Saxònia.
1: I alto el foc entre els Estats Units i l'Iran després de 2 dies de bombardejos.
2: Els 2 països han acordat detindre els atacs i reunir-se esta mateixa setmana a Qatar per a intentar avançar en les negociacions, segons publiquen diversos mitjans nord-americans. Washington i Teheran s'acusen mútuament d'haver violat l'alto el foc firmat el 17 de juny. El control de les rutes de pas per l'estret d'Hormuz està en l'origen de l'escalada. I precisament sobre les operacions de desminatge previstes a l'estret d'Hormuz, l'Iran ha dit avui a través del seu vicesecretari d'Exteriors que no permetrà que França hi participe, tal com havia assegurat que faria el president francès Emmanuel Macron.
0: Contrapunt en Apunt Radio.
3: Tú tienes el poder de elegir tu futuro. Que no te limiten.
4: En la UMH puedes elegir entre más de 30 grados, 5 dobles grados, más de 50 másteres oficiales y más de 13.000 empresas para hacer prácticas.
3: Y te ofrecen becas y ayudas propias para tu matrícula, el transporte y la comida.
4: Elige la Miguel Hernández, la universidad pública donde debes estar.
3: Preinscríbete en umh.es.
5: La Diputació de València vos convida al 4th Festival de Piano i Turbi. Del 16 al 30 de juny al Palau de la Música de València. Entrades gratuïtes disponibles a la web del Palau de la Música. Més informació a pianoiturbi.es. Diputació de València.
6: Som

0: I en la informació esportiva, la selecció espanyola ha tornat esta vesprada als entrenaments per a preparar el duel de 700 contra Àustria. Josep Carbonell.
1: Hola, Gustavo. Sí, sessió baix. Un sufocant calor al complex de Chattanooga per a la Roja. Els lesionats Nico Williams i Jeremy Pino s'han exercitat al marge fent mobilitat suau sobre la bicicleta estàtica. Els dos estan pràcticament descartats per al duel contra Àustria. La part positiva, la tornada als entrenaments de Laporte amb total normalitat. Víctor Muñoz també està completament integrat al grup i treballant amb valor. La seva recuperació és la notícia més esperada per Luis de la Fuente després de les baixes als extrems. Arriba l'hora de la veritat per a Espanya. Escoltem a Marcos Llorente sobre la milloria de l'equip.
2: Y bueno, creo que el equipo poco a poco va mejorando. Obviamente tenemos que corregir errores, como siempre se puede mejorar. Pero el caso es que el objetivo está cumplido. Vamos a jugar los 16avos y nada, pensando en el partido, que es lo importante.
1: El lateral de la selecció no pensa més enllà d'eixe partit de dijous.
2: Que és algo muy común, ¿no? Estar, cada uno hace su cuadro y va diciendo quién pasa de todos los partidos. Yo estoy centrado en Àustria, que es lo importante, y cuando pase Àustria, pues ya imaginaremos.
0: Pendents, com dèiem, del Brasil-Japó, amb 1-1 al marcador, i on es succeeixen les novetats a ritme, Carbo, vertiginós, és el València Bàsquet, no?
1: Podríem dir que de 3 en 3. Comencem, si es pareix, per les esportives. Darius Thompson s'ha desvinculat del València Bàsquet. Al base nord-americà li quedaven 2 anys de contracte i era un dels jugadors millors pagats de la plantilla. Des que va arribar Álvaro Cárdenas, havia deixat de comptar per a Pedro Martínez. Thompson continuarà la seva carrera esportiva en l'Olimpia de Milà. No és l'únic, perquè el Real Madrid li ha fet una oferta a Jaime Pradilla per 5 temporades, a més d'abonar la seva clàusula d'eixida d'1,5 milions d'euros. El València Bàsquet li ha oferit millorar el seu contracte, però en cap cas pot arribar a les xifres del Real Madrid. Veurem què decideix el pivot aragonès. D'altra banda, on va més avançada la reconstrucció és a l'equip femení. Avui s'ha anunciat la contractació de la base Alexis Peterson, nord-americana, amb passaport alemany, arriba del bàsquet francès i és una jugadora experimentada. Almenys queden per anunciar un aler i una pivot de garanties. L'altre nom propi és el del director general Enric Carbonell. Avui s'ha fet públic que passarà a formar part del comitè de direcció de Mercadona. A més, assumirà la gestió directa del Roig Arena i de la Fundació Trinitat Alfonso. Per tant, el llegat esportiu de Juan Roig serà responsabilitat seua, a més de continuar en el València Bàsquet.
0: I un altre clàssic de l'estiu que ja està així. Parlem del torneig de Wimbledon.
1: Amb bones notícies per a Sara Sorribes, que ha debutat amb victòria després de superar a l'andorrana Victoria Jiménez per 2-7-0. En categoria masculina, 4 espanyols estan en segona ronda. Rafa Jodar, Pablo Carreño, Dani Mérida i Davidovic. Pitjor li han anat les coses a Roberto Bautista, que ha caigut per 3-7-0 contra el brasiler Joao Fonseca.
0: Gràcies, Josep Carbonell. Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Ens espera el nostre primer convidat de la nit.

0: Hi ha gols que sumen punts, gols que donen títols i gols que passen a la història. Però després estan aquells altres gols que, més enllà del marcador, es converteixen en records familiars, en abraçades a la grada, en llàgrimes, en moments que, per dir-ho així, no s'expliquen en paraules.
1: El camp a les fosques, la gent que se'n va, referir-s'hi

0: Escoltem la veu inextingible de Miquel Gil en el Tornaran de Cisco Fran, composat per al centenari del València, un de tants himnes oficiosos d'aquells dies que han quedat en la memòria col·lectiva per a bons i roïns moments. Sempre la música ens rescata d'eixos moments roïns i ens fa elevar-nos i ens fa reconciliar-nos amb els millors moments de les nostres vides. Precisament d'això volem parlar, de els records que ens aporten els gols. Probablement poques coses com el futbol ens provoquen unes emocions tan intenses i tan extremes, i evidentment el moment sublim del futbol és el gol. Però moltes vegades es perden en la boira del temps i paga la pena que algú amb excel·lent memòria i amb una capacitat de descriure fora de sèrie arreplegui aquests moments en un text que pague la pena llegir i que d'alguna forma faça que aquests gols siguin immortals amb el pas del temps i sempre puguem acudir a la nostra prestatgeria per a recordar aquests moments, encara que en alguns casos no els haguem viscut. Paco Lloret és l'home encarregat d'aquesta missió, ha capturat precisament això, 10 gols, 10 gols que per a ell tenen un simbolisme especial en la història del València Club de Futbol. Té per títol esta obra Una breve història del València Club de Futbol en 10 goles i és una extraordinària excusa per a rebre'l a l'estudi Toni Mestre. Hola, Paco. Bona nit.
1: Hola, què tal, Gustavo? Bona nit. Moltes gràcies per la introducció. I per l'oportunitat de tornar ací.
0: És molt emotiu estar ací fent ràdio de nou al teu costat. Com estàs?
1: Bé, encantat, relaxat, mirant de reull el Mundial i satisfet del llibre que forma part d'una col·lecció que va començar amb el mateix títol, Una breve història del futbol mundial en 10 goles, que la va fer Alfredo Relaño, i després ja comença la col·lecció, va seguir amb el llibre dedicat al Real Madrid, i el tercer que he citat és el València, estan per eixir més llibres, i bueno, me tinc que adaptar a lo que marcaven els que han creat esta col·lecció, que, bueno, que és una finestra a la història a través de 10 gols que tenen un valor simbòlic, un valor transcendental inclús, perquè a vegades, a més de tot el que has dit, que és veritat, la emoció del gol, els records que ens porten, les emocions viscudes, també els gols serveixen per a obrir i tancar períodes de la història. No ho saps, però en algun moment pues, n'hi ha gols que significaren molt més que el mateix gol. I a partir d'ahí, pues, el repte del que escriu, que va ser, en este cas soc jo, és pues, filar la història, no? anar teixint-la i bueno, pues, ahí està, per al que vulgui llegir el llibre. És un llibre no massa complicat, és molt amè, és curtet. És un llibre terapèutic perquè són 10 històries que tenen final feliç sempre i emotives, en la qual pues, molts segurament les han viscudes i ho han sentit parlar, i en altres pues, t'ajuden a entendre millor part de la història d'un club com és el València.
0: Històries terapèutiques amb final feliç. Resonen aquestes paraules especialment en un moment, en el meu cap, en un moment on sembla inexorable el procés de d'adeu a Mestalla, i en un context així de tant de dolor per a molta gent, que suposa el poder contar amb obres així, que suposa des del punt de vista terapèutic, com estàs vivint el procés, sabedors perfectament del teu sentiment i de la teva postura, però feia temps que no parlava amb tu d'esta qüestió i crec que els oients també voldran escoltar-te.
1: Pues mira, amb molta normalitat, tranquil·litat, una miqueta de, no de ràbia, però sí d'indignació, perquè el tema del camp, és a dir, fa 20 anys tots pensarem que, bueno, pues que en un moment de creixement social, esportiu del club, que estava en un nivell que no té res que veure amb l'actual, pues que era continuar creixent, era una aposta que estava en sintonia amb el context de lo que estava passant en Europa, i el València era un dels referents del futbol en Espanya i en Europa. El pas del temps el que ha fet ha sigut descafeinar aquesta sensació i sobretot desvirtuar la conveniència del projecte. Clar, dius, bueno, a mi ja no és només romanticisme, és realisme. Quines conseqüències per al club, que ja està molt tocat en la línia de flotació, va a tindre canviar el camp? Perquè la gent pensa que no, que en anar-se'n del camp se van arreglar els problemes. I els problemes s'arreglaran el dia que el València tinga una realitat, una organització, una estructura totalment diferent a les actuals. Si portes 7 anys sense jugar en Europa, si ja has desaparegut de la classificació de la UEFA, si en l'escala de drets audiovisuals te superen equips que fa anys estaven a anys llum, pues anar-se'n a un camp és com el que no té per acabar el mes i se compra un cotxe que no pot mantindre. Pues una cosa pareguda. No vull rasgar-me les vestidures, però pues este llibre me deixa tranquil com els dos que vaig fer ja, el primer en l'any 98 de Mestalla. Me trobe com en pau, la veritat. I bueno, serà un moment, si arriba, que bueno, ja veurem quan arriba, perquè així la gent ja dona tot per fet. Jo, coneguent el pati una miqueta, sé que és irreversible el procés, en això estic d'acord, però els terminis no els tinc clars. I al mateix temps, el que penso és que és l'últim símbol del València de tota la vida. O sigui, té un valor més enllà de tot això que, bueno, jo és que el València el veig un equip desnaturalitzat.
0: Doncs entrem, després d'analitzar la realitat, la crua realitat, en la teràpia que suposa este esplèndid llibre, recordant, si et sembla, aquests 10 moments.
1: Sí.
0: Parlem, per exemple, de la davantera elèctrica de Mundo.
1: Sí. A veure, el primer gol del llibre és el de Mundo. Per què? Perquè Mundo és el màxim golejador de la història del València. Clar, estaves obligat. És un home que té, a més, una trajectòria brutal, no? O sigui, és membre d'eixa davantera elèctrica que formaven tres bascos i dos valencians, Epi, Amadeo Mundo, Asensi i Gorostiza. Pues va ser una davantera mítica associada a aquella denominació d'un equip bronco i copero. Pensa que el València, entre l'any 41 i el 54, ja en els anys 50 ja havien desaparegut tots, però bueno, en 13 anys el València va jugar 7 finals de la Copa. La Copa era pràcticament la competició més estimada pels aficionats, perquè no hi havia competicions europees, i la Copa era duels directes, emocionants, i ahir el València pues, va ser pues, al costat de l'Atleti de Bilbao, també d'una davantera, Iriondo, Venancio, Zarra, Panizo i Gainza, pues, va ser el rei del mambo. Guanyar tres lligues, era un equip poderós. I Mundo representa tot això, amb la particularitat de que va ser capità, guanyar la Copa del 49 com a capità, i després, en l'any 67, que també és el segon capítol del llibre, ell apareix com a entrenador d'un València que és campió de la Copa, i el protagonisme ahí és per a Waldo, que després de Mundo, Waldo, el brasiler, és el segon màxim golejador de la història i el màxim artiller en competicions europees. I Waldo se mereixia això. Perquè, a més, la Copa del 67 també té un valor molt especial. El València, en els anys 60, tres vegades seguides se queda en portes d'arribar a la final. I era frustrant perquè, a més, les tres semifinals del 62 al 64 coincidiren al mateix temps en tres semifinals europees, Copa de Fires, que el València va superar totes i va arribar a tres finals, de les que guanyà dos. I lo de la Copa s'havia quedat clavat. I la del 67, a més, és contra un altre equip valencià, l'Elx, el gran Elx de l'època d'Altavix, que era un equip fantàstic, amb internacionals, jugadors molt bons, i que mai havia arribat a una final de Copa. Ho va fer dos anys després, en el 69, per cert. I per al València superar aquesta eliminatòria de Copa, arribar a la final i després guanyar-la, va ser la bomba. Igual d'aquesta temporada, en l'any 67, va ser el màxim golejador, va ser Pichichi de la Lliga Espanyola, amb 24 gols, que era una xifra que només va tardar 11 anys, no, 10 anys, Kempes en igualar-la, 24 gols. Waldo la va fer amb 16 equips en primera i Kempes amb 18. Té més mèrit, lo de Waldo.
0: Has fet una esplèndida exposició sobre els mèrits de Mundo i de Waldo.

0: valentia, eren jugadors que eren autèntics armaris, tenien que tindre una potència física molt gran, i Waldo li pegava en les dos cames i de cap. Era un, va competir en aquesta època amb dos grans davanters que lluitaren els tres per anar a la selecció, en una època en la que, bueno, Mundo, estem parlant dels anys 40, està la Segona Guerra Mundial, en la qual estos futbolistes també se veuen un poc condicionats per això. Els altres davanters eren César, del Barça, i Zarra, de l'Atlètic de Bilbao. Però Mundo és un portent, és un jugador que té una potència i una capacitat immensa. I Waldo, la història de Waldo és molt curiosa, perquè ve de Brasil, perquè el València tenia un davanter, Walter, internacional, que es va matar en l'any 61 en un accident de trànsit el dia 21 de juny, el dia de Sant Lluís, en el Saler, i allò va ser una commoció, bueno, va ser un impacte anímic increïble, i el València va organitzar un partit benèfic en Mestalla per a recaptar fons per a la família de Walter. Walter tenia, acabava de néixer la quarta filla, i bueno, pues el club va dir, no, tenim que ajudar i tal, i portaren al Fluminense de Brasil, feren un amistós, guanyar el Fluminense 2-3 i dos gols es marca Waldo. En acabar el partit, el València li digué al Fluminense: me quede a este jugador. Si, o sea, feren l'acord ràpid, tenia 26 anys. Waldo continua sent a dia d'avui el màxim golejador del Fluminense, que és un dels clubs brasilers més importants. I Waldo, jo el vaig veure de xiquet, era un dels meus ídols, d'un equip bueno, meravellós, un equip que en el que destacava ell i Guillot. Guillot, al seu costat, era la parella de ball i s'entenien molt bé, i era potent en el llançament de faltes, era molt físicament, tenia envergadura, li pegava també les dos cames, i va ser un jugador que marcava una època en Mestalla. És ja, a més, en una època en la que jugadors negres en primera divisió estava Waldo, i Waldo estava el seu germà Wanderley, que jugava en el Llevant i després en anar al Màlaga. Hi havia pocs jugadors negres en Espanya.
1: I se València que s'obria a Europa, com sí, també la nostra economia, l'exportació de la taronja, i se València irrepetible i emergent i efervescent dels anys 60. I des d'allí marxem cap a l'arribada, la irrupció de Mario Alberto Kempes. Què va suposar la irrupció per al club, per a la ciutat, per als aficionats?
0: Kempes marca un abans i un després, perquè a més arriba en l'any 76, curiosament, és l'any en el que este país comença ja a parlar-se de la transició, comencen a haver accelerar-se una sèrie de canvis en molts àmbits de la vida. I al final, pues, el futbol també es veu reflectir, perquè al final el futbol és una caixa de ressonància de tot això. Kempes és un argentí que havia jugat ja un mundial amb 19 anys, és una fixació de Pasiguito que el tenia, volia incorporar-lo perquè sabia que era un jugador diferent, i va tindre un debut en amistosos molt roïn, i després va tapar boques a base de gols. Era un jugador imprevisible, vertical, va ser el millor futbolista del món. Ara que està jugant-se un Mundial, el València tingué el millor futbolista del món durant uns anys, i en el Mundial d'Argentina 78, pues, va ser l'home que li va donar a Argentina el primer Mundial, amb una cama esquerra prodigiosa i una capacitat d'infiltrar-se i de trencar defenses que era, pareixia que un, com si estigués jugant al truc, s'inventava algo que només ell podia tindre en el cap. I per a generacionalment, pues, jo crec que sóc dels que en aquella època ja, pues, entre l'adolescència i la joventut, Kempes es va enamorar, o sigui, va ser l'ídol, el referent, perquè sabies que en Kempes li podia el València guanyar aquí fora, però aquí fora, i sobretot notaves l'aport que li tenien els demés. O sea, i feia gols, sincerament, a més de marcar molts gols, el que més té destaque de Kempes és que eren gols antològics. Eren gols d'una complexitat, perquè, per exemple, Quini, el jugador de l'Sporting i del Barça, marcava molts gols, estava casat amb el gol. Però gols com els de Kempes, d'aquesta elaboració, no els feia. Ell era únic, és irrepetible.
1: És veritablement emocionant estar escoltant Paco Lloret i rememorar aquests moments que van significar tant en la vida d'aquells que els van viure, en la vida d'aquells que no els van viure però han sentit pares i iaios contar-los, i

0: totes les portes, com deia, de la història que van significar molts d'aixos gols que potser sense que hagueren arribat en un moment determinat no hagueren construït la història conforme es va construir. Anteriorment a que empecem de parlar del gol de Forment que cada any recordeu a la porta de Mestalla. Com has reconstruït periodísticament aquest moment?
1: Jo periodísticament l'he reconstruït sent testimoni directe del gol. És a dir, el futur periodista era un xiquet camí dels 11 anys que ja estava fent primer de batxiller i estava en el camp i ho vaig veure. Me paregué que existia un miracle. Ho he contat mil vegades, la sensació de que, bueno, la vesprada s'acabava i el València no podia guanyar el partit i necessitava guanyar-lo perquè els altres rivals en la lluita per la Lliga estaven guanyant, l'Atlético de Madrid en un partit complicat a Atocha contra la Real Societat, i el Barça estava guanyant al Molinón a l'Sporting, i el València, que era l'únic que jugava en casa i era líder, necessitava guanyar per a mantindre's líder, i se li va complicar el partit. Recorde l'ambient previ, que va ser brutal, era un ambient molt pirotècnic, però de tirar carcasses, o sigui, allò era... El club tirava, o sigui, posaven uns tubos darrere i allò retombava, i veies Mestalla i ahir n'hi havia, en aquella època, la General de Peu, eren, no sé, milers i milers de persones. I de repente, pues, tot se va complicar i poquet a poquet passaven els minuts i li anularen dos gols al València, a Forment, també. I Forment, que havia marcat el gol que el primer partit de l'any 71 en Xener li va donar la victòria contra el Real Madrid i per primera vegada se va posar líder, que era, a més, el partit que obria la segona volta del campionat, aparegué en el moment més destacat. Jo vaig estar en el partit, el primer gol el marca Claramunt segon, el germà de Pep, Enric, i el segon arriba en el córner que tragué Sergio, i el porter del Salta era un mallorquí, que encara viu, que li diuen Ghost. Vaig parlar amb ell fa mesos i me digueren que tenia ja una pèrdua de memòria. Però mira lo que és la vida, li vaig parlar d'aquest partit i l'home me va dir que, textualment me va dir, claro que me acuerdo, i me digué, jo no estuve muy bien. I és de veres, ell va fallar en la eixida, ell no calculava, i Forment va fer un remat impecable, i esa sensació, que crec que és l'única vegada en ma vida que jo he tingut, que separa el temps, o sigui, una sensació estranya, que entres en una altra dimensió, i estic convençut d'una cosa, no ha hagut un gol en Mestalla que s'ha celebrat més minuts que el de Forment al Celta, perquè se va parar tot. O sigui, jo crec que el partit estigués 5 minuts parat, però una cosa bàrbara, els policies de l'època, els grisos que estaven allí, se van veure desbordats, i la gent tirava coixinets i tal, i els jugadors del Celta, clar, se vingueren avall, el Celta aquesta temporada en casa, en Balaïdos, li va guanyar a tots, al València, campió de Lliga, al Barça, a l'Atlético de Madrid i al Real Madrid, a tots. O sigui, el Celta era un equip que per primera vegada en la seva història va entrar en Europa, era un mal enemic, i tot acaba pues, com un conte de fades. O sigui, i es quedem tots pensant, enguany el València, si ha fet això, la Lliga la guanya segur. I a la setmana següent el València va a Sabadell, a la nova Creu Alta, que era un equip ple de valencians, però moltíssims, començant pel porter Pepe Martínez i Paseguito d'entrenador, i el partit estava 0-0, 0-0, una altra vegada la mateixa, i en l'últim minut Anton, que era un defensa esquerrà, li pegava una canona amb la cama dreta, li esqué el xut de la seva vida i va fer el gol de la victòria. I mira, un altre pas, i després ja, bueno, guanyaren a l'Elx, que va ser un partit fàcil, i en l'última jornada se va produir la famosa història de Sarrià, quan el València, perdent del partit, va ser campió de Lliga. Però lo del dia del Celta i el gol de Forment, gràcies a un grup de valencianistes, Cisco Fran, Rafa La Huerta, Pep González, bueno, molta gent, que segur me deixen noms i demanen Jesús Roig, col·lectius molt amics del sentiment i la història, han aconseguit establir ahir un costum que és meravellós. I, bueno, pues, jo m'alegre molt, no? I, a més, Forment, el xic d'Almenara se ho mereix. I ell està molt pagat, i jo m'alegre, perquè moltes vegades els futbolistes, quan s'acaben, desapareixen de la circulació. I ell ahir se sent reconegut.
0: altre miracle, el de Tendillo.
1: Eix és el miracle, sí. Si lo de Forment va a ser un miracle, lo de Tendillo no es que va a ser un miracle, va a ser una concatenación de miracles. Va a ser algo increíble. Yo ya estaba trabajando en la radio, era el meu primer año, y para comenzar, o sea, eso que dius, mare meua, comença en la radio, ¿qué me toca viure, no? Pues imagina, diumenge 1 de maig, día del treball, el València comença la jornada contra el Madrid en Mestalla, en la última posició el València, i el Madrid amb un empat és campió de Lliga. El València està obligat a guanyar el partit, sí o sí, i a més de guanyar-lo, té que esperar que l'Atleti de Bilbao guanyi a l'Insular davant la Unió Deportiva a Les Palmes, que a l'Atleti de Bilbao això li feia campió si el València li guanyava al Madrid, o sigui, estaven els interessos creuats, però necessitava també que l'Atlético de Madrid li guanyara al Racing de Santander en el Calderón, que el Valladolid li guanyara al Celta i que Osasuna i Barcelona no empataren. Podia guanyar qualsevol dels dos, però no podien empatar. Guanyar Osasuna. Però és que en l'últim minut del partit de Pamplona, Quini va xutar i el baló va pegar en el pal. Era l'1-1. Si entra... El València en aquest moment estava salvat perquè el València estava guanyant-li al Madrid amb el gol de Tendillo. La última mitja hora d'aquest partit en Madrid no li la desitja passar a ningú. O sigui, jo vaig veure gent que se n'anava del camp perquè dius, o sigui, a més, desencaixats, perquè no podien resistir la pressió. I el partit del València va jugar... Bueno, és que ja veus el València, aquesta temporada que quasi vaig a segona, en casa li guanyà. Al Barça el dia del debut de Maradona. A l'Atlético de Madrid. A la Real Societat, que havia guanyat les dues lligues anteriors. Li clavà 4 al Sevilla, 4-0, 4 al Betis, i al Madrid, que era virtual campió, li guanyà. O sigui, en casa era un equip per haver anat a Europa, però fora de casa, en 17 eixides, 15 derrotes i 2 empats. Números desastrosos. Un equip raro, una temporada molt estranya. I lo de Tendillo tingué un component increïble d'emoció, i a més... Això ho comptes i dius, és una pel·lícula, no. El preparador físic del València es va morir d'un infart 10 dies abans del partit, Rafa García. T'ho imagina't, els jugadors del València estaven desfets, perquè a més era la ment el que treballaven dia a dia. I quedaven, després de la penúltima jornada, n'hi hagués un cap de setmana sense futbol i quedava una setmana més per a preparar el partit. I, bueno, pues, se va morir aquest home, que era, jo el vaig conèixer, i guanyaren, i moltes llàgrimes aquest dia. Jo he vist plorar a molta gent aquest dia.

0: seguim.
1: Ens queden molts gols per comentar. De segur que la seua lectura serà deliciosa per als lectors d'este llibre que recomanem. Una breve història del València Club de Futbol en 10 goles per Paco Lloret. Després de tants anys explicant el València Club de Futbol i el futbol valencià, què t'ha ensenyat el futbol sobre la memòria, sobre les emocions, sobre el pas del temps?
2: Pues va ensenyar moltes coses, moltes vivències. Al final m'ha acompanyat en la meva vida personal i professional. És un element molt arrelat i a més molt desitjat. És a dir, jo me trobo, en aquest sentit, realitzat d'haver vist, d'haver viscut, d'haver contat, d'haver traslladat i ara d'haver pogut escriure pues, coses com este llibre. Per a mi és... pues ha sigut satisfacció, felicitat, també responsabilitat. I, bueno, considero que me puc considerar molt... Estic agraït per el destí.
1: I nosaltres ens trobem realitzats cada vegada que t'escoltem. Gràcies, Paco Lloret.
2: Gràcies a tu, Gustavo. Ha sigut un plaer, com sempre.

0: És moment d'actualitzar la informació. Xavier García del Valle, hola de nou.
1: Hola de nou, Gustavo. Comencem actualitzant les xifres de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela, perquè les autoritats de Caracas parlen ja de 1.719 víctimes mortals. En són 269 més que en l'anterior balanç. També creix el nombre de ferits i arriba ja als 5.000. Tot després que la Terra hagi tornat a tremolar amb una intensitat de 4,6 i en la mateixa zona on es van registrar els terratrèmols de dimecres. Pel que fa a la colònia espanyola, la millor notícia és que baixa de 150 a 138 la xifra de desapareguts, segons l'última actualització que ha fet el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
2: Són 138 espanyols desaparecidos, 17 fallecidos i 12 localizados bajo los escombros.
1: A Espanya, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha incrementat espectacularment la llista d'imputats en el cas Leire Díez. 25 persones més estan ara entre els investigats, entre ells la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, i un valencià, José Vicente Berlanga, expresident de NUSA, una empresa del sector de l'energia. Berlanga va ser històric dirigent del PSPB, pròxim a José Luis Ábalos, i ara està suspès cautelarment de militància del partit. Precisament avui ha declarat en la comissió del Senat que investiga la SEPI, la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. Està també investigada en el cas Plus Ultra i avui s'ha estimat més no dir res. Es diu Gertrudis Alcázar.
3: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión.
1: I les Corts Valencianes han tancat el termini per a rebre esmenes als pressupostos de la Generalitat 2026. Ho han fet amb un allau d'iniciatives, més de 5.000, que es debatran durant el mes de juliol. El més satisfet avui, el síndic de Vox, José María Llanos.
4: Van a ser los primeros presupuestos de toda España en los que va a aparecer expresamente la prioridad nacional.
1: Vox ha presentat 115 esmenes i el PSPB 4.000. Tot un programa de govern alternatiu, diu el síndic José Muñoz.
5: Demuestran que el Partido Socialista, con Diana Morán a la cabeza, está ya preparada para gobernar en el año 2027.
1: De les 1.000 esmenes que ha presentat Compromís, el síndic Joan Baldoví destaca la que demana més diners per a les víctimes de la Dana.
6: Todo el dinero para promoción, realización de festejos taurinos a los afectados de la Dana.
1: I el PP, que també ha presentat 156 esmenes, diu que ho negociarà tot amb la resta de grups, però Mari Carmen Contelles ha aclarit que amb Vox no està tot tancat.
7: Hemos escuchado todos lo que ellos dicen, pero bueno, vamos a ver en qué se materializan y cuando las tengamos y las trabajemos, pues diremos si podemos recolzarles, si podem anar en elles avant.
1: Avui hem escoltat també una altra contradicció en el jutjat que investiga la Dana, Reme Matsorali, vicepresidenta de la Diputació de València i responsable de carreteres, nega que l'alcaldessa de Xiva, la popular Amparo Fort, la telefonara per a avisar de la situació del barranc de Pollo, tal i com Fort va declarar davant la jutgessa.
8: Que jo aquell dia no vaig parlar amb ella, de fet, de tot el llistat de les meues cridades no n'hi ha cap a l'alcaldessa de Xiva. Desconec el motiu per el que va dir això.
1: I el govern central prorroga

0: part de l'escut social anticrisi per la guerra al Pròxim Orient amb un cost de 1.825 milions per al 2026. El govern restaura l'IVA dels carburants al 21% i concentra l'ajuda en la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs, una ajuda que anirà reduint-se progressivament, segons explica el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
1: Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
0: I acabem recordant que ha quedat en llibertat amb càrrecs el conductor de 19 anys detingut per l'accident múltiple a la Nacional 340 a Benicàssim. El jove queda ara investigat en una causa oberta per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu, 5 per lesions per imprudència també greu i un delicte contra la seguretat viària. En l'accident, recordem, ocorregut la matinada de dissabte en el tram situat enfront de l'ermita de la Magdalena a Benicàssim, s'hi van veure implicats 3 vehicles. Un d'ells, el que sembla que va provocar el xoc frontal en envair el carril contrari, el conduïa el jove que avui ha quedat en llibertat. Dos dels acompanyants, els dos de Borriana, de només 18 anys, van morir en l'accident. Altres dues persones, el conductor d'un taxi i una dona que viatjava en un tercer vehicle, també van perdre la vida. Hi ha 4 ferits greus hospitalitzats, Gustavo.
2: Informat per a Contrapunt, Xavier García del Valle. Ara és moment d'obrir la nostra taula d'experts i expertes.

0: La mar és l'ecosistema que més ens acompanyarà els mesos d'estiu. La setmana passada li dedicàvem una estona deliciosa de ràdio amb tres navegants, aprofitant l'estrena de La mar per a molts d'aquest estiu, com és la nit de Sant Joan. I volem anar més enllà, perquè algunes de les coses que allí es van comentar en el nostre programa de la setmana passada ens conviden a més reflexions. Es van dir tantes coses interessants que algunes consideràvem que tenien més profit més enllà d'aquest programa. Perquè potser a la voreta de la mar no ho veiem, però mar endins, la Mediterrània, està plena de fem, principalment de plàstics. La Fundació Equalf lidera des del 2015 el projecte Upcycling the Oceans, una iniciativa global que neteja els oceans de fem amb l'ajuda del sector pesquer. Està present, m'ho contava esta vesprada Txelo Miralles, en 5 països: Espanya, França, Itàlia, Grècia i Egipte. En total, en estos països, durant l'any passat es van recollir 2,1 milions de residus, una xifra que equival càrrega de 84 camions de fem, per exemple. Txelo Miralles, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo. Una autèntica barbaritat, 84 camions de fem. El 80% d'este fem, del que arriba a la mar, prové de terra, a través de rius

0: i barrancs, i com més proximitat hi ha ja als nuclis poblacionals, més se'n troba. I sí, principalment es retira plàstic, com ara la poliamida, el polietè i el PET. La Fundació Ecoalf compta amb la col·laboració de 4.775 pescadors des que va iniciar el projecte, repartits en 80 ports que estan distribuïts per tot el món. 47 d'aixòs 80 estan ací, en Espanya. Les embarcacions de pesca que més fem recullen són les que utilitzen la tècnica d'arrossegament, ja que les seues xarxes treballen directament sobre el llit marí, on s'acumula el fem pesat que ja no surt i es queda afonat en terra. Els pescadors recullen el fem en alta mar, el separen del peix pescat i el transporten al port on hi ha destinats alguns contenidors. Després ve el procés de caracterització i trasllat a les plantes de reciclatge. Una altra eixida d'estos residus és la seva revalorització en objectes nous, per exemple, taburets, taules o fins i tot aparells per a la realització d'esports, una línia en la qual està treballant a IMPLAS, l'Institut Tecnològic del Plàstic. Un exemple d'economia circular per a demostrar que el residu d'avui, amb la tecnologia i la conscienciació adequades, la conscienciació és molt important, pot convertir-se en un recurs de qualitat demà, tornant-li la salut a una Mediterrània que demana auxili i també molta conscienciació. Per a parlar d'aquest tema, ens acompanyen al telèfon Modest Campillo, de la Confraria de Pescadors de Gandia. Bona nit, Modest. Modest?
1: Sí.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Benvingut. Gràcies. Ara parlem. També tenim a Ximo Huerta, que és president del Club de Busseig Trotafons de Puçol. Bona nit, Ximo.
2: Bona nit. Bona nit a tots.
0: També tenim a Paco Català, que és patró major de la Confraria de Pescadors de Calp i vicepresident de la Federació de Pescadors de la província d'Alacant. Bona nit, Paco.
3: Hola, bona nit.
0: Andrea Ruzo és directora de la Fundació Ecoalf. Bona nit, Andrea.
4: Hola, bona nit.
0: I finalment tenim a Sonia Albeny, que és investigadora, líder en economia circular i també responsable de molts projectes en AIMPLAS, l'Institut Tecnològic del Plàstic. A més, Sònia és vicepresidenta de l'Associació Espanyola de Fems Marins. Bona nit, Sònia.
5: Bona nit.
0: Jo, primer que res, volia llançar-vos una pregunta a tots. Sé que sou molts i que s'hem d'organitzar perquè estem per telèfon, però m'agradaria que començarem parlant per la situació en què es troba la Mediterrània en aquests moments. Podem dir que disfruta de bona salut o que necessita urgentment de la nostra col·laboració? Podem començar per Modest, per exemple, que és el primer aquí a nomenar. Modest, com ho veus?
1: Mira, jo trobo que no, és més escandalós les dades que es agafen, que es donen, perquè els nostres resultats són d'un molt poca quantitat. Me referís que a les dades que es fan en els barcos d'arrossegament de 50 metres cap a dins. Perquè en la zona de menys de 50 metres no poden pescar ahí, treballen els barcos d'arts menors que són passius, és a dir, són arts que estan estàtics i és difícil de que la brutícia s'enganxi. Nosaltres, després de molts estudis que hem col·laborat, hem vist que és evident que n'hi ha porqueria, n'hi ha plàstics, n'hi ha llavadores, n'hi ha pneumàtics, n'hi ha cotxes, n'hi ha de totes aquestes coses, n'hi ha. Però nosaltres no veiem que n'hi hagi tanta quantitat com pareix.
0: Potser siga perquè és un punt com Gandia que té unes característiques determinades de sòls arenosos, fangosos. Potser en altres zones la situació siga diferent.
1: Possiblement. Jo parlo del que conec.
0: Molt bé, doncs ara anem a escoltar l'opinió de tots i arribem a una conclusió. Ximo Huerta, tu eres bussejador, tu coneixes la mar des d'un lloc privilegiat que és en el fons, dins la mar. Com veus la mar? La veus saludable o veus que no està tan saludable?
2: Bueno, en primer lloc, bueno, és per a tots. Jo porto prou de temps en el món de la mar i la veritat és que ha canviat un munt en 20 anys per que sí. Estem parlant de lo que és el litoral, d'acord? Perquè nosaltres, al revés del company que acaba de parlar, nosaltres diguem que són de 30 metres per que a la costa. Entonces, ahí lo que sí que trobem que ha anat a molt millor és pues, perquè totes les assequis que antes anaven a parar a la mar, tots els abocaments d'urbanitzacions o de l'horta i tot això, pues, això s'ha controlat i ara la mar és molt difícil que entre res que no estiga controlat per l'organització. Sí. Entonces, sí que és veritat que està millor que estava fa anys darrere, però no n'hi ha que baixar la guàrdia i la conscienciació de que la mar i el mig ambient en general està amb tot pegat perquè porta moltíssims anys que pensàvem que la mar cabia tot i en la mar no cap tot, per supost.
0: Per molt gran que siga. Paco és patró major de la confraria de pescadors de Calp. Tu com veus la mar?
3: Bueno, pues jo pense també en els companys, però també tinc que dir que això també va segons ratxes i marees, perquè els plàstics i tot això, tot de tele riuaes, en l'hivern igual s'agarren més plàstics. No és aquest escàndol que n'hi ha, perquè estem fent-ho bé, és que he de reconèixer que estem fent-ho tot bé, però hi ha que seguir lluitant per aquesta no vagi a embrutar-se i sobretot educar els xiquets, els més menuts, per a un futur, per a que es consciencien de que la mar hi ha que cuidar-la. Sí que és veritat que molta basura i residus de la voreta de la mar sempre van a parar a la voreta i en estiu n'hi ha molt de turisme, o sigui, quan a l'hivern és per les riuades i quan l'estiu el turisme. Però nosaltres la feina la fem, els pescadors, i tot el que agafem del fondo, de 200, 300, 400, 500 metres de profunditat, que ningú sap el que hi ha a baix, doncs n'entraem, però no tant escàndalos.
0: Andrea, directora de la Fundació Ecoalf, tu com valoraries l'estat actual de la mar?
4: Pues la verdad es que hablando del mar Mediterráneo, y la verdad es que me hace mucha ilusión que estén hoy en la llamada también Modesti y Paco, porque ellos también colaboran con el proyecto y son los que mejor pueden hablar de lo que yo considero que ha sido un cambio enorme en lo que nosotros llevamos trabajando en el proyecto, que son 10 años. Hemos visto un cambio enorme en los pescadores y también en su capacidad de ser los ojos de la mar, ¿no? Y sobre todo en esta llamada, claro, estamos hablando de un contexto muy muy único, que son los pescadores españoles, que también ha habido una evolución muy grande en nuestro país y quizás no somos tampoco tan conscientes, ¿no? Pero nosotros que trabajamos en esos 5 países sí que vemos esa diferencia y vemos el impacto de algo que tanto Modés como Ximo como Paco han hablado, ¿no? De la concienciación y de la educación. O sea, ha habido un cambio y nosotros vemos que en las costas españolas los pescadores encuentran menos basura porque ha habido un cambio también en ese origen, ¿no? Hay más educación y se intenta cuidar más el océano en nuestro país, ¿no? Pero sí que es cierto que en otros países, también de la cuenca mediterránea, que al final hay mucha diversidad de países en contexto diferente, como pueden ser Egipto, como puede ser Grecia, y ya no hablamos de Argelia, de Tunisia, pues no estamos en ese mismo, en ese mismo punto, ¿no? Y eso también, obviamente, hace que el mar Mediterráneo, pues desde otras fuentes, pero también se contamine, ¿no?
0: Sonia, finalment, tu què opines? Com veus la Mediterrània?
5: Hola, bueno, por mi parte, yo creo que todos los compañeros han dado la perspectiva que tenemos en el sector, porque es verdad que cuando empezamos y empezó todo lo también con las basuras marinas hubo un boom muy grande, pero un boom del que ahora estamos viendo resultado, ¿verdad? De todos los proyectos, de todas las iniciativas, de toda esta concienciación. Entonces, entiendo que todavía hay por hacer, porque todavía cuando vamos a la playa o al mar vemos algunas cositas, pero sí que creo que ha habido una mejora en concienciación en toda la cadena de valor, y lo más importante también, perdón, los consumidores, los usuarios, ¿no? Propios, todos nosotros, cuando pues ya intentamos proteger cuando estamos ahí. Pero como decía Andrea, creo que ahora, ¿no?, uno de los siguientes pasos, siempre que no sea posible, tiene que ser ir a esos posibles focos e intentar hacer esa concienciación fuerte ahí para que todo esto se extienda.
0: Anem a parlar d'aixòs focos. Exactament, bueno, el Mediterrani és molt llarg, però anem a centrar-nos un poquet, si és possible, en les dades de la Comunitat Valenciana. Andrea, hem parlat de 2,1 milions de residus. No sé si tens la dada de la Comunitat Valenciana.
4: Sí, nosotros, por ejemplo, en el año pasado en la Comunidad Valenciana se recogieron 61.100 kilos. Eso es, nosotros en el total del proyecto en España, en 2025 se recogieron más de 141.000 kilos, lo cual quiere decir pues que casi la mitad se recogieron gracias a los pescadores valencianos. Eso obviamente es porque hay muchos puertos que colaboran dentro del proyecto, y porque la mayoría de los puertos en los que nosotros trabajamos en España están en el Mediterráneo y específicamente en la Comunidad Valenciana y Cataluña.
0: A mi m'agradaria que, Andrea, ara que el tenim a tu, que ens expliques un poquet, estem parlant de la Fundació EcoAlf, com naix aquesta fundació i per què decidís centrar-se en els residus marins? Per què aquesta especialitat?
4: Pues la fundación nace en 2015, nace a partir de la experiencia de EcoAlf, que es una marca de moda española que nace antes, nace en 2009, y EcoAlf nace con el objetivo de cambiar la industria de la moda y de empezar a utilizar materiales reciclados en un sector que en aquel momento pues no los utilizaba. Uno de esos materiales que utilizaba y que todavía utiliza la marca son redes de pesca, y de ahí empezó un poco el contacto con el sector de la pesca. En 2014, Javier Benítez, que es el fundador de EcoAlf y el presidente de la fundación, tiene la oportunidad de salir a faenar con un pescador de Villajoyosa, y pues gracias a él puede ver que los pescadores, cuando levantaban las redes, encontraban muchísima basura mezclada con el pescado, ¿no? Entonces, esa idea le hace pues un clic, ¿no?, y decide intentar ver qué se podía hacer con esa basura marina. Y es en realidad, o sea, la fundación y el proyecto Upcycling the Oceans nace porque los pescadores pues decidieron que iban a traer a puerto esa basura y empezaron a darle forma a ese proyecto, ¿no? Que tal y como funciona es que los pescadores, de forma totalmente voluntaria, cuando encuentran esa basura en sus redes, la llevan a puerto y la depositan en unos contenedores que facilita el proyecto, que son solo para basura marina. Y con basura marina quiero decir una mezcla de muchísimas cosas que aparecen, no son solo plásticos, aunque por la dificultad del plástico en degradarse y por muchos otros motivos, pues es una gran parte de lo que se encuentra, ¿no? Pero todos esos materiales se depositan en esos contenedores, se llevan a plantas de gestión de residuos y allí se separan por categorías y se reciclan en la medida de lo posible. Digo en la medida de lo posible porque la basura marina es una mezcla de muchas cosas, hay cosas que no se pueden reciclar. Pero todo lo que se puede reciclar, el resto de fracciones, se introducen en el flujo de reciclaje y así se recicla. Y hay una parte en específica que son las botellas de PET que a través de la colaboración con la marca se pueden transformar en hilo y hacer un material específico que utiliza EcoAlf que se llama hilo del mar, que es uno de los más de 700 materiales que utiliza la marca, ¿no? Pero lo que nos permite demostrar, uno, visibilizar la labor que hacen los pescadores y decir, mira, este material que utilizamos para hacer esta ropa sale del fondo del mar porque existe un problema de contaminación del fondo de los océanos, y también demostrar que gracias a la tecnología y al reciclaje, pues lo que a veces se considera residuo se puede convertir también en materia prima, ¿no? Entonces es así un poco como nace la fundación, que en el fondo nace para dar estructura al esfuerzo que hacen los pescadores de sacar esa basura del mar.
0: Parlem amb els pescadors. Modest, Paco, Vosaltres, des de quan esteu col·laborant en aquest tipus de projectes de traure basura de la mar?
1: La cofradia... Perdó.
0: Sí. Modest.
1: En la cofradia...

0: De pescadors ja portem des de fa molt de temps, des del el 2017 ja van començar a col·laborar en companyia d'Inclàs, un projecte en què estem vinculats en molts projectes, tant no sols per reciclar, sinó també conscienciar i fer l'economia circular en les escoles i tal, mitjan ajuda d'entitats. I entonces nosaltres en el 2010 van començar a veure qui era el que més basura podia agarrar, qui era el que més basura podia agarrar, no perquè anàrem a agarrar la basura, sinó a l'hora de fer l'estudi, quin era el que millor podia servir.
1: O sea, era la basura que es trobàveu, no és que anàreu a buscar la basura. La
0: basura, basura perquè no solo són plàstics.
1: Sí.
0: Ni en llibres, ni en... N'hi ha material de ferro, n'hi ha inclús a voltes pneumàtics. És molt raro, els pneumàtics passa quan ve una riua. Després també tenim, en què no es posen en les cubetes de material orgànic, com són arbres, branques i tal, tot això els mariners no ho tornen a la mar. Se'l porten al port. I en el Parc de Gandia pues, tenim diferents contenidors on se tira les coses al puesto. ¿Vale? Les xarxes, per exemple, se tallen, se reciclen per fer-ne de noves, però la tela de la xarxa se porta en uns contenedors que n'hi ha especials, que ja també se reciclen. Això és un altre projecte que també tenim. Ja dic, així en part participem que tenim en la Fundació Equal. I estem fent una mena com van començar, que els pescadors, quan fan un estudi més concret per un determinat, per exemple, en una setmana anem a replegar i caracteritzar el que trobem. En els contenedors, sinó se sap la zona on s'ha pescat, se sap la profunditat que han estat. El que fan és que tenen unes fitxes, els patrons, que les reomplen dia a dia durant una setmana. Es porten les seues bolses de basura i ho portem, guardem en un lloc. Quan s'acaba de fer la mostra, venen d'una altra entitat que no en parla d'ací, que també ens ha ajudat molt, perquè la reutilitzar, que es diu Vertido Zero.
1: Sí, que classifica tots els residus, no?
0: Classifica tot el que n'hi ha en els diferents tipus de plàstics, si és fèrreo, si és vidre i tot això, i el que es fa és, una volta ja les dades ja passen a un estadi superior, que han hagut estudis que s'han fet proves biològiques, s'han fet proves en companyia de la Universitat de Vigo, per exemple, i tal. Són estudis que es fan i nosaltres participem. Els pescadors ho fan voluntàriament i ja està. Jo soc sol és el nexo d'unió dels pescadors en els científics i els que fan les proves. I ja està, jo sóc el més modest, valga la redundància.
1: Sí, però tu portes el control ahí entre pescadors i fundació, o sigui, aquesta és la teua feina. A banda de la feina que tens de pescador.
0: A banda de treballador de cofradia. Sí, jo el que faig és captar totes les bolses de fem que agarren durant aquesta setmana. També si hi ha els contenedors de basura que durant tot l'any estan allí per tirar, estan plens, doncs els dic, escolteu, que mira, que està ja ple, vingueu per aquí a veure si buidem. És un poc estar a la mira. Quan se fan les proves, que això, per exemple, ara en el projecte que estem fent és cada 6 mesos, estem una setmana replegant totes les bolses, se pesen en el moment que vinen al port i després, quan venen al cardexador, ja es pesen un a un tots els elements que n'hi ha. I després això, aquestes dades ja se passen a la Fundació.
1: Molt bé. Anem a escoltar a Paco. Paco, també té... vosaltres també col·laboreu amb la Fundació Ecoalf, no? Si no estic equivocada.
2: Sí, correcte. I vosaltres
1: què feu? No sé si és un treball paregut o com s'organitzeu.
2: Sí, ho acaba de dir el company, ho fem el mateix. I ja ho dic, a part, pues, a vegades venen els col·legis i els explico un poquet què fan aquests contenidors grocs ahir. I nosaltres col·laborem amb la Fundació i expliquem als xiquets que els col·legis, pues, el que hi ha que fer, que no hi ha que tirar la basura a la voreta de rius i tot això, però que tot va a parar a la mar. I el que fem és pues, netejar i netejar. I el dic, nosaltres jo he anat de minut a la mar, no era 70, i jo recorde que ara la basura tornaven a tirar a la mar. Sí. I jo li dic a mon pare, per què tiren la basura a la mar? Sí. Ai, doncs on te la tenen que portar? Si a terra no hi ha ningú puesto en deixar-la. I entonces jo tinc que agrair molt a la Fundació Ecoalf, perquè ha sigut el pioner en fer este projecte en Ecoembe, que és per a poder nosaltres depositar tot el que traiem de la mar. I és una cosa molt, molt, molt bona per al pescador. El pescador el que volem és tindre el mar net, perquè nosaltres pesquem i traiem productes sa de la mar. No volem traure peix contaminat i és el que volem. El que passarà en un futur no ho sé. I jo ja ho ha comentat antes, n'hi ha moltes marees, en Marroc està propet, en Marroc a lo millor va tota la mar, i nosaltres així el que ens dediquem és a cuidar. És el que hem de tindre consciència tots, que cuidem, i el dic jo, el 2018 més o menys, el 10 vaig entrar de patró major, pues no he parat de col·laborar en ells, en la Fundació Ecoalf, i si tinc d'anar a Madrid, on tinc d'anar, per a fer-ho tot, o sigui, tot el que siga ajudar i que estigui al nostre mar més net, doncs pues ahí estic.
1: Molt bé, Ximo. Jo no sé si vosaltres col·laboreu amb alguna fundació o si ho feu de forma voluntària, perquè jo sé que participeu en campanyes de neteja de platja, però no sé si també participeu en campanyes de neteja de fons marins.
3: Sí, per supost. Nosaltres este any hem fet el 21 any que tenim el club, el club de bussers Trotafons, i 21 neteja de platja en el primer diumenge de juny.
1: Hem de dir que el club està en Puçol, no?
3: Sí, correcte. El club està en Puçol. Som de la Federació Espanyola d'Activitats Aquàtiques i d'alguna manera pues, nosaltres el que fem és pues, això, fer diguem, conscienciació al món del submarinisme, que ha crescut a munt pues, els centres de busseig i la gent s'ha animat a munt a conèixer els fons marins.
1: Que n'hi ha que dir que una volta fas busseig i el claves dins de la mar, descobreixes un planeta nou que no coneixes. Sí, és fantàstic.
3: Efectivament, és algo... És algo que després és molt difícil inclús de quan ja te fas major de deixar-lo. Perquè te limita. Però el que sí que volia comentar-vos era que vosaltres, per exemple, des del principi la nostra norma sempre ha sigut el tema de la neteja, de donar informació a la Universitat d'Alicant i de València, a l'Oceanogràfic, perquè són persones que estem en la mar molt sovint i podem donar informació de coses que és molt difícil de tindre investigadors en tots els puestos. Entonces, no sols són els restos estos. I quan fem les neteixes de platja, pues això també se pesa, o sigui, primer se classifica el plàstic, les colilles, les botelles, el cristal, i després se pesa. I això s'envia a una plataforma que és de... que és a nivell nacional, per que tinguin una idea més o menys clara de pues, com està la zona en què nosaltres on heu
1: actuat. Andrea, sí. El projecte va començar amb 3 persones i ara en sou 4.700. Com es gestiona ja un moviment de tal envergadura en 5 països... I tanta persona, la Fundació Ecoalf és capaç de fer front a tota aquesta situació?
4: Pues mira, claro, obviamente nosotros el país en el que más con el que más puertos colaboramos es en España, que tenemos, que es donde colaboramos con 47 puertos de los 80.
1: Sí.
4: Y claro, depende realmente un poco del país. A lo mejor España, Francia, Italia, son países a lo mejor culturalmente más próximos, entonces digamos que pues es un poco más difícil. Países como Egipto, por ejemplo, pues es algo completamente diferente, que sí que necesitamos ir pues con socios, digamos, locales que nos ayudan con esa comunicación. Pero realmente es que el proyecto, lo más complejo de todo, es lo que hacen los pescadores. Entonces realmente el foco son ellos, y lo más importante es la relación con ellos, porque es que lo están haciendo de forma totalmente voluntaria. Entonces, pues eso, pues si Paco no... pues no estuviese tan concienciado como está y no creyese que lo que está haciendo tiene un valor, pues realmente sería casi imposible hacer ese trabajo. Entonces, realmente lo más difícil lo hacen ellos, porque como bien decían ellos, pues ellos tienen otro trabajo, pues Mudes tiene otras cosas, muchas otras cosas que hacer, además de ayudarnos a gestionar el tema de las caracterizaciones, ¿no? Entonces, lo importante de lo que hacemos nosotros pues es poner la logística para esa gestión del residuo, pero sobre todo intentar estar lo más próximo a los pescadores posible para entender cómo podemos pues hacer que su colaboración sea lo más fácil de hacer dentro de lo que cabe. Porque al final el res, una vez sale del puerto, es complejo, pero no deja de ser un proceso industrial al final. Pues llega a una planta de gestión de residuos en donde pues en países como España tenemos la suerte de que hay unos protocolos, ¿no?, dentro de la Unión Europea. Pero yo te diría que lo más complicado es establecer esa relación con los pescadores y hacerles ver la importancia de lo que están haciendo, para que pues se den cuenta de que incluso están llegando a educar a las nuevas generaciones, porque ellos son los únicos que tienen esa visión del mar, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso.
1: Sí, sí. Són els grans professionals de la mar. Sònia, el tenim ahí aparcaeta, però ens agradaria que ens explicares un poc el paper que juga l'Institut Tecnològic del Plàstic en tot aquest procés d'extracció i gestió del plàstic. Quins projectes feu des d'Aimplast per a donar un altre valor a aquest producte?
5: Vale, sí. Mira, como he estado escuchando un poco a todos los compañeros, sí que quería un poco comentar, ¿no?, por afianzar lo que estábamos comentando.
1: Sí. Lo que quieras.
5: Lo que comentaba el compañero Chimo, ¿no?, de los datos, que creo que es fundamental, que está relacionado con lo que han dicho todos, Andrea, Modesto y Paco, en el sentido de los pescadores, los buzos o los propios ciudadanos podemos sacar esos datos. Esos datos a los que nos referíamos, también pues si nos están escuchando, se llama, una de las aplicaciones de las plataformas es la aplicación Marnova, que está también promocionada por los compañeros que comentaba Modest, la asociación Vertidos Cero. Entonces, la verdad es que eso es muy interesante, porque con todos esos datos son con los que luego se manda información al ministerio, que luego se comparte a nivel europeo. Entonces sí que quería un poco recalcar esa función, que parece que no sea importante, no digo que parece, pero como lo hemos pasado un poco por encima, ¿no?, que sí que es muy importante y que creo que es básica para luego también hablar de cuáles son las siguientes acciones, qué se puede mejorar, qué regulaciones nuevas pueden salir, ¿no? Porque gracias a estas informaciones también se han sacado luego, pues ahora estamos todos con las regulaciones de los envases, vimos lo del plástico de un solo uso, o incluso los ejemplos de las botellas que llevan el tapón adherido, ¿no? Pues todo esto viene de saber que hay unos top 10 residuos que son los que más se encontraban a nivel de basuras marinas. Entonces, todo eso es muy interesante para poder tomar acciones y empezar a prevenir un poco también en otro marco. Entonces, simplemente, pues, como es una plataforma pública, animar, porque así también nos ayuda a concienciar.
1: Torna a dir-nos el nom de la plataforma, que no l'hem...
5: Marnova, con B.
1: Marnova.
5: La Marnova con B. Y sirve para hacer las caracterizaciones que decíamos, que también quería comentar. Sí. Estas caracterizaciones es pues lo que decíamos, ¿no?, clasificar estos residuos en diferentes fracciones, pues si son plástico, o tapones, por tipologías, bolsas o cuerdas, redes, etcétera. Y con todos esos otros datos son los que luego se pueden tomar decisiones. Uh-huh. Entonces, esa quería comentarlo porque es bastante interesante e importante

0: la Sònia.
1: Sí, clar, ens coneguem des del primer Repescaplas, que vam estar molt en contacte. I, bueno, pues van fer 4 anys, 4 campanyes, i van anar pujant en escalons, averiguant les coses en aquest projecte.
0: Acabaràs científic també, Modest.
1: Jo no.
0: Tu no?
1: No, ja no, ja la edat que tinc, ja no soc científic.
0: Ja no eres científic.
1: Ja no soc científic. Ara ja...
0: Però treballar en els científics dona molt de gust, eh?
1: Sí, sí. Jo, per exemple, que els tants quals com a Implas coneixen els de Vertido Zero, tinc una relació d'amistat molt propera. Conec a Javier, que és el que més coneguem per esta zona, però no sols conec a Javier, conec a la dona, conec al fill, o sigui, que has tingut
0: que
1: una mirada...
0: Teniu una relació familiar, quasi.
1: Sí, sí, de
2: veritat. El mundo és un poco así.
0: Sí. Una cosa, Modest, jo volia que ens contares l'anècdota que m'has contat per telèfon quan t'he preguntat quin era l'objecte més estrany que t'has trobat baix l'aigua.
1: Bueno, jo no. El van traure dels pescadors.
0: El van traure d'un barco.
1: D'un barco, sí. Allí venen en les bosses i porten de tot.
0: Sí.
1: Material de vidre, material de plàstic, xerro, viandes de pintura i coses de l'estil. I una de les coses més estranyes per l'edat que té, han trobat una botella de tercio, la marca, no podem dir marca, és veritat.
0: No.
1: No. D'una marca...
0: Ja que estem dient que no.
1: No. D'aquesta marca que ja... Aquesta forma de que té el botellito no existeix perquè era tan vell com que seria... Calculaven que eren dels anys 60.
0: Veges.
1: Començaven dels 60.
0: De començaments dels 60? I això, quan ho vau trobar, fa poc?
1: Poc, bueno, en este cas... El van trobar... és que no me'n recordo ara si va ser fa 3 anys o 4.
0: Sí,
1: va ser una cosa molt curiosa, però, per exemple, hi ha marques de iogurt que avui en dia ja no se coneixen, o se coneixen menys, i apareixen.
0: Apareixen els envasos.
1: Els envasos.
0: Just
1: sí que té el que els pescadors diuen caragolillo, que és un... que és com un cuquet que fa un cobriment de calç, que això pues, dificulta molt la possible reciclatge d'aquest material.
0: Quan té el caragolillo eixe.
1: Sí, el caragolillo. És el gran enemic de les barques, el caragolillo. Fa que frene molt la navegació. I coses així rares. Home, quan baixa la dana...
0: Sí.
1: Per exemple, quan va passar la dana, vam trobar de tot. Fins arbres de 15 metres.
0: Collins.
1: O sigui que... I el van portar hasta el port, el van arrastrar perquè no es quedara en la mar.
0: Molt bé.
1: Però en la gent és molt guarra i en els barrancs que no passa aigua, més que quan plou molt... Pues deixen deixalles de llevadores, cotxes, etcètera, etcètera, i això ho va al final a la mar. La Copa de Gandia forma part de la plataforma del Serpis i nosaltres vam anar perquè som el final. Però tots es parlaven del naixement del Serpis, però el Serpis va a la mar. I la problemàtica és que per el riu arriba la porqueria a la mar. Saps el que vull dir?
0: Sí. Sònia, jo volia que es parlés un poquet de la llei d'ús de sol i contaminació.
2: Sí.
0: En què afecta, perquè com hem dit que el 80% del fenc que va a la mar està en terra, esta llei en què afecta el residu marí?
2: Que acabo de ver justo antes de la llamada que va a haber una modificación, pero bueno, no me ha dado tiempo a verla. Lo que habla es de también de toda la jerarquía de residuos que conocemos, ¿no? La parte de prevención, reutilización, reciclaje y luego eliminación, sí. Que es un poco...

0: Contrapunt en A.Punt Ràdio.
1: Arribem a les 10, pràcticament les 10 i un minut. Rubén Dempere, hola de nou.
2: Bona nit, Gustavo. Comencem actualitzant les xifres de víctimes dels terratrèmols de Veneçuela, perquè les autoritats de Caracas parlen ja de 1.709 víctimes mortals. En són 269 més que l'anterior balanç. També creix el nombre de ferits i arriba ja als 5.000. Pel que fa a la colònia espanyola, la millor notícia és que baixa de 150 a 138 la xifra de desapareguts, segons l'última actualització que ha fet el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez.
3: Son 138 españoles desaparecidos,

0: 17 fallecidos y 12 localizados bajo los escombros.
1: I en crònica judicial a Espanya, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha incrementat espectacularment la llista d'imputats en el cas Leire Díez. 25 persones més estan ara entre els investigats, entre ells la presidenta de la CEPI, Belén Gualda, i un valencià, José Vicente Berlanga, expresident de NUSA, empresa pública de l'Urani. Berlanga va ser històric dirigent del PSPB, pròxim a José Luis Ábalos, i està suspès cautelarment de militància del partit. Precisament avui ha declarat en la comissió del Senat que investiga la CEPI la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero. Està també investigada en el cas Plus Ultra i avui s'ha estimat més no dir res. Es diu Gertrudis Alcázar.
2: Siguiendo asesoramiento jurídico y para preservar el ejercicio de mis derechos fundamentales consagrados en el artículo 24 del texto constitucional, voy a mantenerme en silencio en esta sesión.
1: A casa nostra, les Corts han tancat el termini per a rebre esmenes als pressupostos de la Generalitat 2026. Ho ha fet amb una allau d'iniciatives, més de 5.000, que es debatran durant el mes de juliol. El més satisfet avui, el síndic de Vox, José María Llanos.
3: Van a ser los primeros presupuestos de toda España en los que va a aparecer expresamente la prioridad nacional.
1: Vox ha presentat 115 esmenes i el PSPB 4.000, tot un programa de govern alternatiu, diu el síndic José Muñoz.
4: Demuestran que el Partido Socialista, con Diana Morán a la cabeza, está ya preparada para gobernar en el año 2027.
1: De les 1.000 esmenes que ha presentat Compromís, el síndic Joan Baldoví destaca la que demana més diners per a les víctimes de la Dana.
5: Todo el dinero para promoción, realización de festejos taurinos a los afectados de la Dana.
1: I el PP, que també ha presentat 156 esmenes, diu que ho negociarà tot. Mari Carmen Contelles ha aclarit que amb Vox no està tot tancat.
6: Hemos escuchado todos lo que ellos dicen, pero bueno, vamos a ver en qué se materializan y cuando las tengamos y las trabajemos, pues diremos si podemos recolzarles, si podem anar en elles avant.
1: Avui hem escoltat també una altra contradicció en el jutjat que investiga la Dana, Reme Mazzorali, vicepresidenta de la Diputació de València i responsable de carreteres, nega que l'alcaldessa de Xiva, la popular Amparo Fort, la telefonara per avisar de la situació del barranc de Pollo, tal i com Fort va declarar davant la jutgessa.
7: Que jo aquell dia no vaig parlar amb ella, de fet, de tot el llistat de les meues cridades no n'hi ha cap a l'alcaldessa de Xiva. Desconec el motiu per el que va dir això.
1: En clau econòmica, el govern central prorroga part de l'escut social anticrisi per la guerra al Pròxim Orient, amb un cost de 1.825 milions per al 2026. El govern restaura l'IVA dels carburants al 21% i concentra l'ajuda en la rebaixa de l'impost d'hidrocarburs, una ajuda que anirà reduint-se progressivament, segons explica el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo.
8: Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
1: I acabem assenyalant que ha quedat en llibertat amb càrrecs el conductor de 19 anys detingut per l'accident múltiple a la Nacional 340, a Benicàssim. El jove quedarà investigat per 4 delictes d'homicidi per imprudència greu, 5 delictes de lesions, també per imprudència greu, i un delicte contra la seguretat viària. En l'accident, ocorregut la matinada de dissabte en el tram situat enfront de l'Ermita de la Magdalena, a Benicàssim, s'hi van veure implicats 3 vehicles, un d'ells i el que sembla que va provocar el xoc frontal en envair el carril contrari, el conduïa el jove que avui ha quedat en llibertat. Dos dels acompanyants, els dos de Borriana i de només 18 anys, van morir en l'accident. Altres dues persones, el conductor d'un taxi i una dona que viatjava en un tercer vehicle, també van perdre la vida. Hi ha 4 ferits greus hospitalitzats. Estos han sigut els grans assumptes informatius del dia, Gustavo.
9: Podem avançar els assumptes que estaran en agenda les pròximes hores.
1: Demà torna a declarar en el jutjat de Catarroja el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que ja va declarar el juliol de 2025, torna a testificar després que l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, declarara davant la jutgessa que va telefonar Mompó la vesprada de la barrancada, advertint-li que el barranc d'Horteta s'havia desbordat. I també en tribunals. Recta final del juí de la Kitchen. Demà el fiscal, que demana 15 anys de presó per a l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, exposa el seu informe final davant del tribunal que jutja el cas, la presumpta operació parapolicial contra l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas. Alberto González Amador, parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, continuem en tribunals, declara com a testimoni davant la jutgessa que investiga el cap de gabinet d'Ayuso per presumpta revelació de secrets. Suposadament, González Amador va enviar la foto que Miguel Ángel Rodríguez va publicar en un xat de periodistes al costat de dades personals de dos informadors. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareix demà en la comissió d'investigació del Senat del cas Koldo. I acabem amb una notícia del món de l'esport, una autèntica bomba informativa si finalment es fa realitat. El Real Madrid ha presentat una proposta al tècnic Pedro Martínez perquè es convertisca en el seu nou entrenador i que inclouria pagar la clàusula de rescissió al València Bàsquet, una informació que avança el diari Marca. Segons ha pogut saber a punt, el club taronja li hauria presentat una altra oferta per a retindre'l. Sens dubte serà una de les qüestions sobre les que se li preguntarà demà a Enric Carbonell, el director general de València Bàsquet, que acaba de convocar una reunió informativa a les 10 del matí. I una curiositat, l'oferta i la contraoferta ha coincidit amb l'aniversari de Pedro Martínez. Avui fa 65 anys.
9: Notícia, sens dubte, que després d'una temporada per emmarcar, després de guanyar una lliga que semblava impossible, després de tornar a il·lusionar tot un pavelló, la més que probable marxa de Pedro Martínez deixa a hores d'ara xelats tots els aficionats del València Bàsquet. Ha informat Rubén Dempere, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
9: És moment de comprovar qui ve a posar el contrapunt final.

0: Hi ha nits en què l'actualitat obliga a baixar la veu. Avui és una d'elles, perquè abans de parlar de política, de pressupostos o d'investigacions, toca mirar cap a Veneçuela. Les xifres del terratrèmol continuen empitjorant. Ja són 1.700 DNU les víctimes mortals, quasi 300 més que en l'últim balanç. Els ferits ja superen els 5.000, però hi ha una cosa que les xifres no expliquen, i és el silenci que queda quan la terra deixa de tremolar. Cases que ja no hi són, famílies buscant familiars entre la runa, persones esperant una telefonada que confirme que algú continua viu, malgrat que el pas de les hores ho fa pràcticament un miracle. Enmig de tanta tragèdia, almenys una notícia ofereix un bri d'esperança. El nombre d'espanyols desapareguts baixa de 150 a 138. Encara són massa, moltíssims, massa famílies pendents d'una resposta, massa persones esperant una notícia que ningú hauria d'haver d'esperar. I ara sí, tornem a Espanya, on la terra no tremola, però hi ha jutges que aconsegueixen que més d'un despatx es balancegi, perquè el jutge Santiago Pedraz ha decidit ampliar el repartiment del cas Leire 10 amb 25 investigats més. Això ja no sembla una instrucció judicial, sembla una cavalcada de Reis d'Orient. Cada dia apareixen noms nous, entre els últims la presidenta de la SEPI, Belén Gualda, i el valencià José Vicente Berlanga, històric del PSPB, pròxim a José Luis Ábalos. Hi ha sèries que allarguen massa les temporades i després hi ha alguns sumaris que ja van camí de superar-les. Mentrestant, al Senat declarava la secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, Gertrudis Alcázar. Declarar és una manera de parlar. Ella ha optat per l'altra, la de no dir res, que també és una opció. Ja saben que a Espanya el dret a no declarar ja forma part del nostre paisatge institucional. I a les Corts Valencianes també hi ha hagut moviments, més de 5.000 esmenes als pressupostos, 4.000 del PSPB, un miler de Compromís, unes quantes del PP i 115 de Vox. Si totes prosperaren, el pressupost seria tan diferent de l'original que probablement ni ell mateix es reconeixeria. Ara bé, de totes les frases del dia, potser la més optimista és la del PP assegurant que encara no està tot tancat amb Vox. És una expressió molt nostra, igual que quan dius ja ho parlarem. Sabem perfectament que algú ja ho ha parlat abans. I per acabar, deixen-me compartir una preocupació molt més terrenal. Dices que potser obriguen converses demà durant l'hora del cafè, en la sobretaula i en els grups de WhatsApp a aquestes hores, sobretot si són vostès aficionats al bàsquet. Després d'una temporada per emmarcar, després de guanyar una lliga que semblava impossible, després de tornar a il·lusionar tot un pavelló amb un joc que serà recordat amb el pas dels anys, el València Bàsquet de la 25-26, ara resulta que hem de patir perquè Pedro Martínez podria anar-se'n. Hi ha una llei no escrita a l'esport, i a l'esport valencià en particular, que diu que quan per fi aconsegueixes una alegria, immediatament apareix un colp de realitat per a recordar-te que no t'acostumes massa a ser feliç. Tant de bo esta vegada la notícia avançada pels companys de Marca es quedara en això, en una notícia, però el pas dels minuts i la confirmació per part de companys especialitzats en l'actualitat del món del bàsquet amb millors fons en la Casa Blanca, en el Real Madrid, fan pensar que veritablement es confirmarà la notícia de la marxa de Pedro Martínez al Real Madrid. Obrim el nostre temps de tertúlia de contrapunt, donant la benvinguda de nou, i és un autèntic plaer, a Sònia García. Benvinguda.
1: Nit.
0: Saludem des d'Alacant, Toni Cabot. Hola, Toni, bona nit.
2: Gustavo, molt bona nit.
0: I així, a la meva dreta, un gran aficionat al bàsquet i a l'esport valencià en general, que de segur té una opinió d'urgència sobre el cas Pedro Martínez. David Maroto.
1: Què tal, Gustavo? Com estàs?
0: Doncs amb ganes d'escoltar-te.
1: Pues yo lo primero es que voy a mantener cierta prudencia, puesto que el Valencia Basket, por lo que cuentan algunos de nuestros compañeros especializados, ha presentado una contraoferta. Entiendo que hasta que no la responga Pedro Martínez no hay que perder la esperanza total de que se pueda marchar o se pueda quedar. Si se da el caso de que se marche, como parece que va a ocurrir y lo están indicando otros compañeros de Madrid, incluso hablan de que mañana Real Madrid ha citado a Sergio Scariolo ya para comunicarle el despido y posiblemente anunciar el acuerdo con el nuevo entrenador. Si se diera el caso, pues es un golpe, es un misil a la línea de flotación que no esperábamos y que además oscurece la única luz que teníamos hace justo una semana aquí en esta tertulia, ¿no? Cuando hablamos del éxito de la Liga, del éxito en general de la temporada con esa Final Four, la primera, con un juego que ha enamorado a toda Europa, que se manchó, y lo comentamos también el mismo día de celebración con el anuncio de muchas despedidas, como la de Montero, ahora Badio, incluso el Madrid también está, parece que va a apostar fuerte por Pradilla, Cameron Taylor. Esta marcha descontrolada de jugadores parecía que no era suficiente para perder la ilusión, teniendo en cuenta que Pedro Martínez iba a seguir en el proyecto y que el proyecto, una vez consolidado con lo que supone el sustento de Juan Roig, con el impulso del Roig Arena y con una victoria en Liga y con una exhibición en Europa como la de esta temporada, todo hacía presagiar que, a pesar de las marchas, se podía reconstruir el proyecto una vez más con nuevos fichajes. Ahora, sin Pedro Martínez, evidentemente las dudas se acrecentan, y se acrecentan porque es el verdadero crack del equipo, y como ocurrió en 2017, se te va en un momento donde crees que puedes conseguir mucho más, ¿no? No estamos hablando de un proyecto caduco, no estamos hablando de algo que hay que cambiar sí o sí, sino que en el mejor momento se diluye. Y es triste que esto ocurra. Se puede llegar a entender, como hizo Michael Jordan en la NBA, me retiro cuando gano porque así lo dejo en el pabellón más alto, ¿no? Pero en este caso quiero esperar, sobre todo para escuchar a Pedro Martínez, porque quiero ver qué explicaciones da. Me extraña poderosamente que la oferta que podría aceptar sea del Real Madrid, cuando de todos es de sobra conocidos que es más culé que madridista y que no casaría, no acabaría, es un fichaje que no acabaría de casar en el baloncesto español. Pero quiero esperar a escucharle, quiero escuchar también a mañana a Enric Carbonell, en un día que debía haber sido de felicidad para él, porque ha sido nombrado director general también en Mercadona. Asciende dentro de todo la cúpula de Juan Roig, además también dirigirá el proyecto Legado y la parte de explotación de Roig Arena, y en lo que iba a ser un día de felicidad para él, pues mañana tendrá que explicar qué va a pasar de aquí a los próximos meses y sobre todo que los aficionados conozcan por qué un proyecto que hace 10 días nos aupaba a ser de los 4 mejores de Europa, ahora no tenemos prácticamente nada.
0: Recordem la notícia, el Real Madrid ha presentat una proposta al tècnic del València Bàsquet, Pedro Martínez, perquè es convertisca en el seu nou entrenador i que inclouria pagar la clàusula de rescissió al València Bàsquet. Una informació, insistim, que ha avançat el diari Marca a les 9:45 de la nit. Segons ha pogut saber la redacció d'Esports d'Apunt, el Club Taronja, com deia David Maroto, li ha presentat una altra oferta per a retindre'l i, sens dubte, serà una de les qüestions sobre les que se li preguntarà demà a Enric Carbonell, com deia David, el director general del València Bàsquet, que ha convocat esta mateixa nit una reunió informativa per a demà a les 10 del matí, on, evidentment, este serà el tema fonamental sobre la taula. A més, evidentment, de la seva situació personal després d'haver sigut ascendit a la cúpula directiva de Mercadona. Quins girs de guió té l'esport professional, veritat, Toni?
2: Jo crec que sí. Jo estava escoltant-vos ara i estava recordant-me del cas Mijatovic, no? és com es van tensar les relacions entre València i Madrid, no? També Mendieta, encara que Mendieta no va acabar recalant en el Madrid, però que aquest interès de Florentino pues, també va encrispar els ànims, no? I jo crec que des d'aquest moment pues, aquestes relacions entre les dues ciutats en l'esport s'han tensat moltíssim, no? I ara això que acabeu de contar, efectivament, que jo ja fa escassament uns minuts també, pues, evidentment encara va tensar més aquestes relacions, no? Aquesta lluita esportiva que hi ha entre les dues ciutats grans, i que pareix que el Madrid cada volta que en València destaca algo seguia buscar posar en marxa totes les xarxes per emportar-se a la capital, no? Bueno, anem a veure què és el que passa i ojalà es quede. A mi m'agradaria que es quedara en València perquè tots han disfrutat molt en la comunitat i el que ha passat enguany en el bàsquet valencià, en el bàsquet que lidera un empresari modèlic com és Juan Roig.
0: Curiosa la relació peliaguda entre el València i el Real Madrid, en este cas entre el València Bàsquet i el Real Madrid, i curiosa també la fina línia entre la política i les causes penals. Avui, amb l'ampliació del nombre d'investigats del cas Seppi i amb molt que comentar, Sonia.
3: Sí, porque la providencia que hemos conocido hoy es histórica. Casi todo lo que vamos conociendo toda la semana nos deja algún titular que decimos que es histórico, inédito en esta democracia, pero es que es así, porque se trata de una macroimputación. Estamos hablando de 25 personas de golpe y no de cualquiera, de la presidenta de la SEPI, por ejemplo. Y al final lo que demuestra es ese sistema de que ya estamos viendo en otras etapas también del PSOE, de cómo se coloca a las personas en las empresas públicas para desviar los fondos de todos los españoles y

0: Toni Cabot, gràcies per posar el contrapunt. Bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Gràcies, Sònia García. Bona nit.
2: Molt bona nit.
0: Gràcies, David Maroto.
3: Bona nit, un plaer.
0: Gràcies a José Navas, al comandament tècnic, i a tu per estar a l'altre costat de la ràdio. Ara, l'esport.

0: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
2: Dedicarem esta llengüeta a entendre què és una síl·laba.
3: Vols dir?
2: Que és el primer pas per a saber què són els diftongs, els accents i les dièresis.
4: No m'esperava això.
2: La síl·laba és una unitat articulatòria bàsica formada pel nucli òssim i pels complements, que són la tac i la coda.
3: Clar que sí.
2: Els sons marginals, el que no són el nucli o el cim de la síl·laba, són o consonants o graduals.
5: Missatge rebut.
2: A qui li dius tu marginal, eh? A ningú, tranquil·la.
4: Que susto.
2: Semivocals quan van darrere de nucli de síl·laba. Mai, nau, niu. Semiconsonants o consonants quan van davant del nucli de síl·laba. Lingüística, ui, iaio, cauen, duien.
4: Vale o no vale?
5: Ah, vale.
2: Mireu l'esquema de l'estructura de la síl·laba. El so que fa de nucli de síl·laba és una vocal, mentre que l'atac i la coda poden estar ocupats o lliures i no són sons vocàlics.
5: Efectivament.
2: Graveu-vos-ho a foc. Una paraula té tantes síl·labes com vocals i una vocal és el so que fa de nucli de síl·laba.
6: Això què vol dir?
2: Que si no hi ha vocal no hi ha síl·laba.
7: Ah, ara ho he entès.
2: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
8: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla.
9: Nova temporada.

0: de Terra de Bous, l'actualitat del món del bou a la plaça i al carrer.
1: Cada divendres, Terra de Bous, amb Germà Estela.
2: Descansa la vista.
3: Què és la inspiració per a tu?
4: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
5: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
2: Obri la ment.
6: Eres creient?
7: Depèn de l'estació de l'any.
8: Con les carxofes.
7: Sí.
2: A.podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
9: Què t'ha paregut?
7: Molt bona, molt bona.
9: Ara sí que me l'espera.
10: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
11: L'hora de la cultura. Amb Reis Joan. L'economia per a totes i tots.
12: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic. Perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts. T'ajudem a entendre com i per què t'afecta l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
11: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A.Punt Ràdio.
2: A.Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Horta, 102.2.
13: De tu a tu.
14: Noranta minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts temps de ràdio per a l'esport en A Punt Ràdio. Amb José Navas al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda, com cada nit, Manolo Montal. Vos recordé que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'A Punt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TNT, i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. Ja sabeu, X o Twitter, @90minuts, @90minuts, el 90 en xifra, el número, per a TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90, també en xifra, també en número, per a Instagram, 90 minuts ràdio, i si sense xifres i números, tot en paraula, en lletra. I si el que voleu és enviar un àudio amb la vostra opinió, podeu fer-ho mitjançant el missatge d'àudio al nostre canal de WhatsApp. Ja sabeu, 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Per a opinar de qualsevol dels temes que tractem en el programa. Ho diguem sempre. Que se fa una pregunta? Se fa una pregunta. Però no és l'única cosa a la que podeu contestar. De fet, la pregunta que hem fet avui l'hem fet sobre si fitxar futbolistes com Guido o Meunier és una necessitat de l'equip o un risc excessiu, i hi ha gent que s'està opinant sobre el tema Pedro Martínez. Com és normal, perquè acaba de dir fa una hora, sabeu que la pregunta habitualment la llancem sobre les 9 de la nit i, per tant, a voltes, pues, passen aquestes coses. Que voleu opinar de Pedro Martínez? Opineu de Pedro Martínez. Que voleu opinar del tema de Meunier i de Guido? Opineu de Meunier i de Guido. Que voleu opinar del Mundial? Opineu del Mundial. Si és que és lo bo que té 90 minuts, que així qualsevol cosa que vulgueu opinar, sempre que estiga feta d'una manera coherent i sense faltar al respecte de ningú, sabeu que així teniu sempre una part de participació. Sabeu que el 90 minuts, una part del 90 minuts, és sempre vostra, i és sempre la vostra opinió. I això, des del primer dia que començarem amb aquest espai i fins a que dure, continuarà sent igual. Sempre va haver un torn per a escoltar la vostra opinió, per a llegir-la, per a que la vostra opinió tinga pes en el programa. Jo anava a començar per ahí, però lògicament el que ha ocorregut, la notícia que ha donat Marca fa una hora, canvia tot. És una bomba informativa i alhora és una bomba de destrucció massiva, perquè jo crec que tots tenien clar que si per algun puesto començava la reconstrucció de València Bàsquet era des de la direcció de Pedro Martínez. La notícia donada per Marca fa una hora que Pedro Martínez va ser el nou entrenador del Real Madrid de bàsquet deixa molt tocat el projecte. Montero, Badio, De la Rea, Pradilla i Pedro Martínez. Ara és quan va tindre que demostrar la capacitat de gestió. Jo, de qualsevol manera, perquè me veig vindre l'apologia de la demagògia, dic que preferisc un equip que un any siga subcampió de Lliga i a l'altre siga semifinalista de la Champions, en este cas de l'Eurolliga, i campió de Lliga, a un equip que estigui lluitant tots els anys per el descens. Vull dir, si el pago és tindre un estiu dur cada 3 o 4 anys, mira, tira, si el pago és perdre els millors jugadors cada any i cada any anant a pitjor, ja no me pareix tan bona gestió. Però de qualsevol manera té ara mateix València Bàsquet i Juan Roig i els executius, Enric Carbonell i companyia, tenen un examen molt dur davant. Tots tenien clar que esta temporada anava a ser molt complicat repetir-la. jo ara el que vull veure és què fa València Bàsquet per a no desenganxar-se de l'elit del bàsquet. Perquè, com res a la dita, allò complicat no és arribar, és mantindre's. I ara li toca a València Bàsquet demostrar què és el que vol i de quina manera ho vol. I, sobretot, va tindre que ser molt autoexigent a l'hora d'intentar encertar els jugadors que fitxe. És complicat, torno a dir-ho, és complicat, i és complicat assumir-ho. És quasi impossible assumir-ho, diria. Però torne a dir i a fer-me la mateixa pregunta en veu alta. Voleu pagar este preu per estar en l'elit? O voleu pagar el preu de no sentir ni patir per viure en la intrascendència? Perquè jo ho tinc clar. Si de mi depèn, preferisc dur-me disgustos com en els últims 3 dies, però haver passat 2 anys fantàstics. I sobretot perquè este fitxatge de Pedro Martínez per València Bàsquet, per Real Madrid, perdó, a qui pitjor deixa, crec que és a Pedro Martínez, sobretot després d'agafar el micro el dia de la celebració de la Lliga i parar d'esta manera.
1: Somos un gran club, ¿eh? Somos un gran club, somos un gran pabellón, tenemos un mecenas que hace que todo esto sea posible, muchísima gente trabajando en la pista, muchísima gente trabajando fuera de la pista para que todo funcione muy bien. Yo creo que ser positivos, habrá cambios, ya es cambio, los jugadores se irán, pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.
0: Seguir juntos y creer en lo que hacemos. Encara que l'oferta del Real Madrid hagi arribat este matí, és ell el que va dir lo de tranquil·litat, seguir juntos i creer en lo que hacemos. Esta Isida de Pedro Martínez

deixa pitjor a Pedro en la primera eixida, a la fi, per unes causes o altres, les eixides de Pedro Martínez de València Bàsquet acaben sent traumàtiques. Però en la primera eixida, qui va quedar en mal lloc va ser València Bàsquet. En esta eixida, qui queda mal és Pedro Martínez. I sobretot després del que acabem de sentir. Va ser complicat, va ser molt complicat. El que pensàvem que anava a ser complicat, que era una reconstrucció, però teníem la tranquil·litat de poder anar de la mà de Pedro Martínez, ara s'enterbolís més. Prou més. Però d'aquestes històries està plenes el món de l'esport. Anem a veure València Bàsquet de quina manera comença a reinventar-se, comença a reconstruir-se i es refà de la ferida, perquè la de Jan Montero podia ser fotuda, la de Larrea podia ser fotuda, la de Pradilla podia ser fotuda, però esta ferida és profunda, eh? Esta ferida ja vos dic jo que va ser profunda. Les 11 de la nit i 13 minuts. Grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Saluda ya Salva Folgado. Hola, Folgado, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estem?
0: Y estás tan en shock como un servidor cuando ha visto la noticia.
1: Sí, no m'ho creia, francament.
0: No, tampoc.
1: No.
0: A mi m'ho vas dir tu jo no, i no te creia.
1: M'ha sorprès, sorprès este matí ja l'operació de Pradilla pel Real Madrid, que al final, entre 5 temporades de contracte, el pagament de la clàusula, se li dispara al Madrid fins als 11 milions i mig d'euros, ja me sembla una barbaritat. Però lo de Pedro Martínez m'ha deixat en xoc, absolutament conmocionat. No esperava que Pedro Martínez firmara pel Madrid, fonamentalment, després d'escoltar el que va dir en la celebració, però clar, és que igual l'oferta li ha arribat, no sé, este matí, divendres, dissabte, diumenge. Tot i això, sorprèn moltíssim lo de Pedro Martínez.
0: Sí, sí. Hi ha molta gent ja parlant de mercenari. Pedro Martínez, diu Joviolest, va passar d'héroe a traïdor en un plis. I la amiga Carol Domas, que diu Pedro Mijatovic.
1: No, és normal, és el que tenen també les xarxes socials, i entenc que bueno, tots els aficionats de València Bàsquet estiguen superfotuts.
0: Per cert, en el Mundial, de moment, el partit d'Alemanya comença com el de Brasil, és a dir, amb gol del rival.
1: Mateix guió, acaba de marcar el Paraguai, ha marcat Enciso per a la selecció sud-americana, i a hores d'ara, pues, el que ha de fer Alemanya pues, és tractar d'obtindre primer l'empat, i després la remuntada. De moment, estem en el descompte, ha donat 5 minuts l'àrbitre, 0-1, guanya el Paraguai.
0: Bueno, pues esa es la situación. Pues, después hablaremos de Mundial también llarg y estés. 11:15. Encara estem, com diria aquell, alçamos de la galtà, estem agafant aire, però te pregunte com sempre...
1: Però estan conmocionades, Manolo.
0: Cuida-li.
1: Terratrèmol el València Bàsquet. Pedro Martínez deixarà el club taronja en les pròximes hores i es convertirà en el nou tècnic del Real Madrid. Els blancs, que encara no han confirmat l'acomiadament de Sergio Escariolo, pagarien 1 milió de la clàusula d'eixida a València Bàsquet i li signarien un contracte per a 3 temporades. A més, el Real Madrid apunta Jaime Pradilla per qui pagaria la clàusula de 1,5 milions d'euros. Encara ressonen en els aficionats de València Bàsquet estes paraules de Pedro Martínez.
2: Somos un gran club, somos un gran club, somos un gran pabellón, tenemos un mecenas que hace que todo esto sea posible, muchísima gente trabajando en la pista, muchísima gente trabajando fuera de la pista para que todo funcione muy bien. Yo creo que ser positivos, habrá cambios, quizá es cambio, los jugadores se irán, pero lo importante tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.
1: Un equip al voltant de Guido Rodríguez. El València ultima els detalls del fitxatge del mitjcentre argentí, qui jugarà en Mestalla 2 temporades amb l'opció d'un curs més per rendiment amb una fitxa molt elevada. Corberán ha insistit en el futbolista, qui considera clau en el seu programa.

0: projecte i Meriton ha acceptat la petició del tècnic. Després de Guido, el club vol tancar Benítez, aquí també veuen molt a prop. El Villarreal destaca en el Mundial la consistència de Renato Veiga en Portugal, la sorpresa d'Àlex Freeman en els Estats Units i els gols de Nicolás Pepe i Pap Gay posen el submarí en l'aparador del campionat. El Llevant confirma dos amistosos. El club a Granota ha anunciat els seus dos primers enfrontaments de l'estiu. Començarà la pretemporada amb un partit davant del Club Esportiu Leganés, que es disputarà dissabte 11 de juliol a les 7 a Bunyol, i el segon partit serà divendres 17 davant el Sheffield United, que es jugarà a porta tancada. D'altra banda, el Llevant ha sol·licitat jugar les dues primeres jornades de la temporada 26-27 fora de casa. El Ciutat de València acollirà esdeveniments fins el 25 de juliol, la qual cosa obliga el club a sol·licitar l'ajornament de la seva estrena com a local perquè el camp estiga en òptimes condicions. Anselmi parla del que vol. L'argentí Martín Anselmi ha concebit la primera entrevista com a nou entrenador de l'Elx. Als mitjans del club, construir un conjunt ambiciós i ofensiu és un dels objectius per a complir a partir de dimecres, quan els franjaverds comencen la pretemporada.
1: Me encontré con un club que tiene, o con gente dentro del club, que cada uno en lo que hace tiene que abarcar bastantes tareas, porque no somos una enorme estructura de gente, pero sí somos muchos, o sí somos gente haciendo mucho. Se mezcla esto de, okay, tener los pies en la tierra, pero con una ambición de dar todo el tiempo el siguiente paso y de ir a la excelencia y de ir a la exigencia diaria.
0: Fitxa l'Hèrcules, el club alacantí ha anunciat el fitxatge d'Isaac Ovenga per a la temporada 26-27. L'atacant arriba procedent del Cádiz després d'un acord entre dos clubs i una temporada cedit este futbolista a l'Algeciras. València Bàsquet Femení va fent camí. El club ha anunciat un nou fitxatge per a la pròxima temporada. Es tracta de l'exterior nord-americana i nacionalitzada alemanya Alexis Peterson. Arriba des del Villeneuve d'As de la Lliga Francesa i va estar una temporada a l'NBA femenina amb les Seattle Storms, on juga actualment a UAFAM, que ha anunciat el seu fitxatge en València Bàsquet. Sorribes sí, Bautista no. Sara Sorribes està en segona ronda de Wimbledon després de derrotar l'andorrana Victoria Jiménez en dos sets, 6-2 i 6-3. La tenista de la Vall d'Uixó iguala el seu millor resultat en el torneig. D'altra banda, Roberto Bautista ha dit adeu definitivament després de caure contra Joao Fonseca 7-6, 6-4 i 6-3 en primera ronda. El de Benjoc s'acomiada així del Gran Slam, en què ha aconseguit el seu millor resultat històric. Recordem les semifinals del 2019.
2: Les 11 de la nit i 20 minuts, vos recorde, @90minuts, 90 en xifra, en número per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, per a Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, només en paraula, en lletra. I si voleu enviar un WhatsApp amb la vostra veu, ja sabeu que teniu el nostre número de WhatsApp, 6 de 9 42 18 01 6 de 9 42 18 01. Ahí podreu opinar sobre qualsevol tema que es tracte en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: fitxar jugadors més enllà dels 30 anys necessitat o excés de risc? D'això, Pedro Martínez, i de moltes coses més xerrem després de la pausa, així, en Apunt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
3: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
4: Torna el Festival Internacional de Jazz de Peníscola del 2 al 5 de juliol amb concerts gratuïts a l'aire lliure i grans noms del jazz internacional com Michel Camilo o Thomas Enko al Palau de Congressos. 4 intensos dies de jazz que no et pots perdre. Institut Valencià de Cultura, Generalitat Valenciana.
5: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
6: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
7: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
6: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
5: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
7: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
8: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
7: Juga amb nosaltres esta temporada.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
10: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
11: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
8: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Les 11 de la nit i 23 minuts. Comencem a desenvolupar tots els temes dels quals vos hem parlat en el començament de l'espai. Ara de seguida estarem, perquè volem esperar a que vinga Nacho Rodilla, que a més avui venia a la tertúlia per a parlar del tema Pedro Martínez, que va ser un tema estel·lar en el dia d'avui, tant al començament en el programa, en la primera part del programa, en la informativa, com després en la tertúlia, per tot el que suposa un colpe així, per tot el que suposa tindre que o afrontar una reconstrucció que ja de per se semblava complicada i ara sembla més complicada encara, però, com deia, volem fer-ho al costat del nostre especialista, de Nacho Rodilla, i per això esperarem a la seua arribada. I començarem parlant per el València Club de Futbol, Salva, on dissabte, després de la informació que signava Mateo Moreto, poguérem parlar de i saber que definitivament el jugador argentí li havia dit sí a l'oferta del València, molt ventajosa per a ell. Un Guido que va intentar tocar a la porta d'altres clubs que no volgueren atendre les seues peticions, i d'això s'afavorís, en este cas, l'home que més l'havia demanat, que és Carlos Corberán, per a fer un equip al voltant d'ell.
1: Bueno, ja comentarem des de que va concloure la passada campanya l'interès que tenia Carlos Corberán en contractar Guido per a la pròxima temporada. El tècnic el considera, bueno, pues una peça fonamental en el seu projecte. Ja parlarem que durant les seues vacances a Mallorca Corberán havia insistit moltíssim en que el club li firmara a Guido Rodríguez. El considerava peça clau i futbolista jugador sobre el que, bueno, pues començar a construir un nou projecte en el València. I al final, Manolo, pues Meriton ha accedit a les peticions econòmiques de Guido. També s'ha complit el que va contar així el company Salva Gómez la passada setmana, quan va dir dilluns, si no recorde mal, que el València li havia donat un ultimàtum Guido i que al llarg del passat cap de setmana havia de contestar. Bé, pues, com acabes de comentar, qui va donar la confirmació de la resposta de Guido va ser Mateo Moreto, este especialista en fitxatges i en el mercat internacional. S'ocuparem també d'aquesta informació en el 90 minuts amb Gomis el mateix dissabte, i al final la història se resumís pues, de manera molt, molt fàcil i molt senzilla. Corberán no volia sentir parlar de cap altre mitjentre que no fora Guido. Corberán, des de les seues vacances a Mallorca, ha insistit moltíssim en este futbolista, i al final Ron Garley i Kiat Lim han accedit a contractar per a Corberán Guido Rodríguez. A mi me sembla una barbaritat, dos temporades més una per a Guido Rodríguez, tenint en compte la seua edat, però me sembla més barbaritat per a un València condicionat en lo econòmic, i al final, bueno, pues el València li done, se parla, jo no ho tinc confirmat, se parla de que igual la fitxa de Gallà, jo esta informació no la tinc confirmada, però sé que s'iguala la fitxa que ell tenia en el West Ham, que era de 2,5 milions d'euros nets per temporada. Bueno, me sembla una absoluta barbaritat lo que el València li paga econòmicament a Guido. Recordem

0: El futbolista també demanava una prima de fitxatge, per tant, tot això en lo econòmic se dispara moltíssim, 2,5 per temporada mínim, que no siga més, la prima de fitxatge que volia Guido, i tres temporades, que algú dirà, bueno, són 2+1, vale, són 2+1. Però tot i això, a mi, econòmicament, me sembla una barbaritat.
1: Tu saps que jo habitualment parlo amb el company de TNT Sports que controla la selecció argentina, que és el Maxi Grillo, que ja ens va parlar durant diverses fases en la temporada, primer de lo complicat que tenia Guido anar a la selecció, després quan va eixir la llista, etcètera, etcètera, o quan en este cas caigué el futbolista de la selecció argentina i es deia que Guido podia anar, i sincerament he de dir que dissabte a la matinada, que és quan vaig parlar amb Maxi, que ja estan en Kansas amb la selecció argentina, estaven sorpresos. Estaven sorpresos de les condicions en les quals Guido amplia el seu contracte amb el València Club de Futbol. Vull dir, fins i tot per al propi entorn de la selecció argentina ha sigut sorpressiu que València l'hagi posat aquest contracte damunt de la taula.
0: Bueno, és que és igualar mínim la fitxa que tenia en el West Ham United. A més, en un club de la Lliga Espanyola que no té ese potencial. És, Manolo, que el València no paga traspàs per este futbolista, però torne a dir, tot això se qualla i se tanca per decisió expressa de Carlos Corberan.
1: Sí, sorprèn, sí.
0: Perquè és una operació econòmica molt, molt alta, molt elevada en quant a fitxa, en quant a salari, la prima de fitxatge i les temporades, però, bueno, pues és decisió de Corberan. Hi ha un club en Mèxic, este diner sí que li donava a Guido. Guido ha jugat amb esta oferta, però Guido i la seva família preferien València, i al final València l'ha ferit el mateix. Pues Guido estava clar que no va quedar-se, recordant el que ja contarem en esta informació, que va ser informació que vareu, que la gent va escoltar en 90 minuts, quan Guido se va reunir amb el Villarreal i li va parlar d'estes condicions econòmiques. El Villarreal va dir-li que, bueno, que en aquestes condicions el conjunt groguet no anava a entrar i que en aquestes condicions econòmiques Guido no interessava per al Villarreal.
1: El Betis també va ser tantejat per l'entorn de Guido Rodríguez, i el Betis també li va fer arribar a Guido Rodríguez que aquestes condicions no les...
0: Bueno, aquesta informació no la tinc, però sí. Vaig, al final solament ha acceptat el València.
1: Bueno, pues aquesta és la realitat sobre el tema de Guido Rodríguez. De qualsevol manera, qui és guanyant és Carlos Corberan, que ja té ese futbolista que ell considerava fonamental a l'hora de construir el seu València 26-27. La setmana passada, en un moment donat, aparegué en escena, parlem del tema Tomàs Meunier, el Hull City, i des de Bèlgica s'apuntava que havia avançat prou, però les notícies que hem rebut en les últimes hores, Salva, són tot el contrari, són que el València torna a agafar la davantera per a fer-se amb este lateral de la selecció de Bèlgica.
0: Veurem com conclou la cosa. El València, Manolo, lo que sura és optimisme, i quan tanquen definitivament l'operació Guido, resten uns flecos, Manolo, els famosos flecos, però se va tancar, automàticament van abordar l'operació de Meunier. I volen, a més, tancar-la, si és possible, esta setmana. És lo que sura el club, és lo que respira Ron Garli, i a partir d'ahí, pues el València, abans de que comence la pretemporada, tindria tancats tres incorporacions. Ara parlarem de Sato, està tancat Justin de Haas, està tancat Dieng, se va tancar Guido i se vol tancar Meunier. Per tant, si el València en esta setmana tanca totes aquestes operacions, no serà una mala setmana per al València, tampoc per a Carlos Corberan.
1: Esperem que li puguen anar duguent jugadors que siguin de la seva intenció, i sobretot, Salva, esperem que el València, d'una manera o de l'altra, perquè que jo conte Sato, Dieng i De Haas, quasi fet Guido i cuinant-se Meunier, són cinc, i Sir, no hi ha cap dels que te sobren. Ahí hay un problema.
0: Bueno, habitualment, Manolo, diuen que primer han de ser futbolistes, després han d'entrar. El València ha incorporat 3, 4 i poden ser 5 futbolistes, i a partir d'ahí, bueno, pues és cert que haurà de treballar en les haurà de treballar en les Isides.
1: Per últim, Salva, recordem que dijous comença la pretemporada del València.
0: Sí, abans sobresat o Manolo, sí. Destaquem que també el València està a punt de tancar definitivament la incorporació del futbolista japonès perquè el seu club, el Tokyo Football Club, ha comentat en la jornada de Windsors socials que este jugador no anava a entrenar per qüestions relacionades amb un traspàs i que quan estiga tancat este traspàs s'informarà de manera oficial. Evidentment el club és el València, així que en breu també serà esta circumstància se farà oficial i el jugador volarà camí d'Espanya i com acabes de comentar, esta setmana comença la pretemporada en el València. Els jugadors tornen al treball el 2 de juliol, data a partir de la qual passaran les habituals analítiques, proves mèdiques i els tests d'esforç en IMED Hospitals abans d'arrencar el treball en camp. Primera setmana d'entrenament, Ciutat Esportiva de Paterna, del 6 al 12 de juliol. Posteriorment, el 13, l'equip es desplaçarà a Girona per dur a terme un primer estatge de preparació a un centre d'entrenament de Girona.
1: Bueno, pues això és el que sabia dir sobre el València Club de Futbol, tema que tanquem perquè jo crec que hem de parlar del tema del dia i ja està per així amb qui podem parlar, que és Nacho Rodilla, i com no parlem d'ixe adeu de Pedro Martínez deixant València Bàsquet per anar al Real Madrid. Hola Nacho, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Imagina que dia dur, no?
2: Un poc de bicarbonato i coses d'estes perquè la digestió és durilla. Bueno, jo al llarg del cap de setmana, que he estat en molta gent de València Bàsquet,
1: sí.
2: Jo no soc ningú, jo no tinc la bola de cristal ni veig res, però jo sí que me feia una pregunta de quant en quant, deia, ostres, com és possible que Pedro soporte això? Jo me feia la pregunta i la traslladava a aficionats.
1: Això te refereix a el desmantellament de l'equip.
2: Clar, sí, perquè Pedro té una filosofia, bueno, una idea que ell, la seva estructura, la seva mentalitat va per davant de moltíssimes coses, no? Uh-huh. Entenia, o la gent entenia que, clar, que evidentment Pedro també té ixa vinculació amb València Bàsquet, que té, que lo que ha generat ella sí, no? I que això era un sustento important. I tot s'agafa de mà d'això. Però darrere de la situació amagava que el cap de setmana fica la maquinària en funcionament del Real Madrid. Jo avui en una persona que està en l'agència de representació de Pedro comentàvem altres coses, però no he eixit en ningú moment això. I quan és la primera notícia, jo li fiqué un missatge i dic, esto va en serio? I no me contesta el missatge i me crida per telèfon. I me diu, Nacho, no te podia decir nada, però el fin de setmana ha sigut de l'operació ficar-se en funcionament. La història era que Pedro tenia que determinar a ir o este matí com a molt tard i que havia pres una decisió. Bueno, davant d'aquesta situació, pues la veritat és que a uno com a aficionat, jo és que tinc avui dos vertents, una la d'aficionat pur i dur i l'altra la de persona del món de l'esport. I de l'aficionat pur i dur m'eix la vena pues esta de forofisme, però per l'altra veig una realitat de l'operació.
1: Vale, pues te vaig a posar en un compromís complicat, però bueno, no serà del primer que tenis, que és com deixa a Pedro Martínez estes paraules pronunciades dijous?
3: Somos un gran club, somos un gran club, somos un gran pabellón, tenemos un mecenas que hace que todo esto sea posible. Muchísima gente trabajando en la pista, muchísima gente trabajando fuera de la pista para que todo funcione muy bien. Yo creo que ser positivos, habrá cambios, quizá es cambio, los jugadores se irán, pero lo importante es tener una filosofía, seguir juntos y creer en lo que hacemos.
1: Seguir juntos y creer en lo que hacemos.
2: A mi aquestes paraules no el deixen bé, però també en aquest moment ell parla des del sentiment. I avui és una operació pura i dura d'esportistes, d'entrenador, sí, una operació de mercat que ell s'aïlla de tot això i la pren en mesura d'un Madrid que ve està pegant cols, o és que este colp va directe al cor de València Bàsquet i el desestabilitza, i ja veurem de quina forma, val? Clar, si ell ja està veient ixa forma en la que t'estan colpejant i per l'altra banda t'arriba uno que està ficant la panoja damunt de la taula, ahí no mires el sentiment. Ahí mires lo que te interesa en ese moment. O sigui, per tant, ixes declaracions de Pedro venen prèvies a que la maquinària se fique en funcionament i ell parla des del cor, des de lo que ell sent per al València Bàsquet i per la gent i per el club. Però avui, tancant-se esta situació, en lo que veig és que ell valora única i exclusivament, evidentment, una operació de mercat, un oferiment d'un equip que està intentant girar la mala temporada que ha fet, per altra banda, el Real Madrid, i que a tu t'estan deixant molt mermat per afrontar la temporada pròxima.
0: Nacho, t'anava a fer una pregunta, però jo crec que ja has donat resposta. Per tant, en base a la teua informació, Pedro Martínez comença a escoltar els cants de sirena des del Real Madrid divendres, dissabte, diumenge.
2: Són, cada setmana.
0: No ho sabia abans de que pronunciar aquestes paraules.
2: Correcte.
0: Durant la celebració. I després interprete València Bàsquet, segons la teva informació, li ha fet una contraoferta que, sí, que ella ha rebutjat. Sí.
2: No, és que... més que a mi el que m'han dit és que s'havia fet una contraoferta, però les paraules eren com que arribava tard a l'operació, no? Jo també, tot això hi ha que analitzar-ho en profunditat, i potser, no sé, hi ha molts dies o... Però això també...
1: Anem a tindre temps. No patis que es queda això, anem a parar molt.
2: Això o esta situació també amaga coses. Amaga coses perquè al final...
1: En quin sentit?
2: Pues que en l'esport, si t'adorms, ve uno i te pega una trompa i t'atropella.
1: Vols dir que València Bàsquet no ha estat fi, no ha estat llest?
2: Clar, a veure... Tu estàs jugant una partida en la que ho estàs fent millor que els altres. T'has de ficar en alerta, xato. T'has de ficar en alerta i t'has que als teus...
0: Blindar-los, no?
2: Blindar-los i valorar-los com els que més. Per què? Perquè ho han fet millor que els altres. És que són els millors. I si tu es deixes en un...
0: En el limbo, no?
2: No en el limbo, però en una situació intermitja, perquè tu te dones... De primeres te dones satisfet perquè te van a pagar unes clàusules, però ara ves a buscar al mercat jugadors d'aquest nivell o entrenadors d'aquest nivell. No existeix. Per tant, t'has que blindar d'alguna manera o t'has que blindar-los per a que ells estiguen tranquils i per a que tu també tinguis aquesta tranquil·litat, no? en quant a la fitxa que ells vagin a percebir en les pròximes temporades. Mira, ara també està... El Madrid en el tema de Pradilla, que sembla també que està en... No, però Pradilla és jugador top perquè ho ha demostrat a la pista. Si tu esperes, perquè l'has que renovat fa 4 o 5 mesos, si tu esperes a que acabi la temporada, hi ha uno que sempre té més necessitat que tu, que la maquinària la té ja preparada per a pegar-te un colpet. Bueno, pues aixina és uno, un altre, i al final tot i si es baixes també són les que porten a Pedro a valorar un poc les situacions, la situació esportiva i bueno, ara també, perquè vos escoltava arribant així en el cotxe, és que ara és el moment de veure realment cap a on tira o un poc el projecte de València Bàsquet. Si tot això que s'ha plasmat d'esta manera tan perfecta, pues ara com se refà i com torna a tindre aquest guionet, no? de perfecció i de línia que diguem, de xoc i d'estil que tenia molt marcada.
1: Ara mateix és pare màquines, lo primer és un nou entrenador?
2: Sí, lo primer és un nou entrenador i com València Bàsquet també ha tingut una idea molt clara de xoc. Pues ahí la veritat és que, bueno, pues els entrenadors també estan contra ells. Hi han eixit diverses coses, no? Un poquet de rumorologia. El tema de Xavi Albert és un ajudant, però jo crec que també en esta tessitura no crec que siga... no per la validesa com a figura de Xavi com a entrenador, sinó perquè és que ara... N'hi ha que torrejar. I n'hi ha que torrejar en una plaça de primera.
1: És que no és només aconseguir resultats, és aconseguir resultats i fer una reconstrucció.
2: Sí,
1: que a més era una reconstrucció destinada per a que la faera una altra persona que és també la que se n'ha anat. És que no és fàcil.
2: Sí, i t'has que trobar ixe entrenador. També el tema de eixir el nom de Diego Campo, no? Ser entrenador de Manresa. A mi sí que m'encaixa el tema de Diego Campo per la filosofia de xoc, per com entén el bàsquet i bueno, i no ho tinc que ser treballat ixe aspecte, però en el meu cap m'encaixa molt la línia del que vol el club i del que imposa també este entrenador en els seus equips. Bueno, anem a veure, perquè hi ha molta reconstrucció que fer, hi ha moltes coses que tirar cap endavant, i després hi ha un Roig Arena que n'hi ha que tornar a plenar d'il·lusió. I això també hi ha que tindre en compte ara, a l'hora de...
1: Ara sembla complicat.
2: Sí, però això també t'has d'escanar. És que moltes vegades tot controlar-ho des d'una certa... O sigui, València Bàsquet té poderio econòmic, val? Però moltes vegades se frena a l'hora d'abastar certs fitxatges.
1: Enguanyet hi ha que donar un pas.
2: Hi ha que donar un pas. Perquè ara, en la situació en la que estàs, necessites també algun foco, algun nom, alguna cosa que te torne a espentar a la gent i que torna a il·lusionar-la. Ves de ser el millor, ves de ser top 4 en Europa, ves de guanyar la Lliga de la manera que ho has fet. No val tan sols en estar ahí a acompanyar. València Bàsquet s'ha posicionat, no?, i s'ha establit, per lo tant, està necessitat de jugadors, de noms, de gent que torni a fer somniar a l'afició de València Bàsquet, i bueno, anem a veure com se marca aquest camí, perquè és un camí ara complicat. Sí.
1: Per unes causes o per altres, la realitat és que les dos eixides de Pedro Martínez de València Bàsquet han sigut diguem-ne de traca.
2: Diguem-ne de traca. I no sé si la primera influeix en la segona o... No, perquè ell en aquella etapa, diguem-ne, ho fa tot per a continuar, també.
1: Sí, sí,
2: i ara, potser, en el seu cap, pensa, ostres, també ho he fet tot esta temporada, no? No sé, són coses que a uno mateix se li venen al cap, però sí, les dues han sigut traumàtiques, les dues són d'un nivell, la veritat, que de no creure-ho, i possiblement pues, encara està més, no? Aquella va ser dolorosa, perquè sí, perquè tots pensàvem i confiàvem en la seva continuïtat, però és que esta partida que s'ha jugat en aquestes 48 hores últimes, ningú l'han vist vindre, i mos ha atropellat d'una manera que te diria que quasi més contundent que la primera.
1: 11:44, ara continuem en tertúlia, no te creguis que anem a deixar aquest tema així, però abans d'anar a la tertúlia sí que li vull pegar, en companyia Salva, un repasset al Mundial. Telema.

0: Que tant, com cantava la Shakira, Folgado, ja se n'ha anat cap a casa.
1: Sí, ha jugat avui contra Brasil i a la fi, tot i que s'ha avançat en el marcador, posteriorment Brasil primer igualava i finalment, i a punt d'entrar el partit en la pròrroga, Martinelli definitivament classificava el conjunt brasiler. Així que cau el Japó, avança Brasil 2-1 en el primer partit del dia d'avui. A hores d'ara està disputant-se l'Alemanya 0, Paraguai 1, ha marcat Enciso per la selecció paraguaya. Estem ja en la segona part, minut 52 de partit. Guanya Paraguai, lo que seria, bueno, pues una de les grans, si toco dir-ho així, una de les grans bombes del torneig fins ara.
0: Ha estat a punt de fer el segon, a més Paraguai, ara
1: sí, mateix. Sí, a parada de Neuer. I també Enciso com a protagonista.
0: Jo crec, ja ho vas dir la setmana passada i me reitere, en el moment en què Schlotterbeck es va lesionar contra Costa d'Ivori, entre Schlotterbeck i Rüdiger hi ha molts cossos de diferència i això crec que ho va pagar Alemanya o ho està pagant de moment. Per a esta matina de les 3 hi ha un molt bon partit, eh?
1: Sí, jugarà Països Baixos contra el Marroc a les 3 de la matinada, un dels grans partits d'esta eliminatòria o d'esta ronda ja de mata-mata. A les 7 demà, Costa d'Ivori Noruega, i a les 11 França-Suècia, és a dir, que estem davant d'una tripleta de partits grans, sí, Holanda-Marroc, Costa d'Ivori Noruega i França-Suècia.
0: Sí, ja, és que ja arriba lo chulo del del Mundial. 11, el mata-mata que diu Folgado, que és com li diuen en Sud-amèrica a les eliminatoris de vida o mort. 11:46, vinga, una pausa per a la publicitat, en tornar de la mateixa, entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
2: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A.Punt Radio.
3: ¿Buscas un coche diseñado para disfrutar al volante y equipado con la tecnología que te hará emocionarte como en una montaña rusa? ¿Y solo este mes desde 14.900 euros financiando con Stellantis Finance? Descubre el coche pequeño líder en Alemania en tu concesionario Opel más cercano. Más en opel.es.
4: Ven a Ferto, tu concesionario Opel, en Torrent.
5: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de sus

0: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
0: Juga amb nosaltres esta temporada.

0: Les 11 de la nit i 49 minuts. Comença el temps de debat, tertúlia d'anàlisi, així en el 90 minuts. Ho fa recordant-vos la pregunta que vos hem fet, ja sabeu, en les nostres xarxes socials, X o Twitter, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número, per a TikTok, 90 minuts ràdio, i si 90 també en xifra, també en número, i per a el que és Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio al WhatsApp, podeu fer-ho al 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01. Bé, ja hem fet la pregunta de futbol, però molta gent esteu opinant del tema de Pedro Martínez, que també podeu opinar del tema de Pedro Martínez. I la pregunta que vos havíem fet al voltant del futbol era si fitxatges com Guido Meunier, que són de 30 per cada dalt, amb els contractes que està signant el València, si són una necessitat o són un risc excessiu. Que no sé si tindrem temps de parlar, jo crec que sí, del tema, però de la primera part de la tertúlia mantenim Nacho Rodilla i Salva Folgado i afegim Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando.
1: Què tal? Bona nit, molt bé.
0: Bueno, pues avui, en este cas, el xoc no se l'ha mandut amb el València, sinó amb el València Bàsquet.
2: Sí. Yo es que, aparte de todo lo que habéis comentado, lógicamente tenéis mucho más conocimiento de la situación, es que da la sensación de que la única razón por la que no se pueden llevar jugadores del Valencia Basket es por dinero. Parecería que debe ser por dinero, teniendo a Juan Roig de máximo...
0: ¿De mecenas?
2: Exponente,
0: de mecenas.
2: Y sin embargo se han ido todos por dinero. Algo ha fallado ahí. Algo ha fallado.
3: Sí, pero, a ver, yo...
2: Se han ido todos por dinero, Nacho. Has quedado, has jugado la Final Four y has quedado campeón de
3: liga. Yo creo que la operación de Pedro nos perdines.
2: Ya, no. Ahí hay algo más. No, pero yo metía también a los jugadores.
3: Pedro no... A ver, es que yo abans... Es que con parlen tanta gente del mundo... Algunos me dien, pero ¿cómo puedes pensar en eso? Pedro a estas alzades no es una operación de diners.
4: Jo crec que sempre perquè veu com se desmantella el projecte.
0: Clar. Per tant, sí que és diners.
2: Claro.
3: No.
4: No.
0: Sí?
4: No.
2: No, però los, sí, los jugadores sí que se ha... La plantilla sí que s'ha desmantelado por dinero.
4: A los jugadores, sí. Als jugadors, sí.
0: Per tant, una cosa és conseqüència de l'altra,
4: Sí, sí, sí.
3: Sí, però és a dir, realment el que ell prioritza és en el projecte que té per a la temporada que ve.
2: Sí, sí.
3: I bueno, jo és que pense... El raonament que ha fet Fernando té tota la seva base.
2: Perquè... Los aficionados no s'esperen que del València Basket de Juan Roig la gent se vaya por dinero. Así,
3: I de primeres, Fernando, penses, mira, si en tots els jugadors que se'n van anar de València Basket, ¿val? Si tu estigueres que haver ficat el contrat en lo que van a cobrar ara, a lo millor, jo què sé, del pressupost teu te'n pots anar, jo què sé, pues, 4, 5, 6 millors, ¿vale? Ostres, és que mirant el que s'ha aconseguit, perquè València Bàsquet ha aconseguit algo que en l'esport és molt complicat, que és alcançar quasi la perfecció. O sigui, un equip que juga d'esta manera, que se fiquen tres millors en el bàsquet nacional i europeu, que té jugadors joves encara per poder estirar. Ostres, això és perfecte, per a un club és perfecte. Sí. Que no fas
2: no has conseguido que siguieran en este grandísimo proyecto.
3: Claro.
4: Pero, y me ho apunta José Navas desde el control de Suita, ¿no? El otro día, creo que en el SAC desde celebració o después de guanyar la Lliga, Juan Ros va dir que no anaven a tornar-se bochos. No nos vamos a volver locos.
2: Bueno, bien, pues entonces pasa lo
3: Pero
2: que
3: Pero porque
2: pasa,
3: desde claro. El club ya había una percepció que todo lo que se

0: va cobrar de jugadors...
1: Però jo crec, perdona, Nacho, jo et deixo acabar. Està molt bé el que ha dit José, que ha reproduït a la sala, però jo crec que és perquè Juan Roche en aquest moment confia en que la reconstrucció va anar de la mà de Pedro Martínez.
0: I perquè des del club...
1: A lo millor ara fa falta tornar-se una miqueta boig, eh?
0: Des del club hi ha un sentiment també que tenen controlat els jugadors que se'n poden anar i tenen ja mirat jugadors un poc per a tapar aquests huecos. Igual la situació els ha atropellat d'una manera que no esperaven tots els jugadors que se n'han anat.
1: Pensa que a lo millor aquests jugadors venien si està Pedro Martínez en la banqueta i ara si no està ja diuen...
2: Sí. Esa és la meva pregunta. Per exemple, TJ Shorts, que és molt amic de Cameron Taylor, l'últim rumor, te pregunta a tu, Nacho, que també Cameron Taylor interessa al Real Madrid.
0: Sí.
2: Si no està tancat TJ Shorts parla amb Cameron Taylor i Cameron Taylor diu, jo voy al Madrid, pues este no ve.
0: Lo primer que diria, perquè tots hem anat analitzant al llarg d'aquestes últimes setmanes, que Cameron Taylor ampliava, millorava el contracte en València Bàsquet. Clar, si això no s'ha dut a terme oficialment, o si s'ha plasmat en document, és una cosa o és una altra.
2: Exacte.
0: Clar, en aquesta perspectiva és en la que, diguem, València Bàsquet té clar que vol a TJ Shorts, TJ Shorts parla amb Cameron Taylor i diu, no, vine per aquí, què tal? Però... si gira aquesta opció de Cameron Taylor, és que se te'n pot vindre també tot cap endamunt. Vull dir que se te pot complicar encara més esta situació. Anem a veure quin nivell de contrat, si ha redactat ja algo València Bàsquet, si té llogat d'alguna manera a un i a l'altre, perquè jo ara en aquest moment no tinc la informació pura, si això està confirmat sí o sí, però si no te tornes a ficar en un altre embòlic, perquè el missatge... cala cap a dins i cap a fora, cap a la teua afició i cap a l'exterior. I cap a l'exterior és que tots aquests jugadors de primera línia que pogueren vindre o puguen tindre...
1: Ah, diuen.
0: Cuidao, perquè se desmorona un poquet l'equip. Si eres capaç de mantindre un poquet Cameron Taylor, un poquet una base ahí de algo que te doni un poquet de sustento per a tirar de jugadors, canvia un poc també la percepció de possibles fitxatges de València Bàsquet. Sí.
2: I després una altra cosa. Mira si no veiem vindre este colp que este mateix anuncia la desvinculació del contracte de Darius Thompson.
0: Sí.
2: Darius Thompson sense Pedro Martínez igual continuava, no? Nacho?
0: Tenia fet en Milano.
2: Sí?
0: Tenia fet en Milano des de... Bueno, per això la situació se va canviar també tant en València Bàsquet, perquè el club s'assabenta i Pedro que ja ho ha... ho ha confirmat, ho ha tancat en Milano per a la temporada que ve, i això genera conflicte intern, i entonces Pedro diu, no vaig a donar-li minuts a un jugador que no estigui implicat per a la temporada que ve. Arriba a Cárdenas i pensa que si Cárdenas va estar la temporada pròxima, és millor donar-ho a un jugador que estigui en aquesta implicació. Però, home, si haguera canviat, si Pedro no tinguera assegurada igual la continuïtat, no sé, fa uns mesos, igual podria ser un possible... una possible opció, però no era perquè ja estava confirmat en Milà.
1: Abans ha dit Nacho que és un plantejament en el que jo estic prou d'acord. Això tenien que haver-ho vist vindre. Esteu d'acord, Fernando, que a lo millor ha faltat el dir, home, si estem nosaltres ahí en primera línia i tal, i ara mateix som l'escaparat, per dir-ho d'alguna manera que s'entenga, més atractiu i més barato per a que vinguin a comprar...
3: Claro, además es que son cantidades que, a ver, para los presupuestos que manejan algunos equipos,
0: miseria.
3: Los griegos, los turcos, tal, bueno, yo creo que son cantidades que no son altas. Y diría más, o sea, para el Real Madrid, que tiene un presupuesto de 800 millones de euros, fichar a un jugador por 1,5 millones o 2, aunque sea para el básquet, dinero. No es mucho dinero, o sea que... se corría el peligro de que esta situación se pudiese dar porque la temporada ha sido perfecta, como decía Nacho, y quizá eso se tendría que haber visto venir, que existía esa posibilidad, porque insisto, creo que las cantidades no son tan altas para clubs que tienen detrás gente también con mucho dinero, pero que sí que está dispuesto a gastárselo, y luego otros que vienen, están metidos dentro de la estructura de clubs de fútbol con presupuestos de varios cientos de millones de euros.
0: Uh-huh. Y Fernando, también que hoy en día qualsevol contra de un jugador de básquet de primer nivel, estás parlant de tranquil·lament de millor i mig, pues fíjate, tranquil·lament. Fíjate. Per tant, una operació d'una clàusula d'un jugador d'un millor o un millor i mig distribuïda en 3, 4, 5 anys, depenent de l'edat del jugador i la durada d'aquest contracte, realment, proporcionalment, estàs parlant al millor de 2-6.000 euros afegits anualment al contracte del jugador. Que no se te'n va per aquesta línia ninguna història. Jo, avançar-se... I no vull que parega, no és una situació contra, sinó és a favor d'otorgar-li al jugador el que mereix. Jo sempre ho fico en aquesta línia. El teu jugador se ho ha merescut, no esperes a final de temporada, perquè a final de temporada tots han vist que se ho ha merescut. Al llarg de la temporada, que es tens en la teua mà, quan te renovaren s'equivocaren perquè tu te mereixes més, i ho estàs demostrant. Te fiquem en este nivell de contracte, la teva clàusula passa a multiplicar-se, a doblar-se.
3: Claro, es que todo ese tiempo encarece mucho más. Y además el jugador se siente como más obligado. Coño, si me han renovado hace un mes, me han subido la cláusula. Yo creo que también el jugador se siente más obligado a responder.
0: Y que cuando tú guanyes, Fernando, resulta que así, el Madrid y el Barça... Claro. Palmen, vull dir, quan tu guanyes, ixos dos no han rascat. Claro. I ixos dos no se conformen. Ixos dos
1: tenen mal pedre.
0: Tenen mal pedre. I menegen el cotarro. I quan menegen el cotarro, a per qui van? És que el colp, és a dir, el colp és molt favorable al Real Madrid, però és que a una fona és a tu. I te deixa fora, el Madrid pensaria, el València Basket mantenint-se en la línia en la que està, la temporada que ve... és en el que se juguem el títol de Lliga. És en el que en Europa ell i tres o quatre més anem a estar en una disputa. Si a este el colpegem, l'anul·lem per complet. Perquè el Barça està en uns dubtes tremendos i en una situació com, en el bàsquet que no sap cap a on tirar, perquè no té encara tancat certes coses i l'estructura d'equip també té que refer-la i l'entrenador. Ostres, és que... te deixen fora de combat. És que te deixen fora de combat i el Madrid...
3: Con no demasiado dinero.
0: I no massa una operació de no massa diners, correcte?
2: Nacho, entre Pedro Martínez, si se confirma lo de Pradilla, Més de la Rea, Badio, Montero, al final en Caixa entraran... Els diners del bàsquet no són els mateixos del futbol. Entraran vora 6 milions d'euros. En 6 milions d'euros pots armar...
1: Un equip que
2: quin tipus de plantilla pots armar?
1: Bona pregunta.
2: Tenint en compte que no són el mateix, els diners que se manegen en futbol que en bàsquet.
0: A veure, tu pots armar i pots buscar jugadors de nivell Eurolliga, però clar, arribar a confeccionar el que tu tenies d'entitat, és a dir, de jugadors compromesos, d'equip de veritat... Bueno, pues tu te'n pots anar per peces que penses que en quant a estadística i en quant a capacitat són jugadors d'eixe nivell, però després configurar un equip. I tenen en compte que si València Bàsquet no ha fet tampoc este passe cap endavant, encara que tu adquirixis aquesta pasta, quan ara vagis al mercat i un no te demane, perquè te va passar, en volta del millor te vull demanar dos quilos, igual tu dius, no, que és massa pa aquest tipus de jugador. I València Bàsquet moltes vegades en aquestes coses fuig de pagar més del que pensa que s'ha de pagar. Bueno, ara estàs en una situació que no és fàcil d'afrontar perquè els representants van a tindre ahí un poquet la canya preparada per a poder pegar-te el colpet, i que tu sí, fas pasta, però tampoc a mi tampoc... No li veig que tampoc t'acabi d'otorgar un guió per a poder confeccionar un plantillazo, ni molt menys.
3: Nacho, ¿pensabais antes de empezar la temporada que podía ser tan buena?
0: Hombre,
3: con la plantilla que se había confeccionado. Yo es que no... Confieso en mi ignorancia, ¿eh?
0: No, de inici, Fernando, de inici, ¿eh? Pero conforme anar en vechente el equip...
3: Sí, pero por nombres.
0: Por nombres, no. Por nombres tan, no. Perquè... era molt complicat que tu te ficares en la primera línia de tot. I t'has ficat en la primera línia de tot. Són jugadors també que venien, diguem, encara per acabar de pegar el passet definitiu en la seva carrera, de ficar-se en tres millors. No estaven, ja, no eren jugadors ja d'eixa primera línia, que podien ser-ho, però... Bueno, pensaves que podies fer una gran temporada perquè era molt de jugador en capacitat individual i també... en un nivell de compromís en quant al tema defensiu, de sacrificar-se per el grup, bueno, un poc d'aquest espírit de gent que no mira soles la seva estadística. El que passa és que si quan estàvem en les retransmissions, si vèrem el primer mes i mig, dos mesos de competició, pensàvem, ostres, és que este equip va fer coses importants esta temporada, perquè era un rival molt difícil de batre. I el que s'havia generat també al Roig Arena és que hi havia una comunió com si fora tot tan perfecte de repent, no? Que venia en ixe entramat de Pedro, en lo que Pedro significava també en el club per a poder guiar a les persones que estan dins del club, no? I que se recolzaven en ell, l'estructura d'equip que estava feta en volta a lo que Pedro pensa com a entrenador, per la seva idea de xoc, més l'estructura del Roig Arena.
1: La pregunta és, a lo millor el més complicat és tindre la temporada suficient com per a donar de compte que és absolutament impossible que l'any que ve tingués una plantilla del nivell de la que estem... Vull dir, aquesta és una reconstrucció que s'ha de fer pas a pas, però que a lo millor no comptaves en fer-la de la mà de Pedro Martínez. Ara és quan el coste demana i és quan tens que tindre el camp més fred, sabent també que a lo millor tens que pegar un passet endavant que no has pegat fins ara en el tema del gasto, etcètera, etcètera.
0: És que ara estàs en aquesta tessitura, Manolo, de realment cap
1: sí,
0: a un projecte...
1: A tots ens aplana la boca de dir ni hi ha estructura, ni hi ha mecenes, ni hi ha... ara és quan la gestió és bona, ara és quan s'ha de demostrar.
0: Sí, però l'altre dia que també en esta casa fèiem un anàlisi, jo deia, és que el gran valedor per a mi, hi ha un tio que és el mecenas, que fica la pasta i gent se dice no se podria tindre tot això, que és Juan Roig, és evident, però el gran valedor del tema esportiu i estructura del club, per a mi era Pedro Martínez. Perquè a la seva esquena anava tot el món. A lo que ell marcava anava un poquet la resta seguint-lo. Clar, això era molta tranquil·litat per a tots, perquè si tu ets director esportiu també, i Pedro t'està dient, mira, este és el que preferís en volta d'aquell, t'està ajudant, no?, a facilitar-te aquesta feina. Jo el que pense ara, Manolo, és que també València Bàsquet té una maquinària que no la pots... És a dir, tu no pots fer un projecte ara pensant en d'ací 3 anys, perquè València Bàsquet és una maquinària tan potent que ha generat una il·lusió tan gran en la seva afició, en el Roig Arena.
1: És que el problema.
3: És que ara va ser muy complicado.
0: Bueno, vale, però...
3: Porque tienes que elegir bastantes, varios jugadores y un entrenador, que es lo principal, también.
0: I tindries que pegar un pas cap endavant en quant a aposta econòmica per abastar fitxatges que a lo millor no tenies ni pensat, però que ara, d'alguna manera... la situació te obliga, perquè si vas a un altre perfil de reconstruir-te, de veure si podem assumar una altra vegada el cabell, estar en aquesta persecució, de veure si lluitem per estar ahí dalt, però sense l'ambició d'esta temporada, en l'afició, és que jo, bueno, tots ja haureu vist les xarxes socials, però en els missatges, diguem, interns de grups de penyistes, tal, és més durillo encara, prou més durillo encara. Sí, perquè la gent... És que la gent està molt decepcionada i molts focalitzen en la figura de Pedro. Jo ho entenc, però... n'hi ha que mirar un poc més cap allà, més cap endavant també, i pensar, ostres, és que ara per a reconstruir-se fa falta molt, o una quantitat econòmica molt gran per a apostar i portar aquest perfil de jugadors, o que tingués un engranatge de direcció esportiva que tinguera molt clara, ja que tindria molt clar saps fitxatges i pogués abastar-los, no? Però no veig que l'entorn de València Bàsquet ara estiga per a donar-li una culleraeta i que se conforme. No, és que l'entorn de València Bàsquet s'ha acostumat a un bon plat i ara vol mantindre aquest nivell.
3: Sí, però da la sensació d'això, de que per aconseguir jugadors que te den ese rendimiento independientment del entrenador que sea, que se tenga, te va a costar mucho más dinero. Si vuelves a hacer un equipo para que el entrenador tenga su influencia y le saque el máximo rendimiento, no vas a tener a Pedro Martínez. Vas a cambiar el entrenador.
2: Fernando, ¿eres consciente que si eso pasa en el València, y esa indignació que hi ha en els seguidors de València Bàsquet, la ciutat estaria pegant-se foc a hores d'ara? si tot això s'haguera produït en el club de futbol?
3: Hombre, vamos a ver, que se vayan jugadores del Valencia por dinero
1: es una situación habitual.
2: Pero es diferente. En una situación campeón de Liga.
3: Ya.
2: Semifinalista de la Champions.
3: Bueno, Benítez se fue, ¿no? Después de ganar la Liga.
1: No, escolta, después de Marcelino te cargas el club.
3: No, no, incluso... Pero buscando una situación similar, Benítez se fue después de ganar la Liga y la UEFA.
1: Sí.
3: Se fue él.
1: Correcto.
3: O sea que...
1: No, lo del Barça es pichol. Tira esa al entrenador que te va a hacer campeón de Copa. Voy a decir, es que ya manda ahí una cosa. Es que este equipo ve de donar dos años su campeón de Liga, sí. Final Four, voy a decir, es la gran pregunta de Molse Feyen. Voy a decir, ¿val la pena pasar momentos fotos como el que está, pasando ahora la afición de València Bàsquet? Pero después, cada dos o tres años, tindre una de estos que a Jolta va todo rodat. Pues, home, entre
2: o vols miseria tots els anys.
1: O vols miseria tots els anys i ja acostumar-te a que ja ni saps ni patixes.
0: És evident en què se quedem. Jo faig la meva apreciació des d'un altre punt de vista. És que, clar, una vegada ja ho toques,
1: sí.
0: Jo, el meu pensament és per què ho deixes perdre?
2: Has de mantindre't, no vols dir? Has de tractar de mantindre't en aquest nivell.
0: Jo entenc que per a mantindre les coses en el tema esportiu hi ha que ficar més pasta. Mm. Però quan t'has tocat un nivellàs com este, és molt difícil alcançar en l'esport això. O sigui, que tot l'engranatge estiga en la mateixa línia. Mm. Que el teu entrenador tingui una filosofia que enganxa a la teva afició, que el Roig Arena estiga a rebentar, que el club doni una sensació d'estabilitat total en tots els departaments. Això en l'esport, quants anys necessites per arribar a això? Igual a vegades n'hi ha clubs que passaran tota una vida i van desmoronant-se i no troben mai ixa perfecció, entre cometes. Quan la tens, la diferència, sí, són uns millors d'euros, però ficats en el pressupost en el que estàs, en el nivell d'equip que eres, jo penso que val la pena fer ixa espenta, perquè segurament tens dos, tres anys més garantitzats, sino de axis como el Dara, pero de estar, sí, en esa línea.
3: Sí que da esa sensación de que el Valencia Basket ya está un poco, quizá no para lograr lo que ha conseguido esta temporada, pero para ser uno de los
1: pero
3: muy
1: no
3: importantes
1: de la
3: no liga.
1: Pero no va a ir de un ser, nivel, de un
3: exacto,
1: nivel que
3: ser
1: se
3: uno de los muy
1: sería presuposaba ya.
3: Ser uno de los muy importantes de la liga, poder competir y pelear por la Copa del Rey y a ver qué pasa en la Euroliga, que también puede llegar lejos. Quizá no a la Final Four, no lo sabremos, ojalá, ya lo veremos, pero bueno, ser uno de los equipos importantes, yo creo que eso lo tiene que mantener seguro.
0: Sí, eso,
3: pero va a mantener seguro.
0: Pero y si altre pase, Fernando, que es el més complicat en l'esport, o sea, sí. Una vegada estàs ahí y vas...
1: Sí, el mantindre.
0: El mantindre, sí, de veritat, sí. És lo més difícil, i jo crec que València Bàsquet, en el que tenia, pues era més fàcil, pues això, de mantindre-ho i estar sempre en la lluita de fer coses importants.
1: Series partidari de fer una bogeria per un entrenador? Com a dir, bueno, m'han llevat el meu que era molt bo i que era la base del projecte, bueno, pues jo ara mateix vaig a fer el...
3: Que vengas, Cariolo.
1: Bueno, no crec que així és Cariolo...
0: No, i a part d'Escariolo, tu lo primer que te va marcar és que vol...
2: Diuen que Pedro Martínez, perdona, va cobrar menys que Escariolo en el...
0: Menys que Escariolo,
2: sí. Que Escariolo, sí, està cobrant menys, Madrid, sí. Per tant, així era inviable que vinga Escariolo.
0: Demà fan... Bueno, demà tenen la reunió en Escariolo en la que li diuen que està fora del Reial Madrid, previ...
1: No, crec que a aquestes hores, no sé per què, crec que ja ho saben.
2: Igual,
1: sí, però,
2: ja ho saben.
1: Igual... Sí, però... Tú si fueras Escariolo, Fernando, igual te lo robes algo.
2: Sí, pero... Lo intuyes, se lo huele.
0: Pero fixa't que ho han apurat fins
3: le diran, te vamos
0: demà
3: a amortizar.
0: Perquè
1: estaven esperant la resposta.
0: La resposta no estava, no era algo que fuera tan fàcil. I crec que, per exemple, Escariolo, per arribar així, te marcaria també 4-5 fitxatges de primera línia per a poder una altra vegada poder estar...
2: I Ataman?
0: Ataman i el president.
3: Jo, Nacho, creo que no seria mala por parte del València Bàsquet.
2: ¿Escariolo?
3: No seria nada mala. Tu te has llevat el mío, jo me llevo el tuyo.
2: ¿Y ese col defecte? ¿Juan Roig no va a pegar un col defecte, Nacho, en el mercat?
0: Jo crec que en el entrenador no.
2: ¿Pero y en algun jugador?
0: M'agradaria, però jo crec que ara València Bàsquet està obligat.
2: Fins ara
0: pensava...
2: Si ho han emportat tot...
1: És que tu no
2: I tu com a club dir, un moment...
1: Tu tens que fer alguna cosa.
2: vaig a fer jo algo, no? Claro. Necessites un gol d'efecte.
3: Claro.
2: Nacho, sí. Fernando, entenc jo, eh?
3: No, no, sí, bueno.
2: Algo pero de recuperar algo de credibilitat, no?
3: Bueno, es que
2: força.
3: Tiene que hacer una plantilla que siga compitiendo por arriba.
0: Lo millor quan te pasa una cosa de estas.
3: Y necesitas un entrenador. Claro. Joder, es que el básquet tiene mucha influencia. Entran, salen. Un entrenador tiene muchísima influencia en el...
1: Es molt més intervencionista.

0: de futbol.
1: Claro, sí. Claro.
0: En el del
1: partit, eso, sí. Por eso.
2: Lo primer que tendrías que hacer es hablar con un entrenador de primera línea, pero no hi ha, excepte la eixida d'Escariolo del Real Madrid, que entenc que no va anar a València Bàsquet a per ell i va anar a per altre perfil, com el que hem comentat abans de Diego Campo. Però seria la primera peça. I després, jo pense que a nivell d'afició, un poc de tornar a transmetre la il·lusió que havies generat aquesta temporada, tens que pegar un colp en algun jugador de nivell del mercat europeu, del mercat Eurolliga. Bueno, ahí és on té València Bàsquet un poquet dels seues armes. Fas pasta en ixes clàusules que te paguen, ves el pressupost que té València Bàsquet, pots abastar. Una altra cosa és que tinguin ixe foco clar d'anar a per perfils de jugadors de primera línia i que puguen tornar a generar una certa il·lusió en l'afició.
0: És que jo ho deia abans, Fernando, en este cas, en València Bàsquet, amb esta marxa de Pedro Martínez, tu has de tocar algun resort per a que la gent veja que esta reconstrucció
1: claro.
0: Té sentit. Si no, sí. Abans ho dèieu, hi ha un rochar en aquest plenar,
1: No, pero yo lo que pasa es que, insisto, yo confieso mi ignorancia, no conozco el mercado de jugadores de baloncesto.
0: Tú también comenzarías por un
1: entrenador. Claro, pero lo del entrenador es importante. Lo del entrenador es importante porque has tenido uno, joder, que ha ganado dos veces la liga en Valencia Basket. Y ha jugado la Final Four. O sea que yo creo que deberían empezar por ahí, pero bueno, no soy nadie para decir lo que deberían hacer, pero creo que lo de la figura del entrenador va a ser importante para los aficionados. Y luego ya vendrán los jugadores, porque los aficionados tampoco conocen mucho el mercado del baloncesto. El que va a Rocha Arena y ve los partidos de Euroliga, sí, los ha visto, partidos de Euroliga, partidos de la Liga, sí que los identifica más que a lo mejor personas que no vamos al Rocha Arena, pero es diferente al mundo del fútbol, que incluso si ni era Mestalla conoces muchos jugadores y cuando dices, ostras, este es bueno y viene a mi equipo, ojo, que están haciendo las cosas bien.
2: De fe, Fernando, quan ara se parlava d'un poc de la reconstrucció de València Bàsquet, tot el món i ahí els aficionats també estaven tranquils perquè la figura de Pedro generava una tranquil·litat
1: total.
0: I si és la ganivetada.
1: Por eso digo que lo primero
0: en el
1: cor
0: és el
1: entrenador. Me da sensación
0: a mí. Tú estaves tranquil perquè dius, però Martínez ja ha demostrat que no sé, un any, a lo millor en dos o en tres, però que el de la madre Stome, ja, però és que Stome acaba de dir que se'n va.
1: Claro.
2: És un... primera, el marrón ara de la figura de l'entrenador, perquè tot el que fitxes, si no, si és a primera línia, a l'aficionat li va generar un poquet de conflicte.
0: Ara mateix, Nacho, quin nom creus tu que podria generar il·lusió per a plenar el Rocha Arena?
1: Escariolo, no te lo digo yo.
2: Es que no parles d'entrenadors?
0: Parle del que siga.
2: Jo, no, mira el que són les coses també, parlant això en un amic, Mike James és un jugador que el Barça tenia fitxat, hi ha un conflicte ahí perquè el Barça, com no va a mantindre a Xavi Pascual, és un jugador que en la filosofia de Pedro no encaixa, però és un jugador de primera línia, ja en una edat, però de primera línia en Euroliga, és màxim anotador històric de l'Euroliga. Pues yo hago ficar la panoja. Es decir, es un tío que se te va Montero y yo le digo a la moda fisio, oye, este, así. Son cosas que un poco chuen en lo esportivo, pero también chuen en cuanto a...
0: Sí, pero te estoy preguntando.
2: Voltechar a la teua fisio. Bueno, pues y ese tipo de maniobres, pero no encaixa massa en lo que València Bàsquet tenia perfilat de cara a la temporada que ve, perquè damunt és un jugador que ja està un poquet passa de rosca, però quan està bé, pues és un tio que en la pista és diferencial, perquè té un talent increïble. Jo crec que València Bàsquet té que tindre ixa ambició d'anar per un jugador o dos jugadors que li otorguen un poc ixe estatus una altra vegada, que li otorguen ixa tranquil·litat de poder tindre una relativa confiança en la seva afició. I després que l'Eurolliga ja hem vist. Esta temporada, per exemple, ha sigut tot esplèndid, llarga, o sigui, és llarga la competició i ha sigut esplèndida perquè València Bàsquet ha mantès un nivell llast, però hi havia equips que allà a mitja temporada ja estaven ahí baix desahuciats. Vull dir que, hòstia, que tens que buscar ser una altra vegada ambiciós en la reconstrucció i te va tocar soltar ahí la mosca perquè, si no, va ser complicat poder tindre un equip de primera línia perquè tot el que tenies ja ho era d'aquesta primera línia i se te n'està anant.
0: És que esta reconstrucció jo crec que va ser a lo millor la més costosa per a València Bàsquet. Per tot, per d'on ve i per tot el que perd.
2: Sí, per tot el que perd. És que és la estructura...
0: Que si tu perds molts jugadors, però resulta que l'equip, bueno, pues no ha fet una temporada, però és que és tot, és que ha fet una gran temporada, vull dir, és que per a mantindre el nivell vas a tindre que...
2: És que tot lo bo se'n va. Perquè mira, tu al final dius, en les bases, ai, és que se'n va el fora sèrie que era Montero, però és que el que era gestor, director, que anava un pomet de tapadillo al principi, però també era diferencial, Darius Thompson, que ja no estava, però és que el nano de la Rea que feu un tram ara final i el del començament del tot també diferencial, tampoc, és a dir, no tens. Branco Badiol, el següent, tampoc el tens. És a dir, estàs parlant de que tot l'armassó de València Bàsquet, l'estructura sòlida, no vas a comptar en ningú d'ells per a la temporada que ve, i això són moltes baixes i molt significatives.
0: Està clar, 12 i 19, com cada nit, anem a veure què és el que diu la gent en el nostre Twitter i en les nostres xarxes socials, i continuem amb la tertúlia d'avui. Vinga, anem amb l'opino de què.
3: Opino de què. Opino de que...
4: L'esport, sense pèls en la llengua, en 90 minuts, en A. Radio.

0: projectar-te a jugadors que ja sàpigues el que te van a donar, saps? Que ja sàpigues que...
1: A tir fet.
0: A tir fet. I ahí te pots ficar en un nivell també de gasto important, però però és el que te pot donar aquesta fiabilitat per a tindre resultats la temporada que ve. Complicada, és molt complicada, sí. Molt difícil acertar.
1: Folgado, tu com reconstruïes el València Bàsquet?
2: Bueno, jo, Manolo, no conec, no tinc informació de bàsquet com la té Nacho, ja. Però evidentment pues has de gastar-te diners, si no és molt complicat mantindre tal al nivell d'enguany. Era ja molt difícil en la mateixa plantilla igualar el que ha fet enguany, perquè era super complicat, però és que ara no te vas a costar si no millores la plantilla.
1: Escolta, en l'Alemanya Paraguay pròrroga, no?
2: Sí, ha marcat Kai Havertz, que està fent un gran final de temporada, tant en el Arsenal com en la selecció, i empaten a un, se'n van a la pròrroga.
1: Se'n van a la pròrroga. Sí. Bueno, pues demà sabrem què és el que ocorre. Fernando, moltes gràcies.
3: Bona nit.
1: Nacho, moltes gràcies.
0: Vinga, bona nit.
1: Fogado, a més. Adéu. Senyores, senyors, ho deixem així. Ara anem amb la remissió de l'Hora de la Cultura. Atenció, perquè la remissió del programa a partir d'ara i en estiu, 6:30 del matí, no 5:30, 6:30 del matí. Per tant, el que s'alce pronte, anant a treballar, pot escoltar la remissió del programa fiscal avui del matí. Ja sabeu que demà les dues meses posen aquesta sintonia amb Esports a Punt, que nosaltres tornem demà a les 11, que tindré de seguida l'àudio del programa, el podcast del programa, per a poder consumir-lo en xarxes, i que, a més, es feu subscriptors, que és la millor manera d'estar amb nosaltres. Nosaltres tornem, com hem dit, demà a les 11. Acaba 90 minuts. Comença la nit. Gràcies. Adeu. I fins demà.

0: PUM, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
1: De tu

0: Dilluns 29 de juny i ens disposem a obrir, a encetar la setmana en què tanquem temporada. Arriba l'estiu i tanquem la paradeta fins que torne la tardor. Ens dedicarem, mentretant, vos ho podem assegurar, a carregar moltes forces per emprendre la nova temporada. Però per davant encara tenim 5 dies per compartir amb tots vosaltres una hora de ràdio, de conversa tranquil·la al voltant de la informació cultural. Després hi arribarà aquest temps que, en funció de l'edat que tingueu, dura més o menys. Com eren els estius quan teníeu 5 anys, 10 anys, 14 anys? Eixe temps que es parava a l'hora de la migdiada, eixe sol tòrrid que no et molestava, i els dies eren llargs, lents. A mesura que vas complint anys, eixe temps de l'estiu va condensant-se, concentrant-se, fins que arriba un punt en què exactament dura un 3 i no res. Això és l'estiu. Així és que tot és relatiu, no ens angoixem. En no res, en un 3 i no res, tornarem a estar, això sí, amb la bateria ben carregada. Són les 7 i 9 minuts i això és l'hora de la cultura.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

Però no aneu a pensar que l'Hora de la Cultura som els únics que tanquem la temporada, en absolut. Ho fan també les sales de teatre. És el cas de la Sala Russafa, que acomiada temporada amb l'Inspector General els dies 1 i 2 de juliol i Com ho gusteis, el 3 i 4.

0: 4 de juliol. La Sala Russafa arrencava temporada enguany amb el Sem el Teló el passat 18 de setembre. Sembla que va ser després d'ahir, ja veus. I amb el Festival Russafa Escènica, que enguany complia 15 anys. Paral·lelament, iniciava la programació familiar amb l'estrena de La Reina Pirata, produïda per Arden. Hem vist espectacles com Jo Soy 451, de la Teta Calva, David, de l'Hongarès a Teatre, o Des de l'Infierno, amb Jerónimo Cornelles i Rafa Alarcón. Hem assistit al tancament de la tetralogia de la memòria de Xema Cardenya amb Epílogo, i molt més, perquè han seguit els tallers de teatre clàssic, que és el que ara es pot veure a la sala. A l'hora de la cultura ens sembla una heroïcitat que un equip de persones no massa extens mantinga i sostinga el teatre amb tant d'èxit a la ciutat. Clar, això vist des de fora, segurament ells es deixaran la salut treballant pel teatre. Per això volem fer balanç de la temporada amb Joan Carles Garés, que com sabeu és actor i productor i a més gerent de la Sala Russafa. A més és creador i membre de la companyia Arden, que amb 31 anys d'història ja ha estrenat més de 40 produccions amb diverses trilogies, com puga ser la dels clàssics europeus, la trilogia helènica, la trilogia del mal, aquella que tenia, eren adaptacions d'obres de Shakespeare, la trilogia del temps o la de la memòria, que sabem que finalment ha sigut tetralogia i és la que acabem de veure fa unes setmanes amb Epílogo. Joan Carles Garés, molt bona vesprada de nou i gràcies per tancar amb nosaltres a la ràdio la temporada teatral.
1: Bona vesprada, Reis. La veritat és que no se m'acudeix un joc i amb una gent millor per a tancar la temporada que amb vosaltres.
0: Gràcies. Escolta, quin balanç general feu, perquè és el que deia, no? Que des de fora és que les coses es veuen molt boniques. I posats a somiar i a imaginar el que feu i com va, ostres, sempre que anem a la Sala Russafa està plena, la programació és continuada, diversa, coherent. Aleshores, clar, per a nosaltres és molt simple. Que bé que els va a la Sala Russafa, no? Però quin és el balanç que faríeu, el balanç real que faríeu a la sala?
1: Doncs mira, jo crec que n'hi ha dos balanços, en tot cas. Una és la dels 15 primers anys, que acabem ara. Ha sigut la 15 temporada. I en aquest temps s'ha plogut moltíssim, per a bé i per a regular, i a vegades també per a mal. I la veritat és que el balanç seria, ostres, estem vius, estem oberts, estem encara oferint cultura escènica a saco, no? Per altra banda, és de veres que n'hi ha un balanç d'aquesta temporada que jo crec que ha estat molt bé. Estem moderadament contents perquè hem millorat els números de les temporades anteriors, però no podem oblidar que tot això és un fruit de molt de treball, de molta dedicació, de molt d'esforç, que venim sobretot desenvolupant, i unes estratègies molt particulars que venim desenvolupant des de la pandèmia, sobretot els últims 5 o 6 anys. I la veritat és que ha costat moltíssim tornar, diguem, als números d'ocupació, al balanç d'assistència de públic, de taquilla, de moltes coses, d'abans d'aquest any fatídic, no? Que va ser el 2020. I la veritat és que està començant a donar aquests fruits, d'aquestes estratègies, d'aquesta dedicació. Vam, jo crec que revolucionar el motor de l'esforç al doble, perquè era això o claudicar, perquè va ser un moment molt complicat. I la veritat és que enguany sí que s'han vist coses que dius, uau, donen esperança, no?, per a continuar. Com tu estaves dient, és una temporada... Hem tingut 40 espectacles en la programació.
0: Què dius?
1: De 20 i pico... Sí, 40 espectacles diferents al llarg de la temporada, des de setembre, sí, i de 20 i pico companyies, i en total unes 200 propostes culturals, entre funcions, concerts, xerrades, presentacions literàries i...

0: moltes més activitats. Aleshores, frenètic el ritme, els resultats molt bons, perquè hem pujat de públic, hem pujat un poquet de tot, els números són un peliu més optimistes, i saben que estem a mig camí d'aquesta recuperació. Vull dir que...
1: Que encara queda. Sí, encara, sí, sí. Encara vos queda traure el lleu, no? Deixar-vos el llom treballant pel teatre. Heu tingut alguna,
0: no hi ha altra forma.
1: Heu tingut alguna sorpresa, per a bé o per a mal?
0: Durant aquesta temporada, vos dir?
1: Sí, sí. Vull dir,
0: la veritat és que moltes i molt bones.
1: Això és fantàstic.
0: Tinc que dir. Sí, sí. Han passat companyies valencianes amb uns espectacles magnífics, que costa molt, òbviament, programar-los, perquè a València, com sabeu, doncs n'hi ha llocs on exhibir les coses. Nosaltres intentem sempre sorprendre al públic per a bé, donar-los novetat, però sobretot i davant de tot, qualitat.
1: Qualitat.
0: I la gent respon a la qualitat i a l'interès de l'oferta. I les companyies valencianes enguany han tingut un nivell altíssim i s'ha demostrat en les taquilles que han fet, en els premis, en els reconeixements, en tot això. I un cicle que costa un poquet més, que és el cicle de companyies nacionals, que són espectacles que trobem per tot l'estat, i que pensem que tant pel format, que és un poquet mitjà xicotet de producció, com la grandíssima qualitat dels espectacles, han de passar per València. D'alguna forma han de passar. Aleshores, empenyem en aquest cicle nacional. Són companyies, autors, directors, intèrprets que potser no són tan reconeguts així al nostre públic, al públic valencià.
1: Sí, però sí a casa seua.
0: Efectivament, a casa seua ho són.
1: Clar.
0: Aleshores, es tracta també de portar coses que se fan per ahir, que no són valencianes només, que són universals, però que potser venen pues, de la Rioja, d'Extremadura, del País Basc, jo què sé, i donar al públic d'ací de València aquesta visió de lo que s'està fent a la resta de l'estat. I això sí que sempre costa un peliu més, i encara així, enguany també estem contents de la resposta que ha hagut. O sigui, que han hagut moltes sorpreses i jo crec que quasi totes boníssimes.
1: És que em fa l'efecte que vos estructureu per cicles, és a dir, teniu cicles de companyies valencianes, de companyies nacionals, i a banda d'això ho barregeu, que em sembla molt intel·ligent, i crec que ja ho comentàvem en alguna ocasió, no? Sí, amb Xema, a més. Ho barregeu amb la formació del públic, d'alguna manera, no? És a dir,
0: si jo com a públic
1: vaig i vaig a classe i estic i vinc, com després no he d'anar al teatre? Com no me l'he d'estimar, no? M'imagine, no?
0: N'hi ha una part de públic que efectivament són gent que viuen les arts escèniques molt a prop i amb molta il·lusió i amb molta dedicació després d'acabar la seva jornada laboral i professional, vull dir que té mèrit.
1: Molt.
0: Però és de veres que és una part, jo crec que prou xicoteta, del públic que ve a la Sala Russafa. La majoria, podem dir el 75-80% del públic, és gent que ha descobert que anar al teatre es reporta coses molt bones i s'han habituat. Vull dir, el tema de fidelitzar un públic en qualsevol
1: tipus
0: de teatre és realment complicat i és lent, vull dir, necessita anys de
1: però vosaltres porteu
0: ladrillo, no?
1: Però vosaltres porteu molts anys, això s'està notant ja, perquè a mi em fa l'efecte, no sé, quan vas a veure una funció i ixes i fa l'efecte que tot el món vos coneix, no? Com que això que és el públic de la sala, no? Esteu recollint els fruits d'aquesta fidelització?
0: Sí, sí, sí, sí, tinc que dir que sí. I és, jo crec que una de les coses que més ens anima a tirar endavant.
1: Clar.
0: I és de veres que sempre estem maquinant pues, noves estratègies, noves ofertes, una forma divertida, directa, d'oferir les programacions, i la gent respon. El que passa és que, com estava dient, és una tasqueta molt, molt de llavoreta a llavoreta, no?
1: Sí.
0: És molt espaiet el camí, però té que ser constant.

0: bastant, i la perseverança jo crec que està el triomf. La gent, finalment, n'hi ha un grup gran de gent que està fidelitzada perquè sap que no li anem a donar
1: gat per llebre.
0: Gat per llebre, exacte.
1: Sí. No?
0: Vull dir que sempre li agradarà més o menys, però trobarà qualitat, el sorprendrà la posada en escena, el text, les interpretacions, qualsevol cosa, i se n'aniran a casa contents del que han vist. Aleshores, això en teatre és absolutament fonamental, perquè és molt senzill, molt fàcil deixar d'anar al teatre.
1: Clar.
0: Aleshores, jo crec que...
1: Hi ha mil estímuls sense eixir de casa, no?
0: Efectivament.
1: Aleshores...
0: Hi ha una oferta d'oci tremenda,
1: sí.
0: Cada any més gran, i de cultura també. Són coses diferents, però que se solapen. La gent consumeix oci i consumeix també cultura. Aleshores... posar-se endavant de l'oci i que siga més atractiu anar al teatre a veure una obra a la Sala Russafa que anar a un centre comercial o a un festival a l'aire lliure o no sé què, costa.
1: Té mèrit,
0: sí,
1: la veritat.
0: Sí, costa.
1: Escolta, m'ha cridat l'atenció abans quan dies, no? El cicle de companyies nacionals costa un poc més, però això vol dir que el cicle de drama... Vosaltres aposteu per la dramatúrgia valenciana, la creació contemporània. Vull dir, això vol dir que el públic connecta bé amb el que es fa ací, a casa?
0: Sí, absolutament sí. Ahí no tinc cap dubte. Vull dir, se fan coses completament diferents, d'autors, de creadors, absolutament heterogeni el panorama. Vull
1: dir, que no tenen res a veure uns amb altres.
0: Efectivament.
1: Clar.
0: I, en canvi, són segurament, no?, les que entren en la programació suficientment atractives perquè la gent els valore. Els valore fins i tot de forma literal, perquè ja sabem que des de fa 15 anys fem uns premis que dona el públic.
1: Sí.
0: I que ells te diuen a l'acabar la funció en un paperet la nota que li han posat a l'espectacle, però després te ho diuen directament. Ei, això està bé, però no és per a la Sala Russafa. Això mos ho han dit poquetes vegades, però alguna. I ens agrada escoltar aquestes coses, no? Perquè sí, és una qüestió de fer, diguem, un pensament crític de part de l'espectador que a nosaltres ens ajuda moltíssim a l'hora de confeccionar les programacions.
1: Vaja,
0: i la veritat és que mola molt. Sí.
1: Que dic jo que la gent que va a la Sala Russafa tampoc distarà molt de la gent que puga anar, no sé, al Principal, al Rialto, a l'auditori del poble, vés a saber on, i segurament...
0: Segur que no.
1: Segurament, segur que no. Si programarem un poquet més producció valenciana i dramaturgs valencians i apostarem un poquet més, això redundaria en benefici de tots. Joan Carles, pràcticament per acabar, tu com veus l'estat actual del sector teatral? Perquè la Sala Russafa, jo recordo un empresari del meu poble que dia, jo no puc alegrar-me de que no li vaig a bé a la resta, no? Perquè jo formo part, vull dir, si a tot el món li va malament, tard o d'hora m'anirà malament a mi, no?
0: Exacte.
1: I la Sala Russafa no podeu ser una illa o una excepció.
0: No. Jo no puc estar més d'acord en això, home, que dius, o dona, vull dir, ser productor o productora. La veritat és que qualsevol triomf de qualsevol de nosaltres, del sector de les arts escèniques valencianes, és una victòria per a tots i totes. Jo crec que és de veres que hem d'entre tots anar pujant ixe listó per a donar cada vegada coses més xules i més atractives que puguen creuar les nostres fronteres. Aleshores, si n'hi ha un èxit de públic en la Sala Russafa, és una aportació que fem a la resta del sector professional, simplement.
1: Què necessita el sector en este moment?
0: Pues la veritat és que, sobretot i ante tot, cariño, que és algo que no tenim. Vull dir, és absolutament necessari que els creadors siguin de qualsevol àmbit de la cultura se puguen sentir estimats pel seu
1: valorats,
0: diguem, efectivament valorat. Sí. Valorat, però més enllà, un pel·liu més que valorat, perquè jo crec que sí que poden valorar la capacitat que té creadora i sobretot també d'aportació al PIB nacional de

cultura, que és molt. Però, a banda d'això, que algo n'hi ha, vull dir, sí que n'hi ha una certa estima en aquest nivell, o sigui, valoració.

0: entre la Comunitat Valenciana. I per altra banda, vull dir, ahir n'hi ha que posar uns mitjans, és a dir, una inversió, si realment t'interessa aquest potencial del món de la cultura. Però per altra banda està l'estima, i l'estima també és necessària per a que siga òptim el moment de creació. I a vegades ens la tornem a faltar, la una i l'altra, la veritat. Encara ens queda recorregut per a arribar a aquestes dues coses.
1: Ostres, doncs ens ho apuntem, perquè són dos ingredients que... A més, Joan Carles parlava de creadors culturals, ja no només d'arts escèniques.
0: Però efectivament.
1: Però és que sembla que les arts escèniques esteu especialment necessitades d'estima i de mitjans, les dues coses, no?
0: Sí, les dues coses, efectivament.
1: Escolta'm, estem fent balanç del que ha sigut la temporada i ens alegra, sabem que costa, vull dir que tot no és tan bonic com quan anem de públic, no? I que hi ha molt de treball darrere d'eixa sala, però jo no puc evitar d'ací dos dies, perquè ja no estem en l'adolescència, ni Joan Carles ni servidora, és allò de que el temps de l'estiu passa molt més ràpid que quan teníem 10 anys, i d'ací quatre dies estem alçant el teló altra volta.
0: Efectivament.
1: Mirant la pròxima temporada, a veure, quins objectius, quines novetats, què hi haurà, com arrencar? Ja sabem com arrencarem?
0: Sabem com arrencarem, sí, efectivament. Sí, per a bé o per a mal és absolutament necessari previndre tot el que ha de portar una oferta programàtica, diguem. Cada any intentem sorprendre. El factor sorpresa jo crec que és una cosa important per a que el públic veja de forma atractiva el que es fa a un teatre. El nostre cas, vull dir, n'hi ha uns paràmetres que són fixes per a ubicació de tots, el que tu estaves comentant abans, dels cicles, no?
1: Sí.
0: Bueno, pues nosaltres comencem sempre, cada temporada, trenca el gel el Festival Russafa Escènica.
1: Sí.
0: Això és una tradició de la Sala Russafa. Vam néixer al mateix temps, el mateix any, i aquest festival i la Sala Russafa i ens uneix moltíssimes coses. Aleshores, sempre comencem en ells. I cada any ens presenta una cosa diferent de creadors valencians. I això, la veritat, és que és algo molt xulo, perquè no ha hagut cap any d'estos 15 últims que no ens hagi sorprès.
1: Sí. Algunes funcions després han estat molt guardonades. Funcions que han eixit d'aquesta Russafa escènica. Sí.
0: Sí, i que han tingut un recorregut ben important.
1: Sí.
0: Pels teatres, no només de la Comunitat Valenciana, també per fora. I enguany pues, no serà menys. Vull dir, tenim ahir un grapa de dones que ens oferirà una animalada escènica molt xula, molt tendra i molt emocionant, que es diu Les que tiren del carro. I això és, amb això començarem en la companyia que es diu Patio de Vecinas, que és la, diguem, la que Russafa Escènica, el festival, ens porta a la sala per a trencar i segell i iniciar la temporada. Però a continuació sempre fem una xicoteta programa, diguem, un xicotet programa que es diu Alcem el teló.
1: Sí.
0: I enguany serà en dos companyies i no valencianes. Ja veus tu, ens ha donat per ahir. Sempre són companyies valencianes que comencen, després sí, venen una retaïla de companyies valencianes. Però aquestes dues setmanetes que són d'Alcem el teló, tindrem a dos xolletes. La companyia A de Ardilla, que mos portarà El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, una animalada de bonica, i la companyia, la famosíssima i veterana Atalaya de Sevilla, que ens portarà l'Orcas Indòmitas. Aleshores, anem a fer ahir, diguem, un
1: dos animalades boniques,
0: Sí, sí, molt xules.
1: Tenim una pinta impressionant.
0: Per això t'he dit que el cicle de companyies nacionals té que ser sempre, té que estar adreçada a una qualitat fora de lo normal. I enguany el aconseguirem també, estic segur.
1: I tant que ho aconseguireu. Però quina meravella d'equilibri, això que el que fa aquesta gent de la Sala Russafa, de donar a conèixer el que s'està fent ací a casa nostra, i a més, posar-nos, no?, a l'altura i posar-nos, mirar-nos de tu a tu amb el que s'està fent a la resta dels territoris, no? És una manera també de créixer, no? De què estan fent els bascos? Què fan els andalusos?
0: Exacte.
1: No? I així anem creixent tots alhora.
0: Sí, sí. No, doncs... no podem quedar-nos ahí en el tema endogàmic. Que no. Mira que...

0: Naves sí, perquè n'hi ha
1: Sí,
0: meravelles, però
1: però
0: és de
1: no,
0: veres que
1: no, no,
0: un ull
1: no.
0: fora sempre és interessant, sí.
1: Clar. Doncs arribarà setembre i arribarà el que acaba de descriure Joan Carles Garés com animalada escènica, les que tiren del carro en eixe festival de tardor russafa escènica. Mentretant, Joan Carles Garés, gràcies per
0: Un
1: atendre'ns,
0: plaer, ja ho saps.
1: que passeu un estiu fantàstic, descanseu un poquiu, que tampoc passa res.
0: No, estarà
1: I
0: bé
1: ens...
0: descansar un període i agafar forces. Sí,
1: Exacte, i ens trobem al setembre. Una
0: molt
1: abraçada.
0: bé, una abraçada molt gran, gràcies. Brindem.

I ara fem una ullada al que podeu fer a partir de demà. Ahir diumenge començava a Faura, al Camp de Morvedre, la mostra de dansa Habitar, que proposa activitats entorn a la dansa fins al dia 12 de juliol. Avui, a les 10 de la nit, a la Protectora, Margot Assis i Eugenio Pacelli presentaran O Ponto, A Línia, O Corpo, El Punt, La Línia, El Cos, un espectacle que va estar triat en la convocatòria Cos Territori de Belo Horizonte, al Brasil. Demà a les 7, Margot Assis i Renata Ferreira faran un taller sobre Parquear Bando. A partir d'una intervenció artística que van fer l'any 2011, la pròpia Margot Assis. És un projecte que reuneix un grup de persones, o bando, en espais públics. Els participants utilitzen vares o tubs de bambú com a eines d'equilibri, meditació i desacceleració enmig del caos urbà. Demà a les 7 i mig al Palau de la Música i dins el Festival Internacional de Piano i Turbi, el pianista Martín García García interpretarà peces de Frédéric Chopin i Franz Liszt. També demà comença la 25a edició del Festival Spanish Brass Alzira, que des de l'any 2002 combina la formació intensiva amb els mestres més reconeguts amb els concerts, i pel qual han passat ja més de 3.000 alumnes. El compositor resident d'enguany és Òscar Senent, de Castelló, i la distinció de personalitat del festival serà per a Francisco Perales. Demà, a les 10 i quart, al Gran Teatre d'Alzira, l'Orquestra Filarmònica de la Universitat, sota la batuta d'Hilari García Gásquez, serà l'encarregada d'obrir este festival. I, per últim, demà, a les 9 de la nit, al Roig Arena actuarà Sir Roderick David, Rod Stewart. Serà l'únic concert que farà la península. De València anirà cap a Itàlia per seguir la seva gira europea i en pocs dies se'n va als Estats Units. El cantant britànic de veu aspra interpretarà segur els seus hits. Rod Stewart va encetar la seva carrera en els anys 60 amb el grup de Jeff Beck. I l'any 69, és a dir, fa 77 anys, si no hem restat malament, va publicar el seu primer àlbum, An Old Raincoat Won't Ever Let You Down. Mai una gabardina vella et deixarà tirada.

0: I què voleu que vos diga? Arriba el pretext, però no sona la seva sintonia. També és cert que ja sabeu que la secció del pretext és aquella secció en la que Arturo Rico fa el que vol. No? No seria això, un pretext?
1: Molt bona vesprada, Reis. Així és, i avui pues, he dit, pues, no vaig a començar amb Alegro Manantropo.
0: Ja està.
1: L'últim dilluns de juny.
0: Últim dilluns de juny.
1: Ve el mes de juliol i també és l'última setmana d'esta temporada.
0: És l'últim pretext de la temporada.
1: Sí, és l'últim pretext de la temporada.
0: Difícil triar el tema, no?
1: Ha estat molt complicat. De fet, diria que no és un tema en si que engloba molts altres temes, no?
0: Ah, sí?
1: Sí, el tema d'avui és molt, molt complet, podríem dir. Esta secció sempre diem que naix com una excusa perfecta per parlar de tot allò que a nosaltres ens dona absolutament la gana.
0: Sí.
1: Tractem temes que més ens agraden o simplement que ens resulten interessants. Però això sí, sempre des de la nostra pròpia visió i aprofitant, per damunt de tot, per a parlar de cultura, per a parlar de cinema, de literatura, de música, i sempre que podem també un poquet de ciència.
0: Sí, també està present, la ciència és de veres, el pretext.
1: I si el pretext reivindica algo, això és pensar, investigar, descobrir, mirar el món amb els ulls de qui sent que no sap res, però que vol saber-ho tot.
0: Que meravella, si mirarem el món així, eh?
1: El pretext és alliberador, és terapèutic, en ocasions senzillament és curiós o divertit. Tampoc anem ahir a dir que això és la panacea, no?
0: No.
1: Però és un espai que fins i tot pretén donar-li un crit al cel i mostrar que no tot està perdut. Setmanes i mesos en els que ens vam decidir a nedar a contracorrent, perquè això és un espai, no ho oblidem, és un espai de pausa, de calma, de tranquil·litat.
0: Front, o no hi ha pressa.
1: Efectivament, front a una situació que jo també et vaig admetre, que jo em deixen dur massa del que voldria en aquesta situació, que és la de la immediatesa, la de la velocitat, la dels calendaris, que són com un pot de lacasitos, no? Tot ple de colors en coses que has de fer.
0: I no pillava lo dels lacasitos.
1: Tot ple d'urgències.
0: Sí, de veres.
1: Doncs avui fem un pretext al voltant del pretext.
0: Eh?
1: Un pretext per parlar estos minuts de totes aquelles reflexions que hem fet en esta secció.
0: Uau!

0: és que va sonar molta música en estos 20 minuts. Però fantàstic. Bueno, no és que això siga algo estrany en esta secció. Avui heu notat que no. No hem arrencat també l'Alegro Manontropo i... No, a veure, vos vull deixar tranquils. Alegro estem.
1: Manontropo.
0: És Manontropo.
1: També és deberes, no?
0: I el que ho hem fet, sempre ens agrada dir que estem escoltant. No? Ho hem fet en un trio de músics format a Boston l'any 2022. Es diuen Tiny Habits. I és una banda de folk pop americà que el que fa és combinar el folk amb unes tres veus en perfecta harmonia, com estem escoltant.
1: I tant, és preciós.
0: I és que la banda està formada per tres exalumnes de la Berkeley. Sinia Khan, Maya Rae i Judah Mayowa. Evidentment, el tema que escoltem és una versió d'una cançó que tot el món, si no la coneix, hauria de conèixer-la. És una cançó de l'any 1963.
1: Molt bon any, per cert.
0: Molt bona. Pel que siga. I escrita... tocada també per Bob Dylan i publicada, que publica aquest any el 63 i este Blowing in the Wind, que és la cançó que escoltem i que forma part d'aquest disc de Free Willing Bob Dylan. I a més de fons, si et sembla, continuem amb el folk, amb matisos country i a més d'ací, de València.
1: Molt bé.

0: I és que em s'entero i los muchachos continuen este petès d'avui. Però que sí, Reis, crec que si una cosa podem estar d'acord, ui, és que sí, dins d'aquest estudi estem molt bé.
1: Sí, així sí.
0: Quan va l'aire condicionat?
1: Quan va l'aire condicionat, quan va i va bé, perquè de vegades, com ara, va, però massa bé no va.
0: En el Rasol, ves, per als oients, és el nom de l'estudi 3, on fem de normal el programa de l'Hora de la Cultura, hem parlat de moltíssimes coses tots estos dilluns.
1: Sí.
0: A veure, si arrencarem intensos.
1: Ostres.
0: Parlarem de les davallades emocionals de la mà d'artistes tan increïbles com Bruce Springsteen, Florence and the Machine o Sarah Bareilles, entre molts altres. Però d'eixes coses més complexes, més dures, d'eixos mal anomenats fracassos o situacions complicades, també recordarem que poden naixer coses velles, com passava, per exemple, en el Kintsugi.
1: Ai.
0: Recordes, Reis?
1: És que des d'aquell pretext que cada volta que hi ha alguna cosa així que s'està vella i es trenca, sempre dic, no patiu,
0: Kintsugi.
1: Anem a fer coses boniques amb allò trencat, no?
0: Efectivament, i cert japonès, que consistia en reconstruir peces trencades amb or. I el que feia era això, que es pensava que era inservible, inútil, o convertia en tot el contrari, en una peça encara més valuosa.

0: Quanta raó tenen, eh? Santero.
1: Has vist? És que...
0: Este món va del revés. Val, però...
1: A veure, encara amb intensitat, però sempre amb un missatge molt clar. Un missatge optimista, de que tot estarà bé. Sí. De que nosaltres anem a estar bé. Això segur. Sí. Santero y los muchachos, estamos bien, és un tema publicat al 2019 i forma part del seu disc Río Florido. A mi em motiva molt aquest tema, me'l poso molts matins. Venir a treballar, sí. I a més, és que és country fet així. Bueno, country folk, com el vulguem dir.
0: No, sí, ja estem, veus les etiquetes, que complicat.
1: Per tant, sí. Poc més que afegir. De Santero, ara anem a escoltar una col·laboració que ha dut a la fama mundial a dos artistes britànics que ja per se ja eren prou famosos abans.

0: I és que els artistes del Regne Unit, Sam Fender i Olivia Dean, es juntaren per fer una meravella com esta. Això va ser el juny de 2025, i si ja la cançó és increïble, les xarxes ja s'encarregaren de dur este tema a la viralitat molt, molt ràpid. I, bueno, com pots observar, estic posant les meves cançons favorites per fer este pretext també, dels meus pretexts favorits també, oi? Això és la meva secció. El pretext
1: en franc... Estic en la meva secció i vaig a fer el que vulga.
0: Bàsicament és el resum d'este últim pretext. Hem tractat molts temes. Parlarem, per exemple, de magnetisme.
1: Mira, si parlem... De veres.
0: Si parlem de magnetisme artístic, estem escoltant un exemple claríssim de magnetisme artístic. Explorem, per exemple, el temps i el seu inexorable pas. Com es transforma i com els artistes, de fet, han buscat capturar aquest batec invisible en les seues obres.
1: De veres, sí.
0: També, per altra banda, descobrim que encara que no podem detindre'l, podríem, o podem, no?, aprendre a viure'l un poc més lentament i amb sentit.
1: És cert.
0: I és que, al final, mira, quan analitzes en perspectiva, fins i tot al pretext, hem après coses.
1: I tant.

0: Però, ei, atenció. Que el pretext tampoc tenim així la veritat absoluta, eh?
1: Mai. Així, faltaria.
0: Així també dubtem. I, de fet, mira si dubtem que vam parlar. En un pretext sols del dubte.
1: És de veres. Que hem parlat de moltes coses ara que estàs molts. Fent el repàs.
0: Jo estava fent el repàs i no s'acaba la llista. És impossible parlar de tot. I fixa't, si parlàvem del dubte ese dia, que ens quedarem en un missatge de l'artista malagueny El Canca que ens donava un ordre molt ben clara. Van posar un trosset d'una de les seves cançons, Ante la duda, i ell ens deixava el missatge de, mira, pues afronta el dubte, el que tens que fer és fer-ho. I ja està. No?
1: No, sí, que és de, sí, mira, està bé fer memòria. Davant del dubte, fem-ho. I s'ha acabat.
0: I parlant de dubtes, també analitzàvem un poquet, no? Una pel·lícula que a mi m'agrada molt, també, que és El show de Truman. I és que era el dubte, també, que li va donar a Jim Carrey, i ese pretext, mai millor dit, per descobrir que en ese món perfecte en el que vivia, algo no li acaba de quadrar, no? Així que...
1: Ese món perfecte, com si de sobte te n'anares a viure a Instagram,
0: així
1: vols
0: és.
1: Dir?
0: Així és. Per ahí anem un poquet ahí el tema que anem a parlar ara. Si et sembla, continuem.

0: És el que està clar és que tot passa. I les coses males també.
1: Sí.
0: Santi Balmés, per exemple, ho tenia molt clar en este Los males pasajeros que estem escoltant, una cançó de Love Lesbian, i en el que ell li diu que a Los males pasajeros li donem sols un bitllet d'anada. De tornada, no, que se'l queden. O sigui, que els vagin, però que no tornen, no?
1: Això també ho canta Drexler, no? Que tot s'acaba, fins i tot els processos xungos.
0: Efectivament, no? Tot un final, no? I en parlant d'aquest final, jo també reflexionava, com vam reflexionar aquell dia, parlant un poc de com funcionava la nostra ment, com un joc de magatzemar els records, no? I em recordo que aquest dia se farem el pretext de diverses preguntes, no? Com construïm els records, fins a quin punt allò que recordem és real o és una cosa imaginada, o si els records també són una manera de protegir-nos. No?
1: Clar.
0: I és que el programa hem plantejat molt la necessitat de tornar a una realitat que es puga tocar, sentir, escoltar, una fora de les pantalles. Ens plantejàvem molt que nosaltres, almenys les nostres generacions, aquelles...
1: Quines? Les teues o les meues?
0: En este punt jo coincidim. Coincidim en part.
1: Coincidim, sí, en part. És de veres, sí. Som pràcticament de la mateixa generació.
0: Són aquelles generacions que van néixer fora de l'era de les xarxes socials.
1: Sí.
0: Mira, aquella, te'n recordes? Aquella era en la que encara sonava el telèfon fix a casa.
1: Home, jo sí que me recorde, tu segurament no.
0: Jo me'n recordo. Encara sonava, eh? Jo recordo que era amb els amics que quedaven a casa al fixe. Era una era, que avui en dia sona increïble, no? Però una era en la que no existien els filtres d'Instagram, de la intel·ligència artificial.
1: I tu tenies un gra, i el tenies, i no passava res, ja se n'anirà el gra.
0: És,
1: no?
0: Que vivim en un temps on la memòria col·lectiva reescriu constantment, a les xarxes, als discursos, als relats familiars, i potser això ens feia pensar aquell dia també si la felicitat que associem als bons records era real, o si al contrari, era simplement una versió amable del que va ser.
1: M'imagino un poquiu de cada, no?
0: Un poquet. Aquí dia sonarem cançons molt boniques, com el Te recuerdo Amanda de Víctor Jara, o The Night We Met de Lord Huron, o fins i tot Pa, Mol i Sal de Blaumut.
1: Oh.
0: Però és que no ens podem quedar en aquests temes. N'hi ha molts més des que anem a parlar i ja saps, voldria parlar de tots i cada un dels temes que hem tractat al pretext.
1: No tenim tantes hores,
0: no
1: potser,
0: tenim.
1: Val.
0: Com saben que això és impossible, vaig intentar resumir-ho, però sembla, ja que és l'últim, ho fem amb més música.

0: 2011, Manel, cantava amb Benvolgut. Sí, han passat 15 anys ja.
1: És increïble, va ser després ahir. Però millor, bé, si tu ho dius.
0: Millor ni recordar-ho. Ja m'estem sí. Benvolgut de Manel. Continuem, fent-hi sí. Repàs dels temes que hem tractat.
1: Qualsevol cosa de Manel, eh? No, qualsevol cosa.
0: N'hem posat unes quantes, eh? Sí. Així al pretext. Sí. Mira, seguint un poc la temàtica del que parlàvem abans de les xarxes socials, no? He parlat de l'imatge, però l'imatge com una eina de mercantilització. D'això és filtres a les xarxes, de rebutjar la realitat i l'autenticitat. Però també... I relacionat amb les xarxes i la societat en general, parlarem també dels fanatismes.
1: Sí.
0: Del perill que s'amaga dins del terme fan, un terme que en segles passa de ser inspiració divina a transformar-se en devoció humana extrema.
1: Mm-hmm.
0: Hem mirat a la por als ulls, hem entès que per a res és un monstre, sinó que fins i tot ens pot servir de guia.
1: Mm-hmm.
0: I és que hem parlat de tantíssimes coses. Hem parlat dels aeroports, dels retrobaments, de les paraules amb història... Hem reivindicat el talent jove, hem parlat de salut mental, entenent la medicina i la ciència que s'amaga darrere de l'ansietat i respirant, com ens convidava aquell dia Vetusta Morla, no? I hem aprofitat com ningú el pas de les estacions. I amb The Pogues i la pel·lícula del Grinch, mira,
1: sí.
0: M'estic adonant que potser tinc certa predilecció per Jim Carrey, no sí. M'havia donat fins a compte. Vam intentar com... convertir un poc a l'equip dels que ens encanta el Nadal, a tu, Reis.
1: Ja ho sé.
0: Però no sé si ho vaig aconseguir, però vull pensar que un poquet sí.
1: Va, un poquet.
0: I sí. És que vam parlar de tantíssimes coses. Vam parlar fins i tot del simbolisme darrere de les flors.
1: És de veres.
0: De Midsommar. I com no, també li dedicarem un dia i un pretext al mar, al nostre Mediterrani.

0: I a més de Wild Mike Guitar i Entry Whips. Com és que la meva secció? Jo també tinc els meus preferits. I, i li vam dedicar un dia un pretext sencer a aquella família que no escollim, que són els amics.
1: Sí, que és de veres.
0: I és que avui torna i volia tornar a l'aquest homenatge. A totes aquestes amigues, els amics, amb qui els dies, pues, com dèiem aquell dia, sempre es queden molt curts. Llavors que viure els canvis sempre fa un poquet menys de por. I això, i aquell dia es convidava els oients a, que agafaren el pretext. Avui també es convida que agafen este pretext i facin el que vulguin amb ell. Però aquell dia sí que volia dir-li, agafeu el pretext i si voleu, compartiu-ho amb aquelles persones que vos acompanyen, no? A qui estimeu. Sí. A qui no esteu obligats a estimar, però que estimeu perquè escolliu fer-ho.
1: Saps de què m'he adonat? El pretext al final no deixa de ser una, com un crit, una mena de crit, a dir, no sigues tòfol.
0: Efectivament.
1: Perquè allò fonamental no ho tens davant de la pantalla, no ho tens en la pantalla, ho tens a la teua vora. Siga sí, la teua iaia, els teus amics, siga el magnetisme, o siga mirar la lluna, o entendre el perquè dels records, no? Sí. És així, un poc.
0: Jo, per exemple, si parlàvem dels amics, és que al final, si ho analitzaves bé, tot és més fàcil. I també és un
1: quan tens amics
0: poquet més bonic, una poqueta sí, ajuda als nostres amics, no?
1: I tant.

0: Ja arriba el moment d'acomiadar-se del que és l'últim pretext de la temporada. I ho fem amb una banda argentina, Las Pastillas del Abuelo, amb el seu tema publicat el 2015 i que està dins del seu àlbum Paradojas. El tema és Rompecabezas de l'amor. I adivina per què l'he utilitzat. De què anem a parlar, Reis?
1: De l'amor?
0: Per a tancar. Ai.
1: No seria un pretext si no es posaria intens.
0: Ja saps com diu el refrán, sap més el dimoni per veí que per dimoni. I jo m'he deixat el millor per al final.

0: mal. La intensitat.
1: Perquè veig jo, que ja tinc una edat, eh?
0: No, clar, jo no, ni pensar-ho.
1: Al pretext hem parlat i molt d'amor. Mira si n'hem parlat, que he pogut fins i tot parlar de lo factually. Ah, ja ho deixa, o sigui, imagina't. I m'ho deixa per al final de la secció, perquè em sembla que fins i tot frustrant que a dia d'avui es continuï tenint que fer un crit per defensar una cosa tan humana, tan real i tan natural com és estimar.
0: Wow.
1: I és que el missatge amb el que volia jo acomiadar-me d'aquest últim pretext és precisament això. Que la gent estime com vulga. Sense fer mal a ningú, això sí. Però que estimes a qui tu vulgues i quan tu vulgues. Estima de la manera, amb el tipus de vincle i amb les fórmules que tu vulgues que et doni la gana. Però simplement fes-ho. Que en els temes de la vida l'únic que tenim ben cert és que passa molt ràpida.
0: Wow.
1: I el temps no es deté. Així que jo... amb això me'n vaig. Feliç i molt bé. I com cantaven Santero los muchachos, ens anem a veure molt pront. Així que, Reis, passa molt bon estiu i ja ho saps, ha estat tot un plaer.
0: Ai, que bonic. Ara es posa intens, a mi m'entra la llagrimeta i aquestes coses no es fan en directe, Arturo, per l'amor de Déu, perquè sóc així com més insensible, no? Més distant, més... La veritat és que m'ha après molt amb el pretext i hem après també a com fer broma dels temes més seriosos. Però és dilluns, hem acabat amb el pretext i toca anar al racó de Santi. Eixe jove company que cada volta que ens fa una recomanació ens agrada més i més, i avui entrem a l'últim racó de Santi de la temporada. Endavant, Santi.
2: Avui toca l'última recomanació del racó de Santi. Avui toca acomiadar-se, però he decidit fer-ho amb una promesa que em guarde i no diré en l'aire. Per a esta promesa he triat la cançó Promise de Laufey com a recomanació. Com diu Laufey en la seva cançó, jo també he pres distància, però per altres motius. Esta distància en algunes ocasions sol ser convenient per a veure les coses des de més lluny, amb una visió diferent. I tal vegada, eixa visió diferent et permet entendre que el camí que has triat no és el correcte. O sí? Per part meua, seguiré el meu camí i intentaré mantindre la meua promesa. Ara m'acomiade donant-li les gràcies a Reis i Arturo per a donar-me un xicotet racó en el qual poder expressar-me mentre sona Promis. I per a caure en un bon cliché, per si no ens veiem després, bon dia, bona vesprada i bona nit.

Ara veig és tu que el xiquet fa una promesa, però no ens la diu. I anem a quedar-se, jo que sé quant de temps, sense saber quina és aquesta promesa. Quina meravella d'equip, no? Doncs amb ells arribem a les 8. És hora de El Contrapunt, amb Gustavo Clemente, tot el seu equip, per analitzar el que ha donat de si la jornada. Nosaltres tornem demà, a les 7:10. Fins aleshores, feu bondat. Bon millor, no.

0: Som la veu de tots. Som A Punt.
1: L'economia per a totes i tots.
2: Cada decisió econòmica ens toca i cada veu experta ens ajuda a veure més lluny. Compartim el valor i junts en fem cadena.
1: Cadena de valor amb Javi González. De dilluns a divendres de 3:30 a 4.
3: Les llengüetes de punts de llengua.
0: A Punt Ràdio.
4: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre... Luz y estalvi de la diéresi.
5: Pasosa de celebrar.
6: Uy, qué bonito.
7: Son los más grandes del mundo.
8: Estaba desechando.
9: Está de categoría.
10: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
11: Y en después dos whiskies.
4: Diéresi. Diéresi.
12: Això què vol dir?
4: La diéresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
13: Això és de veres.

0: Ensenya... Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
1: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
2: Molt millor.
1: En el diftong decreixent i u, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegien en síl·labes diferents. Oh. Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents ueui, cuecui, vol dir que es pronuncia la u.
3: Efectivament.
1: La dièresi en la i intervocàlica indica que la i és una vocal i que, per tant, es llegeix en una síl·laba diferent.
4: Vols dir?
1: Condu-i-a-o-i-en.
5: Ah, ara ho he entès.
1: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
6: Jo no, et dic que no, perquè no sé res fill meu.
1: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix, isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
7: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
1: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu...
2: Etni qual, etni qual, amiga.
1: I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
8: És molt interessant.
1: Fins a la pròxima llengüeta.
9: Ràdio. Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
10: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
9: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
11: De tu

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Canal de Navarrés, 101.5.
1: De tu a tu.
0: A continuació, vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
2: Hola, passa un minut de les 3:30, és moment de que parlem d'economia.
3: Cadena de Valor, amb Arturo Rico.
2: Molt bona vesprada, benvingudes i benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio. Avui és dilluns, és 29 de juny i comença un nou Cadena de Valor. Arranquem l'última setmana de la temporada i fem, com no podia ser d'una altra manera, una mitja horeta de repàs a l'actualitat econòmica. Avui s'han publicat les xifres de l'IPC al mes de juny. Les xifres són ben clares. L'IPC es manté al 3,2% i la inflació subjacent es modera fins a arribar al 2,9%. A més, avui l'executiu ha revisat també a l'alça la previsió de creixement del PIB, del Producte Interior Brut, per a l'any 2026. Analitzarem totes aquestes xifres i la situació econòmica actual en clau nacional amb molt de detall i ho farem en només uns minutets. Però si continuem mirant també en clau nacional, fa sols unes hores el Consell de Ministres anunciava que este mes de juliol aprovarà un nou reial decret amb mesures en matèria de vivenda. Veurem quines són les mesures aprovades, entre les que podem destacar eixa pujada de l'IVA del 10 al 21% per als pisos turístics. I ara canviem de tema, perquè recordem que avui el sector ferroviari està de vaga. Una jornada de vaga que comportarà la cancel·lació de 320 trens entre l'alta velocitat, la mitjana distància i rodalies. I per altra banda, avui dilluns parlarem també de consum. Millor dit, dels hàbits de consum. Perquè heu notat un canvi en la manera en la que compreu als supermercats? Aneu més de seguit a comprar o continueu fent una compra setmanal? Compareu més, espereu-vos entre supermercats? A totes aquestes qüestions, avui anem a intentar donar-li resposta. A aquestes qüestions hi ha molt més, perquè veurem com és la forma de comprar, sí, s'ha vist modificada. Ja saben, així en Cadena de Valor, tot això, i molt més, en esta mitja horeta d'actualitat econòmica. I a banda, això sí, no s'oblidem, també repassarem l'actualitat econòmica del món.
3: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
2: I comencem aquest espai dedicat a l'actualitat econòmica i ho fem amb la nostra companya Mar Hernández, que la tinc al meu costat. Molt bon dilluns, Mar.
4: Molt bon dilluns, Arturo, i avui comencem parlant d'indicadors econòmics.
2: Arrenquem el programa d'avui i ho fem esbrinant aquesta situació econòmica actual del país. I és que l'economia espanyola continua oferint senyals de resistència malgrat la incertesa internacional. L'IPC es va mantindre al mes de juny en el 3,2%, la mateixa taxa dels dos mesos anteriors, mentre que la inflació subjacent es va moderar

0: superar fins al 2,9%, segons les dades que avança l'Institut Nacional d'Estadística. Els carburants han reduït la seva pressió sobre els preus, mentre que l'electricitat i el gas han contribuït a l'alça.
1: I segons el Ministeri d'Economia, el pla de resposta aprovat davant les conseqüències de la guerra a l'Iran ha contribuït a reduir prop d'un punt la inflació general des de la seva posada en marxa. El govern assegura que continuarà donant suport a les famílies i als sectors més afectats, al mateix temps que adaptarà les mesures a l'evolució dels preus i del context energètic.
0: I en paral·lel, l'executiu ha revisat a l'alça la previsió de creixement del PIB del Producte Interior Brut per a l'any 2026. El nou quadre macroeconòmic eleva en 4 dècimes i més l'estimació fins a arribar al 2,6%, una xifra superior a les previsions del Banc d'Espanya, l'AIDF, la Comissió Europea o fins i tot del Fons Monetari Internacional, tot això malgrat l'impacte de la guerra al Pròxim Orient.
1: I esta actualització servirà de base per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat de 2027. El govern manté que l'economia espanyola continuarà creixent per damunt del 2% durant els pròxims anys, encara que admet que el context continua marcat per la incertesa geopolítica i l'evolució dels preus de l'energia. I volem analitzar totes aquestes xifres i ho fem amb Mabel Pisa, de SIC Business and Marketing School. Bona vesprada, Mabel.
2: Bona vesprada.
1: Comencem parlant d'eixe IPC, que es manté en el 3,2% per tercer mes consecutiu, però la inflació subjacent és cert que baixa al 2,9%. Què ens indica aquesta diferència sobre l'evolució real dels preus?
2: Pues mira, per una banda, com ja sabem, la inflació subjacente és l'indicador pues, que millor refleja la tendència o l'evolució dels preus. Per lo tant, que està baixa, pues, està indicant que d'alguna manera la pressió inflacionista pues, està moderant. Però, per l'altra banda, com deies dir que l'IPC general es mantinga estancat en 3,2%, pues, nos està confirmant un poc que l'efecte d'aquests preus de l'energia, ¿vale?, són prou importants i podrien estar parant un poc i ja milloren els preus d'altres sectors. Entonces yo al final, para resumir, pues diría que la inflación general es manté alta, pues básicamente un poco por esa volatilidad de la energía, pero que la economía del seu conjunt pues muestra señales de una chicoteta, ¿vale? Moderación en Sprouts gracias a esta data de la inflación subyacente.
0: Efectivament, i ho acabes de comentar, estàs parlant de l'energia. L'energia està clar que continua sent un principal factor que està condicionant la inflació. Quin impacte pot tindre en els pròxims mesos i sa evolució dels preus, si parlem d'electricitat, parlem de gas o fins i tot parlem dels carburants?
2: Claro, al final, mira, si estos preus segueixen pujant, ¿vale?, i no aconseguim un poc controlar-los, al final tot això pues, va afectar en la resta de preus d'altres sectors. I, per exemple, pues, en el cas de les empreses, ¿vale?, al final va fer pues, que els costos de producció siguin prou volàtils, a sobre frenar un poc el seu creixement. I també, si aquests preus segueixen pujant, la inflació va seguir pujant. I tenim també el Banc Central que va seguir pujant tipus. Mm. I altra volta, pues, a les nostres empreses es va frenar prou aquestes inversions, aquestes expectatives d'inversió.
1: I per la seva banda, el govern espanyol atribueix d'alguna forma a la reducció d'un punt de la inflació al seu pla de resposta. És possible valorar ja com han funcionat aquestes mesures?
2: Pues mira, no, bueno, exactament no, però sí que podem dir que el pla de govern pues, ha funcionat com una certa balança, ¿vale?, que ha servit un poc per a compensar aquest impacte de la guerra. ¿Vale? Per una banda, sí que és veritat que el preu de la llum i el gas han pujat, però s'ha vist un poc frenada per aquestes rebaixes que ha fet l'Estat en els combustibles. ¿Vale? I això jo crec que explica de certa manera que aquest IPC s'ha mantingut prou estable en torn al 3,2% en lloc de disparar-se molt més.
0: Efectivament. Malgrat aquest context internacional, ja ho comentàvem, no? És evident una situació geopolítica complicada, la guerra al Pròxim Orient, el govern central ha elevat la previsió del creixement del PIB fins a situar-la al 2,6%. Esta previsió és superior a la que estan mantenint altres organismes, com el cas del Banc d'Espanya, l'AIREF, o la Comissió Europea, o fins i tot, com comentàvem, no? el Fons Monetari Internacional. És una estimació realista o és massa optimista i se PIB al 2,6%?
2: Pues mira, yo pensé que sí que es una previsión pro optimista, ¿vale? Ya que también tienen que tener mucho en contar pues, la inestabilidad geopolítica y un poco el encariment energètic. Sí que es verdad que el nuestro gobierno, cuando hace esta previsión, pues confía mucho en el crecimiento interno, ¿vale? En el crecimiento del nuestro mercado laboral y el nuestro consumo interno, ¿vale? Però jo crec que haurien ser un poc més prudents, ¿vale? I veure un poc o tindre en compte aquesta inestabilitat política i aquest preu de l'energia, ¿vale?, que al final són amenaces reals que podrien un poc parar aquest creixement a curt o mitjà termini.
1: Clar, perquè mantenen aquestes previsions de creixement, però la inflació doncs, és el que

0: dèiem abans, continua per damunt del 3%, això previsiblement acabarà afectant al consum i també a l'inversió?
1: Sí, pues yo creo que sí. Primer lo que han dit, ¿vale? Al final la inflació lo que fa és com un impost per a les persones, ¿vale? Està fent que tinguin menys poder adquisitiu. Entonces, si la inflació no es frena, ¿vale? Si seguim estancats en ese 3,2 tal, aunque la economia cresca, al final lo que va a pasar és que anem a comprar un poc menys perquè tenim este menys poder adquisitiu. I en les empreses lo que ha dit Sabat també, ¿vale? Al final, si la inflació no para, les expectatives de les empreses no són massa bones. ¿Vale? També saben que el Banc Central va seguir pujant tipus per a frenar aquesta inflació, per tant, les empreses van a posposar totalment les seues expectatives d'inversió ara mateixa.
2: Efectivament, i si miren, ja ho comentàvem, no? Que això serveix de base per a l'elaboració dels pressupostos generals de l'Estat per al 2027. Quin paper poden jugar aquests pròxims pressupostos generals de l'Estat per a consolidar aquest escenari de creixement i al mateix temps intentar, no?, controlar la inflació?
1: Pues mira, els pressupostos generals de l'Estat al final són la principal eina que tenim de política fiscal o que té de política fiscal un govern, ¿vale?, per a no deixar tota l'economia en mans de la política monetària. Entonces, así en el nostre país, pues els pressupostos pues tenen un doble repte, ¿vale? Per una banda, com ja saben, tenim que reduir el dèficit públic, ¿vale?, que ens mana un poc a Europa, però tampoc podem retirar bruscament totes les ajudes o tota la despesa social que tenim. Entonces, jo pense que al final la clau està un poc en la qualitat d'aquesta despesa. Entonces, jo pense que el repte és prioritzar aquesta despesa en inversió en sectors estratègics, ¿vale?, que puguen permetre guanyar productivitat al nostre país i poder solventar un poc i seguir creixent.
2: Efectivament, esperem que així sigui, que les previsions es complisquen i siguin uns resultats inclús més positius des que esperem. Abel Pisa, de SIC Business and Marketing School, com sempre, moltes gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Una abraçada.
0: I ara parlem d'habitatge, perquè el Consell de Ministres ha anunciat que este mes de juliol aprovarà un nou reial decret amb mesures adreçades a la vivenda. Es tracta d'un document que inclourà la regulació dels lloguers de temporada, també la pròrroga dels contractes, una bonificació de l'IRPF per als propietaris que rebaixen els preus i una pujada de l'IVA del 10 al 21% per als pisos turístics.
2: El primer bloc de mesures anirà destinat a tractar de baixar el preu del lloguer, donar estabilitat als contractes i combatre també el frau. D'altra banda, el segon bloc adreçarà a mobilitzar habitatge assequible, on estarà inclosa eixa pujada que comentàvem, al 21% de l'IVA i també mesures d'agilitat administrativa.
0: La ministra de Seguretat Social, Elma Saiz, ha donat pocs detalls del nou decret perquè, segons ha dit, serà un text ambiciós i que encara està en fase de negociació. A banda, en el Consell de Ministres també s'ha aprovat un nou paquet extraordinari per a pal·liar els efectes de la guerra en l'Orient Mitjà i entre elles es manté eixa rebaixa fiscal dels carburants vigent per a professionals i es contempla una retirada progressiva de les rebaixes en la gasolina per als conductors particulars.
2: I ho comentàvem al principi, no? El sector ferroviari està de vaga, però Renfe ha assegurat que el seguiment de la mateixa d'esta vaga convocada este dilluns pel sindicat ferroviari està sent molt reduït i que, a més, els serveis comercials funcionen amb normalitat. Segons la companyia, no s'han registrat supressions en els trens comercials i només s'han produït incidències puntuals en alguns serveis públics.
0: Tot i això, la jornada de vaga comportarà la cancel·lació de 320 trens entre alta velocitat, mitjana distància i rodalia. Els serveis mínims fixats pel Ministeri de Transport permeten mantenir la circulació al 73% dels trens d'alta velocitat i llarga distància i al 65% dels serveis de mitjana distància.
2: I pel que fa a rodalies, l'oferta redueix durant la jornada amb un servei del 75% en les hores punta i una circulació inferior en la resta del dia. Renfe insisteix que, malgrat les cancel·lacions previstes pels serveis mínims, l'operativa s'està desenvolupant amb normalitat en la major part de la xarxa. I és moment ara de fer un repàs a l'actualitat internacional.
0: Comencem per les borses europees, que s'impulsen després de la treva al Golf d'Hormuz, un pas estratègic per al transport mundial de petroli que, a més, redueix la tensió als mercats. Tot i això, els analistes adverteixen que perquè la tendència alcista es consolide, caldrà que els índexs clau, com són els de Frankfurt i París, confirmen nous màxims. Mentrestant, els inversors continuen pendents de l'evolució del conflicte a l'Orient Mitjà i de l'impacte que puga tindre sobre l'economia europea.
2: Corea del Sud ha anunciat un pla per a reforçar el lideratge mundial en la indústria dels semiconductors i la intel·ligència artificial. Els gegants tecnològics Samsung i SK Hynix invertiran conjuntament uns 520.000 milions de dòlars en la construcció de 4 noves fàbriques de xips al sud-est del país. L'objectiu és augmentar la producció de memòries essencials per a les aplicacions d'intel·ligència artificial alhora que es descentralitza l'activitat econòmica més enllà de Seül.
0: El Banc Europeu d'Inversions destinarà 3.000 milions d'euros a Airbus per a donar suport als programes d'investigació, desenvolupament i innovació fins 2030 en Espanya, França i Alemanya. Esta operació constitueix el major préstec empresarial autoritzat de la història de la institució europea. Així, el que es busca amb este finançament és reforçar la competitivitat europea en els sectors aeronàutic, espacial i de defensa, i tot en un moment incert en el panorama geopolític.
3: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
2: I parlem ara de consum, o més ben dit, d'hàbits de consum, perquè anar al supermercat s'ha convertit en tot un reflex fidel de la situació econòmica de moltes famílies. Segons Consum, la incertesa i l'evolució dels preus han canviat la manera que tenim de comprar. Ara es fan més visites a la tenda, però amb cistelles més menudes, adquirint només allò necessari per així controlar la despesa i reduir el malbaratament alimentari.
0: Este canvi també es nota en el tipus de productes que arriben a la cistella de la compra. Molts consumidors substitueixen aliments més cars, com és el cas de la vedella, per opcions més assequibles, com el pollastre o els ous, sense renunciar a una alimentació equilibrada. A més, creixen les compres de productes de temporada a granel en formats reduïts i també de marca pròpia.
2: Els responsables de consum expliquen que el consumidor és ara més planificador, compara més els preus i, a més, aprofita millor les promocions. Els capritxos continuen estant presents, això sí, però passen pel filtre del pressupost familiar, mentre en categories com el cas de les conserves, els fruits secs o olis, augmenta el pes de la marca blanca. Tot això en un context en el que els preus dels aliments s'han estabilitzat després de diversos anys d'importants pujades. I volem analitzar tot això amb la redactora que signa la notícia al voltant d'este tema en Levante, el mercatil valenciano, Begoña Jorgués. Begoña, moltes gràcies per atendre la telefonada de Cadena de Valor. Bona vesprada.
4: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros.
2: Begoña, estem davant d'un canvi puntual provocat per la inflació o, al contrari, estem fent front a un nou hàbit de consum que ha arribat, això sí, per a quedar-se?
4: A ver, pues, por lo que parece, ¿no? Por lo que estamos viendo, esto va más allá de una reacción puntual a la inflación. La sucesión de subidas de los precios en la alimentación ha dejado una huella profunda en los hogares, sobre todo en los bolsillos, ¿no?, de los hogares. Aunque es verdad que el IPC de alimentos y bebidas se estabilizó en mayo, los consumidores no han vuelto a comportamientos de antes, sino que han aprendido a comprar de otra manera, como decíais, ¿no?, con más planificación y quizás menos impulso. Sí. Hay indicios que volvemos a un cambio, que estamos en un cambio estructural quizá de hábitos.
0: Clar, parlant precisament de les famílies, què ens diu estos canvis en la forma de comprar sobre la situació econòmica de les famílies valencianes?
4: Bueno, dice que el supermercado al final es el mejor termómetro económico que hay, ¿no? Ninguna encuesta refleja mejor el estado real del bolsillo de las familias que cuando vemos el carrito, ¿no? Lo que cabe y lo que se nos queda fuera de la cesta de la compra. Que el consumidor cambie del filete de ternera al pollo y del pollo al huevo, que la marca propia supere en algunos casos, como nos indicaban desde la cooperativa Consum, supere el 30% de sus ventas, o que el granel esté en claro auge, son señales inequívocas de que las familias siguen bajo presión económica, aunque no sea tan visible en esas cifras oficiales de inflación, como decíamos.
2: Efectivament, Begoña. I per què el consumidor preferís ara fer més visites al supermercat en compres més reduïdes?
4: Pues según nos comentaban, dos motivos fundamentales que a su vez se complementan, ¿no? Por un lado, el control del gasto. Si tú no llenas el carro de la compra de golpe, pues no te pegas ese susto grande, ¿no?, al pasar por caja. Por otro lado, esa reducción del desperdicio alimentario. Comprar lo justo y lo necesario y reponer con más frecuencia nos permite aprovechar mejor sobre todo los productos frescos, ¿no? Desde Consum confirman que este patrón, que es más pasar más por tienda, pero con cestas más pequeñas, se ha consolidado, sobre todo a lo largo de 2025 y en lo que va de este año.

0: Porque eso nos comentaban, el descuento personalizado a través de programas de fidelización y las tarjetas, ¿no?, de propias. Lo que sí parece que ha ido perdiendo peso es esa compra compulsiva por una promoción vistosa, ¿no? Ahora el cliente evalúa, ¿no?, si realmente le encaja en el presupuesto antes de echarla al carro.
1: Claro, efectivamente. Y si este cambio estructural, ¿no?, esta tendencia es manté, com pot afectar tant a la distribució alimentària com el cas dels productors si mirem a futur, en els pròxims anys?
0: A ver, eso realmente tendríamos que preguntarles directamente a ellos, ¿no? Pero podemos decir que, a ver, en el caso de la distribución, implicaría, desde nuestro punto, desde mi punto de vista, ¿no?, implicaría seguir apostando por la marca propia, formatos pequeños, el producto granel, un poco pues seguir la tendencia del consumidor actual, ¿no? Reforzar esos programas de fidelización con descuentos personales. En cuanto a los productores, pues especialmente los de proteínas de mayor coste, como hemos estado viendo, pues sí, el reto es grande, ¿no? Deben justificar los precios, son precios más elevados, con propuestas de valor claras, tanto en calidad, origen y por supuesto, salud nutricional. Pero nos quedaremos con algo positivo, que la tendencia es hacia el producto de temporada y de proximidad. Mm. Y esto realmente abre una oportunidad para el productor local muy importante que no se debería desaprovechar.
1: Efectivamente, es una muy buena noticia de cara a nuestros productos locales. Begoña Jorques, redactora de Economía en Levante el Mercantil Valenciano, moltes gràcies per atendre la telefonada del programa.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada.
2: Adéu.
0: Un abrazo, adiós.
2: Digi ha anunciat la seva intenció d'eixir a borsa mitjançant una oferta pública de subscripció i venda d'accions que cotitzaran a les borses de Barcelona, Bilbao, Madrid i València. L'operació compta amb el suport de Global Portfolio Investments, que és la societat de la família Domínguez de la Mata, que es compromet a invertir 100 milions d'euros.
1: La companyia destinarà els fons obtinguts amb la nova emissió d'accions, uns 136 milions d'euros nets, a continuar impulsant el seu creixement. En concret, invertirà en l'ampliació de la seva xarxa de fibra òptica fins a la llar i en l'acceleració del desplegament de la seva pròpia xarxa mòbil.
2: I l'oferta combinarà una ampliació de capital de 150 milions d'euros amb la venda d'accions de Digi Romania, que continuarà mantenint almenys el 75% del capital i el control de la companyia. Segons el conseller delegat de Digi Espanya, Marius Barzaru, la cotització en borsa permetrà reforçar la seva capacitat de finançament i també consolidar el seu pla de creixement a llarg termini.
1: I tanquem parlant d'un esdeveniment esportiu que té un impacte econòmic a casa nostra. Parlem dels Gay Games, perquè la seva celebració és la celebració d'estos jocs ha omplit els hotels i els apartaments a la ciutat de València amb preus per damunt dels 400 euros la nit. Les reserves ara superen el 90% i algun apartament, això sí, dels més luxosos, s'oferta per damunt, atenció, dels 8.000 euros per sols una nit.
2: La majoria d'atletes, a més, han apostat pels apartaments de la zona de la platja i dels hotels del centre, el que ha suposat que el 95% dels hotels de València no tinguin habitacions disponibles per avui. Tot i això, malgrat l'impacte, alguns hotels critiquen la falta de promoció que ha hagut de l'esdeveniment.
1: En total, en els Gay Games s'han inscrit més de 10.200 esportistes de 81 països diferents, la participació més alta després dels celebrats a París l'any 2018. A més, hi ha una presència elevada dels esportistes procedents dels Estats Units o d'Austràlia.
3: Demà serà notícia.
1: I com ja sabem, arrenquem. 8 setmana és dilluns i la previsió és una part fonamental per a l'economia i per això volem saber què passarà demà i parlem amb el nostre company Pere Ferrer. Molt bona vesprada, Pere.
4: Què tal? Bona vesprada, companys. Doncs abans de mirar demà, avui mateixa i en aquests moments també volia detindre'm en un acte que n'hi ha al Palau de la Borsa de Madrid, i és que el vicepresident primer i ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, està en la inauguració d'un acte del Banc Mundial que acull Madrid en aquests moments. Si mirem ja l'agenda de demà, 30 de juny, caldria també fer atenció en que se celebra el Dia Mundial del Disseny Industrial. I és que el disseny, quan està presentat a la indústria, cal un poquet

0: recordar que això que aporta valor a l'economia, també a nivell social, cultural, inclús també ambiental. Però bueno, si revisem l'agenda de demà, per exemple, així, al nostre territori, concretament a València, s'inaugura una nova edició de FIMI Boutique, la Fira Internacional de Moda Infantil, que tindrà lloc el dia de demà i el 1 de juliol, i és un esdeveniment, en esta ocasió, exclusiu per a professionals i es celebrarà en les naus de València. Concretament, tindrem 24 firmes entre espanyoles i portugueses s'ha confirmat la presència de més de 20 països compradors. O sigui, que estarem pendents del que passa en aquest esdeveniment, que ja sabem que si parlem de moda infantil, la Comunitat Valenciana també té una presència important d'empreses que es dediquen a aquest sector.
1: Així és.
0: En clau global, coneixerem demà ja la taxa d'atur al Chapo, corresponent al mes de maig. Per part del país asiàtic, de la Xina, coneixerem el PMI, però vinculat, l'índex que està vinculat a qüestions al sector manufacturer, però també hi haurà informació del sector serveis i de la construcció. Bòrdica a la Xina. I també tindrem actes, se publicaran les actes de la reunió del Banc de la Reserva Australiana, a més de conèixer també vendes minoristes a Alemanya, i tindrem també l'estimació final del producte interior brut al primer trimestre a tota l'eurozona. Per últim, l'última informació en clau econòmica que coneixerem demà serà l'índex de confiança del consumidor als Estats Units. I estava revisant, Arturo i Mar, l'IBEX 35, que frega els de 9.400 punts, no acaba d'arribar, però ahí està en esa senda estable, mentre que el barril també s'ha consolidat en esa baixada de 72,6 dòlars el barril, que són bons preus i que ens recorden un poquet el que era abans del conflicte. A veure si aguanten ahí.
1: Efectivament, ojalá que aguanten, dic que sí, però demà tornarem a parlar.
0: Una demà tornarem a parlar i si vos avance, podem parlar de la renda que acaba.
2: Exacte.
1: Ahí estarem. Gràcies, Pere.
0: Vinga. Adéu. Bona vesprada. Adéu.
1: I ja saben, de seguida només acaba el butlletí informatiu, arranca avui dilluns, la vesprada de punt, i com sempre, així està Ximo Rovira per a contar-nos què tenim preparat avui.
3: Què tal, Arturo, Omar, amics, amigues, com esteu? Bé, molt bé, preparats per arrencar setmana, última setmana del mes de juny, cavalcant dia el mes de juliol, i avui contem amb la presència d'una comunicadora excepcional, una dona tot terreny, una presentadora de Contacte, d'Impro, una dona meravellosa com és Nerea Sanfe. És, a més, una important influenciadora i ens parlarà també des del punt de vista de la seva trajectòria també en el món de les xarxes. Serà un plaer parlar amb ella. Més coses. Farem una ruta pels carrers curiosos. I allò del 13 Rue del Percebe. No sé si existeix en algun lloc d'Espanya un carrer dedicat a Rue del Percebe, però hi ha noms molt curiosos en els nomenclàtors, així dits, de les nostres ciutats. Parlem amb la sanitària especialitzada en conducta sexual, Anna de Viena Grosso. Si no les hables de sexo, lo harán otros. És el títol de l'interessant llibre que planteja per a pares, mares, educadors, en fi, per a entorns d'adolescents i de joves, una guia per a parlar-ne, per a parlar de sexe en els fills de manera natural. Encara avui dia, reconegam-ho, ens fa coseta. Davant les amenaces del porno 5G o de les amenaces digitals, de l'assetjament, és important, jo diria, no sé si més que mai, sempre ha sigut important parlar de sexe a més menuts, però jo crec que ara més que mai. Serà un plaer també parlar amb Anna de Viena. Vicent Gil ens porta una d'aquelles tasques de tota la vida on els plats plantegen molt de producte, horta, llotja, però que els plats contenen una història. I conten d'alguna manera la nostra història, perquè és revisar també la nostra gastronomia tradicional. A més, se diu barriga. Podria dir panxa, però bueno, se diu barriga. Està a Castelló de la Plana. I per a tancar el programa, les cançonetes que ens porta Carme Juan ens interpretarà una cançó ben especial, no faré spoiler, però té relació tot en aquestes dates en les que estem celebrant els dies de l'orgull LGTBI+.
1: Molt bé, que bé. Acabarà amb música el programa de dilluns. Nosaltres ja sabeu, moltes gràcies, Ximo. Ara ja recordeu, de seguida, després del butlletí informatiu, arranca la vesprada a punt. Nosaltres ja hem arrencat. Esta setmana, Mar Hernández, i demà tornarem.
2: I demà més, a partir de les 3 i mitja de la vesprada, com sempre.
1: Molt bona vesprada. Fins demà.
4: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la Ràdio d'A Punt, Cadena de Valor.
5: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia, amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
6: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
4: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Alta, 101.5.
7: De tu a tu.
3: Hola, com va la marxa? Últim dilluns de juny. Ara sí que sí, tocant l'estiu, vacances el mes de juliol. Che, que bo, tenim tota la il·lusió. I per això també de compartir esta setmana que arranca de ràdio. Setmana noveta de Trinca, este dilluns en la vesprada de punt, Gemma.
8: Efectivament, ens carreguem les piles d'emoció per xerrar-vos de coses ben diferents. De la gastronomia a la música, passant per la salut, el sexe o les curiositats més quotidianes.
3: Sexe? Que manera d'arrencar setmana, tio.
8: Comencem.
9: Així comença la vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
3: I compten l'oratge més o menys igual de pesat que estos dies arrere, però, dius, inestabilitat en les capes mitjanes de l'atmosfera. Això què vol dir, Joaquín? Algun ruixat a la serrania, al Maestrat, podria ser localment fort, al Racó d'Ademús, podria fer acte inclús la presència de granís a l'interior d'Alacant, encara que ja nuvolades serà més difícil tindre precipitacions. Pel que fa a les temperatures, les tenim entre 22 graus de mínima, les nits encara són caloroses i és 34 de màxima, però atenció que les temperatures, mala notícia, tornen a pujar a partir de demà i després demà.
8: Amb aquestes dades i previsions de l'oratge vol dir amb un ventall amb la mà. Sempre comencem l'aventura d'avui en la que a primera hora parlem de noms curiosos amb els que bategem carrers en diferents municipis i veurem els fenòmens virals a continuació amb Fran Surimi i una convidada... sorpresa, ah, vaig a dir.
3: No se pot dir que és Nerea Sanfe.
8: No se pot dir, home, que sorpresa.
3: Ai, sí. Ostres,
8: sort que no ens han escoltat.
3: Que bé, Nerea.
8: Que bé, Nerea Sanfe.
3: Fa molta il·lusió que vinga l'ara Nerea Sanfe. En la segona hora, la convidada és una infermera sanitària especialitzada en atendre catàstrofes, a la que li preguntarem pels terratrèmols de Venezuela. I també en temes d'educació sexual. Ja dius, bueno, pues estos dos temes té l'especialitat la dona.
8: La vida
3: de fet, sí, és així,
8: té
3: tal qual.
8: Eixos punts.
3: Mira, estic llegint ara mateix en el web de A Punt que l'equip de rescatistes del Xemessines, que parlàvem l'altre dia, amb
8: Moisés,
3: Lloc i companyia, localitza víctimes sota el gent de Rocks en la primera jornada de treball a Venezuela. És que són realment una...
8: Ja ens deia Moisés.
3: I escossos fantàstics, estan trobant supervivents encara, tot i que han passat els dies.
8: Diu, sols per una vida que topetem, haurà valgut la pena.
3: Sí, tant que sí.
8: Ja valgut la pena, sí, senyor.
3: Bueno, està bé que esta sanitària infermera ho és en catàstrofe, li preguntarem pel tema de Venezuela, i també en educació sexual. D'aigua de parlar de sexe, era, no?
8: Mm-hmm.
3: Ah, va, per això. El llibre se diu Si no les hables de sexo, lo harán otros, assenyalant la importància que té que siguem pares, mares, educadors... En realitat, la gent que està al voltant d'adolescents, dels menuts, que es parli de sexe.
8: Si no,
3: no ho trobaran.
8: Jo
3: en,
8: sé,
3: en el món del porno 5G.
8: Estatges socials que tenen més perill que una trona.
3: Sí.
8: Bueno, després ens farem una... Després d'això, de parlar de sexe... Què ve després de parlar de sexe? Pues una picadeta de luxe. Però nosaltres som així. No som de cigarrets, som de picadeta de luxe.
3: Ja no estem per a fumar.
8: Ja no estem per a fumar. A més, sabem que és roïn. I una picadeta sí. És un sí que passa la cara, que cruce la passarel·la. Amb el nostre gastroturista Vicent Chil, que ens porta a Barriga, que és un projecte, prou nou, a la ciutat de Castelló de la Plana, en el que tres empresaris d'altres rames han creat un projecte gastro de picadeta de producte de primera qualitat. Per exemple, quan dic picadeta de primera qualitat, són un dels pocs comerços que tenen gamba roja de les columbretes.
3: Què?
8: que te pots morir si la d'estes.
10: I bueno, calamar amb sobrassada, que he vist el menú que tenen a la Riga, és una passada. Bueno, ara parlarem amb Vicent Gil i parlarem de gastronomia. Producte, producte i producte. En la tercera hora vos presentem una proposta de Centre de Salut Integral. Està a Calp, ens ajuda a fer-nos major de la millor forma possible. No estic... Mira, no, sí, mira-me a mi mateix.
8: No, però jo la gent jove he de parar atenció, sí, perquè puc aplegar